0: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijó s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijó d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
2: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijó tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
1: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
3: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
4: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
5: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
6: 3Cat Info.
3: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
7: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
8: La obsesión que tenían era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
7: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
8: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
7: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino, donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
3: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
9: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
10: We have put, I would say, our European house in order.
11: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
9: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan

0: es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
1: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
2: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
1: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
3: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
4: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
1: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
5: 3Cat Info.
1: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
6: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
1: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
7: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
1: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
5: El temps.
1: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamarsa. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs, si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
1: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. A la Catalunya Central, la protesta principal ha estat a l'abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
10: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
11: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
12: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
1: A la tarda, 200 manifestants més han protestat a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
13: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
14: Penso que no. Professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, els 0 a 3 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
1: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga, que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
5: 3CAT Info.
1: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.
15: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosent Saltiveri és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscart, el de Jarc.
16: A part de... d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
17: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
15: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
18: Tothom és conscient de que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
15: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
1: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
19: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Xema López.
20: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir... aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
19: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husbet ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husbet també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E., que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
0: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista advers. L'aler pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
3: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andrauenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
7: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
8: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del Waterpolo passem ara al futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamin Yamal.
10: Bueno, al final Lamin, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
4: Lamin Yamal, recordem-ho, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del Club Blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
9: 3CAT Info.
4: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar, però, la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
9: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
0: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
7: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
8: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'hermanísimo en un e-mail perquè havia corregut la veu que optaria a la plaça, no perquè se li adjudiqués a dit.
7: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar en, a la plaça.
0: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú no va recórrer el concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
9: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
10: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
9: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
11: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
10: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
9: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
0: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
10: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
0: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
12: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
14: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
15: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
14: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
13: 3CAT Info.
0: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
16: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
0: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
17: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
0: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
18: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
19: Se agradece eso porque las habitaciones como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
0: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
13: El temps.
0: Quan passa un minut de 3/4, sentim la previsió de Néstor Gómez.
20: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descargar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
21: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada, que ja actualment té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027 es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
22: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
21: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
23: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
24: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
23: Moro ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, la tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, que tothom ho associa a una cosa solitària.
2: I a més, jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de este futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Txema Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Rasmatàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetlek i Yard Ack. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat, en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes des del moment. I tornen per segon any els irlandesos Niqab i també Slowdive, Alec G, Jade o Blood Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Renaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus.
2: Cuéntame, procuran...
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor 2 vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
7: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4, se han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
4: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió. També al segon partit.
3: 3CAT Info.
4: A la Lliga CB de bàsquet aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels 2 primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Múrcia, amb el factor pista en contra. L'alei pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
8: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
9: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
10: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable amb la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del Waterpolo passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanquiblau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení nou triomf a l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la General. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogelia Sim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de la indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
3: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera avisa que si guanya el no s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
1: Esports.
2: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
0: I el temps aquest dimarts ens donarà petites novetats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Saintea.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.

0: de todo un gobierno, que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
1: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
2: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
3: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
4: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
5: 3Cat Info.
2: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
6: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
7: La obsesión que tenían era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
6: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
7: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
6: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
2: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
8: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
9: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
8: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
2: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat

0: que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
1: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
0: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
2: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte en els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
3: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
4: 3Cat Info.
0: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
6: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
4: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamarsa. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs, si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. A la Catalunya Central, la protesta principal ha estat a l'abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
10: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
11: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
12: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 200 manifestants més han protestat a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
13: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
14: Penso que no. Professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 03 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
0: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga, que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
4: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.
15: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosent Saltiberi, el responsable del sector d'Unió de Pagesos, i Jordi Siscartel de Jarc.
16: O sigui, a part de, d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
17: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
15: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
18: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
15: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
0: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
19: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Xema López.
20: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
19: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husvedt ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husvedt també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla Yee, que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
0: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla Yee ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista advers. L'alè pivot blaugrana Xenghelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
3: tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
7: És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
8: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable amb la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del waterpolo passem ara al futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamine Yamal.
10: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
4: Lamine Yamal, recordem-ho, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del Club Blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
9: 3CAT Info.
4: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
9: Són 3:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
0: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
7: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
8: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'herma, que ningú no va recórrer al concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
9: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
10: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat perquè el país ens ho demana.
9: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
11: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
10: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
9: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
0: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
10: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps com Dubai o Doha.
0: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
12: We have put, I would say, our European house in order.
13: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països

0: països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
3: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
4: No podem pretendre, amb lleis de fa 10 anys, donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
3: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
2: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
1: 3CAT Info.
2: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
5: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
2: L'informe de sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
6: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren els nostres trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques. I això és un canvi brutal, és espectacular.
2: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
7: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
8: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
2: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: El temps.
2: Quan passa un minut de tres quarts, sentim la previsió de Néstor Gómez.
9: Aquest dimarts, la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
10: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada, que hi ha actualment, té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027, es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
11: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
10: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua, perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
2: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
12: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
13: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
12: Mur ho ha explicat durant la presentació del Pla Estratègic del Cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, la tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, que tothom ho associa a una cosa solitària.
2: I a més jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de este futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Txema Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Rasmatàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetlek i Yard Ack. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat, en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes del moment. I tornen per segon any els irlandesos Nikab i també Slowdive, Alec G, Jade o Blood Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Renaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus.
2: Cuéntame, procuran...
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor 2 vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
7: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4, se han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
4: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió. També al segon partit.
3: 3CAT Info.
4: A la Lliga CB de bàsquet aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels 2 primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Múrcia, amb el factor pista en contra. L'alei pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
8: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
9: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
10: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable amb la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del Waterpolo passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanquiblau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení nou triomf a l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la General. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogelia Sim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de l'Indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
3: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
1: Esports.
2: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del Club Blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
0: I el temps aquest dimarts ens donarà petites novetats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainteaja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijó s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijó d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses

0: jugat al PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
1: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
2: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
3: 3Cat Info.
0: En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del PP. I apunta a l'expresident Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
4: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
5: La obsessió que tenien era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
4: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
5: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
4: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
0: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
6: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
7: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
6: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
0: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
8: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington

0: Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
1: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
2: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
3: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
1: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
4: 3Cat Info.
1: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
1: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
6: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
1: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
4: El temps.
1: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descargar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada puntualment forta i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
1: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. A la Catalunya Central, la protesta principal ha estat a l'Abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
10: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
11: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
12: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
1: A la tarda, 200 manifestants més han protestat a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
13: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
14: Penso que no. Professors de secundària han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 03 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
1: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga, que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
4: 3CAT Info.
1: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Mercolleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.
15: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosent Saltiberi és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscart, el de JARC.
16: O sigui, a part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
17: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
15: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
18: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, baixa.
15: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
1: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
19: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer, i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
20: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir d'aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
19: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husbet ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husbet també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla Yee, que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
0: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla Yee ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista advers. L'aler pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
3: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
7: És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
8: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del Waterpolo passem ara al futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamine Yamal.
10: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
4: Lamine Yamal, recordem-ho, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
9: 3CAT Info.
4: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta a Espanya, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell, sense oblidar, però, la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
9: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
0: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
7: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
8: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'hermanísimo en un e-mail perquè havia corregut la veu que optaria a la plaça, no perquè se li adjudiqués a dit.
7: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar en, a la plaça.
0: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú no va recórrer el concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
9: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
10: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
9: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
11: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
10: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
9: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
0: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
10: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
0: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
12: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
14: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
15: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
14: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
13: 3CAT Info.
0: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
16: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
0: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
17: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
0: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
18: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
19: Se agradece eso porque las habitaciones como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la instancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
0: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
13: El temps.
0: Quan passa un minut de 3/4, sentim la previsió de Néstor Gómez.
20: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descargar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
21: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada, que hi ha actualment, té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027, es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
22: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
21: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
23: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
24: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
23: Moro ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, la tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, que tothom ho associa a una cosa solitària.
2: I a més, jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de este futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Txema Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Rasmatàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetlek i Yard Ack. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat, en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes des del moment. I tornen per segon any els irlandesos Nikab i també Slowdive, Alec G, Jade o Blood Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Renaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus.
2: Cuéntame, procuran...
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor 2 vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
7: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4, se han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que le pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
4: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió. També al segon partit.
3: 3CAT Info.
4: A la Lliga CB de bàsquet aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels 2 primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Múrcia, amb el factor pista en contra. L'alei pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
8: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
9: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
10: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable amb la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del Waterpolo passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanquiblau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení nou triomf a l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la General. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogiel i Asim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de la indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
3: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. La consellera avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia.
1: Esports.
2: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del Club Blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
0: I el temps aquest dimarts ens donarà petites novetats. Per un costat tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre els ruixats de tarda que seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainteaja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijó s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijó d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijó tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha

0: els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tapia.
1: Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
2: La obsessió que tenien era ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
1: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
2: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
1: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.
0: Ho dèiem en titulars, llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris s'han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
4: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
3: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
0: Israel frena l'escalada militar al Líban després que Benjamin Netanyahu ha parlat amb Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que l'exèrcit israelià no entrarà a Beirut i que hi haurà un alto al foc entre Hezbollah i Israel. Ho ha fet després de parlar també amb la milícia xiïta libanesa a través d'intermediaris. Després d'aquests anuncis, però, el primer ministre israelià ha puntualitzat que si Hezbollah torna a atacar Israel, bombardejaran Beirut i que l'ofensiva al sud del Líban continua com abans. L'escalada israeliana al Líban havia provocat que l'Iran anunciés la suspensió de les converses de pau amb els Estats Units. Trump nega que aquestes negociacions s'hagin aturat i, de fet, diu que avancen a bon ritme. Washington, Oriol Serra.
5: Un dia més ha quedat clara la importància del Líban en aquesta guerra. Des de l'inici és un factor sensible i molt determinant. Ho és sobretot perquè l'organització armada Hezbollah, en base en aquell país, compta amb el finançament de l'Iran i és en contra de Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix. Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí. Pel que fa a la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran, Trump ha publicat un missatge on assegura que continuen a un ritme ràpid. Però hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, el mateix president nord-americà ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.

0: Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'apliquen les rebaixes de l'IVA i d'altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. L'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén.
1: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El portaveu de l'organització de consumidors Facua, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
2: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal han pujat menys de la meitat.
3: 3Cat Info.
0: La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010. Segons aquest document, el papa només farà servir el català en la salutació inicial de la missa. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
4: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: També Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, considera que la reducció del català és un greuge en un acte vinculat a la figura d'Antoni Gaudí.
5: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració. Hem arribat a un quart.
3: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Primera jornada de la consulta dels sindicats d'educació per saber si els docents accepten o no el preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament d'Educació. Fins aquest dilluns al vespre hi han participat un 18% dels 90.400 professionals que ja estan cridats. La consulta pregunta als docents si estan a favor del preacord i, si no, si estan disposats a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que si guanya el no, diu, s'arribarà a un escenari de caos. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia. I el cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris continuarà aquest dimarts al Barcelonès. El seguiment de la vaga que han fet aquests sindicats aquest dilluns a la Catalunya Central i a Girona ha estat de l'entorn del 10%, segons el govern. A la Catalunya Central, la protesta principal ha estat a l'abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la basílica cantant el Virolai. I han fet una assemblea a favor del no al preacord.
8: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
9: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
10: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 200 manifestants més han protestat a Manresa. A les protestes de Girona, davant la seu de la Generalitat, hi han participat 400 docents. Els manifestants, alguns amb dubtes, optaven majoritàriament per dir no a la consulta.
11: Personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
12: Penso que no. Professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 0 a 3 anys. Llavors penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
0: Una cinquantena de persones hi havien passat la nit amb tendes de campanya. I han obert un expedient a un agent de la Policia Nacional que va agredir una docent durant una manifestació en defensa de l'educació pública a València. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes es veu com un agent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra violentament. Els manifestants havien fet una cadena humana i una asseguda davant de l'edifici de la Conselleria per exigir al govern valencià una negociació amb els sindicats que posi fi a la vaga, que va començar l'11 de maig. La delegada del govern espanyol ha qualificat els fets d'inacceptables i ha anunciat una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia contra aquest agent de la policia.
3: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. Després de mig any de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu que marca la llotja de referència, Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners i amb la mirada posada en països com el Brasil, que guanyen cada cop més mercat. Lleida, Júlia Albacar.
13: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosent Saltiveri és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscart, el de JARC.
14: A part de... d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
15: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
13: Amb l'arribada de l'estiu i el turisme es preveu un petit augment del preu, però el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, remarca que serà moderat.
16: Tothom és conscient de que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
13: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
0: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Peraire.
17: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
18: No és únicament per la pesta porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
17: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.

0: L'escriptora Siri Husvet ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
1: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: Husvet també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre, i el tema de la mort.
1: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net cap al final de la seva vida. I amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils, és el còmic Dulce Basura, el primer i impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E., que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada a la seva traumàtica infantesa, que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Hi trobem colors primaris i dibuixos tendres que en realitat retraten una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. Ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres, on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
0: Ara, però, assegura que se sent forta i que no té por, ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica, perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de còmic.
3: Esports.
0: Amb David Ubac.
4: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per a alguns equips catalans. Per exemple, l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit d'aquesta eliminatòria i han recuperat el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
5: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
4: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
6: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor dues vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. Aquest dilluns s'ha jugat també el Manzanares 3-Palma 4, en què els balears han igualat a 1 l'eliminatòria. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final. El Barça, finalment cinquè de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Murcia, amb el factor pista advers. L'alè pivot blaugrana Xenghelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
3: tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
4: També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, això aquest dimarts igualment. I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina Pere Serrat s'enfrontaran el Sant Andreu i el Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
7: És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
8: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
4: Del waterpolo passem ara al futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la concentració de la selecció espanyola de cara al Mundial, un dels nou catalans, Eric García, ha parlat de l'estat d'un altre dels nou, Lamine Yamal.
10: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
4: Lamine Yamal, recordem, és dubte per començar el Mundial, que arrencarà el dijous 11. La selecció espanyola debutarà el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments de cara a la temporada vinent. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem breument el fil poliesportiu.
9: 3CAT Info.
4: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny.
9: Són dos quarts de sis.

0: Aquestes són les principals informacions. Albert Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. A partir d'ara us explicarem que Salvador Illa ha anunciat un pla per reduir els terminis de finalització de grans infraestructures, com el desdoblament de la C-16 i la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues. I que les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Igualada ha situat l'empat a 1 en les semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final.
0: I el temps ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria d'eleccions immediatament a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i llança la seva última oferta per una moció de censura just el dia que fa 8 anys de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Llavors, igual que ara, el detonant va ser la corrupció, aquella vegada per una sentència ferma del Suprem contra la Caixa B del PP. L'altra diferència és Vox. Si fa 8 anys Sánchez va poder sumar nacionalistes i independentistes, ara ni el PNB ni Junts volen anar de la mà de l'extrema dreta per a una moció de censura. Feijóo ho sap i per això des de Telecinco els intenta seduir amb un govern monocolor que servirà, segons ell, per netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez, portaveu.
5: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Ho ha dit després d'una executiva liderada per Sánchez, malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguen sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista tanca files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: Esquerra considera que Sánchez hauria de sortir a donar explicacions urgentment pels últims fronts judicials del PSOE i no d'aquí un mes, com està programat. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, ha assegurat que Salvador Illa també ha de comparèixer al Parlament per aclarir quin paper hi ha jugat el PSC, una opció que la socialista Lluïsa Moret ja ha descartat.
6: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
7: Des del Partit Socialista no creiem oportú aquesta compareixença i, per tant, no hi estem d'acord.
0: L'Audiència de Badajoz exculpa el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava. El jutge ha exonerat David Sánchez del delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè el considera prescrit, com demanava la defensa. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
7: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
8: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exdirector del Conservatori Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha aclarit que es va referir a David Sánchez com l'hermanísimo en un e-mail perquè havia corregut la veu que optaria a la plaça, no perquè se li adjudiqués a dit.
7: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaça.
0: Això mentre l'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú no va recórrer al concurs que va guanyar el germà del president espanyol. I en parlàvem al sumari, el president Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures. La Generalitat es vol aliar amb el sector privat per retallar el calendari de les obres del desdoblament de la C-16, la C-55 i la construcció de les estacions de l'L9 del metro. Illa ho ha anunciat aquest dilluns en el tret de sortida de les jornades que organitza el Cercle d'Economia. Barcelona, Albert Prat.
9: Salvador Illa ha inaugurat les jornades anuals del Cercle amb un anunci per seduir els empresaris catalans que l'estaven escoltant a l'auditori. El govern impulsarà un nou mecanisme públic o privat per construir en 6 anys obres que ara mateix estan projectades a 20 anys vista.
10: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat perquè el país ens ho demana.
9: El govern reservarà 3.300 milions d'euros i anirà a trucar a la porta del sector privat per accelerar grans obres que considera estratègiques, com per exemple el desdoblament de la C-16 al Berguedà o les estacions de la línia 9 del metro. La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha rebut amb bons ulls la proposta, però en canvi s'ha enganxat amb Salvador Illa sobre si el govern ha d'intervenir al preu dels lloguers.
11: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
10: I què és el mig termini? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
9: Durant la seva intervenció, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen el PSOE i ha tornat a insinuar una operació per intentar tombar els governs català i espanyol.
0: Doncs ara ho sentíem, enmig de la tempesta judicial per aquests casos que esquitxen el PSOE, el Ministeri d'Hisenda ha demanat reunir-se amb cada comunitat per abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Vol trobades bilaterals àgils per tancar el tema al Consell de Política Fiscal i Financera que convocarà les pròximes setmanes. El Consell de Ministres treballa per aprovar el nou model abans de les vacances d'estiu amb l'objectiu que el Congrés el validi definitivament a finals d'any i que entri en vigor l'1 de gener del 2027 amb gairebé 21.000 milions d'euros més per les comunitats. I Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest acte del Cercle d'Economia. Illa defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
10: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
0: El vol a Taipei és el quart que hi ha directe entre Barcelona i l'Àsia Oriental, després de Pequín, Xangai o Seul. De fet, l'aeroport del Prat es marca com a objectiu enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys. Tòquio, Delhi o Bangkok són les ciutats prioritàries, però també es volen aconseguir vols directes amb altres destinacions asiàtiques i de Llatinoamèrica. Segons el Comitè de Rutes Aèries, hi ha 5,3 milions de passatgers que arriben a l'aeroport de Barcelona fent escala en altres llocs i, per tant, són clients potencials de vols directes. Llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns a la nit l'acord definitiu per la nova llei, que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
1: Alemanya o els Països Baixos ja han mostrat el seu interès per obrir-ne. Els centres de deportació s'hauran d'instal·lar en països on es respectin els drets humans, posa com a condició la nova llei. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta d'immigrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen. ONGs com Amnistia Internacional ho veuen com una vulneració dels drets fonamentals, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
12: We have put, I would say, our European house in order.
13: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: La futura llei endureix com mai la política migratòria de la Unió Europea, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta i amb una opinió pública que cada cop més sovint identifica la immigració com un problema. Els centres de deportació seran a l'estranger, però dins dels països europeus, les autoritats també podran detenir immigrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar o suposin una amenaça per a la seguretat. També els podran aplicar sancions que incloguin la pèrdua d'ajudes públiques i, en paral·lel, també s'endureixen els requisits per acceptar demandes d'asil polític.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
15: Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, Albiol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la Llei d'Enjudiciament Criminal, per superar les limitacions del marc actual.
16: No podem pretendre, amb lleis de fa 10 anys, donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
15: Albiol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
0: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig. En aquest cas va passar a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana, i de moment hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La detenció es va fer després que agents policials detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
14: 3CAT Info.
0: La població espanyola visita amb més freqüència el metge de família, consumeix més medicaments i registra més malalties cròniques que la població nascuda a l'estranger. Segons dades del Ministeri de Sanitat, els espanyols fan entre un 18% i un 52% més de consultes i prenen fins a un 69% més de fàrmacs. L'informe també indica que les persones immigrants utilitzen menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per barreres d'idioma o per desconeixement del sistema sanitari. Això fa que acabin recorrent més als serveis d'urgències i, en alguns casos, amb més risc d'ingrés hospitalari. La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la població immigrant és majoritàriament jove i sana i contribueix al finançament del sistema públic.
17: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
0: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o l'habitatge poden empitjorar la salut de les persones immigrants amb el temps. I l'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. El nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar, molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
18: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques. I això és un canvi brutal, és espectacular.
0: Una de les pacients que han estrenat aquest espai és la Ainhoa, que té 11 anys i està ingressada amb la família.
19: Llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
20: Se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Intentamos, dentro de lo que es la estancia que estamos aquí, no sea tan aburrida ni tan amargada.
0: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
14: El temps.
0: Quan passa un minut de 3/4, sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts, la situació meteorològica ve encapçalada per núvols prims que ens han d'acompanyar durant tot el dia, que emblanquinaran el cel, però que de sol en continuarà fent. Serà a partir de la tarda quan les nuvolades seran més potents, creixeran amb força, especialment al Pirineu Oriental, on poden descarregar amb tempestes i fins i tot també amb una mica de calamar-se. Destaquem les comarques del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, Osona i l'Alt Berguedà, les zones on poden ser localment més intenses aquestes precipitacions. Una situació que vindrà acompanyada de tramuntana a l'Empordà, que pot ser moderada o puntualment forta, i moderada també el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot això amb unes temperatures que, fruit d'aquesta presència de les teranyines de núvols alts i del vent de nord, farà que les màximes es quedin una miqueta més curtes que les d'avui. A la Catalunya central no passaran o no arribaran als 30 graus. De fet, per trobar els 30 o més, caldrà anar cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però tot i així, les màximes més altes del dia no passaran dels 33 graus.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les obres de la nova canonada que distribuirà aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona s'acabaran a finals d'aquest any. Quan entri en funcionament es podrà reparar la canonada actual, que des de fa més de 20 anys té fuites importants, com els prop de 200.000 litres d'aigua al dia que es perden a Badalona. Montcada, Marta Vallès.
22: La nova canonada connectarà la planta potabilitzadora del Ter, que està a Cardedeu, amb l'estació distribuïdora de la Trinitat. Des d'aquí se serveix l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. La canonada, que hi ha actualment, té gairebé 60 anys i presenta fuites en diferents punts, sobretot a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Quan la nova canalització entri en funcionament, el primer trimestre de 2027 es podrà reparar l'antiga. Aquest dilluns, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres que es fan a Montcada i Reixac.
23: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
22: Les obres tenen un cost de 36 milions d'euros que finança Aigües Ter Llobregat. La nova estructura acabarà amb les fuites. Paneque ha destacat que s'ha de ser curós i fer un esforç en l'estalvi d'aigua, perquè amb el canvi climàtic tindrem nous episodis de sequera.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
24: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
25: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar, que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
24: Moro ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Les produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max, que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
1: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunsberg, Albert Pijuan.
2: Ostres, no, molt, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
3: I més el tema de l'escriptura, que ho associa a una cosa solitària.
2: I a més jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada. No? Perquè barreja llengües, barreja codis.
1: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
4: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
1: Una altra producció del TNC, juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
5: El teatro también es un arma cargada de futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
6: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
1: Txema Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
7: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
1: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.

0: La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes per tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. Aquest dilluns s'ha donat la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Resmatàs, la Sala Apolo, Paral·lel 62, La Nau i el CCCB. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente i els britànics Wetlek i Yard Ack. El primer gran nom internacional que actuarà al festival serà dijous la nord-americana Doja Cat en la seva primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae i l'accent country de Role Model. També Gis, una de les bandes des del moment. I tornen per segon any els irlandesos Nikab i també Slowdive, Alec G, Jade o Blue Orange. També destaca l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. A nivell nacional actuaran Renaldo i Clara, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Venus. Cuéntame,
0: procuran... Esports. Amb David Ubach.
2: Ha estat un dilluns d'activitat poliesportiva per alguns equips catalans. A l'hoquei Lliga d'hoquei patins, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a l'eliminatòria de semifinals contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria i han recuperat així el factor pista. El jugador de l'Igualada, Àlex Cardil, ha posat bona nota a l'equip.
3: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
2: Per l'Igualada han marcat Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, mentre que per al Barça ha vist porteria Ferran Font, que considera que els ha penalitzat un mal inici.
4: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
2: Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, amb gols de João Víctor 2 vegades, Pito, Antonio, Catela i Gauna. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, considera que han anat de menys a més.
5: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4. Se han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
2: A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter, que ha derrotat per 3-2 al Cartagena, l'actual campió. També el segon partit.
6: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB de bàsquet aquest dimarts comença el play-off pel títol, amb la disputa dels 2 primers partits de quarts de final. El Barça, finalment 5è de la fase regular, visitarà la pista del quart, l'UCAM Múrcia, amb el factor pista en contra. L'alei pivot blaugrana Xenguelia aposta per fer cau i net de la trajectòria regular de l'equip aquesta temporada.
7: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
2: I aquest dimarts també es decidirà el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la piscina, Pere Serrat s'enfrontaran al Sant Andreu i al Mataró al tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf després que cadascun dels equips hagi guanyat com a local. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques i el seu tècnic, Javi Aznar, té clar que la mentalització serà clau.
8: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
2: Per la seva banda, Dani Ballart, el preparador del Mataró, s'espera un duel equilibrat.
9: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te amb alerta.
2: Del waterpolo passem ara al futbol.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A l'Espanyol aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments al Club Blanquiblau de cara a la temporada vinent. La voluntat de l'entitat és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada amb gairebé 38.000 socis, dels quals uns 31.350 han estat abonats, i amb una assistència mitjana a l'estadi de 28.500 espectadors per partit. És per això que els preus per al curs que ve seran els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Reprenem ara el fil poliesportiu.
6: L'actualitat esportiva a fons.
2: Un minut encara per afegir que en ciclisme els organitzadors de la Volta a Catalunya femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Volta a Espanya, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell, sense oblidar però la presència de Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny i prendran part 22 equips. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení nou triomf a l'esprint per a la italiana de l'equip Trek Elisa Balsamo a la tercera etapa, de 156 quilòmetres entre Bibione i Buja. Ha estat la tercera victòria parcial de Balsamo que la referma en el lideratge de la General. Aquest dimarts, quarta etapa, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que prové del Saint-Chamond i signa per 3 anys. I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Ogelia Sim i Berrettini, i en dones ha avançat als quarts de final Sabalenka, entre d'altres en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss. I en futbol sala, el jugador de l'Indústria Santa Coloma, Víctor Ramos, ha renovat per una temporada amb el club colomenc.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
11: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens llevem amb 20 graus a Torres de Segre, 17 a Ulldecona i 16 a Fornells de la Selva. Al nord de les comarques de Girona tenim aquesta tarda avisos per intensitat de pluja. Avui al matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Núñez Feijóo per fer fora Pedro Sánchez amb una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
1: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I per acabar-ho de replar, el líder del PP serà avui a Barcelona. Núñez Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia. També analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: El comissari Brannert celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries, una mesura que copia el polèmic model que Giorgia Meloni va intentar a Albània. I sobre l'Orient Mitjà, Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà els atacs si ho considera oportú. I segons explica el mitjà Axios, atenció, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit: ets un maleït, boig i un ingrat. Del capítol de les vagues, aquí, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no un acord, però les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai, o intentant-ho, van entrar els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten als centres del Barcelonès. I a les 10 parlarem amb el periodista i escriptor Jorge Dioni López, autor de Pornocràcia, un assaig on critica el neoliberalisme a partir del porno. A 2:15, secció de Ciència i Tecnologia, amb Rafael Vila-Sanjuan. Avui parlarem del tabac, amb Sergi Pasqual, que és pneumòleg de l'Hospital del Mar, i amb Sílvia Mondón, que és psiquiatra especialitzada en addiccions. I a les 11, nova secció de Teràpia Boomer, amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers, que també en tenen o també en tenien. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 4 minuts. Ara fem un cop d'ull a la matinada per foradada. Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
4: La Conselleria de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat dels estudiants que afronten les proves d'accés a la universitat la setmana que ve. La CEN explica que es tracta de diverses accions informatives sota el lema Fes les pau en pau, amb les quals el govern vol traslladar confiança als joves. La consellera Montserrat subratlla que no tot es quantifica aquell dia i no tot passa per una nota.
0: I a Brussel·les?
4: La Vanguardia explica algun detall més de l'enduriment de la política migratòria que ara comentaves, amb la possibilitat de crear centres de deportacions d'immigrants fora de les fronteres de la Unió. Un cop avalada la mesura, ara depèn de cada estat. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria, i estarien interessats fins i tot els Països Baixos si podrien sumar tot i tenir un govern progressista.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
4: Alphabet, que és la matriu tecnològica de Google, ha anunciat que es planteja vendre accions per valor de 80.000 milions de dòlars. L'objectiu seria finançar la seva infraestructura informàtica d'intel·ligència artificial. Això quan falten pocs dies perquè, recordem, SpaceX, d'Elon Musk, protagonitzi la seva històrica sortida a borsa.
0: I amb què dinaran a la Xina?
4: El país enviarà un equip de metges experts a la República Democràtica del Congo per ajudar en les feines de control de l'Ebola. S'unirà un altre equip de metges xinesos ja desplegat a la zona per formar i ajudar en els tractaments als centres mèdics locals.
5: Avui és dimarts 2 de juny, ens despertem amb 23 graus ja a aquesta hora a la ciutat de Badalona, 17 a Cervera i 12 graus encara a Camprodon, i amb capes de núvols que ens van arribant. De moment són prims, una mica més gruixuts cap a l'oest, en alguns llocs de l'oest. Avui a l'espera que ens passi aquesta cua de front i que reactivi la inestabilitat. Per tant, tindrem més tempestes que no pas ahir. Se'n poden formar el Pirineu, el Prepirineu i també el nord-est, sobretot a les comarques de Girona, poden arribar fins a la comarca d'Osona, i aquí el nord-est és on creiem que poden ser més fortes, fins i tot deixar alguna calamarsada. I a última hora també reforçarà la tramuntana a l'Empordà, una mica també el vent de mestral. La temperatura recularà sobretot en tots aquests llocs on hi ha més possibilitat de tempesta.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Quan són les 6 i 6 minuts? Marta Viana i Lara García, bon dia.
6: Bon dia.
0: El PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez.
6: Avui, Alberto Núñez Feijó s'adreça als empresaris catalans des del Cercle d'Economia de Barcelona l'endemà d'oferir a Junts i el PNB un govern de transició sense Vox amb la missió de convocar eleccions immediatament.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra a Feijó per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijó de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Esquerra considera que Sánchez del Congrés i Salvador i el Parlament haurien de sortir d'unes explicacions urgentment pels últims fronts judicials.

0: Uns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
1: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
0: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa 2 anys pel cas Leire. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I una derivada més, el jutge exonera el germà de Pedro Sánchez d'un dels càrrecs de què l'acusaven, acceptació de nomenament il·legal, que considera prescrit.
3: Ahir es va reprendre el judici amb la declaració de companys de feina de David Sánchez a la Diputació de Badajoz. Van assegurar que el germà del president espanyol feia la seva feina i que va treballar activament en la coordinació de conservatoris extremenys.
4: Siempre estaba disponible.
5: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
6: Sí, teníamos reuniones.
2: Tot això mentre en el judici de la trama Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger.
3: I que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
2: Madrid, Ana Tapia.
7: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
8: El senyor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
7: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya, tots dos han donat per fet que va existir i que la Fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, ha carregat públicament contra el portaveu del seu grup parlamentari, Gabriel Rufián. Li exigeix respecte i li recorda que la paciència té un límit.
3: Salvador ha fet una piulada on li etziba que Esquerra no és cap plataforma personal en referència a les maniobres de Rufián per encapçalar una plataforma de partits a l'esquerra del PSOE. També li diu que tampoc és un espai polític per llançar ultimàtums per l'afirmació de Rufián que només es tornarà a presentar amb Esquerra si es compleixen certes condicions. Salvador acaba advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà la tonteria, diu textualment.
2: 6 i 10 minuts del matí dona. El Trump anuncia un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir «Ets un maleït boig i ets un ingrat». Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut i, si Hezbollah ataca el nord d'Israel i que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
2: Washington, Oriol Serra.
9: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Això està en marxa, ho estem seguint nit i matinada d'atacs intensos russos contra Ucraïna amb almenys 7 morts i desenes de ferits.
3: 5 persones han perdut la vida a la ciutat de Dnipro, a l'est d'Ucraïna, i 16 hi han quedat ferides, segons han informat les autoritats locals. La capital, Kiev, també ha estat l'objectiu dels míssils de creuer russos, amb un balanç d'almenys 3 morts i desenes de ferits. Un dels projectils ha impactat en un edifici de 9 pisos i ha provocat un gran incendi. També s'ha informat d'atacs amb drons de l'exèrcit ucraïnès, un ha esclatat a la regió de Kursk, amb el balanç d'un mort i diversos ferits, segons fonts locals. Un altre objectiu ha estat una refineria a la regió de Krasnodar, que s'ha incendiat després que hi impactés un dron.
2: Notícia destacada també de les últimes hores, via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
3: L'acord definitiu, tancat ahir a la nit entre el Parlament Europeu i els països comunitaris, endureix com mai la política migratòria dels

0: 27 i dona cobertura legal als centres de deportació.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
3: We have put, I would say, our European house in order.
4: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens donen unes normes d'asil justes i fermes.
2: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
0: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
5: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
1: El cicle de vagues d'educació que mantenen ara els sindicats minoritaris CGT, Intersindical i COS continuarà avui al Barcelonès.
0: Ahir va ser el torn de la Catalunya Central i les comarques de Girona, una vaga que va tenir un seguiment de l'entorn del 10%, segons el govern.
1: Maria Costa.
6: A la Catalunya Central, la protesta principal va ser el vell mig de l'abadia de Montserrat. 200 manifestants van entrar fins a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. L'assemblea es va decantar a favor del no al preacord.
7: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
8: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
9: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
6: A les protestes de Girona, demà a la seu de la Generalitat, hi van participar 400 docents que optaven majoritàriament per dir no a la consulta. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Això aquí, al País Valencià, més de 25.000 alumnes comencen avui les proves de selectivitat.
0: I ho fan en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord i en un ambient d'escalada de tensió.
1: València, Pepa Ferrer.
10: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Diorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord i va marcar una línia roja.
11: Utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión y el garantizo que sería una línea roja.
10: Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i Ana Alfonso. Bon dia.
0: Bon dia.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que presidirà el papa Lleó XIV la setmana vinent, es farà íntegrament en castellà. Així ho recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010.
12: Segons aquest document, el pontífex només utilitzarà el català en la salutació inicial de la missa, quan digui en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres. La resta de la celebració combinarà el castellà i el llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo.
1: Cèlia Forment.
13: Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, lamenta que des de les altes esferes no s'hagi defensat més el català.
14: Si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
13: Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua.
15: Absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
13: I mossèn Cinto Busquet, rector del Maresme, recorda que Lleó XIV és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritàries.
16: Ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant, coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona. No és per falta de sensibilitat.
13: Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un altre detall de la visita del papa. Rosa Peral no formarà part del grup d'interns de Brianzú, que coincidirà amb Lleó XIV en la seva visita a la presó.
12: El pontífex visitarà el centre penitenciari dimecres de la setmana que ve, 10 de juny, farà una trobada d'uns 20 minuts amb 80 interns. Tant els reclusos com el papa parlaran durant l'acte, que està previst que es faci a l'auditori de la presó. L'entorn de Rosa Peral explica que ella no ha sol·licitat ser una de les internes que hi participin, mentre que fonts del Departament de Justícia detallen que només hi seran els reclusos que habitualment assisteixen a les misses dels diumenges i que Peral no és una d'elles.
1: Salvador Illa anuncia l'acceleració d'obres en infraestructures clau amb la col·laboració del sector privat. Joan Vilaplana.
17: Amb l'objectiu de seduir el teixit empresarial, el president va inaugurar ahir les jornades del Cercle d'Economia, anunciant un pla d'inversió público-privada per retallar de 20 a 6 anys el calendari de treballs estratègics com el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
18: Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
17: Una mesura que Teresa García Milà, presidenta del Cercle, va rebre amb els braços oberts, no com les polítiques del govern d'intervenció en el preu del lloguer.
19: Pot moderar preus a curt termini, però acaba sent una mesura regressiva.
18: Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
17: Illa va defensar la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Ministeri d'Hisenda engega la maquinària per reactivar la seva proposta de sistema de finançament.
20: La Moncloa la vol aprovar al Consell de Ministres abans de les vacances i que entri en vigor l'1 de gener, passant prèviament pel Congrés. És per això que ha demanat reunions bilaterals àgils amb les comunitats.
1: Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent, el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental. Roger Santaló.
21: El vol directe a la capital de Taiwan s'afegeix als destins de Pequín, Xangai o Seul i l'operarà l'aerolínia Starlux. L'anunci el va fer ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que diu que els vols directes des de Barcelona són ara més necessaris per esquivar les tensions globals.
18: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
21: De fet, l'aeroport del Prat es planteja enllaçar directament amb una setantena de destins de llarga distància en els pròxims anys, prioritzant Tòquio, Delhi o Bangkok. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i dos quarts de set. 7 morts en un tiroteig als Estats Units. Entre els morts hi ha l'autor dels trets que s'ha suïcidat.
12: Ha passat aquesta matinada a hora catalana en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'est d'Iowa. La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més, també mortes a trets, en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat. Segons la policia, totes 6 víctimes estaven relacionades amb l'autor dels trets, de 53 anys, i en l'origen del tiroteig hi hauria una disputa familiar. Entre les víctimes hi ha 2 menors d'edat.
1: Aquí els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig en què va quedar ferida una nena de 10 anys a Badalona amb una pugna pel control del tràfic de drogues.
20: Fons policials confien en una resolució imminent del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on van passar els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies, diu, molt conflictives vinculades al narcotràfic. Per combatre la situació, demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la llei d'enjudiciament criminal.
22: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
20: Albiol assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçarà la presència policial a la zona.
1: I els Mossos també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme, també aquest cap de setmana.
12: Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. La van detenir després que els agents detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera, on més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana dins d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria relacionat amb un narcoassalt.
1: I 3Cat obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i el 2028.
20: La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com entitats de recerca i societats científiques i de professionals de l'àmbit de la salut, inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia. Un cop tancat el termini de participació, la Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà finalment les malalties que centraran les edicions de la Gran Jornada Solidària. El formulari el trobareu des de les 10 del matí d'avui i fins al dia abans de Sant Joan al web 3cat.cat/marató.
1: I un apunt més, els 12 passatgers espanyols del creuer Ondius, que continuen aïllats i en observació a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, han tornat a donar negatiu d'antivirus a les proves PCR.
20: Segons informa el Ministeri de Sanitat, si donen negatiu encara una altra vegada, la setmana vinent podran anar a casa seva per acabar la quarantena. Els altres dos passatgers del creuer, que sí que van donar positiu, continuen sense símptomes i sota seguiment de la unitat d'aïllament d'alt nivell. El grup de 14 espanyols van desembarcar de l'Ondius el 10 de maig en una operació coordinada per l'OMS.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. La primera,

0: La tercera fuga de Victòria Espumber triomfa als Premis Max de les Arts Escèniques i s'emporta tres guardons, el de millor autora, millor repartiment i millor actor per a Ton Vieira. La gala es va celebrar ahir al Teatre Romà de Mèrida amb un homenatge a Robin Iestam.
1: La segona

0: I Taylor Swift se suma a Toy Story 5. La cantant no posarà veu a cap personatge com farà Bad Bunny, sinó que ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, dia en què s'estrenarà també la pel·lícula.
1: I la tercera.

I Celine Dion ha anunciat 10 nous concerts a París que s'afegeixen als 16 que ja havia anunciat per la tarda vinent. Els nous concerts els farà del 8 al 29 de maig davant la gran demanda sense precedents dels seus fans.

0: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Ansu Fati deixarà el Barça per quedar-se al Mònaco.
1: L'acord entre el jugador i el Mònaco ja està fet. El Barça cobrarà 11 milions i s'estalviarà la seva fitxa. D'aquesta manera, el club laurana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions computable en dues temporades. El Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
0: El Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet.
1: Partit de quarts de final a la pista de Lucan Murcia a partir de les 7, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Xenguelia, jugador del Barça.
2: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor. Pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: També jugarà el Madrid-Tenerife primer contra vuitè.
0: Lamine Yamal és dubte per començar el Mundial.
1: Encara recupera de la seva lesió, podria no estar a punt per debutar el 15 de juny contra la selecció del Cap Verd. L'Espanyol, que engega la nova campanya d'abonaments amb la intenció de consolidar 38.000 socis, dels quals 31.000 són també abonats. L'Igualada, que guanya la pista del Barça 1-3, empata la semifinal pel títol de l'Hockey Lliga. El Barça es classifica per les semis de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 davant el Valdepeñas, ara jugarà contra l'Inter. Sant Andreu i Mataró juguen avui el títol de la Lliga Femenina a Waterpolo. Hi ha Roland Garros, Rafa Jodar-Esberev, Jou Fonseca-Mensic, primers partits de quarts de final, en dones, Andreva Sirstea i Svitolina Kostiuk.
0: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui el llenguatge coloquial dels boomers. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser fixar-se bé en les coses, eh? Que de vegades anem amb el pilot automàtic i ens mengem la informació sense mastegar. Per exemple, us hi fixeu quan surten els sondejos d'opinió i la inseguretat és percebuda com un problema social molt més greu que la degradació del sistema d'educació pública? I us hi heu fixat en quin d'aquests dos problemes socials ha estat més present als mitjans de comunicació els últims anys? I us hi fixeu que la Generalitat no dubta a considerar estratègica la inversió en nous Mossos d'Esquadra per fer front a l'augment de població del país i, en canvi, amb l'educació, que també pateix els mateixos efectes de l'increment poblacional, sembla que la cosa no sigui tan urgent? Realment creieu que una educació pública de qualitat no influirà a mig i llarg termini en la seguretat i en la convivència? I, finalment, no us hi heu fixat en com de representatiu de tot plegat és que la Generalitat es plantegi ficar policies de paisà a les aules? No ho sé, si teniu un moment per fixar-vos en coses, doncs jo us proposo aquestes. Que jo sé que no...

0: I avui cançons d'artistes que, malgrat cantar en castellà, no s'obliden de la seva llengua, del català, Canalies.
1: Exactament, ara que hem sabut que Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús i que la decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català, repassem alguns èxits d'artistes que han publicat cançons en català. És, evidentment, el cas de Milionària de Rosalía, però n'hi ha més.
2: De

0: És un gran èxit, eh? És una gran cançó, eh?
1: Una
0: meravella.
1: Pell de gallina.
0: Sí, és una cançó que ens va presentar. Evidentment, Sergio Dalma, al llarg de la seva carrera, gairebé sempre ha cantat en castellà, però també, amb el pas dels anys, ha publicat algunes cançons en català, com aquesta meravella que estem compartint amb els oients aquest matí, que es diu Deixa'm oblidar-te. Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit. I una de les més recents, evidentment, és la que van compartir a cop de duet de Tiets amb els de Cornellà, els Estopa, i aquesta cançó titulada Camila.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Lara García i Marc Jurado. Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
2: Una oferta de moció de censura que arriba just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy.
0: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. I tot això mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
3: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
4: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
3: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
0: José Manuel Villarejo assegura el judici per l'operació Kitchen que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la caixa B del PP.
2: Si no trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger i informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sentim Villarejo.
5: La obsessió que tenien era... ¿Hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
0: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
0: Nit i matinada també d'atacs intensos russos contra Ucraïna, amb almenys 5 morts i desenes de ferits.
2: Les forces russes han atacat diverses ciutats, entre les quals la capital ucraïnesa, Kiev, on un míssil de creuer ha deixat un balanç d'almenys un mort i diversos ferits.
0: El 18% de docents ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris.
3: La consellera d'Educació avisava i als micròfons del matí.
6: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
2: Mentrestant, avui continuen al barcelonès les vagues d'educació, que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
0: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
3: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo.
0: Salvador Illa anuncia un pla per accelerar la construcció de grans infraestructures.
2: El president de la Generalitat ha fet l'anunci durant l'obertura de les jornades que organitza el Cercle d'Economia.
7: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
0: Els Mossos investiguen un tiroteig a Tordera, al Maresme, aquest cap de setmana.
3: Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Tot això mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, apuntava ahir al matí més eines per combatre tirotejos, com el que va deixar ferida una nena de 10 anys al barri de Sant Roc i que els Mossos vinculen al narcotràfic.
8: No podem pretendre, amb lleis de fa 10 anys, donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys.
0: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
9: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important perquè vam fer uns
2: càstings. Amb triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga, de Victòria Spunsberg, aquí sentim, i No, de la companyia de dansa La Venitera.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Maria Fernández Noguera, avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia.
10: Tant La Vanguardia com el diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid el diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia. Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim a El Periódico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: Avui a Vielha es desperten amb 13 graus, la màxima no passarà dels 20, i a Sant Sadurní d'Anoia en tenen 17 amb una màxima prevista de 30. I avui sembla que tindrem més tempestes i menys calor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Si avui ens passa un petit front, que farà que tinguem més núvols prims, i a la tarda, ruixats o tempestes que descarregaran al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquí al nord-est és on creiem que poden ser més fortes, i en tots aquests llocs hi haurà una baixada de les temperatures de 3-4 graus, en canvi la resta baixarà com a molt un parell de graus.
0: I ara que sabem que el papa no té previst fer servir el català en la benedicció de la Sagrada Família, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Diuen que el papa Lleó XIV farà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família íntegrament en espanyol. El pontífex parlarà en català aproximadament un 20% de la seva visita a Barcelona. A molts això els pot semblar suficient, sobretot sabent que Robert Prevost xerra molt bé la llengua d'en Cervantes. Però cal recordar que, segons sembla, la Sagrada Família és obra d'un tal Antoni Gaudí, un arquitecte radicalment catalanista que fou multat per la policia espanyola el 1924 per expressar-se en la nostra llengua. Gaudí, i d'això no hi ha dubte, voldria que la torre més alta de la seva màxima creació vital fos consagrada en català. I els bisbes catalans que acullin sa santedat li ho haurien d'explicar tal com raja, encara que sigui aprofitant una petita reverència i el conseqüent besamans. Perquè si no ho fan, ja em direu per què recoi necessitem bisbes de la nostra terra.

0: Amb què ens despertes avui, Canalies?
1: Et veig emocionadíssim avui. Home, amb la música.
0: Sacsejada, tu.
1: I tant, de Sex Pics, Pistols i el seu èxit God Save the Queen. I és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1953, es va celebrar la coronació de la reina Elisabet II. Va ser una cerimònia intensament religiosa celebrada a l'abadia de Westminster, a Londres, i la nova reina va ser presentada com l'encarnació dels valors familiars cristians tradicionals. Elisabet va ser, va fer el jurament, de defensar la llei i governar l'Església d'Anglaterra. Ara sí, el programa oficial va declarar: ella representa en la seva persona les virtuts permanents d'obra, llar i servei, que són el fonament de la societat.
0: A veure, sospira, jo soc molt fan de la reina, però també soc molt fan
1: de la llibertat, i trencar una mica amb aquesta cosa tradicional. Jo soc,
0: a mi no, de l'Eloi Cordomí, et volia dir, home.
1: Bueno, també podria ser una reina guapa, també t'ho dic. És que nosaltres som molt fans del Cordomí, perquè recordem que hem estrenat secció amb ell.
0: I que és tot autèntic, a més.
1: Tot de veritat, tot el que ens explica l'home del temps que viu a la muntanya.
0: És a dir, el gall existeix, la cabra existeix.
1: Tot. Tot el que li passa a l'Eloi existeix. Avui ens ha sorprès amb una de les seves anècdotes i curiositats, i evidentment nosaltres en som més que fans.
2: Volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
1: A veure...
2: És un ocell, que es diu enganyapastors.
1: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
1: No sé si sóc més fan de l'Eloi o de les nostres onomatopeies de fons mentre ens explica aquestes coses, com si fóssim quatre gallines que no hem sortit mai del corral, també t'ho dic.
0: I avui són festes, eh?
1: Doncs mira, encara sou a temps d'anar a la Festa Major de Cassà de la Selva avui, i de 10 a 1 al matí hi haurà diferents inflables, i durant tot el dia Cassà es vesteix de música i es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure. Carrers, places, patis i racons inesperats s'ompliran de música amb actuacions de músics locals durant tot el dia. Serà una jornada única per celebrar l'essència de Cassà, terra de músics.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs la gran explosió a Malta d'una fàbrica de focs artificials. Hi van haver diverses explosions seguides. La columna de fum va arribar als 300 metres d'alçada i es podia veure des de molts quilòmetres. Per sort, no hi ha víctimes mortals, no hi havia cap treballador dins la fàbrica en el moment de l'explosió. L'accident, però, sí que deixa 3 persones ferides que en aquell moment estaven fent feines a camps propers.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Manel Bautista, de Riudoms. Explica que té reconeguda una incapacitat permanent absoluta i un grau de discapacitat del 46%. Té acreditada una situació de vulnerabilitat econòmica i diu que l'administració no té prou en compte l'import de les ajudes que atorga a les persones en la seva situació.
6: El resultat és molt concret. Em queden 781 euros. Amb això he de pagar les despeses imprescindibles. Higiene, transport, medicació... Aquesta és la dada que hauria d'importar, no una xifra bruta anual, no una quantitat teòrica, no un número còmode per tancar una carpeta.
5: El Manel considera que s'haurien de revisar els criteris, sobretot tenint en compte que a causa de la seva situació d'incapacitat no pot treballar.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: La compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el juny amb caigudes després que l'Iran suspengués les negociacions amb els Estats Units i anunciés el bloqueig d'Hormuz. L'IBEX va caure ahir prop d'un 1% i avui obrirà des dels 18.180 punts. A Wall Street els índexs van tancar pràcticament plans. Ahir el barril de Brent va repuntar un 7% i es va tornar a costar els $100 del barril. Avui, però, el preu del barril cau una mica, fins als $94. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics de Seül, l'indicador principal, perd un 2,40% i a Tòquio un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PND un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
3: És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
11: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya.
3: Des del PSOE acusen Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Montse Mínguez és la portaveu dels socialistes.
12: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Que esto viene ya desde el año 2023. Que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027.
0: I pel que fa al judici de la Kitchen, José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dilluns que la trama no tenia com a objectiu eliminar proves de la Caixa B del PP.
3: Sinó trobar els milions de Barcelona ocults a l'estranger, informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic de armas.
13: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asid o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcena esa información o no?
3: També ha disparat cap a Mariano Rajoy, qui diu que despatxava directament sobre el cas.
13: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Aquí el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària.
3: Més de 94.000 professionals estan cridats a votar el pacte i d'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
14: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
3: La consulta s'acabarà dijous al migdia.
0: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs.
3: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban que posa en risc les seves converses a pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir «Ets un fotut boig i ets un ingrat». Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut si Hezbollah ataca el nord d'Israel, però que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
0: I notícia destacada també de les últimes hores, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el Papa Lleó XIV està prevista íntegrament en castellà.
3: El Vatic ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
15: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Però, en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
3: Encara queda per saber en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona durant la celebració.
0: Més notícies. 14 anys després, avui comença l'Audiència de Tarragona el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre.
3: Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol.
0: Tortosa, Jordi Barranca.
16: Avui està previst que es comencin les qüestions prèvies d'un judici que té com a principal acusat Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa, per a qui Fiscalia demana 14 anys de presó. A finals d'abril, una de les parts implicades, CaixaBank, va arribar a un acord extrajudicial per indemnitzar les víctimes i evitar que dos extraballadors treballadors seus vagin a judici. És una de les primeres decisions que s'hauran de ratificar en aquest tribunal. La fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre va afectar, recordem-ho, 408 socis que van perdre en conjunt 4,8 milions d'euros. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona, Manel Sastre.
5: S'està acabant de dissenyar i es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació abans de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
17: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació.
5: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar. Tot plegat, seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
18: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques. I això és un canvi brutal. És espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
0: I a la cultura, la tercera fuga de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera triomfen els Premis Max.
3: Uns premis que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida, els guardons de les arts escèniques han reconegut el talent català a través d'11 premis en total.
0: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
19: La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victoria Spumberg i Albert Pijuan.
20: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
19: I el de millor actor, per Ton Vieira.
21: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
19: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
22: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ja sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
19: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7, l'escriptora Siri Hasbet ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes. És una reflexió sobre el dol i l'amor perdurable després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024.
3: Relata, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell efectivament va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
23: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència en l'espai i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
3: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net Miles cap al final de la seva vida.
0: I atenció a això, perquè Clint Eastwood anuncia que es retira del cinema als 96 anys, després de 70 anys de trajectòria.
3: Ho ha explicat el seu fill, el també actor Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info. Ha explicat que té molt bon record de treballar amb ell, que se sent afortunat, i ha confirmat que fa un any que està retirat. Eastwood va començar amb petits papers al cinema i a la televisió durant els anys 50. Els anys 70 i 80 es va convertir en un dels actors més importants de Hollywood, amb clàssics com Sense perdó, Million Dollar Baby i El bo, el lleig i el dolent. Eastwood va estrenar la seva última pel·lícula com a director, Jurado número 2, l'any 2024.
0: I els esports, Robert Prat.
24: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. A partir de les 7, toca amb Múrcia-Barça, quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet, mentre que l'Espanyol arrenca la campanya d'abonaments Rebels d'Arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
1: Diu Cerezo que Julián es queda a l'Atlético aquesta i algunes temporades més, amb contundència però amb més elegància que el seu community manager. Els matalassers es fan els ofesos perquè interpreten que des de Barcelona mereixen a Julián. Res nou, el mateix va passar a Bilbao quan, com ara, va ser el representant de Nico que va passar per aquí. En tot cas, deu ser que no hi ha cap altre nou que encaixi tan bé com Julián, perquè davant el dubte, l'últim club a qui sent el Barça hauries d'anar a fitxar és l'Atlètic de Madrid. Si algú hauria d'estar ofès és el club blaugrana, que l'última dècada no ha parat de comprar car, cas de Griezmann o Arda Turán, i vendre barat, o millor dit, regalar, cas del mateix Griezmann, de Villa o de Luis Suárez. I a sobre, s'enfaden.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
4: amics,
2: rialles,
4: llocs,
2: moments, 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix ja tenim 22 graus a l'Hospitalet de l'Infant amb força xafogó, 20 graus a Sant Cugat del Vallès i 16 graus a Mieres, a la Garrotxa. Avui el dia comença també amb capes de núvols prims que ens van arribant, i és que hi ha un front que s'acosta i que farà que la tarda augmenti la inestabilitat. Amb més tempestes al Pirineu, Prepirineu, aquí bastant irregulars, les més potents creiem que cauran a la voltant de les comarques de Girona, poden arribar també a la comarca d'Osona, aquí és on preveiem que siguin una mica més fortes. Tot plegat farà que aquí baixin una mica les temperatures, 3-4 graus respecte ahir, i a la resta tan sols 1 o 2 graus. A última hora també s'enforteix la tramuntana i potser pica el vent de mestral al sud de Catalunya. Demà dimecres més sol, dijous torna a augmentar la inestabilitat i sembla que dijous recularà la temperatura per tornar-se a enfilar de cara al cap de setmana.
7: El balcó gastronòmic és un lloc...
25: Què bo?
7: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
25: Parella, què us podem partir?
7: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
26: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
27: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
28: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
29: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
28: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
30: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
28: Crims, nous capítols, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
31: I també disponible a la plataforma 3Cat.
28: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs.
21: La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual.
0: I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
28: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: Ets una genocida del temps.
32: La millor hora del dia.
28: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
33: A 8:45 obrirem l'Àgora analitzant la moció de censura que planteja el PP amb el periodista de política del País, Javier Casqueiro.
34: A partir de les 9, entrevista el secretari general de Junts, Jordi Turull, després que el partit hagi demanat l'avançament de les eleccions al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
33: A 10:15, secció de Ciència i Tecnologia amb el periodista Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem dels efectes del tabac en la salut. Conversarem amb testimonis i també amb el pneumòleg de l'Hospital del Mar, Sergi Pasqual, i la psiquiatra especialista en addiccions, Sílvia Mondón.
34: I a 11:00, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui parlarem del llenguatge col·loquial dels boomers.
33: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
0: I quin tema pendent vam tancar el matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Francesc Mauri amb un document sonor molt interessant a través del qual se li encarregava explicar a la gent el fenomen del canvi climàtic.
5: No ho faré, entre d'altres coses, perquè existeix...
4: Què? Sí.
8: Què
4: existeix?
8: Què passa, Mauri?
5: Una gravació de Montserrat Caballé...
4: Què dius, ara?
5: Sí, sí, com ho sentiu? Una gravació de Montserrat Caballé dient...
8: Ai.
5: Que si un dia ella falta...
8: Carai, sí que va deixar testament, aquesta dona.
5: I hi ha un canvi climàtic...
4: Ella ja, ja es ho ensumava, no?
8: Sí.
5: Vol que l'expliqui jo.
4: Oh, no, Mauri! Oh. Mauri!
5: I si no t'ho creus, porto...
4: Que una entrevista
5: de Ràdio Reus. Un document de Ràdio Reus. I ara us el poso aquí en directe.
8: A veure si és real.
9: Si un dia falto, que no està a les meves mans, i hi ha un canvi climàtic, m'agradaria que l'expliqués en Francesc Mauri.
4: Quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
10: Nova oportunitat per llegir l'Odissea, traduïda per Pau Sabater i publicada a la Casa dels Clàssics. El retorn de l'heroi a casa, ple de monstres, déus, naufragis i temptacions. Com escriu el filòsof Jordi Graupera, en l'admiració pel món clàssic sempre hi hem trobat les batalles de cada present. I aquest Ulisses, que cada traductor ha anomenat a la seva, ardit, el de les mil cares, l'heroi astut, un home complicat, el dels revolts i giragonses, o molt versat, com ha escollit Sabater, en recorda tornant a Graupera que som davant d'un savi que gira. L'heroi es qüestiona, s'exercita en cada matèria, dona voltes, tomba, vira i sí, torna a casa. Bones lectores o relectures de l'Odissea.
0: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
11: De sobte fa moltíssima calor i jo estic constipadíssima. Avui és un bon dia per escoltar el nou disc de Renaldo i Clara, L'Encant. Un pop delicat i lluminós que té alguna cosa de calor i alguna cosa de fred. Una nova entrega del segell personal de la Clara Vinyals. A cada disc seu la trobem a ella i ens trobem a nosaltres. L'amor, el desig, la vulnerabilitat, l'estranyesa. I trobem un so nou, però sempre és el seu. Per molts anys i discos, Clara.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui es preveu un dia amb menys calor i amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en tindrem entre el Pirineu i el Prepirineu, però les més fortes s'esperen a les comarques de Girona i potser també arriben a la comarca d'Osona. En aquestes zones la temperatura avui no passarà dels 26 o 27 graus i a la resta hi haurà més núvols prims i la temperatura podria arribar a baixar 1 o 2 graus respecte a la d'ahir.
0: Avui aquí al Matí de Catalunya Ràdio Junts respondrà al nou oferiment de Feijóo per fer fora Pedro Sánchez. Una moció de censura per convocar automàticament eleccions.
2: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
0: Junts, que fins ara no ha volgut saber res de cap operació que inclogui Vox, respondrà avui a través del seu secretari general Jordi Turull, que serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio aquesta proposta. I per acabar-ho de reblar, el líder del PP també serà avui a Barcelona. Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català. Això serà a les jornades del Cercle d'Economia. Notícia destacada també de les últimes hores i que analitzarem a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
3: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: És el comissari Bronner que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin podran instal·lar centres per deportar migrants fora de les fronteres comunitàries. És a dir, una mesura que copia el polèmic model que la primera ministra italiana Giorgia Meloni va intentar en el seu cas a Albània. I sobre l'Orient Mitjà, aquesta matinada Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah. El govern israelià ha assegurat que continuarà, però, els atacs si ho considera oportú i, segons explica el mitjà Axios, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit textualment: ets un maleït boig i un ingrat. Aquí, del capítol de les vagues, mestres i professors tenen fins dijous per votar si accepten o no l'acord entre els principals sindicats i el departament. Ja han votat aproximadament un de cada cinc.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
0: Això deia la consellera Niubó ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Mentrestant, les mobilitzacions continuen. Cantant el Virolai o intentant-ho van entrar ahir els docents a Montserrat. Avui les aturades afecten els centres del barcelonès. I en la plana cultural, un dels noms de les últimes hores és el d'una de les artistes més seguides del món, Taylor Swift. Oh!

0: L'artista nord-americana suma a Toy Story 5 no posarà veu a cap personatge, sinó que en el seu cas ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. La cançó es diu I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera a finals d'aquesta mateixa setmana. Tot això, avui que Sant Sadurní de l'Heura, al Baix Empordà, el sol ha sortit a 6:45 del matí i a la Múnia, a l'Alt Penedès, es pondrà a les 9:21 del vespre. Benvinguts al Nou Matí. Bon dia, Catalunya.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Agora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González. Set i quatre minuts del matí. Marc Jurado, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: 184 diputats.
3: Segons els comptes de Feijóo, hi ha una majoria de sobres per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El president del PP, per primer cop, ha posat sobre la taula una moció de censura instrumental per convocar automàticament eleccions.
4: Avui, a 11:45, el Cercle d'Economia líder del PP tindrà l'oportunitat de donar detalls de si ell seria el candidat, quin govern provisional proposaria o quant de temps passaria entre la moció i les eleccions. Avui, la premsa de Madrid explica que el president del PP demanarà als empresaris catalans que pressioni Junts.
5: Dels interpel·lats, diversos mitjans avui citen fonts del PNB assegurant que no s'hi sumarien en cap cas, i pel que fa a Junts, mai ha volgut, recordem, tenir res a veure amb operacions que incloguin Vox, però ahir ningú em va dir res. La primera reacció, Jordi Turull, avui a partir de les 9 del matí de Catalunya Ràdio.
0: Madrid, Dani Sanciaja.
6: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
7: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
6: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sainz, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Explicacions.
3: Els socis de PSOE i PSC apugen el to davant els casos de presumpta corrupció. Esquerra, que aquesta setmana avalarà els pressupostos d'Illa al ple del Parlament, demana que compareguin el president de la Generalitat i Pedro Sánchez. Sentim Elisenda Alemany.
8: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
4: Avui el País explica detalls del que va dir Sánchez a l'executiva del PSOE. Va qüestionar el tracte que dispensa la justícia al seu partit. Segons va dir davant la cúpula socialistes, es tracta a un ritme diferent que quan afecten els altres.
0: Aïllar-se.
5: Els alcaldes del PSC busquen maneres perquè tots aquests escàndols no els esquitxin de cara a les municipals d'aquí un any. Hi ha por que la cascada de casos judicials desmobilitzi l'electorat.
0: Albert Prat.
9: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
10: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes

0: Cárdenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
1: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya. Tots dos han donat per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas. Des de Madrid, Tània Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Ronda de reunions.
3: El Ministeri d'Hisenda farà de manera immediata trobades bilaterals amb totes les comunitats per parlar de la reforma de finançament. La idea seria tractar-la al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar-ho després al Consell de Ministres. Seria abans de les vacances d'estiu perquè el Congrés pogués aprovar-ho i entri en vigor l'1 de gener del 2027.
4: Avui, a la jornada dels Cercle d'Economia, el president Salvador Illa compartirà xerrada amb els presidents gallec, Alfonso Rueda, i el lendakari i Manol Pradales. Es debatrà sobre el nou model territorial de l'Estat en aquest context en què s'ha de definir el nou esquema del finançament autonòmic.
2: Crítica pública a Gabriel Rufián per part d'un company de grup al Congrés. Jordi Salvador ha escrit a les xarxes que Esquerra no és una plataforma personal ni un espai polític per llançar ultimàtums. Això ho diu després que Rufián s'oferís per encapçalar una candidatura amb diferents partits d'esquerres i digués que només repetirà com a cap de llista de republicans sota determinades condicions.
5: S'endureix
3: com mai la política migratòria europea. El Parlament Europeu i els països comunitaris han tancat l'acord que dona via lliure als estats per instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
4: Cada país ara haurà de decidir si estudia aplicar-ho o no. Alemanya, que al principi ho criticava, és un dels països que ara ho veu amb més bons ulls. També Grècia o Àustria hi estan interessats. Fins i tot els Països Baixos s'hi podrien sumar, tot i tenir un govern progressista.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
6: Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
7: We have put, I would say, our European house in order.
8: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
6: Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Un boig i un ingrat. És el que li ha dit en una trucada telefònica Donald Trump a Benjamin Netanyahu. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president dels Estats Units li ha dedicat aquests apel·latius per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
3: De fet, Trump poc abans havia anunciat un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però en les últimes hores haurien seguit els atacs creuats.
2: Washington, Oriol Serra.
9: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: 7 morts.
4: En un nou tiroteig als Estats Units, entre les víctimes hi hauria l'autor dels trets. Ha passat aquesta matinada, a hora nostra, en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'estat d'Iowa. S'investiga com una disputa familiar.
2: La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després han trobat 2 persones més, també mortes a trets, en 2 habitatges més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat.
5: I a Tordera?
3: Els Mossos investiguen un altre tiroteig a aquesta localitat del Maresme aquest cap de setmana. Hi ha 2 persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Ahir van parlar amb Antoni Sánchez, cap de la regió metropolitana nord dels Mossos.
10: Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
4: Parlava Antoni Sánchez després del tiroteig del cap de setmana a Badalona, en què, recordem, va resultar ferida una nena de 10 anys. L'alcalde Xavier García Albiol, també al matí de Catalunya Ràdio.
5: El crim organitzat està en uns nivells que amb les actuals normatives que tenim és impossible de combatre. Per tant,

0: si de debò volem combatre les xarxes vinculades al narcotràfic, a les plantacions il·legals, necessitem actualitzar el marc legal.
1: 25.000 alumnes.
2: Comencen avui les proves de selectivitat al País Valencià. Ho han fet en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. L'ambient s'ha escalfat molt des del cap de setmana per l'agressió d'un policia a una mestra en una protesta. La gent ha estat expedientat.
1: Poc català.
3: En la visita del Papa de la setmana que ve, només a l'inici de la missa a la Sagrada Família, el pontífex començarà dient en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres.
4: La resta, segons el butlletí litúrgic publicat pel Vaticà, serà tot en castellà i en llatí. Hi haurà, per tant, molt menys català que en la visita de Benet XVI el 2010.
1: Taipei.
2: Barcelona tindrà un vol directe amb la capital de Taiwan a partir de l'any vinent. Serà el quart que connectarà sense escales l'aeroport del Prat amb l'Àsia Oriental.
1: Triomf català.
3: Els Premis Max d'Arts Escèniques, que s'han celebrat a Mèrida. La tercera fuga de Victòria Spunsberg s'emporta 3 guardons, mentre que l'espectacle No, de la companyia La Venidera, també guanya el premi a millor espectacle de dansa.
1: Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
5: La tercera fuga de Victòria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victòria Spunsberg i Albert Pijuan.
6: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
5: I el de millor actor, per Ton Vieira.
7: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
5: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
8: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
5: 1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No, de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I 10 concerts més.
4: De Céline Dion a París. Aquests concerts s'afegiran al 16 que ja hi havia anunciats per la tardor vinent. Els nous concerts seran d'aquí pràcticament un any, del 8 al 29 de maig de l'any que ve, davant la gran demanda que havia despertat entre els seus fans.
1: I en esport, Robert Prat, traspassat.
9: Ansu Fati continuarà la pròxima temporada al Mònaco, que fa efectiva la compra del jugador per 11 milions. El club blaugrana s'estalviarà en 2 anys 20 milions de massa salarial i es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és dimarts 2 de juny del 2026 i les últimes hores a Catalunya han nascut el rock. Quan passaven 2 minuts de la 1 de la matinada a casa seva, a Sant Vicenç dels Horts, i la Neus amb 3 quilos 350 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Notícies a aquesta hora de les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Castellgalí, 18 a Begues i 22 a la capital. Carretera Estell Garriga.
13: Bon dia. Amb congestió a les rondes en sentit Llobregat fins a Vallcarca i la Barceloneta. Intensitat al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A2 i B23 a Pallejà, però de moment no consten incidències en cap punt.
2: I a aquesta hora us parlem d'obres per partida doble. D'entrada, les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat, que afronten la fase final, amb la previsió que els treballs s'acabin el primer trimestre de l'any que ve.
14: Els treballs al túnel, on s'estan acabant de muntar les vies i la catenària, estan per sobre del 90% d'execució.
13: Paral·lelament, també avancen els treballs de la futura estació que donarà servei al nou traçat soterrat i que es convertirà en una peça fonamental per la mobilitat ferroviària a la capital del Baix Llobregat.
14: Sílvia Paneque, consellera.
15: Aquí no només estem veient un soterrament de línia ferroviàries, sinó que estem veient una oportunitat per Sant Feliu de transformació urbana, o dit d'una altra manera. Allò que havia estat sempre una fractura, en aquests moments es converteix en una possibilitat de transformació urbanística pel municipi.
2: I la segona, a finals d'aquest any, s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que transporta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat a Barcelona.
13: Quan s'acabi l'actuació, tota l'aigua procedent de la potabilitzadora podrà circular per aquest
3: aquesta nova conducció.
14: Això permetrà deixar fora de servei la canonada actual que passa pel barri de Canyet, a Badalona, on des de fa 20 anys hi ha una fuita per on es perden prop de 200.000 litres d'aigua al dia.
2: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona destinarà una partida extraordinària de 2,5 milions d'euros a la rehabilitació d'ateneus, teatres i equipaments vinculats a la cultura popular. Barcelona en escura.
16: 850.000 euros es destinaran a la rehabilitació de teatres privats de la ciutat, 350.000 seran per equipaments vinculats a la cultura popular i 1.350.000 euros es destinaran als 27 ateneus que hi ha a Barcelona. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
17: Confio a un molt bon acord amb els ateneus, amb la federació, per tal de que aquestes millores infraestructurals permetin també una millor implicació d'aquests ateneus en activitats culturals de la ciutat.
14: Anna Escureixes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Un altre cop al Baix Llobregat, l'Ajuntament de Viladecans obre nous canals d'atenció a la ciutadania que permetran gairebé fer la meitat de les gestions de manera telemàtica i sense cita prèvia.
3: A banda d'aquestes dues terminals telemàtiques, el consistori també ha posat en funcionament una nova oficina al barri de Llevant i ha obert una extensió de l'oficina d'atenció al consumidor a l'espai de barri de Ponent.
2: I més cultura, concert al Jamboree de Barcelona. El pianista i compositor gironí Nito Figueres actua aquest vespre a la sala de la plaça Reial. Serà les 9, entrades a partir de 20 euros. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
18: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
19: Tuya, tuya.
18: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
19: Sí, tu prima.
20: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari Ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura de Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid el diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció de Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà les jornades del Cercle de Economia. I parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament, ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures. Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran. I per acabar, Gabriel Rufián, llegim a El País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
21: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
22: El 20 d'octubre del 1996.
21: I el número de la sort, el...
22: 5.
21: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: I avui us volem parlar de com els ciutadans castiguen la corrupció. Maiol Roger, bon dia.
9: Bon dia. El PSOE està encerclat pels casos de corrupció i la conclusió científica els dona una de freda i una de calenta. Si bé els votants no castiguen tant la corrupció com podríem pensar, els estudis també demostren que a l'hora de castigar les urnes la diferència entre la corrupció real i la percepció de la corrupció és ben minsa.
23: He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
9: Quan Sánchez va intentar fer un cop d'efecte amb els dies de reflexió, buscava rebaixar l'impacte de la imputació de la seva dona i, sobretot, que no hi hagués focus sobre seu. Perquè un cop se'ns fica al cap la idea que un polític o el seu entorn és corrupte, costa que això ens marxi del cap. El Nobel Daniel Kahneman va demostrar que el cervell construeix relats amb la informació disponible i després costa molt modificar-los. Per això, en política, una sospita de corrupció pot tenir efectes molt abans que arribi la sentència, perquè els electors voten segons el que creuen que passa, no segons el que un jutge acabarà decidint 10 anys després.
24: Corruption, corruption. My people have had enough.
9: I aquí hi ha un altre fenomen decisiu. De la mateixa manera que un aficionat del Barça i un del Madrid discreparan sobre si un penal ho és o no en funció de com afecti el seu equip, els votants interpreten diferent la corrupció si és dels seus o no.
0: Això no és només una intuïció, van demostrar els politòlegs Evan Duiza, Ina Gallego i Jordi Muñoz en un experiment amb votants espanyols. Van presentar exactament el mateix cas de corrupció a diferents participants i només van canviar una dada, el partit del polític implicat. El resultat va ser que els votants consideraven el cas significativament menys greu quan afectava el partit amb què simpatitzaven i més greu quan afectava el partit rival.
1: I a l'hora de la veritat, Mayol, els casos de corrupció com han afectat?
0: Doncs menys del que pensem, però més del que voldrien els partits afectats. Els estudis sobre Espanya mostren que tant el PP amb la Gürtel com el PSOE andalús amb el Zero van patir càstig electoral, però no un enfonsament proporcional a la gravetat dels casos, perquè els votants més fidels acostumen a quedar-se. El càstig arriba sobretot pels moderats, indecisos o els menys identificats amb el partit.
6: A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle.
0: Per exemple, el PP va governar durant molts anys amb el cas Gürtel i no va ser fins la sentència que una moció de censura, aquesta que sentim, ahir en va fer 8 anys, el va treure del poder. El descens electoral va venir després i en el cas del Zero Andalusia l'efecte va ser similar. Els socialistes van continuar governant diversos anys des de l'inici del cas i amb una enorme base de votants fidels. Hi ha un últim element que també s'ha de tenir en compte. La corrupció es produeix en governs llargs que tenen xarxes de poder establertes. Per tant, es barreja l'esclat d'un cas de corrupció amb el desgast propi dels anys de govern. Aleshores, els votants no només jutgen un escàndol concret, jutgen al final tota una etapa política.
7: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
8: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia substància líquida del cos que fa riure. I la resposta era humor. L'humor és una substància líquida en el cos de qualsevol animal i també una disposició a expressar elements còmics. Avui dimarts, un Enigmàrius de moda. Clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. D'onze lletres. Clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. 11 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I quan falten 4 minuts per 7:45, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la intervenció de l'exdirector d'informatius de Punt a la Comissió sobre la gestió de la DAN al Congrés.
25: Tal com va demostrar ahir Iván Esteve, el que fora cap d'informatius de Punt durant la DAN, que ja no ho és, per cert, davant de la Comissió d'Investigació, la tele pública valenciana va estar a l'alçada del que s'esperava d'ella perquè havia fet servir amb rigor tota la informació de la que disposaven i de la que estaven assabentats des de diversos dies abans, quan van reunir-se per planificar. Es podria dir que va ser l'única institució de tota la Generalitat que va complir amb la seva tasca i que va fer servei públic de veritat.
1: A la recomanació del dia avui, que tornem a parlar del Líban, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Costa Brava Líbano.
26: Fa 5 anys, la directora libanesa Mounia Akel va sorprendre amb aquesta pel·lícula amb arrels catalanes, que compta, per exemple, amb Clara Roquet com a coguionista i amb Tono Folguera com a coproductor. La cineasta narra un drama familiar ple de metàfores i alegories polítiques que ajuden a entendre la situació real del país. Un film subtil i sincer que costa una realitat teòricament llunyana, però al cap i a la fi propera, perquè les famílies no són tan diferents a les d'aquí. Sobretot quan les autoritats no els diuen tota la veritat sobre la gestió de residus i converteixen un resort paradisíac, que rep el nom de Costa Brava, en un gran abocador. Costa Brava Líbano es pot trobar a Netflix i a Filmin.
27: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
28: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
29: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:58 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
30: Bon dia. La votació.
31: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos.
32: I a més aquestes brometes, que estem de bon humor, tu. Què vols que et digui? Jo no estic de bon humor, eh?
26: La votació que han de fer els professors i professores fins dijous que ve al migdia per a decidir si accepten el preacord o acord provisional, o digue-li com vulguis, amb la Conselleria d'Educació.
1: Ah, i en aquest programa la consellera Esther Niubó deia que si es votava en contra de...
2: La Montserrat Estel il·lumineu
26: Sergi.
2: La catalana terra. Sí.
26: Bueno, Sergi, escolta'm Barça. Una cosa. Sí, Barça, què fas?
2: Cantar el Virolai.
1: El Virolai.
2: No repeteixis el que dic, sisplau.
1: Que vas anar a Montserrat, Sergi.
2: Pues sí, vaig anar allà per la vaga, ¿vale? Perquè a mi se m'acabava la baixa aquesta setmana.
26: Ah, sí, finalment se t'ha acabat. Portes tot sí. El curs de baixa.
2: Ja ho sé,
26: recordem
2: gràcies.
26: Que des del segon dia que vas agafar baixa per angoixa.
2: No ha sigut gens agradable, eh? Em van trobar salut mental aquí i aquí, al principi sí. Del
26: on
2: curs.
26: On és, aquí i aquí, on és?
2: Al colze, em van trobar salut mental al colze. Per l'ombro també, i pues, sí. No ha sigut fàcil, no? Però bueno, ahir tornava després de molt temps i vaig veure que havia vaga a Montserrat i pues, vaig anar i vaig comprar mató.
26: Un mató, molt bé, vas anar a comprar
2: mató. Us el porto a la butxaca.
26: No,
2: voleu?
26: No, escolta.
2: Hòstia, què ha passat?
26: Quin fàstic, per favor. Com et pots posar un mató a la butxaca, Sergi?
2: Però fa peste com de grobotiga.
1: Però escolta'm, Sergi, tu votaràs que sí o que no a l'acord d'educació?
2: Bueno... Em pots repetir la pregunta?
26: No, que si votaràs que sí o que no, és molt fàcil la pregunta. A l'acord d'educació que es va arribar ahir...
2: No sé, esperaré a sentir els candidats.
26: Bueno, és igual. Adéu, Sergi.
2: Què passa?
1: Després en parlem, Sergi.
2: Jope.
1: Són 8:15.

0: Avui sabrem si la proposta d'Alberto Núñez Feijóo de fer una moció de censura instrumental a Pedro Sánchez per convocar automàticament eleccions té futur o no. Hi ha dos partits interpel·lats. Un és Junts, ahir no en va dir res, i avui respondrà a través del secretari general Jordi Turull aquí al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9. L'altre partit és el Partit Nacionalista Basc. Avui llegim a diversos mitjans que, segons fonts dels nacionalistes bascos, no en volen ni sentir parlar. I és que remeten aquestes declaracions d'Aitor Esteban aquest cap de setmana.
1: Responsabilitat del PNV. Este partido político, el PP, que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, una y otra vez.
0: Feijóo tindrà l'oportunitat d'explicar en detall els seus plans a l'empresariat català a les jornades del Cercle d'Economia, on serà avui. I també analitzarem la confirmació de l'enduriment de la política migratòria de la Unió Europea.
2: I would say our European house in order, which is great. It strengthens our external borders.
0: Aquest que sentim és el comissari Bruna, que celebra que a partir d'ara els països que ho vulguin puguin instal·lar centres per deportar immigrants fora de les fronteres comunitàries. Una mesura que copia el polèmic model de la italiana Giorgia Meloni, que va intentar en el seu cas a Albània. I novetats també de les últimes hores pel que fa a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve. Això poques hores després d'anunciar un alto el foc entre Israel i Hezbollah, un alto el foc, però, que continua vulnerant-se amb atacs creuats. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça cobrarà 11 milions pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixaran dos anys 20 milions de massa salarial. A les 7, Ucam Múrcia-Barça, quarts de final pel títol de Lliga de Bàsquet, mentre que l'Espanyol arrenca la campanya d'abonaments, rebels d'arrel per consolidar els 38.000 socis d'aquesta temporada.
0: Així s'aixeca el dia informativament parlant. Pel que fa al temps, avui ha de recular una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, aquesta setmana tindrem dues baixades de la temperatura, una entre avui i demà i l'altra entre dijous i divendres. I totes dues coincideixen amb l'aparició de més tempestes. Avui, per exemple, en preveiem el Pirineu, Prepirineu i sobretot el nord-est. Comarques de Girona potser arriben a la comarca d'Osona. Aquí és on seran una mica més fortes. La resta difícilment se'n formaran, en tot cas com molt algun ruixet molt, molt aïllat. També tindrem vent de tramuntana i de mestral, aquest s'encarregarà de fer baixar la temperatura en general, però en canvi les comarques de Tarragona aquí sí que podria pujar un palet respecte a ahir. Demà dimecres més sol, dijous tornen les tempestes i a partir de divendres més tranquil·litat i més calor una altra vegada.
0: Mobilitat a aquesta hora, més retards dels habituals a l'R3 per una incidència en la senyalització. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Els trens van amb un retard d'una mitja hora a la línia R3 a causa d'un problema en la senyalització que, segons Adif, ha estat provocat per un intent de robatori de cable. A l'R11, mentrestant, la línia que uneix Barcelona amb Portbou hi ha endarreriments d'un quart d'hora. L'Avant Express, que va de Tortosa a Barcelona Sants, va 12 minuts tard. A mitjana distància, que va de la Plana Pica Moixons cap a Barcelona, Estació de França, va 25 minuts tard. I al metro de Barcelona, l'L2 ha recuperat ja la normalitat en el servei després que durant uns minuts les freqüències del pas estaven alterades per l'assistència sanitària d'una persona a l'estació del Clot.
0: I les carreteres amb congestió a aquesta hora a les dues rondes de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Sí, són les vies amb més aturades i lentitud en aquests moments, sobretot en sentit Llobregat. A aquesta hora, però, també ja tenim la intensitat habitual cap a Barcelona, també a la P7 entre Santa Perpètua i Cerdanyola, C17 a Parets o C58 a Sant Quirze. De moment, avui no consten incidències en cap punt.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sar González. Passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol, Rojo i Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
8: L'Ara i de Diga, l'editorial, i assegura que el PNV i Junts estan incòmodes, tant amb Sánchez com amb Feijóo.
9: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
8: El periodista Joan Tàpia, membre del comitè editorial del Periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però que el PP no està pas més bé.
9: Tàpia recorda que el PNV i Junts demanen eleccions, però que no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
8: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació amb la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
9: En relació amb el PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
8: I al País, el catedràtic de Ciència Política, Ignacio Sánchez Cuenca, posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
9: Alerta que les dues vares de mesurar de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
8: Per la seva part, La Vanguardia opta per dedicar l'editorial a l'alerta per l'augment dels tirotejos després que, recordem, una nena quedés ferida diumenge al barri de Sant Roc, a Badalona.
9: Exposa que l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos a Catalunya, un 30% més que l'any anterior.
8: I afegeix que els nivells de violència són inferiors a d'altres països, però que s'han d'aturar.
0: I què ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza?
7: Llegeixo un parell de prediccions sobre qui té més possibilitats de guanyar el Mundial de Futbol i coincideixen. Segons el banc d'inversions Goldman Sachs, Espanya té un 26% de probabilitats de ser campiona, seguida de França amb un 19%. La selecció espanyola també és la favorita per al superordinador Topta després d'haver fet 10.000 simulacions al torneig. És curiós, avui els vaticinis els fan els algoritmes i uns quants mundials enrere tot ho fiàvem a Pol, un pop, el recorden? Va clavar el Mundial de Sud-àfrica.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Peugeot. Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
11: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
12: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
11: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
12: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
13: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
14: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
15: Amics.
14: Rialles.
15: Llocs.
14: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
16: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Per viatjar al multivers, l'opció més intel·ligent és anar-hi amb una nau interestel·lar.
18: Sí, sí, molt bé, però jo és que vull anar a València.
17: Vaja, doncs així, Ouigo. Ves al multivers en una nau interestel·lar. Ves des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, ves de llest.
19: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
20: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Pol Foradada i Marta Viana. Comencem per una pastisseria històrica que busca relleu.
22: Es tracta de la pastisseria Buigas, a Caldes de Malavella. El seu pastisser, el Joan Carles Buigas, que elabora dolços típics com les galetes Vichy, es jubila i confia a trobar algú que continuï el negoci i les seves receptes per no haver de tancar. Ho explica el Diari de Girona, que detalla que la màquina per marcar les galetes Vichy, un producte típic del municipi, és la mateixa des del 1909.
0: Si teniu previst anar a Roma, apunteu aquesta aplicació.
23: Aqua, una aplicació que localitza les 3.000 fonts d'aigua potable que hi ha a la capital italiana. Els romans les anomenen Nasoni per la seva forma. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia està al capdavant dels països que més en consumeixen.
0: Què temen les aus?
22: Les línies elèctriques. En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya. 3 de cada 4 són espècies protegides i entre 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de CEO BirdLife que llegim a Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'estor comú i l'aligot comú.
0: Una biblioteca xinesa.
23: La comunitat xinesa ha inaugurat una biblioteca a Manresa per establir un pont entre cultures. És el centre cultural xinès i té més de 300 volums escrits en xinès i també en edicions bilingües en xinès i espanyol. La idea és acostar el coneixement de la història, la cultura, la llengua i la civilització xineses a totes les persones que hi estiguin interessades. Ho recull el Regió 7.
0: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
22: Doncs tres centres als Estats Units. El Mayo Clinic a Rochester, a Minnesota, el Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. El Vall d'Hebron hi apareix a la posició número 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent a tota Espanya i el cinquè d'Europa. A la llista dels millors també hi apareixen el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
0: I que ja no tornarem a sentir igual.
23: El Cargol treu banya, una versió s'ha fet viral a TikTok. Darrere hi ha Naïm, és un jove català d'origen marroquí i la cançó és aquesta.
1: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
23: Barreja humor i ironia, en té una altra que comença dient: gent, tinc una mala notícia, en Mohamed ha matat el patufet, un fenomen que veiem al Nació.
0: L'escoltarem demà. A aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Lara García.
2: En crònica internacional, el Washington Post explica avui que el Pentàgon ha prohibit als periodistes entrar a la seva oficina de premsa després de declarar-la espai classificat, argumentant que ara hi treballen redactors de discursos amb accés habitual a material secret. El rotatiu lamenta que aquesta és una de les moltes restriccions imposades a la premsa amb el retorn de Trump a la presidència, més pals a les rodes. I al Líban, el diari Al-Akhbar, article titulat "Un acord d'alto el foc incert", es pregunten com va intervenir l'Iran i qui va ser l'amic a qui va ajudar la missió, un dels polítics més influents del país, el president del Parlament libanès des del 92, Nabi Berri.
23: A la premsa econòmica, Expansión avisa que ahir la factura de la llum i el gas es va disparar de cop en 300 milions en acabar-se la rebaixa de l'IVA del paquet anticrisi del govern. Les mesures per evitar un encariment de les factures arran de la guerra han abaratit el gas més d'un 10% i la llum un 4%. Cinco Días posa en relleu que el govern espanyol ha suspès el contracte de ciberseguretat de l'Estat per falta de fons. El Ministeri per la Transformació Digital paralitza l'adjudicació que va guanyar Telefònica, afegeix el diari, i l'administració alega una pèrdua sobrevinguda de la cobertura pressupostària en una licitació que supera els 100 milions d'euros. I l'Economista explica que l'agència tributària ja ha enviat les primeres 50.000 cartes als contribuents perquè corregeixin la declaració de la renta, perquè hi havia errors. En preveu enviar un total de 130.000.
0: A la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Ansu Fati accepta quedar-se al Mònaco, aclareix el camí, publica La Vanguardia.

0: L'Esport anuncia que el seu traspàs és imminent, que s'estalviarà molts diners al Barça, que arribarà la norma de l'1+1. El Mundo Deportivo afegeix que 4 anys després el Barça podrà fitxar amb normalitat. Lara apunta que Xavi Hernández tornarà a entrenar després del Mundial. Vol convertir-se en seleccionador. Un altre seleccionador, l'espanyol De La Fuente, explica a El Periódico que Lamine Yamal està obsessionat en el Mundial i que li donaran tota la responsabilitat. Alfredo Relaño, al diari AS, diu que el planter és el gran fracàs de Florentino i que la política de Zidanes i Pavones s'ha quedat sense una de les potes quan es veu el Barça pel mirall amb 8 jugadors mundialistes. I el Mundo Deportivo dona detalls de Gordon, el nou fitxatge del Barça. Practica boxa, fan dels escacs, les col·leccions de pintura, el tennis, la caça i els cavalls. També devora llibres de psicologia esportiva.
1: I a la premsa del cor, les cites d'un exporter del Madrid, Elisenda Pineda.
2: Enxampen Iker Casillas amb la model i actriu veneçolana Irene Esser. La revista Pronto ha difós les primeres fotografies de la parella passejant per Madrid, mostrant-se molt afectuosos i abraçant-se. No hi ha escalfament de morro, però sí un pell en pell. Amb la calor que fa Madrid és com fer la migdiada al mes d'agost en un sofà d'escai. Iker Casillas, exmarit de Sara Carbonero i senyor que fa cara d'actor secundari de Los Serrano i o de burxar-se els premolars amb un escut de dents pla, torna a gaudir de l'amor. Ja ho veuen, Casillas confirma que es pot sortir del mercat de fitxatges, fins i tot després de la retirada.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Avui felicitem el cineasta Dani de la Orden. A veure, intuïció...
1: 43.
3: Una mica menys...
1: 35.
3: 37.
1: Vaja.
3: També fa anys l'actor Pepe Villuela.
1: Ui, 70.
3: 63.
1: Mira.
3: I acabem amb la periodista del cor, aquí segur que la claves, Rosa Villacastín.
1: Ah, mira, la Rosa Villacastín ja és eterna, però en deu fer 73.
3: Home, ja estarà contenta. 79, fregant els 80 de la vida, Castell.
1: El Sant Natural.
3: Mira, avui és el dia dels 4 sants màrtirs de Girona, és a dir, dels germans Germà, Just, Paulí i Sisi. Eren sants llegendaris que, segons la tradició gironina, havien nascut a la vila de la Pera, de la Pera, a l'església de la qual en són venerats. Eren els pastors de pedraires, escultors en pedra i picapedrers, ja que tots 4 es dedicaven a aquest ofici. Van ser martiritzats a la ciutat de Girona a finals del segle III. A Catalunya hi ha 46 persones que es diuen Germà, 79 que es diuen Just, 42 Pauli i cap persona que es diu Sisi o que la seva freqüència és inferior a 4. Sisi!
1: I tanquem el repàs de la premsa. Avui, que és 2 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 2 de juny de 2006, comença la campanya electoral pel referèndum de l'Estatut. El que Zapatero havia promès que aprovaria tal com sortís del Parlament de Catalunya. El president Maragall i el ministre Montilla descobreixen a Manresa quin serà el lema del PSC per aquest referèndum. Sí, guanya Catalunya. No, guanya el PP. Esquerra Republicana, que ha decidit que votarà que no, ho fa amb un eslògan que juga amb una frase històrica de Jordi Pujol. Ara toca no. Però avui, fa 20 anys, només es parlava d'un nom. Rocío Jurado era enterrada a Chipiona amb un fèretre embolicat amb les banderes espanyola i andalusa. La cantant s'havia mort el dia abans a Madrid a causa d'un càncer de pàncreas. Tenia 61 anys, però resulta que al final se'n va treure 2. Nascuda oficialment el 1944, a la làpida hi van fer constar 1946. Acabo amb el Primavera Sound 2006, la segona edició que es feia al Fòrum. Entre els grans noms, Lou Reed, Motorhead, Baby Shambles i, com a artistes catalans, Sisa i Mazzoni.
1: Avui és 2 de juny del 2026, és el dia 153 del calendari, falten 19 dies per l'estiu, 22 per Sant Joan, i avui comença la Patum de Berga, i així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. No se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
8: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? ¿Tiene Luis Bárcenas esa información o no?
9: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara.
10: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Deportació.
11: Acció de deportar, pena que consisteix en transportar un condemnat o no a un lloc llunyà del qual es considera que no deu sortir. Les darreres hores hem sabut que hi ha via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània.
1: Especulació.
11: Acció d'especular a l'efecte, especulacions que poden ser filosòfiques, verbals o cada cop més econòmiques per treure'n profit per fer butxaca amb 7 de guanys immoderats. Precisament, el sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de la Llei d'Habitatge a Catalunya per limitar la compra especulativa d'habitatge al país.
1: I benedicció.
11: Acte o fórmula ritual que té com a finalitat o bé consagrar persones o objectes al servei de Déu. També un motiu de joia, però avui hem de parlar d'una benedicció en polèmica, perquè la benedicció que Lleó XIV farà de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista íntegrament en castellà i aquesta decisió no té la benedicció d'alguns sectors del catolicisme català. No els ha causat joia, precisament.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 3.300 milions d'euros.
12: És la inversió per accelerar les infraestructures que ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa. El govern mobilitzarà aquesta quantitat provinent de la inversió pública o privada. Uns 1.800 milions s'injectaran de manera immediata, segons ha dit Illa al Cercle d'Economia.
1: 874 milions d'euros.
12: És la quantitat que ja ha retornat l'Agència Tributària de la Renda als contribuents catalans. Es tracta de gairebé el 60% de totes les devolucions sol·licitades a Catalunya fins aquest dilluns.
1: I 290.000?
12: Són els assistents que s'espera la 24a edició del Primavera Sauna Barcelona, que ja està en marxa amb totes les entrades venudes. Hi haurà 330 actuacions. El Primavera Sauna al Parc del Fòrum començarà demà dimecres amb Guitarrica de la Fuente i Wineta, entre d'altres.
1: I veig tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig una immensa bola de foc, deu tenir 200-300 metres d'alçada tranquil·lament. Hi ha molt de fum al voltant, majoritàriament està envoltada de camps. És la gran explosió d'una fàbrica de focs artificials a Malta.
13: Primer hi va haver un incendi que anava provocant diverses explosions. La cosa anava agafant intensitat fins que hi va haver una explosió enorme que es va poder veure a molts quilòmetres de distància. Sembla un miracle, però no hi va haver víctimes. La fàbrica en aquell moment era buida. L'accident, això sí, ha deixat tres ferits que estaven fent feines a camps propers.
1: A la segona veig l'atri de la Basílica de la Sagrada Família, però en lloc de l'habitual formigueig de turistes i feligresos, hi ha un centenar de persones assegudes enrotllant. Es nota que són docents, que protesten, perquè tots porten la clàssica samarreta groga.
13: 200 mestres i professors van fer ahir una marxa lenta fins al monestir de Montserrat i van ocupar el pati interior de la Basílica per celebrar-hi una assemblea per debatre l'acord entre departament i sindicats, que, recordem, s'està sotmetent a consulta fins dijous. Una imatge insòlica, ja que no consta que mai una manifestació entrés fins a aquest espai. Si me n'està fins a mitja tarda.
1: I la tercera ens l'envien des de Girona. Veiem un descampat que sol ser un aparcament de Girona, però que ara han tancat. S'hi veuen un munt de tràilers, camions, autocaravanes, cotxes. D'aquí són, Clara Jordan.
14: Doncs són els responsables del rodatge de la superproducció d'Amazon Tomb Raider i que a partir d'avui, durant 15 dies, provocarà restriccions, moviments i molta expectació a diversos punts del barri vell de Girona. La ciutat es converteix en l'escenari d'aquesta sèrie protagonitzada per Lara Croft. Angelina Jolie ho va ser en un parell de pel·lícules i a la sèrie qui fa de Lara Croft és Sophie Turner, que recordareu pel seu paper a Joc de Trons. Joc de Trons que, per cert, també es va rodar en part a la ciutat.
1: Falten 7 dies per la visita del Papa, al matí cada dia on expliquem un detall. Bon dia, Otserra.
15: La visita del Papa.
16: Bon dia. L'acte més multitudinari serà la vigília que tindrà lloc dimarts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Una primera part de dues hores i amb moltes actuacions musicals serà l'acollida Lleó XIV, que segons el guió previst hauria d'arribar a les 7:53 del vespre. Farà la volta a l'estadi en Papa Mòbil i saludarà en català. En l'acte respondrà tres preguntes a joves. La primera serà un catecumen, és a dir, una persona en procés de ser batejada. La segona serà sobre salut mental i l'última, sobre pastoral familiar, la formularà una parella.
15: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth portava com a nom la paraula bomba. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. L'avió volava de Newark a Palma, a Mallorca, i al cap de dues hores de sortir va girar cua i va tornar cap a l'aeroport d'on havia sortit per una emergència de seguretat. Segons la notícia que ara circula, la torre de control va alertar als pilots que s'havia detectat un dispositiu que portava el nom d'una certa paraula de quatre lletres. Aquesta paraula era bomb, bomba en anglès. Diu la notícia que la tripulació va demanar als passatgers que desactivessin tots els dispositius Bluetooth de manera immediata, però després de diversos avisos, dos dispositius es van mantenir encesos. Davant d'aquesta situació, els pilots van prendre la decisió de tornar perquè no volien explicar obertament als passatgers que buscaven un dispositiu amb el nom de bomba per no fer saltar les alarmes.
1: Això és real o fals?
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
20: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
17: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un avió que volava dels Estats Units fins a Palma torna a l'aeroport d'origen perquè un dispositiu Bluetooth porta com a nom la paraula bomba, és una notícia real. L'avió va ser desallotjat en aterrar. Tots els passatgers van haver d'entregar els seus dispositius mòbils a la policia. Després de repassar-los, van descobrir que el dispositiu Bluetooth amb el nom de bomba era el mòbil d'un noi de 16 anys.
1: Vaja, gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8 del matí repassem els titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Lara García. Moviments per a una moció de censura al govern d'Espanya.
11: Alberto Núñez Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez.
6: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: A les 9 avui al matí de Catalunya Ràdio, la resposta de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. Tot això, mentre Esquerra considera que Sánchez i també Salvador Illa haurien de sortir d'una explicació urgentment pels últims fronts judicials del PSOE.
12: Elisenda Alemany, número 2 dels republicans.
7: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen, per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
12: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana.
1: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs.
11: Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià. Segons el mitjà nord-americà Axios, Trump ha dit a Netanyahu que és un boig i un ingrat per posar en risc les converses de pau amb l'Iran amb els seus atacs al Líban.
1: Malestar en alguns sectors després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
12: Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el sant posterior i el credo.
1: I aquesta nit s'han entregat a Mèrida els Premis Max.
22: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important.
11: Amb triomf de dues produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spunberg, i Aquí sentim, i no de la companyia de dansa La Venidera.
23: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
24: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera el pas d'un petit front. Ara mateix ja tenim núvols alts i mitjans a bona part de Catalunya. I aquesta tarda també creixeran tempestes al Pirineu i al nord-est. Aquestes últimes poden ser més fortes, es formaran bàsicament a les comarques de Girona, potser també a Osona o al Berguedà. I en tots aquests llocs avui baixarà 2, 3, 4 graus la temperatura, no pas a la resta. Avui a la tarda també tindrem tramuntana a l'Empordà i mestral al sud del país.
23: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: Pel que fa al trànsit, no hi ha incidències en cap punt, però sí congestió en pràcticament totes les vies cap a Barcelona. Txell Garriga.
25: Bon dia de nou. Sí, de moment, matí força tranquil en aquest sentit. Sí que veiem alguns trams amb congestió i aturades, com diu, sobretot cap a Barcelona, a 2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, l'accés al Nus de la Trinitat. També amb congestió a les dues rondes, en sentit Llobregat, fins a Vallcarca i la Barceloneta.
1: I pel que fa al transport públic, molts problemes avui a l'R3 per un robatori de cable a l'estació de la Garriga.
0: Mira, doncs a la línia R3 està registrant retards de mitja hora i els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. De fet, Renfe recomana als viatgers que facin transbord a l'estació de Centelles i allà agafin l'autobús que posa Renfe. Tot plegat, segons Adif, a causa d'un intent de robatori de cable a l'estació de la Garriga.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Què?
4: Què, Canalies?
3: És que, escolta'm, avui tenim una història que a mi això m'encanta.
4: Ai, a veure, explica.
3: Anem a trucar l'Àngels, sí, perquè fa 66 anys.
4: No, molt bé.
3: Però fa 34 anys que va conèixer.
4: Està esperant que la felicitin per la ràdio. No.
3: Que va conèixer el seu amor, que és en Jordi.
4: Que bonic, eh?
3: Tot en un mateix dia. Ara hi ha això. A veure si te... Àngels!
5: Hola!
3: Hola!
5: Hola! Ui, hola! Què és el mateix que... Xiripipi!
3: Molt bé!
5: De riure.
3: Àngels, què?
5: Aquesta... No me l'esperava!
3: Has vist? A vegades la vida té aquestes sorpreses. Què t'he de dir?
5: Ai, que bo. Moltíssimes gràcies.
3: Escolta, et truquem de part del Jordi, els vostres fills, l'Anna i el Jordi, perquè avui és un dia molt especial. Suposo que tu millor que ningú ho saps.
5: I tant, i tant.
3: Què passa avui, Àngels?
5: Oh, que faig 66.
3: I què més?
5: Ai, com que què més?
3: 34, que us vau conèixer amb en Jordi.
5: No!
3: Mira! Ah, això m'han dit,
5: però,
3: eh?
5: No, però això va ser el 27 de març.
3: Ah,
5: no,
3: home, escolta, però fa 4 dies.
5: Clar, i que ara... No pot ser, que això m'hagi oblidat una data així.
3: Mira quina cançó per tu, Àngels.
5: A veure...

0: Bon dia, són les 8. I comencem amb el titular del trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. De moment, sense incidències en cap punt, amb congestió habitual a l'AP7 a Barberà, C17 a Parets o les vies a la Corona de Barcelona, el transport públic per un intent de robatori de cable a la Garriga, els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut a Figaró.
0: Europa fa el pas, endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger de centres de deportació d'immigrants. Alemanya o els Països Baixos ja s'hi han mostrat interessats. Entre altres canvis, també inclou una política d'asil més restrictiva. Alberto Núñez Feijóo no aconsegueix ara com ara els suports de Junts i el PNB per tirar endavant una moció de censura contra Pedro Sánchez que porti a unes eleccions immediates. Avui Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des de les jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, Esquerra considera que Sánchez i el president Illa no poden demorar donar explicacions. Almenys 10 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Continuen les vagues d'educació avui al Barcelonès, que només convoquen els sindicats minoritaris. Mentrestant, un de cada cinc docents ja ha votat el preacord firmat la setmana passada amb Educació. La consulta durarà fins dijous i estan cridats a participar-hi més de 94.000 professionals. Més de 25.000 alumnes valencians comencen avui les proves de selectivitat. Ho fan a la quarta setmana de vaga indefinida, amb les negociacions estancades i amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. Considera prioritari que es dediqui a les zones tensionades de manera automàtica. Avui comencen una ronda de negociacions formals amb el PSC, Esquerra, els Comuns i també la CUP. I les produccions catalanes, la tercera fuga de Victòria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max, que es van entregar ahir al Teatre Romà de Mèrida. La tercera fuga s'han dut tres guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
2: Esports. El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. A més, el club blaugrana rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. El Barça de bàsquet comença avui els play-offs de quarts de final pel títol de Lliga, jugant a les 7 a la pista del Camp Múrcia amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. A la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu Mataró, partit que decidirà les campiones de Lliga a les 9 del vespre. I a la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà les semifinals contra l'Inter després de superar 4-6 al Valdepeñas. A l'Hockey Lliga, l'Igualada empat a 1, les semifinals contra el Barça van superar els blaugranes 1-3.
0: I el temps, matí de sol entelat amb núvols prims. Pels vols del migdia ja començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran ruixats i tempestes al terç nord, sobretot a Girona i a Osona, que localment podran ser fortes. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
3: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és dimarts 2 de juny, ho fem parlant de política migratòria, via lliure perquè els estats de la Unió Europea construeixin en països estrangers centres per deportar migrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània. La política migratòria dels 27 s'endureix més que mai amb l'acord que van tancar ahir a la nit el Parlament Europeu i els països comunitaris i que dona cobertura legal a aquests centres de deportació. Marxem cap a Brussel·les. Bruno Forte, Amires.
4: Els projectes per construir-los podran arrencar en qüestió de dies o setmanes, tan bon punt entri en vigor l'acord d'ahir. Els centres de deportació només es podran obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, diu la futura llei. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats fins que es resolgui el retorn als seus països d'origen. També hi podran anar a parar les persones a qui se'ls denegui l'asil polític a la Unió Europea. ONGs com Amnistia Internacional posen el crit al cel, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
5: We have put, I would say, our European house in order.
6: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
4: S'endureixen els requisits per obtenir l'asil polític i dins dels països europeus les autoritats també podran detenir durant 2 anys i mig els migrants irregulars que es neguin a marxar, també a menors no acompanyats i famílies amb nens. Per pressionar-los se'ls podrà sancionar i retirar ajudes públiques. Ara mateix només acaben deportats el 30% de tots els migrants amb un ordre d'expulsió. La Unió Europea vol que això canviï gràcies a aquesta nova llei, aprovada en ple auge de l'extrema dreta i en un moment en què els sondejos d'opinió pública identifiquen cada cop més sovint la immigració com un problema.
0: En política, el Partit Popular continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Avui Alberto Núñez Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des del Cercle d'Economia de Barcelona l'endemà d'oferir a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox, amb la missió de convocar eleccions immediatament. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
8: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
7: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat.
0: I Esquerra Republicana considera que Sánchez al Congrés i Salvador Illa al Parlament haurien de sortir a donar explicacions urgentment per aquests últims fronts judicials. Elisenda Alemany, número 2 dels Republicans.
9: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
0: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana. Els alcaldes socialistes es protegeixen per mirar de no pagar els plats trencats d'aquests casos judicials. A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals de l'any que ve i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. Per això volen centrar els esforços a reivindicar la seva gestió local, Albert Prat.
10: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
11: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.

0: al metro. També s'ha informat d'atacs amb drons per part de l'exèrcit ucraïnès. Un ha esclatat a la regió de Kursk, amb un balanç d'un mort i diversos ferits, segons fonts locals. Un altre objectiu ha estat una refineria a la regió de Krasnodar, que s'ha incendiat després que hi ha impactat un dron. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir: ets un maleït boig i ets un ingrat. Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut si Hezbollah ataca el nord d'Israel i que l'ofensiva continuarà al sud del Líban. Washington, Oriol Serra.
1: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos.
0: I tanquem aquest bloc d'Internacional a Dinamarca. Dos mesos després de les eleccions, la primera ministra en funcions, Mette Frederiksen, ha anunciat un acord per formar un govern de coalició en minoria, formats per partits de centre-esquerra. Frederiksen governarà una tercera legislatura encapçalant un executiu format pel seu partit, el socialdemòcrata, juntament amb el Partit Socialista Popular, els centristes dels moderats i el Partit Radical Liberal. La coalició no arriba als 90 escons de la majoria absoluta, però comptarà amb el suport extern d'almenys un altre partit d'esquerres, el Roig i Verds, de la llista unitària. L'acord de govern es presentarà dimecres. A casa nostra, avui, continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris. Els majoritaris, com l'USTEC, han optat per suspendre les vagues territorials aquesta setmana mentre dura la consulta sobre el preacord, però la CGT, la Intersindical i COS han decidit mantenir-les. El seguiment de la vaga d'ahir a la Catalunya Central i a Girona va rondar el 10%, segons el govern. 200 manifestants van entrar a l'abadia de Montserrat cantant el Virolai i van fer una assemblea de rebuig al preacord.
2: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
3: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
4: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
0: A la tarda, 400 mestres i professors van participar en una concentració a Girona davant la seu de la Generalitat i 200 manifestants més van protestar a Manresa. I a l'espera de saber quina és, doncs, la convocatòria d'avui, com van anant aquestes convocatòries al Barcelonès, explicar-vos també que el 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre aquest preacord. Més de 94.000 professionals estan cridats a votar el pacte. D'aquests 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebuig i es comprometen a continuar amb les vagues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos.
5: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: La consulta s'acabarà dijous al migdia. I al País Valencià, més de 25.000 alumnes comencen avui les proves de selectivitat. Ho fan en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord i en un ambient d'escalada de tensió. Pepa Ferrer.
6: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Diorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord i va marcar una línea roja.
7: Eso sí que sería para mí una línea roja. Es decir, utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión y el garantizo que sería una línea roja.
6: El govern valencià assegura que els 55 tribunals de les Pau s'han constituït amb normalitat i que en cas de baixes d'última hora hi ha personal suplent preparat. Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Ahir dilluns, el sindicat majoritari STPB no va assistir a les dues reunions sectorials previstes. Reclamen que la pujada salarial torni a la taula de negociació, una demanda que, de moment, encara no s'ha satisfet.
0: Parlem ara del malestar que s'ha despertat en alguns sectors del catolicisme català després que s'hagi sabut que el Papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist.

0: de la Sagrada Família. Ho recull el guió litúrgic de la visita publicat pel Vaticà. La celebració combinarà el castellà i el llatí i el català es limitarà a la salutació inicial de la missa, a la primera lectura, al salm posterior i al credo. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, ho lamenta.
1: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, ho troba una falta de respecte a la figura d'Antoni Gaudí.
2: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
0: Encara no se sap en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Hem arribat a 8:15, connectem amb el nostre equip viari i sapiguem com desperten avui carreteres i transport públic. Txell Garriga, molt bon dia.
3: Bon dia. Doncs comencem destacant que els docents estan tallant la Gran Via, la C31, a l'altura de la Campana. Aquesta seria, però, la incidència més destacable, perquè de moment matí a les carreteres força tranquil, no consten més incidències en cap punt de la xarxa. Sí que veiem la retenció habitual cap a Barcelona, trams d'entre 3-4 quilòmetres, tant des de Llobregat per A2, B23 o C32, i des del costat Besòs, intensitat, sobretot cap al nus de la Trinitat. Destacar també la congestió a dins les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat, ben bé fins a Sant Gervasi i del Fòrum a la Barceloneta. També veiem plenes AP7 entre Mollet del Vallès i Barberà, en sentit sud, i també a Cerdanyola, direcció Girona, C17 a Parets, C58 a Sant Quirze, com dèiem, sense problemes en cap punt. I el transport públic destaca que per un intent de robatori de cable a la Garriga, els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. Pels viatgers que no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró, es recomana doncs fer transbord a l'estació de Centelles. De moment, això és tot.
4: El temps.
0: Enric Agut.
5: Matí a dimarts tranquil de moment, però els vols a migdia s'iniciaran alguns ruixats pel Pirineu que després de la tarda també afectaran altres indrets del terç nord del país i també podran arribar a la Costa Brava. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja. Ripollès, Osona, Garrotxa i també l'Alt Empordà. En mitja hora, 30 minuts, poden caure més de 20 litres i localment alguna tempesta en acompanyada de calamarsa o de pedra. La resta del temps ha d'aguantar sol, intervals de núvols, un matí amb núvols alts i prims, alguns a baixos, un cel variable en alguns indrets. Al matí, a primera hora, hem tingut algun ruixat allà a les 3, 4, 5 de la matinada, comarques de Barcelona que han passat molt ràpid, però algun anava acompanyat de calamarsa fins i tot. Han caigut només 2 litres a Sant Feliu de Llobregat, gairebé un litre en alguns barris de Barcelona, o també algunes dècimes, algun litre al Maresme. També un litre a Molins de Rei, també algun ruixat al Vallès Oriental. Bé, la temperatura avui una mica més baixa, els valors més elevats estaran situats al voltant dels 33-34, per exemple, a Lleida, o també a Mora d'Ebre, on es mantindrà la temperatura, o serà similar, on pel més alta serà a la costa de Tarragona.
4: Tresca Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
6: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
4: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
6: Que bé!
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
9: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
11: Era alt, força prim.
12: Necessitava més corpulència.
10: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
13: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
14: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
10: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Tresca Info.
0: Passant 4 minuts d'un quart de nou, continuem. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge. Avui comencen una ronda de negociació formal amb el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. El sindicat defensa que la proposta que van pactar el govern i els comuns té escletxes importants que poden fer que la llei no s'acabi aplicant. La més flagrant, a parer seu, és que deixa en mans de cada ajuntament decidir si es limita la compra d'habitatge o no a les zones tensionades. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, ha avançat aquesta emissora que els partits estarien disposats a repensar-s'ho i impulsar un pla director urbanístic des de la Generalitat.
15: Hem sabut explicar bé a tots els partits la importància de que sigui una llei que s'apliqui a les zones tensionades d'abast català de manera automàtica i per nosaltres és una condició, bàsicament, perquè aquesta llei s'aprovi.
0: Altres qüestions mal resoltes al text inicial, segons el sindicat, és que es permet comprar edificis sencers i revendre'ls al cap de poc temps a un preu més alt, o també que permet comprar un pis per llogar-lo durant un any a les persones que tenen menys de 5 habitatges. El sindicat exigirà als partits que no s'adormin amb tot això i que la llei s'aprovi el més aviat possible. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla destinat a accelerar la construcció de grans infraestructures. El govern impulsarà una aliança amb el sector privat perquè obres que estan projectades a 20 anys vista puguin reduir la seva entrada en funcionament a un termini de 6 anys. Aquest mecanisme actuaria en projectes com el desdoblament de la C-16 al Berguedà, la C-55 o les estacions de la línia 9 del metro. Illa ho ha anunciat a l'obertura de les jornades anuals del Cercle d'Economia.
16: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
0: El govern reservarà 3.300 milions d'euros per aquest mecanisme públic o privat. D'altra banda, durant la seva intervenció al Cercle d'Economia, el president ha passat de puntetes pels casos judicials que esquitxen els socialistes. Ha tornat a insinuar que hi ha marxa una operació per derrocar els governs català i espanyol. Ara marxem cap a Tortosa. 14 anys després, avui comença l'Audiència de Tarragona el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol. Tortosa, Jordi Barranca.
17: Avui està previst que es comenci amb les qüestions prèvies d'un judici que té com a principal acusat Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa, per a qui Fiscalia demana 14 anys de presó. A finals d'abril, una de les parts implicades, CaixaBank, va arribar a un acord extrajudicial per indemnitzar les víctimes i evitar que dos extreballadors seus vagin a judici. És una de les primeres decisions que s'hauran de ratificar en aquest tribunal. La fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre, va afectar, recordem-ho, 408 socis que van perdre en conjunt 4,8 milions d'euros.
0: En cultura, la tercera fuga de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
18: Bona nit. Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà aquesta que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victoria Spumberg-Albert Pijuan.
19: Ostres, no, molt, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries. Sí, a més, jo penso que és una escriptura zero acadèmica, és una escriptura molt, molt agosarada, no? Perquè barreja llengües, barreja codis.
18: Millor repartiment i millor actor per Toni Vieira.
20: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
18: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el de millor espectacle teatral. Un espectacle que, per cert, a Catalunya encara no s'ha pogut veure. En dansa, el muntatge no de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels noms propis de la nit. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Mèrida.

I ara parlem de la 24a edició del Primavera Sauna Barcelona, que ja està en marxa amb totes les entrades venudes. Fins diumenge s'hi esperen més de 290.000 assistents, amb un total de 330 actuacions. Ahir es va donar la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat, com Resmatàs, la Sala Polo o Paral·lel 62. El Primavera Sauna al Parc del Fòrum començarà demà amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente, l'estem escoltant de fons, també per Wet Leg Yard Act i Winnet, el primer gran nom internacional, però serà dijous, amb la nord-americana Doja Cat, que actuarà just abans de la catalana Bad Giel. També desfilaran pel Primavera Geese, una de les bandes del moment, i tornen per segon any els irlandesos Knee Cap, també Slowdive i Blood Orange. Entre els caps de cartell hi ha Gorillaz o The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja.

0: Esports. Montse Raya, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. El Barça comença a fer caixa per afrontar el mercat de fitxatges. El jugador blaugrana Ansu Fati ha arribat a un acord per quedar-se al Mònaco, on ha estat cedit l'última temporada. Amb aquesta operació, el Barça cobrarà 11 milions d'euros i s'estalviarà la fitxa del davanter. D'aquesta manera, el club blaugrana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions d'euros computable en dues temporades. Durant aquest any al Mònaco, Fati ha marcat 12 gols en 30 partits. El Barça reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. El Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet, amb el primer partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 i amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Toko Shengelia, l'aler pivot del Barça, afronta així el partit.
2: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
1: També jugarà avui el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè de la Lliga regular ACB. I també avui Sant Andreu i Mataró es juguen el títol de la Lliga femenina de waterpolo. A la piscina Pere Serrat de Sant Andreu, l'equip barceloní i les maresmenques jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'invatibilitat de les andreuenques. Sentim Javi Aznar, tècnic del Sant Andreu, i Dani Ballar, entrenador del Mataró.
3: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
4: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
1: Sant Andreu Mataró, avui a les 9 del vespre, en directe per Esport 3. El Barça es classifica per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar ahir 4-6 davant el Valdepeñas. Els blaugranes van haver de remuntar partit amb dos gols de João Víctor i també de Pito, Antonio, Catela i Gauna. Antonio Pérez, jugador del Barça.
5: La segunda parte hemos salido ahí, bueno, no han metido ese gol, hemos ido a contrarremolque, pero bueno, este equipo sabemos que no se rinde nunca, que sabe competir como el que más. Hemos estado momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a l'altura.
1: Ara, en semifinals de la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà contra l'Inter Movistar, que va superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empatà la semifinal pel títol a la pista del Barça 1-3. Els de la noia recuperen el factor pista. Sentim el jugador de l'Igualada, Àlex Cardil.
6: Més o menys igual que el partit d'avui, no? Sabem que hem de fer un partit igual o millor per el divendres per poder guanyar i el diumenge igual. I doncs ara bueno, a descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
1: Per l'Igualada van marcar Matías Pascual, Marc González i Villanes. Pel Barça, el gol és de Ferran Font.
7: Això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits. Anem 1-1, en queden 3 partits. Haurem d'entrar concentrats. El seu pavelló segur que apretarà. Però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així.
0: 3CAT Info.
1: Dos apunts de futbol. Lamine Yamal és dubte per començar el Mundial. El jugador del Barça encara s'està recuperant de la seva lesió i podria no estar a punt per debutar el 15 de juny contra Cap Verd. Un dels capitans de la selecció espanyola, Rodri, creu que l'extrem mataroní ha de tenir un nou rol dins l'equip.
8: Teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial. Ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar si no es el liderazgo también en el campo, y le veo

0: Como siempre, fantástico.
1: En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marianne Vos seran les cap de cartell, també hi serà Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny amb la presència de 22 equips. El Giro femení, avui quarta etapa, cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. Elisa Balsamo, de l'equip Trek, surt refermada al lideratge després de guanyar ahir l'esprint al torneig de Roland Garros de tennis. Avui Rafa Hodar, Zverev i Joao Fonseca Mensik, primers partits de quarts de final al torneig femení, Andreeva Sirstea i Svitolina Kostiuk.

0: 3CAT Info.
1: 9:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, molt bon dia.
2: Bon dia. Per manifestació estan tallades la Gran Via a l'altura de la Campana i l'Avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig, i un accident està tapant l'entrada cap a Barcelona també per la C32 Ronda de Dalt a l'altura de l'Hospitalet.
1: Doncs un cop actualitzada la situació del trànsit, repassem el més destacat a aquesta hora. Europa es posa d'acord per endurir com mai la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants en situació irregular. La regulació també endureix les condicions de permanència dins el territori de la Unió. Almenys 10 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats d'Ucraïna. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com ara Dnipro. I en política, Alberto Núñez Feijóo no aconsegueix de moment els suports de Junts i el PNB per tirar endavant una moció de censura contra Pedro Sánchez, que porti a unes eleccions immediates. Esquerra considera que tant Sánchez com Salvador Illa haurien de sortir a donar explicacions pels últims fronts judicials del PSOE. Avui Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des del Cercle d'Economia. I des d'ara fins les 9 també analitzarem la cursa entre les grans empreses d'intel·ligència artificial per ser els primers a cotitzar a la borsa. És la porta per obtenir més finançament a gran escala. També us explicarem que 3CAT obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la marató de l'any que ve, també la del 2028. I anirem al Pallars Sobirà, on els treballadors dels espais naturals protegits denuncien una situació crítica de falta de personal i de precarietat laboral. I quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Montserrat Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Quin és el titular a aquesta hora?
3: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. Avui, Lliga CB, Múrcia-Barça, primer partit de play-off de quarts de final a les 7 amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio, i es decidirà la Lliga Femenina Waterpolo Sant Andreu-Mataró a les 9 del vespre.
1: I el temps, matí de sol entelat pels núvols prims, pels vols del migdia començaran alguns ruixats al Pirineu, a la tarda cauran aquestes pluges i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i Osona, que localment poden ser fortes. La calor afluixarà una mica més, les màximes més altes no passaran dels 33 graus. Passen 3 minuts de 9:15, via lliure perquè els estats de la Unió Europea construeixin en països estrangers centres per deportar migrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània. La política migratòria dels 27 s'endureix més que mai amb l'acord que van tancar ahir a la nit al Parlament Europeu i als països comunitaris i que dona cobertura legal a aquests centres de deportació. Anem cap a Brussel·les. Ens ho explica en Bruno Forteamires.
4: Partia com una de les grans...
5: Els projectes per construir-los podran arrencar en qüestió de dies o setmanes, tan bon punt entri en vigor l'acord d'ahir. Els centres de deportació només es podran obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, diu la futura llei. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats fins que es resolgui el retorn als seus països d'origen. També hi podran anar a parar les persones a qui se'ls denegui l'asil polític a la Unió Europea. ONGs com Amnistia Internacional posen el crit al cel, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
6: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
5: S'endureixen els requisits per obtenir l'asil polític i dins dels països europeus

0: europeus, les autoritats també podran detenir durant 2 anys i mig els migrants irregulars que es neguin a marxar, també a menors no acompanyats i famílies amb nens. Per pressionar-los, se'ls podrà sancionar i retirar ajudes públiques. Ara mateix, només acaben deportats el 30% de tots els migrants amb un ordre d'expulsió. La Unió Europea vol que això canviï gràcies a aquesta nova llei, aprovada en ple auge de l'extrema dreta i en un moment en què els sondejos d'opinió pública identifiquen cada cop més sovint la immigració com un problema.
1: Notícia també d'aquestes darreres hores, atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diverses ciutats d'Ucraïna amb una desena de morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i 73 míssils de creuer contra Kiev i altres punts del país, com Dnipro, després de setmanes d'advertir que faria una ofensiva a gran escala. El Kremlin assegura que ha atacat instal·lacions de la indústria de defensa d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solies.
2: Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
1: En política, el PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Avui Alberto Núñez Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des del Cercle d'Economia de Barcelona, l'endemà d'oferir a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox amb la missió de convocar eleccions immediatament. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat.
1: I Esquerra considera que Sánchez al Congrés i Salvador Illa al Parlament haurien de sortir a donar explicacions urgentment per aquests últims fronts judicials. Elisenda Alemany és la número 2 dels republicans.
5: Nosaltres, evidentment, continuarem treballant, també posant els límits on calen. Per això demanem i exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez, de la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
1: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la Cambra Catalana. I el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, ha carregat públicament contra el portaveu del seu grup parlamentari, Gabriel Rufián, li exigeix respecte i li recorda que la paciència té un límit. Salvador ha fet una piulada on li etziba que Esquerra no és cap plataforma personal, en referència a les maniobres de Rufián per encapçalar una plataforma de partits a l'esquerra del PSOE, i també li diu que tampoc és un espai polític per llançar ultimàtums per l'afirmació de Rufián, que només es tornarà a presentar amb Esquerra si es compleixen certes condicions. Salvador acaba advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà la tonteria, diu textualment. En el judici de la Kitchen, el comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de barcenes ocults a l'estranger i que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Madrid, Tania Tàpia.
6: Diu Villarejo que l'objectiu no era la documentació sobre la caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. Sosté que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas i li paga amb fons reservats. Tot era legal, però Rajoy, amb qui despatxava sobre el tema, els va enganyar.
7: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
6: També ha defensat que era tot legal l'exdau Eugenio Pino, uns interrogatoris on per cert ha aparegut l'operació Catalunya, tots dos han donat per fet que va existir i que la fiscalia n'estava al cas.
8: 3CAT Info.
1: Cursa entre les grans empreses d'intel·ligència artificial per ser els primers a cotitzar a la borsa. Anthropic, una de les pioneres del sector i creadora de l'assistent Claude, ha registrat la petició per sortir al mercat davant les autoritats de la borsa de Nova York. El mercat espera que les properes setmanes OpenAI, creadora de ChatGPT, també iniciï els tràmits per començar a cotitzar. Però qui les ha avançat ha estat SpaceX d'Elon Musk, que ha integrat la filial DIA del grup i es podria estrenar el paquet abans de l'estiu. També Alphabet, empresa matriu de Google, ha anunciat que es planteja vendre accions per un valor de 80.000 milions de dòlars per finançar la seva infraestructura d'intel·ligència artificial. Els analistes consideren que les primeres empreses del sector que entrin a la borsa aconseguiran més atenció dels inversors i s'asseguraran el finançament que necessiten per continuar desenvolupant els seus productes. Encara en economia, Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent. El trajecte sense escales fins a la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
8: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als caps, com Dubai o Doha.
1: I ara una notícia que afecta aquesta casa. Trescat obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i el 2028. La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com a entitats de recerca i societats científiques, també de professionals de l'àmbit de la salut, inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia. Un cop tancat el termini de participació, la Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que és qui decidirà finalment, les malalties que centraran les edicions de la Gran Jornada Solidària. El formulari el podeu trobar des de les 10 del matí d'avui i fins al dia abans de Sant Joan al web 3cat.cat/marató. Més qüestions. La població espanyola visita més sovint el metge de família, consumeix més medicaments i té més malalties cròniques registrades que no pas la població nascuda a l'estranger. En contraposició, els immigrants fan servir menys l'atenció primària i les visites de seguiment, però sovint és per problemes amb l'idioma o pel desconeixement del sistema sanitari. Això fa que recorrin més als serveis d'urgència. Són dades del Ministeri de Sanitat. Amb aquest resultat, la ministra Mònica García ha volgut trencar la brama que els immigrants col·lapsen el sistema sanitari.
9: Cuando estamos hablando del colapso de nuestro sistema sanitario, el colapso de nuestro sistema sanitario se debe a una baja inversión, se debe a los recortes y se deben a las privatizaciones. Esto es lo que está amenazando nuestro sistema nacional de salud.
1: L'informe de Sanitat recull que factors com la precarietat laboral o de l'habitatge amb el temps poden empitjorar la salut dels immigrants. I ara cultura. Amb l'estètica amable dels còmics, que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils. Aquest és el còmic Dulce Basura, primer impactant treball de l'artista nord-americana Kyla E, que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que ens trasllada la seva traumàtica infantesa. Ens ho explica la Valeria Obareda.
10: Colors primaris i dibuixos tendres és el que trobem en aquest llibre tan dur i que en realitat retrata una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. I ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
11: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
10: I va treballar des de molt jove, durant més de 10 anys, sense la idea de publicar-ho, però quan un dels seus mentors, el dibuixant Mark Newgarden, un dels seus herois, assegura, li va dir que ho publiqués, tot va canviar.
11: Això em va fer explotar el cap. Jo no pensava que fos llegible, no pensava que ningú, que cap editor estaria disposat a comprar-me un còmic tan estrany. No havia vist mai cap dels meus herois fer alguna cosa semblant, però ell va ser el meu heroi i va creure en mi.
10: Treballant aquest còmic li ha servit per fer teràpia i al final ha estat tallar qualsevol lligam amb la seva família biològica.
11: No va ser fins que vaig sentir a les entranyes que ja estava acabat i vaig tenir molta cura de no precipitar-me per la meva pròpia salut mental. És molt important per explicar al món què em va fer la meva família. Aquest és el final de la meva família. Vaig haver de marxar perquè vaig descobrir que tots ho sabien i ningú hi va fer res.
10: Kayla E. reconeix que realment no tenia el perfil per aconseguir sortir-se'n.
11: Soc llatina, soc lesbiana, soc dona. Gent com jo no érem les autores de còmics als anys 50 i 60. I explicar la història d'aquesta nena queer maltractada en aquestes narratives blanques idealitzades suposa aquesta tensió real, on hi ha aquest amor, que no és un odi, és simplement una crítica informada.
10: Amb aquest primer llibre, Kayla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de Còmic.
1: I l'escriptora Siri Hutzbeth ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes. És una reflexió sobre el dol i l'amor perdurable després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024. Relata, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
12: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència en l'espai i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
1: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net Miles cap al final de la seva vida. Tres quarts de nou, moment de tornar a connectar amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim a aquesta hora carreteres. També si hi ha incidències, n'hi havia a la capital catalana per algunes protestes dels docents. Txell Garriga, molt bon dia, com ho tenim?
13: Molt bon dia, doncs sí, a la capital catalana en tenim dues. Els docents estan tallant la Gran Via, la C31 a l'altura de la Campana i també l'Avinguda Meridiana a l'altura del Passeig de Fabra i Puig. I a les carreteres, de moment només retenció habitual cap a Barcelona, trams d'avui d'entre 3-4 quilòmetres, tant des de Llobregat, Parados, B23 o C32. En aquest cas sí que un accident, però que ja s'ha retirat a l'Hospitalet, ha provocat més aturades de l'habitual. I des del costat Besòs, intensitat ara, sobretot des del nus de la Trinitat, destacar, però també la congestió que hi ha a dins les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. I a la resta de punts habituals, cues que veiem que es comencen ja a esponjar a l'AP7 a Santa Perpètua, també a la C17 a Parets o a la C58 a Sant Quirze. Pel que fa al transport públic, per un intent de robatori de cable a la Garriga, els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. Pels viatgers, doncs, que no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró, es recomana fer transbord a l'estació de Centelles. I també ens consten algunes demores a Rodalies provocades per les limitacions de velocitat, però en general són d'entre 10-15 minuts les més acusades. De moment, això és tot.
1: El temps. Enric Agut.
14: Matí tranquil, amb alguns intervals de núvols. A primera hora del dia hem tingut algun xàfec que ha afectat a comarques de Barcelona molt irregulars, que han deixat poca pluja, 1-2 litres, en el millor dels casos, per exemple, 2 litres a Sant Feliu de Llobregat. Ha arribat a ploure també una mica en algun indret del Maresme o també del Vallès Oriental, i localment amb alguna calamarsada. Bé, la situació serà més inestable a partir del migdia. Ja als vols del migdia s'escaparà alguna pluja pel Pirineu i després de la tarda els ruixats s'escamparan per altres indrets de les comarques de Girona. També poden arribar a l'Empordà, a la Costa Brava i també xàfecs al nord de les comarques de Barcelona. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja. Ripollès, Osona, Garrotxa i també l'Alt Empordà. A mitja hora poden caure més de 30 litres i localment alguna tempesta anar acompanyada de calamarsa o de pedra. Hi ha algunes ventades on descarregui, la temperatura baixarà ràpidament. Avui les màximes baixen, excepte la costa i el prelitoral de Tarragona es mantindran, o en algun indret pot pujar algun grau la temperatura. I avui els valors més elevats seran de 33, per exemple, a Lleida o també a Móra d'Ebre.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
16: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts de 9.
16: Catalunya al dia.
1: Doncs comencem aquest bloc dedicat a les notícies de proximitat al Pallars Sobirà des d'on els treballadors dels espais naturals protegits i la Direcció General de Polítiques Ambientals denuncien una situació crítica de falta de personal, també de precarietat laboral. Asseguren que aquestes mancances posen en risc la conservació dels parcs naturals i de la biodiversitat. El col·lectiu reclama mesures urgents i acusa el govern de no prioritzar prou les polítiques ambientals. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
17: Els treballadors denuncien que professionals amb experiència estan sent apartats dels equips per criteris administratius que consideren arbitraris, malgrat haver ocupat durant anys llocs estructurals imprescindibles. També reclamen la regularització de plantilles i un millor reconeixement professional. El col·lectiu assegura que la manca de personal provoca retards en plans de conservació, dificultats en la prevenció d'incendis i una pèrdua de coneixement tècnic especialitzat. També denuncien ingerències polítiques en decisions que consideren que haurien de respondre només a criteris científics i tècnics. Per tot plegat, Santi Ramos, portaveu del col·lectiu, explica que exigeixen reforçar els equips, crear un departament propi de medi ambient i demanen també la destitució del director general, Marc Vilaú.
18: Suposa fins i tot la pèrdua de talent, ja que molts dels nostres companys no podran optar a les places de nova creació per les quals nosaltres hem estat lluitant tant. Si volem afrontar els reptes de país en matèria de medi ambient, cal disposar d'una infraestructura sòlida, podríem personal i pressupost, exempta d'ingerències polítiques i de l'or. Per això exigim la creació d'un departament propi i la destitució del director general, el senyor Marc Vilaú, com a principal responsable de la situació crítica a la que hem arribat.
17: També adverteixen que no descarten noves mobilitzacions si les seves reivindicacions no són ateses. Des del Departament de Territori no han volgut fer declaracions, però rebutgen les crítiques i asseguren que la plantilla de la Direcció General ha crescut un 20% des del 2022. També defensen la creació de noves places estructurals, l'impuls de nous parcs naturals i remarquen que la regulació dels interinatges depèn dels criteris de funció pública.
1: I ara ens situem a Figueres, on els Mossos de l'esquadra han detingut un home de 22 anys a qui acusen d'haver-se quedat més de 23.000 euros a través d'estafes informàtiques. Clara Jordan.
19: El detingut utilitzava el mètode conegut com a Relay Attacks. Consisteix a contactar via SMS amb les víctimes suplantant la identitat del Departament de Riscos d'un banc. Faciliten un telèfon al qual la víctima truca i li expliquen que la seva aplicació està compromesa pel que fa a la seguretat i que l'ha de desinstal·lar i instal·lar-ne un altre, moment en què l'estafador pot entrar amb l'aplicació nova i capturar les dades de les targetes de crèdit de les víctimes que després fa servir per retirar diners. El detingut va poder treure diners en 14 ocasions en una setmana, del 20 al 28 de maig, i ho va provar diverses vegades més. No té antecedents policials.
1: Es posa en marxa un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques gironines per l'augment de casos i saturació dels serveis. És un grup d'ajuda mútua impulsat des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona on els familiars comparteixen experiències, dubtes i també pors. Girona, Maria Rovira.
20: Aquest grup d'ajuda mútua específic de famílies amb infants o adolescents neix des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona i evidencia la falta de recursos específics per a aquestes situacions. Xavi Villarreal és un dels impulsors.
21: Que aquest creixement gairebé exponencial el que ha fet és tensionar el sistema públic fins a un punt que aquest mateix sistema no pot absorbir l'augment de casos. Això el que fa és, al final, dilatar els tempos, tant de l'assistència primària com de les derivacions especialistes. Al final el que fa és que recaigui sobre les famílies la gestió i contenció de les malalties i la seva evolució.
20: Una eina per empoderar les famílies.
21: Entre famílies ens donem suport els uns als altres i al final és senzillament aquell espai on agafar aire, on poder-te cuidar per precisament cuidar també de les persones que tens a càrrec.
20: Algunes de les participants en destaquen els beneficis.
22: Jo sóc la Maria, sóc una, sóc mare d'una nena de 15 anys afectada, per problemàtica de salut mental. Ella va debutar amb 10 anys amb anorèxia nerviosa. Va estar bé durant un temps, però als 13 va recaure. Estàvem totalment desbordats, molt cansats emocionalment, molta por, molt sentiment de culpa. I per això per mi i per al meu home va ser tan important, no? El tema dels grups d'ajuda mútua van ser com una salvació, el fet de poder compartir amb altres famílies que estan passant una situació similar, no? Poder parlar sense sentir-te jutjat.
20: Aquesta eina per a veu estendre's més enllà de les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany on ha començat.
1: L'Hospital Vall d'Hebron té una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. Aquest nou espai duplica la superfície que tenia fins ara. S'ha passat d'habitacions compartides a individuals. També hi ha 12 habitacions tipus apartament familiar molt més àmplies, amb lavabo propi i llit confortable per als acompanyants. Tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions, perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar és director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
0: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
1: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest nou espai mèdic capdavanter. I us expliquem ara que els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Anem cap a Tarragona. Manel Sastre.
2: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
4: Els parcs naturals, com pot ser Ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent pel perill que pot representar, que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
2: Mur ho ha explicat durant la presentació del Pla Estratègic del Cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.
1: Esport. Fins les 9 amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
23: Hola, bon dia. El Barça començarà a fer caixa per afrontar el mercat de fitxatges. Ansu Fati ha arribat a un acord per quedar-se al Mònaco, on ha estat cedit pel club blaugrana l'última temporada. Amb aquesta operació de traspàs, el Barça cobrarà 11 milions d'euros i, a més, s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, suposarà una rebaixa salarial de 20 milions d'euros al club blaugrana, computable en dues temporades. Durant aquest any al Mònaco, Fati ha marcat 12 gols en 30 partits. El Barça reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati.
16: 3CAT Info.
23: El Barça comença avui el play-off per al títol de la Lliga de Bàsquet, amb el primer partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 i amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Toko Şengül, l'aler pivot del Barça, creu que han d'oblidar la irregularitat de l'equip als últims partits.
24: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
23: I des del Murcia, l'entrenador Sito Alonso veu així el Barça.
25: Del Fútbol Club Barcelona, o sea, esto es solo nombrarlo, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona son equipos que tienen una dimensión increíble, ¿no? Y solo enfrentarte contra ellos supone un reto magnífico, ¿no? Y en eso estamos ahora, ¿no? En intentar que este tipo de clubes tan grandes sufran contra nosotros por el nivel competitivo que podamos dar.
23: També jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè de la Lliga regular ACB. I també avui es decidirà el títol de la Lliga femenina de waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. A la piscina Pere Serrat de Sant Andreu, l'equip barceloní i les maresmenques jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques. Sentim Clara Espar, jugadora del Mataró.
26: No, jo crec que el 50%, al final, com tu dius, porten tota la temporada invictes, però aquest partit no canvia res, al final s'ha d'anar i s'ha de jugar.
23: Sant Andreu Mataró, avui a les 9 del vespre, en directe per Esport 3. El Barça es classifica per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar ahir 4-6 davant el Valdepeñas. Els blaugranes van haver de remuntar el partit amb dos gols de João Víctor i també de Pito, Antonio, Catela y Gauna. Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
27: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4. Se han puesto ellos 4-3. Y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que le pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
23: Ara, en semifinals de la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà contra l'Inter Movistar, que va superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empata la semifinal pel títol a la pista del Barça 1-3. Els de la Noia recuperen el factor pista. Sentim el jugador de l'Igualada, Àlex Cardil.
3: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sapigut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
23: Per l'Igualada van marcar Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes. Pel Barça, el gol és de Ferran Font.
16: 3Cat Info.
23: Dos apunts de futbol. Lamine Yamal és dubte per començar el Mundial. El jugador del Barça encara s'està recuperant de la seva lesió i podria no estar a punt per debutar el 15 de juny contra Cap Verd. Un dels capitans de la selecció espanyola, Rodri, creu que l'extrem mataroní ha de tenir un nou rol dins l'equip.
5: Teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión. Está completamente recuperado. Creo que en estos días entrará ya con nosotros. Y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial. Ya es una de las caras visibles de este equipo. Tiene que proyectar, si no el liderazgo también en el campo y le veo, como siempre, fantástico.
23: L'Espanyol engega la nova campanya d'abonaments amb la intenció de consolidar els 38.000 socis, dels quals 31.000 també són abonats. Els preus per a la nova temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no va a l'estadi. Direm també que el bàsquet Manresa incorpora el base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que ve del Saint-Chamond i firma per 3 temporades.
16: Trescat Info.

0: En punt és 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Txell Garriga, bon dia.
1: Molt bon dia. Per manifestació estan tallades la Gran Via a l'altura de la Campana i l'Avinguda Meridiana a Fabra i Puig, el transport públic per un intent de robatori de cable a la Garriga que ha provocat un problema de senyalització, els trens de l'R3 inicien i finalitzen recorregut a Figaró.
0: Una desena de morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats d'Ucraïna. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han fet un mort i un incendi en una refineria. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Europa fa el pas i endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger de centres de deportació d'immigrants. Alemanya o els Països Baixos ja s'hi han mostrat interessats. Entre altres canvis, també inclou una política d'asil més restrictiva. Alberto Núñez Feijóo no aconsegueix ara com ara els suports de Junts i el PNB per tirar endavant una moció de censura contra Pedro Sánchez que porti a unes eleccions immediates. Avui Feijóo s'adreça als empresaris catalans des de les jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, Esquerra considera que Sánchez i el president Illa no poden demorar donar explicacions. Continuen les vagues d'educació avui al barcelonès que només convoquen els sindicats minoritaris. Mentrestant, un de cada cinc docents ja ha votat el preacord firmat la setmana passada amb Educació. La consulta durarà fins dijous i estan cridats a participar-hi més de 94.000 professionals. Malestar en alguns sectors del catolicisme català després que s'hagi sabut que el papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Segons el guió litúrgic publicat pel Vaticà, el català quedarà relegat només a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. Considera prioritari que s'adiqui a les zones tensionades de manera automàtica. Avui comença una roda de negociació formal amb el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. I les produccions catalanes, la tercera fugida de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max que es van entregar ahir al Teatre Roma de Mèrida. La tercera fuga s'han dut tres guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça fa caixa amb el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on portava una temporada cedit. El club blaugrana cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs i, a més, rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. Avui Lliga ACB, Múrcia-Barça, primer partit del play-off de quarts de final per al títol a les 7 amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També avui es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu-Mataró a les 9 del vespre. En futbol sala, Barça jugarà les semifinals contra l'Inter Movistar i a l'hoquei patins l'Igualada empat a 1 les semifinals després de guanyar i el Barça 1-3.
0: Matí de sol entelat per núvols prims. Pels vols del migdia ja començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda acabaran ruixats i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i Osona, que localment podran ser intenses. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran avui dels 33 graus.
2: 3CAT Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diverses ciutats d'Ucraïna amb una desena de morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i 73 míssils de creuer contra Kiev i altres punts del país com Dnipro després de setmanes d'advertir que faria una ofensiva a gran escala. El Kremlin assegura que ha atacat instal·lacions de la indústria de defensa d'Ucraïna. Anem cap a Moscou, corresponsal Cristina Solías.
4: Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
0: Mentrestant, Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen de nous atacs. Trump ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir: «Ets un maleït boig i ets un ingrat». Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut si Hezbollah ataca el nord d'Israel i que l'ofensiva continuarà al sud del Líban. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
5: El president dels Estats Units ha arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos.
0: Via lliure perquè els estats de la Unió Europea construeixin en països estrangers centres per deportar migrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània. La política migratòria dels 27 s'endureix més que mai amb l'acord que van tancar ahir a la nit al Parlament Europeu i als països comunitaris i que dona cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
6: Els projectes per construir-los podran arrencar en qüestió de dies o setmanes, tan bon punt entri en vigor l'acord d'ahir. Els centres de deportació només es podran obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, diu la futura llei. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats fins que es resolgui el retorn als seus països d'origen. També hi podran anar a parar les persones a qui se'ls denegui l'asil polític a la Unió Europea. ONGs com Amnistia Internacional posen el crit al cel, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
7: We have put, I would say, our European house in order.
8: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
6: S'endureixen els requisits per obtenir l'asil polític i dins dels països europeus les autoritats també podran detenir durant 2 anys i mig els migrants irregulars que es neguin a marxar, també a menors no acompanyats i famílies amb nens. Per pressionar-los se'ls podrà sancionar i retirar ajudes públiques. Ara mateix només acaben deportats el 30% de tots els migrants amb un ordre d'expulsió. La Unió Europea vol que això canviï gràcies a aquesta nova llei, aprovada en ple auge de l'extrema dreta i en un moment en què els sondejos d'opinió pública identifiquen cada cop més sovint la immigració com un problema.
0: Entrem en crònica política. El PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Avui Alberto Núñez Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des del Cercle d'Economia, l'endemà d'oferir a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox, amb la missió de convocar eleccions d'immediat a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
9: Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra a Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco, un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
10: Para convocar elecciones no

0: De la mateixa manera que també ho farem al Parlament.
1: El PSC rebutja una compareixença d'Illa a la cambra catalana. I els alcaldes socialistes es protegeixen per no pagar els plats trencats dels casos judicials que esquitxen al PSOE. A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals de l'any que ve i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. Per això volen centrar els esforços a reivindicar la seva gestió local, Albert Prat.
2: Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
3: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
2: Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa dos anys pel cas Leire.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Avui continuen al Barcelona les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris. Els majoritaris, com l'USTEC, han optat per suspendre les vagues territorials aquesta setmana mentre dura la consulta sobre el preacord, però la CGT, Intersindical i COS han decidit mantenir-les. El seguiment de la vaga d'ahir a la Catalunya Central i a Girona va rondar el 10%, segons el govern. 200 manifestants van entrar a l'abadia de Montserrat cantant el Virolai i van fer una assemblea de rebuig al preacord.
5: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
6: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
7: A mi no m'està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
1: A la tarda, 400 mestres i professors van participar en una concentració a Girona i 200 manifestants més van protestar a Manresa. El 18% dels mestres i professors ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Més de 94.000 professors estan cridats a votar el pacte i d'aquests, 17.000 ja ho han fet. Els sindicats pregunten als docents si accepten el preacord o bé si el rebutgen i es comprometen a continuar amb les vagues. La consulta s'acabarà dijous al migdia. Mentrestant, més de 25.000 alumnes valencians comencen avui les proves de selectivitat. Ho fan en un context de vaga indefinida, amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. València, Pepa Ferrer.
8: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida, amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Diorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord. I va marcar una línia roja.
9: Eso sí que sería para mí una línia roja. Es decir, utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión y les garantizo que sería una línea roja.
8: El govern valencià assegura que els 55 tribunals de l'ESPAU s'han constituït amb normalitat i que en cas de baixes d'última hora hi ha personal suplent preparat. Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Ahir dilluns, el sindicat majoritari STPB no va assistir a les dues reunions sectorials previstes. Reclamen que la pujada salarial torni a la taula de negociació, una demanda que, de moment, encara no s'ha satisfet.
1: D'altra banda, a les Illes Balears, gairebé 5.000 alumnes comencen avui també les proves d'accés a la universitat. La gran novetat d'enguany és l'ús de detectors de radiofreqüència a les aules per detectar mòbils, rellotges intel·ligents o qualsevol altre dispositiu electrònic no autoritzat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Hi ha malestar en alguns sectors del catolicisme català després que s'hagi sabut que el Papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Ho recull el guió litúrgic de la visita publicat pel Vaticà. La celebració combinarà el castellà i el llatí i el català es limitarà a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, ho lamenta.
10: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
1: El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escudeu, troba una falta de respecte a la figura d'Antoni Gaudí.
11: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat

0: capacitat lingüística de gaudir envers la llengua catalana va ser absoluta.
1: Encara no se sap en quina llengua intervindrà l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Un quart de deu del matí, fem una pausa per conèixer la situació del trànsit i del temps. Connexió amb l'equip viari per saber la situació a carreteres i autopistes i el transport públic. Txell Garriga, bon dia.
2: Bon dia. Doncs hem de començar destacant que els docents tallen la Gran Via, la C31 a l'altura de la Campana, també l'Avinguda Meridiana a l'altura del Passeig de Fabra i Puig, i també hi ha afectacions al trànsit per manifestació al voltant de plaça Urquinaona. I a les carreteres, intensitat habitual cap a Barcelona, cues, però que veiem que es comencen ja a desfer, esponjant tots els casos, tant des del Llobregat com des del costat Besòs. Ara són trams d'uns 2 quilòmetres com a màxim, i destacar això sí la congestió que encara continua a dins les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. I a la resta de punts habituals, cues que també ja es comencen a desfer i, de fet, s'està normalitzant del tot ja la situació, per exemple, a l'AP7 a Santa Perpètua o a la C17 a Parets. El transport públic, per un intent de robatori de cable a primera hora a la Garriga, els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut de moment a l'estació de Figaró. Els viatgers, doncs, que no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró, es continua recomanant fent transbordament a l'estació de Centelles. De moment, això és tot.
1: El temps. Amb l'Enric Agut.
3: Matí a dimarts tranquil de moment, però els vols a migdia s'iniciaran alguns ruixats pel Pirineu que després a la tarda també afectaran altres indrets del terç nord del país i també podran arribar a la Costa Brava. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja. Ripollès, Osona, Garrotxa i també l'Alt Empordà. En mitja hora, 30 minuts, poden caure més de 20 litres i localment alguna tempesta anar acompanyada de calamarsa o de pedra. La resta del temps ha d'aguantar sol, intervals de núvols, un matí amb núvols alts i prims, alguns a baixos, un cel variable en alguns indrets. Al matí, a primera hora, hem tingut algun ruixat, allà a les 3, 4, 5 de la matinada, comarques de Barcelona que han passat molt ràpid, però algun anava acompanyat de calamarsa, fins i tot. Han caigut només 2 litres de Sant Feliu de Llobregat, gairebé un litre en alguns barris de Barcelona, o també algunes dècimes d'algun litre al Maresme. També un litre a Molins de Rei, també algun ruixat al Vallès Oriental. Bé, la temperatura avui una mica més baixa, els valors més elevats estaran situats al voltant dels 33-34, per exemple, a Lleida, o també a Mora d'Ebre, on es mantindrà la temperatura, o serà similar, on pel més alta serà a la costa de Tarragona.
4: Resca Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
5: Només pel fet de comprar el cupó diari?
4: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
5: Mira que bé!
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
8: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
4: Tresca Info.
1: Un quart de 10 i 3 minuts, el sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquen alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. Avui comença una ronda de negociacions formals amb el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. El sindicat defensa que la proposta que van pactar el govern i els comuns té escletxes importants que poden fer que la llei no s'acabi aplicant. La més flagrant, a parer seu, és que deixa en mans de cada ajuntament decidir si es limita la compra d'habitatge o no a les zones tensionades. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazó, ha avançat a Catalunya Ràdio que els partits estarien disposats a repensar-s'ho i impulsar un pla director urbanístic des de la Generalitat.
9: Hem sabut explicar bé a tots els partits la importància de que sigui una llei que s'apliqui a les zones tensionades d'abast català de manera automàtica, i per nosaltres és una condició, bàsicament, perquè aquesta llei s'aprovi.
1: Altres qüestions mal resoltes al text inicial, segons el sindicat, és que es permet comprar edificis sencers i revendre'ls al cap de poc temps a un preu més alt, o també que permet comprar un pis per llogar-lo durant un any a les persones que tenen menys de 5 habitatges. El sindicat exigirà als partits que no s'adormin amb tot això i que la llei s'aprovi el més aviat possible. 14 anys després, avui comença l'audiència de Tarragona al judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre. Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol i que es farà de forma extraordinària al menjador de l'antiga presó de Tarragona, perquè no hi ha sales prou grans ni lliures durant els dies que durarà la vista a l'audiència. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
10: El judici està previst que comenci amb les qüestions prèvies sobre la taula, ja des d'un començament, hi ha la ratificació o no de l'acord extrajudicial a què CaixaBank va arribar a finals del mes d'abril per indemnitzar amb 3,2 milions d'euros els socis afectats i perquè tant dos extreballadors de l'oficina d'Amposta al Montsià com també la mateixa entitat que va absorbir Bankia, hereva de l'antiga Caja Madrid, la responsable inicial de la secció de crèdit en el moment de la fallida, no s'asseguin al banc dels acusats. Tant les acusacions particulars exercides per l'associació d'afectats i per l'actual direcció de la cooperativa com també Fiscalia i estarien a favor, segons l'ACN. Si es ratifica l'acord, seran 10 les persones que finalment seran jutjades. El principal acusat és l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer. La Fiscalia demana 14 anys de presó pels suposats delictes continuats de falsedat comptable, falsedat en document mercantil, insolvència punible i administració deslleial. A banda, també se li demana una responsabilitat civil d'1,64 milions d'euros. La resta d'acusats són responsables d'empreses auditores i també proveïdors en el seu moment de la cooperativa. La fallida, recordem-ho, va deixar 408 socis afectats i un forat econòmic de 4 milions i mig d'euros. El judici s'allargarà fins a finals del mes de juliol. Ara per ara està previst que hi hagi 293 testimonis, la majoria dels quals impositors afectats. Si la retirada de les acusacions contra CaixaBank i diversos extreballadors seus tira endavant, aquesta xifra podria reduir-se a una seixantena.
1: La tercera fuga de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Roma de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
11: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victoria Spumberg al Albert Pijuan.
12: Ostres, no, molt, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
13: I més el tema de l'escriptura, tothom ho associa a una cosa solitària.
12: I a més, jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada, no? Perquè barreja llengües, barreja codis.
11: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
14: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
11: Una altra producció del TNC, juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
15: El teatro también es un arma cargada de futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya... Sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
11: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge no de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
16: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
11: Txema Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
17: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
11: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.
1: La 24a edició del Primavera Sound de Barcelona ja està en marxa, amb totes les entrades venudes. Fins diumenge s'hi esperen més de 290.000 assistents, amb un total de 330 actuacions. Ahir es va donar la benvinguda al festival en 8 sales i espais de la ciutat, com Ras Matàs, la Sala Apolo o Paral·lel 62. El Primavera Sound, al Parc del Fòrum, començarà demà amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià Guitàrrica de la Fuente, Wet Leg, Yard Act i Quineta. El primer gran nom internacional serà dijous, la nord-americana Doja Cat, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera a Gis, una de les bandes del moment, i tornen per segon any els irlandesos Kneecap i també Slow Divide i Blood Orange. Entre els caps de cartell hi ha Gorillaz o The Cure, que faran un concert de 2 hores i mitja.
18: Esports.
1: Montserrat Raia, bon dia.
19: Hola, bon dia. El Barça farà caixa amb el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. El jugador ha arribat a un acord per quedar-se al Mònaco, on ha estat cedit pel club blaugrana l'última temporada. Amb aquesta operació, Barça cobrarà 11 milions d'euros i s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, suposarà una rebaixa salarial de 20 milions d'euros al club blaugrana, computable en 2 temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. Durant aquest any a Mònaco, Fati ha marcat 12 gols en 30 partits.
18: 3Cat Info.
19: I en bàsquet, el Barça comença avui el play-off per al títol de la Lliga, amb el primer partit de quarts de final a la pista del Camp Múrcia a partir de les 7 i amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3Cat. Sentim l'alè pivot del Barça, Toko Şengelya.
20: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
19: Y desde el Murcia, el entrenador Sito Alonso.

0: També jugarà el partit Madrid-Tenerife primer contra vuitè de la Lliga Regular ACB. I també avui es decidirà el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. L'equip barceloní i les maresmenques jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques. Sentim Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu.
1: És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
0: I Sant Andreu-Mataró, aquest partit serà a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. El Barça es classifica per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar 4-6 davant el Valdepeñas. Els blaugranes van haver de remuntar a partit amb dos gols de Joao Víctor i també de Pito, Antonio, Catela i Gauna. Antonio Pérez, jugador de Barça, en fa aquesta anàlisi.
2: Bueno, hemos empezado muy bien con el gol de Pito, pero bueno, luego hemos tenido ahí unos malos 10 minutos más o menos en los que ellos no han generado mucho subiendo con el portero, no han metido esos tres goles y bueno, la verdad que el equipo ha sabido reaccionar muy bien, que no era fácil. Hemos ido al descanso ya empatado.
0: Ara, en semifinals de la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà contra l'Inter Movistar, que va superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió també al segon partit. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empata la semifinal pel títol a la pista del Barça 1-3. Els de l'Anoia recuperen el factor pista. Per l'Igualada van marcar Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes, i pel Barça el gol és de Ferran Font.
3: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells quan es posen per davant ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem al futbol. L'exjugador de Madrid, Raúl González, serà el director esportiu del Club Blanc si surt elegit Enrique Riquelme com a president del club madrileny. Riquelme ho va anunciar ahir.
5: Una de esas personas, no, estoy seguro, una de esas personas, bueno, le tuve que explicar el proyecto, como tiene que ser, lo que veníamos para proyectar para el futuro, lo que esperábamos de él y lo que pensamos que puede aportar. Y cuanto más lo conozco es que ya estoy segurísimo, que es que no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él.
0: En declaracions a la cadena SER, Riquelme també va acusar l'actual president Florentino Pérez d'utilitzar el club per fer arribar a tots els socis la seva proposta per correu. Enrique Riquelme explica que la Junta Electoral de Madrid no li va voler facilitar a ell les dades dels socis per fer-los arribar informació electoral. En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya Femenina han anunciat que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marian Vos seran les cap de cartell. També serà Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny amb la presència de 22 equips.

0: Són 9:15 del matí, almenys 10 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats d'Ucraïna. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han fet un mort i un incendi en una refineria. També us estem destacant que Europa fa el pas i endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger de centres de deportació d'immigrants. I acaben de fer-se públiques les dades de l'atur del mes de maig, que baixa de 6.900 persones. La xifra total ara és de 307.000 aturats. De seguida us ho ampliem. I a partir d'ara també us explicarem que Junts per Catalunya emplaça Alberto Núñez Feijóo a anar a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont si el que vol és fer-los una proposta seriosa de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i convocar eleccions. Així ho ha dit el secretari general de Junts, Jordi Turull, des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio. Dos morts en les protestes a Kènia per evitar l'obertura d'un centre de quarantena d'infectats d'Ebola. El govern defensa l'acord amb els Estats Units que hi traslladarien els potencials afectats per l'epidèmia. I l'augment de casos i la saturació dels serveis ha impulsat la posada en marxa d'un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques de Girona. En esports, Montse, què és el que destaquem?
1: El Barça fa caixa amb el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, cobrarà 11 milions d'euros i a més rebaixaran dos anys 20 milions de massa salarial. Avui Lliga ACB, Murcia-Barça, primer partit de play-off de quarts de final pel títol a les 7, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio, i també avui es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo a Sant Andreu-Mataró a les 9 del vespre.
0: Matí de sol entelat per núvols prims. Pels vols del migdia ja començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran ruixats i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i Osona, que localment podran ser intenses. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes avui no passaran dels 33 graus. Dos quarts de 10 i dos minuts, com us dèiem, Catalunya va tancar el mes de maig amb 307.000 aturats. Són 6.900 menys que el mes anterior i és el valor més baix en 18 anys. L'atur s'ha reduït sobretot a l'agricultura i els serveis i en menor mesura la indústria i la construcció. A més, s'ha batut també un nou rècord d'afiliats a la Seguretat Social amb 50.000 persones més que l'abril. És la quarta vegada que el mercat laboral català se situa per sobre del llindar dels 3,9 milions d'afiliats que només havia superat el mes passat, al juny i al juliol del 2025.
2: 3CAT Info.
0: Atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diverses ciutats d'Ucraïna, amb almenys 13 morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat 656 drons i 73 míssils de creuer contra Kiev i altres punts del país, com Dnipro, després de setmanes d'advertir que faria una ofensiva a gran escala. El Kremlin assegura que ha atacat instal·lacions de la indústria de defensa d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solies.
3: Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
0: Via lliure perquè els estats de la Unió Europea construeixin en països estrangers centres per deportar migrants en situació irregular, copiant el model de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha intentat aplicar a Albània. La política migratòria dels 27 s'endureix més que mai amb l'acord que van tancar ahir a la nit al Parlament Europeu i als països comunitaris i que dona cobertura legal a aquests centres de deportació. Anem a la capital comunitària, Brussel·les. Bruno Forteamiras.
4: Els projectes per construir-los podran arrencar en qüestió de dies o setmanes, tan bon punt entri en vigor l'acord d'ahir. Els centres de deportació només es podran obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, diu la futura llei. Però la resta de migrants irregulars seran suspensats susceptibles d'acabar-hi tancats fins que es resolgui el retorn als seus països d'origen. També hi podran anar a parar les persones a qui se'ls denegui l'asil polític a la Unió Europea. ONGs com Amnistia Internacional posen el crit al cel, però el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
5: We have put, I would say, our European house in order.
6: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
4: S'endureixen els requisits per obtenir l'asil polític i dins dels països europeus les autoritats també podran detenir durant 2 anys i mig els migrants irregulars que es neguin a marxar, també a menors no acompanyats i famílies amb nens. Per pressionar-los se'ls podrà sancionar i retirar ajudes públiques. Ara mateix només acaben deportats el 30% de tots els migrants amb un ordre d'expulsió. La Unió Europea vol que això canviï gràcies a aquesta nova llei, aprovada en ple auge de l'extrema dreta i en un moment en què els sondejos d'opinió pública identifiquen cada cop més sovint la immigració com un problema.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El PP continua fent pressió per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Avui, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, s'adreçarà als empresaris catalans des del Cercle d'Economia l'endemà d'oferir a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox amb la missió de convocar eleccions de forma immediata. Doncs bé, avui tenim de moment la resposta de Junts per Catalunya, que emplaça Núñez Feijóo a anar a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer fora Sánchez de la Moncloa i convocar eleccions. És la resposta al líder del PP, del secretari general de Junts, Jordi Turull, des dels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
7: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
0: Amb tot, Turull ha insistit que la legislatura espanyola no dona permès i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions per convicció democràtica. El diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, ha carregat públicament contra el portaveu del seu grup parlamentari, contra Gabriel Rufián. Li exigeix respecte i li recorda que la paciència té un límit. Salvador ha fet una piulada on li exhibe que Esquerra no és cap plataforma personal en referència a les maniobres de Rufián per encapçalar una plataforma de partits a l'esquerra del PSOE. I també li diu que tampoc és un espai polític per llançar ultimàtums per l'afirmació de Rufián que només es tornarà a presentar amb Esquerra si es compleixen certes condicions. Salvador acaba advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà, diu textualment, la tonteria. Cursa entre les grans empreses d'intel·ligència artificial per ser els primers a cotitzar la borsa. Anthropic, una de les pioneres del sector i creadora de l'assistent Claude, ha registrat la petició per sortir al mercat davant les autoritats de la borsa de Nova York. El mercat espera que en les properes setmanes OpenAI, creadora del xat GPT, també iniciï els tràmits per començar a cotitzar. Però qui les ha avançat ha estat SpaceX d'Elon Musk, que ha integrat la filial d'IA del grup i es podria estrenar el parquet abans de l'estiu. També Alphabet, empresa matriu de Google, ha anunciat que es planteja vendre accions per un valor de 80.000 milions de dòlars per finançar la seva infraestructura d'intel·ligència artificial. Els analistes consideren que les primeres empreses del sector que entrin a la borsa aconseguiran més atenció dels inversors i s'asseguraran el finançament que necessiten per continuar desenvolupant els seus productes.
2: 3Cat Info. Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: 3Cat Info.
0: Almenys 2 morts en les protestes a Kènia contra la instal·lació d'un centre de quarantena de l'Ebola per a ciutadans dels Estats Units que s'hagin infectat a la regió democràtica del Congo, a la República Democràtica del Congo. Tot i que ara per ara no hi ha cap nord-americà afectat per l'epidèmia, el president de Kènia ha defensat en les últimes hores i per primera vegada l'acord amb els Estats Units. Les protestes s'han intensificat els últims dies amb kenians que temen que el trasllat d'infectats al país pugui portar l'Ebola dins les seves fronteres. De moment, la justícia del país ha aturat l'obertura d'aquest centre en qüestió. Segons les dades oficials, el focus continua centrat a la República Democràtica del Congo, amb 48 morts confirmats, tot i que se sospita de més de 200 morts més relacionades amb l'epidèmia. A més, algunes ONGs temen que les xifres siguin molt més altes perquè el virus faria almenys 3 mesos que circula. A Uganda també hi ha hagut diversos morts. I 7 morts en un tiroteig als Estats Units, entre ells l'autor dels trets que s'ha suïcidat. Ha passat aquesta matinada d'hora catalana en diversos punts de la ciutat de Muscatine, a l'estat d'Iowa. La policia ha localitzat primer 4 morts per ferides de bala en un habitatge. Poc després ha trobat 2 persones més, també mortes a trets en 2 vivendes més de la localitat. Els agents han localitzat posteriorment el sospitós i quan el volien detenir s'ha suïcidat. Segons la policia, les 6 víctimes estaven relacionades amb l'autor dels trets de 53 anys i a l'origen del tiroteig hi hauria una disputa familiar. Entre les víctimes hi ha 2 menors d'edat.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
8: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
9: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Es posa en marxa un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques gironines per l'augment de casos i saturació dels serveis. És un grup d'ajuda mútua impulsat des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona, on els familiars comparteixen experiències, dubtes i pors. Girona, Maria Rovira.
10: Aquest grup d'ajuda mútua específic de famílies amb infants o adolescents neix des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona i evidencia la falta de recursos específics per a aquesta situació. Xavi Villarreal és un dels impulsors.
11: Que aquest creixement gairebé exponencial el que ha fet és tensionar el sistema públic fins a un punt que aquest mateix sistema no pot absorbir l'augment de casos. Això el que fa és, al final, dilatar els tempos, tant de l'assistència primària com de les derivacions especialistes. Al final el que fa és que recaigui sobre les famílies la gestió i contenció de les malalties i la seva evolució.
10: Una eina per empoderar les famílies.
11: Entre famílies ens donem suport els uns als altres i al final és senzillament aquell espai on agafar aire, on poder-te cuidar per precisament cuidar també de les persones que tens a càrrec.
10: Algunes de les participants en destaquen els beneficis.
12: Jo sóc la Maria, sóc mare d'una nena de 15 anys afectada per problemàtica de salut mental. Ella va debutar amb 10 anys amb anorèxia nerviosa. Va estar bé durant un temps, però als 13 va recaure. Estàvem totalment desbordats, molt cansats emocionalment, molta por, molt sentiment de culpa. I per això per mi i per al meu home va ser tan important, no? El tema dels grups d'ajuda mútua van ser com una salvació, el fet de poder compartir amb altres famílies que estan passant una situació similar, no? Poder parlar sense sentir-te jutjat.
0: Canviem de qüestió. Treballadors dels espais naturals protegits i de la Direcció General de Polítiques Ambientals denuncien una situació crítica de falta de personal i precarietat laboral. Asseguren que aquestes mancances posen en risc la conservació de parcs naturals i de la biodiversitat a Catalunya. El col·lectiu reclama mesures urgents i acusa el govern de no prioritzar prou les polítiques ambientals. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
13: Els treballadors denuncien que professionals amb experiència estan sent apartats dels equips per criteris administratius que consideren arbitraris, malgrat haver ocupat durant anys llocs estructurals imprescindibles. També reclamen la regularització de plantilles i un millor reconeixement professional. El col·lectiu assegura que la manca de personal provoca retards en plans de conservació, dificultats en la prevenció d'incendis i una pèrdua de coneixement tècnic especialitzat. També denuncien ingerències polítiques en decisions que consideren que haurien de respondre només a criteris científics i tècnics. Per tot plegat, Santi Ramos, portaveu del col·lectiu, explica que exigeixen reforçar els equips, crear un departament propi de medi ambient i demanen també la destitució del director general, Marc Vilaú.
14: Suposa fins i tot la pèrdua de talent, ja que molts dels nostres companys no podran optar a les places de nova creació per les quals nosaltres hem estat lluitant tant. Si volem afrontar els reptes de país en matèria de medi ambient, cal disposar d'una infraestructura sòlida, podríem personal i pressupost, exempta d'ingerències polítiques i de l'or. Per això exigim la creació d'un departament propi i la destitució del director general, el senyor Marc Vilaú, com a principal responsable responsable de la situació crítica a la que hem arribat.
13: També adverteixen que no descarten noves mobilitzacions si les seves reivindicacions no són ateses. Des del Departament de Territori no han volgut fer declaracions, però rebutgen les crítiques i asseguren que la plantilla de la Direcció General ha crescut un 20% des del 2022. També defensen la creació de noves places estructurals, l'impuls de nous parcs naturals i remarquen que la regulació dels interinatges depèn dels criteris de funció pública.
0: 9:45. Actualitzem la situació carreteres i transport públic. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
15: Bon dia. Doncs comencem destacant els talls dels docents a la ciutat de Barcelona. Segons l'Ajuntament, continuen tallant la Gran Via a l'altura de la Campana, també l'Avinguda Meridiana a l'altura de Passeig de Fabra i Puig, i també hi ha afectacions al trànsit al voltant de Plaça Urquinaona i de Passeig de Gràcia. I a les carreteres, de moment, no ens consten ara mateix incidències en cap punt. Continua, això sí, la intensitat, sobretot cap a la ciutat de Barcelona. Cues, però, que en tots els casos ja s'estan acabant de desfer, tant des del Llobregat com des del costat Besòs. Sí que continua encara intensa la circulació a dins la ronda, sobretot a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat i també a Zona Franca però en sentit Besòs. El transport públic, per un intent de robatori de cable de primera hora a la Garriga que ha provocat un problema de senyalització, els trens de l'R3 inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaró. Pels viatgers que no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró, doncs es recomana fer transport cap als autobusos a l'estació de Centelles. I també tenim algunes demores força puntuals avui a Rodalies provocades per les limitacions de velocitat d'entre 10-15 minuts. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
16: Matí tranquil, amb alguns intervals de núvols. A primera hora del dia hem tingut algun xàfec que ha afectat a comarques de Barcelona molt irregulars, que han deixat poca pluja, 1-2 litres, en el millor dels casos, per exemple, 2 litres a Sant Feliu de Llobregat. Ha arribat a ploure també una mica en algun indret del Maresme o també del Vallès Oriental, i localment amb alguna calamarsada. Bé, la situació serà més inestable a partir del migdia. Ja als vols de migdia s'escaparà alguna pluja pel Pirineu i després a la tarda els ruixats s'escaparan per altres indrets de les comarques de Girona. També poden arribar a l'Empordà, a la Costa Brava i també xàfecs al nord de les comarques de Barcelona. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja. Ripollès, Osona, Garrotxa i també l'Alt Empordà. A mitja hora poden caure més de 30 litres i localment alguna també està acompanyada de calamarsa o de pedra. I algunes ventades on descarregui, la temperatura baixarà ràpidament. Avui les màximes baixen, excepte la costa i el prelitoral de Tarragona, es mantindran, o en algun indret pot pujar algun grau la temperatura. I avui els valors més elevats seran de 33, per exemple, a Lleida o també a Móra d'Ebre.
17: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost, avaluaran la seguretat i les capacitats d'evacuació de cada espai abans de decidir quins s'obren al públic i quins no. Tarragona, Manel Sastre.
18: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
19: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar, que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
18: Mur ho ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.
0: 3Cat obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i del 2028. La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com entitats de recerca i societats científiques i de professionals de l'àmbit de la salut inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia. Un cop tancat el termini de participació, la Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà finalment les malalties que centraran les edicions de la Gran Jornada Solidària. El formulari el trobareu a partir de les 10 d'aquí uns minuts i fins al dia abans de Sant Joan al web 3cat.cat/marató.
17: 3CAT Info.
0: Solsona repartirà entrades gratuïtes a persones i col·lectius vulnerables perquè puguin accedir als espectacles que es facin a la ciutat. És una iniciativa que vol fer la cultura més inclusiva i més accessible a tothom. Solsona, Joaquim Albalate.
20: Concretament es reservaran el 3% de les entrades dels espectacles i concerts de pagament que es facin al Teatre Comarcal i a la Sala Polivalent de la ciutat, i es destinaran gratuïtament a persones i col·lectius vulnerables que molt sovint queden exclosos de la programació cultural. Judit Gisbert és l'alcaldessa de Solsona.
21: La idea una miqueta surt, doncs, de poder apropar la cultura a tothom. Moltes vegades hi ha col·lectius que ni pensen, que no forme part de la seva vida quotidiana segons quins actes culturals, i l'objectiu no només és aproximar aquesta cultura, sinó que també és fer comunitat.
20: Les entrades, una desena per espectacle, es distribuiran amb l'ajuda d'entitats de la comarca com a Missol, que promou els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Laia Ximenis és la seva gerent.
22: Persones que potser mai havien pensat en anar en un espectacle, doncs pel fet de que els hi regalen l'entrada, valoren aquest espectacle i per tant diuen, ostres, doncs va i vaig, no? I això obre les portes, doncs, a un col·lectiu molt gran que no consumiria cultura i potser aquesta és la manera d'entrar-los, tant ells com el seu entorn.
20: El primer espectacle amb aquestes butaques solidàries serà un concert el 3 de juliol. En total, l'Ajuntament calcula que es podrà aplicar en una quarantena d'espectacles cada any.
0: Amb l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils. Aquest és el còmic Dulce Basura, el primer impactant treball de l'artista nord-americana Kayla Yi, que acaba de publicar en espanyol Reservoir Books i que en trasllada a la seva traumàtica infantesa que la va portar a tota mena d'addiccions de ben petita. Ens ho explica la Valeria Obereda.
23: Colors primaris i dibuixos tendres és el que trobem en aquest llibre tan dur i que en realitat retrata una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. I ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
24: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
23: I va treballar des de molt jove, durant més de 10 anys, sense la idea de publicar-ho, però quan un dels seus mentors, el dibuixant Mark Newgarden, un dels seus herois, assegura, li va dir que ho publiqués, tot va canviar.
24: Això em va fer explotar el cap. Jo no pensava que fos llegible, no pensava que ningú, que cap editor estaria disposat a comprar-me un còmic tan estrany. No havia vist mai cap dels meus herois fer alguna cosa semblant, però ell va ser el meu heroi i va creure en mi.
23: Treballant aquest còmic li ha servit per fer teràpia i al final ha estat tallar qualsevol lligam amb la seva família biològica.
24: No va ser fins que vaig sentir a les entranyes que ja estava acabat i vaig tenir molta cura de no precipitar-me per la meva pròpia salut mental. És molt important per explicar al món què em va fer la meva família. Aquest és el final de la meva família. Vaig haver de marxar perquè vaig descobrir que tots ho sabien i ningú hi va fer res.
23: Kayla E. reconeix que realment no tenia el perfil per aconseguir sortir-se'n.
24: I'm Latina, I'm a soc lesbian, llatina, soc lesbiana, soc like dona. Gent com jo no érem les autores de còmics als anys 50 i 60. I explicar la història d'aquesta nena queer maltractada en aquestes narratives blanques idealitzades suposa aquesta tensió real, on hi ha aquest amor, que no és un odi, és simplement una crítica informada.
23: Amb aquest primer llibre, Kayla E. ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de Còmic.
0: L'escriptora Siri Hasbet ha presentat a Barcelona Històries de Fantasmes. És una reflexió sobre el dol i l'amor perdurable després de la relació de 43 anys que va tenir l'escriptor Paul Auster, mort el 2024. Relata, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
25: I jo vaig notar la seva presència el dia
1: que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència en l'espai i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
0: El llibre inclou les cartes inèdites que Paul Auster va escriure al seu net Miles cap al final de la seva vida.
4: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. El Barça farà caixa amb el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. El jugador ha arribat a un acord per quedar-se al Mònaco, on ha estat cedit pel club blaugrana l'última temporada. Amb aquesta operació, el Barça cobrarà 11 milions d'euros i s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, suposarà una rebaixa salarial de 20 milions d'euros al club blaugrana computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. Durant aquest any al Mònaco, Fati ha marcat 12 gols en 30 partits.
4: 3Cat Info.
5: El Barça de bàsquet comença avui el play-off per al títol de la Lliga amb el primer partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7, un partit amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3Cat. Sentim Toko Shengelia, el pivot del Barça.
6: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
5: També jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè de la Lliga regular ACB. I també avui es decidirà el títol de la Lliga femenina de waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró, a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. L'equip barceloní, les maresmenques, jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf. La derrota del segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques aquesta temporada. Sentim Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu.
7: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
5: Sant Andreu Mataró a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
4: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
5: El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar ahir 4-6 al Valdepeñas a la seva pista. Els blaugranes van haver de remuntar partit amb dos gols de João Víctor i també de Pito, Antonio, Catela i Gauna. Antonio Pérez, jugador del Barça, en fa aquesta anàlisi.
25: Bueno, hemos empezado muy bien con el gol de Pito, pero bueno, luego hemos tenido ahí unos malos 10 minutos más o menos en los que ellos han... No han generado mucho subiendo con el portero, no han metido esos tres goles y bueno, la verdad que el equipo ha sabido reaccionar muy bien, que no era fácil. Hemos ido al descanso ya empatado.
5: Ara, en semifinals de la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà contra l'Inter Movistar, que va superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empata la semifinal pel títol a la pista del Barça 1-3. Els de la Noia recuperen el factor pista. Per l'Igualada van marcar Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes. Pel Barça, el gol és de Ferran Font.
26: Crec que hem fet un partit on hem anat sempre a remolc, ho hem intentat, però ells, quan es posen per davant, ho juguen bé i crec que ens ha faltat una mica d'eficàcia davant per poder girar el marcador.
5: Tornem al futbol. L'exjugador de Madrid, Raúl González, serà el director esportiu del Club Blanc si surt elegit Enrique Riquelme com a president del club madrileny. Riquelme ho va anunciar ahir.
27: Una de esas personas, no, estoy seguro, una de esas personas, bueno, le tuve que explicar el proyecto como tiene que ser, lo que veníamos para proyectar para el futuro, lo que esperábamos de él y lo que pensamos que puede aportar. Y cuanto más lo conozco es que ya estoy segurísimo que es que no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él.
5: En declaracions a la cadena SER, Riquelme també va acusar l'actual president Florentino Pérez d'utilitzar el club per fer arribar a tots els socis la seva proposta per correu. Enrique Riquelme explica que la Junta Electoral de Madrid no li va voler facilitar a ell les dades dels socis per fer-los arribar informació electoral. En ciclisme, els organitzadors de la Volta a Catalunya femenina anuncien que la catalana Paula Blasi, guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marian Vos seran les cap de cartell. També hi serà Mireia Benito. La Volta es disputarà del 19 al 21 de juny amb la presència de 22 equips. El torneig de tennis de Roland Garros, Rafa Hodar, Zverev i Joao Fonseca Mensik, primers partits de quarts de final al torneig femení, Andreeva Sirstea i Svitolina Kostiuk. Direm també que Víctor Ramos ha renovat per una temporada amb l'Indústria Santa Coloma de futbol sala i que el bàsquet Manresa incorpora el base francès de 24 anys, Lucas Beaufort, que ve del Saint-Chamond i firma per 3 temporades.
2: Trescat Info.

0: L'atur continua a la baixa. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 parats, el valor més baix en 18 anys. A més, pugen les afiliacions a la Seguretat Social amb 50.000 persones més que l'abril i ja es freguen els 4 milions d'afiliats al maig. Junts per Catalunya repta Núñez Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer caure Pedro Sánchez i convocar eleccions. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ha emplaçat Sánchez a convocar eleccions per convicció democràtica. Almenys 13 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Europa fa el pas i endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger de centres de deportació d'immigrants. Alemanya o els Països Baixos ja s'hi han mostrat interessats. Entre altres canvis, també inclou una política d'asil més restrictiva. Dos morts en les protestes a Kènia per evitar l'obertura d'un centre de quarantena d'infectats d'Ebola. El govern defensa l'acord amb els Estats Units, que hi traslladarien els potencials afectats per l'epidèmia. Ara mateix el virus manté el focus, sobretot a la República Democràtica del Congo, amb 48 morts confirmats. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge. Considera prioritari que es dediqui a les zones tensionades de manera automàtica. Avui comencen una ronda de negociació formal amb el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. I 14 anys després, avui comença l'Audiència de Tarragona, el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, el Baix Ebre. El principal acusat és l'exgerent de la cooperativa per a qui la Fiscalia demana 14 anys de presó. Les produccions catalanes, La tercera fuga de Victoria Spumberg i No de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max que es van entregar ahir al Teatre Romà de Mèrida. La tercera fuga s'ha endut 3 guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
1: Esports. El Barça fa caixa amb el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on portava una temporada cedit. El club blaugrana cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs i a més rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. Avui Lliga ACB Múrcia-Barça, primer partit del play-off de quarts de final per al títol a les 7 amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També avui es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo Sant Andreu-Mataró a les 9 del vespre. En futbol sala, Barça jugarà les semifinals contra l'Inter Movistar i a la d'hoquei patins l'Igualada empat a 1 les semifinals després de guanyar el Barça 1-3.
0: I el temps, matí de cel enterbolit a molts indrets. A partir del migdia començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran pluges i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i Osona. Localment poden ser fortes. La calor avui afluixa una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I comencem aquest bloc informatiu parlant de la xifra de l'atur, que continua a la baixa i es bat el rècord d'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 parats, són 6.900 menys que el mes passat, el valor més baix, com us dèiem, en 18 anys. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet al sector serveis. L'atur s'ha reduït tant entre els homes com entre les dones, però ho ha fet de manera accentuada entre els joves menors de 25 anys, per demarcacions on més baixes a Lleida si ho comparem amb el mes passat i a Girona si es compara amb fa un any. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, Catalunya frega els 4 milions d'empleats. És la quarta vegada que el mercat laboral català se situa per sobre del llindar dels 3,9 milions d'afiliats, que només s'havia superat el mes passat i el juny i el juliol del 2025. En política, Junts per Catalunya emplaça Alberto Núñez Feijóo a anar a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont si el que vol és fer una proposta seriosa de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i convocar eleccions. Aquesta és la resposta al líder del PP, del secretari general de Junts, Jordi Turull, des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
3: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
0: Amb tot, Turull ha insistit que la legislatura espanyola està esgotada i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions per convicció democràtica.
3: És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no?
0: La proposta del líder del PP arriba quan fa 8 anys de la moció de censura que en va tombar precisament Mariano Rajoy i va portar Pedro Sánchez a la Moncloa. Llavors el detonant va ser la corrupció del Partit Popular. Ara el tema de fons és el mateix, però hi ha diferències substancials. Quines? Doncs ho repassem amb la Paula Brujats.
4: Hi ha frases de fa 8 anys...
5: Va dimitir, senyor Rajoy?
4: ...que són calcades a les actuals.
5: O va continuar aferrado al cargo, debilitando la democracia...
4: Era el Pedro Sánchez del 2018, avui qui ho diu és Alberto Núñez Feijóo.
6: Es usted un verdadero peligro para la democracia. ¿Qué hace todavía ahí manchando la presidencia del gobierno de España?
4: Canviem Feijóo per Rajoy i la gran diferència és que avui s'han invertit els papers dels protagonistes d'aquesta moció de censura, però hi ha moltes altres diferències entre ara i el 2018, la més rellevant.
7: El PP se'l va condemnar per corrupció.
4: Per haver-se beneficiat econòmicament de la trama Gürtel per la Caixa B del partit, el PP és culpable, va dir l'Audiència Nacional, i per primera vegada triomfa una moció de censura al Congrés.
8: Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España.
4: Ara, però tot i els escàndols a l'entorn de Pedro Sánchez, no hi ha cap condemna contra el PSOE i per ara tampoc s'investiga cap finançament irregular del partit. Aquesta és justament la línia vermella dels socis de Sánchez. Una altra diferència.
7: Vox, el culpable del bloqueig.
4: Fa 8 anys no hi havia vetos. Sánchez va unir sensibilitats i gairebé tota l'oposició en bloc va fer fora Rajoy.
9: Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169.
4: Però ara ni Junts ni el PNB volen una foto amb Vox al costat de l'extrema dreta i això frustra les aspiracions del Partit Popular.
7: El PNB va tenir la clau.
4: Va passar de donar suport als pressupostos de Rajoy a fer-lo fora en només una setmana de diferència.
10: Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca.
4: Ara, en canvi, el PNB creu que la legislatura està acabada, però no vol ser còmplices d'accelerar un possible govern PP-Vox. I encara una diferència més.
7: El context.
4: Era el 2018, postprocés independentista, i Sánchez prometia a Esquerra i al PDeCAT una nova etapa per al diàleg amb Catalunya.
11: En España lo que hay son presos políticos exiliados.
12: És un no al senyor Rajoy i li hem dit al senyor Sánchez que teníem una distància evident.
11: I buscar, efectivamente, soluciones políticas a una crisis política.
4: Ara, però, amb l'amnistia pendent d'aplicar en molts casos, com el de Carles Puigdemont i a Rassel, que un govern del PP, i encara més si és lligat a Vox, suposi un retrocés per a Catalunya.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Passen 9 minuts de les 10. Atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diverses ciutats d'Ucraïna, amb almenys 13 morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat 656 drons i 73 míssils de creuer contra Kiev i altres punts del país, com ara Dnipro, després de setmanes d'advertir que faria una ofensiva a gran escala. El Kremlin assegura que ha atacat instal·lacions de la indústria de defensa d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solies.
13: Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no

0: arribat a afirmar en un mateix dia que les converses entre Washington i Teheran continuen a bon ritme, que tant li fa si s'han acabat o no i que les troba avorrides. Tot això mentre ha explicat que ha mantingut una trucada amb el primer ministre israelià durant la qual Netanyahu li hauria garantit no enviar tancs a Beirut sempre i quan Hezbollah deixi d'atacar Israel. L'organització armada xiïta s'hauria acollit a l'acord, segons fonts de l'ambaixada libanesa a Washington. Precisament avui, a la capital nord-americana, s'hi han de reprendre les converses entre israelians i libanesos.
1: I via lliure perquè els estats de la Unió Europea construeixin en països estrangers centres per deportar migrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha intentat aplicar a Albània. La política migratòria dels 27 s'endureix més que mai amb l'acord que van tancar ahir a la nit al Parlament Europeu i els països comunitaris i que dona cobertura legal a aquests centres de deportació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: Els projectes per construir-los podran arrencar en qüestió de dies o setmanes, tan bon punt entri en vigor l'acord d'ahir. Els centres de deportació només es podran obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, diu la futura llei. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats fins que es resolgui el retorn als seus països d'origen. També hi podran anar a parar les persones a qui se'ls denegui l'asil polític a la Unió Europea. ONGs com Amnistia Internacional posen el crit al cel, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
3: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
2: S'endureixen els requisits per obtenir l'asil polític i dins dels països europeus les autoritats també podran detenir durant 2 anys i mig els migrants irregulars que es neguin a marxar, també a menors no acompanyats i famílies amb nens. Per pressionar-los se'ls podrà sancionar i retirar ajudes públiques. Ara mateix només acaben deportats el 30% de tots els migrants amb un ordre d'expulsió. La Unió Europea vol que això canviï gràcies a aquesta nova llei, aprovada en ple auge de l'extrema dreta i en un moment en què els sondejos d'opinió pública identifiquen cada cop més sovint la immigració com un problema.
1: Us ho dèiem en titulars, almenys 2 morts en les protestes a Kènia contra la instal·lació d'un centre de quarantena de l'Ebola per a ciutadans dels Estats Units que s'hagin infectat a la República Democràtica del Congo. Tot i que ara per ara no hi ha cap nord-americà afectat per l'epidèmia, el president de Kènia ha defensat a les últimes hores i per primer cop aquest acord amb els Estats Units. Les protestes s'han intensificat en els últims dies amb kenians que temen que el trasllat d'infectats al país pugui portar l'Ebola dins les seves fronteres. De moment, la justícia del país ha aturat l'obertura del centre en qüestió. Segons les dades oficials, el focus continua centrat a la República Democràtica del Congo amb 48 morts confirmats, tot i que s'ha sospitat de més de 200 morts més relacionades amb l'epidèmia. A més, algunes ONGs temen que les xifres siguin molt més altes perquè el virus faria almenys 3 mesos que circula a Uganda. També hi ha hagut diversos morts. Tornem a casa nostra. Continuen avui les vagues del sector de l'educació. Avui és el barcelonès, que només convoquen els sindicats minoritaris. Mentrestant, un de cada 5 docents ja ha votat el preacord firmat la setmana passada amb Educació. La consulta durarà, recordem, fins dijous i estan cridats a participar-hi més de 94.000 professionals. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge. Avui comencen una ronda de negociació formal amb el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. El sindicat defensa que la proposta que va pactar el govern i els comuns té escletxes importants que poden fer que la llei no s'acabi aplicant. La més flagrant, a parer seu, és que deixa en mans de cada ajuntament decidir si es limita la compra d'habitatge o no a les zones tensionades. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, ha avançat aquesta emissora que els partits estarien disposats a repensar-s'ho.
4: Hem sabut explicar bé a tots els partits la importància de que sigui una llei que s'apliqui a les zones tensionades d'abast català de manera automàtica i per nosaltres és una condició, bàsicament, perquè aquesta llei s'aprovi.
1: Altres qüestions mal resoltes. El text inicial, segons el sindicat, és que es permet comprar edificis sencers i revendre'ls al cap de poc temps a un preu més alt o també que permet comprar un pis per llogar-lo durant un any a les persones que tenen menys de 5 habitatges. El sindicat exigirà als partits que no s'adormin amb tot això i que la llei s'aprovi el més aviat possible. Un quart d'onze, moment d'aturar-nos, trànsit i temps, i comencem pel trànsit, fent cop d'ull a carreteres, transports públics. Txell Garriga, molt bon dia.
5: Bon dia, doncs comencem perquè hi ha afectacions al trànsit al voltant ara de Passeig de Gràcia per la manifestació dels docents.

0: Gran Via i a l'Avinguda Meridiana, la circulació ja s'hauria, però, restablert. I a les carreteres, una única incidència. Un accident a la Ronda de Dalt, en sentit Llobregat, està tallant un carril a l'altura de Vall d'Hebron i provoca cua ben bé des de Roquetes. També veiem intensitat a la Ronda Litoral, del Fòrum a la Barceloneta en aquest mateix sentit, i a Zona Franca, però en sentit Besòs. Cap a Barcelona i tots els punts de retenció habituals de primera hora, ara ja circulació completament normalitzada. I pel que fa al transport públic, poden tenir demores els trens de l'R3 per una incidència ja resolta a primera hora a la Garriga, i també ens consten algunes demores a Rodalies provocades per les limitacions de velocitat, però en general les més acusades són d'uns 10 minuts de mitjana. De moment, això és tot.
1: El temps.
0: Enric Agut.
2: Al matí ha quedat enterbolit a força indrets perquè van passant bandes de núvols alts i mitjans en la majoria de casos, que deixen el cel així força tapat a comarques de Girona, de Barcelona, també punts al Pirineu, Prepirineu, i a menor mesura al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre, on hi ha més estones de sol. Són núvols que van i venen. A partir del migdia, o ja abans, cauran alguns ruixats. De fet, hem tingut algun ruixadet a mig matí perdut a comarques com la Garrotxa, el Pla de l'Estany, l'Empordà, són incipients, però serà cap al migdia a la tarda, sobretot quan s'escamparan pel Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord de Barcelona i també a altres zones del Terç Nord. Localment amb alguna tempesta, hi ha avís del Servei Meteorològic de Catalunya que afecta a quatre comarques, el Ripollès, Osona, la Garrotxa i l'Alt Empordà. En aquests indrets hi ha un perill moderat, a mitja hora poden caure més de 20 litres i alguna tempesta pot descarregar calamarsa o pedra. Pel que fa a la temperatura, serà en general una mica més baixa, avui les xifres màximes estaran al voltant dels 33, per exemple, a Lleida. També s'esperen màximes de 26-27 a Barcelona, cap al Pirineu 26 a Sort, però en canvi a Viella es quedarà més curta a les portes dels 20 graus.
1: Tresca Info.
3: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Tresca Info.
7: Passant greu 4 minuts d'un quart d'onze, continuem. Els gendarmes francesos han desarticulat a la Catalunya Nord una banda de falsificadors de bitllets que s'havien introduït al Principat. Segons la policia, tenien vinculacions amb la camorra napolitana. Els Mossos d'Esquadra han detectat 380 bitllets falsos de 50 i 100 euros. Al Vallès Oriental s'han fet dues detencions, un home i una dona. L'home ha ingressat a la presó a França i la dona l'estan investigant a Perpinyà. 14 anys després, avui comença l'audiència de Tarragona al judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Alder al Baix Ebre. Hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a finals de juliol i que es farà de forma extraordinària al menjador de l'antiga presó de Tarragona, perquè no hi ha sales prou grans ni lliures durant els dies que durarà la vista a l'audiència. Tortosa, Jordi Barranca.
8: El judici està previst que comenci amb les qüestions prèvies sobre la taula ja des d'un començament i a la ratificació o no de l'acord extrajudicial a què CaixaBank va arribar a finals del mes d'abril per indemnitzar amb 3,2 milions d'euros els socis afectats i perquè tant dos extreballadors de l'oficina d'Amposta al Montsià com també la mateixa entitat que va absorbir Bankia, hereva de l'antiga Caja Madrid, la responsable inicial de la secció de crèdit en el moment de la fallida, no s'asseguin al banc dels acusats. Tant les acusacions particulars exercides per l'Associació d'Afectats i per l'actual direcció de la cooperativa, com també Fiscalia, i estarien a favor, segons l'ACN. Si es ratifica l'acord, seran 10 les persones que finalment seran jutjades. El principal acusat és l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer. La Fiscalia demana 14 anys de presó pels suposats delictes continuats de falsedat comptable, falsedat en document mercantil, insolvència punible i administració deslleial. A banda, també se li demana una responsabilitat civil d'1,64 milions d'euros. La resta d'acusats són responsables d'empreses auditores i també proveïdors en el seu moment de la cooperativa. La fallida, recordem-ho, va deixar 408 socis afectats i un forat econòmic de 4,5 milions d'euros. El judici s'allargarà fins a finals del mes de juliol. Ara per ara està previst que hi hagi 293 testimonis, la majoria dels quals impositors afectats. Si la retirada de les acusacions contra CaixaBank i diversos extreballadors seus tira endavant, aquesta xifra podria reduir-se a una 60.
7: Es posa en marxa un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques gironines per l'augment de casos i la saturació dels serveis. És un grup d'ajuda mútua impulsat des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona, on els familiars comparteixen experiències, dubtes i pors. Maria Rovira.
9: Aquest grup d'ajuda mútua específic de famílies amb infants o adolescents neix des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona i evidencia la falta de recursos específics per a aquestes situacions. Xavi Villarreal és un dels impulsors.
10: Que aquest creixement gairebé exponencial el que ha fet és tensionar el sistema públic fins a un punt que aquest mateix sistema no pot absorbir l'augment de casos. Això el que fa és, al final, dilatar els tempos, tant de l'assistència primària com de les derivacions especialistes. Al final el que fa és que recaigui sobre les famílies la gestió i contenció de les malalties i la seva evolució.
9: Una eina per empoderar les famílies.
10: Entre famílies ens donem suport els uns als altres i al final és senzillament aquell espai on agafar aire, on poder-te cuidar per precisament cuidar també de les persones que tens a càrrec.
9: Algunes de les participants en destaquen els beneficis.
11: Jo sóc la Maria, sóc mare d'una nena de 15 anys afectada, per problemàtica de salut mental. Ella va debutar amb 10 anys amb anorèxia nerviosa. Va estar bé durant un temps, però als 13 va recaure. Estàvem totalment desbordats, molt cansats emocionalment, molta por, molt sentiment de culpa. I per això per mi i per al meu home va ser tan important, no? El tema dels grups d'ajuda mútua van ser com una salvació, el fet de poder compartir amb altres famílies que estan passant una situació similar, no? Poder parlar sense sentir-te jutjat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: La tercera fuga de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera han triomfat en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
12: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà aquesta que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victoria Spumberg, Albert Pijuan.
13: Ostres, no, molt, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries. Sí, a més, jo penso que és una escriptura zero acadèmica, és una escriptura molt, molt agosarada, no? Perquè barreja llengües, barreja codis.
12: Millor repartiment i millor actor per Toni Vieira.
14: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
12: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el de millor espectacle teatral. Un espectacle que, per cert, a Catalunya encara no s'ha pogut veure. En dansa, el muntatge no de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels noms propis de la nit.
7: I la 24a edició del Primavera Sauna Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes. Fins diumenge en aquest Primavera Sound s'hi esperen més de 290.000 assistents amb un total de 330 actuacions. Ahir es va donar la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat. A Primavera Sound, al Parc del Fòrum, comença demà amb una jornada d'accés gratuït protagonitzada pel valencià que estem escoltant de fons, Guitarrica de la Fuente. També per Wet Leg, Yard Act o Winnet. El primer gran nom internacional serà dijous la nord-americana Doja Cat, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Kiss, una de les bandes del moment, i tornen per segon any els irlandesos Kneecap, també Slowdive i Blood Orange. Entre els caps de cartell hi ha Gorillaz o The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El traspàs d'Ansu Fati al Mònaco li suposarà una injecció econòmica important al Barça. I és que el jugador ha arribat a un acord per quedar-se al Mònaco, on ha estat cedit pel club blaugrana l'última temporada. Amb aquesta operació, amb aquest traspàs, el Barça cobrarà 11 milions d'euros i s'estalviarà 20 milions més d'euros que el club blaugrana podrà computar en dues temporades, que és la fitxa del davanter. Durant aquest any al Mònaco, Fati ha marcat 12 gols en 30 partits. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati.
0: 3Cat Info.
2: En bàsquet, el Barça comença avui el play-off per al títol de la Lliga ACB amb el primer partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7. Un partit amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio, la plataforma 3Cat. Sentim Toko Shengelia, a l'epivot del Barça.
3: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
2: També es jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè de la Lliga regular ACB. I també avui es decidirà el títol de la Lliga femenina de waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. A la piscina Pere Serrat de Sant Andreu, l'equip barceloní i les maresmenques jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf. La derrota del segon partit va suposar la pèrdua d'invatibilitat de les andreuenques aquesta temporada. Sentim Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, i Dani Ballar del Mataró.
4: És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
5: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
2: Sant Andreu-Mataró, final de la Lliga femenina de waterpolo a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. El Barça es classifica per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar 4-6 davant el Valdepeñas. Els blaugranes van haver de remuntar partit amb dos gols de João Víctor i també de Pito, Antonio, Catela i Gauna. Javi Rodríguez, entrenador del Barça, en fa aquesta anàlisi.
6: Es verdad que un equipo que quiere ser campeón de Liga tiene que controlar mejor las situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero imagínate que vas 1-1 en la eliminatoria y se te da este partido y te quedas fuera.
2: Ara, en semifinals de la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà contra l'Inter Movistar, que va superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empata la semifinal pel títol a la pista del Barça 1-3. Els de l'Anoia recuperen el factor pista. Àlex Cardil, jugador de l'Igualada.
7: Més o menys igual que el partit d'avui, no? Sabem que hem de fer un partit igual o millor per el divendres per poder guanyar i el diumenge igual, i doncs ara bueno, a descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
2: Per l'Igualada van marcar Matías Pascual, Marc González i Biel Llanes. Pel Barça el gol és de Ferran Font.
0: 3Cat Info.
2: Tornem al futbol. Ja han sortit els dorsals de la selecció espanyola de futbol per al Mundial d'aquest estiu. Lamine Yamal tornarà a portar el dorsal número 19. David Raya durà l'1, el 2, Marc Pubill, el 4, Eric García, 7, Ferran Torres, 9, Gavi, 10, Dani Olmo, 13, el porter Joan García, 20, Pedri, 22, Pau Cubarsí i 24, Marc Cucurella. L'exjugador de Madrid, Raúl González, serà el director esportiu del Club Blanc si surt elegit Enrique Riquelme com a president del club madrileny. Riquelme ho va anunciar ahir, també va dir que té nou tècnic que anunciarà els pròxims dies. En declaracions a la cadena SER, Riquelme també va acusar l'actual president Florentino Pérez d'utilitzar el club per fer arribar a tots els socis la seva proposta per correu. Enrique Riquelme va denunciar que la Junta Electoral de Madrid no li va voler facilitar a ell les dades dels socis per fer-los arribar també la seva informació electoral. Direm també que el Giro d'Itàlia femení, avui quarta etapa, cronoescalada, 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. Elisa Balsamo, de l'equip Trek, surt refermada en lideratge després de guanyar ahir.

0: 3CAT Info.
1: 10:45, fins ara us hem explicat que baixa l'atur a Catalunya. Al maig tanca amb 6.900 desocupats, menys que el mes anterior. També pugen les afiliacions a la Seguretat Social amb 50.000 persones més que l'abril i ja es freguen els 4 milions d'afiliats al maig. També d'aquest atac massiu de Rússia a Ucraïna aquesta nit i matinada que deixa una desena de morts i un centenar de ferits, Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Avui també és notícia que Europa fa el pas, endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger de centres de deportació d'immigrants. Alemanya i els Països Baixos ja s'hi han mostrat interessats. Entre altres canvis, també inclou una política d'asil més restrictiva. Doncs bé, precisament d'aquesta qüestió en parlarem d'aquí uns minuts amb Olivia Sandberg, que és responsable d'Amnistia Internacional davant la Unió Europea en qüestions de migració i asil. També us explicarem que avui més de 25.000 alumnes valencians comencen les proves de selectivitat i ho fan en la quarta setmana de vaga indefinida amb les negociacions estancades i amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. Quan faltin 5 minuts per les 11, arribaran els esports. Montse Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens explicaràs?
2: El Barça fa caixa amb el traspàs d'Ansu Fati a Mònaco, cobrarà 11 milions d'euros i, a més, rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. Avui, Lliga ACB, Múrcia-Barça, primer partit del play-off de quarts de final pel títol. A les 7, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu-Mataró, a les 9.
1: I el temps, matí de cel enterbolit a molts indrets. A partir del migdia s'iniciaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran pluges i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i Osona. La calor avui afluixa una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. Passant un parell de minuts de 10:45, l'atur continua a la baixa, es bat el rècord d'afiliació amb 50.000 nou llocs de treball. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 parats, són 6.900 menys que el mes passat, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet als serveis. L'atur s'ha reduït tant entre homes com entre dones, però ho ha fet de manera més accentuada entre els joves menors de 25 anys. Per demarcacions, on més baixa és a Lleida, si ho comparem amb el mes passat, i a Girona si es comparen fa un any. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, Catalunya frega ja els 4 milions d'empleats. Us ho dèiem en el sumari, és una notícia que ens arribava ahir a darrera hora. Via lliure perquè els estats de la Unió Europea construeixin en països estrangers centres per deportar migrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha intentat aplicar a Albània. La política migratòria dels 27, per tant, s'endureix més que mai amb l'acord que van tancar ahir a la nit al Parlament Europeu i als països comunitaris i que precisament dona cobertura legal a aquests centres de deportació. Volem parlar d'aquesta qüestió a aquesta hora amb Olivia Sundberg, que és responsable d'Amnistia Internacional davant la Unió Europea, precisament sobre qüestions de migració i asil. Molt bon dia, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
1: Primera pregunta, con el acuerdo alcanzado esta pasada noche, que la Unión Europea ya, digamos, da luz verde a estos centros, ¿se puede dar por seguro que hay vía libre legal para la deportación de migrantes en terceros países?
3: Efectivamente, un aspecto muy importante del reglamento de ayer es que allana el camino y crea un marco legal para la creación de centros de retorno fuera de la Unión Europea, o los llamados Return Hubs. Básicamente, el reglamento permitirá que las personas sean enviadas por la fuerza a lugares que desconozcan, con los que no tengan ningún vínculo, requiriendo solo que exista un acuerdo o formal o informal con estos países. Y es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Porque por su propio diseño estos centros entrañan un riesgo de, por una parte, detención automática, que por lo tanto sería arbitraria e ilegal en terceros países, lo que violaría el derecho a la libertad, la prohibición de devolución, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, de devolución indirecta o deportaciones más adelante a los países de origen y, por supuesto, situaciones prolongadas de limbo e incertidumbre en terceros países. Cabe decir además que no es la primera vez que vemos este tipo de intento y siempre que se ha intentado, y aquí estoy pensando en acuerdos que ha tenido Australia con Nauru y Papúa Nueva Guinea, el Reino Unido con Ruanda o las deportaciones actuales de Estados Unidos a países con los que las personas no mantengan ningún vínculo, siempre que se han intentado este tipo de intento de externalizar las responsabilidades en materia de asilo o de retorno, ha dado lugar a un patrón muy previsible de violaciones de los humanos y ha tenido un impacto devastador en la vida de las personas. Así que ahora nos esperamos lo mismo.
1: Hay países como Alemania, como Países Bajos, que ya han mostrado su interés. ¿Tiene constancia de que ya se esté trabajando para crear estos centros? ¿Y dónde prevén ubicarlos? ¿Con qué países entrarían en conversaciones?
3: Efectivamente, hay ahora mismo un tremendo impulso político que le están dando varios gobiernos a esta iniciativa. Y en particular ahora mismo los que lideran este esfuerzo son Holanda, Alemania, Austria, Dinamarca y Grecia a nivel europeo. Es un grupo de 5 estados que está intentando avanzar con estas propuestas lo antes posible, con intento de establecer el primer proyecto piloto con algún país fuera de Europa antes de fin de año. Es decir, es algo muy real y algo muy urgente. Sabemos que existe una lista de países que se están barajando para estos centros de retorno o algún tipo de acuerdo con terceros países seguros. Para expulsar a personas solicitantes de asilo que ya tengan una decisión de retorno. Y no sabemos hasta qué punto están muy avanzadas todas esas conversaciones, pero sabemos que se habla de países tales como Uganda, con los que Holanda ya llegó a un acuerdo, se habla de Ruanda, con los que el Reino Unido ya llegó a un acuerdo que nunca se materializó, pero ya existen varios edificios que se pueden utilizar, como Mauritania, como Uzbekistán o varios otros países en el continente africano.
1: ¿Se da por sentado que estos países van a decir que sí por su situación?
3: No, no se da por sentado. Es un tema pues, con muchos riesgos diplomáticos, con muchos riesgos judiciales y se espera que vayan a recibir un judicial importante. No sabemos exactamente qué es lo que Europa vaya a ofrecer a cambio, pero probablemente varios fondos de desarrollo, invertir en ciertos centros, invertir en varios proyectos en esos terceros países. Pero claro, es algo políticamente muy sensible, que muchos países, muchos gobiernos y muchos ciudadanos no querrán que existan esos centros o ese tipo de acuerdo en sus fronteras.
1: También hemos visto hasta ahora el caso de los centros de deportación creados por Meloni en Albania, que han encontrado oposición en la justicia italiana, pero que en cambio sí que han recibido un primer aval de la justicia europea, no vinculante, en este caso es del abogado general. ¿Cree que los tribunales de la Unión Europea pueden acabar anulando estos hubs de retorno?
3: Efectivamente, tanto en Italia como también en el Reino Unido como en Australia, cada vez que se han intentado implementar estas medidas, han acabado recibiendo mucha atención en las cortes, un control judicial importante. Y eso es por los riesgos que he mencionado, a la detención automática y arbitraria, que probablemente, no necesariamente, pero muy probablemente acompañaría la implementación de estos planes. Hay un riesgo de devolución forzosa, directa como indirecta. Hay riesgos de tortura, de tratos inhumanos, hay incertidumbre sobre la jurisdicción de cada estado, es decir, quién es responsable si sale algo mal, si hay vulneraciones de los derechos humanos. Y por todo esto, claro, siempre que se ha intentado implementar, es necesario que haya un control judicial importante. Y en este caso nos esperamos lo mismo. ¿Qué ocurre? Que es muy complicado determinar qué estado es el responsable cuando se pasan las responsabilidades entre uno y otro. Hay muchas dificultades para acceder a recursos efectivos. Tiene que haber una asistencia jurídica en esos terceros países que no sabemos que vaya a existir. Es muy difícil implementar mecanismos eficaces, independientes de seguimiento para saber qué es lo que está pasando efectivamente en esos países. Es muy difícil que las ONGs y los centros de derechos humanos puedan acceder a estos centros para controlar las condiciones. Es algo que ya ha ocurrido en los centros de Meloni, por ejemplo, en Albania. Es muy difícil acceder para poder entrevistar a gente y saber en qué condiciones se están alojando. Es muy difícil investigar que se estén cumpliendo con los derechos humanos. Así que sí, nos esperamos que haya un control judicial importante, pero es muy difícil garantizar los derechos que vayan a cumplirse en la práctica.
1: En otra muestra de endurecimiento de esta política migratoria, Bruselas tiene también previsto, ahora hacíamos pequeña referencia, recibir a representantes del nuevo gobierno de Afganistán para discutir también la deportación de afganos a su país de origen. ¿Qué opinión les merece y por dónde cree que van a ir estas conversaciones con Afganistán?
3: Exactamente. Tenemos previsto que varios representantes del gobierno del Talibán en Afganistán vayan a visitar Bruselas como parte de conversaciones a nivel técnico sobre cómo cooperar sobre la deportación de afganos a su país. Y estos intentos es algo que condenamos de manera muy clara. Afganistán es un país donde la represión de los derechos humanos está más que ampliamente documentada, donde las violaciones, en particular contra mujeres, contra niñas, contra disidentes, son generalizadas y sistemáticas, y donde además existe una crisis humanitaria que se está agravando cada vez más. Y lo que vemos es una prisa por parte de la Unión Europea y de sus Estados miembros, que hay que recordar que son los gobiernos que están impulsando este esfuerzo, por devolver y por expulsar forzosamente a personas de Afganistán, al parecer a cualquier precio. Y esto es algo que se aleja mucho de la realidad en el país, que ignora las razones por las que estas han huido, en primer lugar, los graves riesgos que corren si son expulsadas de vuelta a Afganistán, y demuestra pues un desprecio por las obligaciones internacionales que tienen los estados y viola el principio de no devolución, que es un principio vinculante en la ley internacional. Así que sí, esperamos que la Unión Europea de forma urgente cuando se trata de Afganistán.
1: Esta es una fórmula a la que se aprobó ayer, que quizás es impensable o era impensable hasta ahora para muchos de nosotros, para muchas personas. ¿Debemos achacarlo al auge de la extrema derecha exclusivamente? ¿Hay también factores económicos que hayan hecho que finalmente haya habido consenso?
3: Efectivamente, hemos visto muchos cambios políticos en Europa en los últimos años y es verdad que este tipo de propuestas sobre los centros de retorno en particular no es algo nuevo, es algo que llevamos discutiendo desde 2018 por lo menos. Fue un año en el que Dinamarca y Austria estaban impulsando mucho estas propuestas, pero en ese momento se tachaban de ilegales y de completamente en contra de los valores europeos y de algo que interesante intentar implementar, que no tenía sentido, tanto por lo caros que son, sino por los problemas judiciales que podría generar, etc. Ahora ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas, que son punitivas y que son coercitivas para intensificar las deportaciones. Vemos este reglamento, esta propuesta a la que se acaba de llegar a un acuerdo ayer, como el último ejemplo de una tendencia creciente hacia políticas migratorias que son cada vez más restrictivas, cada vez más draconianas, que vilifican y que excluyen a personas migrantes y racializadas y que se alejan más y más de las normas y obligaciones internacionales. Y creo que sí, es un cambio político que hemos visto en los últimos 10 años. Es una política y una retórica sobre la migración que se ha normalizado por parte de muchos partidos políticos, no solamente en los extremos. Y son propuestas que corren el riesgo de dejar a más personas atrapadas en situaciones precarias y que pueden causar un profundo daño, tanto a los migrantes, por supuesto, pero también a las comunidades que los acogen.
1: Y una última pregunta desde Amnistía Internacional. ¿Cuáles son los pasos que vais a seguir? No sé si ya tenéis una hoja de ruta sobre las acciones que vais a emprender delante de esta situación.
3: Pues seguiremos visibilizando las medidas y el impacto que puede tener, como dije, tanto para las personas migrantes como para las comunidades que los acogen, porque creemos que es un impacto muy severo para muchas personas en Europa. Vamos a intentar entender qué es lo que están planeando exactamente los gobiernos cuando hablamos de los centros de retorno, de deportación, y hacer todo lo posible para documentar las violaciones y vulneraciones de derechos humanos que ocurran en este ámbito, en este contexto. Y además hay que recordar que más allá de los centros de retorno, este nuevo acuerdo de deportaciones también implica muchas medidas muy controvertidas a nivel europeo, o sea, para las personas mientras sigan en Europa. Amplía la detención migratoria hasta más de 2 años, incluyendo la detención de menores, yendo completamente en contra de requisitos de proporcionalidad y necesidad de la detención a nivel internacional. Implica requisitos desproporcionados para demostrar cooperación con procesos de retorno que pueden llevar a multas, a sanciones arbitrarias. Puede que se cree mucha discriminación a nivel nacional. Se prevén redadas y controles más invasivos en domicilios, en lugares de trabajo, en centros de acogida, con riesgos de perfilamiento racial y vulneración de derechos fundamentales. Así que nada, solamente decir que también estaremos muy centrados en el impacto que tengan estas medidas en las personas que se vean con una orden de deportación en Europa. Vamos a documentar los impactos que esto puede tener y seguir trabajando con los gobiernos para garantizar que los derechos humanos estén en el centro de la política migratoria, intentando impulsar políticas más sostenibles que no se centren únicamente en estas medidas coercitivas y punitivas.
1: Perfecto. En todo caso, es un acuerdo que se formalizaba ayer y, por lo tanto, vamos a hablar durante muchos meses sobre esta cuestión, porque ahora va a empezar, pues entendemos, todo el desplegamiento de estos centros, de estas nuevas políticas de deportación de migrantes y todas las cuestiones que ayer finalmente quedaron encima del papel y firmado por los miembros de la Unión Europea. Hemos hablado con Olivia Sonberg, que es responsable de Amnistía Internacional ante la Unión Europea en cuestiones de migración. Muchas gracias por atender a los micrófonos de 3CAT Info. Muy buenos días.
3: Muchas gracias, adiós.
1: Hem arribat a 3:15, és moment de fer un cop d'ull a carreteres, a transports públics. Saludem el nostre equip viari, Txell Garriga, molt bon dia.
0: Bon dia, doncs a les carreteres ara mateix una única incidència. És un accident a l'AP7 a l'altura del Papiol, en sentit sud cap a Martorell. Està tallant un carril i de moment té poc més d'un quilòmetre de cua. L'accident que estava afectant la ronda de dalt de Barcelona, a l'altura de Vall d'Hebron, ja s'hauria retirat, però encara veiem una mica d'intensitat ben bé des de Roquetes en sentit Llobregat i en el mateix sentit per a la ronda litoral també queda intensitat del fòrum a la Barceloneta, en aquest cas habitual i sense problemes. A la resta de xarxes, sense incidències per circular. I el transport públic, poden tenir demores encara els trens de l'R3 per una incidència que, recordem, ja s'ha resolt a la Garriga. També consten algunes demores a Rodalies, però en general avui són d'entre 10-15 minuts les més acusades provocades per les limitacions de velocitat. De moment, això és tot.
1: El temps. Enric Agut.
4: Al matí ha quedat mig ennuvolat a comarques de Girona, Barcelona, també Pirineu, Prepirineu, cel més descobert a Ponent i també a Tarragona. Hem tingut algun ruixet aïllat cap a l'Alta Garrotxa, Pla de l'Estany i a l'Empordà, cau alguna cortina de pluja molt local, i també de nit i matinada, primeres hores del dia, s'ha escapat algun ruixet a comarques de Barcelona. Han estat de curta durada, 2 litres, per exemple, a Sant Feliu de Llobregat, gairebé 1 litre en alguns barris de Barcelona, o 1 litre a Cànoves, també 1 litre a Orsavinyà, al Montnegre, localment amb alguna calamarsa. La previsió ens apunta una tarda més complicada al nord del país. De fet, ja al migdia ruixats al Pirineu, Prepirineu, també al nord de les comarques de Girona. A la tarda s'escamparan més per aquests sectors del terç nord i algunes comarques estaran sota avís d'intensitat de precipitació. Són 4. Ripollès, Osona, Garrotxa i Alt Empordà. Aquí alguna tempesta pot descarregar més ganes i a mitja hora acumular-se més de 20 litres possibles calamarsades o pedra. També algun ruixat arribarà a altres punts de la Costa Brava. La temperatura avui, la diurna, una mica més baixa, excepte la costa i el prelitoral de Tarragona, on pot ser una mica més alta. Demà dimecres s'espera un matí amb més sol, intervals de núvols entre Girona i Barcelona, i a la tarda el panorama serà d'un temps tranquil, aguantarà, i la temperatura màxima serà una mica més baixa.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts de 3:15. Un centenar de docents bloquegen les portes de la Casa Batlló de Barcelona. Aquesta hora la protesta s'emmarca en la jornada de vaga al barcelonès convocada pels sindicats minoritaris. Mentrestant, més d'un de cada 5 docents ja s'han pronunciat sobre el preacord que divendres va signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Aquesta hora podem marxar cap a la Casa Batlló i ja hi tenim la Sara Canyete. Sara.
6: Hola, bon dia. Plantada dels docents a aquesta hora aquí davant la Casa Batlló. Ens expliquen que només s'ha pogut fer la visita de primera hora, la d'abans de 8:45 del matí, una visita que sí que ha pogut entrar i que han deixat sortir, però des de llavors l'accés en aquest edifici està bloquejat, una mica replicant l'acció que van fer fa unes setmanes davant de la Sagrada Família. Es mantenen les mobilitzacions entre part del col·lectiu dels docents en aquestes vagues territorials que mantenen convocades la Intersindical i la CGT, i de fet a aquesta hora ens acompanya una de les portaveus de la CGT, l'Íngrid Chavarría. Íngrid, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Una mica per què heu decidit fer aquesta acció aquí a les portes de la Casa Batlló?
7: Doncs bé, pensem que enfrontar, atacar el turisme, que és un gran problema també a la nostra ciutat, doncs era un punt de focalització i també per afectar econòmicament la ciutat, perquè fins que no ens escoltin doncs seguirem fent aquest tipus d'accions.
6: En paral·lel a aquestes protestes es manté oberta aquesta consulta fins dijous sobre el preacord al que van arribar a govern i els dos sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, divendres. Vosaltres us posicioneu pel no. Per què?
7: Doncs perquè és que aquest preacord pensem que no avança gens. Sí que hem avançat en una mica més de salari, però no hi ha una clàusula de garantia salarial, per tant, el 2029 tornarem a estar en la mateixa situació de pèrdua de poder adquisitiu. Penseu que a Cantàbria i a València la tenen, aquesta clàusula. Pensem que és molt important aconseguir-la pel que fa al salari, però és que el més greu és que no hem sortit només pel salari les docents d'aquest país, sinó que perquè estem en una situació de crisi educativa, d'emergència educativa, i el que volem és poder atendre bé els infants i els adolescents d'aquest país. El preacord que s'ha signat ara no aporta més pressupost a la inclusiva, és un desplegament del que ja hi havia en el primer acord. Per tant, no entenem la signatura d'aquest preacord.
6: Però, a banda de les millores salarials, contempla un augment de les dotacions d'unes 6.400 en 4 anys. Això no és suficient?
7: Són dades falsejades, perquè el que hi ha realment pressupostat ja s'ha venit fent en anys anteriors. L'increment de dotacions és el mateix que s'ha estat fent durant els últims anys, per tant, no és fruit ni de la negociació ni de la pressió al carrer. En el pacte del 9 de març era la mateixa dotació pressupostària. El que fa aquest preacord és parlar de quines figures s'introduiran, però la quantitat de pressupost és la mateixa. Per tant, el que volem és que hi hagi més pressupost per a educació.
6: Si surt el no a la consulta, a quin escenari anem?
7: A continuar mobilitzades. Nosaltres ara una vaga indefinida no la veiem fins a final de curs perquè ja s'estan acabant les classes, però sí que durant el debat de pressupostos que s'encara la setmana vinent i la visita del Papa de Roma a la ciutat, doncs pensem que són moments claus per continuar pressionant el govern per aconseguir el 6% del PIB en educació, que és el que diu la seva pròpia llei. És que no estem demanant res extraordinari. Ells mateixos es van comprometre a invertir el 6% en educació el 2017. I on estem ara amb aquests pressupostos és el 3%, o no arriba al 3%.
6: Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, moltes gràcies per atendre el micròfon de 3Cat Info.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Doncs nosaltres seguim aquí a les portes de la Casa Batlló, pendents de la següent mobilització, que una mica és la protagonista de la jornada d'avui, una manifestació que ha de començar ara a les 12 del migdia des del Palau Robert i que té previst arribar a plaça Urquinaona, davant les portes del Consorci d'Educació de Barcelona.
1: Gràcies, Sara Canyet. Afegir que més de 25.000 alumnes valencians comencen avui les proves de selectivitat. Ho fan en un context de vaga indefinida, en aquest cas, amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. D'altra banda, les Illes Balears, gairebé 5.000 alumnes comencen avui també les proves d'accés a la universitat. 7 minuts i arribarem a les 11 i ara esports.
5: Futbol català al dia.
8: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. Han començat els play-offs d'ascens a segona divisió. El Sabadell perd per 2-0 el camp del Real Madrid Castellà i haurà de remuntar a la Nova Creu Alta. I a l'Europa se li escapa la victòria al descompte, 1-1 a Can Dragó davant el Celta Fortuna. El Cornellà té un peu i mig a la final del play-off d'ascens a segona federació, golejada 4-1 davant el Badalona en el partit d'anada. I ja tenim definida la final de l'ascens a la tercera federació. La jugaran la Pobla de Mafumet, que ha guanyat el Rubí per 3-2, i el Sant Mauro, que salta el Sagnier i supera el Prat per 1-2. I el Viladecans i l'Igualada superen la primera ronda de la promoció d'ascens de la Lliga Elit després d'eliminar el Palamós i el Turó de la Peira, respectivament.
5: Futbol català a 3Cat Info.
9: I ara repassem el més destacat de la pròxima jornada. En primera ref, Celta B Europa, amb els graciencs que han de guanyar en Balaïdos per passar a la final, ja que no li val l'empat. També se juga el Sabadell, Real Madrid, Castella. Els arlequinats han de guanyar com a mínim de 2 gols per passar de ronda. En el play-off d'ascens, però a la segona ref, Badalona-Cornellà. Els badalonins han de buscar una remuntada èpica perquè necessiten guanyar de 3 gols per passar a la final d'este play-off. Este cap de setmana també comença la final de l'ascens a tercera ref, amb el Sant Mauro Poble de Mafumet. El partit d'anada se juga en el municipal de Santa Margarida de Montbui. I també comença la final de l'ascens a la Lliga Elite amb el partit Igualada-Viladecans.
5: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Esport.
1: Doncs la resta de l'actualitat esportiva era amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El traspàs d'Ansu Fati al Mònaco li suposarà uns ingressos econòmics importants al Barça. Després d'un any cedit pel club blaugrana, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs de Fati i s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, suposarà una rebaixa salarial de 20 milions d'euros al club blaugrana computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. Durant aquest any al Mònaco, el davanter guineà de 23 anys ha marcat 12 gols en 30 partits. En bàsquet, el Barça comença avui el play-off per al títol de la Lliga ACB amb el primer partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Sentim Toko Shengeli, l'alè pivot del Barça.
10: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
2: També jugarà avui el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè de la Lliga regular ACB. I també avui es decidirà el títol de la Lliga femenina de waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. A la piscina Pere Serrat de Sant Andreu, l'equip barceloní i les maresmenques jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques aquesta temporada. Sentim Dani Ballart, tècnic del Mataró.
11: Nosaltres hem de seguir sense fixar-me en el rival, amb aquest nivell d'efectivitat de cara a porteria. Jo crec que això ens puja l'ànim, no només per dimarts, sinó per el que passarà a les semifinals de la Final Four.
2: Sant Andreu Mataró, final de la Lliga Femenina de Waterpolo, a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça es classifica per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar ahir 4-6 a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes van haver de remuntar el partit. Hi va haver 2 gols de João Víctor i també de Pito, Antonio, Catela y Gauna. Antonio Pérez, jugador del Barça, en fa aquesta anàlisi.
12: La segunda parte hemos salido ahí, bueno, no han metido ese gol, hemos ido otra vez contra remolque, pero bueno, este equipo sabemos que no se rinde nunca, que sabe competir como el que más. Hemos estado en momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón, hemos estado a la altura.
2: Ara, en semifinals de la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà contra l'Inter Movistar, que va superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empata la semifinal pel títol a la pista del Barça 1-3. Els de la noia recuperen el factor pista. Ricard Ares, entrenador blaugrana.
13: Hem entrat tenint errors que han donat moltes opcions a l'Igualada ja en l'inici del partit, no? S'han aconseguit posar davant en la superioritat i han instaurat l'1-0 i després en situacions que han tingut l'opció d'empatar del partit no han estat capaços i el anar remolc del marcador pues no ens ha costat.
2: Tornem al futbol. Ja han sortit els dorsals de la selecció espanyola de futbol per al Mundial d'aquest estiu. Lamine Yamal tornarà a dur el número 19. El número 1 de l'equip espanyol el durà el porter català del Barça, David Raya. Marc Pubill durà el 2 i Eric García el 4. Dani Olmo portarà el 10. El també porter català Joan García durà el 13. Pau Cubarsí el 22 i Marc Cucurella el 24. Pel que fa als blaugranes, Ferran Torres portarà el 7, Gavi el 9 i Pedri el 10. L'exjugador del Madrid, Raúl González, serà el director esportiu del Club Blanc si surt elegit Enrique Riquelme com a president del club madrileny. I direm també que el Giro femení, avui quarta etapa, cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal, Elisa Balsamo de l'equip Trek surt reformada en lideratge.
5: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. Junts per Catalunya repta Núñez Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer caure Pedro Sánchez i convocar eleccions. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ha emplaçat Sánchez a convocar eleccions per convicció democràtica. Núñez Feijóo intervé aquest matí a les jornades del Cercle d'Economia. Amnistia Internacional denuncia que les noves regles europees per permetre centres de deportació de migrants a tercers països permetran abusos. La Unió Europea va acordar i donar cobertura legal perquè els governs europeus que el vulguin puguin tirar endavant aquesta mesura. Almenys 13 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats d'Ucraïna. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com ara Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han fet un mort i un incendi en una refineria. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. L'atur continua a la baixa. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 aturats, al valor més baix en 18 anys. A més, pugen les afiliacions a la Seguretat Social amb 50.000 persones més que l'abril i ja es freguen els 4 milions d'afiliats al maig. Un centenar de docents bloquegen les portes de la Casa Batlló de Barcelona. La protesta s'emmarca en la jornada de vaga convocada pels sindicats minoritaris a Barcelona. Un de cada cinc docents ja ha votat en la consulta sobre el preacord que divendres van pactar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, la USTEC i professors de secundària. L'augment de casos i la saturació dels serveis ha impulsat la posada en marxa d'un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques gironines. Es tracta d'un grup d'ajuda en què es poden compartir experiències, dubtes i pors. Les produccions catalanes, La tercera fuga, de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venidera, triomfen als Premis Max que es van entregar ahir al Teatre Roma de Mèrida. La tercera fuga s'ha endut tres guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i, a més, rebaixaran dos anys 20 milions de massa salarial. El Barça de bàsquet juga avui a Múrcia, primer partit del play-off de quarts de final pel títol, a les 7, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També avui es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo, al partit Sant Andreu-Mataró, a les 9. En futbol sala, Barça jugarà les semifinals contra l'Inter Movistar i a la d'hoquei patins l'Igualada empat a 1 les semifinals després de guanyar i el Barça 1-3.
0: Matí de cel enterbolit a molts indrets. A partir del migdia s'iniciaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran pluges i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i a Osona, que localment podran ser intenses. La calor fluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran avui dels 33 graus de temperatura.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Junts per Catalunya emplaça Alberto Núñez Feijóo a anar a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i convocar eleccions. És la resposta al líder del PP del secretari general de Junts, Jordi Turull, des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
3: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
0: Amb tot, Turull ha insistit que la legislatura espanyola està esgotada i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions per convicció democràtica. Núñez Feijóo s'adreçarà aquest matí, de fet, en els pròxims minuts, als empresaris catalans des de les jornades del Cercle d'Economia. I Junts ha reclamat per carta al president Salvador Illa que faci totes les gestions que calguin davant la Conferència Episcopal Espanyola i davant la Santa Seu perquè durant la visita del Papa a Catalunya la setmana que ve el català tingui el pes que li correspon. El Papa Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família i el català es limitarà a la salutació inicial de la missa, la primera lectura, el salm posterior i el credo. En una entrevista al programa de Ricard Ostrell, Turull creu que suposa un menyspreu a la llengua catalana que s'ha d'evitar.
3: És la llengua amb què la gent resa, que és la llengua amb què la gent va a missa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, doncs el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català. Se sap molt greu també que davant d'això l'Església catalana, amb una actitud no només contemplativa per part de l'arcabisbat o del cardenal, sinó més aviat de fomentar-ho, no? I això és especialment greu.
0: Per cert, el Ministeri de Treball recomana fer teletreball la setmana que ve per les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Catalunya, Madrid i les Canàries. Demana evitar desplaçaments innecessaris i mantenir l'activitat laboral a la mesura del possible. A més, també aconsella planificar els desplaçaments per tots els actes previstos a Catalunya, principalment dimarts i dimecres que ve.
1: 3CAT Info.
0: Amnistia Internacional denuncia que les noves regles europees per permetre centres de deportació de migrants en altres països permetran abusos. La Unió Europea va acordar i donar cobertura legal perquè els governs que ho vulguin puguin tirar endavant amb la iniciativa. Olivia Sundberg, que és responsable de migració d'Amnistia Internacional davant la Unió Europea, i són declaracions a 3CAT Info.
4: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Porque por su propio diseño estos centros entrañan un riesgo de, por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes. Y, por supuesto, situaciones prolongadas de limbo e incertidumbre en terceros países.
0: L'acord d'ahir de la Unió Europea dona via lliure perquè altres governs repliquin els centres que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ja té a Albània. Un grup de països liderat per Alemanya i els Països Baixos treballa ja per implantar la iniciativa per deportar migrants a altres països. Brussel·les, Bruno Forteamidas.
5: Els projectes per construir-los podran arrencar en qüestió de dies o setmanes, tan bon punt entri en vigor l'acord d'ahir. Els centres de deportació només es podran obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, diu la futura llei. Però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats fins que es resolgui el retorn als seus països d'origen. També hi podran anar a parar les persones a qui se'ls denegui l'asil polític a la Unió Europea. ONGs com Amnistia Internacional posen el crit al cel, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
6: We have put, I would say, our European house in order.
7: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens donen unes normes d'asil justes i fermes.
5: S'endureixen els requisits per obtenir l'asil polític i dins dels països europeus les autoritats també podran detenir durant 2 anys i mig els migrants irregulars que es neguin a marxar, també a menors no acompanyats i famílies amb nens. Per pressionar-los se'ls podrà sancionar i retirar ajudes públiques. Ara mateix només acaben deportats el 30% de tots els migrants amb un ordre d'expulsió. La Unió Europea vol que això canviï gràcies a aquesta nova llei aprovada en ple auge de l'extrema dreta i en un moment en què els sondejos d'opinió pública identifiquen cada cop més sovint la immigració com un problema.
0: Encara en crònica internacional, l'atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diverses ciutats d'Ucraïna, amb almenys 13 morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat 656 drons i 73 míssils de creuer contra Kiev i altres punts del país després de setmanes d'advertir que faria una ofensiva a gran escala. El Kremlin assegura que ha atacat instal·lacions de la indústria de defensa d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solías.
8: Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
0: Mentrestant, Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però el cas és que les dues parts informen de nous atacs. Trump ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i a través de mediadors amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban que posi en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Segons fonts de la Casa Blanca, que cita el mitjà nord-americà Axios, a la conversa amb Netanyahu, Trump li ha arribat a dir: ets un malit boig i ets un ingrat. Després de la trucada, el primer ministre israelià ha declarat que atacarà Beirut si Hezbollah ataca el nord d'Israel i que l'ofensiva continuarà al sud del Líban.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1,

0: final de curs perquè ja s'estan acabant les classes, però sí que durant el debat de pressupostos que s'encara la setmana vinent i la visita del Papa de Roma a la ciutat, doncs pensem que són moments claus per continuar pressionant el govern.
1: Per cert, que un de cada cinc docents ha votat en la consulta sobre el preacord que divendres van pactar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, que són, com us dèiem, l'USTEC i professors de secundària. L'atur continua a la baixa i es bat el rècord d'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 aturats, 6.900 menys que el mes passat, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet als serveis. L'atur s'ha reduït tant entre els homes com entre les dones, però ho ha fet de manera accentuada entre els joves menors de 25 anys. Per demarcacions, on més baix és a Lleida, si ho comparem amb el mes passat, i a Girona, si es comparem fa un any. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, Catalunya frega els 4 milions d'empleats. És la quarta vegada que el mercat laboral català se situa per sobre del llindar dels 3,9 milions d'afiliats, que només havia superat el mes passat i el juny i el juliol de l'any 2025. Companyies de referència en l'ús de la intel·ligència artificial com Aptronic o Phoenix defensen que Europa ha de fer inversions milionàries en aquesta tecnologia perquè hi ha el risc que les empreses quedin fora de joc. Asseguren que els Estats Units i la Xina ja ens porten més de 30 anys d'avantatge. Avui participen a les jornades del Cercle d'Economia de Barcelona. Anem cap allà, Sara Riera.
2: La intel·ligència artificial va a una velocitat total, diuen, i Europa va molt perduda. El ritme d'implementació de totes les innovacions és veloç. En qüestió de mesos, el canvi ha estat abismal i Europa continua exportant-ho encara tot de fora. Amb aquesta tesi, el CEO d'OpenChip, una companyia de Barcelona que fa xips del rendiment per la IA, adverteix.
3: És fonamental que Europa sigui extremadament agressiva en inversió. Estamos hablando de inversiones de miles de millones. No vale invertir 10 millones, 20 millones ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo Europa tiene un riesgo brutal y una dependencia brutal.
2: Totes les companyies coincideixen que no es pot deixar que la IA prengui decisions sola i que el control humà és absolutament imprescindible. Un exemple claríssim d'on cal actuar, han dit, és amb els drons de guerra.
4: Trescat Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
5: I amb el Rasca megamilionari també passa?
4: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
5: Apa.
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Trescat Info. Trescat Info.
1: Doncs així hem arribat a un quart de 12 del migdia. Temps pel trànsit i la previsió meteorològica. Cop d'ull a les carreteres i al transport públic. Equip Viari, Txell Garriga, bon dia.
8: Bon dia. A les carreteres, ara mateix, una única incidència. És un accident a la P7 a l'altura del Papiol, en sentit sud, cap a Martorell. L'havia estat tallada durant uns minuts i la cua s'ha compactat ràpidament, pràcticament 5 quilòmetres. Ara, però, ja s'ha restablert la circulació i queden dos carrils tallats. Doncs la cua hauria ja de començar a avançar. I la resta de xarxa, ara mateix, sense problemes per circular, només queda intensitat, però habitual, a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta. I pel que fa al transport públic, ara també bastanta tranquil·litat. Poden tenir demores, això sí, els trens de l'R3 per una incidència que ja s'ha resolt a la Garriga i, de moment, Ferrocarrils i TMB avui no informen de cap incidència destacable al seu servei. Ara mateix, això és tot.
4: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
9: Al matí ha quedat enterbolit a força indrets perquè van passant bandes de núvols alts i mitjans en la majoria de casos, que deixen el cel així força tapat a comarques de Girona, de Barcelona, també punts al Pirineu, Prepirineu, i a menor mesura al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre, on hi ha més estones de sol. Són núvols que van i venen. A partir del migdia, o ja abans, cauran alguns ruixats. De fet, hem tingut algun ruixadet a mig matí perdut a comarques com la Garrotxa, el Pla de l'Estany, l'Empordà, són

0: incipients, però serà cap al migdia a la tarda, sobretot quan s'escamparan pel Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord de Barcelona i també a altres zones del Terç Nord. Localment amb alguna tempesta, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que afecta a quatre comarques, el Ripollès, Osona, la Garrotxa i l'Alt Empordà. En aquests indrets hi ha un perill moderat, a mitja hora poden caure més de 20 litres i alguna tempesta pot descarregar calamarsa o pedra. Pel que fa a la temperatura, serà en general una mica més baixa, avui la xifra les màximes estaran al voltant dels 33, per exemple, a Lleida. També s'esperen màximes de 26-27 a Barcelona, cap al Pirineu 26 a Sort, però en canvi a Viella es quedarà més curta a les portes dels 20 graus.
1: Un quart de 12 i 2 minuts, 14 anys després, avui comença l'audiència de Tarragona al judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Al Baix Ebre hi ha 10 persones acusades en un judici que s'allargarà fins a final de juliol. Tortosa, Jordi Barranca.
2: Avui està previst que es comenci amb les qüestions prèvies d'un judici que té com a principal acusat Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa, per a qui Fiscalia demana 14 anys de presó. A finals d'abril, una de les parts implicades, CaixaBank, va arribar a un acord extrajudicial per indemnitzar les víctimes i evitar que dos extreballadors seus vagin a judici. És una de les primeres decisions que s'hauran de ratificar en aquest tribunal. La fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre va afectar, recordem-ho, 408 socis que van perdre en conjunt 4,8 milions d'euros.
1: L'Audiència de Barcelona obre avui el judici contra un home acusat de maltractament, amenaces i agressions sexuals continuades contra la seva parella entre els anys 2017 i 2018 a Tordera. La Fiscalia li demana 17 anys de presó. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
3: Segons l'escrit d'acusació, l'home va exercir violència física sobre la víctima en diverses ocasions i durant mesos la va obligar a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat utilitzant la força. A més, en el moment que la víctima va voler posar fi a la relació, l'home la va amenaçar amb un ganivet mentre ella recollia les seves pertinences del domicili. Per tot plegat, la Fiscalia acusa l'home de 3 delictes de maltractament en l'àmbit de la violència de gènere, un delicte d'amenaces greus no condicionals amb arma blanca i un delicte continuat d'agressió sexual, i demana una pena de 17 anys de presó.
1: Es posa en marxa un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques gironines per l'increment de casos i saturació dels serveis. És un grup d'ajuda mútua impulsat des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona, on els familiars comparteixen les experiències, els dubtes i les emocions que els generen aquestes situacions. Girona, Maria Rovira.
4: Aquest grup d'ajuda mútua específic de famílies amb infants o adolescents neix des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona i evidencia la falta de recursos específics per a aquestes situacions. Xavi Villarreal és un dels impulsors.
5: Que aquest creixement gairebé exponencial el que ha fet és tensionar el sistema públic fins a un punt que aquest mateix sistema no pot absorbir l'augment de casos. Això el que fa és, al final, dilatar els tempos, tant de l'assistència primària com de les derivacions especialistes. Al final el que fa és que recaigui sobre les famílies la gestió i contenció de les malalties i la seva evolució.
4: Una eina per empoderar les famílies.
5: Entre famílies ens donem suport els uns als altres i al final és senzillament aquell espai on agafar aire, on poder-te cuidar per precisament cuidar també de les persones que tens a càrrec.
4: Algunes de les participants en destaquen els beneficis.
6: Jo sóc la Maria, sóc mare d'una nena de 15 anys afectada per problemàtica de salut mental. Ella va debutar amb 10 anys amb anorèxia nerviosa. Va estar bé durant un temps, però als 13 va recaure. Estàvem totalment desbordats, molt cansats emocionalment, molta por, molt sentiment de culpa. I per això per mi i per al meu home va ser tan important, no? El tema dels grups d'ajuda mútua van ser com una salvació, el fet de poder compartir amb altres famílies que estan passant una situació similar, no? Poder parlar sense sentir-te jutjat.
1: Canviem de qüestió. Treballadors dels espais naturals protegits i de la Direcció General de Polítiques Ambientals denuncien una situació crítica de falta de personal i precarietat laboral. Asseguren que aquestes mancances posen en risc la conservació dels parcs naturals i de la biodiversitat a Catalunya. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: Els treballadors denuncien que professionals amb experiència estan sent apartats dels equips per criteris administratius que consideren arbitraris, malgrat haver ocupat durant anys llocs estructurals imprescindibles. També reclamen la regularització de plantilles i un millor reconeixement professional. El col·lectiu assegura que la manca de personal provoca retards en plans de conservació, dificultats en la prevenció prevenció d'incendis i una pèrdua de coneixement tècnic especialitzat. També denuncien ingerències polítiques en decisions que consideren que haurien de respondre només a criteris científics i tècnics. Per tot plegat, Santi Ramos, portaveu del col·lectiu, explica que exigeixen reforçar els equips, crear un departament propi de medi ambient i demanen també la destitució del director general, Marc Vilaú.
8: Suposa fins i tot la pèrdua de talent, ja que molts dels nostres companys no podran optar a les places de nova creació per les quals nosaltres hem estat lluitant tant. Si volem afrontar els reptes de país en matèria de medi ambient, cal disposar d'una infraestructura sòlida, podríem personal i pressupost, exempta d'ingerències polítiques i d'alor. Per això exigim la creació d'un departament propi i la destitució del director general, el senyor Marc Vilaür, com a principal responsable de la situació crítica a la que hem arribat.
7: També adverteixen que no descarten noves mobilitzacions si les seves reivindicacions no són ateses. Des del Departament de Territori no han volgut fer declaracions, però rebutgen les crítiques i asseguren que la plantilla de la Direcció General ha crescut un 20% des del 2022. També defensen la creació de noves places estructurals, l'impuls de nous parcs naturals i remarquen que la regulació dels interinatges depèn dels criteris de funció pública.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La tercera fuga de Victoria Spumberg i no de la companyia de dansa La Venitera triomfen en els Premis Max que s'han celebrat al Teatre Roma de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
10: Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victoria Spumberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis. Millor autoria pel duet Victoria Spumberg, Albert Pijó. Joan.
11: Ostres, no, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
12: I més el tema de l'escriptura, que tothom ho associa a una cosa solitària.
11: I a més jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada, no? Perquè barreja llengües, barreja codis.
10: Millor repartiment i millor actor per Tom Vieira.
13: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
10: Una altra producció del TNC juntament amb el Centro Nacional Dramático, Los Nuestros, de Lucía Carballal, protagonitzada per Miqui Esparvé, s'han portat el de millor direcció i el de millor actriu. El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional, dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle de l'any. Sentim Willy Toledo.
14: El teatro también es un arma cargada de futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya... Sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
10: 1936, que per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge no de La Venidera, és a dir, Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels altres noms propis de la nit. Els ballarins han aprofitat per demanar un desig.
15: Tornar a casa, tornar a Barcelona, tornar a Catalunya, que ens coneguin allà, perquè hem fet tota la carrera a Madrid i ara tenim moltes ganes de tornar i de mostrar els nostres treballs allà.
10: Txema Muñoz, amb el seu muntatge entre poètic i reivindicatiu, Gota s'ha erigit com el de millor de carrer.
16: Doncs molt emocionat, molt content de que es posi en valor les arts escèniques de carrer, que és la meva aposta, és l'aposta de moltes companyies catalanes.
10: El Teatre Romà de Mèrida s'ha convertit en un escenari molt especial i ple de solemnitat per uns premis que un cop més han posat en valor les arts escèniques fetes al nostre país.
17: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
18: Vols saber què passa al Parlament?
19: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
20: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
18: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
21: Podem dir que està en temps de descompte.
22: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
23: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
24: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
25: La prohibició de les compres especulatives
26: serà... estrepitoso fracaso de la izquierda.
18: Escolta l'Hemicicle.
27: S'aixeca la sessió.
18: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalan. Esport.
1: Montserrat Raya, bon dia.
28: Hola, bon dia. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés d'11 milions i s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, suposarà al club blaugrana una rebaixa salarial de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. Durant aquest any al Mònaco, el davanter guinea de 23 anys ha marcat 12 gols en 30 partits. I el Barça Bàsquet comença avui a jugar el play-off per al títol de la Lliga CB. Es disputa el primer partit de quarts de final a la pista del Camp Múrcia a partir de les 7 i amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. I així ho afronta l'equip blaugrana. Sentim Toko Şengelya, a l'epivot del Barça.
0: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
28: També avui es jugarà el partit Madrid-Tenerife primer contra 8è de la Lliga Regular ACB. I també avui es decidirà el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. A la piscina Pere Serrat de Sant Andreu, l'equip barceloní i les maresmenques jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat de les andreuenques aquesta temporada. Sentim Javi Aznar, tècnic del Sant Andreu.
2: És esport i no has perdut i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
28: Sant Andreu-Mataró, final de la Lliga Femenina Waterpolo, avui a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
18: 3CAT Info.
28: El Barça es classifica per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar 4-6 a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes van haver de remuntar partit amb dos gols de João Víctor i també de Pito, Antonio, Catela i Gauna. Javi Rodríguez, entrenador del Barça, en fa aquesta anàlisi.
3: Creo que la primera parte ellos han estado mejor que nosotros. Sinceramente, creo que la segunda parte hemos sido bastante mejores que ellos. Hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante 3-4. Se han puesto ellos 4-3 y bueno, cuando parecía que ellos en ese momento pues podían aguarnos la fiesta de conseguir el segundo punto, pues creo que el equipo ha sacado esa casta que les pido y que a pesar de no haber estado hoy del todo bien, pues ganas el partido, ¿no?
28: Ara, en semifinals de la Lliga de Futbol Sala, el Barça jugarà contra l'Inter Movistar, que va superar ahir 3-2 el Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empata la semifinal pel títol després de guanyar ahir a la pista del Barça 1-3. Els de la Noia recuperen, per tant, el factor pista. Sentim el jugador de l'Igualada, Àlex Cardil.
4: Més o menys igual que aquest, el partit d'avui, no? Sabem que hem de fer un partit igual o millor per... el divendres per poder guanyar i el diumenge igual, i doncs ara bueno, a descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
28: I encara en hoquei patins, el Noia Freixenet ha renovat el contracte de Pau Andreu fins al juny del 2029. El club s'assegura la continuïtat d'un dels joves valors formats a la base santdorninenca per les pròximes 3 temporades.
18: 3CAT Info.
28: Tornem al futbol. Ja han sortit els dorsals de la selecció espanyola de futbol per al Mundial d'aquest estiu. Repassem els que portaran els nous jugadors catalans. Lamine Yamal tornarà a portar el número 19 de la selecció espanyola. El número 1 el durà el porter David Raya. Marc Pubill durà el 2 i Eric García el 4. Dani Olmo portarà el 10. També el porter català Joan García durà el 13. Pau Cubarsí el 22 i Marco Corella el 24. Pel que fa a altres jugadors blaugranes, Ferran Torres portarà el 7, Gavi el 9 i Pedri el 20. L'exjugador de Madrid, Raúl González, serà el director esportiu del Club Blanc si surt elegit Enrique Riquelme com a president del club madrileny. Riquelme ho va anunciar ahir, va dir que ja té nou entrenador. Direm també que el Giro femení avui, quarta etapa, cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. Elisa Bálsamo, de l'equip Trek, surt refermada en lideratge després de guanyar ahir a l'esprint.

0: Dos quarts de 12 del migdia, Junts per Catalunya repte Núñez Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer caure Pedro Sánchez de convocar eleccions, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio al secretari general de la formació Jordi Turull. Amnistia Internacional denuncia que les noves regles europees per permetre centres de deportació de migrants a tercers països permetran abusos. La Unió Europea va acordar i donar cobertura legal perquè els governs europeus que ho vulguin puguin tirar endavant aquesta mesura. I almenys 13 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats d'Ucraïna. A partir d'aquesta hora també us explicarem que el director de la Fundació Catalunya Religió, Jordi Llisterri, creu que hi ha marge per fer canvis en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família i que el Papa Lleó XIV utilitzi el català. Dos morts en les protestes de Kènia per evitar l'obertura d'un centre de quarantena d'infectats d'Ebola. El govern defensa l'acord amb els Estats Units que hi traslladarien els potencials afectats per l'epidèmia. I 3CAT obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i el 2028. La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com a entitats de recerca i societats científiques i de professionals de l'àmbit de la salut. Titular d'Esports, Montse.
1: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. A més, rebaixaran dos anys 20 milions de massa salarial. Avui Lliga ACB, Murcia-Barça, primer partit, play-off, quarts de final a les 7, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio, i es decideix la Lliga Femenina de Waterpolo al partit Sant Andreu-Mataró a les 9.
0: Matí de cel enterbolit a molts indrets. A partir del migdia s'iniciaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran pluges i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i Osona, que localment podran ser intenses. La calor fluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus. Dos quarts de 12 i dos minuts, Junts per Catalunya emplaça Alberto Núñez Feijóo a anar a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i convocar eleccions. És la resposta al líder del PP del secretari general de Junts, Jordi Turull, des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
2: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
0: Amb tot, Turull ha insistit que la legislatura espanyola està esgotada i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions per convicció democràtica.
2: És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no?
0: Núñez Feijóo intervé a aquesta hora davant els empresaris catalans des de les jornades del Cercle d'Economia. Les comunitats governades pel PP han començat a rebutjar les reunions bilaterals que ha proposat el Ministeri d'Hisenda per abordar la reforma del model de finançament autonòmic. Consideren que el nou sistema s'ha de tractar al Consell de Política Fiscal i Financera, on hi ha representades totes les comunitats. El ministre Arcadi Espanya ha enviat una carta a totes les comunitats per començar aquestes rondes bilaterals sobre el model dissenyat per l'anterior ministra Maria Jesús Montero amb Esquerra Republicana. El primer a pronunciar-se ha estat el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, que a través d'un missatge a la xarxa X ha assegurat que no aniran a una reunió bilateral perquè el seu model s'ha de negociar entre tots i ha explicat que el seu govern no acceptarà una proposta que assigna a la comunitat l'1,29% dels fons que aporta el nou model quan representa el 20% del territori i el 5% de la població.
3: 3CAT Info.
0: El director de la Fundació Catalunya Religió, Jordi Llisterri, creu que hi ha marge per fer canvis en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família i que el Papa Lleó XIV utilitzi el català. Ho ha dit als matins de TV3 arran de la polèmica perquè tota la part final de l'acte central del viatge del pontífex està previst que es faci únicament en castellà, tot i que durant la missa a la Basílica s'utilitzen totes dues llengües.
4: Jo crec que a la missa poca cosa hi haurà canviat. però que de la benedicció es pugui modificar la qüestió lingüística, i més veient ara també s'ha explicat que el govern també està treballant en aquest sentit, que diguem, el clamor diguem, és bastant clar sobre això, jo crec que hi ha marge per modificar el tema lingüístic de la benedicció de la Torre de Jesús.
0: Ahir el Vaticà va fer públic el guió litúrgic de la visita, tot i això caldrà veure quina llengua acabarà utilitzant el pontífex en els actes programats, en els altres actes programats, com a l'Estadi Olímpic Brians o Montserrat. Amnistia Internacional denuncia que les noves regles europees per permetre centres de deportació de migrants en altres països permetran abusos. La Unió Europea va acordar ahir donar cobertura legal perquè els governs que ho vulguin puguin tirar endavant amb la iniciativa. Olivia Sundberg, que és responsable de migració d'Amnistia Internacional davant la Unió Europea, i són declaracions a aquesta emissora 3CAT Info.
5: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Porque por su propio diseño estos centros entrañan un riesgo de, por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes. I, per supuesto, situacions prolongades de limbo i incertidumbre en terceros països.
0: L'acord d'ahir de la Unió Europea dona via lliure perquè altres governs repliquin els centres que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ja té a Albània. Un grup de països liderat per Alemanya i els Països Baixos treballa ja per implantar la iniciativa per deportar migrants a altres països. I hem de parlar d'un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diverses ciutats d'Ucraïna, amb almenys 13 morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i 70 míssils de creuer contra Kiev i altres punts del país, com ara Dnipro. Això després de setmanes d'advertir que faria una ofensiva a gran escala. El Kremlin assegura que ha atacat instal·lacions de la indústria de defensa d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solies.
6: Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
0: 12:15.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Un centenar de docents bloquegen les portes de la Casa Batlló de Barcelona, una protesta que s'emmarca en la jornada de vaga al barcelonès convocada pels sindicats minoritaris. Barcelona, Sara Canyete.
7: Es mantenen les vagues i les mobilitzacions avui centralitzades a Barcelona i Rodalies, replicant l'acció que ja van portar a terme fa unes setmanes a les portes de la Sagrada Família. Avui és la Casa Batlló, el monument que no ha pogut obrir les portes. Aproximadament uns 300 mestres i professors n'han bloquejat l'accés des de primera hora del matí. Es mantenen mobilitzats, diuen sobretot, per la força de les assemblees i també per als sindicats minoritaris, la CGT i la Intersindical, que mantenen aquesta convocatòria de vaga i de mobilitzacions i es mostren contraris a l'acord a què es va arribar divendres per part del departament i els sindicats majoritaris, professors de secundària i USTEC, que aquests dies s'està votant. De fet, tots ells ho podran fer fins dijous. Ells aposten, però, perquè surti el no i per mantenir les mobilitzacions. Ingrid Chavarría és delegada de la CGT.
8: Nosaltres ara una vaga indefinida no la veiem fins a final de curs perquè ja s'estan acabant les classes, però sí que durant el debat de pressupostos que s'encara la setmana vinent i la visita del Papa de Roma a la ciutat, doncs pensem que són moments claus per continuar pressionant el govern.
7: Entre els mestres i professors amb qui hem pogut parlar ens diuen que es mantenen mobilitzats perquè consideren que l'acord a què es va arribar divendres ha deixat fora moltes qüestions que ells consideren cabdals. Un augment immediat ja al curs que ve de les dotacions. Diuen que aquestes 6.400 repartides en 4 anys no suposaran un canvi immediat i que amb prou feines suposen la incorporació d'un o dos docents per centre en aquests 4 anys vista. Ells consideren que aquest canvi ha de ser abans, també que no hi ha una planificació de baixada de les ràtios o que molts col·lectius com el 03 o el personal d'atenció educativa, entre ells les vetlladores, han quedat fora d'aquesta negociació. Ara, a partir de les 12 del migdia, tenen previst iniciar una manifestació que sortirà del Palau Robert i té previst finalitzar a plaça Urquinaona davant del Consorci d'Educació de Barcelona.
0: Més de 25.000 alumnes valencians fan avui les proves de selectivitat. Ho fan en un context de vaga indefinida amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. València, Pepa Ferrer.
9: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Diorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord i va marcar una línia roja.
10: Eso sí que sería para mí una línea roja. Es decir, utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión y les garantizo que sería una línea roja.
9: El govern valencià assegura que els 55 tribunals de les Pau s'han constituït amb normalitat i que en cas de baixes d'última hora hi ha personal suplent preparat. Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Ahir dilluns, el sindicat majoritari STPB no va assistir a les dues reunions sectorials previstes. Reclamen que la pujada salarial torni a la taula de negociació, una demanda que, de moment, encara no s'ha satisfet.
0: A les Illes Balears, gairebé 5.000 alumnes comencen també avui les proves d'accés a la universitat. Els exàmens s'allargaran fins dijous i es faran a 9 punts repartits per les 4 illes. La gran novetat d'enguany és l'ús de detectors de radiofreqüència a les aules per detectar mòbils, rellotges intel·ligents o qualsevol altre dispositiu electrònic no autoritzat.
3: 3CAT Info.
0: Almenys dos morts en les protestes a Kenya contra la instal·lació d'un centre de quarantena de l'Ebola per a ciutadans dels Estats Units que s'hagin infectat a la República Democràtica del Congo. Tot i que ara per ara no hi ha cap nord-americà afectat per l'epidèmia, el president de Kenya ha defensat en les últimes hores i per primera vegada l'acord amb els Estats Units. Les protestes s'han intensificat els últims dies amb kenians que temen que el trasllat d'infectats al país pugui portar l'Ebola dins de les seves fronteres. De moment, la justícia del país ha aturat l'obertura d'aquest centre en qüestió. Segons les dades oficials, el focus continua centrat a la República Democràtica del Congo, amb 48 morts confirmats, tot i que se sospita de més de 200 morts més relacionades amb l'epidèmia. A més, algunes ONGs temen que les xifres siguin molt més altes perquè el virus faria almenys 3 mesos que circula. A Uganda també hi ha hagut diversos morts. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. Avui s'inicia una ronda de negociació formal amb Esquerra, el PSC, els Comuns i la CUP. El sindicat defensa que la proposta que van pactar el govern i els comuns té escletxes importants que poden fer que la llei no s'acabi aplicant. La més flagrant, a parer seu, és que deixa en mans de cada ajuntament decidir si es limita la compra d'habitatge o no a les zones tensionades. La portaveu del sindicat, Carme Arcarató, ha avançat a Catalunya Ràdio que els partits estarien disposats a repensar-s'ho i impulsar un pla director urbanístic des de la Generalitat.
11: Hem sabut explicar bé a tots els partits la importància de que sigui una llei que s'apliqui a les zones tensionades d'abast català de manera automàtica i per nosaltres és una condició, bàsicament, perquè aquesta llei s'aprovi.
0: Altres qüestions mal resoltes, segons el sindicat, és que es permet comprar edificis sencers i de revendre'ls al cap de poc temps a un preu més alt, o també que permet comprar un pis per llogar-lo durant un any a les persones que tenen menys de 5 habitatges. El sindicat exigirà als partits que no s'adormin amb tot això i que la llei s'aprovi el més aviat possible. 3CAT obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i de la del 2028. La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com a entitats de recerca i societats científiques i de professionals de l'àmbit de la salut inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia. Un cop tancat el termini de participació, la Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà finalment les malalties que centraran les edicions de la Gran Jornada Solidària. La 24a edició del Primavera Sound a Barcelona ja està en marxa amb totes les entrades venudes. Fins diumenge s'hi esperen més de 290.000 assistents amb un total de 330 actuacions. Ahir es va donar la benvinguda al festival en 8 sales i espais de la ciutat, com Rasmatàs, la Sala Apolo o Paral·lel 62. El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà demà amb una jornada d'actes gratuït protagonitzada pel valencià Guitarrica de la Fuente, Get Leg, Yard Act i Quineta. El primer gran nom internacional serà dijous la nord-americana Doja Cat, que actuarà just abans de la catalana Batgeal. I així arribem a 3:15 del migdia. Cultura la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
12: Bon dia. Doncs a les carreteres, un accident a la P7 a l'altura del Papiol en sentit sud cap a Martorell. La via ha estat tallada durant una estona i la cua s'ha compactat ràpidament, tot i que ja s'ha restablert la circulació. Queden encara dos carrils tallats i la cua, tot i que avança, de moment no es desfà. De fet, està creixent, són uns 8 quilòmetres ara de retenció. I a l'altura de Badia del Vallès, un vehicle que s'ha incendiat talla també un carril a la B30, és al lateral de la P7, just a l'enllaç amb la C58 en aquest punt, i està provocant retenció tant a la B30 com a la C58, des de Ripollet ben bé fins a Badia del Vallès, direcció Sabadell. A la resta de xarxa, ara mateix, sense problemes per circular. De fet, només queda la retenció intensitat habitual a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta. Sí que dins de la ciutat de Barcelona, recordem que hi ha afectacions al trànsit ara al voltant de Passeig de Gràcia per la manifestació de docents. I pel que fa al transport públic, un accident que altera les freqüències de pas de la línia T3 del tram, i també poden tenir demores els trens de l'R3, en aquest cas per una incidència que ja s'ha resolt de primera hora a la Garriga. De moment, això és tot.
3: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: Al matí ha quedat mig ennuvolat a comarques de Girona, Barcelona, també Pirineu, Prepirineu, cel més descobert a Ponent i també a Tarragona. Hem tingut algun ruixet aïllat cap a l'Alta Garrotxa, Pla de l'Estany i a l'Empordà, cau alguna cortina de pluja molt local, i també de nit i matinada, primeres hores del dia, s'ha escapat algun ruixet a comarques de Barcelona. Han estat de curta durada, 2 litres, per exemple, a Sant Feliu de Llobregat, gairebé 1 litre en alguns barris de Barcelona, o 1 litre a Cànoves, també 1 litre a Orsavinyà, al Montnegre, localment amb alguna calamarsada. Bé, la previsió ens apunta una tarda més complicada al nord del país. De fet, ja al migdia ruixats al Pirineu, Prepirineu, també nord de les comarques de Girona. A la tarda s'escamparan més per aquests sectors del terç nord i algunes comarques estaran sota avís d'intensitat de precipitació. Són 4. Ripollès, Osona, Garrotxa i Alt Empordà. Aquí hi ha una tempesta, pot descarregar més ganes i a mitja hora acumular-se més de 20 litres, possibles calamarsades o pedra. També algun ruixat arribarà a altres punts de la Costa Brava. La temperatura avui, la diurna, una mica més baixa, excepte la costa i el prelitoral de Tarragona, on pot ser una mica més alta. Demà dimecres s'espera un matí amb més sol, intervals de núvols entre Girona i Barcelona, i a la tarda el panorama serà d'un temps tranquil, aguantarà, i la temperatura màxima serà una mica més baixa.
0: La Rambla de Barcelona s'inaugurarà el cap de setmana del 13 i 14 de febrer amb una gran festa ciutadana dirigida per Lluís Danés, amb el lema Rambles amunt, Rambles avall. La voluntat és convertir la Rambla en un escenari d'escenaris durant 2 dies. Palau de la Virreina, Anna Escura.
14: Música, circ, paraula, dansa, cultura popular, imatge, humor, poesia i emoció. Una barreja de disciplines artístiques donaran forma a aquesta festa participativa que comptarà amb entitats del Raval, el Gòtic, Ciutat Vella i la resta de Barcelona. Lluís Danés, director artístic de la festa, ha explicat que la Rambla es dividirà en 5 trams: Canaletes, Estudis, Flors, Caputxins i Santa Mònica.
15: Hi ha moltes cosetes perquè a cada cantonada pugui passar qualsevol cosa en qualsevol moment. Aquesta és la gràcia de l'espectacle, que la gent no tingui uns horaris fixes, sinó inaugurarem la Rambla sobretot donant aquesta idea de que la Rambla sempre és sorpresa. La Rambla és un lloc on pot passar qualsevol cosa, no? I ho volem demostrar amb aquesta experiència, que en qualsevol lloc, balcó, estructura, escenari, puguin anar apareixent personatges que no sabíem que hi anirien, des de gent anònima fins a gent molt coneguda, que d'alguna manera es posarà al servei de la festa i de la celebració.
14: Per tant, si no hi ha cap contratemps, les obres de la Rambla de Barcelona estaran acabades per Santa Eulàlia. Albert Batlle és el regidor de Ciutat Vella.
16: Fem la festa d'inauguració i se suposa que quan està inauguració la cosa està acabada. Ja us he dit que també som conscients que és una manera també de posar-nos a pressió. Està clar que estem dintre de terminis, les obres s'han portat a terme en els terminis establerts, aquesta és la nostra idea, la festa d'inauguració la farem en tot cas en aquests dies.
14: L'Ajuntament ha destinat un pressupost de 500.000 euros a la festa d'inauguració.
3: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
17: Els canadencs que volen la independència i que no són del Quebec.
18: Un grup independentista de la província canadenca d'Alberta afirma tenir prou suport per organitzar un referèndum per marxar del Canadà. Els separatistes del moviment Stay Free Alberta han presentat més de 300.000 signatures per convocar la consulta a la tardor, en una regió cabdal pel país, perquè n'és la principal productora de petroli i gas natural i acull dues de les indústries petrolieres més grans de l'Amèrica del Nord. La justícia, però, s'ha interposat en el seu camí en resoldre que Alberta havia de consultar amb les primeres nacions abans de permetre recopilar signatures. Els demandants argumenten que un referèndum violaria els seus tractats amb la corona, que són anteriors a la creació d'Alberta. El govern de l'Estat presentarà recurs a la interlocutòria judicial. Els greuges econòmics envers el govern federal d'Ottawa alimenten l'esperit separatista. Alberta té les terceres reserves de petroli més grans del món i els seus ciutadans gaudeixen del PIB més alt per càpita. La contribució fiscal d'Alberta a un govern federal que, al seu torn, no inverteix prou en infraestructures sobre el terreny, alimenta l'esperit secessionista, segons assegura Daniel Bellan, director de l'Institut d'Estudis Canadencs.
19: Aquest ressentiment contra el govern federal també es basa en el sentiment que no respecta Alberta, que els ciutadans d'Alberta contribueixen molt a les polítiques fiscals federals perquè és la província més rica, però en canvi no reben gaire.
18: Bellan sosté que això ha contribuït a fer créixer una sensació de maltractament històric que ha privat Alberta d'inversions clau, malgrat contribuir a la riquesa nacional molt per sobre d'altres províncies. Una opinió compartida per la doctora Lori Thorlaxon, cap del Departament de Ciència Política de la Universitat d'Alberta.
20: A Alberta som, en general, contribuents nets a l'economia canadenca i això fa que la gent estigui insatisfeta perquè creuen que se'n profiten de nosaltres.
18: Thorlaxon afegia que les restriccions per la Covid imposades pel govern federal progressista a Ottawa, que llavors liderava Justin Trudeau, van posar la llavor de la discòrdia que ara ha esclatat en una província llargament governada per partits conservadors des que es va constituir l'any 1905.
20: Com que ens ha governat la dreta tant de temps, sovint els convé convertir el govern federal d'Ottawa en boc expiatori. Utilitzen els greuges regionals de manera estratègica per aconseguir suport cap a la seva causa. I això ha alimentat aquest sentiment. Canada,
18: my is where my heart belongs. Votar per la independència d'Alberta no serà bufar i fer ampolles. A l'espera de la resolució del recurs contra la decisió judicial que atura el procés, la presentació de signatures només és el primer pas. Si guanyés el sí, Alberta hauria de negociar amb Ottawa les condicions en el marc de la coneguda com a llei de claredat, que no és gens clara, perquè no especifica ni el percentatge de vot ni la participació imprescindible per validar el procés, com deia la doctora Thorlaxon.
20: Si el referèndum guanyés el sí, el govern federal ha de negociar d'acord amb el que diu la llei, en cas que hi hagi una voluntat clara per separar-se. Caldrà mirar coses com una majoria clara, que la legislació no defineix exactament.
18: Aquesta indefinició recorda el Quebec del 95, on per segon cop va perdre una consulta per la independència amb una minsa majoria, el 50,58% dels vots, considerada, però, com una voluntat clara contra el separatisme. La unitat del Canadà es tornarà a posar a prova a la tardor. Coincidint amb el possible referèndum a Alberta, el Quebec celebrarà unes eleccions provincials on el partit quebequès guanyarà segons les enquestes, i convocarà un nou referèndum d'independència. Una amenaça política a la integritat territorial canadenca que té el contrapunt amb un rebrot pel sentiment patriòtic que Daniel Belan assegura que s'experimenta arran de la pressió exercida per l'administració de Donald Trump.
19: Ja consten vincles entre l'administració Trump i alguns grups independentistes a Alberta. I hi ha un temor real d'interferència estrangera entre els ciutadans d'Alberta i altres canadencs que l'administració Trump miri d'utilitzar això per desestabilitzar el Canadà.
18: Les enquestes, Alberta, sostenen que només el 30% de l'electorat vol la independència.
17: És un reportatge de Xavier Vilà amb el suport tècnic de Samuel Silva.
1: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
21: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
1: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
22: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
1: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
23: Bona tarda.
24: Catalunya migdia.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
24: Amb Òscar Fernández.
25: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
25: L'espai de reflexió a la tertúlia.
24: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
26: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
24: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
26: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
24: Esport.
0: Montse Raya, bon dia.
27: Hola, bon dia. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegàs que el Barça tindrà ara aquest ingrés d'11 milions i s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, suposarà al club blaugrana una rebaixa salarial de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. Durant aquest any, al Mònaco, el davanter guineà de 23 anys ha marcat 12 gols en 30 partits.
24: 3Cat Info.
27: En bàsquet, el Barça comença avui el play-off per al títol de la Lliga CB, amb el primer partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 i amb transmissió en directe pel web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3Cat. Sentim Toko Shengelia, l'epivot del Barça.
28: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
27: També avui es jugarà el partit Madrid-Tenerife primer contra vuitè de la Lliga Regular ACB. I també avui es decidirà el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. A la piscina barcelonina, les jugadores andreuenques i les maresmenques jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat del Sant Andreu aquesta temporada. Clara Espar, jugadora del Mataró.
29: No, jo crec que el 50%, al final, com tu dius, porten tota la lliga, tota la temporada invictes, però aquest partit no canvia res, al final s'ha d'anar i s'ha de jugar.
27: El Sant Andreu opta a la seva primera lliga, mentre seria la tercera per al Mataró. Sant Andreu-Mataró, final de la Lliga Femenina de Waterpolo, a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. El Barça es classifica per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar 4-6 davant el Valdepeñas. Els blaugranes van haver de remuntar el partit. Antonio Pérez, jugador del Barça, en fa aquesta anàlisi.
30: Bueno, hemos empezado muy bien con el gol de Pito, pero bueno, luego hemos tenido ahí unos malos 10 minutos más o menos en los que ellos no han generado mucho subiendo con el portero, no han metido esos tres goles y bueno, la verdad que el equipo ha sabido reaccionar muy bien, que no era fácil. Hemos ido al descanso ya empatado.
27: En semifinals de la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà contra l'Inter Movistar, que va superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió, també al segon partit. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empata a la semifinal pel títol, després de guanyar ja la pista del Barça 1-3. Els de la Noia recuperen el factor pista. Ferran Font, autor del gol dels blaugranes, explica les claus per al pròxim partit.
31: Això és molt llarg, és una semifinal de 5 partits... Anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així.
27: I encara no queda dins el Noia Freixenet, ha renovat el jugador Pau Andreu fins al 2029. El club s'assegura la continuïtat d'un dels joves valors formats a la base per les pròximes 3 temporades. Tornant al futbol, ja han sortit els dorsals de la selecció espanyola per al Mundial d'aquest estiu. Repassem els dorsals dels 9 catalans. Lamin Yamal tornarà a dur el número 19. El número 1 de l'equip espanyol el durà el porter David Raya. Marc Pubill, el 2. Eric García, el 4. Dani Olmo, el 10. El també porter català Joan García durà el 13. Pau Cubarsí, el 22. I Marco Corella, el 24. Pel que fa a altres jugadors del Barça, Ferran Torres portarà el 7, Gavi el 9 i Pedri el 20. Direm també que el torneig de Roland Garros de tennis se juguen avui els primers partits de quarts de final.
24: Trescat Info.

0: Són les 12. I a aquesta hora ha de començar una manifestació dels docents contraris al preacord firmat pels sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Divendres passat, un grup de professors i mestres han bloquejat aquest matí l'entrada a la Casa Batlló de Barcelona per expressar el seu rebuig al pacte. El govern assegura que està gestionant amb el Vaticà que el Papa Lleó XIV parli en algun moment en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Davant la polèmica generada, el director de la Fundació Catalunya Religió creu que hi ha marge per fer canvis a la intenció inicial que preveia només fer servir el castellà. Junts per Catalunya repta Núñez Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer caure Pedro Sánchez i convocar eleccions. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull. Feijóo evita respondre'l directament i li demana que facin tot el possible per forçar eleccions. L'exèrcit israelià demana evacuar una població del sud del Líban hores després que Donald Trump anunciés un alto el foc entre Israel i Hezbollah. Trump ha mirat de forçar una aturada de les hostilitats en una trucada on, segons el portal Axios, ha qualificat de refotudament boig el primer ministre israelià Netanyahu per atacar el Líban. Almenys 13 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Amnistia Internacional denuncia que les noves regles europees per permetre centres de deportació de migrants en tercers països permetran abusos. La Unió Europea va acordar i donar cobertura legal perquè els governs europeus que ho vulguin puguin tirar endavant aquesta mesura. I l'atur continua a la baixa. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 parats, el valor més baix en 18 anys. A més, pugen les afiliacions a la Seguretat Social amb 50.000 persones més que l'abril i ja es freguen els 4 milions d'afiliats al mes de maig.
1: 3Cat Info.
0: Passen 2 minuts i mig de les 12. Aquesta hora hem de marxar en directe cap al Palau de la Generalitat. Ha començat ja aquesta roda de premsa posterior a la reunió de govern dels dimarts. Podem escoltar la portaveu, Sílvia Paneque.
2: A més, la dada d'ocupació a Catalunya supera també a la de la Comunitat de Madrid amb aquests pràcticament 4 milions de persones treballant. De fet, aquestes dades, si volguéssim buscar l'últim registre aquesta alçada, no?, de positivitat, ens n'hauríem d'anar al maig del 2008. I a més, la reducció tant es produeix en la comparativa intermensual com interanual, i a més es produeix a totes les demarcacions, a tots els sectors i amb homes i dones de la mateixa manera. Per tant, són dades molt, molt sòlides i molt homogènies. L'atur registrat aquest maig del 2026 és de 307.627 persones aturades. Això vol dir que són pràcticament 12.000 persones aturades menys respecte a fa un any, i això representa un descens d'un 3,7%. I, com els deia, les reduccions es produeixen tant en homes com en dones, a totes les demarcacions. Potser remarcar que de manera accentuada l'atur baixa de manera especial en els joves menors de 25 anys. Per tant, una dada també positiva, aquí la reducció seria d'un 6,5%. I respecte a les dades de l'afiliació a la Seguretat Social, estem parlant de pràcticament aquests 4.971.167 persones treballadores afiliades a la Seguretat Social. Això significa, en termes interanuals, un creixement d'un 2,32%, i en termes intermensuals, un 1,28%, unes 50.000 persones més. I els deia una segona qüestió que hem pogut analitzar, un anunci que feia ahir el president en aquestes jornades del Cercle d'Economia, que és aquesta voluntat per part del govern, i és una qüestió treballada des de diferents departaments, Departament de Territori, però també en Economia i en Presidència, de buscar la manera de finançar les infraestructures que necessita el país. M'han sentit a mi mateixa, altres membres del govern, el president, dir que Catalunya ha de fer un salt en termes de modernització i, per tant, d'infraestructures que ens permetin, en l'àmbit d'habitatge, de mobilitat, fer aquest salt de modernització. Dit d'una altra manera, adaptar la Catalunya preparada pels 6 milions, els més de 8 milions que vivim en aquests moments. Això amb recursos propis de la Generalitat o amb les encomanes del Ministeri significa doncs un període de temps llarg per tal de poder-ho assumir, i per això des de feia alguns mesos treballàvem amb aquesta col·laboració público-privada. De fet, es va llançar una primera consulta al mercat que va tenir molt bons resultats, un retorn de més de 70 empreses interessades en aquesta col·laboració público-privada, i això ens permetrà mobilitzar una inversió de 3.300 milions d'euros. Són obres urgents, són obres necessàries per modernitzar el nostre país, per créixer, per progressar i per generar llocs de treball. Com els deia, aquests 3.300 milions d'euros, si ho haguéssim de fer amb recursos propis, estaríem parlant de més d'una dècada, de fet pràcticament 20 anys d'inversions per poder-ho assolir, i amb aquest model ens fixem un horitzó de 6 anys per poder-ho assumir de manera conjunta, col·laboració público-privada, de la mateixa manera que ho hem fet també en l'àmbit de l'habitatge, no comprometent recursos propis, sinó buscant aquesta inversió per créixer i per avançar. En aquest primer concurs, en aquesta primera consulta al mercat, vàrem llançar un paquet total de 1.800 milions d'euros. Aquí podríem trobar l'àmbit de les estacions del tram central de la L9, per exemple, amb un paquet de 500 milions d'euros. Podríem trobar també més de 300 quilòmetres del programa 2+1, aquest programa de la xarxa viària que ens permet millorar la seguretat i la fluïdesa també en la xarxa viària catalana, 720 milions d'euros, o, per exemple, el tram de Berga-Bagà, que el vàrem anunciar també al territori, 470 milions d'euros per millorar la connectivitat en una zona, la del Berguedà, deficitària en infraestructures. També en aquest paquet hi entrarien les electrolineres, una part de les electrolineres a Catalunya. El que estem preparant, el segon paquet que estem preparant, és de 1.500 milions d'euros. Aquí podríem incloure el desdoblament de la C-55, l'estudi informatiu de la qual està finalitzat i traslladat també al territori, als diferents actors, la segona fase del tramvia del Camp de Tarragona, per tant la connectivitat entre Reus i Tarragona, o la terminal ferroviària Lleida Quatre Pilans, ara que el pla director urbanístic del polígon està ja aprovat. Per tant, intentar fer o poder fer amb aquesta col·laboració les infraestructures que necessitem a Catalunya, aquest salt de modernització en 6 anys en lloc de més de 10, 15 i fins i tot 20 anys requeriríem amb algunes d'aquestes infraestructures. I ara sí, passaria, perdoni, un últim tema que hem pogut repassar també. Saben que estem a les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Això ha implicat un esforç de coordinació entre el Departament d'Interior, de Justícia, Afers Religiosos, Presidència, un esforç, com dic, per preparar aquesta visita. És una visita llargament treballada. De fet, en la reunió que va poder tenir el president Illa al Vaticà amb Lleó XIV, ja va traslladar doncs la importància que podia tenir la seva visita a Catalunya, aprofitant aquest moment històric de la finalització de la Torre de Jesús, i a més en l'any Gaudí. I, en fi, des del govern valorem que aquesta visita finalment hagi estat possible, l'estem preparant, i crec que posa en valor la consideració i l'estima que el Vaticà doncs vol traslladar cap a Catalunya, el fet de que pugui acompanyar-nos en aquesta visita. I ara sí, passem als acords de govern, destacar aquells més rellevants. El primer, hem aprovat a proposta del Departament de Treball el programa Arrel. Es tracta d'un programa destinat sobretot als micromunicipis, amb una destinació pressupostària de 2,1 milions d'euros per aquest 2026. Estava inclosa aquesta mesura en l'Estatut de Municipis Rurals quan es va aprovar al Parlament de Catalunya. Estem parlant sobretot de municipis de menys de 2.000 habitants. Per tant, a Catalunya en aquests moments tenim 590 municipis rurals, dels quals 476 són micropobles, és a dir, d'aquests municipis de menys de 2.000 n'hi ha 476 que són de menys de 1.000 habitants. Això és una mesura o una xifra que mostra, no?, la gran quantitat de municipis de la Catalunya rural i d'aquests petits pobles al nostre territori. Aquests 590 municipis de menys de 2.000 habitants acumulen o representen només el 2,3% de la població. Un terç d'aquests municipis, d'aquests municipis rurals, en aquests moments no tenen cap tipus de botiga, comerç o espai comunitari. Vol dir que no tenen cap establiment de restauració, ni de missatgeria, ni de cap de les antigues botigues de poble que hi havia abans. Què vol pal·liar aquest programa Arrels, o què vol ajudar a afavorir? És una aposta a favor dels establiments multiservei, per tant no estem parlant només de botigues específiques, sinó d'espais multiserveis, on la ciutadania pugui tenir un punt de servei públic d'adquisició, si em permeten, d'una barra de pa, perquè

en la fase de funcionament i consolidació posterior es podrà arribar a cobrir un 50% d'aquesta segona fase amb un cost màxim de 5.000 euros. Si la iniciativa és privada, la cobertura no és del 80, és del 50%, amb un màxim de 5.000 euros i no de 18.000, com és el cas de les iniciatives públiques. Per tant, és una aposta, finalment, per construir aquest país de la Catalunya tota, amb equilibri territorial i amb serveis accessibles i oportunitats a tota la ciutadania, visqui on visqui. I els volia explicar tot un paquet, ho traslladaré conjuntament. Com saben, aquest dissabte, dia 5 de juny, commemorem el Dia Mundial del Medi Ambient i hem preparat tot un paquet vinculat a polítiques ambientals. De fet, diria que el més important en l'última dècada de protecció dels nostres entorns es tracta de iniciar la consulta pública per la creació de dos nous parcs naturals. En aquests moments tenim el Parc Natural de Muntanyes de Prades, com saben, en l'última exposició pública, per tant, el procés final, i en aquest cas iniciem la creació de dos nous parcs naturals, els de l'Albera i Montsec. D'aquesta manera, amb els 14 parcs actuals que tenim aprovats, més el de Muntanya de Prades, més aquests dos, passarem a tenir a Catalunya 17 parcs naturals. Això en termes d'hectàrees, si en aquests moments tenim 150.000 hectàrees protegides, amb aquests parcs fem un salt de 90.000 hectàrees addicionals. Per això es deia que és un salt importantíssim, el més important en les últimes dècades. Amb aquest procés de consulta pública, com amb tots els d'aquestes característiques, es recull l'opinió de la ciutadania respecte a la creació del parc i s'inicien totes les reunions informatives amb el territori. Però no està de més dir que abans de portar-los a aquesta consulta pública prèvia, s'ha parlat amb els ajuntaments implicats i haig de dir que tant en l'Albera com en el Montsec es compta amb un molt ampli consens del món municipal per la creació. De fet, el de l'Albera és més recent, però el de Montsec portàvem molts anys que el propi món municipal ens demanava el seu inici, la seva creació. La primera trobada de l'Albera ja es va fer el març passat i la del Montsec està prevista per el dia 9 de juny. En paral·lel, s'aproven també els plans de protecció de cada parc. Si bé en el passat s'havien creat els parcs sense el pla de protecció associat, perquè ens entenguem, vol dir els usos i com es pot compaginar la vida econòmica i social que hi ha amb la creació del propi parc, en aquest cas s'aproven conjuntament amb aquests plans de protecció que donen moltes garanties al món econòmic establert en els propis parcs de seguretat i de, en fi, de que aquests instruments de gestió permeten aquests usos i l'economia del territori. En el cas del Parc Natural de l'Albera estem parlant, com els deia, d'una reivindicació territorial més recent, de l'any 2023. Es varen presentar moltes mocions, 19 municipis, Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la Diputació de Girona, per tal d'impulsar la creació d'aquest parc i ve a protegir no només el paisatge propi de l'Albera i de l'Albera Marítima, que està inclosa, sinó 36 hàbitats d'interès comunitari. Aquí tenim l'única població estable de tortuga mediterrània peninsular, per posar un exemple més enllà del propi paisatge propi del Mediterrani, amb alguna espècie matoll també de l'Atlàntic. I el Parc Natural del Montsec, com els deia, ha de ser l'espai més representatiu del Prepirineu Central i aquest parc sí que té una llarga història de reivindicació. De fet, es remunta als anys 80. El 2014 va haver-hi un nou intent i finalment el 2023, igual que el de l'Albera, el món municipal es va tornar a reactivar per vincular i per iniciar aquesta protecció. En aquest cas afectaria a 10 municipis. En aquest cas, la fauna invertebrada i espècies de rats penats són, per posar en valor o l'àmbit de protecció de biodiversitat més especial, a part d'altres hàbitats i d'espècies també vegetals. Com es deia, és un paquet més ampli, hi ha la creació d'aquests dos nous parcs, però també portem l'ampliació

0: ampliació de dos parcs existents, el dels Aiguamolls de l'Empordà i també Montgrielles, Medes i Baix Ter, i també la redacció dels respectius plans de protecció. Són plans que estableixen, com els deia, les regles d'ús d'aquests espais naturals, de manera que es pugui facilitar també als visitants i als usuaris doncs, que hi viuen en el seu dia a dia, i per tant aquí hem d'assegurar la seva economia i els seus negocis. En el cas dels Aiguamolls actualitzem aquest pla de gestió, en el cas del Parc Natural del Montgrí d'Illes Medes i Baix Ter mai hi havia hagut aquesta figura d'ordenació i, per tant, és una aprovació nova d'aquests plans de protecció. En quant a l'ampliació, s'han detectat alguns buits i per donar coherència tant als Aiguamolls com al del Montgrí, doncs s'incorporen algunes hectàrees també a aquests parcs ja creats. I, finalment, en aquest paquet ambiental també hem aprovat la consulta pública del decret de falconeria. És l'inici de la tramitació d'un nou decret, per tant el primer pas, que vol adaptar aquesta pràctica a la normativa, a la legalitat vigent i també al context de la Catalunya actual. En aquests moments hi ha a Catalunya un augment de la tinença i de la cria d'aquestes espècies en captivitat, espècies de captivitat d'ocells rapinyaires, perdonin, i necessitem en aquests moments un marc jurídic més ajustat, més ben definit i més eficaç. Especialment en aquest decret es vol protegir, tenir una atenció especial a les espècies autòctones del falcó peregrí o l'estor, però hi ha també altres aspectes vinculats a espècies al·lòctones, no pròpies, però que també hem de tenir en compte. Per tant, adaptar la normativa a la realitat actual i, a més, aquest decret era un compromís que tenia el govern a través del pla normatiu de l'any 2026. I, finalment, dos acords que volia repassar ràpidament. Un vinculat a acords de memòria democràtica que volen reforçar el compromís que té el govern amb els principis de justícia i reparació i no repetició. Són dos acords de govern que venen a garantir el dret de les famílies a conèixer la veritat i avançar en la memòria democràtica, com us dèiem, aquest compromís que té el govern. El que volem és poder millorar els mecanismes d'identificació de les víctimes del franquisme i poder actualitzar també el mapa de fosses comunes a Catalunya. Això requereix una coordinació per tal d'actualitzar els censos que tenim actuals i també està contemplat una digitalització, una millora en el tractament de dades per validar informacions, validar dades, evitar duplicitats i també millorar la informació, la qualitat de la informació pública que donem a la ciutadania i a les famílies en particular. Són convenis amb una vigència inicial de 4 anys, no obstant, es pot preveure també la seva pròrroga. I, finalment, una proposta d'acord a repassar també breument. És una modificació dels estatuts del Consorci de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, amb seu a Tarragona. El que permet aquesta modificació és incorporar l'Ajuntament de Tarragona al patronat, i ho volíem assenyalar perquè, finalment, més enllà d'aquesta modificació estatutària, això ens permet avançar amb el projecte de trasllat de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, a la seva nova seu, a la Tabacalera a Tarragona. Per tant, augmentar en espai, són 6 milions d'euros destinats a aquest trasllat, a aquesta ampliació, i també a l'ampliació dels recursos humans que han de fer possible una nova etapa d'aquest centre de recerca vinculat a les humanitats, però que tant per Tarragona com pel país és un projecte estratègic, i amb aquesta nova seu i ampliació de recursos humans i amb aquest lideratge compartit amb l'Ajuntament de Tarragona ha de començar una nova fase de benefici per la ciutat, però sobretot pel país. I ara sí, he intentat repassar els acords el més ràpid possible, assenyalar aquells que em semblaven més rellevants, i quedo a la seva disposició per totes aquelles qüestions que em vulguin traslladar.
1: Comencem des de les cabines de ràdio amb Lorena Enns, de Ràdio 4. Què tal, consellera? Molt bon dia. A mi m'agradaria saber si el govern està preocupat pel fet que l'Audiència Nacional hagi requerit documentació del PSC de la campanya de les autonòmiques del 2024. Si creuen que d'alguna manera pot erosionar la credibilitat de l'executiu. En aquest sentit, avui el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat a Feijóo a veure's amb Puigdemont a Waterloo si vol el suport de Junts a una moció de censura. Com valoraria el govern aquest gest? Canviant de qüestió, m'agradaria saber si el govern ha fet cap gestió o cap moviment per demanar a l'Església que el Papa inclogui el català a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I ja per acabar, consellera, ahir el Ministeri d'Hisenda va enviar una carta a les comunitats autònomes per concertar una cita per abordar bilateralment la reforma del finançament. No sé si en el cas de Catalunya s'ha agendat ja una data. Moltes gràcies.
0: Perfecte. Perdoni, que em pots recordar la primera de totes?
1: Sí, si el govern està preocupat pel fet que l'Audiència Nacional hagi requerit
0: documentació.
1: Perdoni,
0: sí, és que havia apuntat, disculpi, sí. Havia fet una anotació que ara no m'entenia. No, miri, nosaltres vàrem lliurar aquesta informació. Són comptes, els de la campanya del 2024, que estan dipositats a la sindicatura i, per tant, tenim tota la tranquil·litat de que aquests recursos es van utilitzar tal com estava previst, d'acord a normativa, han estat revisats i, per tant, no hem fet més que traslladar una informació que se'ns ha sol·licitat, però tenim tota la tranquil·litat i seguretat de que no només pensem que està correcte, sinó que són comptes auditats els d'aquesta campanya per la sindicatura, com deia. Respecte a aquesta proposta de Feijóo, sobre una possible moció de censura, saben com a govern que ja hem dit des del primer moment que nosaltres valorem molt positivament la continuïtat i l'esgotament de la legislatura del govern espanyol. Pensem que l'agenda política que marca i l'avenç en qüestions tan importants com l'habitatge o com la millora d'infraestructures o com la del finançament és important que es produeixin i, per tant, pensem que és bo que sigui així. En tot cas, i escoltant el senyor Feijóo, fora bo també que pogués explicar què ofereix a Catalunya o quina és l'oferta que un hipotètic govern presidit per el senyor Feijóo podria oferir a Catalunya, perquè d'això no n'hem sentit res, només el sentim parlar de com accedir o articular una moció de censura, però no sentim quina opinió té sobre el finançament. És més, sobte que les comunitats presidides pel Partit Popular no es vulguin ni asseure a parlar d'un finançament que beneficiaria totes les comunitats autònomes, per suposat a Catalunya, i així ho defensem. Ens agradaria saber què ofereix sobre la utilització i l'oficialitat del català a Europa. Crec que interessaria saber també als catalans i catalanes què pensa sobre l'amnistia. Per tant, crec que, en fi, seria bo també que el senyor Feijóo traslladés què pensa o què ofereix a Catalunya, més enllà d'estar obsessionat amb finalitzar aquesta legislatura del govern d'Espanya, que ja dic que per part nostra pensem que s'ha d'esgotar, és bo que s'esgoti i que valorem molt positivament les polítiques que s'estan desplegant. Respecte a la visita de Lleó XIV i la utilització del català, com vostès saben, però no està de més recordar-ho, tota l'organització dels actes litúrgics i les llengües que s'utilitzen no correspon al govern. En tot cas, sí que tant el govern com la Conferència Episcopal Tarraconense han traslladat la importància del català a Catalunya i haig de dir que s'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya i, per tant, a la llengua pròpia de Catalunya, que és el català. Per tant, hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però, com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà. I finalment, perdoni, que sobre l'agenda, l'última pregunta.
1: Sí, han concertat data per abordar,
0: sí,
1: el finançament.
0: Perdoni, és que ho havia apuntat tan ràpid. Valorem positivament que s'iniciï aquesta interlocució. No hi ha data encara tancada, que em consti, en tot cas, el Departament d'Economia, quan estigui tancada, ben segur que ho traslladarà. El que sí valorem molt positivament és que s'iniciï aquesta ronda de diàleg amb les comunitats autònomes. El que sobta, com deia al principi, és que algunes ja hagin manifestat el fet de no voler-se ni asseure. I jo crec que precisament diu molt de com es concep la política per part del Partit Popular, perquè són aquelles comunitats liderades pel Partit Popular les que han mostrat aquesta no voluntat ni de seure's a parlar, que és una qüestió bastant incomprensible per part del govern. Es pot estar d'acord o no, però almenys seure's a escoltar i a parlar d'una qüestió que pot beneficiar la teva comunitat autònoma, la veritat és que sobta enormement.
2: Seguim des de les cabines encara amb Albert Prat, de Catalunya Ràdio.
3: Què tal? Bon dia, portaveu. D'entrada, sobre la qüestió de la presència del català en la benedicció del Papa, de la Torre de Jesús per part del Papa, m'agradaria saber si des del govern consideren que és suficient o no la presència del català en els actes litúrgics i en concret a la benedicció de la Torre de Jesús, tenint en compte doncs, que el guió, el missal ja s'ha publicat. Què creu que, com ho veu el govern d'entrada? I també si confia que aconseguiran convèncer el Vaticà doncs, perquè incorpori algun fragment en català. D'altra banda, en les últimes hores el govern espanyol sobre aquest tema també s'ha enviat una recomanació a les empreses de Barcelona i a Madrid perquè facilitin el teletreball als seus treballadors. Per part de la Generalitat, no sé si tenen previst fer la mateixa recomanació o directament elevar-ho a instrucció, també pensant en els treballadors de l'administració de la Generalitat, tenint en compte que aquí a Palau de la Generalitat Sant Jaume és un dels punts crítics durant diversos dies. I per últim, sobre la qüestió que afecta les investigacions judicials al PSOE, m'agradaria saber si com a govern consideren que el president Salvador Illa ha de comparèixer al Parlament per donar explicació tal com li demanen Junts, Esquerra, Vox i PP. Gràcies.
0: Sí, mira, respecte a la primera qüestió, com li dic, aquesta és una responsabilitat que no recau en el govern. El que sí s'ha traslladat ja en la primera visita del president Illa al Papa Lleó XIV, doncs la importància del moment històric, de la finalització de la Torre de Jesús, a més en un any on l'arquitectura, un any Gaudí on l'arquitectura precisament serà protagonista de la capital de Catalunya, Barcelona, i per tant traslladar la importància que tenia per Catalunya. El fet d'atendre aquesta visita i de que un cap d'estat, finalment, però un referent moral per moltes persones hagi atès aquesta visita, té la seva importància i respon a aquesta atenció, estima cap a Catalunya. Així ho interpretem al govern i crec que això és just i cal posar un valor. Per tant, no es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat. A partir d'aquí, com dic, cadascú doncs, és responsable doncs en cada moment de l'acte i de la utilització de les llengües en els diferents moments, perquè ho estem centrant, però hi ha diferents moments de la visita on s'utilitzaran diferents llengües amb diferents actors. Per tant, en fi, això és el que des del govern pensem que hem de fer, que hem volgut fer, aquest trasllat de la importància del català a Catalunya. Però, insisteixo, allò rellevant és la pròpia visita en un moment on, en fi, a nivell internacional tots els ulls estaran posats, o molts ulls, només cal veure l'acreditació de periodistes per aquests events, doncs, en fi, els ulls estaran posats en un moment, jo dic, en fi, ho he definit com a històric. Per tant, aquesta és la qüestió que ha volgut traslladar i, com dic, hem rebut aquesta receptivitat i aquesta sensibilitat. Respecte al teletreball, aquesta és una recomanació per part del Ministeri. Què li pertoca al govern fer en aquest esdeveniment i a futurs? Perquè, en fi, ho veurem aquest any, però hi ha esdeveniments de gran calat i que tenen efectes en la mobilitat no serà aquest l'únic, aquest és molt rellevant, la visita del Papa, però n'hi haurà d'altres. Què ha de fer el govern? Bueno, el govern ha d'assegurar la mobilitat de les persones i, per tant, ha de garantir els reforços, en aquest cas i en aquesta visita concretament del lloc 14, tant a nivell de ferrocarrils com d'interurbans com de rodalies, s'estan preparant reforços, ja han estat anunciats, importants. Per tant, es tracta de ser capaços de garantir aquesta mobilitat i que som un país preparat per aquests grans aconteixements. Per tant, el punt de vista del govern és aquest. En aquest i en d'altres grans aconteixements que es produiran aquest any i de ben segur a futur, el que ha de fer el govern és garantir la mobilitat de totes les persones, dels treballadors i treballadores, per suposat, també, i en fi, mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública. I tercer punt, sobre la compareixença. Ho hem dit moltes vegades, en aquesta ocasió també, el president sempre està a disposició de les compareixences que el Parlament requereixi, així ha estat en el passat i serà. En aquesta qüestió concreta no és menys cert que ja el conseller Dalmau va donar les explicacions pertinents. Des del nostre punt de vista aquesta qüestió està més que aclarida, però si el Parlament així ho requereix, doncs com sempre el president estarà a disposició.
3: Disculpi, no m'acaba de quedar clar d'entrada si el govern està d'acord o no en la recomanació que ha fet el govern espanyol perquè les empreses recomanin fer teletreball. I d'altra banda, si el govern comparteix o respecta o entén, comprèn el neguit, el malestar que hi ha per part d'entitats i partits sobre la no utilització del català en la benedicció del Papa.
0: Respecte a la primera repregunta que em feia, és una recomanació del Ministeri i per tant, és una recomanació. El que ha de fer el Govern de Catalunya és, en aquest i altres esdeveniments, assegurar la mobilitat. I en això estem centrats. I respecte a la primera qüestió, mira, jo crec que la gran majoria social de catalans i catalanes, el que veuen en aquesta visita, per alguns és un referent religiós, per d'altres és un referent moral, per d'altres, bueno, per tothom és un cap d'estat, i crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar doncs la importància del català a Catalunya com precisament element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet. Però, en fi, la importància de la visita i el reconeixement del Vaticà cap a Catalunya està en la pròpia visita.
2: És el torn de Lluís.
4: Doncs bé, aquestes són les explicacions de la portaveu Sílvia Panek en aquesta roda de premsa posterior a la reunió de govern dels dimarts. El primer que ha fet és desgranar els acords de govern. Ara el que estava fent és respondre a les preguntes dels periodistes, entre d'altres aquests aclariments que li demanava el nostre company Albert Prat al voltant de la visita del Papa, al voltant d'aquesta recomanació feta pel Ministeri de Treball de fer teletreball la setmana que ve al Pontífex per les restriccions de mobilitat que hi pot haver. En aquest sentit, el govern ara sentíem la portaveu dient que el que ha de fer és assegurar la mobilitat i reforçar el transport públic, i també sobre l'ús del català per part de Lleó 14. Han assegurat que han fet arribar aquest neguit, que han vist bona predisposició, però demana que per ells la importància se centra en la visita del Pontífex. A raó d'aquesta qüestió, i seguint ara amb això i deixant de banda aquesta roda de premsa, el director de la Fundació Catalunya Religió, Jordi Llisterri, creu que hi ha marge per fer canvis en la benedicció de la Torre de Jesús Crist i que el Papa Lleó XIV utilitzi el català. Ho ha dit als matins de TV3 arran de la polèmica, perquè tota la part final de l'acte, recordem, de l'acte central del viatge del Pontífex, està previst que es faci únicament en castellà, tot i que durant la missa a la basílica s'utilitzen totes dues llengües.
5: Jo crec que de la missa poca cosa hi haurà canviat, però que de la benedicció es pugui modificar la qüestió lingüística, i més veient ara també s'ha explicat que el govern també està treballant en aquest sentit, que diguem, el clamor diguem, és bastant clar sobre això, jo crec que hi ha marge per modificar el tema lingüístic de la benedicció de la Torre de Jesús.
4: Ahir el Vaticà és quan va fer públic el guió litúrgic de la visita. Tot i això, caldrà veure quina llengua acaba utilitzant el Pontífex també en els altres actes programats, com a l'Estadi Olímpic, Brians o Montserrat. En política, Junts per Catalunya emplaça Alberto Núñez Feijóo a anar a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i convocar eleccions. És la resposta al líder del PP del secretari general de Junts, Jordi Turull, des dels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
6: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
4: Amb tot, Turull ha insistit que la legislatura espanyola està esgotada i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions per convicció democràtica.
6: És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no?
4: Doncs bé, poca estona després d'aquestes declaracions, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, davant representants de l'empresariat català, ha evitat respondre al secretari general de Junts, que li demanava això, que li plantegés la moció de censura en una trobada a l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo, i deia això.
7: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. Y tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas.
4: Feijóo també ha tornat a carregar contra el nou model de finançament autonòmic, ha demanat que es negociï amb totes les comunitats autònomes. En aquest sentit, la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha reclamat al PP que entri a negociar aquest nou model.
8: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
4: Doncs sembla que de moment no serà així. Les comunitats governades pel PP han començat a rebutjar les reunions bilaterals que ha proposat el Ministeri d'Hisenda per abordar la reforma del model de finançament autonòmic. Consideren que el nou sistema s'ha de tractar al Consell de Política Fiscal i Financera, on hi ha representades totes les comunitats autònomes. El ministre Arcadi Espanya ha enviat una carta a totes les comunitats per començar aquestes rondes bilaterals sobre el model dissenyat per l'anterior ministra Maria Jesús Montero amb Esquerra Republicana. El primer a pronunciar-se ha sigut el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, que a través d'un missatge a la xarxa X ha assegurat que no aniran a una reunió bilateral perquè el nou model s'ha de negociar entre tots i ha explicat que el seu govern no acceptarà una proposta que assigna a la comunitat l'1,29% dels fons que aporta el nou model, quan representa el 20% del territori i el 5% de la població. I fent referència encara a una altra qüestió política, avui hi ha hagut resposta dels jutges a les veus que qüestionen la independència judicial en casos que afecten el PSOE. El Consell General del Poder Judicial ha fet un comunicat en què demana respecte i avisa que aquestes manifestacions fan mal a la democràcia. El màxim òrgan del govern dels jutges surt al pas de les manifestacions fetes per ministres i d'altres càrrecs destacats que no veuen quasi el casual que s'hagi acumulat diverses causes contra el PSOE, com el cas Zapatero o el cas Leire Díaz. Declaracions com aquestes dels ministres Óscar Puente i Óscar López.
9: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
10: Sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
4: En una declaració institucional, com dèiem, es queixen perquè aquestes declaracions, diuen, erosionen la confiança dels ciutadans en l'estat de dret i debiliten els pilars de la societat democràtica.
11: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
4: 4 minuts i arribarem a 3:15. L'exèrcit israelià demana evacuar una població del sud del Líban hores després que Donald Trump anunciés un alto al foc entre Israel i Hezbollah. Trump ha mirat de forçar una aturada de les hostilitats en una trucada on, segons el portal Axios, ha qualificat de refotudament boig el primer ministre israelià Netanyahu per atacar el Líban. En la conversa, Trump ha recordat que aquesta escalada militar israeliana posa en risc les converses de pau nord-americanes amb l'Iran. Trump també ha acusat Netanyahu d'ingressar moderat i l'ha combinat a repensar-se un atac sobre Beirut per evitar aïllar encara més Israel de la comunitat internacional. Fonts de la Casa Blanca sostenen que Trump també ha recordat a Netanyahu que ha intercedit en el seu judici per corrupció perquè no entrés a la presó. Després de la conversa, Netanyahu ha emès un comunicat on assegura que la seva posició no ha canviat i que li havia dit a Trump que atacaria objectius a Beirut i contra Hezbollah si continua l'ofensiva contra Israel. Sobre una altra guerra, la d'Ucraïna, atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diverses ciutats ucraïneses amb almenys 13 morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat 656 drons i 73 míssils de creuer contra Kiev i altres punts del país, com Dnipro, després de setmanes d'advertir que faria una ofensiva a gran escala. El Kremlin assegura que ha atacat instal·lacions de la indústria de defensa d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solias.
12: Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
4: Amnistia Internacional denuncia que les noves regles europees per permetre centres de deportació de migrants en països de fora de la Unió Europea permetran abusos. La nova legislació, acordada ahir, pendent només de la ratificació final, dona cobertura legal perquè els governs que ho vulguin puguin replicar la iniciativa que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, té en funcionament a Albània. Olivia Sonberg, responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, en declaracions a 3CAT Info.
13: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos, porque por su propio diseño estos centros entrañan un riesgo de, por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes. I, per supost, situacions prolongades de limbo, incertidumbre en terceros països.
4: Un grup de països format per Alemanya, els Països Baixos, Àustria, Dinamarca i Grècia ja treballa per deportar migrants a centres de fora de la Unió Europea. Amnistia Internacional apunta a Uganda, Ruanda, Mauritània o Uzbekistan com a possibles països on fer les devolucions. Els centres de deportació en països tercers és l'enèsim enduriment de la política migratòria europea enmig de la pressió dels partits de la dreta i l'extrema dreta.
13: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
4: Els centres de deportació de Meloni a Albània han topat amb revessos de la justícia italiana, però tenen un primer aval no vinculant de l'advocat general de la Unió Europea. I encara una darrera qüestió. Abans d'obrir àrea de serveis, almenys 2 morts en les protestes a Kènia contra la instal·lació d'un centre de quarantena de l'Ebola per a ciutadans dels Estats Units que s'hagin infectat a la República Democràtica del Congo. Tot i que ara per ara no hi ha cap nord-americà afectat per l'epidèmia, el president de Kènia ha defensat a les últimes hores i per primer cop aquest acord amb els Estats Units. Les protestes s'han intensificat en aquests últims dies amb kenians que temen que el trasllat d'infectats al país pugui portar l'Ebola dins de les seves fronteres. De moment, la justícia del país, però, ha aturat l'obertura del centre en qüestió. Segons dades oficials, el focus continua centrat a la República Democràtica del Congo, amb 48 morts confirmats, tot i que s'ha sospitat de més de 200 morts relacionades amb aquesta epidèmia. Tres quarts d'una, connectem amb el nostre equip viari. Txell Garriga, molt bon dia.
14: Bon dia. A les carreteres tenim ara dues incidències que estan provocant retenció. És un accident entre un camió i una motocicleta que talla dos carrils a la P7 a l'altura del Papiol, just a l'enllaç amb la B23 en sentit sud. Està acumulant uns 10 quilòmetres de retenció i a l'altura de Badia del Vallès també hi ha retenció, però a la B30 per un camió que s'ha incendiat just a l'enllaç amb la C58. Ara aquestes dues vies ja estan reobertes, però es talla un carril tant a la B30 com a la la C58 direcció Sabadell per l'actuació dels cossos d'emergència. En aquest cas, però, la cua que s'havia acumulat pràcticament s'ha desfet. I a la resta de xarxa, de moment, ara mateix no ens consten incidències, però veiem que hi ha congestió també a la Ronda de Dalt cap al nus de la Trinitat en Sant Llobregat i també entre el Fòrum i la Barceloneta a la Ronda Litoral. I a dins de Barcelona, només recordar que hi ha afectacions al trànsit al pas de la manifestació dels docents, que està caminant entre Palau Robert, direcció plaça Urquinaona. Pel que fa al transport públic, també destacar una incidència al tram. En aquest cas, per un accident, estan alterades les freqüències de pas de la línia T3. De moment, això és tot.
4: El temps. Francesc Mauri.
15: La tarda ens porta calor, tot i un lleuger descens de la temperatura, amb nuvolades a molts indrets, sobretot del centre i nord de Catalunya, més presència del sol cap al sud i ponent, tot i alguns núvols, i atenció al terç nord. En aquestes comarques properes al Pirineu, Prepirineu, Costa Brava Nord, hi pot haver ruixats i tempestes de caràcter irregular. Podrien ser localment intenses en algun cas, és a dir, bastanta aigua en poca estona. Hi ha dos comarques, se n'ha vist taronja, que són la Garrotxa i Osona. De cara a demà parlaríem d'un temps més tranquil, amb sol, algunes nuvolades de tarda, alguns núvols residuals al nord-est i una temperatura que seria la menys alta d'aquesta setmana.
4: Tresca Info.
16: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
17: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
18: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
19: Era alt, força prim.
20: Necessitava més corpulència.
18: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
21: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
22: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
18: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info. Passant gairebé 4 minuts de 3 quarts d'una, en marxa a Barcelona la manifestació de docents contraris al preacord de divendres dels sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Un centenar de professors han bloquejat la Casa Batlló, la capital catalana. Tenim una unitat mòbil al centre de Barcelona amb la Sara Canyeté. Sara, molt bon dia.
23: Hola, molt bon dia. Doncs sí, la manifestació ha sortit fa uns minuts des del Palau Robert i en aquests moments es troba aquí situada davant de la Casa Batlló, un monument que ha estat bloquejat avui des de primera hora del matí. Veurem si el fet de passar per aquí davant implicarà o no que es posi punt i final a aquesta acció. D'entrada, el que ens han dit és que així ho farien i, per tant, doncs, representa que la Casa Batlló es podria reobrir d'aquí una estona, però haurem de veure una mica com es desenvolupa aquesta acció en concret. Es fa difícil xifrar la quantitat de participants, potser els situaríem entre 1.000, 2.000 aproximadament. Considerem que les xifres probablement per aquí es mourien a l'espera que la Guàrdia Urbana de Barcelona doncs, pugui confirmar una mica quina seria la xifra de participació. En tot cas, la manifestació d'avui ja gira molt clarament, els missatges són en contra del preacord que es va arribar divendres. De fet, aquí la pancarta que encapçala la manifestació diu no a les molles, bàsicament consideren els participants que hi ha moltes mancances encara en aquest preacord que es va signar entre el departament i els dos sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, i diuen que és això el que els porta a seguir-se mobilitzant. També convoquen aquestes vagues, els donen cobertura legal als dos sindicats, en aquest cas minoritaris a la mesa, la CGT i la intersindical. Laia Font, la portaveu de la intersindical, sí que diu que han trobat a faltar un pla de baixada de ràtios i també mesures concretes per blindar la immersió lingüística a les aules.
24: Com a intersindical no podem acceptar que no hi hagi cap proposta real, concreta i el màxim d'immediata possible en relació a les ràtios. Ens fem la pregunta de què ens ve als docents, de 50 euros o de 5 o 6 alumnes a l'aula? Seria una pregunta interessant a fer-se. Per tant, aquestes dues organitzacions demanen votar no a aquest acord i, malgrat que no entren en una confrontació directa amb la resta de sindicats, sí que no comparteixen, especialment amb els dos sindicats majoritaris, que sigui precisament ara, quan la setmana que ve s'han de debatre els pressupostos que hagin posat punt i final a la mobilització. Ingrid Chavarría és la portaveu de la CGT.
0: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
24: Doncs amb aquesta mobilització en marxa seguim, es dirigeixen a la plaça Urquina, on tenen previst finalitzar davant del Consorci d'Educació de Barcelona.
4: Perfecte, Sara Canyete, gràcies, bon dia.
24: Bon dia.
4: I ara parlem de la xifra de l'atur que avui hem conegut, una xifra que continua a la baixa. Es bat el rècord d'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 parats, són 6.900 menys que el mes passat, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet als serveis. L'atur s'ha reduït tant entre els homes com entre les dones, però ho ha fet de manera accentuada entre els joves menors de 25 anys, tal com destaca el conseller d'Empresa Miquel Samper.
1: En quant a l'atur, es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
4: Des dels sindicats, Òscar Riu de la UGT insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
2: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i sobretot hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
4: Per demarcacions on més ha baixat l'atur és a Lleida, si es compara amb el mes passat, i a Girona en relació a fa un any. Companyies de referència en l'ús de la intel·ligència artificial, com Aptronic o OpenChip, defensen que Europa ha de fer inversions milionàries en aquesta tecnologia perquè hi ha risc que les empreses del sector quedin fora de joc. Asseguren que els Estats Units i la Xina ja ens porten més de 30 anys d'avantatge. Avui participen a les jornades del Cercle d'Economia de Barcelona. Anem cap allà. Sara Riera.
3: La intel·ligència artificial va a una velocitat total, diuen, i Europa va molt perduda. El ritme d'implementació de totes les innovacions és veloç. En qüestió de mesos, el canvi ha estat abismal i Europa continua exportant-ho encara tot de fora. Amb aquesta tesi, el CEO d'OpenChip, una companyia de Barcelona que fa xips del rendiment per la IA, adverteix.
5: És fonamental que Europa sea extremadament agressiva en inversió. I estem parlant d'inversions de milers de milions. No val invertir 10 milions, 20 milions ahí, no? Entonces, ara mateix Europa té un risc brutal i una dependència brutal.
3: Totes les companyies coincideixen que no es pot deixar que la IA prengui decisions sola i que el control humà és absolutament imprescindible. Un exemple claríssim d'on cal actuar, han dit, és amb els drons de guerra.
4: I una darrera qüestió abans dels esports. La primavera plujosa i les temperatures altes del final de maig han creat les condicions ideals per a la proliferació de mosquits i paneroles a Catalunya. Per això, des de l'Associació Catalana d'Empreses de Control Ambiental, recomanen a la ciutadania que col·labori en el control de plagues amb mesures bàsiques. Andreu García és el president de la DEPAP.
25: Més enllà de controlar la població de paneroles, és superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlarem la plaga molt millor. I a més, farem una cosa, és un doble efecte. No tindran on alimentar-se i, per tant, no podran proliferar tant, punt número 1. Punt número 2, si volen alimentar-se, s'alimentaran dels productes que els fiquem nosaltres i, per tant, els controlarem.
4: Els especialistes insisteixen a no recórrer insecticides domèstics davant qualsevol infestació. La mesura preventiva més eficaç contra els mosquits continua sent eliminar, per exemple, qualsevol punt d'aigua estancada a casa.
26: Esports.
4: Montse Raya, molt bon dia.
27: Hola, bon dia. El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any s'ha dit al club monegasc que el Barça tindrà ara aquest ingrés d'11 milions i s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, suposarà al club blaugrana una rebaixa salarial de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. Durant aquest any al Mònaco, el davanter guineà de 23 anys ha marcat 12 gols en 30 partits. En bàsquet, a Barça comença avui el play-off per al títol de la Lliga ACB amb el primer partit de quarts de final a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 i amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Sentim com ho afronta des de l'equip blaugrana l'alè pivot Toko Shengelia.
6: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
27: També avui es jugarà partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè de la Lliga regular ACB. I també avui es decidirà el títol de la Lliga femenina de waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. A la piscina barcelonina, les jugadores andreuenques i les maresmenques jugaran el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat del Sant Andreu aquesta temporada. Clara Espar, jugadora del... No, qui sentirem són els dos tècnics, Dani Ballart, del Mataró, i Javi Aznar, del Sant Andreu.
7: És esport, i no has perdut, i pots perdre després, tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta, perquè coneixem el Mataró, igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
8: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara... Doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
27: El Sant Andreu opta a la seva primera lliga, mentre seria la tercera per al Mataró, Sant Andreu-Mataró, aquesta final de la Lliga Femenina de Waterpolo, a les 9 del vespre i en directe per Esport 3.
9: 3CAT Info.
27: El Barça es classifica per a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar ahir 4-6 davant el Valdepeñas. Els blaugranes van haver de remuntar el partit. Antonio... Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, feia aquesta anàlisi.
10: Es verdad que un equipo que quiere ser campeón de liga tiene que controlar mejor las situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero... Imagina't que vas 1-1 a l'eliminatòria i se te da este partido y te quedas fuera.
27: En semifinals de la Lliga de Futbol Sala, Barça jugarà contra l'Inter com Movistar, que va superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió. I a la Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada empat a la semifinal pel títol després de guanyar la pista del Barça 1-3. Els de la Noia recuperen el factor pista. Àlex Candil, jugador de l'Igualada.
11: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet, hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
27: I encara en hoquei patins, el noi a Freixenet ha renovat el jugador Pau Andreu fins al 2029. Parlem també de futbol, perquè han sortit ja els dorsals de la selecció espanyola per al Mundial d'aquest estiu. Repassem els dorsals dels nous jugadors catalans. Lamine Yamal tornarà a portar el número 19. El número 1 de l'equip espanyol el durà el porter català David Raya. Marc Pubill durà el 2 i Eric García el 4. Dani Olmo el 10. El també porter català Joan Garcia durà el 13, Pau Cubarsí el 22 i Marc Cucurella el 24. Pel que fa als altres jugadors blaugranes, Ferran Torres portarà el 7, Gavi el 9 i Pedri el 20. Direm també que el Giro d'Itàlia femení avui quarta etapa, cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. Elisa Bálsamo de l'equip Trek surt refermada al lideratge després de guanyar ahir a l'esprint. Al torneig de Roland Garros de tennis juguen avui els primers partits de quarts de final. Rafa Hodder s'enfronta a Alexander Zverev, principal aspirant al títol, i el brasiler João Fonseca juga contra el txec Jakub Mensik. Al torneig femení, la russa Mirra Andreieva juga contra la romanesa Sorana Cirstea i l'ucraïnesa Elina Svitolina s'enfrontarà a la seva compatriota Marta Kostiuk.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Benet XVI, novembre del 2010, durant la consagració de la Sagrada Família.
2: Ha estat per a mi motiu de satisfacció poder declarar aquest temple com a basílica menor.
1: A la seva homilia va incloure dos paràgrafs extensos en català. Lleu 14, juny del 2026, en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i la pau sigui amb vosaltres. Segons el guió litúrgic que hi va publicar el Vaticà, es preveu que la seva intervenció en català es limiti a aquestes dues frases, la resta en castellà i en llatí. Ai, si Gaudí aixequés el cap.
0: Catalunya al dia.
1: Aquesta poca presència del català en la benedicció que el papa farà dimecres de la setmana que ve de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ha indignat alguns sectors catòlics, també polítics. El govern assegura que està treballant per convèncer-lo perquè digui alguna cosa més en la nostra llengua. De seguida ho ampliarem. Avui és dimarts, és 2 de juny, i també és notícia que comença un judici molt esperat, és el de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, el Baix Ebre. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
1: Després de 14 anys, el cas arriba a l'Audiència de Tarragona.
3: A més de 400 socis, se'ls van bloquejar els comptes. Alguns van perdre els estalvis de tota una vida. El principal acusat és l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer. La fiscalia li demana 14 anys de presó.
1: I mentre els mestres segueixen al carrer. Aquest matí han protestat davant de la Casa Batlló, al Passeig de Gràcia de Barcelona, ara es manifesten pel centre. Un altre col·lectiu que també ha aixecat la veu perquè els falta personal i perquè tenen condicions precàries, diuen, és el dels treballadors dels espais naturals protegits.
3: Asseguren que aquesta situació afecta negativament la gestió dels parcs naturals, per tant, incrementa el risc d'incendis i perjudica la conservació de la biodiversitat d'aquests espais.
4: Si volem afrontar els reptes de país en matèria de medi ambient, cal disposar d'una infraestructura sòlida. Per això exigim la creació d'un departament propi i la destitució del director general.
1: I parlarem també de plagues. Tanta pluja en els primers mesos de l'any i ara aquesta calorada farà que hi hagi més plagues. Aquest estiu tindrem més mosquits, més paneroles, més rates a Catalunya?
3: Doncs sembla que sí, que n'hi haurà més. Per això les campanyes de control ja van començar a l'abril, un mes abans del que és habitual.
1: I a Caldes de Malavella han localitzat l'esquelet sencer d'una cria de tapir de fa 4 milions d'anys. Un tapir és una mena de capibara amb trompa.
3: Són les restes més completes d'aquest tipus que s'han trobat mai a Europa. Una oportunitat excepcional, segons els experts, per reconstruir com vivien els tapirs prehistòrics.
1: Ens fixem també en les carreteres i en el transport públic. Cap incidència a aquesta hora, equip viari, Txell Garriga.
5: Molt bon dia, Estel. Doncs si hi ha problemes per circular al voltant de la B30, a Badia del Vallès en sentit sud, cap a Martorell, per un camió que s'ha incendiat a l'enllaç just amb la C58. A la B30 s'ha habilitat ara el voral per circular i a la C58 es talla un carril direcció Sabadell per les tasques dels bombers. De moment no ens consten incidències, però també veiem diversos trams amb congestió a les dues rondes de Barcelona i, com dèieu, al centre de la ciutat, una manifestació de docents que està caminant entre Passeig de Gràcia, direcció Plaça Urquinaona.
1: De seguida hi connectarem. I pel que fa al temps, Francesc Maurí, s'ha activat l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses aquesta tarda. On poden caure aquests ruixats?
6: Bé, són ruixats, efectivament. Bon dia, que s'han de produir al terç nord de Catalunya, Pirineu i Prepirineu, intensitat elevada, en poc temps no és una gran situació d'aiguats, però sí que ens fixem en dues comarques, Garrotxa i també l'àrea propera d'Osona, on tenim avís taronja i cap al Ripollès. En definitiva, aquestes tres zones serien les preferides pels ruixats una mica més intensos. A la resta de Catalunya no se n'esperen, sol intervals de núvols i la temperatura que afluixa un palet. Demà serà el dia de temperatura menys elevada de la setmana, juntament amb el divendres, i dissabte i diumenge pujaria clarament el termòmetre.
1: Molt bé, Francesc, portava des de la setmana passada que ja ho vas anunciar amb aquest dia marcat al calendari. El dimecres, que baixaven una mica les temperatures, vindríem doncs, una mica de treva.
6: Doncs mira, Estel, respecte a ahir, tenim la novetat del divendres. Aquesta és l'última hora de la previsió actualitzada divendres. Ara sembla que queda frenada el termòmetre també. bé.
1: Molt bé, doncs fantàstic. Gràcies, Francesc, bon dia.
6: Bon dia.
1: I els esports, Montserrat Reia, què explicarem avui?
7: Doncs mira, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i a més rebaixaran dos anys 20 milions de massa salarial. A la Lliga serà avui Múrcia-Barça, primer partit del play-off de quarts de final per al títol a les 7. A les 9 es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo, partit Sant Andreu-Mataró. El Ajax, entrenador del Girona, Mitchell, firmarà en les pròximes hores per l'Ajax d'Amsterdam. Mentrestant, el Girona té la intenció d'oferir una renovació a la baixa als veterans David López i Estuani, que acaben contracte. El Vila-Sana fa oficial el fitxatge de l'asturiana Sara Roces de cara a la pròxima temporada. Roces arriba del Benfica. El club del Pla d'Urgell sabrà aquest vespre quin serà el seu rival a la final de l'Hockey Lliga Femenina, que surt del partit Fraga-Gijón. I la passada Copa del Món de Rem a Sevilla va visualitzar un canvi generacional a l'equip espanyol i al rem català. El 4 sense timoner van debutar dos remers de les Terres de l'Ebre, Pau Sánchez i Eric Pastor, que van acabar a l'onzena posició.
1: Doncs tot això, el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i en Miquel Jario al control central. És la una i pràcticament sis minuts. Comencem.
0: Catalunya al dia.

0: La Generalitat ha mogut fitxa per intentar convèncer el papa Lleó XIV perquè en algun moment parli en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El Vaticà ja ha publicat la intervenció que farà el pontífex i està previst que parli íntegrament en castellà durant el moment culminant d'aquesta celebració que es produirà el dia 10 de juny, dimecres de la setmana que ve. L'absència del català ha aixecat un fort malestar entre entitats catòliques a les quals també s'hi han anat sumant diversos partits de l'oposició. Anem, per tant, al Palau de la Generalitat. Allà hi tenim, com sempre, cada dimarts, l'Albert Prat. Albert, bon dia.
1: Què tal, Estel? Bon dia.
0: El govern de Salvador Illa acaba de dir que estan parlant discretament amb el Vaticà per intentar canviar-ho, això.
1: Sí, diversos canals ja s'han obert amb el Vaticà per intentar que canviï el guió de la benedicció. No només la Generalitat, sinó també s'hi han afegit la Conferència Episcopal Tarraconense, que és directament el contacte directe amb la Santa Seu, i el president del Parlament també s'està movent a contrarrellotge per fer-los canviar d'opinió.
0: A veure, perquè, Albert, per entendre-ho bé, quan, en teoria, ha de parlar en català el papa?
1: Mira, el pontífex només utilitzarà dues frases en català a la salutació inicial de la missa de la Sagrada Família. Diran el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i la pau sigui en nosaltres. Això segons el guió litúrgic que ja ha publicat el Vaticà. I durant la missa el papa combinarà, durant la resta de la celebració, el castellà i el llatí i el català, i tindrà una presència, sí que parlaran en català, en la primera lectura, el salm posterior i el credo. En canvi, a la benedicció final, és a dir, a la benedicció de la torre més alta de al temple, segons el missal publicat, aquesta intervenció el papa la farà íntegrament en castellà.
0: Per tant, aquest moment culminant de tota aquesta cerimònia serà en castellà i no hi haurà en principi frases en català. Aquesta polèmica ha arribat també al terreny polític, no?
1: Sí, perquè diversos partits de l'oposició ja estan collant el govern, de fet començant per Junts, que aquest matí ho ha formalitzat amb una carta a Salvador Illa demanant-li que mogui cel i terra. Els comuns també creuen que per respecte Lleó XIV s'hauria d'adreçar en algun moment de la benedicció en català. Jordi Turull i David Cid.
2: És la llengua amb què la gent resa, que és la llengua amb què la gent va a missa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, doncs el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
3: Estem a Catalunya, la nostra llengua pròpia, com diu l'Estatut, és el català, doncs jo crec que seria un gest de respecte que el papa també utilitzés el català en la seva visita a Catalunya.
1: Però el govern destaca que la sensibilitat del papa amb Catalunya ja queda demostrada, acreditada, pel sol fet de venir a inaugurar la torre més alta de la Sagrada Família just el dia que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Sigui com sigui, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, acaba de deixar clar que l'organització dels actes religiosos no depèn d'ells, no depèn de la Generalitat, i que el Vaticà és plenament conscient de la importància de la llengua a casa nostra.
4: Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar doncs la importància del català a Catalunya com precisament element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
1: I ara aquí falta per veure què passarà amb la resta d'actes, amb activitats més festives, que evidentment no estan guionitzades, diguem, com publicades en un missal per part del Vaticà. Falta per veure, doncs, l'estadi olímpic, la visita a Montjuïc o la trobada a la presó de Brians. Sigui com sigui, aquí el govern confia i diu que el català, evidentment, hi tindrà un pes rellevant. Falta per veure si el papa s'hi referirà.
0: Doncs veurem. Gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
1: Que vagi bé, bon dia.
0: Doncs sobre l'ús del català en aquesta visita del papa, també n'ha parlat el bisbe de Girona. Última hora, Fèlix Martín, bon dia, què ha dit?
5: Hola, bon dia. Doncs mira, fra Octavi Vilà ens acaba de dir a 3Cat Info que li hagués agradat molt que la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família es fes també en català, en la nostra llengua. Reconeix que en aquests actes oficials doncs cal fer molts equilibris entre els responsables de l'organització.
6: En aquest cas, el bisbat de Barcelona, qui organitza els actes, en estricta col·laboració amb la Santa Seu. Llavors són determinats equilibris. Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesucrist, que ha sigut en català. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estant a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
5: Són declaracions que acaba de fer per al Catalunya al Dia el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, que amb la desena més de bisbes que hi ha a Catalunya participarà en aquests actes que farà el papa doncs, a Catalunya els pròxims dies.
0: Gràcies, Fèlix. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I afegim encara més veus al director de la Fundació Catalunya Religió, Jordi Llisterri. Creu que hi ha marge encara per fer canvis en aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família i que el papa Lleó XIV faci servir el català. Hi ha marge, diu. Això ho ha explicat als matins de TV3 arran de la polèmica per l'ús només del castellà en la part final i central de l'acte de la Basílica.
7: Jo crec que de la missa poca cosa hi haurà canviar, però que de la benedicció es pugui modificar la qüestió lingüística i més veient ara també s'ha explicat que el govern també està treballant en aquest sentit, que diguem, el clamor diguem, és bastant clar sobre això, jo crec que hi ha marge per modificar el tema lingüístic de la benedicció de la Torre.

0: ho sabem, connectant amb Madrid. Dani Sáenz de Aja, bon dia.
1: Bon dia, sí, sobre la qüestió del català, el comitè organitzador de la Conferència Episcopal s'ha rentat les mans, diu que és responsabilitat de la Santa Seu decidir l'idioma en què s'expressa el Papa. El coordinador adjunt de la visita, Fernando Jiménez Barrio Canal, però tampoc han tancat la porta al que Lloc 14 puga pronunciar algunes paraules en català més enllà de les salutacions.
2: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión al respecto.
1: Jiménez Barrio Canal també ha destacat la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, qui juntament amb el govern canari han fet una aportació directa del 20% del pressupost global. Això són 5 dels 25 milions totals que deies de la visita del Papa, que es finança sobretot amb patrocinadors privats i amb les aportacions de les 4 diòcesis que visitarà Lloc 14. El que no inclou este pressupost, atenció, són les despeses que assumirà el govern central o la Comunitat de Madrid, que ha posat a disposició més de 80 col·legis públics per acollir gratuïtament els peregrins.
0: Molt bé, doncs gràcies, Dani Sáenz de Aja. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Un minut i un quart de dues del migdia. Doncs bé, fins aquí aquesta part més política i d'impacte econòmic de la visita de Lleó 14 la setmana que ve a Catalunya. D'altra banda, alguns veïns, mentrestant, aprofiten aquesta visita per fer negoci i per llogar els seus balcons i les seves terrasses. Diversos anuncis en plataformes d'internet com Wallapop els ofereixen per xifres que van dels 150 als 1.000 euros, Mireia Sala.
3: Sí, balcons i terrasses, sobretot del carrer Rosselló o propers a la Sagrada Família, amb vistes privilegiades o visibilitat perfecta, diuen, per veure passar el pontífex o seguir els actes que es faran al temple. Alguns, a més, inclouen begudes i menjar. Al marge dels que consideren la visita del Papa una oportunitat, hi ha veïns i comerciants que es veuen a venir incomoditats i problemes per les restriccions d'accés i les mesures de seguretat que s'aplicaran.
4: Tinc la meva neta, la meva filla no me la podrà portar, tindrà que anar amb els altres avis, la meva mare viu aquí, l'altra vegada no em deixaven ni passar.
5: A mi em sembla molt bé que vingui una persona, una autoritat aquí, però primer som els veïns. El que no pot ser és que per un senyor tinguem que perjudicar-nos tots.
6: No sé si podrem obrir, si tindrem de tancar, si podrà vindre el gènere, si podrem sortir cap a casa, si podrà vindre la clientela a comprar.
3: Alguns comerciants de la zona, de fet, estan pensant o ja tenen decidit que el dia de la visita del Papa no obriran.
0: I com que ja es preveu que hi haurà certa afectació en la mobilitat aquell dia, el Ministeri de Treball recomana fer teletreball la setmana que ve per aquestes restriccions que hi haurà per la visita papal a Catalunya, també a Madrid i a les Canàries. Demana evitar desplaçaments innecessaris, mantenir l'activitat laboral a la mesura del possible i aconsella planificar els desplaçaments per tots els actes previstos a Catalunya, principalment dimarts i dimecres vinent. La visita del Papa ha estat declarada pel govern com un acte especial d'interès públic. I aquest matí han protestat davant de la Casa Batlló. Els docents s'han manifestat davant del Passeig de Gràcia de Barcelona.

0: Fiora, a primera hora del matí, ara a aquesta hora es manifesten pel centre de Barcelona.
1: Tu sí que cobres massa!
0: Milers de docents protesten contra el preacord del Departament d'Educació i els sindicats majoritaris que van arribar divendres passat. Els mestres i professors contraris a aquest pacte han bloquejat l'accés a la Casa Batlló a primera hora del matí i ara, com us dèiem, es manifesten pel centre de Barcelona i tenim una unitat mòbil seguint-los. José Antonio Muñoz i Sara Cañete. Sara, bon dia.
2: Hola, bon dia, Estel. Doncs, com bé explicaves, la manifestació està en marxa. Són milers de docents que es mouen a aquesta hora per al centre de Barcelona. De fet, la capçalera acaba d'arribar aquí a la plaça Urquinaona. Aquest és el punt i final previst. Tenen previst finalitzar davant del Consorci d'Educació de Barcelona en aquestes vagues i mobilitzacions que continuen recolzant les assemblees de docents i dos dels sindicats minoritaris, la CGT i la Intersindical, que hi donen cobertura. La pancarta que encapçala aquesta manifestació una mica resumeix l'esperit d'aquesta mobilització. Diu no a les engrunes, que és com ells qualifiquen el pacte a què es va arribar divendres, i diuen seguim lluitant per l'educació pública. De fet, Laia Font, portaveu de la Intersindical, posava en valor la mobilització que han fet al llarg d'aquest curs

0: als docents el punt on es trobava, diu el moviment, i creuen que tot això no s'hi pot posar punt i final per un pacte que, diu, no compleix amb moltes de les reivindicacions que han fet que milers de docents sortissin al carrer, entre ells la baixada de ràtios o mesures per blindar la immersió lingüística a les escoles.
1: Com a intersindical no podem acceptar que no hi hagi cap proposta real, concreta i al màxim d'immediata possible en relació a les ràtios. Ens fem la pregunta de què ens ve als docents, de 50 euros o de 5 o 6 alumnes a l'aula? Seria una pregunta interessant a fer-se.
0: Aquí estan pendents, evidentment, del resultat que tingui aquesta consulta, que finalitzarà el dijous. En el seu cas, aposten per al no, i també ha causat molt rebuig la manera de plantejar la pregunta, diuen, per part de l'USTEC, condicionant el no a la convocatòria d'una vaga indefinida que no comparteixen. Sí que veuen, però, una oportunitat per fer pressió al govern, la visita del Papa de la setmana que ve o el fet que s'estiguin tramitant els pressupostos al Parlament.
2: Entesos, doncs, gràcies, Sara Canyete, seguint aquesta nova mobilització dels mestres i professors avui pel centre de Barcelona. Bon dia.
0: Bon dia.
2: I qui també es queixa són els treballadors dels espais naturals protegits i de la Direcció General de Polítiques Ambientals, que denuncien una situació crítica de manca de personal i precarietat laboral. Asseguren que aquestes mancances, aquests dèficits, posen en risc la conservació dels parcs naturals i la biodiversitat, i reclamen, corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, mesures urgents.
3: Hola, Estel, bon dia. Sí, els treballadors denuncien que professionals amb experiència estan sent apartats dels equips per criteris administratius que consideren arbitraris, malgrat haver ocupat durant anys llocs estructurals imprescindibles. També reclamen la regularització de plantilles i un millor reconeixement professional. El col·lectiu assegura que la manca de personal provoca retards en plans de conservació, dificultats en la prevenció d'incendis i una pèrdua de coneixement tècnic especialitzat. Per tot plegat, Santi Ramos, portaveu del col·lectiu, explica que exigeixen reforçar els equips, crear un departament propi de medi ambient i demanen també la destitució del director general, Marc Vilaú.
4: Suposa fins i tot la pèrdua de talent, ja que molts dels nostres companys no podran optar a les places de nova creació per les quals nosaltres hem estat lluitant tant. Si volem afrontar els reptes de país en matèria de medi ambient, cal disposar d'una infraestructura sòlida, podríem personal i pressupost, exempta d'ingerències polítiques i de l'or. Per això exigim la creació d'un departament propi i la destitució del director general, el senyor Marc Vilaür, com el principal responsable de la situació crítica a la que hem arribat.
3: També adverteixen que no descarten noves mobilitzacions si les seves reivindicacions no són ateses. Des del Departament de Territori no han volgut fer declaracions, però rebutgen les crítiques i asseguren que la plantilla de la Direcció General ha crescut un 20% des del 2022. També defensen la creació de noves places estructurals, l'impuls de nous parcs naturals i remarquen que la regulació dels interinatges depèn dels criteris de funció pública.
2: I avui, 14 anys i mig després, ha començat el judici per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre.
5: El cas esclata el desembre del 2011, quan els 408 socis de la cooperativa van veure que els comptes bancaris que tenien dipositats a la secció de crèdit estaven bloquejats. El poble va quedar en xoc, perquè molts d'ells van perdre els estalvis de tota una vida. El forat econòmic per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea es va enfilar fins als 4,6 milions d'euros.
2: Doncs bé, hi ha hagut acord entre algunes parts i les acusacions, que ha rebaixat el nombre d'acusats fins a arribar a 4. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
6: Hola, Estel, bon dia.
2: A veure, què implica aquest judici i a qui beneficia?
6: Sí, mira, després del pacte econòmic de finals d'abril, avui n'hi ha hagut un de nou, com bé dius, que implica concretament l'absolució de l'exdirector de la secció de crèdit, Amafri, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària, i també Juan Carlos Torres, director de l'empresa auditora BDO i qui era un dels principals acusats. A banda, també aquest acord inclou els dos extreballadors de Bankia i també exonera CaixaBank com a hereva de l'entitat madrilenya. L'acord preveu un pagament de 880.000 euros per deixar de ser acusats.
7: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós Isern, a doña Manuela Buera Gilabert, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
6: El pacte ha suposat la retirada de la plataforma d'afectats de l'acusació. Tot plegat també ha fet que es passi de més d'una desena d'acusats a finalment quatre, el principal dels quals és l'exgerent de la cooperativa Daniel Ferrer. El judici es reprèn la setmana que ve i està previst que s'allargui fins al mes de juliol.
8: Catalunya al dia.
2: I ha quedat vist per sentència el judici contra un home acusat de maltractament i agressions sexuals continuades contra la seva parella entre els anys 2017 i 2018 a Tordera, al Maresme. La causa ha perdut força perquè la víctima assegura que no recorda els fets i s'ha retirat del procés judicial. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
9: Els fets van ocórrer fa 8 anys, quan, segons la denunciant, l'home l'hauria agredit en assabentar-se que ella tenia una altra relació sentimental en paral·lel a la seva. A més, la víctima també denunciava coaccions per part de l'home per mantenir relacions sexuals mentre vivien junts. Avui, però, la dona ha retirat la seva acusació particular i ha presentat un testimoni poc concret, al·legant que no recordava bona part dels fets a causa de la teràpia psicològica que ha fet durant aquests anys. Val a dir que la declaració de la víctima ha hagut de fer sense mampara que la separi de l'agressor, degut a que s'havia canviat el nom en els darrers anys i el tribunal ha requerit que l'agressor la pogués veure i la reconegués per tal de no suspendre la vista. De la seva banda, l'acusat ha negat els fets i ha assenyalat que la dona s'hauria autolesionat i ha assegurat que tot el procés judicial era un muntatge. La causa ha quedat vista per sentència i fonts pròximes a l'acusació veuen difícil aconseguir un resultat favorable perquè no s'han pogut provar gran part dels fets.
2: Calafell i Cunit tindran una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, ho ha anunciat el Departament d'Interior després que des del Baix Penedès Marítim es reivindiqués durant anys per fer front a l'augment constant de la població, sobretot durant ara, la temporada d'estiu. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
10: Hola, Estel, bon dia.
2: I on s'ubicarà aquesta nova comissaria?
10: Mira, molt probablement al nucli de Segur de Calafell, com explica l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
11: Fer-la al voltant de l'Avinguda Catalunya, que és l'eix principal doncs, de Segur de Calafell que ens preocupa, per la centralitat que té agafant Calafell i Cunit. No?
10: L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ho ha qualificat de bona notícia, esperada i treballada.
12: És necessari augmentar la seguretat, és necessari que els Mossos puguin tenir més presència en els nostres municipis, perquè el que no pot ser és que la seguretat de Cunit recaigui 100% sobre les esquenes de la policia local. Nosaltres també tenim dret a tenir Mossos, tenim dret a tenir els Mossos més a prop.
10: L'anunci d'una nova comissaria de districte l'ha fet la consellera Núria Parlon després de la Junta de Seguretat Local de Calafell. Està inclosa al Pla Estratègic dels Mossos d'Esquadra, que s'aprovarà al setembre.
13: Un cop aquest pla està aprovat, doncs aquesta comissaria tindrà els recursos programats perquè passi el pla d'actuacions. I, per tant, doncs podrem posar-la en marxa. Si pot ser abans d'acabar aquest mandat, seria el desitjable.
10: Justament, l'últim any, els delictes han augmentat un 1,2% a Calafell i les últimes dues setmanes hi ha hagut ferits per arma blanca i arma de foc. S'anuncien dispositius especials en els punts més calents per als pròxims dies.
2: I dos quarts de dues, a Barcelona s'han acabat les obres de transformació de l'estació del Nord d'autobusos. Amb una inversió de 14 milions d'euros s'han modernitzat els espais. Per exemple, a partir d'ara, tots els serveis estaran concentrats en una única planta, un espai de 1.500 metres quadrats. Hi haurà també un sol punt d'entrada i sortida a l'estació, que serà pel carrer Nàpols. Anem doncs cap allà, estació del Nord de Barcelona. Anna Escurà, bon dia.
14: Bon dia. També s'han renovat les zones d'espera i s'han instal·lat pantalles digitals de gran format. Les obres, a més, han permès recuperar i restaurar el mosaic Helios i les fases lunars de l'artista Armand Oliver Milian. Segons l'alcalde Jaume Collboni, amb aquestes millores, l'estació del Nord es consolida com el principal centre de sortides i arribades d'autocars de la ciutat cap a destinacions nacionals i internacionals.
15: I el que hem de fer a partir d'avui, d'aquesta primera estació, és preparar les infraestructures en l'horitzó 2035 de quins són els corredors que en aquests moments ja estan funcionant com a entrada i sortida dels autobusos a la ciutat, de quins nodes de connexió, de quines noves estacions. Hi ha una de ben evident, que és l'estació de la Sagrera, o el que ja està en aquests moments en estudi per part de la Generalitat de Catalunya a la plaça Espanya.
14: Actualment, l'estació té una mitjana de 3 milions de viatgers anuals. Des del 2019, aquesta xifra ha augmentat en un 50% i s'espera que d'aquí al 2030 augmenti encara un 30% més. L'Ajuntament assegura que l'estació ara sí està preparada per assumir aquest increment.
2: I Anna, els veïns del barri fa temps que es queixen d'aquesta estació. No sé si ha fet alguna referència a l'Ajuntament.
14: Doncs mira, els veïns fa temps que reclamen que una estació d'aquesta envergadura no hauria de ser al cor d'un barri com l'Eixample Dret. Es queixen de la contaminació tant acústica com ambiental que provoquen els autobusos i denuncien que la inseguretat als voltants de l'estació no fa més que pujar. Sobre aquesta qüestió ha respost la tinenta d'alcalde i presidenta de BSM, Laia Bonet.
8: Seguirem treballant amb els veïns també dels entorns i dels accessos, sobretot a l'estació, per la prestació d'un servei que necessitem que es pugui garantir aquí i que, evidentment, en termes de seguretat, ja ha dit l'alcalde que aquí s'ha fet un plantejament molt clar sobre la millora no només del servei, sinó també de la seguretat del dia a dia d'una instal·lació com aquesta, i això acaba també impactant en positiu en el seu entorn.
2: Molt bé, doncs gràcies, Anna. Bon dia.
14: Gràcies a tu. Adéu, bon dia.

0: ara parlem de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat, que reclamen concrecions a les inversions previstes en projectes com l'estació intermodal de l'Aldea o el futur tren tram. A banda, denuncien que la circulació a l'R15 s'ha reprès sense haver resolt tots els problemes. Jordi Barranca, quina és la situació d'aquesta línia?
1: Doncs mira, ni molt menys s'han resolt les incidències. De fet, encara hi ha retards i serveis que també s'han de fer amb autobús. Mireia Monisa, portaveu de Trens Dignes.
2: De Riba-roja a Móra la Nova encara no hi ha cap circulació de trens, es fan amb busos. I després encara no estan totes les freqüències amb trens. Algunes són amb busos, hi ha retards, hi ha un munt de limitacions. I també encara hi ha la freqüència d'autobusos que han de fer tot el follon d'agafar tren, tornar a agafar bus i estar al Prat.
1: A banda, les portaveus de la plataforma temen que els estudis de viabilitat i acceptació engegats pels projectes a la intermodal i del tren tram, que funcionaria com a tramvia a l'interior de les poblacions i fora els nuclis urbans augmentaria la velocitat, es quedin novament en paper mullat i els dos projectes no tirin endavant.
0: Entesos, gràcies, Jordi Barranca. 1 minut i 2 quarts de 2.

0: Doncs parlem ara de les altes temperatures dels últims dies de maig, combinades amb una primavera plujosa, i això prepara l'escenari per l'aparició de plagues, de mosquits i de paneroles arreu de Catalunya. Toni Fortesa, bon dia.
1: Bon dia.
0: A veure, primer de tot, per poder parlar en propietat, què considerem una plaga?
1: Doncs mira, per poder-ho entendre, hem parlat amb la professora i investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Anna Garriga.
2: Una plaga considerem que és una abundància excessiva d'un animal, segurament autòcton, que causen al final danys econòmics o en la salut pública.
0: I tenint en compte això, per tant, que és l'abundància d'aquest animal autòcton, com ho tenim aquest any?
1: Doncs mira, la professora Garriga ens explicava que, tot i que van tard, perquè fins ara encara no els hem acabat de notar, ara arribaran notícies tant de mosquits com de paneroles.
2: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
0: I aquí sí que hi contribueixen les altes temperatures, eh?
1: Exacte, això és una proliferació evident. Fixa't que deia que no serà diferent que altres estius, eh? Però hem parlat també amb l'Andreu García, que és president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, i fixa't que ens explicava d'això de les altes temperatures.
3: Tot i que sembla contradictori, les temperatures altes ajuden molt, però les temperatures extremes arriba un punt en què fa plap i és el contrari, just el contrari. Hi ha valors com la humitat i la temperatura fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt.
0: I ara la pregunta del milió. Què podem fer a casa per intentar combatre aquestes plagues?
1: Tant l'Andreu García de l'EPAP com la professora Anna Garriga han coincidit que el més important és la neteja.
3: És superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor.
2: Això passa per tenir un bon manteniment de la neteja, perquè si no tenen menjar no podran desenvolupar-se.
0: Doncs això, escombra, recollidor i fregona.
1: I tot ben tancat, tot ben tancat.
0: Ho provarem, però això a vegades, combinat amb la calor, es fa difícil. Gràcies, Toni, bon dia.
1: Bon dia.

0: La denominació d'origen Les Garrigues també vol vendre turísticament la floració de les oliveres, igual que s'ha fet amb èxit amb els fruiters i els ametllers. Ara de flors ja en queden poques, perquè aquest any la calor ha avançat el procés, però la collita no se'n ressentirà. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I aquest matí ho heu comprovat, in situ, en un camp de Cervià de les Garrigues.
1: Sí, no sé si les heu vist mai, però en el cas de les oliveres estem parlant d'unes flors blanques molt petites i en aquest camp de Cervià la gran majoria ja eren a terra. Ara bé, en aquest cas no preocupa perquè l'avançament de la floració fins i tot és positiu perquè afavoreix el quallat de les oliveres, de les olives, en aquest cas del fruit. Ho ha explicat el president de la denominació d'origen, Enric Dalmau.
2: De moment que la floració vagi avançada és bo, però tot dependrà a les zones que no tinguin rec del setembre, només que plogués una mica al setembre, enguany podria ser molt bona collita.
1: Avui, la primera festa de la floració de les oliveres s'ha fet a Cervià com a prova pilot amb representants de les cooperatives, però a partir de l'any que ve es vol organitzar una oferta per a visitants que inclogui rutes guiades i degustacions. Un altre repte del segell de qualitat és sumar més molins i cooperatives i per això estan enllestint un reglament més flexible. Ara representa 21 cooperatives de 27 pobles de les Garrigues i el sud del Segrià i, segons Dalmau, hi ha marge per créixer.
2: A partir d'aquí hi ha gent que li interessarà o no li interessarà, però bueno, nosaltres penso que posar les bases perquè molta gent que era reticent hi pugui entrar perfectament i si pugui estar còmode i pugui estar dintre la teva.
1: La denominació d'origen Les Garrigues també prepara una nova fira de l'oli que es faria a finals d'any a la ciutat de Lleida.
0: Doncs ja tenim dues activitats més a apuntar a l'agenda. D'una banda aquesta nova fira de l'oli, de l'altra aquest turisme de floració, en aquest cas de les oliveres.
1: Mm-hmm.
0: Gràcies, Estela, bon dia.
1: Bon dia.
3: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
0: I també amb en Marc Vidal per repassar els articles més interessants de la web i l'app del 3Cat Info.
4: Els més vistos, els més clicats, diguem. Sí, bon dia.
0: Per què comencem avui?
4: Mira, comencem per aquesta bicicleta recuperada. 2.000 euros a Tarragona. Li havien robat a l'interior d'un cotxe feia 12 dies i la va localitzar a Wallapop. Aleshores va donar avís a la policia i ha pogut recuperar la seva bicicleta. Per tant, història que en aquest cas acaba bé. I també estem pendents aquests dies, que està sent molt llegit i molt clicat, aquesta informació sobre l'impacte de les gigafactories d'intel·ligència artificial.
0: Que surt del programa Solidaris,
4: sí,
0: no?
4: Sí, és del programa Solidaris.
0: Catalunya Ràdio.
4: Recordeu que n'hi ha una que es projecta a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i aquí explica una mica, doncs, què són aquestes gigafactories, quin tipus de consum energètic tenen. Per exemple, en el cas de Catalunya, doncs, la inversió podria superar els 4.000 milions d'euros, però ja hi ha contestació al territori, diguem, i per tant, una plataforma que ja està en contra, que es diu Aturem la Gigafactoria Dià. En fi, podreu llegir en aquest article tot el que està passant al voltant de les gigafactories al món.
0: I fa un any de què parlàvem, Marc?
4: Parlàvem de la falta de llevadores que reduïa la meitat dels parts a casa a Catalunya. La situació no ha canviat. Penseu que es van fer uns 200 parts a casa, la mitjana era uns 400, però hi ha una falta endèmica, diguem, de llevadores. A Catalunya n'hi ha unes 1.500, al revés, n'hi ha unes 1.000, i es diu que en fa falta unes 1.500. Hi ha moltes jubilacions que s'han acumulat aquests últims anys i, per tant, doncs això, continua sent encara un ofici pel qual fan falta mans, doncs sí.
0: Molt bé, doncs gràcies, Marc, fins demà.
4: Molt bé, adéu-siau, bon dia.
3: Catalunya al dia.
0: S'ha activat un nou recurs de suport a les famílies d'infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a les comarques de Girona, davant l'augment de casos i saturació dels serveis. És un grup d'ajuda mútua, impulsat des de l'Associació Família i Salut Mental de Girona, on els familiars comparteixen experiències, dubtes i també pors. La Maria Rovira ha parlat amb els impulsors i alguns dels participants en aquestes reunions.
5: Estem superdeterminades i empoderat a tirar endavant això i a donar-nos recolzament, perquè les famílies, al final, només poder parlar, només veure les seves cares, són torrents d'emocions. Hi ha famílies que arriben i no saben, però tenen moltes...
1: És en Xavi Villarreal, un dels impulsors del grup d'ajuda mútua específic de famílies amb infants o adolescents amb problemàtiques de salut mental.
5: Els GAMS, els grups d'ajuda mútua, són entre famílies i el que és un espai de suport, d'empoderament col·lectiu, de gestió comunitària de les nostres emocions, i al final és un espai on te poden comprendre que hi ha altres famílies i altres realitats semblants a les nostres, i també aprens a gestionar la culpabilitat i tot aquell torrent d'emocions que et venen quan un cas d'aquests arriba a casa teu.
1: La iniciativa neix des de l'Associació Família i Salut Mental. L'augment exponencial de casos d'infants i adolescents ha fet que s'hagi creat aquest nou grup, segons Xavi Villarreal.
5: que aquest creixement gairebé exponencial el que ha fet és tensionar el sistema públic fins a un punt que aquest mateix sistema no pot absorbir l'augment de casos. Això el que fa és, al final, dilatar els tempos, tant de l'assistència primària com de les derivacions especialistes. Al final el que fa és que recaigui sobre les famílies la gestió i contenció de les malalties i la seva evolució.
1: Algunes de les participants a les sessions d'aquest GAM en destaquen els beneficis.
6: Jo sóc la Maria, sóc mare d'una nena de 15 anys. Ella va debutar amb 10 anys amb anorèxia nerviosa. Va estar bé durant un temps, però als 13 va recaure. Estàvem totalment desbordats, molt cansats emocionalment, molta por, molt sentiment de culpa. I bueno, per això per mi i per al meu home va ser tan important, no? El tema dels grups d'ajuda mútua van ser com una salvació, el fet de poder compartir amb altres famílies que estan passant una situació similar, no? Poder parlar sense sentir-te jutjat.
1: Hi ha problemàtiques diferents, però coincideixen que trenquen la solitud de viure situacions com aquestes.
7: Soc Karen, tinc un nen de 6 anys que té TDA. I saps que hi ha més gent, no et sents sola. Els dubtes, a vegades no en tens eines i intentes buscar internet, les busques, preguntes... Ajuda molt, escoltar, el saber que ells estan també passant. No és la mateixa situació, però escoltar que no ets sola.
3: Catalunya al dia.

0: Marxem cap a Solsona, que repartirà entrades gratuïtes per als espectacles de pagament que es facin a la ciutat a persones i col·lectius vulnerables. És una iniciativa que anomenen Butaca Solidària. Solsona, Joaquim Albalater, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I això vol acostar la cultura a tothom.
1: Sí, perquè moltes vegades aquests grups queden exclosos de la programació cultural, com diu Judit Gisbert, l'alcaldessa de Solsona.
2: Moltes vegades a col·lectius que ni pensin, per dir-ho d'una manera, doncs, que no forme part de la seva vida quotidiana segons quins actes culturals. I l'objectiu no només és aproximar aquesta cultura, sinó que també és fer comunitat.
1: Per això reservaran un 3% de les entrades dels espectacles i concerts de pagament del Teatre Comarcal i la Sala Polivalent i la repartiran amb l'ajuda d'entitats de la comarca com a Missol, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. La seva gerent és Laia Ximenis.
3: Persones que potser mai havien pensat en anar en un espectacle, doncs pel fet que els hi regalen l'entrada, valoren aquest espectacle i per tant diuen, ostres, doncs va i vaig, no? I això obre les portes doncs, a un col·lectiu molt gran que no consumiria cultura i potser aquesta és la manera d'entrar-los, tant ells com el seu entorn.
1: Esperen que aquesta iniciativa faci arribar unes 300 persones a una quarantena d'espectacles cada any, començant per un concert el 3 de juliol.
0: Molt bé, doncs tot això a la Butaca Solidària de Solsona. Gràcies, Joaquim, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Ara parlem del músic Jordi Savall, que donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada, la capital de l'Anoia. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, d'acord amb el mateix Jordi Savall i amb la fundació que porta el seu nom. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba, es tracta d'un projecte molt esperat en aquest cas, oi?
4: Sí, a l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit d'entre 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada, el pulmó verd de la ciutat. El que no se sabia era quin nom portaria i finalment l'alcalde Marc Castells ho ha fet públic.
5: L'auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important segurament que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada i per tant creiem que aquest equipament que d'aquí uns anys serà realitat i que tu tindràs el ple doncs, del primer concert, espero, si et ve de gust, doncs que sigui aquest magnífic equipament que serà espectacular.
4: El músic Jordi Savall, de 84 anys, ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
6: Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tinguer aquesta estima que em teniu, aquesta apreci, és per mi meravellós perquè si sóc el que sóc ara, és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que et marquen la vida.
4: Savall, guardonat recentment amb el Premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música, ha participat en la primera taula de treball de l'Auditori, on s'han perfilat les primeres passes del projecte.
0: Molt bé, gràcies, Montse. I d'Igualada a la Rambla de Barcelona.

0: Anirem a voltar per la Rambla quan s'hi pugui tornar a anar. La Rambla de Barcelona s'inaugurarà el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, si no hi ha cap contratemps, amb una gran festa ciutadana dirigida per Lluís Danés. Amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, la voluntat és convertir aquest espai en un escenari d'escenaris durant dos dies. Òscar Callau, bon dia.
1: Hola, bon dia. Música, circ, poesia, dansa, cultura popular, màgia i humor són algunes de les disciplines artístiques que donaran forma a aquesta festa participativa que comptarà amb entitats del Raval, el Gòtic, Ciutat Vella i la resta de Barcelona. Lluís Danés, director artístic de la festa, ha explicat que la Rambla es dividirà en cinc trams: canaletes, estudis, flors, caputxins i Santa Mònica.
2: Hi ha moltes cosetes perquè a cada cantonada pugui passar qualsevol cosa en qualsevol moment. Aquesta és la gràcia de l'espectacle, que la gent no tingui uns horaris fixes, sinó inaugurarem la Rambla sobretot donant aquesta idea de que la Rambla sempre és sorpresa. La Rambla és un lloc on pot passar qualsevol cosa, no?
1: Després de 4 anys de treballs, les obres estaran acabades per Santa Eulàlia. Albert Batlle és el regidor de Ciutat Vella.
3: Fem la festa d'inauguració i se suposa que quan està inauguració la cosa està acabada. Ja us he dit que també som conscients que és una manera també de posar-nos a pressió. Està clar que estem dintre de terminis. Descartem que pugui aparèixer qualsevol incident de recorregut, però fins ara no hi ha hagut sorpreses. Les obres s'han portat a terme en els terminis establerts. Aquesta és la nostra idea. La festa d'inauguració la farem en tot cas en aquests dies.
1: L'Ajuntament ha destinat un pressupost de 500.000 euros a la festa d'inauguració.
0: Doncs encara la Rambla és possible anar més enllà del clàssic imant de nevera o la típica samarreta de record de Barcelona? Doncs sí, és el que vol aconseguir Souvenir, és l'exposició gratuïta que s'ha inaugurat al Mirador de Colom i col·laboren l'Escola de Disseny Elisava i l'associació Amics de la Rambla amb les propostes de 22 alumnes que plantegen quin tipus de record ha de representar la Barcelona del futur. Estel Coletas.
4: Són 11 projectes complets pensats des de la producció fins a l'embalatge que busquen dignificar la cultura catalana i l'arrelament a la ciutat. Xavier Massip, d'Amics de la Rambla.
5: El projecte sorgeix de la necessitat de tenir un objecte de record que realment representi l'essència de la ciutat. En el moment que volem fer aquesta reflexió, pensem en Elisava, per la qualitat que té els seus estudis i perquè, a més, tenen aquest plus de conèixer el territori i de poder reflexionar des d'una situació de coneixement.
4: Entre els prototips es poden veure des d'uns taps de suro amb formes arquitectòniques de Gaudí a una paperina de fruits secs feta amb fibra de cotó o uns gerros amb la forma de les xemeneies de la Barcelona industrial. Sentim Joan Marc, un dels alumnes.
6: Actualment els souvenirs no tenen cap tipus d'essència, acaben sent tots repetitius i sense cap tipus d'identitat, i nosaltres repensem el souvenir i intentem trobar alguna cosa que sí que vingui de la terra i que pugui aportar un nou coneixement o una nova cultura a la gent de fora.
4: De moment són projectes teòrics, però neixen amb tota la documentació a punt amb la intenció de fer el salt al mercat real.

0: Així hem arribat a 2:15 i ara marxem cap a Caldes de Malavella. Aquí hi han localitzat, en un jaciment prehistòric d'aquí, de la comarca de la Selva, l'esquelet sencer de la cria d'un tapir de fa 4 milions d'anys. Són les restes més completes d'una cria d'aquest mamífer. És un mamífer propi de l'Amèrica Llatina, que sembla una capibara però que té una trompa. Doncs són les restes més completes que s'han trobat mai a Europa. I Fèlix Martín, per què li donen tant de valor als experts?
1: Doncs perquè els investigadors asseguren que la troballa d'aquest exemplar jove és una oportunitat excepcional que permetrà reconstruir en detall el cicle vital dels tapirs prehistòrics. Són uns animals de la família de vaques i bous, però més petits i robustos i amb una trompa, que van desaparèixer d'Europa fa 2,5 milions d'anys. Els seus descendents ara es concentren a Centroamèrica i Àsia. L'esquelet de Caldes és la cria de tapir del Pliocè més complet trobat a Europa i això ho ha posat en valor aquest matí el director de les excavacions, Gerard Campeny.
2: Hem dit Europa i poder de vegades ens podem quedar curts, perquè realment esquelets complets de tapir pràcticament en el món són molt escassos, molt escassos, no? I cronològicament és una espècie que a Europa pràcticament no hi ha jaciments d'aquestes cronologies i els pocs que hi ha no presenten esquelets complets com els que presenten el Camp dels Ninots. De fet, el Camp dels Ninots és singular a nivell europeu perquè és l'únic jaciment que presenta esquelets complets amb aquest estat de conservació tan important d'Europa.
1: De fòssils i restes de tapirs prehistòrics ja n'han trobat 6 els últims anys al jaciment del Camp dels Ninots de Caldes de Malavella, però no d'una cria tan jove. Calculen que quan va morir tenia entre un any i un any i mig. El Camp dels Ninots és una autèntica càpsula del temps. Aquí hi havia un llac volcànic i les característiques de l'aigua i el fang han facilitat molt la conservació d'aquest tipus de restes. La campanya d'excavacions va començar el mes de maig i es prolongarà fins al dia 18 d'aquest mes.
0: I petits boscos urbans per combatre les tòrrides temperatures cada vegada més habituals. Aquesta és la proposta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que està desenvolupant dos projectes pilot a Cornellà de Llobregat i a Cerdanyola del Vallès. Es tracta d'adaptar la nostra latitud al mètode que va desenvolupar el botànic japonès Akira Miyawaki als anys 70, que ha funcionat en zones tropicals i també s'ha provat amb èxit al nord d'Europa. David Àngela, bon dia.
3: Hola, Estel, bon dia. El mètode pretén una restauració ecològica creant microboscos autòctons de creixement molt ràpid en terrenys degradats, o com és el cas, en entorns urbans. L'objectiu de l'àrea metropolitana, adaptar i fer més confortables les ciutats als reptes que planteja el canvi climàtic. Minerva Campos Sánchez és tècnica de la direcció del Servei d'Acció Climàtica de l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Fer una plantació com molt intensa, vigilar com molt bé els primers 3 anys que tot vagi bé, per accelerar un procés que de manera natural trigaria molts i molts anys. Amb la idea d'això, de tenir més verd de qualitat, amb espècies més resistents, adaptades a les condicions climàtiques en les que ens trobem ara mateix.
3: Aquest programa pilot també servirà per estudiar les necessitats hídriques de les plantacions per garantir-ne la viabilitat, segons Minerva Campos.
4: Clar, per això fem uns pilots, no? Per saber com en les nostres condicions mediterrànies funcionen. El que sí que farem és que ha de fer un suport de reg durant els 3 primers anys i segurament s'haurien de deixar com la instal·lació. Si en un futur s'hauria de fer com un recolzament, diguéssim, hídric en un any de sequera molt, diguéssim, molt agressiva.
3: Aquests dos boscos s'estan projectant a l'avinguda dels Alps de Cornellà de Llobregat i al Parc del Turonet de Cerdanyola del Vallès.
0: Ja ha decidit on anirà la rèplica de la Capella de l'Assumpte, dissenyada per l'arquitecte Antoni Gaudí. Es tracta de la primera obra de l'artista que tindrà la seva ciutat natal i això serà possible gràcies a una iniciativa que ha impulsat la Fundació Gresol. Des de Reus, Manel Sastre, on s'ha triat que s'instal·li aquesta Capella de l'Assumpte?
5: Hola, bon dia. Sí, serà al Parc Gandhi, al costat de la plaça de la Sardana, al barri de Mare Moles, a Reus. Aquesta rèplica de la Capella de l'Assumpte, que Gaudí va fer per la Basílica de la Sagrada Família, estarà dedicada a la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona de Reus, i es planteja com un nou referent cultural, patrimonial i turístic. És una iniciativa que promou la Fundació Gresol i beneït per la Junta Constructora del Temple, l'Ajuntament i també l'Església. Ara es vol fer un patronat de gestió i buscar finançament per cobrir els 10 milions d'euros que es calcula que pot costar, sobretot tot entre la mateixa societat, segons explica Antoni Pont, de la Fundació Gresol.
6: Esprit d'apertura. Creiem que el projecte és realment apassionant, que realment és una assignatura pendent que té Reus, i no és l'obra d'una entitat, sinó de la societat civil, com històricament sempre ha demostrat Reus. Avui és un dia històric.
5: El projecte pretén corregir l'absència històrica d'una obra de Gaudí a la seva ciutat natal. De fet, aquest mateix any ja es vol col·locar la primera pedra. Tindrà la consideració d'escultura singular. No serà un espai de culte, amb uns 30 metres d'altura i una planta de 10 metres per 10 metres.
7: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare. Can history repeat itself? The Boys from Brazil starts where that nightmare left off.
0: Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional de Peter Morgan, que és el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. Això ho ha avançat el diari Regió 7 i ho ha confirmat Catalunya Ràdio. Parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, i l'actriu Gillian Anderson, també el català Daniel Brühl i Shira Hassa, que van veure a Unorthodox. Des de Manresa, Nati Adell. Per tant, quan comencen aquests rodatges a la capital del Bages?
8: Aterren aquesta setmana, llegim el Regió 7, a partir de demà ja tenen reservat el pàrquing del Congost. El rodatge, que ja està en marxa de fa temps, es fa a localitzacions com el Regne Unit, Alemanya i Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin, de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo, i s'inspira en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest paper el farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy. Un altre actiu de primer ordre que sortirà a la sèrie és Gillian Anderson, que hem vist a The X-Files, Sex Education o The Crown. L'any 78 ja es va fer una pel·lícula amb el mateix títol de la nova sèrie de Netflix, Los Niños del Brasil. En 10 anys a Manresa com a plató de cinema hi han passat 500 projectes audiovisuals. Una de les primeres grans produccions va ser Hachi, el 2019, de Netflix, justament. Dos anys després es gravava Les Leyes de la Frontera amb la distribuïdora Warner Bros, on es veuen molts espais de la ciutat, i el 2023 també ha destacat la gravació íntegra de la sèrie Tu también lo harías, de Disney. Celebrities que han passat per Manresa a gravar, des de Shakira fent un videoclip a Liam Neeson gravant una pel·lícula al Miami, una cafeteria històrica de la ciutat.

Doncs 7 minuts, arribarem a les 2 del migdia. Com sempre serà el torn per la informació esportiva a aquesta hora, en desconnexió per les 4 demarcacions. Això és el Catalunya al dia, el dia en què hem parlat del debat sobre si el papa ha de parlar més o menys en català, que de moment es limita, segons el guió que va oferir ahir el Vaticà, a dues frases en el moment culminant, que serà aquest acte de la Torre de Jesús, la inauguració de la Torre de Jesús, dimecres de la setmana que ve, 10 de juny. Per tant, som gairebé a tocar de temps pels esports al Catalunya al dia.

0: Esports.
1: Doncs ara sí, esports en desconnexió per les quatre demarcacions. Barcelona, Montserraia, bon dia.
2: Bon dia.
1: Comencem amb un moviment de mercat que li suposarà al Barça de futbol uns ingressos i una rebaixa de despesa important. Parlem del traspàs d'Ansu Fati al Mònaco.
2: Sí, el Barça ingressarà 11 milions d'euros per aquest traspàs del davanter guineà de 23 anys. Després d'un any cedit, el club monegasc vol quedar-se amb Fati, que aquesta temporada ha marcat 12 gols en 30 partits. Però és que a més d'aquest ingrés d'11 milions, l'operació li suposa al Barça que s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, el club blaugrana rebaixarà la massa salarial en 20 milions d'euros durant les dues pròximes temporades. El Barça reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. I des de Madrid, a la concentració de la selecció espanyola, el també jugador del Barça, Dani Olmo, parla del seu company Lamine Yamal i de si el veu a punt per al Mundial.
3: Bien, lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros, así que contentos que vayan por el buen camino.
1: Estem ja a final de la temporada i a la majoria d'esports estan decidint ja els títols. En bàsquet, el Barça comença avui a jugar el play-off de quarts de final.
2: Amb el primer partit a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 i amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Sentim Toko Shengelia, l'epivot del Barça.
4: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
2: Demà serà el torn de la penya, que disputa novament el play-off de quarts de final amb un rival d'entitat, el Baskonia.
1: També avui es decidirà el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró.
2: Es juga el tercer i definitiu partit de la final a la piscina Pere Serrat de Barcelona a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. La final està empatada a un triomf i amb la derrota al segon partit les andreuenques van perdre la imbatibilitat aquesta temporada. Sentim com ho afronten els dos tècnics, Javi Aznar del Sant Andreu i Dani Ballart del Mataró.
5: És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
6: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i evidentment és un cop que et fa posar-te en alerta.
2: El Sant Andreu opta a la seva primera lliga, mentre seria la tercera per al Mataró.
1: I ja és a les semifinals de Lliga el Barça de futbol sala, que jugarà contra l'Inter.
2: El triomf dels blaugranes ahir 4-6 a la pista del Valdepeñas, amb remuntada inclosa, els ha classificat per a la semifinal. Ja havien guanyat el primer partit en una eliminatòria al millor de 3. Ahir van marcar dos gols Joao Víctor i també Pito, Antonio, Catela i Gauna. Sentim un dels golejadors blaugrana, Antonio Pérez.
7: A la segunda parte hemos salido ahí, bueno, no han metido ese gol, hemos ido a contrarremolque, pero bueno, este equipo sabemos que no se rinde nunca, que sabe competir como el que más. Hemos estado en momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón, hemos estado a la altura.
2: L'Inter Movistar és el rival del Barça en semifinals després de superar 3-2 al Cartagena, l'actual campió.
1: Més igualades estan les semifinals pel títol de la Lliga d'Hockey Patins. L'Igualada empatat després de guanyar a la pista del Barça.
2: Amb aquest 1-3 ahir al Palau Blaugrana, els de la Noia recuperen el factor pista en una eliminatòria més llarga, el millor de 5. Àlex Cardil, jugador de l'Igualada, ja pensa en el següent enfrontament.
8: Més o menys igual que el partit d'avui, no? Sabem que hem de fer un partit igual o millor per el divendres per poder guanyar i el diumenge igual, i doncs ara a descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
2: I acabem amb futbol. L'aspirant a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, és avui a Barcelona amb un acte amb socis i banyistes del Club Blanc per presentar el seu programa. L'Alacantí assegura que en mans de Florentino Pérez el Madrid està en venda.
9: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
2: Riquelme confirma que l'exjugador a Madrid, Raúl González, serà el seu director esportiu si surt elegit com a president i que en uns dies farà públic un jugador i l'entrenador.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: La Fundació Palau de Caldes d'Estrac al Maresme acaba d'inaugurar l'exposició Nonell, Vallmitjana i els Gitanos. El pintor Isidre Nonell i l'escriptor Juli Vallmitjana eren grans amics. Ho van ser fins 5 anys abans de la mort de Nonell. També van ser amics de gitanos i gitanes, com van plasmar un en les seves pintures, l'altre en els seus relats. La mostra és fruit d'un treball d'investigació i reuneix pintures, fotos, figurins de teatre, textos literaris i documents en gran part inèdits. Demà a les 7 de la tarda, el seu comissari, en Julià Guillamont, farà una visita guiada per aquesta exposició. Nonell, Vallmitjana i els Gitanos, a la Fundació Palau de Caldetes. Així acabem el Catalunya al dia d'aquest dimarts. Ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia.
0: Junts per Catalunya repta Feijóo a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol parlar de la moció de censura contra Sánchez. Bon dia, són les dues.
10: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Junts per Catalunya recorda al Partit Popular que el seu líder és Carles Puigdemont i que, per tant, si volen els seus vots per fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, hauran d'anar a Bèlgica a negociar amb Puigdemont, Joan Bota.
11: Tot i insistir que la legislatura espanyola està esgotada i que Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions, al matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha enviat aquest missatge a Feijóo.
12: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
0: Doncs avui la política espanyola gira entorn a aquestes paraules de Jordi Turull al matí de Catalunya Ràdio. Des de les jornades del Cercle d'Economia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respost que textualment només volia parlar de coses serioses. Barcelona, Marta Corbalán.
13: El líder del Partit Popular ha esquivat respondre directament al desafiament de Turull en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes insistents dels periodistes, Feijóo ha menystingut la proposta de reunir-se amb Puigdemont. En poques paraules, hi ha tancat la porta.
14: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
0: Bé, de seguida tornarem cap a aquestes jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, el govern treballa per tal que l'Església ampliï la presència del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve.
11: Això després que ahir se sabés que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt culminant del viatge, seria en castellà. La Conferència Episcopal Espanyola mira cap a una altra banda i recorda que la decisió final depèn del Vaticà.
0: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
15: El govern ja ha fet arribar discretament a l'Església el neguit d'algunes entitats i partits i a l'espera del que acabi decidint el Vaticà, la consellera portaveu Sílvia Paneque posa el focus en la visita del pontífex el dia de la mort d'Antoni Gaudí per inaugurar la torre més alta del temple.
16: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país.
0: Sobre aquesta visita del Papa, per cert, al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem en el lloguer de balcons i de terrats per poder veure el pontífex de ben a prop.
11: I atenció, perquè els preus freguen els 1.000 euros.
0: Crítiques de les organitzacions de drets humans a l'acord del Parlament Europeu i els governs dels 27 per tal d'endurir la seva política migratòria.
11: S'adopta el model italià de construir centres de deportació en països fora de la Unió Europea i s'obre la porta fins i tot a escorcollar domicilis particulars a la recerca de persones concretes.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
17: Aquests escorcolls es podran realitzar sense que calgui el permís d'un jutge. N'hi haurà prou amb una resolució administrativa, si la llei d'un país ho permet. Dins dels centres de deportació a l'estranger, els migrants sabran quan hi entren, però no quan en surten. El reglament no especifica un període màxim d'estada. Amnistia Internacional ho denuncia, mentre l'extrema dreta europea ho celebra com un triomf polític.
0: I a la cultura ens fixarem en el joc Ace of Spades, que De Beer reedita un any després per retirar-lo del mercat en rebre acusacions de racisme, Marc Garriga.
18: Sí, el joc torna revisat i millorat, deixant enrere aquella agra i injustificada polèmica i amb un anunci destacat. Hi haurà versió còmica a l'octubre, amb il·lustracions de David Rubin, com les del joc, una mena de pòquer solitari ambientat en el salvatge oest amb personatges demoníacs i amb música heavy metal, absolutament addictiu.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
19: Bon dia.
0: El Barça comença avui els play-off de l'ACB.
19: Enmig d'una situació de crisi esportiva de la secció de bàsquet, l'equip debuta a la pista de l'UCAM Múrcia a les 7 de la tarda. És un partit que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit que juga avui de quarts és el Madrid-Tenerife, que començarà a les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Explicarem l'operació en el programa i parlarem de les eleccions del Real Madrid. Enrique Riquelme, el rival de Florentino, ha visitat avui Barcelona. El sentirem.
0: Moment de saber com tenim la circulació. Txell Garriga, bon dia.
20: Molt bon dia. Destaquem dos accidents que estan provocant retenció. Un a la C58, a l'altura de Ripollet cap a Barcelona, té uns 4 quilòmetres de cua, i l'altre a l'AP7 a Santa Oliva, direcció Tarragona, té un sol carril obert en aquest cas i uns 3 quilòmetres de cua. A la B30, per cert, a Badia del Vallès, on aquest matí s'ha incendiat un camió, s'està tot just acabant de netejar la via i s'acaben d'obrir ara tots els carrils cap a la C58.
0: Bé, ens falta el temps.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
22: Bon dia.
0: Dins de la calor, hi ha algun matís respecte a ahir o demà?
22: Sí, alguns matisos. Un és que demà, com havíem promès, seria el dia de la setmana amb la temperatura menys alta, que no vol dir ni més freda ni més fresca, perquè de calor en continuarà fent. I l'altra és una altra novetat, de fet n'hi ha dues. Una, que divendres tornem a tenir un descens de la temperatura previ a un augment de dissabte, diumenge i dilluns més contundent. I l'altra és que tant aquesta tarda com la tarda de dijous hi pot haver més activitat tempestuosa, sobretot avui al terç nord de Catalunya, amb intensitat en alguns punts del nord-est, i dijous més extens, meitat nord de Catalunya i meitat est.
0: Gràcies, Francesc, bon dia.
22: Bon dia.
21: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Junts per Catalunya s'obre a escoltar la proposta del Partit Popular per presentar una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però desafia el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, emplaçant-lo a anar a Waterloo per explicar-li a Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
23: Bon dia. Sí, després que ahir Núñez Feijóo emplacés Junts i el PNB a donar suport a una moció de censura instrumental sense Vox al govern, avui des del matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha mogut fitxa. D'entrada, no es tanca a escoltar la proposta.
24: Hi ha una porta a escoltar. No és ell que diu moció de censura i governo jo, sinó que aquest senyor fa un pas, d'entrada fa un pas, que diu instrumental i convocar eleccions immediatament. Bueno, doncs ens ho ve a explicar, i quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem. I si nosaltres escoltem, nosaltres després hi direm la nostra, però no direm la nostra abans d'escoltar.
23: Ara bé, Junts posa a Feijóo una condició que fins ara ha estat una línia vermella infranquejable per als populars, visitar el president Carles Puigdemont a l'exili.
24: Que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
23: Segurament perquè és conscient de la dificultat que Núñez Feijóo accepti aquest repte, el número 2 de Junts, Jordi Turull, insisteix que la via més ràpida és que Pedro Sánchez convoqui eleccions.
24: És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no?
23: Per cert, recordem que l'estiu passat, quan va caure el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i també es parlava de moció de censura, Junts ja va emplaçar Feijóo a anar a Waterloo, però els populars aleshores van deixar clar que no pensaven fer-ho.
0: Bé, doncs el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, assegura que aquesta proposta de Junts per Catalunya no és seriosa i pràcticament ha deixat tancada la porta a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo per negociar aquesta moció de censura. Feijóo, que ha participat avui a les jornades anuals del Cercle d'Economia, ha evitat respondre al desafiament de Junts davant l'empresariat català, però a la sortida de l'acte ho ha descartat davant les preguntes insistents dels periodistes. Anem al Palau de Congressos de Catalunya. Marta Corbalán, bon dia.
25: Hola, bon dia. La proposta de Jordi Turull ha durat poca estona perquè Feijóo l'ha enterrada només unes hores després. El líder del Partit Popular ha esquivat referir-s'hi directament en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut l'oferiment d'anar a Waterloo. Amb un escuet hem de parlar de coses serioses.
14: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
25: Davant l'empresariat català, Feijóo ha insistit que cal una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa davant la cascada de casos judicials que esquitxen el PSOE. Sense mencionar cap partit en concret, ha demanat a tots els partits que volen eleccions urgents que donin suport a la moció, en al·lusió a Junts i als nacionalistes bascos.
14: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible
3: quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
25: Feijóo també ha volgut deixar clar que la moció de censura no és una drecera per intentar ell arribar a la Moncloa.
3: No pretendo remover conciencia. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
25: La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha aprofitat la presència de Feijóo per posar-li deures, com per exemple li ha demanat que entri a negociar el nou model de finançament autonòmic amb el govern espanyol, però el líder del PP no s'hi ha posat gaire bé.
4: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
3: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
25: La presidenta del Cercle d'Economia també ha mostrat preocupació pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE i ha demanat reforçar els mecanismes de control i de rendició de comptes.
0: Doncs precisament en aquestes jornades del Cercle d'Economia, les grans energètiques espanyoles, Repsol i Naturgy, també han fet acte de presència. Han estat molt crítiques amb el model energètic que està impulsant la Unió Europea, el de la descarbonització. Creuen que està desplaçant tota la indústria cap a la Xina, amb les greus conseqüències que això pot tenir per la sobirania energètica europea. Barcelona, Sara Riera.
5: Sí, bon dia. Repsol i Naturgy han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries. Lamenten que només s'ha apostat per una tecnologia, l'electrificació, i que les empreses que, com elles, utilitzen els combustibles fòssils, se les ha cosides a regulacions. Moltes marxen i el resultat és que Europa no té sobirania energètica. Es va veure amb la gran apagada l'any passat, han dit, i ara amb el tancament de l'estret d'Hormuz. Antoni Brufau, president de Repsol, i Francisco Reynés, de Naturgy.
6: Para ser líder de la descarbonización, los demás te tienen que seguir y no estás equivocado. Nadie sigue porque nadie. Todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
7: A nadie se le exige acertar, pero sí lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
5: Malgrat tot, també han comentat que no creuen que el model energètic canviï en els pròxims anys. Ara mateix el 80% de l'energia que genera Europa encara necessita combustibles fòssils i això porta funcionant així des de fa 50 anys.
0: Més coses. El govern espanyol carrega contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez de l'executiu. La ministra portaveu acaba de dir que és cínic i que està desesperat i l'acusa de no tenir cap projecte per a Espanya. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
19: Què tal? Bon dia. Sí, duríssima reacció del govern espanyol a la proposta del líder del PP. Diuen que és un insult que reclami ara el suport de Junts i el PNB mentre el

0: no recula, mantenen que les operacions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada en part per la política i la justícia per tombar Pedro Sánchez. Avui el Poder Judicial els ha retret que parlin d'actuacions antidemocràtiques de jutges i policies, diu el màxim òrgan de govern dels jutges, que estan atacant els fonaments de la democràcia.
1: Doncs precisament sobre aquest ambient que hi ha al voltant del PSOE, els alcaldes del Partit Socialista de Catalunya, del PSC, es protegeixen per no pagar ells els casos judicials que esquitxen el PSOE. A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals, l'any que ve, i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions judicials puguin acabar desmobilitzant els seus propis votants. Per això, volen centrar els esforços de cara a aquestes municipals a reivindicar la seva gestió local. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, diversos alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que han de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies, sobretot les metropolitanes. I en paral·lel, l'entorn del president i també el líder del PSC, Salvador Illa, insisteix que es van fer les coses bé durant les eleccions que el van portar la Generalitat. Recordem, una campanya de fa dos anys que està sota la lupa de l'Audiència Nacional. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
3: Tenim tota la tranquil·litat i seguretat de que no només pensem que està correcte, sinó que són comptes auditats els d'aquesta campanya per la sindicatura.
2: A tot això, els socis d'Esquerra i els Comuns han salvat el president i, finalment, demà el Parlament no forçarà la compareixença de Salvador Illa per donar explicacions sobre les investigacions judicials que esquitxen el PSOE.
1: No ens movem d'aquest Palau de la Generalitat perquè el govern ha mogut fitxa per intentar convèncer el Papa Lleó XIV per tal que en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família parli en català. El Vaticà ja ha publicat la intervenció i durant el moment culminant el pontífex s'adreça íntegrament en castellà, Albert.
2: Copal Tarraconense i fins i tot el president del Parlament estan fent arribar al Vaticà que hi ha malestar per l'absència de català durant la benedicció de la torre més alta del temple, però qui té més marge per influir dins la cúria vaticana és el cardenal Omella, home ben connectat al Vaticà i alhora home de confiança del president Salvador Illa. A l'espera de veure si a Roma es fan canvis al guió, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra. Jordi Turull de Junts i Esther Capella d'Esquerra.
4: És la llengua en què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
5: Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
2: Des del govern hi treuen ferro i destaquen que el gest més important del Vaticà és que el papa justament vingui a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort de Gaudí.
3: Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar doncs la importància del català a Catalunya com precisament element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
2: I ara falta per veure què passarà amb la resta d'actes, com el de l'Estadi Olímpic, la visita a Montjuïc o a la presó de Brians, però en qualsevol cas el govern confia que aquí el català hi tindrà un pes rellevant.
1: Doncs sobre aquest poc ús del català en la visita papal, la setmana que ve, està provocant malestar també entre diferents col·lectius. Per exemple, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, n'acaba de parlar i en declaracions a Catalunya Ràdio reconeix que li hauria agradat que el català tingués un paper més rellevant. I ha parlat el Fèlix Martín, bon dia.
6: Hola, bon dia. Fra Octavi Vilà admet que en visites com aquesta cal fer equilibris i que en aquest cas l'organització de l'acte, i per tant qui ho ha decidit, és l'Arquebisbat de Barcelona, amb una estricta col·laboració de la Santa Seu. Ha recordat quan el papa Francesc va preguntar per què la benedicció de la figura de la Mare de Déu de Montserrat no es feia en català i ha lamentat la poca presència que pot tenir el català en la cerimònia de la Sagrada Família.
7: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús que ha sigut en català, més tenint aquell precedent de fa dos anys i escaig o tres anys de la benedicció de la Mare de Montserrat a Roma, que ha sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estant a Catalunya la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
6: Fra Octavi Vilà és un dels 10 bisbes bisbes catalans que participaran en els actes del Papa a Barcelona i a Montserrat.
1: Doncs des de la Conferència Episcopal Espanyola s'han mostrat prudents. No han volgut pronunciar-se sobre l'ús del català del pontífex i s'han limitat a dir que caldrà esperar per veure quina llengua fa servir el Papa. Avui han explicat que tot el viatge costarà 25 milions d'euros. Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.

0: Hola, bon dia. El comitè organitzador de la visita se'n renta les mans i diu que és responsabilitat de la Santa Seu decidir en quin idioma s'expressa el Papa. Això sí, el coordinador adjunt de la visita, Fernando Jiménez Barrio Canal, tampoc tanca la porta al fet que el lloc 14 puga dir algunes paraules en català més enllà de la salutació.
1: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión al respecto.
0: Jiménez Barrio Canal també ha destacat la col·laboració amb el govern català, qui juntament amb el Canari faran una aportació del 20% del pressupost. Són 5 milions dels 25 totals que costarà la visita, finançats principalment per patrocinadors i donatius.
2: I se sap, Dani, si el Papa es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església?
0: Doncs la Conferència Episcopal també tira pilotes fora, ho desconeixen. Diuen que el Papa rep moltes peticions de trobades privades i que sempre té voluntat d'escoltar els qui més pateixen. Hi ha víctimes d'abusos que han demanat reunir-s'hi i no han tingut resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat, que des de les portes de l'Anunciatura Vaticana de Madrid ha denunciat que si hi ha reunió serà una operació de màrqueting.
3: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: I demana al Papa que no visite Montserrat perquè, diu, és el laboratori de pràctiques de l'Església més reaccionària.
2: Per cert, una cosa més sobre aquesta visita papal. Alguns veïns de la zona de la Sagrada Família aprofiten aquesta visita de Lleó 14 a Barcelona per fer negoci i per llogar els seus balcons o les seves terrasses. Diversos anuncis en plataformes d'internet, com ara Wallapop, els ofereixen per xifres que van dels 150 als 1.000 euros, Jordi Canal.
4: Sí, balcons i terrasses, sobretot del carrer Rosselló, propers al temple, amb vistes privilegiades o visibilitat perfecta, diuen, per veure passar el pontífex o seguir els actes que es faran a la basílica. Alguns, a més, inclouen begudes i menjar. Al marge dels que consideren aquesta visita del Papa una oportunitat, hi ha veïns però i comerciants que es veuen a venir incomoditats i problemes per les restriccions d'accés i les mesures de seguretat que s'aplicaran.
5: Tinc la meva neta, la meva filla no me la podrà portar, tindrà que anar amb els altres avis, la meva mare viu aquí, l'altra vegada no em deixaven ni passar.
6: A mi em sembla molt bé que vingui una persona, una autoritat en aquí, però primer som els veïns. El que no pot ser és que per un senyor tinguem que perjudicar-nos tots.
7: No sé si ho podrem obrir, si tenen de tancar, si podrà vindre el gènere, si podrem sortir cap a casa, si podrà vindre la clientela a comprar.
4: Alguns comerciants de la zona, de fet, estan pensant o ja tenen decidit que el dia de la visita del Papa no obriran.
2: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
8: Catalunya migdia.
9: Tota comunitat necessita un cor.
10: Un cor? Per què?
9: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
10: I reforçar la identitat?
9: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
10: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
11: Todos los días son una aventura nueva.
12: A la carrera siempre, que si falta un material.
13: Es un trabajo muy físico, muy duro.
14: Obramal lo que me aporta es soluciones, rapidez,
15: calidad, precio.
16: Te vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
17: Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
18: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions.
19: Amics,
18: rialles,
19: llocs,
18: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
21: Però tu en saps d'anar amb moto?
20: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
21: I què?
20: Que em vaig trencar una cama.
21: Apa!
20: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
22: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
23: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
15: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans a la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació de migrants en països de fora de la Unió Europea. Amnistia Internacional denuncia que la mesura afavorirà els abusos. Les noves regles, acordades ahir i pendents ara de la ratificació final, permetran als governs de la Unió Europea que ho vulguin replicar el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Albània. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
19: Hola, bon dia. En aquests centres de deportació, els migrants podran quedar-s'hi durant un període de temps indeterminat, fins que siguin retornats als seus països d'origen. Amnistia Internacional diu que tot plegat deixa els migrants indefensos. Ho ha denunciat a Catalunya Ràdio la responsable de migració de l'ONG a Brussel·les, Olivia Sonberg.
21: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto, situaciones prolongadas de limbo, incertidumbre en terceros países.
19: La norma diu que els centres només podran construir-se en països que garanteixin els drets humans. Mira de concretar-ho el ponent d'aquesta llei, l'eurodiputat Malik Asmani.
24: Puc imaginar que seran països de l'Àfrica, per exemple, que respectin el dret internacional, però també pots pensar en països de la part més oriental del continent europeu.
19: El nou reglament també permet escorcollar domicilis particulars de migrants irregulars per buscar persones concretes, sense que calgui el permís d'un jutge. Amb una resolució administrativa n'hi haurà prou, si la llei d'un país ho permet. L'extrema dreta europea ho reivindica com una victòria política. És l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé.
25: Celebramos el acuerdo moldeado por la presión negociadora de los patriotas.
19: Al Parlament Europeu, la llei també ha tingut el suport del Partit Popular i el rebuig de l'esquerra. Sí que hi ha hagut un consens més favorable entre els països. L'espanyol és un dels pocs governs que s'hi ha oposat.
2: Per cert que l'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 50.000 nous contractes. Ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys de les que hi havia fa un mes, Mireia Sala.
26: Sí, ara a Catalunya hi ha 307.000 aturats registrats, el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet als serveis. Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida, per l'inici de la campanya de recollida de la fruita. I si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera la reducció de l'atur. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
27: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
26: Per la seva banda, el sindicat Comissions Obreres en reclama mesures efectives per reduir l'atur juvenil.
2: Anem a la informació internacional. Atac massiu de Rússia contra diverses ciutats d'Ucraïna aquesta passada matinada. Els bombers maldaven avui per trobar supervivents entre la runa provocada per diferents atacs arreu del país que han fet com a mínim 18 morts i un centenar de ferits. L'executiu ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra Dnipro i Kiev, Xavier Vilà.
28: L'atac contra la capital ha afectat edificis residencials on part dels veïns comparaven el que han viscut amb l'apocalipsi.
29: Tot estava cobert de runa, hi havia tot de fum i de cendra. No es podia veure res, no hi havia foc, però no podíem entendre d'on queia la runa que ha colpejat la meva filla.
30: Tenia la impressió que era un cap nuclear que queia, però no va arribar a terra i va explotar l'aire prop dels nostres pisos. I la runa va impactar tots els altres edificis del voltant.
2: Aquesta intensificació del terror rus arriba just quan està perdent la iniciativa al camp de batalla. No només és incapaç d'avançar, sinó que, a més, els drons ucraïnesos escanyen la seva logística al front. Això fa que alguns experts considerin que el president rus, Vladimir Putin, ja no podrà guanyar aquesta guerra sota els seus termes. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
0: Bon dia. Les carreteres de l'Ucraïna ocupada s'han convertit en autèntics corredors de la mort. Els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància i han destruït centenars de camions russos que abasteixen el front. Això vol dir que els 70.000 soldats russos del sud corren el risc de quedar-se sense subministraments. Com que tenen menys armes i menys combustible, també els costa més atacar la primera línia. L'expert militar de la BBC, Ilya Bishev, explica a Catalunya Ràdio que és un moment molt delicat per l'exèrcit rus.
3: La situació al front es troba en un punt mort, mentre que a la rereguarda immediata la situació és gairebé catastròfica. Rússia no té cap mitjà eficaç per contrarrestar els atacs de mitjana distància.
0: Una finestra d'oportunitat per Ucraïna que no se sap quan pot durar, però que, segons Abishev, demostra que el Kremlin ja no podrà aconseguir els seus objectius de màxims.
3: Rússia no pot guanyar la guerra. Fins i tot en una situació en què obtingui part del territori ucraïnès, a Rússia aquesta pau es percebria com una derrota, i els líders russos ho entenen molt bé.
0: Putin continua insistint que Rússia és a prop de la victòria i això fa pensar que els generals no li diuen tota la veritat del que està passant sobre el terreny. Ara bé, en els propers mesos, la superioritat dels drons ucraïnesos obligarà el president rus a decidir si escala encara més el conflicte o bé si finalment s'obre negociar de debò un acord de pau.
2: I d'un conflicte a un altre. Hores després que Donald Trump presumís de forjar una aturada dels combats entre Israel i Hezbollah, l'exèrcit d'Israel ha demanat evacuar una població al sud del Líban, cosa que fan abans d'atacar. Trump va intercedir durant una trucada telefònica amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que s'ha descrit com d'una duresa extraordinària.
28: Sí, d'acord amb el portal de notícies nord-americà Axios, Trump va qualificar Netanyahu de refotudament boig i d'ingrat per atacar el Líban mentre Washington negocia amb l'Iran per tancar el conflicte que els enfronta. Trump va comminar Netanyahu a pensar-s'ho dos cops abans d'atacar Beirut, cosa que, segons ell, provocaria encara més aïllament internacional d'Israel. Segons Axios, Netanyahu hauria accedit a les peticions de Trump si bé després de la trucada va comunicar que res no ha canviat, com demostra el que deia aquest migdia Israel Katz, ministre de Defensa israelià.
4: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
28: Hezbollah i Israel han intercanviat atacs aquesta matinada que han provocat ferides a dues persones.
2: Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. Tornem a Catalunya, on continuem pendent del conflicte a l'educació. Els docents han sortit avui als carrers de Barcelona en una nova jornada de vaga que mantenen els sindicats contraris al preacord de divendres passat al Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Educació xifra el seguiment de la vaga en un 11%. A primera hora, els contraris al preacord han tallat l'accés a la Casa Batlló i hi ha hagut moments de tensió amb els turistes. Més tard, ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Unitat Mòbil, José Antonio Muñoz i Sara Cañete.
5: Entre el miler de mestres i professors que, segons la Guàrdia Urbana, han participat a aquesta manifestació, l'acte ha servit per mostrar el seu rebuig al preacord que van signar divendres el govern amb els dos sindicats majoritaris, un pacte que qualifiquen d'engrunes. El preacord està sotmès a votació fins aquest dijous. Els docents podran dir si li donen suport o no, i de moment ja hi han participat un 30% del professorat. Les assemblees i els dos sindicats minoritaris que mantenen les vagues, la CGT i la Intersindical, el consideren insuficient i no entenen que els sindicats majoritaris hagin abandonat, diuen, de manera abrupta aquesta negociació. Íngrid Chavarría és la portaveu de la CGT.
6: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
5: Tampoc comparteixen l'estratègia d'USTEC, el sindicat majoritari, de convocar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Si surt que no, ells creuen que s'ha de continuar amb accions puntuals i apunten a la visita del Papa a Barcelona la setmana que ve.
2: ara, si sou una mica aprensius, potser us començarà a picar tot el cos. La primavera plujosa i les temperatures altes de finals de maig han creat les condicions ideals perquè hi hagi proliferació de mosquits i de paneroles a Catalunya. I els experts demanen col·laboració ciutadana per controlar aquestes plagues d'estiu, Toni Fortesa.
7: Doncs sí, ser meticulosos en la neteja de casa i la gestió de residus, diuen, és bàsic. Així ho apunten tant l'Andreu García, president de l'Associació d'Empreses de Salut Ambiental, com la professora investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Anna Garriga.
8: És superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor.
9: Això passa per tenir un bon manteniment de la neteja, perquè si no tenen menjar, no podran desenvolupar-se.
7: La calor ajuda a la proliferació de plagues, però les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, aturen l'expansió. L'Andreu García és president de l'ADEPA.
8: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
7: La professora de Biologia, Anna Garriga, apunta que a partir d'ara es començarà a notar l'arribada de mosquits i paneroles, però que no ha de ser un estiu diferent als anteriors. Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada a casa.
2: Vinga, ja podeu deixar de gratar-vos. Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
10: Catalunya migdia.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
13: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
14: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Cambrians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
12: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
2: Passen 5 minuts a 2 quarts. 17 anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de les Indomables. L'autora admet a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques al seu primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. Barcelona, Montse Camps.
16: Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
17: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres és que és molt important i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món, a un món diferent del seu i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
16: El llibre actual aborda el paper de la dona al conservador estat del Mississippi de la Gran Depressió i Stockett adverteix que en el moment actual els drets de les dones estan en perill.
17: Sí, els drets de la dona és que s'estan perdent. Clarament, a Nord-Amèrica el conservadorisme és la corrent predominant. No estic dient amb això que estiguem tornant a l'any 1933, però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones.
16: El Club de les Indomables també aborda el tema de l'esterilització forçada a dones considerades dèbils mentals o promíscues.
2: I ara, un joc. Django! Django, have you always... Gear reedita el joc Ace of Spades, un any després de les acusacions de racisme que van provocar que es retirés del mercat. La nova edició revisada, il·lustrada per David Rubin, un dels dibuixants més importants de l'estat, també tindrà versió còmic. Marc Garriga.
1: Ace of Spades, que pren el nom d'una cançó de Motorhead, és un addictiu solitari que consisteix a anar derrotant enemics cada cop més potents, com si fos un videojoc amb ànima heavy metal, en un salvatge oest demoníac a base de jugades de pòquer. L'any passat va rebre crítiques immillorables en una de les fires més importants dels Estats Units, fins que va arribar la polèmica quan es van filtrar les il·lustracions d'un esclau negre i un esclavista blanc inspirades en el film Django Desencadenat. La crisi, força injustificada, es va resoldre retirant el joc del mercat. Ara torna revisat amb l'objectiu de deixar enrere aquell desagradable episodi, com diuen a Catalunya Ràdio el seu creador Benja Morín i l'il·lustrador David Rubin.
15: Jo, personalment, quan va passar això vaig pensar, si algú obre el meu joc i a sent incòmode, jo no l'he fet perquè això passi. Llavors, tot el que puguem fer per corregir-ho estarà ben fet.
18: Bueno, fue bastante duro, la verdad, en... Creo que ha quedado claro que ni la intención inicial fue nunca ofender a nadie y que lo único que hemos hecho es, pues mira, aprovechar esto no para enfadarnos ni para fastidiarnos, sino para intentar hacer un juego todavía mejor.
1: L'èxit de la nova edició ha provocat que Devir hagi anunciat a Catalunya Ràdio la publicació d'una versió en còmic a mans dels mateixos autors. Serà el primer còmic original de Devir i arribarà a l'octubre.
2: Més coses? Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una coproducció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. Segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat Catalunya Ràdio, parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i Shira Hassa, que van veure a Unorthodox. Manresa, Nàtia Dell.
19: Aquesta setmana, segons el Regió 7, aterren a la ciutat per començar a gravar. De localitzacions n'hi ha des del Regne Unit a Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin, de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo. Està inspirada en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest és el paper que farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy a Succession. La nova sèrie de Netflix porta el mateix títol que la pel·lícula de l'any 78, Los Niños del Brasil, en 10 anys, a Manresa com a plató de cinema i han passat 500 projectes audiovisuals.
2: I una cosa més. El músic Jordi Savall donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, d'acord amb el mateix Savall i la fundació que porta el seu nom. Anem a la noia, Montse Gené Ribà.
20: A l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit dels que presentin 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada. L'alcalde Marc Castells ha fet públic el nom al costat del mateix Jordi Savall.
21: L'auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important, segurament, que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada.
20: El músic de 84 anys ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
22: Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tinguer aquesta estima que em teniu és per mi meravellós perquè si sóc el que sóc ara és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que marquen la vida.
20: Savall ha estat guardonat recentment amb el premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música.
12: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
23: Bona tarda.
2: Amb la lluita pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
23: Comencen els play-offs i el Barça debuta aquesta tarda i ho fa enmig d'una crisi esportiva.
24: Xiulets, abans del descans, escolteu-los al Palau. Jo no parlaria només d'indolència, parlaria de bloqueig
23: mental. Així arriba el Barça Bàsquet a la lluita pel títol de la Lliga ACB. Els xiulets són de fa només 2 dies. El descans del partit contra el València, que va acabar amb clara derrota blaugrana. I d'aquesta manera, avui mateix, aquesta tarda, comencen els play-offs. És una situació complicada per l'equip blaugrana. I el rival, Ernest Macià, és Lucan Múrcia.
25: Sí, que és un equip que ja ha guanyat el Palau Blaugrana, que també ha guanyat el Barça la Lliga ACB, per tant, és un rival potser no del talent punta del València, però un equip tan físic com el València. I per tant, avui a pista contrària, el Barça haurà d'estar físicament molt millor de com va estar el Palau Blaugrana, perquè davant hi tenen el Múrcia de Sito Alonso, i els equips de Sito Alonso són equips ferotges que van a totes, i justament el Barça ja ho ha patit al límit del reglament algunes vegades. Escoltarem Sito Alonso i a Sengeli a la prèvia d'aquest partit.

0: tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
1: Bé, aquest partit és el primer dels play-offs, el més matiner, es juga a les 7, el transmetrem per web i app de Catalunya Ràdio, al directe. Demà recordem que jugarà la penya el seu primer partit, però avui és el torn al marge d'aquest Múrcia-Barça també pel partit del Madrid davant del Tenerife a partir de les 9.
2: Torn de la penya, que disputa novament els play-off pel títol la tercera vegada en els últims 4 anys, ara als quarts de final té un rival d'entitat, el Baskonia, Jan Ortuzar.
3: Els badalonins viatgen a Vitoria per tractar de repetir la fita aconseguida el 2023, últim cop que van superar una ronda de play-offs a l'ACB. Va ser justament davant el mateix Baskonia, guanyant per 2-0. A les semifinals van perdre 3-1 contra el Madrid, però van arribar a guanyar un partit fora de casa. La gran estrella de la penya en aquella ocasió va ser Kyle Guy, mentre que ara la gran figura és Ricky Rubio. Així ha parlat d'ell l'entrenador badaloní, Dani Miret.
4: I arriba fresc i arriba amb ganes, així que esperem doncs, que sigui un dels nostres líders, evidentment, per aconseguir arribar a unes semifinals, que és el nostre gran objectiu i la nostra gran il·lusió.
3: El mateix Ricky ha acabat la temporada guanyant el guardó a millor jugador del mes de maig.
2: Del bàsquet al futbol, la campanya electoral al Real Madrid s'anima. Diumenge són les eleccions i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i des d'aquí ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid està en venda. Marcos García.
5: Enrique Riquelme s'ha reunit amb socis i també penyistes del Madrid a Barcelona en un hotel de l'Eixample. Abans d'entrar en aquesta trobada, ha vist sobre el model de propietat del Madrid.
6: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
5: Aquest vespre, Riquelme segueix en ruta, té trobada amb socis i penyistes del Madrid a Sevilla. I de noms, hem sabut que Rodri jugarà al Madrid si Riquelme guanya les eleccions, i tot i que no ha dit el nom en concret sobre Rodri, el que sí diu l'empresari alacantí és que en el que queda de setmana desvelarà el nom d'un segon futbolista i de qui serà el seu entrenador si guanya les eleccions al Madrid. A més, Riquelme confirma Raúl com a pal de paller de la seva àrea esportiva.
6: Jugadores que nos encantaría y que si soy presidente del Real Madrid jugarán en el Real Madrid, alguno más que iremos diciendo estos días, y en el ámbito de ayer también donde dimos claridad con nuestro director deportivo, nadie mejor que don Raúl González Blanco.
5: Això de les eleccions també va de clau de mercat. A banda de tenir lligat com a entrenador Mourinho, si guanya, Florentino Pérez podria accelerar el fitxatge de Konaté com a reforç en defensa.
2: Al mercat de fitxatges del Barça, el club està pendent de la resposta de l'Atlètic de Madrid a l'oferta feta per Julián Álvarez i, a més, treballa en sortides com la d'Ansu Fati. Finalment, el Mónaco executarà la clàusula per comprar Ansu i el Barça ingressarà uns 11 milions per aquest traspàs. La sortida d'Ansu alliberarà uns 20 milions d'euros en dues temporades. L'acord està pendent de tancar el percentatge que es quedi o que es queda al Barça d'una futura venda i, quan estigui això resolt, es farà oficial. I a la concentració de la selecció espanyola, pendents de l'estat físic de Lamine Yamal. Roger Bosà.
7: Sí, que aquests dies s'entrena aquí a les Roces, però encara no amb el grup ni alta intensitat. Ho fan solitari, recuperant-se a poc a poc d'aquesta lesió. Ahir sentíem a Rodri, que deia que el veia molt bé a Lamine Yamal, i és veritat que la recuperació està anant bé. I també avui ho ha dit Dani Olmo, el jugador del Barça, que el coneix molt bé i que també conviu amb ell en aquesta concentració prèvia al Mundial.
8: Bien, lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo, así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros, así que contentos que vayan por el buen camino.
7: La selecció espanyola s'ha entrenat aquest matí, també ho farà a la tarda, a les 7. Està previst que encara amb Lamine Yamal fora del grup, fent recuperació i també readaptació d'aquesta lesió al bíceps femoral.
2: I el Girona, mentre continuen buscant un entrenador per a la temporada que ve, a segona divisió, si no hi ha res de nou, el ja extècnic Mitchell tancarà el seu fitxatge per l'Ajax d'Amsterdam. Eduard Solà.
9: Com ja vam explicar la setmana passada, Mitchell acabarà entrenant l'Ajax, amb qui haurà de disputar una prèvia de la Conference League. Mitchell firmarà per dues temporades fins al 2028. Ha estat una de les apostes del director esportiu Jordi Cruyff i les negociacions es van accelerar la setmana passada quan es va descartar la continuïtat de Mitchell al Girona. El tècnic ha tornat a fer un vídeo d'acomiad a les xarxes socials amb els moments més destacats de les 5 temporades que ha estat al Girona. Mentrestant, el club, el Girona, té la intenció d'oferir la renovació a dos dels jugadors més veterans de la plantilla, a David López i Estuani. Tots dos acaben contracte i se'ls oferirà una renovació a la baixa. Estuani farà 40 anys al mes d'octubre i no ha pogut jugar en condicions els últims partits per una lesió al genoll, mentre que David López, que a l'octubre en farà 37, tampoc ha tingut gaires minuts aquesta temporada, primer perquè va estar lesionat i després perquè no va tenir lloc a l'eix de la defensa. Estuani ha fet la seva novena temporada al Girona i David López la quarta.
2: Farem ara una pausa i després...
10: Jo crec que el 50% al final porten tota la temporada invicta.
2: Avui es decideix el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo.
11: Catalunya migdia. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
12: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
11: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
13: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
14: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
13: Tu creus? Jo pensava que era normal.
14: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
15: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
16: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
17: Tuya.
16: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
17: Sí, tu prima.
18: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
19: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
20: Amics.
19: Rialles.
20: Llocs.
19: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
11: Som 3CAT.
22: Catalunya Ràdio.
11: Som
22: 3CAT.
2: Som 9 minuts i seran les 3 de la tarda. La Lliga Femenina de Waterpolo tindrà campió aquest vespre. S'enfronten al Sant Andreu i al Mataró en el partit definitiu. Per tant, David Ubach, qui guanyi, s'emporta el títol.
23: Sí, perquè la piscina Pere Serrat de Barcelona es decidirà aquest vespre a partir de les 9. Qui li agafa el relleu al Sabadell, que va aixecar el títol de Lliga la temporada passada? O bé Sant Andreu, que assoliria la seva primera Lliga, o bé el Mataró, que en el seu cas aixecaria la tercera del seu historial. Tots els conjunts arriben a la cita havent guanyat els seus respectius partits com a locals abans d'aquest tercer i definitiu enfrontament que decidirà el campió. S'enfronten un Sant Andreu que partia com a teòric favorit en tant que primer de la fase regular contra un Mataró a l'alça. Javi Aznar, el tècnic de les andreuenques, ja és ben conscient des de fa partits que ho hauran de suar.
24: És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa, ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
23: Per la seva banda, Dani Ballart, l'entrenador del Mataró, s'espera un tercer definitiu a salt ben i ben igualat.
25: Fem el 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs, havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
23: El definitiu, Sant Andreu-Mataró, com dèiem, a partir de les 9 del vespre.
2: I també estan en marxa les lligues de futbol sala i d'hoquei patins. En futsal, el Barça s'ha classificat per les semifinals i ho ha fet Marta García en superar el Valdepeñas per 2-0 a l'eliminatòria de quarts de final.
0: Un play-off al millor de 3 partits que no li han calgut al Barça. Victòria en el Palau en el primer dia per 4-1 i victòria ahir per 4-6 en la pista de l'equip castellà. Triomf treballat dels de Javi Rodríguez, que reconeix el tècnic. Hauran de millorar si volen endur-se el títol.
1: Un equipo que quiere ser campeón de liga tiene que controlar mejor la situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero imagínate que vas 1-1 en la eliminatoria y si se te da este partido te quedas fuera.
0: El rival en semifinal serà l'Inter Movistar. En hoquei patins ja estan disputant-se les semifinals i el Barça i l'Igualada empaten a 1 en la sèrie de 5 després que ahir els igualadins van guanyar per 1-3. Mal inici dels blaugranes, segons reconeixia el tècnic Ricard Ares, i l'Igualada que volarà agarrar avantatge. Àlex Cardill és jugador de l'equip.
4: Havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments. Sabem que hem de fer un partit igual o millor per el divendres per poder guanyar i el diumenge igual, i doncs ara a descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
0: Doncs divendres jugaran a les 7, a 8:45 el mateix dia se jugarà el Calafell Liceo, sèrie que domina l'equip gallec per 2-0. I per cert, que també en hoquei patins, el Noia Freixener renova 3 temporades més el jove Pau Andreu, que ara firma fins al 2029, i en la competició femenina el Vila-sana incorpora per a la pròxima temporada la jugadora asturiana de 24 anys, Sara Roces.
2: La setmana que ve la Fórmula 1 arriba a casa nostra. Aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que preveu omplir el circuit de gom a gom Oriol Rodríguez.
17: Sí, així s'anuncia per part dels organitzadors, que han explicat que s'obriran totes les entrades, amb la qual cosa la xifra d'assistents superarà les 125.000 persones de la cursa de l'any passat. Des de dimarts que ve ja s'instal·larà a Barcelona el Fan Village, a la plaça Catalunya, amb activitats de tot tipus. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i president del circuit, Miquel Sampar, també parla de l'impacte econòmic que té per Catalunya l'arribada del Gran Premi.
20: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
17: Recordem que la Fórmula 1 no tornarà fins al 2028, ja que a partir de l'any que ve Catalunya s'alterna amb Bèlgica en el calendari del Mundial de Fórmula 1.
22: Creo que este tipo de partidos también tiene que arbitrar un hombre. Es difícil que una mujer pueda hacerlo porque es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público.
2: Aquestes declaracions del tenista paraguaià Dani Vallejo sobre les àrbitres de Roland Garros li han suposat la multa més cara de la història de la competició, Jan.
3: Una multa de 65.000 euros, la qual equival a la meitat del premi econòmic que havia aconseguit per arribar a la segona ronda del torneig. Els comentaris els va fer dirigint-los a la jutja cadira Anna Carballo en el partit que l'enfrontava davant el Francesco Guame, partit que va perdre per 3-2. Posteriorment, va intentar matisar els seus comentaris dient que havien estat mal interpretats i que respectava la feina de la jutja de cadira, excuses que no van convèncer la directora del torneig, Amelia Mauresmo, que va declarar que aquest tipus de declaracions no tenen cabuda en un torneig com Roland Garros i que es tractava d'un fet inacceptable. Pel que fa al quadre femení, ja hi ha una semifinal definida a la qual jugaran la ucraïnesa Mostiuk i la russa Andriva. A masculí, avui arrenquen els quarts de final amb un Hodar Zverev i un Mensik Fonseca.
2: L'última Copa del Món de Rem a Sevilla ha visualitzat un canvi generacional a l'equip espanyol i al rem català. El 4 sense timoner han debutat dos remers de les Terres de l'Ebre, Pau Sánchez i Eric Pastor, Carles Vila.
26: Van acabar en 11a posició. Per l'empostir, Pau Sánchez va ser una gran experiència amb un gran resultat i els objectius que s'havien plantejat aconseguits. A l'equip espanyol han començat, de fet, a entrar una nova remesa de remers, un canvi generacional però combinat amb la continuïtat d'alguns veterans amb molta experiència.
27: Ara mateix estem pujant un grup del primer any i la veritat que
5: bueno, al final també va bé tenir un poc de gent que va pujant perquè es vagi augmentant el nivell de tot l'equip, però sobretot també s'agraeix molt tota la gent que hi ha per dalt, que té molta més experiència, com per exemple podria ser Aina, en el cas de l'equip femení, i en el nostre cas tenim a Javi i a Jaime, que porten molts anys remant al màxim nivell i ells mateixos ens poden ensenyar moltes coses en quant a competicions, com entrenar.
26: Pel que fa als objectius a curt i a mig termini, Pau Sánchez voldria tenir més presència en aquesta Copa del Món abans de començar a treballar ja de cara als Jocs Olímpics de Los Angeles.
2: I ara aprofitarem per destacar el personatge del cap de setmana. Avui és aquest. Ritme de Mambo, Marta García, per què parlem del conjunt espanyol de gimnàstica rítmica?
0: Doncs perquè ha aconseguit el triplet en l'europeu que s'ha disputat el cap de setmana en Varna, Bulgària, guanyant l'or en la final all-around i també en les dues finals per aparells, la de 5 pilotes i la de 3 cèrcols i 2 masses, amb este Mambo com a música. No només ha aconseguit un fet molt poc comú, que és copar el grau més alt de tots els podis disputables en una mateixa competició, sinó que ho ha fet en un campionat de nivell com és el d'Europa, en un esport que és eminentment europeu, perquè els conjunts més destacats d'aquest esport se situen per tradició en el vell continent. I, a més, ha revalidat una fita que ja va aconseguir l'any passat. Triple campió d'Europa en el 2025 i també en este 2026. Cap errada en els 6 exercicis realitzats en esta competició, on, per cert, tornava Rússia, una de les grans potències, després que la Federació Internacional ja els ha alçat el veto per la guerra d'Ucraïna. Caldrà esperar per mesurar-se en el Mundial en conjunts importants, com també el de la Xina, o alguns que comencen a despuntar, com el Brasil, però el resultat, este triplet, és històric.
2: I encara tenim temps per repassar i destacar algun altre punt del dia, Marta.
0: Mira, Paula Blasi, que és la guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marian Vos seran les caps de cartell de la Volta Ciclista a Catalunya, segons ha confirmat l'organització de la Ronda Catalana. També disputarà l'edició d'enguany Mireia Benito. La Volta se farà en 3 etapes entre el 19 i el 21 de juny amb un total de 22 equips. I, per cert, quarta etapa avui en el Giro femení, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. Elisa Bálsamo, de l'equip Trek, és refermada en el lideratge després que ahir ja es va imposar a l'esprint en la tercera etapa.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports, amb el Tot Costa. També podeu seguir la transmissió en Antena Digital, el partit del Barça, als play-offs de l'ACB, amb Luca Murcia. Ara seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia després que a la primera us hem explicat que Junts per Catalunya repta Feijó a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol parlar d'una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, un guant que Feijó de moment no ha recollit. També us hem parlat de les gestions que està fent el govern per augmentar la presència del català als diferents actes de la visita del Papa Lleó 14 a Catalunya la setmana que ve. Això després de la polseguera que ha aixecat el fet que el guió inicial de l'Església, tota la missa de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, està en castellà. I hem sentit també les crítiques de les organitzacions de drets humans a l'acord del Parlament Europeu i els governs dels 27 per tal d'endurir la política migratòria de la Unió Europea a l'estela del model italià de construir centres de deportació en tercers països, fora de la Unió Europea. Tot això us ho hem explicat al Catalunya Migdia a la primera hora. Què més podem afegir-hi ara, Natàlia Ramon?
8: Doncs ara anem cap a Madrid perquè el govern espanyol ha recomanat a Alberto Núñez Feijóo que, si vol favors de Junts, comenci per donar suport a la reforma del finançament autonòmic. La Moncloa diu que és un insult que el líder del PP recorri a Junts per fer fora Pedro Sánchez. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bona tarda.
9: Sí, bona tarda. Les comunitats on governa el PP es despengen de la ronda de reunions que començaran els propers dies. Ja han dit el ministre d'Hisenda que ni els truqui per negociar el nou model de finançament, i avui Arcadi Espanya s'hi ha tornat, a retret a Feijóo, que demani favors a Junts mentre boicoteja un nou finançament per a Catalunya.
10: Yo le digo, mire, no querer dialogar con el gobierno y ahora querer pedirles favores a Junts y al PNV después de lo que han dicho de ellos, pues en fin, yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
9: El govern espanyol posa la directa amb aquest tema, vol reunir el Consell de Política i Fiscal abans de vacances i intentar aprovar la nova llei del finançament tornant de l'estiu al Congrés dels Diputats.
8: I encara ens quedem al Consell de Ministres perquè en plena protesta dels metges i tot i les crítiques del sector, el govern espanyol ha tirat pel dret i ha aprovat el nou estatut marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores i les limita a 17. És només el primer pas d'una llei que encara té molts tràmits pendents i el que més és més important són que les comunitats autònomes serà qui hauran d'aplicar tota aquesta llei. Elma Sainz, ministra portaveu.
12: El gobierno de España ha hecho su parte para actualizar una normativa laboral que llevaba más de dos décadas sin renovarse. Ahora bien, son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
8: I Brussel·les ha donat el vistiplau a les ajudes del govern espanyol als pagesos per l'encariment del combustible. Es tracta d'un règim d'ajudes de 54 milions d'euros per donar suport a empreses agrícoles afectades per l'augment dels preus del combustible. Tot això a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Les empreses podran rebre 0,20 euros per cada litre de dièsel adquirit entre el 22 de març i el 30 de juny. I un acord entre les parts redueix d'una desena a quatre els acusats que finalment seran jutjats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas ha arribat a judici més de 14 anys després dels fets. Anem fins a Tortosa, Jordi Barranca.
13: La fallida va ser l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i avui, durant les qüestions prèvies, hi ha hagut un segon pacte que implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària, de l'exdirector de la secció de crèdit, dels dos extreballadors de Bankia i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrilenya.
14: Debemos absolver y absolvemos por un lado a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós i Cern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
13: Tot plegat fa que finalment només hi hagi quatre acusats, el principal dels quals és l'exgerent de la cooperativa Daniel Ferrer. El judici es reprendrà dimarts de la setmana vinent.
8: I Catalunya s'ha dotat d'una nova estratègia nacional per protegir, impulsar i fer més accessible el seu llegat patrimonial. Es tracta del Pla d'Arqueologia i Paleontologia 2030, un full de ruta dissenyat per modernitzar el sector els propers 5 anys i que ha comptat amb la participació de prop de 500 professionals. El pla que avui ha presentat el Departament de Cultura aposta per la transformació digital del sector i la millora de les condicions laborals i formatives dels seus professionals. Un altre punt clau és l'equitat territorial. El pla assegura que les inversions arribin al món rural i a contextos desafavorits per corregir desequilibris històrics. A més, es crearà un observatori per mesurar l'impacte real d'aquesta activitat a la societat.
6: Passen 5 minuts de les 3.
15: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Des d'ara i fins les 4, amb el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
16: Bona tarda.
6: El Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
16: Bona tarda.
6: I la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Ponès. Bona tarda.
18: Bona tarda.
6: Què està patint, la Neus Tomàs?
18: Però si no ho expliques tu, jo no ho explicaré.
6: No, està patint per si jo goso dir en antena que m'ha demanat disculpes per presentar-se a una tertúlia de Catalunya Ràdio amb un bolígraf de la competència.
19: Ostres.
18: Perquè no en tinc cap més, si no, no hauria tret aquest.
6: Volia de RAC1.
18: Primer, no, m'he deixat el... Jo és que em ploma normalment, me l'he deixada. I dos, no tinc boli de Catalunya Ràdio.
6: No, escolta'm, això haurem de fer alguna solució ràpida.
27: No, però... no tinc boli de Catalunya Ràdio. Com a excusa...
18: Yeah.
6: Com a excusa... Perquè a més demostra una cosa, que si no se li regala el boli, comprar-se ella un boli... No.
19: Per afegir un escolta'm, context de l'ofensa.
27: Soc un gran recol·lector d'excuses de dones i t'he de dir que és de les pitjors que he sentit.
19: I té un ordinador amb el logotip del 3CAT davant amb el que podria prendre notes.
6: Per exemple,
18: sí. Jo sempre vaig amb llibreta.
19: Amb llibreta vermella, també.
18: Sí, no sap... Estava buscant i conscient de que malament, estava, de que estava fent soroll. I clama,
6: és que,
18: mira...
6: he vist que estava fent alguna cosa i me'l miro i llavors em demana disculpes i llavors m'ensenya el bolígraf. I jo dic, ara ho diré, així amb gestos. I llavors ara estava patint per si ho deia o no ho deia. Sí, escolta, no passa res.
18: Lo siento no. mucho, no
6: me he equivocado, no volverá a pasar. No passa res.
27: De fer el programa amb el fantasma de Basté, que haurem de patir.
6: No, Neus Tomàs no vindrà més a les tertúlies i ja està, directament.
18: Seria improcedent, crec.
6: Compte.
19: Ara, mira.
6: Què? Guaita, algú estava sentint la ràdio, i apareix un bolígraf. Un bolígraf 3CAT, aquí el tens, veus? I de quatre colors, què et sembla?
18: L'he
6: tornat
18: o...?
6: Ja, per tu, regal, eh?
18: Compte. Moltes gràcies. Ara gràcies, els, estimats ciutadans de Catalunya, que m'heu regalat el bolígraf.
6: Tots els tertulians vindran sense bolígraf, perquè l'Aura Marín els hi posen
18: bolígraf. Molt bé.
6: Molt bé, doncs escolta'm, ja ha arreglat aquest embolic, per tant, va, anem al primer tema. Que ens porta l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
6: Tot bé, tu?
1: Mira, avui us vull parlar... Sí, vaig fent molta feina, però bé.
6: Escolta'm, que duri, sempre va bé que hi hagi feina.
1: Sí.
6: A veure, de què vols parlar?
1: Avui us vull parlar de futbol, que ja sabeu que és un tema que a mi m'interessa poc o gens,
6: però vaja.
1: Volia parlar d'aquestes coses, d'això del PSG, no?, que ha guanyat la Lliga de Campions i que ha deixat un balanç esgarripós als carrers de París. No? 2 morts, sembla que ja són, 890 detinguts, que sembla que són un 45% més que l'ocasió anterior, i 219 ferits, dels quals 8 estaven greus. Tot això malgrat el desplegament de 22.000 agents. Alguns diuen que molts dels causants d'aquests aldarulls no són aficionats al futbol, no? Diguéssim que s'hi apunten, no?, que el futbol només és l'excusa, igual que ja abans han sigut excusa per la violència a França a Cap d'Any o el 14 de juliol. A mi tot plegat em porta 3 reflexions. La primera, que a França hi ha un descontent general, obvi, que s'expressa i explota, així que en veu l'ocasió. Un descontent que ja fa anys que dura i que va pitjor. Potser hauríem de pensar en aquella dita que diu que quan vegis la barba del veí pelar, posa la teva a remullar, perquè ens anem mirant de... Doncs arribarà. Segona, que el futbol continua sent un propiciador d'explosions i de violència. No? Ja sabeu que jo sóc abolicionista del futbol, en el sentit que crec que no ens convindria com a societat pensar per què necessitem el futbol i què és, que és com una mena de droga col·lectiva per vehicular frustració, ràbia i tota mena de porqueria. Tercer, que novament veiem que els protagonistes d'aquesta violència són tot homes. Bueno, no hi ha xifres, perquè clar, ningú desagrega les dades, no? Quan ens interessa desagreguem les dades amb homes i dones, quan no ens interessa parlem de persones, Però pels vídeos que veig i pel que podem suposar, la immensíssima majoria de les persones vinculades a aquesta violència de París són homes. Crec que ja tenim massa colla avall que la violència gairebé sempre té gènere, que és un gènere masculí, i el periodisme ja ni en parla d'això, no? Vull dir, què nassos hem de fer amb la violència masculina? Perquè n'estem fins als nassos, no? I és una cosa que em sembla bastant irritant, no? Vull dir, que parlem d'això com si fos una cosa en general, quan al final és cosa de la meitat de la població. I això és el que de moment volia dir.
6: Doncs són les 3 reflexions de la Carlota Gurt, a veure... Està tothom mirant el Marcos i el Marcos diu que no, a veure, no sé.
19: És que feia, Marcos, estava en disposició com de respondre.
18: Feia cara de
19: No, a mi m'ha interessat, o la que hi estic bàsicament d'acord en les tres, però la que m'ha interessat és aquesta mania de dir és que no els agrada el futbol. Sí, i no passa res, són gent violenta que els agrada el futbol i aprofiten el futbol, que és aquest element irracional de la societat en què molts, sense ser gent violenta, doncs insultem a la tele, diguem-ne. Jo normalment no vaig insultar a la tele, a vegades sí, però vull dir que normalment no ho faig. En un partit de futbol sí, doncs hi ha gent que té aquesta pulsió violenta, o homes, per certificar el que deia la Carlota, tot i que...
1: Exacte, que
19: tenen aquesta pulsió violenta, que la treuen amb el futbol i no passa res. Evidentment que passa. Hi ha un malestar a França, és evident, també és veritat. I això s'ha fet notar en les celebracions del PSG, però aquesta mania de dir no, és que no els agrada futbol, sí
18: els,
19: no passa
18: els
19: res.
18: Els que hi enteneu de futbol, que no és el meu cas, jo també estic a l'equip de la Carlota, jo l'altre dia vaig veure que comentaven a xarxes, i per tant la font és poc fidedigna segurament, bueno, deien això, no?, que a França quan hi ha futbol acostuma a haver-hi aldarulls, però no només pel futbol, que per tant no seria només per això, però deien una cosa que és el que us volia preguntar a vosaltres que hi enteneu, que parlaven també del PSG, de com el tipus d'afició del PSG i com desperta un odi o una reverència excessiva i que fa que també tregui per entendre'ns, el millor i el pitjor de la gent que surt a, que va als camps de futbol. Però no ho sé, des de la meva ignorància, però...
4: Té fama de ser de les aficions més conflictives i que, per exemple, en desplaçaments ha generat embolics en aquelles ciutats on hi ha anat. Com hi ha hagut altres èpoques en què, per exemple, els aficionats anglesos en generaven molts més dels que generen ara. Però sí que és veritat que l'afició del Paris Saint-Germain té aquesta fama, diguem-ne. Però estava pensant que això és un fet inherent a les celebracions de futbol. Ara, per exemple, hi ha molt d'embolic a Corunya, perquè aquest dijous juga un partit amistós la selecció espanyola. Juga un partit de preparació pel Mundial. I ara estan arreglant l'estadi Rei Azor, perquè el diumenge va ser el partit en què l'afició del Deportivo de la Corunya va celebrar l'ascens a primera divisió, que torna a primera després de no sé quants anys, i van fer destrosses a l'estadi de Riazor. Es van endur trossos de gespa, es van endur algunes butaques de Riazor, i llavors ara, a correcuita, en 3 dies han d'intentar arreglar aquests desperfectes a la gespa o a les butaques perquè dijous juga la selecció espanyola i si no ho arreglen no podria jugar. Vull dir que això de generar desperfectes i trencar coses per celebrar una victòria, cosa que a mi em costa d'entendre, però no és només del Paris Saint-Germain, diguem-ne, que hi ha altres aficions que també, quan celebren una cosa, xafen coses.
19: Diguem-ne. I últimament no, però l'historial de càrregues policials per acabar celebracions del Barça era tradicional. També, sí, i ara estava mirant, quan França va guanyar el Mundial del 2018, que és el més recent que han guanyat, hi va haver 2 morts en les celebracions. Per tant, diguem-ne que aquí hi ha una tradició inherent de disturbis i alguna diguem-ne, butaca que es trenca, però França, quan guanyen seriosament, la cosa es complica encara més.
4: De fet, les protestes a França tenen en un punt de violència, és a dir, quan les armilles groves, com les armilles groves, era una vaga general, però escolta'm, allà hi havia autèntics piquets allò, però una violència brutal.
27: És molt possible que gran part de la gent que participa en els actes violents a França no siguin ni aficionats del Paris Saint-Germain. És a dir, i que això

0: fases decisives de la Champions, i ara ja parlo estrictament de futbol, doncs de cara l'any que ve, doncs home, li posen una mica més difícil, així aviam si no la guanya i la pot guanyar algú altre.
1: Molt bé, bàsicament el Barça, però t'ho interessa.
0: Sí, perquè la resta d'equips no m'interessa gaire.
1: Perquè el Maiol sí que és seguidor de futbol.
2: Sí,
1: una mica. Bé, en tot cas sí que aquesta...
0: Però no trenco coses ni com a molt insulto la tele.
1: Afortunadament. Sí que és veritat que les imatges de les celebracions, o sigui, era violència per violència. És a dir, veure un cotxe i aixafar-li un retrovisor perquè sí.
3: No era gent fugint de la policia, era gent anant a buscar la policia a fotre-se d'hòsties. O sigui, era molt brutal.
1: Sí, la veritat és que sí, aquestes imatges que no deixen de sorprendre. Afortunadament aquí no en tenim d'aquesta magnitud, diguem-ne, toquem fusta, però sí que, evidentment, amb el Paris Saint-Germain últimament s'hi està produint, i amb aquests tres elements que deia la Carlota Gurt. Carlota, gràcies, bona tarda.
4: A vosaltres, bona tarda.
1: És 3:15, fem una pausa i de seguida anem amb aquestes paraules de Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, avui al matí de Catalunya Ràdio, que han marcat la matinal política a Catalunya i a Espanya.
5: Catalunya migdia.
6: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. Ni aquí parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
9: Dimecres, quanta guerra. L'àvia de Nando Jubany.
10: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
11: No en sabem gaire res, eh?
12: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front...
11: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort. Tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
9: Quanta guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
5: Catalunya migdia.
14: Tothom té una recepta o unes quantes que ens lliguen a casa. Les vam heretar, sobretot, de les nostres mares i àvies. És un dels llegats més importants que ens poden deixar. Dins un plat hi ha una història i una manera de viure. Aquest dimecres, a les Dones i els Dies, romesco o fricandó.
15: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. La tarda de Catalunya Ràdio.
16: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva al recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
17: Aquesta veu no és de ningú.
18: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
17: Quina història, mare de Déu.
15: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
16: La millor hora del dia.
18: Bravo per l'equip de la tarda.
17: És increïble.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
1: Passant 3 minuts d'un 3:15 de la tarda, som a Catalunya Mitjà amb la Neus Tomàs, el Maiol Roger i el Marcos Lamelas, i com dèiem, amb aquesta proposta de moció de censura d'Alberto Núñez Feijóo, que s'ha complicat encara més aquest matí. El PP està entre l'espasa i la paret. El secretari general de Junts, Jordi Turull, li ha proposat un repte al líder popular. Si vol negociar el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez, ho haurà de fer cara a cara amb el president de Junts, Carles Puigdemont, a Waterloo. Jordi Turull ho ha dit aquest matí en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts

0: Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
1: Aquestes paraules de Jordi Turull s'han produït just el dia en què Núñez Feijóo era precisament a Barcelona, al Cercle d'Economia.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. Y tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas.
1: En la seva intervenció davant del públic, el Cercle d'Economia no ha fet cap referència a aquesta oferta de Jordi Turull d'anar a Waterloo. Quan sortia davant dels periodistes i davant les insistents preguntes sobre si estava disposat a anar a Waterloo a veure's cara a cara amb Carles Puigdemont, com li demanava Jordi Turull, simplement i a correcuita, sense aturar-se pràcticament, només ha dit «vamos a hablar de cosas serias». Com volem dir que això no era una cosa seriosa. No sé com ho veieu tot plegat.
3: A mi m'ha semblat una jugada hàbil per part de Junts. No és el primer cop que ho diuen, però clar, en aquest context i tal com estan les coses, doncs és destacable, i per això hi havia tanta expectació allà al Cercle per veure si Feijóo contestava. Aquí tothom intenta una mica que la pressió no els pugui, no? Té pressió el PSOE, per suposat, té pressió Feijóo, per suposat, i en tenen també els socis, no? En el cas de Junts, doncs, clar, donar per liquidada la legislatura, com fa el PNB, i alhora mantenir el govern, doncs és un equilibri que cada dia t'obliga, no?, a explicar una mica per què. Llavors, el fet de dir, escolta, doncs, si vols alguna cosa, vés a Waterloo i proposa-ho i ja veurem, no?, és una manera de dir-li que no...
1: posar-li una condició...
3: És una condició força inassumible. També és veritat que se sàpigui, Pedro Sánchez no va arribar a anar a Waterloo i en canvi va aconseguir el que volia, no? Però crec que avui el Feijóo, hi ha hagut un moment, no?, en la seva intervenció que parlava, no?, al començament ha dit hay un elefante, no?, l'elefante de l'habitació, que és la moció de censura i què passarà, no? Clar, hi ha un altre elefant que ell no vol veure i és Vox, i és el que el PNB en públic, però també pel que expliquen en privat a dirigents del PP, i en el cas de Junts és evident que també és el problema, no poden sumar-se sí a Vox. No poden.
1: De fet, el que ho deies, Vox ha demanat al Partit Popular que no entretengui més el debat, que presenti ja la moció de censura, i Pepa Millán ha condemnat el PP abans d'hora dient que si s'asseu amb un colpista, referència a Carles Puigdemont, i és el que li demana Jordi Turull, ningú no entendrà a Núñez Feijóo.
4: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado y ahora resulta que se sientan o que pretenden sentarse con ellos.
1: No pretenden sentar-se perquè de moment no té cap voluntat de sentar-se, és el que li demana Junts per Catalunya.
3: I en tot cas, si sentés seria perquè ja està decidit. No,
5: però tindria bastanta gràcia que ho fes i que posés a Vox entre l'espasa i la paret de o votar amb Junts i per tant avalar això, yeah, o votar a Pedro Sánchez i salvar-lo.
1: Entre el sanchismo i el golpismo.
5: Exacte,
1: havíem
5: que triar.
3: Bueno, en el cas de Vox no sé si és tot lo pareix, és tot lo mateix. No?
5: A mi al final m'ha sorprès la sortida de Junts perquè quan, diguem-ne, esperàvem que diguessin, rebutgessin un cop més la moció de censura. És veritat que ahir Feijóo fa aquest pas de dir-ne instrumental i llavors això canvia les coses, que sigui només per convocar eleccions. I és veritat que és una proposta inassumible pel Partit Popular, però que entra dins d'una certa lògica política que tu t'hagis de reunir amb la direcció d'un partit. I és inassumible, per tant, a Junts, diguem-ne, el manté amb la tranquil·litat de dir no farem aquest pas de votar amb Vox, que això seria, diguem-ne, impensable des del punt de vista del partit, però alhora també a tots aquells sectors que li demanen que s'allunyi una mica més de Sánchez, doncs els hi dona aquest pas per dir, escolta, jo ho he intentat, disculpeu, però aquest senyor del PP no vol. Feijóo, vosaltres ho direu millor perquè els oients no ho saben, però la Neus i el Marcos van molt ben vestits avui.
1: Ara
5: sempre van ben vestits, però avui especialment mudats, sí, perquè han anat al Cercle.
3: Jo, he de dir que el Marcos, com que freqüenta més sovint aquests cercles...
5: Jo
3: és més habitual Feijóo, que vingui tan mudat.
5: He vist el Feijóo, diguem-ne, mentre dinava un tàper a la meva cadira, potser per això m'ha decepcionat encara més del que m'esperava, perquè quan esperàvem que enviés un missatge una mica atractiu, una mica cridaner, una mica de dir, ostres, continuant el que va fer ahir, ha sigut una mica decepcionant. És evident que a Feijóo no li interessa una moció de censura fracassada, perquè al final ell és pitjor parlamentari que Sánchez i en podria sortir perjudicat. Feijóo només necessita anar deixant passar els titulars dia a dia sense sortir gaire fins que hi hagi les properes eleccions. És evident que a Vox li interessa deixar en evidència aquesta debilitat de Feijóo i per això el pressiona, i que aquí tots estem fent aquest joc de ai, ai, ai, si volem una moció de censura, quan en realitat ningú està gaire per la labor d'una moció de censura. Com a molt, això sí, que Sánchez convoqui eleccions.
6: Jo estic d'acord amb el Mayol en que ningú està per la moció de censura. El principal problema és que el propi Feijóo i l'entorn de Feijóo portaven dies jugant amb això, sobretot a Madrid, a la gallega, i l'important de l'aparició avui de Feijóo al cercle bàsicament ha estat un que han surrat el tema de la moció de censura, no prendre dreceres, l'han surrat absolutament, per tant...
1: Ell no la pensa presentar, si no és que no té garantit guanyar-la. I com que no el té garantit, no presentarà.
6: El missatge que ha enviat és que, un, no presentaré la moció de censura. No, en el fons ja no calia, quan ha dit parlem de coses serioses, no calia. Al final, el kit de Waterloo, que és la manera que té Junts de dir no em poseu la pressió a mi, poseu-li al PP, és una mica absurd, perquè no desvelen cap misteri si expliquem que no hi ha cap via política entre el PP i Junts en aquest moment que estigui validada o per Puigdemont o per Feijóo o per tots dos, que estigui activa, ni amb Míriam Nogueras, ni amb Turull, ni amb ningú del partit. No hi ha contacte polític entre les dues formacions.
1: És que això és el que està pagant ara el PP, és que durant tota la legislatura ha estat incapaç de tenir un fil de comunicació amb Junts o amb el PNB, que tampoc no l'ha tingut.
6: Bona, però el del PNB és molt més sofisticat. I jo aquí, això que mateix que he dit per Junts, no ho diria pel PNB. Ho sento, és a dir... Llavors, en aquest moment, és a dir, les mocions de censura es parlen en reunions secretes. És a dir, no és fantàstic que vingui Turull a fer unes declaracions a Catalunya Ràdio i que em faci més, sisplau, però això no vol dir que això ho vagi a prosperar. Al contrari, que ho faci, que els polítics es parlin a través dels mitjans de comunicació, vol dir que les coses no passaran. Independentment d'això, el que ha dit Feijóo, bàsicament, el que s'ha dit als empresaris és no estic per pactes, no pactaré amb vosaltres, no us vull oferir res. I els empresaris, els que no els ha agradat el missatge clarament, però tampoc els ha agradat el to de el calendari juga al meu favor. Mm. Si les eleccions són del 2027 i estem a juny del 2026, vosaltres, el que ha vingut a dir-los als del cercle és vosaltres maneu molt, sou molt importants, però ja em vindreu a buscar.
3: Sí, els hi ha vingut a dir seré president, us agradi o no.
6: Amb la vostra ajuda o sense, sí. Literal.
1: Per tant, si algun empresari pensava que avui Feijóo vindria a seduir-los, a fer-los ofertes o allò, no s'ha trobat
3: no,
1: això.
3: No, gens. De fet, ho comentàvem amb el Marcos abans d'entrar. A mi m'ha sorprès perquè els oients ho sàpiguin, ell ha fet una... Primer hi ha hagut la intervenció de la presidenta, no?, que ha fixat una mica la posició del cercle, ha tornat, com sempre, a demanar el finançament per Catalunya, però llavors ha fet aquesta cosa de com és que Europa, el Parlament Europeu, els dos grans partits, no?, la socialdemocràcia i el PP i els partits liberals, us podeu posar d'acord i en canvi aquí és impossible, no?, i llavors després d'expressar, que això també ho ha fet la presidenta, no?, d'expressar la seva inquietud per l'escenari polític que hi ha actualment, no?, sobre la corrupció, i ha dit, escolta, amb coses com la transparència o el rendiment de comptes també hauríeu de poder posar-vos d'acord, no? I ell, quan ha pujat, amb la sensació aquesta d'una mica de... no sé si enfadat... amb un to com...
6: Sobrat.
3: Exacte, la paraula
6: no estava
3: sobrat,
6: emprenyat.
3: Els ha dit, escolteu, a mi... faig un reduccionisme, permeteu. Els ha vingut a dir, escolta, a mi no m'atabaleu amb això de posar-nos d'acord amb el PSOE, perquè això no passarà. I a més els ha posat l'exemple de vostès, si haguessin de posar-se d'acord o fer negocis amb una empresa que està en ruïna i amb gent delinquint i no sé què, oi que no s'hi atensarien? Doncs jo tampoc ho faré. I a partir d'aquí els ha anat dient... Els ha dit les coses que sempre els agrada escoltar al cercle, que és la baixada d'impostos, que això sempre els encanta. Amb el tema d'immigració, la música és la que volia escoltar al cercle, perquè era molt en la línia de les notes que ha fet al cercle, no?, d'un major control de la immigració. Però després els ha dit, amb això del finançament, us posaré a la cua, Catalunya. I a més, el que mirarem és que els ha vingut a dir el vostre govern gasta molt i, per tant, el que heu de fer és gastar menys i així tindreu més calés. No sé si ho explico bé. Llavors, clar, la sensació una mica de l'auditori és, home, perquè Feijóo, quan el van escollir líder del PP, en sectors empresarials també d'aquí, que a més ningunejaven molt a Casado, els hi va semblar bé, els hi va agradar, perquè tenien la imatge...
6: A Feijóo ja el convidaven com a president de Galícia, els agradava molt com a president de Galícia, hi havia una gran sintonia, i avui la sintonia era més igual. O sigui, més igual, demaneu el que vulgueu, el problema el tindreu vosaltres...
3: També és veritat que el Cercle, per exemple, a Pedro Sánchez, l'han tractat prou bé,
6: molt bé.
3: Això Feijóo també ho sap.
6: Però
3: jo
6: no
3: crec
6: era una
3: que l'any passat,
6: ja... No era una qüestió de si estimes més a papa o a mama.
3: No, sí, sí, aquests estimen el seu.
6: El Cercle volia tirar ponts cap al PP, clarament.
3: Sí, sí.
6: No hi havia una intenció de buscar-li les pessigolles.
1: No li han recollit el... Uau.
6: Bueno, hi ha una pel·li de John Travolta on li pregunten, vostè qui és? I Travolta diu, jo sóc el que diu com estan les coses. Llavors, i he tingut molt aquesta sensació de, jo sóc el que diu com estan les coses, i que no us agradi això, m'és igual, perquè això passarà.
5: El tema, com deia la Neus, és veritat que el Cercle ha tractat normalment bé Pedro Sánchez, però és que el Cercle, tothom qui té una mica de poder, el tracten especialment bé perquè es dediquen a això, diguem-ne. Després
3: sí,
5: ja
3: també
5: podem
3: és
5: anar a la part procés i a la part de polítics d'independència en aquest moment. Però...
6: Jo he vist a Casado sortint fugint a una furgoneta de la jornada del Cercle.
5: A la gent que té poder,
3: No, però també és veritat que aquests dirigents polítics, o sigui, recorda quan hi va anar Pablo Iglesias, també quan estan en aquell escenari també intenten agradar al públic.
5: Sí, tenen un punt de seducció. Sí, és aquesta cosa mútua. On anava és, Feijóo quan parla al Cercle no només parla a la gent que hi ha allà, sinó que parla a un tipus de votant català que existeix, que és el català moderat, que en un cert moment amb un PP moderat hi pot anar. Aleshores, Feijóo avui ha anat amb una actitud, ja no només el discurs, sinó l'actitud que vosaltres dèieu que era sobrat, bàsicament, que no sé si li interessa molt, ens ha dit que és veritat que vas molt bé a les enquestes, però els polítics que... guanyen les eleccions un any vista, el dia de les eleccions a vegades pateixen una mica, i normalment el PP quan ha patit ha sigut perquè realment a Catalunya ha fet un resultat pèssim. Vull dir que no sé fins a quin punt aquesta estratègia d'anar tan de sobrat i de dir, bueno, això del finançament és que no ho heu de gastar tant i deixar només a despotricar de Sánchez, que òbviament tampoc té molts amants en un cert sector, en aquest sector de votants, li pot sortir tan bé i no fer ni el mínim gest que potser altres sectors no se'l creuen mai, però en aquests sectors del Cercle sí que sempre és benvingut.
3: I a més és interessant, ho comentàvem també amb el Marcos, no? Perquè diu, en teoria, en principi, el debat, havien de parlar, doncs, de política... No posar el perfil més estadista, perquè em sembla que seria exagerat, i més en aquest cas, però una mica parlar de cap a on ha d'anar Europa, a més, les empreses aquí, des del propi conseller, fins a empreses estan molt interessades en tot el tema de la defensa, vull dir, li havien posat en safata com perquè se l'evés una mica, i només començar els he dit, escolta, jo fa 15 anys que vinc, ha dit alguna cosa així com... ja sé que m'enganyeu, o aquí enganyeu tothom, no?
6: No em deixaré enganyar. Ja sé que vostès són especialistes en portar a gent molt important en el moment més incòmode possible. O sigui, ha estat una descripció literal de molt bé com funciona el Cercle d'Economia. O sigui, a mi, jo sé que a ells no els ha agradat, però a mi m'ha agradat molt, Feijóo. O sigui, ha dit moltes coses que potser fins i tot a mi m'hauria agradat dir i no...
1: I no has gosat mai.
6: No havia gosat mai, he pensat... Alberto, molt bé.
3: Però què és el que t'ha agradat? A mi m'agrada perquè ha donat titulars, però què t'ha agradat?
5: És veritat que ha fugit de la impostura.
6: Escolta, havia 7 persones de l'IBEX 35 allà assegudes. 7.
3: Perdó, parèntesi, saps per què ho sap?
6: Bueno, perquè
3: s'ha posat allà al costat de l'escenari, que jo l'he vist, i estava allà mirant qui entrava i sortia.
6: I sortia a prendre nota. Escolta'm, llavors... I l'actitud ha estat més igual. Agraeixo els seus consells, però faré el que cregui convenient, ha dit literalment. O sigui, no he vingut aquí a escoltar, he vingut aquí a dir com està la situació, a dir que el que passarà, no faré de salvar... Clar, clar, la presidenta del Cercle li estava demanant pactes transversals amb, amb el PSOE perquè no pugui la ultradreta. No. O sigui, no, no faré de salvavides del, del PSOE. No. O sigui, ha estat... No ha donat res. No ha donat res. Si les municipals li van bé a Catalunya... algú començarà a inquietar-se, algú d'aquests senyors tan important del Cercle i que normalment marca molt la pauta. Estem parlant del lobby empresarial més important i més poderós d'Espanya, sense cap mena de, sí, sí. De dubte, i algú podria començar a pensar que...
3: Clar, però quan llavors... la presidenta li diu no es pot, se va revisant les notes, diu, no es pot construir des de la confrontació permanent, i ell ha vingut a dir... que m'és igual, que continuaré confrontant i que guanyaré no, igualment, saps?
6: És que li durava igual tot. Li durava... Jo poques vegades... Bueno, no, en 30 anys... Que
3: igual és veritat que és així.
6: Jo fa 30 anys que segueixo el Cercle, les jornades del Cercle. No havia vist mai un polític espanyol tan sobrat com ha vingut avui Alberto Núñez Feijó a dir que li importava tot tres i que d'alguna manera no ho ha dit així, però que el calendari estava jugant al seu favor i que ja us ho trobareu.
5: Bé, demà, demà hi ha Sánchez, no? Si no em falla...
6: Sí, demà hi ha Sánchez.
1: En les mateixes jornades del Cercle d'Economia, a veure...
6: Sí, sí, perquè el president sempre tanca. Sí,
1: este, sí. Una cosa, estic tanca. Per convidar-vos a tots dos perquè ens feu la contracrònica, com heu fet avui, perquè realment heu fet una contracrònica molt suposa.
3: Jo, com que m'has donat un boli,
1: no?
3: A les teves ordres, ja
1: carai,
3: ho saps.
1: Doncs bé, demà veurem com reben a Pedro Sánchez. Però, en tot cas, aquesta ha estat la sensació que han tingut tant la Neus com el Marcos, que han estat presents en aquesta compareixença de Núñez Feijó al Cercle d'Economia. Passen 5 minuts de dos quarts, si no voleu afegir res més sobre la situació política, fem una pausa i de seguida anem sobre una altra polèmica que es va generar ahir quan es va saber el missal del Papa en la seva visita, sobretot a la Sagrada Família, amb una presència molt minsa del català i, de fet, en l'acte principal, que és la consagració de la Torre de Jesús, de la Basílica de la Sagrada Família, íntegrament en castellà. Avui hi ha hagut moltes reaccions a tot això.
7: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
5: Bon Preu i Esclat.
6: Hola.
7: Hola.
8: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Catalunya migdia.
9: Tot costa.
10: La temporada del 10.
11: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
12: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
13: 10 temporades ja.
14: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
15: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: Per molts anys i que en feu molts més.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
16: Passen 9 minuts de 3/4, seguim al Catalunya migdia, el dia en què la Conferència Episcopal Espanyola no s'ha volgut pronunciar sobre aquesta absència que dèiem del català en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. S'ha limitat a dir que caldrà esperar per veure quina llengua utilitza finalment el Papa Lleó XIV al moment de la veritat. Mentrestant, el govern de la Generalitat assegura que està gestionant directament amb el Vaticà i d'acord amb l'Església Catalana que el pontífex parli en algun moment en català. Així ho ha dit la consellera portaveu Sílvia Paneque.
17: Tota l'organització dels actes litúrgics i les llengües que s'utilitzen no correspon al govern. En tot cas, sí que tant el govern com la Conferència Episcopal Tarraconense han traslladat la importància del català a Catalunya i haig de dir que s'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió.
16: I és que són molts els que demanen que el guió d'aquesta visita papal es modifiqui per tal de donar-hi més presència al català. Per exemple, partits polítics, Jordi Turull de Junts o David Cid dels Comuns.
18: És la llengua amb què la gent resa, que és la llengua amb què la gent va a missa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, doncs el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
19: Estem a Catalunya, la nostra llengua pròpia, com diu l'Estatut, és el català, doncs jo crec que seria un gest de respecte que el Papa també utilitzés el català en la seva visita a Catalunya.
16: I també entitats com la Fundació Catalunya Religió, que creu que encara hi ha marge per fer canvis en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família. El director de la Fundació, Jordi Llisterri, ho ha dit als matins de TV3.
20: Jo crec que de la missa poca cosa hi haurà canviat. Però que de la benedicció es pugui modificar la qüestió lingüística, i més veient ara també s'ha explicat que el govern també està treballant en aquest sentit, que diguem, el clamor diguem, és bastant clar sobre això, jo crec que hi ha marge per modificar el tema lingüístic de la benedicció de la Torre de Jesús.
16: Recordem que la benedicció és el que està íntegrament en castellà. A la missa de la Sagrada Família sí que hi ha algun, per exemple, la salutació, una de les lectures i en algun altre moment, doncs que sí que hi ha presència del català. Però és en la benedicció que al final acaba sent l'acte més multitudinari, més mediàtic i que segurament tindrà més repercussió a nivell internacional, perquè no deixa de ser doncs, la consagració d'una torre, d'un edifici com la Sagrada Família, que és icònic, doncs aquesta sí que ara mateix està íntegrament en castellà. Veurem si les gestions dels uns i dels altres aconsegueixen canviar alguna cosa. No sé com ho veieu tot plegat.
7: no agradarà la meva opinió. U, prou de fer el ridícul, sisplau. U, crec que, no sé, Sant Mateu, és que jo sóc de col·le religiós, però fa molt de temps que Déu, Nostre Senyor i jo vam trencar. Llavors,
10: a Déu
7: el que és de Déu i al César el que és del César. Crec que era Sant Mateu, però no es fèieu molt de la cita evangèlica en concret. Però, sisplau, separació d'Església-Estat. Sisplau, el que digui el papa no és responsabilitat del conseller de Política Lingüística. Sisplau, si algú té alguna protesta, que em vagi al Vaticà o que vagi a l'arxidiòcesi. O sigui, és a dir, la consellera Paneque no ha d'estar dir... És que, o sigui, cada cop que fem això, un, fem el ridícul, dos, acabem malament. No hem après res de Xixena. Quan fa gairebé 20 anys el Vaticà va dir que això era un tema d'art religiós. I nosaltres vam decidir que continuàvem pleitejant per la via civil perquè érem catalans i teníem la raó. No, no, era un tema d'art religiós, s'havia d'arreglar l'Església. No era tema nostre. No. I això és igual. És el que... Això, i entre nosaltres, pel futur del català, irrellevant. És a dir, no pot ser que no... No, ho sento. La benedicció papal del papa, és a dir, no arreglarà els problemes que té el català. És a dir, no podem tenir... És a dir,
13: ni
7: tenir,
13: Déu, quasi.
7: No, escolta, el govern té un acord amb Netflix. Té un acord amb Netflix. I Netflix ha fet la maleïda pel·lícula de les princeses K-pop, que està molt bé, però que he vist 18 vegades per culpa del meu fill, i aquesta pel·lícula no s'ha doblat al català. I tenim un acord. I aquí no diem res, però si el papa no diu una frase més o no, el futur del català està en perill. Prou, prou. Són debats que no ens fan cap mena de bé, que ens fem pitjor, ens perjudiquem, o sigui, i sobretot que intel·lectualment no dona el nivell. O sigui, no. Això és un tema religiós que s'ho arregli l'Església i, en tot cas, pel futur del català, absolutament irrellevant. Ho sento. I, sobretot, la Generalitat no té res a fer i els polítics que se n'apartin.
16: A veure... Veu pels altres.
13: No, és que, clar, després d'aquest monòleg...
16: Panegíric.
13: Després d'aquest monòleg... És com difícil. Una... És evident que el català no depèn de si la benedicció es fa en català o no.
7: La resta també és evident.
13: Dos.
16: No. Hi ha alguna cosa que se't pot rebatre molt fàcilment, perquè ja has començat dient que s'ha de separar el que és religiós del que és estatal, quan costa, per exemple, hi ha un munt de diners, 5 milions d'euros, que costen a les arques públiques.
13: És a dir, no s'està separant Església i Estat quan se'ls està cedint gratuïtament l'estadi de Montjuïc, quan tenim la ciutat plena de banderoles, que suposa que hem pagat tots els contribuents de Barcelona, quan s'estan posant diners públics que ni els que estan bé amb Déu ni els que no se'ls ha preguntat si els volen posar. Per tant, aquesta separació no és tan clara. Dos, ara jo no apel·laré com s'està fent a Gaudí, que el van detenir perquè volia parlar català. En fi, crec que pot ser un argument, però seria un argument més. Però sí crec que aquesta benedicció que es veurà tot el món, si es fa en català, doncs potser hi haurà gent que descobrirà que aquí es parla una llengua i, per tant, a mi personalment m'agradaria que la benedicció es fes en català. 3. Pel que expliquen els que estan seguint aquesta informació, que no és el meu cas, el que expliquen és que els bisbes catalans ja van intentar amb la conferència episcopal, que no és la més comprensiva normalment amb aquestes qüestions, que hi hagués més català, com quan hi va haver, quan va venir Benet XVI, que va parlar, pel que sembla, inicialment,
16: més
13: del que està previst, no? I la conferència va decidir que no. I, per tant, si m'apures, el govern, que paga una part important d'aquesta festa multitudinària de la visita del papa, que és un cap d'estat i un cap religiós, però ja està, no? Em sembla bé que demani que es faci en català. Després faran el que voldran, evidentment, com ho fan amb tantes altres coses, com ho fan amb temes de finançament del Vaticà, com fan altres coses, però a mi no em sembla malament que el govern ho demani. La projecció d'aquesta imatge, que a més quedarà per la història de Catalunya, doncs estaria bé que fos en català. Si això és fer el ridícul, home, com a mínim intentar-ho, sabent el que dius tu, que acabaran fent el que vulguin.
16: I de fet, una cosa que estava pensant, és a dir, de la mateixa manera que el papa entén que com que ve a, des de la seva òptica, Espanya pot utilitzar el castellà, que ell el domina, afavorit que sigui, doncs si ve a un lloc on també hi ha una altra llengua, que és el català, també el pot utilitzar, perquè si no, o sigui, si és tan indiferent la llengua que utilitzi, escolta'm, que faci la benedicció en anglès, que és la seva llengua materna, o que la faci en llatí, que és la llengua oficial de la, del Vaticà. Però oi que la canvien i canvien al castellà, perquè des de la seva òptica, com que estem en Espanya, utilitzem el castellà. Doncs si canvies la teva llengua, que és o l'anglès o el llatí, i passes al castellà, doncs escolta'm, pots passar al català perfectament, perquè al final aquí hi ha la llengua catalana, que també és oficial i que per tant pot tenir servir com a reclam per tal que tothom entengui que hi ha una llengua que és tan útil com qualsevol altra per fer fins i tot una benedicció d'una torre d'un edifici.
2: I que de la mateixa
7: manera... És que la utilitat de la llengua no està en qüestió. Jo només dic que no és un tema polític. No és un tema per fer política ni perquè els polítics comencin a entrar en un debat polític.
2: Però els polítics fan,
7: és a dir, no és culpa de la Generalitat.
13: Però no és polític si tindrà Pedro Sánchez enganxat tota la visita?
7: Bueno, aquesta és una altra. Estic extremadament en contra de la participació del Papa en el Congrés, Marcos, per exemple. I que diguin que ho fa com a cap d'estat. Sisplau. O sigui, és que
2: els polítics fan política amb qualsevol cosa. Vull dir, això tampoc ara descobrirem. Vull dir, fan política amb futbol, fan política amb qualsevol cosa que poden fer-la.
13: En teoria els paguem una mica per això.
2: Després, de la mateixa manera que s'ha elogiat el govern per la tasca que han fet per aconseguir que el Papa passi per Barcelona i faci tot plegat, també se'ls pot dir, ostres, doncs en aquests missatges els hi podríeu haver dit que en comptes de fer com Bruce Springsteen i dir bona nit Barcelona quan saluda, doncs als moments importants també fes alguna cosa en català, com per cert ho dèiem abans, va fer Benet XVI, que en el moment de dir aquest és l'altar de la Sagrada Família i el consagro, aquest precís moment petit el va fer en català. I és una polèmica extremadament absurda perquè si a part de la lectura, si a part de la salutació, algun moment d'aquests, com bé diu la Neus, que són una mica lluminosos, una mica històrics...
16: Són quatre paràgrafs.
2: Exacte.
16: És que són quatre paràgrafs, perquè ahir, com que va passar el missal, es veu, són quatre paràgrafs que fa el papa en el moment de la benedicció de la Torre de Jesús. Doncs d'aquests quatre, algun podria ser en català.
2: Exactament.
16: Tant deu fossin els quatre, eh?
2: Si tu en fas un o dos, a ningú li sorprendrà. A ningú sortirà, no hi haurà manifestacions al carrer, no baixaran els d'Artós a protestar i a cremar la Sagrada Família, ningú protestarà. En canvi, si ara el Vaticà cedeix i diu ostres, doncs ara sí que farem un paràgraf, o l'homilia la farem en català, ara ja seran les concessions del papa al nacionalisme, que és una polèmica que veiem des dels nostres ulls i que al Vaticà li és absolutament igual, sens dubte, però que, ostres, doncs aquí hi ha hagut alguna labor de lobby ben feta per part de la Conferència Episcopal, o mal feta per part dels bisbes catalans, o de la Generalitat, o de qui sigui, o poca vista per part del Vaticà, que amb un paràgraf més, ens haguéssim estalviat una polèmica absurda, segurament, com moltes de les polèmiques polítiques de cada dia, però ens haguéssim estalviat.
16: És que a banda dels polítics, és evident que això ha generat un malestar en una part dels catòlics i dels feligrosos i dels cristians que volien sentir-ho en català. A tu no t'ho semblarà, perquè a tu no t'ha molestat, però molts que sí, molts feligrosos que deuen pensar, un dia, la meva llengua no hi surt reflectida en un moment culminant de la visita del papa.
7: Però... És un problema de tu amb la teva església i per tant i amb el teu líder religiós. Mm. Amb el teu líder, per tant, és a dir, jo crec que la classe política aquí...
13: Bueno, però seria així si els polítics, la classe política com dius tu, o els governs no haguessin intervingut en res en aquesta visita. Però és que no és així. És a dir, tu dius, anirà al Congrés. No, és que Pedro Sánchez ve a la Sagrada Família. És que el tindrà enganxat a mig viatge. Mm. I sí que és... I té un component també polític a la pròpia agenda que ha fet el Vaticà. És a dir, el fet d'anar a Canàries, que em sembla que és una de les coses més interessants que fa, en aquest moment, venint, per exemple, d'on venim, de l'aprovació que hi va haver ahir d'aquesta... regulació...
16: Ho tinc al guió, però queden 9 minuts per arribar a les 4, no sé si tindrem temps.
13: És igual, amb aquesta...
7: Estem parlant de grans temes.
16: Sí, home, sí.
13: No, vull dir que em sembla interessant, vull dir que no és una visita només religiosa, és evident.
16: Tot el que fa el papa en aquesta visita té una lectura política. La visita a la presó, per exemple, també s'ha llegit de manera política. Hi ha un missatge aquí, i efectivament la visita a les Canàries...
13: O els barris que visita
16: a les Canàries és molt clara, en un moment en què les Canàries han viscut en primeríssima línia tota la crisi migratòria, vull dir, no és gratuït a les Canàries i no en una altra zona de l'Estat. Vull dir que jo crec que hi ha missatges polítics que es fan en tots els viatges que fa el papa.
2: I a més imaginem que li pregunten a la consellera Paneca i diu, no, mira, és que no hi podem fer res,
13: i això
2: és un problema dels catòlics, que parli com vulgui. O imaginem que hagués fet tota la missa a Madrid en llatí. Quina polèmica hi hauria, no? Doncs, per tant, és normal... que hi hagi algú que digui, home, doncs algun paràgraf en català més podria fer, i més, ja et dic, quan Benet Sets el va fer, i a ningú li va, a ningú li va importar que ho fes. No, no, i si, va fer la edició en castellà igualment.
7: Em semblaria bé que ho fes. El que em sembla malament és aquesta responsabilitzar els polítics del que fa l'Església Catòlica o del que fa un líder religiós, o sigui, no.
2: No, més que responsabilitzar, no, home, és tema... evident que hi ha gent que dirà que és culpa del conseller de Política Lingüística, però més que responsabilitzar és dir, doncs potser els que poden fer més que jo, diguem-ne, no? Ah. Qui pot fer alguna cosa? Doncs els bisbes catalans, la Conferència Episcopal, i segurament el govern té un accés al Vaticà més proper que nosaltres. I per tant, i per és aquí, és allò de Jordi Pujol de dir, bueno, esperem que es vagin a manifestar davant de la plaça Sant Jaume, perquè aquí és on poden fer coses, encara que siguin els que menys en poden fer de tota la resta de poders, diguem-ne.
13: I per com s'hi ha implicat el govern en aquesta visita? Perquè els hi cau més bé el papa?
7: No, perquè el president,
13: el president és catòlic. És catòlic i practicant, pel que sigui, s'hi han implicat. Perquè Pedro Sánchez, que sapiguem, no és d'anar a missa, com Salvador Illa, i en canvi també s'hi ha implicat pels seus motius. Potser que també tindrà els seus, i segurament són polítics, no són religiosos.
16: No, segur.
13: Però s'hi han implicat, vull dir, se l'han fet molt seva, aquesta visita, i per tant, seva i de tots, perquè la paguem entre tots. Llavors, home, a mi em sembla bé que ho demanin, la veritat, em sembla bé. I una cosa volia dir, quan has dit allò de Netflix... Ara em diràs, per què m'obres aquest meló?
16: D'aquí 7 minuts han de saludar el Garriga. Vull dir, a partir d'aquí, en 7 minuts
13: us queda. Estic molt d'acord perquè amb el tema de les plataformes, perquè l'altre dia vaig intentar veure Rabalejar. Mm-hmm. Dic vaig intentar perquè a HBO està doblada al castellà i no tens l'opció de veure la versió original. O sigui, pots veure pel·lícules coreanes en versió original, si vols, i no pots veure a l'Auqué parlant en català. Que ja sé que després es veurà el 3CAT, i per tant, benvinguda sigui el 3CAT, però clar, penso, ens omplim la boca de que s'ha de preservar el català, i resulta que tens una pel·lícula filmada a Barcelona, amb producció catalana, amb actors catalans, a HBO, i no la pots veure en català. Sí. A qui en corresponda.
2: Clar, això, en castellà, això és qüestió de la negociació dels drets.
13: A qui correspongui.
2: No? Sí. Ja. És una cosa diferent de no veure les guerreres K-pop, has dit? És que no estic familiaritzat amb aquest tipus de material audiovisual.
13: No, però quan es parla de la importància del català, jo crec que en coses com aquestes te n'adones que queda molt per fer. Perquè, clar, si una pel·lícula com aquesta no la pots veure en versió original...
2: I qui ho pot fer és l'Església perquè es necessita un miracle.
7: No!
16: 6 minuts per arribar a les 4. Serà molt breument, però la Unió Europea efectivament ha donat llum verda perquè els estats membres puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, ha volgut implantar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació. Alemanya i els Països Baixos ja han mostrat interès per obrir aquesta mena de centres fora de la Unió Europea. Com a requisit, només es podran instal·lar en països segurs on es respecti els drets humans, diu la futura llei. En la primera llista de països suposadament segurs, la Unió Europea ja ha inclòs la Índia, Colòmbia, Bangladesh, el Marroc o Egipte, que són dictadures. Tot això ha comportat crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans. Amnistia Internacional, per exemple, denuncia que la mesura afavorirà abusos. Olivia Sundberg, responsable de migracions d'Amnistia Internacional a Brussel·les, ho ha denunciat a 3CAT.info.
3: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Porque por su propio diseño estos centros entrañan un riesgo de, por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto situaciones prolongadas de limbo e incertidumbre en terceros países.
16: Sundberg també alerta de l'enduriment que està suposant a la política migratòria europea enmig de la pressió dels partits de dreta i d'extrema dreta a tot el continent. No sé com veieu aquesta mesura, que quan es va començar a parlar fa alguns anys semblava un punt de ciència-ficció i ara, en canvi, ja hi ha països que ho defensen obertament i la Unió Europea també.
7: Bueno, a Itàlia ha estat un fracàs.
13: Sí.
7: A Itàlia ha estat un fracàs. Això, és a dir, a Itàlia, que era el gran pla Meloni, perquè l'ultradreta italiana no és com la nostra, és una ultradreta que pensa. És a dir, no, perdona,
13: d'això
7: requeriria un debat més llarg, però ells quan arriben diuen tenim aquest pla per la migració, centres a Albània, país segur, on ens gastarem 35.000 euros per immigrant i li pagarem als albanesos perquè els tinguin allà. Evident, això no s'ha pogut fer. En la pràctica,
18: van construir el primer complexe i pràcticament, si no m'equivoco, es va enviar a 4 o 5 persones que van haver de tornar perquè legalment... És a dir, la cobertura...
16: Es va trobar amb la confrontació de molts jutges italians que van derogar algunes de les mesures que feia...
18: A part de que és una barbaritat gastar-te aquesta quantitat de calés per enviar a gent a un limbo, a un lloc on literalment és difícil saber de com se surt d'allà, independentment dels tractes que rebin, que jo tinc seriosos dubtes que aquests tractes siguin mínimament dignes i que respectin els drets humans, però independentment d'això, el problema és com surts d'allà, com no converteixes en el personatge de la terminal.
13: Tu has dit la paraula, a mi em sona una barbaritat. És a dir, a vegades penso, d'aquí, no sé, 50 anys, no?, que diran els llibres d'història, els documentals, no?, perquè si això ho estigués proposant Trump, aquí hi hauria gent que es posaria les mans al cap, quina barbaritat, i en canvi hi ha gent que aquí ho pot estar defensant, fins i tot des de perspectives no necessàriament de l'extrema dreta, que jo crec que és el que mou aquest moviment, no? Espanta, la veritat, i que clar, que diguin no, però els que tenen famílies amb menors intentaran que no passi, no? I dius...
2: Intentaran, aquesta és la clau. No, és tristíssim i és una barbaritat, com bé dèieu, però al final és l'evolució de la Unió Europea, que fins i tot en aquella Unió Europea més woke de les canyetes de paper per fer la burla, ja les polítiques migratòries eren molt dures i de l'ala centre-dreta cap a l'extrema dreta. Ara que la Unió Europea ja està virant a la dreta extrema dreta en tot el seu conjunt, doncs és el pas natural, bàrbar, però natural.
18: Però Mayol, ja és que no es tracta de ser woke o no ser woke, és qüestió de sentit comú.
2: No, em referia que quan la majoria de polítiques d'Europa anaven cap a un to progressista i en certes mesures socials, en polítiques migratòries no anaven en aquesta direcció.
18: Pensem a Espanya. Ens fan falta entre 250.000 i mig milió de vivendes de protecció oficial. Qui les construirà?
2: Sí, sí.
18: Està molt bé per l'informe Fènix. En molts sentits estic absolutament d'acord, però hi ha petits problemes com aquest. Li demanem a la vegada... Ahir va passar al cercle. Li demanaven a la vegada al Salvador Illa que tingués més control migratori i que desplegués les polítiques de vivenda. Jo pensava... alguna cosa no acaba de casa.
16: Bé, doncs veurem, però efectivament aquesta mesura es va aprovar ahir. Hi ha alguns països de la Unió Europea que s'han mostrat de seguida molt interessats a fer-ho, d'altres que han dit que no ho pensen fer, com per exemple França o Espanya, que han dit que ni parlar-ne, en canvi d'altres han dit, bueno, escolta'm, mirem-nos a la lletra petita perquè a mi això em pot interessar, una mena de subcontracte.
2: Deixa'm dir-te que m'ha escrit un oient dient que ahir va veure Rabalejar en català, només aquest, a HBO.
13: No.
2: Ahir, a mi és el que m'han escrit, no he tingut temps de comprovar-ho perquè no tinc HBO aquí al mòbil, però jo ahir la vaig veure en català.
16: Sí, Neus Tomàs és com la meva mare, que a vegades li costa una mica en els menús
13: trobar les llengües. No, perquè Neus Tomàs, perquè li ha passat el trajet del diari millor que jo.
16: Bé, no ho sé, escolta'm, vos ara...
18: Espera, que ara no escrigui dient que ha pogut veure les pitjors cap perquè hi pot fer en català, perquè llavors estem acabats.
16: No, doncs escolta'm, igual que no el sabies trobar, ara us poso en contacte amb l'estudiant, a veure si us posen en solfa. Gràcies a tots tres, fins la pròxima. Arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Fins demà a les dues, bona tarda de dimarts a tothom.
4: Trescat Info.
21: Bona tarda, són les 4. Junts s'obre a escoltar la proposta del Partit Popular per presentar una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però reclama a Feijóo que li expliqui personalment a Carles Puigdemont. El líder del PP assenyala que la petició de Junts no és seriosa i, a preguntes dels periodistes, tanca la porta a anar a Waterloo. El govern mou fitxa per intentar convèncer el papa Lleó XIV perquè parli en català en alguns moments de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra per aconseguir que el català tingui més presència durant la visita del pontífex. Rècord d'afiliació a Catalunya. Al maig s'han fet 50.000 nous contractes i ja es frega els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, hi ha 6.900 aturats menys que el mes passat. La reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, però sobretot ha disminuït el sector serveis. Amnistia Internacional alerta del risc de violacions de drets de migrants amb la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació en països de fora de la Unió Europea. Les regles europees han quedat aprovades, pendents només de ratificació, i donaran via lliure als governs per replicar en altres països el model de Meloni a Albània. Israel demana evacuar una població al sud del Líban hores després que Donald Trump presumís de propiciar una aturada dels combats que els enfronten amb Hezbollah. Trump va mirar d'intercedir durant una trucada amb Benjamin Netanyahu, on el va qualificar de rotundament boig i d'ingrat. Manifestació de docents contraris al preacord de divendres del govern i als sindicats majoritaris del sector. El Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga d'avui de Barcelona en un 11%. Prop d'un 30% dels docents han participat en la consulta sobre el preacord, que durarà fins dijous. 17 anys després del gran èxit de la novel·la Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett publica El club dels indomables, que tracta el paper de la dona al conservador estat de Mississippi dels anys 30. L'autora admet a 3Cat Info que va viure moments difícils després de les crítiques que va rebre el seu primer llibre per apropiació cultural.
5: Esports.
6: El Barça visita el Camp de Múrcia a les 7 del vespre en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. També avui Madrid-Tenerife a les 9. També a les 9, tercer i definitiu partit de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró, mentre que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i, a més, rebaixarà en dos anys 20 milions d'euros la massa salarial.
21: Tarda de ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, a les comarques de Girona, el Berguedà i Osona. Localment amb calamarsa, a la resta del país cel variable. La calor es manté continguda amb màximes que no passaran dels 34 graus.
5: 3Cat Info.
21: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
5: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
21: Junts s'obre a escoltar la proposta del Partit Popular per presentar una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però desafia el líder popular Alberto Núñez Feijóo emplaçant-lo a anar a Waterloo a explicar-li a Carles Puigdemont. Després que ahir Núñez Feijóo emplacés Junts i el PNB a donar suport a una moció de censura instrumental, sense Vox al govern, avui des del matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha mogut fitxa. D'entrada no es tanca a escoltar la proposta, però posa una condició que fins ara ha estat una línia vermella infranquejable per als populars: visitar Puigdemont a l'exili.
22: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
21: Ara bé, el número 2 de Junts, Jordi Turull, insisteix que la via més ràpida és que Pedro Sánchez convoqui eleccions.
22: És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no?
21: Doncs bé, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, assegura que la proposta de Junts no és seriosa i ha deixat pràcticament tancada la porta a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo per negociar una moció de censura. Feijóo, que ha participat avui a les jornades anuals del Cercle d'Economia, ha evitat respondre al desafiament de Junts davant de l'empresariat català, però a la sortida ho ha descartat davant les preguntes insistents dels periodistes. Barcelona, Marta Corbalán.
23: La proposta de Jordi Turull ha durat poca estona perquè Feijóo l'ha enterrada unes hores després. El líder del Partit Popular ha esquivat referir-s'hi directament en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida Feijóo ha menys tingut l'oferiment d'anar a Waterloo. Amb un escuet hem de parlar de coses serioses.
24: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
23: Davant l'empresariat català, Feijóo ha insistit que cal una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa davant la cascada de casos judicials que esquitxen el PSOE. Sense mencionar cap partit en concret, ha demanat a tots els que volen eleccions urgents que donin suport a la moció, en al·lusió a Junts y los nacionalistas vascos.
24: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
23: Feijóo també ha volgut deixar clar que la moció de censura no és una drecera per intentar ell arribar a la Moncloa.
24: No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
23: El líder del Partit Popular ha advertit que només se surt del col·lapse retornant la veu als ciutadans en unes eleccions.
21: Ho deia el Cercle d'Economia, les grans energètiques espanyoles, Repsol i Naturgy, han estat molt crítiques amb el model energètic que està impulsant la Unió Europea. El de la descarbonització creuen que està desplaçant tota la indústria cap a la Xina, amb les greus conseqüències que això pot tenir per a la sobirania energètica d'Europa. Ho dèiem, s'han pronunciat a les jornades del Cercle d'Economia i ho ha seguit en aquest cas la Sara Riera.
8: Repsol i Naturgy han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries. Lamenten que només s'ha apostat per una tecnologia, l'electricitat, i que les empreses que, com elles, utilitzen els combustibles fòssils se les ha cosides a regulacions. Moltes marxen i el resultat és que Europa no té sobirania energètica. Es va veure amb la gran apagada de l'any passat, han dit, i ara amb el tancament de l'Estret d'Hormuz. Antoni Brufau, president de Repsol, i Francisco Reynés, de Naturgy.
9: Para ser líder de la descarbonización, los demás te tienen que seguir y no estás equivocado. Nadie sigue, porque nadie, todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
11: A nadie se le exige acertar. Però sí, lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
8: Malgrat tot, també han comentat que no creuen que el model energètic canviï en els pròxims anys. Ara mateix el 80% de l'energia que genera Europa encara necessita combustibles fòssils i això porta funcionant així des de fa 50 anys.
21: El govern espanyol acusa Alberto Núñez Feijóo, tornem a la qüestió de la moció de confiança, de fet, a la moció de censura, de ser un cínic i d'estar desesperat per demanar a Junts i al PNB que l'ajudin a fer fora Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
12: La Moncloa ironitza amb la proposta de Feijóo i li recorden que s'ha dedicat durant anys a insultar Junts i al PNB. És contradictori, diuen que ara els demani favors. La ministra portaveu, Alma Saiz, resumeix l'actitud de Feijóo amb aquestes dues paraules.
15: Cinismo y desesperación. Y estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijóo, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa. Y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
12: Absoluta tranquil·litat a la Moncloa per una moció de censura que diuen està abocada al fracàs i estan convençuts que el líder del PP no l'arribarà a presentar mai. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu a Feijóo que si vol ser útil i realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
25: Yo le digo, mire, no querer dialogar con el gobierno y ahora querer pedirles favores a Junts y al PNV después de lo que han dicho de ellos. Pues en fin, yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
12: Les comunitats del PP ja s'han despenjat de la ronda de reunions que farà el Ministeri per negociar el nou model de finançament. La idea és reunir el Consell de Política Fiscal abans de vacances i aprovar la nova llei tornant de l'estiu per votar-la al Congrés a la tardor.
21: En un altre gest a les comunitats, el Consell de Ministres ha aprovat els pagaments anticipats a les autonomies. Catalunya rebrà 30.000 milions d'euros, és una xifra rècord, però abans la llei s'haurà d'aprovar al Congrés, on Junts i el PP ho han tombat dues vegades. Per primer cop, els ajuntaments amb superàvit el podran destinar a inversions sostenibles. És una de les reclamacions de Junts.
5: 3CAT Info.
21: 4 i 10 minuts, el govern i el Parlament traslladen al Vaticà la seva petició perquè el papa Lleó XIV parli més en català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons l'executiu, també s'estan adreçant al Vaticà a la Conferència Episcopal Tarraconense. A l'espera de veure si la Santa Seu fa canvis en el guió, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra. Jordi Turull, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra.
18: És la llengua amb què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
26: Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
21: El bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, també reconeix que li hagués agradat que el català tingués un paper més rellevant.
27: Hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estant a Catalunya la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
21: El govern hi treu ferro i la portaveu Sílvia Paniqué destaca que el gest més important del Vaticà és que el papa vingui a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort de Gaudí.
17: Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya i el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar la importància del català a Catalunya, com element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
21: Falta veure què passarà en la resta d'actes com el de l'Estadi Olímpic, la visita a Montjuïc o la trobada a la presó de Brians, però el govern confia que el català hi tindrà un pes rellevant. La Conferència Episcopal Espanyola es mostra prudent sobre l'ús del català en aquesta visita de Lleó XIV. No es volen pronunciar perquè diuen que cal esperar per veure quina llengua fa servir finalment el papa. Tampoc concreten si el pontífex s'acabarà reunint amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església, com li reclamen alguns dels supervivents. Anem en directe a... No, ho fem amb el Dani Sainz Viaja.
0: El comitè organitzador de la visita se'n renta les mans i diu que és responsabilitat de la Santa Seu decidir en quin idioma s'expressa el papa. Això sí, el coordinador adjunt, Fernando Jiménez Barrio Canal, tampoc tanca la porta al fet que Lleó XIV puga dir algunes paraules en català més enllà de la salutació.
1: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre, y hasta que no lo veamos pues no podremos tomar una opinión al respecto.
0: La Conferència Episcopal també desconeix si el papa rebrà les víctimes d'abusos sexuals. Diuen que si es fa la reunió se sabrà a posteriori. Per ara hi ha víctimes que han demanat la trobada que no han rebut resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat, que des de l'anunciatura del Vaticà a Madrid denuncia que, si hi ha reunió, serà cosmètica.
3: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: I demana al papa que no visite l'abadia de Montserrat perquè assegura que els monjos es neguen a reparar les víctimes.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
21: L'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 50.000 nous contractes i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys que fa un mes. Ara a Catalunya hi ha 307.000 persones aturades registrades, el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet als serveis. Per demarcacions, on més ha baixat és a Lleida, per l'inici de la campanya de recollida de la fruita. I si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera la reducció de l'atur. Pel que fa als nous contractes, hi ha més de 3,9 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Des de la patronal Pimec, Josep Ginesta, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.

0: Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
1: El sindicat Comissions Obreres reclama mesures efectives per reduir l'atur juvenil. Hem arribat així a 4:45 de la tarda, moment per a conèixer la situació del trànsit, del transport públic i també la previsió meteorològica. Connexió, doncs, amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. De moment, poques complicacions, però sí que hi ha retencions a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat a la C58, perquè hi ha un vehicle avariat ja en terme de Montcada en direcció Sabadell-Terrassa que talla un carril i que provoca retencions, com us dèiem, des de la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat i per darrere afecta el final de la B20, la Pota Nord, des del túnel de Santa Coloma de Gramenet i també la Ronda Litoral amb congestió entre Sant Adrià de Besòs i el nus de la Trinitat en aquesta direcció. A la resta, també aturats a la mateixa C58 entre Montcada i Torre Baró en direcció d'entrada, l'AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès en sentit nord, C59 a Mollet en sentit sud, la C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró o bé per enllaçar amb la C32 i a les rondes de Barcelona, lentitud i aturades a la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també a la Vall d'Hebron i a Canyelles, sentit Besòs, i ronda litoral a l'altura de passeig de la zona franca fins a Montjuïc, també a l'altura del Port i a Sant Adrià. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps. Néstor Gómez.
3: Tarda de ruixats i de tempestes localment intenses cap a punts del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, pel Pla de l'Estany, a Gironès, també al Solsonès, al Berguedà i Osona. Unes precipitacions que ja estan descarregant amb intensitat amb cors vermells i que ja han deixat a Sant Pol de Segúries 34 litres per metre quadrat. Unes precipitacions acompanyades de tempesta i que localment poden anar fins i tot acompanyades de calamarsa. A la resta del país, fora de l'àmbit del Pirineu, de les comarques de Girona i del nord de Barcelona, el cel estarà variable amb teranyines de núvols alts cap al sud del país. Tot això amb un dia amb unes temperatures a una calor continguda, amb unes màximes que freguen la xifra dels 34 graus a l'Aldea, 33 a l'Ametlla de Mar o 33 també al Dover. Altes temperatures a Artés, 32 graus, Ulldecona, 32 graus. Les màximes rondaran aquesta xifra aproximadament. Aquesta situació d'avui d'inestabilitat marcada a les comarques de Girona contrastarà amb el temps molt pla i molt dòcil de demà dimecres. Un dimecres assolellat amb alguns núvols matinals cap a les comarques de Girona. De matinada fins i tot pot caure alguna feble precipitació a les comarques de Barcelona, però durant la resta del dia el temps serà assolellat. Fins i tot durant la tarda de núvols n'esperem pocs i de precipitacions cap ni una. Demà sí que tindrem una nova davallada de les temperatures on les més altes del dia rondaran la xifra dels 32 graus a punts de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info. 4:17 minuts. Crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans a la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació de migrants en països de fora de la Unió Europea. Amnistia Internacional denuncia que la mesura afavorirà els abusos. Les noves regles, acordades ahir i pendents ara de ratificació final, permetran als governs que ho vulguin replicar el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Albània. Brussel·les, Bruno Fortea.
4: En aquests centres de deportació, els migrants podran quedar-s'hi durant un període de temps indeterminat, fins que siguin retornats als seus països d'origen. Amnistia Internacional diu que tot plegat deixa els migrants indefensos. Ho ha denunciat a Catalunya Ràdio la responsable de migració de l'ONG a Brussel·les, Olivia Sonberg.
5: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto, situaciones prolongadas de limbo e incertidumbre en terceros países.
4: La norma diu que els centres només podran construir-se en països que garanteixin els drets humans. Mira de concretar-ho al ponent d'aquesta llei, l'eurodiputat Malik Asmani.
6: Puc imaginar que seran països de l'Àfrica, per exemple, que respectin el dret internacional, però també pots pensar en països de la part més oriental del continent europeu.
4: El nou reglament també permet escorcollar domicilis particulars de migrants irregulars per buscar persones concretes, sense que calgui el permís d'un jutge. Amb una resolució administrativa n'hi haurà prou, si la llei d'un país ho permet. L'extrema dreta europea ho reivindica com una victòria política. És l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé.
7: Celebramos el acuerdo moldeado por la presión negociadora de los patriotas.
4: Al Parlament Europeu, la llei també ha tingut el suport del Partit Popular i el rebuig de l'esquerra. Sí que hi ha hagut un consens més favorable entre els països. L'espanyol és un dels pocs governs que s'hi ha oposat.
1: Hores després que Donald Trump presumís de forjar una aturada dels combats entre Israel i Hezbollah, l'exèrcit israelià ha demanat evacuar una població al sud del Líban

0: cosa que fa abans d'atacar. Trump va intercedir durant una trucada telefònica amb el primer ministre israelí Benjamin Netanyahu, que s'ha descrit com una d'una duresa extraordinària. D'acord amb el portal de notícies nord-americà Axios, Trump va qualificar Netanyahu de rotundament boig, d'ingrat per atacar el Líban mentre Washington negocia amb l'Iran per tancar el conflicte que els enfronta. Trump va combinar Netanyahu a pensar-s'ho dos cops abans d'atacar Beirut, cosa que, segons ells, provocaria encara més aïllament internacional d'Israel. Segons Axios, Netanyahu hauria accedit a les peticions de Trump, si bé, després de la trucada, va comunicar que res no ha canviat, com demostra el que deia aquest migdia Israel Katz, ministre de Defensa israelià.
1: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
0: Hezbollah i Israel han intercanviat atacs aquesta matinada que han provocat ferides a dues persones. Una pausa i expliquem com han anat les aturades d'avui al sector de l'educació. 3CAT
2: Info. Dimecres, quanta guerra. L'àvia de Nando Jubany.
3: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
4: No en sabem gaire res, eh?
5: El criden per anar a la guerra.
6: I mira què diu aquí.
5: Desertor. En aquest cas, el front...
4: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort, tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
2: Quanta guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: 3CAT Info.
0: Són els docents que han sortit avui als carrers de Barcelona en una nova jornada de vaga que mantenen els sindicats contraris al preacord de divendres del Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Educació xifra el seguiment de la vaga en un 11%. Aquest migdia, un miler de professors i mestres, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat fins a la plaça Urquinaona per rebutjar el preacord que es vota fins dijous. Ho han seguit el José Antonio Rodríguez i la Sara Cañete.
8: Entre el miler de mestres i professors que, segons la Guàrdia Urbana, han participat a aquesta manifestació, l'acte ha servit per mostrar el seu rebuig al preacord que van signar divendres al govern amb els dos sindicats majoritaris, un pacte que qualifiquen d'engrunes. El preacord està sotmès a votació fins aquest dijous. Els docents podran dir si li donen suport o no i de moment ja hi han participat un 30% del professorat. Les assemblees i els dos sindicats minoritaris que mantenen les vagues, la CGT i la Intersindical, el consideren insuficient i no entenen que els sindicats majoritaris hagin abandonat, diuen, de manera abrupta aquesta negociació. Íngrid Chavarría és la portaveu de la CGT.
9: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
8: Tampoc comparteixen l'estratègia d'USTEC, el sindicat majoritari, de convocar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Si surt que no, ells creuen que s'ha de continuar amb accions puntuals i apunten a la visita del Papa a Barcelona la setmana que ve.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Dos minuts i arribaran als esports. 17 anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de los Indomables. L'autor admet a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques del primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. Barcelona, Montse Camps.
10: Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars i es va convertir en una pel·lícula oscaritzada, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
11: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres és que és molt important i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món, a un món diferent del seu i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
10: Aquesta vegada les protagonistes són són dues dones blanques i aborda el paper de la dona al conservador estat del Mississippi de la Gran Depressió i els primers gestos de resistència feminista. Stockett adverteix que en el moment actual els drets de les dones estan en perill.
11: Sí, els drets de la dona és que s'estan perdent. Clarament, a Nord-Amèrica el conservadorisme és la corrent predominant. No estic dient amb això que estiguem tornant a l'any 1933, però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones, i que ens prenguem molt seriosament el fet que, tristament, la història es repeteix.
10: El racisme, novament, és un dels temes del llibre, però també toca un altre, el de l'esterilització forçada a dones considerades dèbils mentals o promíscues.
0: 5 minuts i seran 4:45 de la tarda.
7: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. El Barça de bàsquet visita a les 7 la pista de l'UQAM de Múrcia en el primer partit de quarts de final de la Lliga CB. El blaugrana Toko Şengelya demana oblidar els últims partits dels blaugrana davant la part més important de la temporada.
12: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
6: El Barça té el factor pista en contra en aquesta sèrie, el millor de 3 partits. El conjunt blaugrana va acabar la fase regular en la 5a posició, mentre que l'equip murcià va ser quart. Aquest enfrontament Múrcia-Barça el podreu seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3CAT. També avui es jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra 8è, a partir de les 9 del vespre, i demà serà el torn del Joventut. La penya també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
13: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
6: A aquests partits equips catalans al play-off de l'ACB hem d'afegir també en bàsquet que l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans va ser del Manresa i del planter del Barça i també ha estat 10 anys de vistaire d'equips NBA.
7: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
6: A la Lliga Femenina de Waterpolo aquest vespre es decidirà el títol. S'enfronten al Sant Andreu i al Mataró en el tercer i definitiu partit de la sèrie final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat del Sant Andreu aquesta temporada. Dani Ballart és el tècnic del Mataró.
14: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
6: El Sant Andreu opta la seva primera lliga, mentre que seria la tercera per al conjunt mataroní. Aquest duel el podreu seguir per Esport 3 a partir de les 9.
7: 3CAT Info.
6: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés d'11 milions i s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, suposarà al club blaugrana una rebaixa salarial de 20 milions d'euros computable en 2 temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. Durant aquest any al Mònaco, el davanter guineà de 23 anys ha marcat 12 gols en 30 partits. També en clau de mercat, a les pròximes hores es podria fer oficial la incorporació de Michel Sánchez com a nou entrenador de l'Ajax després de 5 temporades al Girona. Pel que fa a l'hoquei patins, Noia Freixanet ha renovat el jugador Pau Andreu fins al 2029. El club s'assegura la continuïtat d'un dels joves valors formats a la base sadurninenca per les pròximes 3 temporades. Aquest migdia, d'altra banda, s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, parla de l'impacte econòmic.
15: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
6: D'aquí un minut arribarem a 4:45 de la tarda i al torneig de Roland Garros de tennis tenim en joc un partit de quarts de final del quadre masculí. És el de Rafa Hodar, que s'està enfrontant a Alexander Zverev, i l'Alemanya està guanyant per 1-7-0, 7-6 al tiebreak i 5-1 en el segon set. Més tard es jugarà un altre partit de quarts, és el Mensich Fonseca. Això pel que fa al quadre masculí i al quadre femení, ja hi ha les dues primeres semifinalistes, són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Cirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la seva compatriota Alina Svitolina. També us explicarem, tornant a parlar de futbol, que ja hem sentit les primeres declaracions d'Andrés Iniesta en la seva faceta d'entrenador. Serà el Golf United dels Emirats Àrabs.
16: Elijo Golf United porque es una gran oportunidad para mí, para...

0: Dos quarts de cinc de la tarda. Sou a 3Cat Info. Moment de fer un cop d'ull als principals titulars d'aquest dimarts 2 de juny. Junts sobre escoltar la proposta del Partit Popular de presentar una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però reclama Feijóo que li expliqui personalment a Carles Puigdemont. El líder del PP assenyala que la petició de Junts no és seriosa i a preguntes dels periodistes tanca la porta d'anar a Waterloo. De seguida ho ampliem tot plegat. Mentre el govern mou fitxa per intentar convèncer el Papa Lleó XIV perquè parli en català en alguns moments de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a executiu que mogui cel i terra per aconseguir que el català tingui més presència durant la visita del pontífex. Tot això ho ampliem de seguida, però els propers 30 minuts també ens parlarem d'altres coses i ens portaran fins al conflicte entre Rússia i Ucraïna, perquè un atac rus massiu amb míssils i drons contra diverses ciutats d'Ucraïna ha fet almenys 18 morts i un centenar de ferits. La primavera plujosa i les temperatures altes a finals de maig, atenció, han creat les condicions ideals per la proliferació de mosquits i paneroles a Catalunya, ho explicarem. I passarem per Manresa, que serà l'escenari de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una coproducció internacional.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5. Ricard, amb quins temes?
2: Amb dues cites de l'agenda esportiva d'avui dimarts. Una és en bàsquet. El Barça visita el local de Múrcia a les 7 del vespre en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. I el segon és en waterpolo. A les 9, tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró.
0: I la tarda ens espera amb ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, a les comarques de Girona. Atenció també al Berguedà i Osona, que hi pot haver localment calamars en totes elles. A la resta del país, cel variable. La calor es manté continguda, amb màximes que no passaran dels 34 graus. Ara passen 2 minuts de 4:45 de la tarda. Junts s'obre a escoltar la proposta del Partit Popular de presentar una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però desafia el líder popular Alberto Núñez Feijóo emplaçant-lo a anar a Waterloo per explicar-li a Carles Puigdemont. Després que ahir Núñez Feijóo emplacés Junts i el PNB a donar suport a una moció de censura instrumental sense Vox al govern, avui, des del matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha mogut fitxa. D'entrada no es tanca escoltar la proposta, però posa una condició que fins ara ha estat una línia vermella infranca pels populars, visitar Puigdemont a l'exili.
3: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
0: Ara bé, el número 2 de Junts, Jordi Turull, insisteix que la via més ràpida és que Pedro Sánchez convoqui eleccions.
3: És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no?
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, assegura que la proposta de Junts no és seriosa i ha deixat pràcticament la porta tancada a anar fins a Waterloo per negociar una moció de censura. Feijóo, que ha participat avui a les jornades anuals del Cercle d'Economia, ha evitat respondre al desafiament de Junts davant l'empresariat català, però a la sortida ho ha descartat davant les preguntes insistents dels periodistes. Ho ha seguit la Marta Corbalán.
4: La proposta de Jordi Turull ha durat poca estona perquè Feijóo l'ha enterrada unes hores després. El líder del Partit Popular ha esquivat referir-s'hi directament en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida Feijóo ha menys tingut l'oferiment d'anar a Waterloo. Amb un escuet hem de parlar de coses serioses.
5: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
4: Davant l'empresariat català, Feijóo ha insistit que cal una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa davant la cascada de casos judicials que esquitxen al PSOE. Sense mencionar cap partit en concret, ha demanat a tots els que volen eleccions urgents que donin suport a la moció, en al·lusió a Junts i als nacionalistes bascos.
6: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
4: Feijóo també ha volgut deixar clar que la moció de censura no és una drecera per intentar ell arribar a la Moncloa.
6: No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país. con ayuda o sin ella.
4: El líder del Partit Popular ha advertit que només se surt del col·lapse retornant la veu als ciutadans en unes eleccions.
0: Esquerra i els Comuns eviten que el Parlament voti demà la compareixença del president Illa pels suposats casos de corrupció relacionats amb el PSOE. Junts els acusa d'encobriment. Parlament, Jordi Corbalan.
1: La Junta de Portaveus ha rebutjat amb els vots del PSC i dels seus socis d'investidura la proposta de Junts d'incorporar a l'ordre del dia del ple de demà la votació de la compareixença del president, que havien demanat per separat els mateixos juntaires, el PP i Vox. El portaveu de Junts, Salvador Vergés, carrega contra els d'Oriol Junqueras.
7: La cosa ja no va només del silenci i de voler-se tapar del president Illa i del seu govern, sinó que va també ja de que aquest tripartit, i especialment Esquerra Republicana, els vol encobrir.
1: I la portaveu dels republicans, Esther Capella, replica que demà el seu grup interpel·larà el president per aquesta qüestió en el ple i argumenta per què per ara no creuen que calgui anar més enllà.
8: Ni l'Audiència Nacional, ni el Tribunal Suprem, ni la UDCO, ni la UDEF ha de marcar l'agenda política de Catalunya, i que no espanyolitzarem la política catalana. Dit això, les explicacions les que calguin i més.
1: Els Comuns, l'altre aliat parlamentari del govern, acusen Junts de fer el joc al PP i Vox.
0: Més temes. El govern i el Parlament traslladen al Vaticà la seva petició perquè el papa Lleó XIV parli més en català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons l'executiu, també s'està adreçant al Vaticà la Conferència Episcopal Terraconense. A l'espera de veure si la Santa Seu fa canvis en el guió, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra. Jordi Turull, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra.
3: És la llengua amb què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
8: Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
0: El bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, també reconeix que li hagués agradat que el català tingués un paper més rellevant.
9: Hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya la presència del català. Hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
0: El govern hi treu ferro i la portaveu Sílvia Paniqué destaca que el gest més important del Vaticà és que el papa vingui a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort de Gaudí.
10: Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar la importància del català a Catalunya com element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
0: Falta veure què passarà en la resta d'actes, com el de l'Estadi Olímpic, la visita de Montjuïc o la trobada a la presó de Brians, però el govern confia que el català hi tindrà un pes rellevant. Alguns veïns de la zona de la Sagrada Família aprofiten aquesta visita de Lleó XIV a Barcelona per fer negoci i llogar els seus balcons i les seves terrasses. Diversos anuncis en plataformes d'internet com Wallapop els ofereixen per xifres que van dels 150 als 1.000 euros. Balcons i terrasses, sobretot del carrer Rosselló o propers al temple, amb vistes privilegiades o visibilitat perfecta, diuen, per veure passar el pontífex o seguir els actes que es faran a la basílica. Alguns, a més, inclouen begudes i menjar. Al marge dels que consideren la visita del papa una oportunitat, hi ha veïns i comerciants que es veuen a venir incomoditats i problemes per les restriccions d'accés i les mesures de seguretat que s'aplicaran.
11: Tinc la meva neta, la meva filla no me la podrà portar, tindrà que anar amb els altres avis, la meva mare viu aquí, l'altra vegada no em deixaven ni passar.
12: A mi em sembla molt bé que vingui una persona, una autoritat aquí, però primer som els veïns. El que no pot ser és que per un senyor tinguem que perjudicar-nos tots.
13: No sé si ho podrem obrir, si tenen de tancar, si podrà vindre el gènere, si podrem sortir cap a casa, si podrà vindre la clientela a comprar.
0: Alguns comercials de la zona, de fet, estan pensant o ja tenen decidit que el dia de la visita del papa no obriran.
14: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Obrim el focus. Atac massiu de Rússia contra diverses ciutats d'Ucraïna aquesta matinada. Els bombers maldaven avui per trobar supervivents entre la runa provocada per diferents atacs arreu del país que han fet almenys 21 morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra Dnipro i Kiev. L'atac contra la capital ha afectat edificis residencials on part dels veïns comparaven el que han vist amb l'apocalipsi.
15: Tot estava cobert de runa, hi havia tot de fum i de cendra. No es podia veure res, no hi havia foc, però no podíem entendre d'on queia la runa que ha colpejat la meva filla.
16: Tenia la impressió que era un cap nuclear que queia, però no va arribar a terra i va explotar l'aire a prop dels nostres pisos, i la runa va impactar tots els altres edificis del voltant.
0: Aquesta intensificació del terror rus arriba just quan està perdent la iniciativa al camp de batalla. No només és capaç d'avançar, sinó que, a més, els drons ucraïnesos escanyen la seva logística al front. Això fa que alguns experts considerin que el president rus, Vladimir Putin, ja no podrà guanyar aquesta guerra sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
17: Les carreteres de l'Ucraïna ocupada s'han convertit en autèntics corredors de la mort. Els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància i han destruït centenars de camions russos que abasteixen el front. Això vol dir que els 70.000 soldats russos del sud corren el risc de quedar-se sense subministraments. Com que tenen menys armes i menys combustible, també els costa més atacar la primera línia. L'expert militar de la BBC, Ilya Bishev, explica a Catalunya Ràdio que és un moment molt delicat per l'exèrcit rus.
18: La situació al front es troba en un punt mort, mentre que a la rereguarda immediata la situació és gairebé catastròfica. Rússia no té cap mitjà eficaç per contrarrestar els atacs de mitjana distància.
17: Una finestra d'oportunitat per Ucraïna que no se sap quan pot durar, però que, segons Abishev, demostra que el Kremlin ja no podrà aconseguir els seus objectius de màxims.
18: Rússia no pot guanyar la guerra. Fins i tot en una situació en què obtingui part del territori ucraïnès, a Rússia aquesta pau es percebria com una derrota, i els líders russos ho entenen molt bé.
17: Putin continua insistint que Rússia és a prop de la victòria i això fa pensar que els generals no li diuen tota la veritat del que està passant sobre el terreny. Ara bé, en els propers mesos, la superioritat dels drons ucraïnesos obligarà el president rus a decidir si escala encara més el conflicte o bé si finalment s'obre negociada de bo un acord de pau.
14: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, més de 25.000 alumnes han començat i 5.000 més a les Illes Balears les proves de selectivitat. A Catalunya, la selectivitat està afectada per d'aquí a una setmana. Al País Valencià, els exàmens han començat enmig d'una vaga indefinida a les aules amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. València, Pepa Ferrer.
19: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida, amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Diorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord, i va marcar una línia roja.
20: Eso sí que sería para mí una línea roja. Es decir, utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión y el garantizo que sería una línea roja.
19: El govern valencià assegura que els 55 tribunals de l'ESPAU s'han constituït amb normalitat i que en cas de baixes d'última hora hi ha personal suplent preparat. Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Ahir dilluns, el sindicat majoritari STPB no va assistir a les dues reunions sectorials previstes. Reclamen que la pujada salarial torni a la taula de negociació, una demanda que, de moment, encara no s'ha satisfet.
0: I abans de l'àrea de serveis, us expliquem que la primavera plujosa i les temperatures altes de finals de maig han creat les condicions ideals per la proliferació de mosquits i paneroles a Catalunya. La professora investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Anna Garriga, apunta que els pròxims dies es començarà a notar l'arribada d'aquestes plagues.
21: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
0: La calor d'aquests dies ajuda a la proliferació de plagues, però les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, aturen l'expansió. Andreu García és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
22: El mosquit tigre, que li agrada temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
0: Tots dos experts apunten a la col·laboració ciutadana per controlar aquestes plagues d'estiu i recomanen ser meticulosos en la neteja de casa i la gestió de residus.
22: És superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor.
21: Això passa per tenir un bon manteniment de la neteja, perquè si no tenen menjar no podran desenvolupar-se.
0: Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada a casa. Pocs segons i seran 4:45 de la tarda, àrea de serveis a 3CAT Info. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Es manté la circulació en general tranquil·la, però sí que hi ha algunes complicacions. A l'AP7, aturats a l'altura de Santa Oliva, en sentit sud, on retiren els vehicles que han tingut un accident. A la mateixa AP7, també una petita cua a l'altura de Cambrils, en direcció Barcelona, a causa d'obres. També aturats a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33, amb lentitud i aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. L'AP7 s'intensifica la circulació entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i aturats al lateral, la B30 a Barberà en sentit a Tarragona i a Bellaterra direcció Girona, també aturats a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud, la C59 a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes, C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró i a les rondes de Barcelona, lentitud i aturades encara a la ronda de dalt entre Pedralbes i Sant Gervasi, també entre Hort i Canyelles, sentit Besòs, i també de Vallgarca a Sant Gervasi direcció Llobregat per alguna possible incidència. A la ronda litoral, retencions a l'altura de Montjuïc, al port, a la Barceloneta de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. I acabem en l'extrem sud de la Gran Via, on hi ha aturades entre l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via, i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, en direcció d'entrada. Més informació renovada al punt de les 5.
0: El temps. Néstor Gómez.
5: Una tarda més tornem a parlar de forta inestabilitat. Han crescut les nuvolades amb rapidesa a partir del migdia i ja descarreguen amb ganes a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot a les comarques del Pirineu Oriental, del Ripollès, la Garrotxa. També descarreguen a punts de l'Alt Empordà i s'espera que arribin al Pla de l'Estany, al Gironès i també noves precipitacions que estan descarregant amb ganes al Solsonès i al Berguedà. Unes precipitacions que ja han deixat 34 litres a Sant Pol de Segúries i ben segur que durant les immediates hores anirem augmentant les xifres de diferents punts del país. Tot això al nord del país. A la resta el que tindrem serà una tarda amb el cel variable i amb unes temperatures amb una calor continguda, amb unes màximes que en lloc del país superarà la xifra dels 34 graus. Les més altes cap a les Terres de l'Ebre al voltant dels 33-34 graus a tot estirar. Artés, per exemple, cap a la Catalunya central té 32 graus de màxima i el Montmell també 32. De cara a demà, un dia molt més plàcid que avui. Si ve de matinada, podrà ploure a l'àrea de Barcelona, comarques del Vallès o fins i tot del Bages. S'espera que aquestes precipitacions mullin a terra i ràpidament desapareguin per donar pas a un matí molt tranquil. De fet, aquest dimecres, de precipitacions, tret d'aquestes de la matinada, no se n'esperen. Durant la tarda, el temps romandrà assolellat, amb algun núvol decoratiu al Pirineu, però no tindran prou energia com per créixer i descarregar. De precipitacions de ruixats no n'esperem. El que sí que podem esperar demà és la presència d'unes temperatures una miqueta més curtes. Avui les màximes al voltant dels 33-34 graus, demà baixen una miqueta cap als 31-32 graus a tot estirar cap a les Terres de l'Ebre.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 12 minuts i seran les 5 de la tarda. La Guàrdia Civil investiga com a crim masclista la mort d'una dona de 48 anys, suposadament a mans de la seva parella, de la mateixa data, Callosa de Segura, al País Valencià. Els agents ja han detingut l'home com a principal sospitós en aquest municipi de la comarca de Baix Segura. Recordem, Callosa de Segura, dèiem. La dona hauria mort escanyada a casa seva aquest migdia sense que els serveis d'emergència hagin pogut fer res per salvar-li la vida.
6: 3Cat Info.
0: Anem a Manresa.
23: History has shown how one man with a dream.
0: I és que aquesta ciutat, la capital del Bages, serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una coproducció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell, segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat aquesta emissora. Parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, i l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i Shira Hassa, que van veure a Orthodox. Manresa, Nàtia Dell.
24: Aquesta setmana, segons el Regió 7, aterren a la ciutat per començar a gravar. De localitzacions n'hi ha des del Regne Unit a Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin, de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo. Està inspirada en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest és el paper que farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy a Succession. La nova sèrie de Netflix porta el mateix títol que la pel·lícula de l'any 78, Los Niños del Brasil. En 10 anys, a Manresa, com a plató de cinema, hi han passat 500 projectes audiovisuals.
0: I de la capital del Bages a la capital de l'Anoia, perquè el músic Jordi Savall donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, d'acord amb el mateix Savall i la fundació que porta el seu nom. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba.
24: Aterren aquesta setmana el...
1: A l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit dels que presentin 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada. L'alcalde Marc Castells ha fet públic el nom al costat del mateix Jordi Savall.
3: L'auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important, segurament, que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada.
1: El músic de 84 anys ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
4: Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tenir aquesta estima que em teniu és per mi meravellós, perquè si sóc el que sóc ara és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que marquen la vida.
1: Savall ha estat guardonat recentment amb el premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música.
0: Canviar els clàssics i imants per objectes que reivindiquin la identitat local. Aquest és l'objectiu de Souvenir, l'exposició gratuïta que s'ha inaugurat aquest matí al Mirador de Colom. Estel Coletas.
7: Una col·laboració entre l'escola Elisava i Amics de la Rambla, en què 22 alumnes de disseny proposen replantejar-se quin tipus de record ha de representar la Barcelona del futur. Xavier Masip, gerent d'Amics de la Rambla.
8: El projecte sorgeix de la necessitat de tenir un objecte de record que realment representi la de la ciutat. En el moment que volem fer aquesta reflexió, pensem en Elisava per la qualitat que té els seus estudis i perquè, a més, tenen aquest plus de conèixer el territori i de poder reflexionar des d'una situació de coneixement.
7: Són 11 projectes complets pensats des de la producció fins a l'embalatge que busquen dignificar la cultura catalana i l'arrelament a la ciutat. Lluís Eslava, professor responsable del projecte.
25: Llevamos 2 años ya colaborando con Amics de la Rambla y un poco la idea que queremos es pensar y reflexionar sobre el souvenir de la ciudad de Barcelona y que genere el cambio, ¿no? Que se pueden conseguir objetos diseñados con un poco de conciencia y trabajar sobre todo con artesanos locales para reivindicar, ¿no?, las artesanías.
7: Entre els prototips es poden veure des d'uns taps de suro amb formes arquitectòniques de Gaudí, a una paperina de fruits secs feta amb fibra de cotó, o uns gerros amb la forma de les xemeneies de la Barcelona industrial. Pablo Noel, un dels alumnes, ens explica el seu projecte que anomenen Parranda.
26: Nosaltres tenim un referent que seria el Bar Pastís, que el trobem aquí al costat de l'estàtua del Colom, local on passen una guitarra clàssica entre tot el públic. Llavors aquesta idea l'hem volgut plasmar en un souvenir que representa una selleta de guitarra i a més un sacacorxos. La gràcia és que la selleta no funciona sense el suro d'una ampolla pues, que acabes d'obrir, no? I així crees aquesta narrativa de connectar el vi amb la festa i la parranda.
7: De moment són projectes teòrics, però neixen amb tota la documentació a punt amb la intenció de fer el salt al mercat real.
0: No ens movem de la Rambla perquè s'inaugurarà el cap de setmana del 13 i 14 de febrer amb una gran festa ciutadana dirigida per Lluís Danés. Amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, la voluntat és convertir la Rambla en un escenari d'escenaris durant 2 dies. Música, circ, poesia, dansa, cultura popular, màgia i humor són algunes de les disciplines artístiques que donaran forma a aquesta festa participativa que comptarà amb entitats del Raval, el Gòtic, Ciutat Vella i la resta de Barcelona. Lluís Danés, director artístic de la festa, ha explicat que la Rambla es dividirà en 5 trams. Canaletes, estudis, flors, caputxins i Santa Mònica.
27: Hi ha moltes cosetes perquè a cada cantonada pugui passar qualsevol cosa en qualsevol moment. Aquesta és la gràcia de l'espectacle, que la gent no tingui uns horaris fixes, sinó inaugurarem la Rambla sobretot donant aquesta idea de que la Rambla sempre és sorpresa. La Rambla és un lloc on pot passar qualsevol cosa, no?
0: Si no hi ha contratemps, les obres estaran acabades per Santa Eulàlia. Albert Vallès, el regidor de Ciutat Vella.
28: Fem la festa d'inauguració i se suposa que quan està inauguració la cosa està acabada. Ja us he dit que també som conscients que és una manera també de posar-nos a pressió. Està clar que estem dintre de terminis, descartem que pugui aparèixer qualsevol incident de recorregut, però fins ara no hi ha hagut sorpreses, les obres s'han portat a terme en els terminis establerts. Aquesta és la nostra idea, la festa d'inauguració la farem en tot cas en aquests dies.
0: L'Ajuntament ha destinat un pressupost de 500.000 euros a la festa d'inauguració.
14: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
29: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
14: Perquè la ciència fa avançar el món.
29: La poma de Newton.
14: També a la plataforma 3CAT.
0: Poc més de 5 minuts i seran les 5 de la tarda. Temps de 3CAT Info per centrar-nos ara ja en la informació esportiva.
9: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
10: Bona tarda, Marc. El Barça de bàsquet visita avui a les 7 del vespre la pista del Camp de Múrcia en el primer partit de quarts de final de Lliga ACB. El blaugrana Toko Şengelya demana oblidar els últims partits disputats per l'equip blaugrana davant la part més important de la temporada.
11: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
10: El Barça té el factor pista en contra en aquesta sèrie, millor de 3. El conjunt blaugrana va acabar la fase regular en la cinquena posició, mentre que l'equip murcià va ser quart. Aquest duel entre el Lucam de Múrcia i el Barça el podreu seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3CAT. També avui es jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, a partir de les 9 del vespre. I demà serà el torn del Joventut. La penya també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
12: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenim rebot i tenim accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
10: A banda d'aquests partits d'equips catalans al play-off de la ACB, afegim que l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans va ser-ho del Manresa i del planter del Barça i també ha estat 10 anys de vistaire d'equips NBA.
9: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
10: A la Lliga Femenina de Waterpolo aquest vespre es decidirà el títol. S'enfronten el Sant Andreu i el Mataró en el tercer i definitiu partit de la sèrie final, que està empatada a un triomf. La derrota del segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat del Sant Andreu aquesta temporada. Dani Ballart és el tècnic del Mataró.
13: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
10: El Sant Andreu opta la seva primera lliga, mentre que seria la tercera per al conjunt mataroní. Aquest duel el podreu seguir per Esport 3 a partir de les 9.
9: 3CAT Info.
10: Parlem ara de futbol i d'Ansu Fati. El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs del davanter al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés d'11 milions i s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, suposarà al club blaugrana una rebaixa salarial de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador. Durant aquest any al Mònaco, el davanter guineà de 23 anys ha marcat 12 gols en 30 partits. En clau de mercat, a les pròximes hores es podria fer oficial la incorporació de Michel Sánchez com a nou entrenador de l'Ajax després de 5 temporades al Girona. En motor, aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona a Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miguel Sampar, ha valorat la continuïtat fins al 2028.
15: Hi ha els grans premis que ja no en poden haver-hi el doble, i en canvi sí que hi ha el doble o el triple d'aspirants a organitzar un gran premi. Per tant, deixar molt clar que tenir aquesta continuïtat post 26, 28, 30 i 32 és un èxit, i com a tal l'hem de tenir.
10: El torneig de Roland Garros de tennis tenim en joc un partit de quarts de final del quadre masculí. És el de Rafa Hoder, que s'està enfrontant a Alexander Zverev, amb domini de l'alemany per 2-16-0, 7-6 i 6-1 i 3-2 en el tercer set. A un quart de nou, hora aproximada, s'hauria de jugar el segon partit de quarts entre Jakob Mensich i Joao Fonseca. Al torneig femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes. Són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Sirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la seva compatriota Alina Svitolina. Tornant al futbol, la campanya electoral al Real Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i des d'aquí ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid estarà en venda.
16: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
10: L'empresari alacantí ha confirmat que Raúl González, exdavanter del Madrid, serà el director esportiu.
2: Trescat Info.
5: Bona tarda, són les 5. I d'entrada a aquesta hora fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
6: Hi ha cues habituals d'hora punta, les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, sentit sud, la C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, i les dues rondes, sobretot sentit Besòs.
5: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta anar a Waterloo a explicar personalment a Carles Puigdemont la proposta de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, com li demana Junts. És una condició que ha posat Jordi Turull al matí de Catalunya Ràdio, que s'ha obert a escoltar l'aposta del PP. El govern mou fitxa per intentar convèncer el Papa Lleó XIV perquè parli en català en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra per aconseguir que el català tingui més presència durant la visita del pontífex. Amnistia Internacional alerta del risc de violacions de drets dels migrants amb la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació en països de fora de la Unió Europea. Les regles europees han quedat aprovades, pendents només de ratificació, i donaran via lliure als governs per replicar en altres països el model de Meloni Albània. Israel demana evacuar una població al sud del Líban hores després que Donald Trump presumís de propiciar una aturada dels combats que els enfronten amb Hezbollah. Donald Trump va mirar d'intercedir durant una trucada amb Benjamin Netanyahu, on el va qualificar de refotudament boig i d'ingrat. Rècord d'afiliació a Catalunya. Al maig s'han fet 50.000 nous contractes i ja es frega els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, hi ha 6.900 aturats menys que el mes passat. La reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, però sobretot ha disminuït el sector serveis. Manifestació de docents contraris al preacord de divendres del govern i als sindicats majoritaris del sector. El Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga d'avui a Barcelona en un 11%. Prop d'un 30% dels docents han participat en la consulta sobre el preacord, que recordem que durarà fins dijous. I una gran festa ciutadana amb música, circ, poesia, cultura popular i humor inaugurarà la Rambla de Barcelona el 13 i el 14 de febrer, després de 4 anys d'obres. Amb direcció artística de Lluís Danés i amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, la festa comptarà amb entitats del Raval, el Gòtic, Ciutat Vella i la resta de la ciutat de Barcelona.
2: Esports.
10: El Barça visita el Camp Múrcia a les 7 del vespre en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. També avui, Madrid-Tenerife a partir de les 9. També a les 9, tercer i definitiu partit de la Lliga Femenina Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró, i el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i, a més, rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. El Barça, a més, es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
5: I pel que fa al temps, tarda de ruixats i de tempestes al Pirineu Oriental, a les comarques de Girona, al Berguedà i també a Osona, localment amb calamarsa. A la resta del país, cel variable, la calor es manté continguda amb màximes que no passaran avui dels 34 graus.
2: Trescat Info.
5: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: Trescat Info.
17: Trescat Info.
5: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder dels populars s'ha desentès de la condició que el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha posat sobre la taula aquest matí en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona, Àlex Giral Robert.
3: A preguntes dels periodistes, Feijó ha menystingut el desafiament de Turull de volar fins a Bèlgica amb un concís...
4: Vamos a hablar de cosas serias.
3: Parlem de coses serioses, ha dit el número 1 del PP a la sortida de les jornades anuals del Cercle d'Economia. I és que davant de l'empresaria català, Feijó tampoc no s'ha referit al requisit de Junts per negociar una moció de censura que sí que ha defensat amb dents i ungles. Sense mencionar-los, ha cridat els de Puigdemont i també el PNB a fer-li costat amb una iniciativa instrumental per fer fora Sánchez i convocar eleccions.
17: ¿Quién es cuyo? Coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
3: Tot plegat hores després que el secretari general dels Juntaires hagi dit això als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
18: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
3: Turull ha insistit, però, que la fórmula més ràpida per tancar una legislatura que titlla d'esgotada és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol.
5: El govern espanyol acusa Alberto Núñez Feijó de ser un cínic i d'estar desesperat per demanar a Junts i al PNB que l'ajudin a fer fora Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
19: La Moncloa ironitza amb la proposta de Feijó i li recorden que s'ha dedicat durant anys a insultar Junts i al PNB. És contradictori, diuen que ara els demani favors. La ministra portaveu, Olma Sáiz, resumeix l'actitud de Feijó amb aquestes dues paraules.
20: Cinismo y desesperación. Y estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijó, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa. Y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
19: Absoluta tranquil·litat a la Moncloa per una moció de censura que diuen està abocada al fracàs i estan convençuts que el líder del PP no l'arribarà a presentar mai. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu a Feijó que si vol ser útil i realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
21: Yo le digo, mire, no querer dialogar con el gobierno y ahora querer pedirles favores a Junts y al PNV después de lo que han dicho de ellos. Pues en fin, yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
19: Les comunitats del PP ja s'han despenjat de la ronda de reunions que farà el Ministeri per negociar el nou model de finançament. La idea és reunir el Consell de Política Fiscal abans de vacances i aprovar la nova llei tornant de l'estiu per votar-la al Congrés a la tardor.
5: I seguim encara a Madrid perquè el PSOE rectifica i ara diu que va pagar 45.000 euros a Leire Díez com a assessora de comunicació del partit a Cantàbria entre el 2015 i el 2017 en lloc dels 15.000 euros que l'exmilitant socialista ja va admetre haver cobrat davant del jutge que l'investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències i suborn. Madrid, Àngels Lafuente.
22: Una rectificació que el PSOE ha fet després de revisar i verificar la documentació comptable i ha augmentat de 15.000 a 45.000 euros l'import que va pagar a Leire Díez per als treballs de comunicació a Cantàbria fa gairebé 10 anys. A l'escrit enviat al jutge, el Partit Socialista especifica que els anys que l'exmilitant socialista va estar treballant per al Partit Càntabre del 2015 al 2017 no tenen cap relació amb les investigacions sobre la presumpta activitat delictiva que suposadament Díaz va dur a terme entre 2024 i 2025 per entorpir causes judicials que afectaven a membres del govern o del PSOE. La formació ha corregit les dades que va aportar el mes de desembre quan va detallar a petició del jutge la relació laboral amb Díaz, amb Santos Cerdán i amb l'actual secretari d'Estat de Telecomunicacions, Antonio Hernando. En aquell moment el partit va explicar que Díaz mai havia ocupat cap càrrec orgànic en el PSOE, però que havia cobrat més de 15.000 euros com a periodista en el 2017. Aquest escrit s'ha presentat davant del jutjat de Madrid que acusa Leire Díaz dels delictes de suborn i tràfic d'influències, un cas diferent al que va portar que l'Audiència Nacional enviés a l'UCO a entrar a la seu de Ferraz el passat dimecres i mentre la Guàrdia Civil investiga totes les factures que es van abonar a l'exmilitant socialista.
5: 3CAT Info. El govern i el Parlament traslladen al Vaticà la seva petició perquè el Papa Lleó XIV parli més en català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons l'executiu, també s'està adreçant al Vaticà la Conferència Episcopal Tarraconense. A l'espera de veure si la Santa Seu fa canvis en aquest guió, diversos partits polítics s'han sumat avui a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra. Jordi Turull, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra.
18: És la llengua amb què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
1: Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
5: El bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, també reconeix que li hagués agradat que el català tingués un paper més rellevant.
7: Hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya la presència del català. Hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
5: El govern, en canvi, treu ferro i la seva portaveu, Sílvia Paneque, destaca que el gest més important del Vaticà és que el papa vingui a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
8: Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar la importància del català a Catalunya com element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
5: I destaca que falta veure què passarà en la resta d'actes, com el de l'Estadi Olímpic, la visita a Montjuïc o la trobada a la presó de Brians, però el govern confia que el català sí que hi tindrà un pes rellevant. A tot això, la Conferència Episcopal Espanyola es mostra prudent sobre l'ús del català. En aquesta visita de Lleó XIV no es volen pronunciar perquè diuen que cal esperar per veure quina llengua fa servir finalment el papa. Tampoc concreten si el pontífex s'acabarà reunint amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església, tal com li reclamen alguns dels supervivents. Madrid, Dani Sadeja.
23: El comitè organitzador de la visita se'n renta les mans i diu que és responsabilitat de la Santa Seu decidir en quin idioma s'expressa el papa. Això sí, el coordinador adjunt, Fernando Jiménez Barrio Canal, tampoc tanca la porta al fet que Lleó XIV puga dir algunes paraules en català més enllà de la salutació.
24: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión al respecto.
23: La Conferència Episcopal també desconeix si el papa rebrà les víctimes d'abusos sexuals. Diuen que si es fa la reunió, se sabrà a posteriori. Per ara hi ha víctimes que han demanat la trobada que no han rebut resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat, que des de l'anunciatura del Vaticà a Madrid denuncia que, si hi ha reunió, serà cosmètica.
25: Quan el papa va als països, seleccionen molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
23: I demana al papa que no visite l'abadia de Montserrat perquè assegura que els monjos es neguen a reparar les víctimes.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans a la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació de migrants en països de fora de la Unió Europea. Amnistia Internacional denuncia que la mesura afavorirà els abusos. Les noves regles, acordades ahir i pendents ara de la ratificació final, permetran als governs que ho vulguin replicar el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Albània. Brussel·les, Bruno Fortea.
26: En aquests centres de deportació, els migrants podran quedar-s'hi durant un període de temps indeterminat, fins que siguin retornats als seus països d'origen. Amnistia Internacional diu que tot plegat deixa els migrants indefensos. Ho ha denunciat a Catalunya Ràdio la responsable de migració de l'ONG a Brussel·les, Olivia Sonberg.
27: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto, situaciones prolongadas de limbo e incertidumbre en terceros países.
26: La norma diu que els centres només podran construir-se en països que garanteixin els drets humans. Mira de concretar-ho el ponent d'aquesta llei, l'eurodiputat Malik Asmani.
28: Puc imaginar que seran països de l'Àfrica, per exemple, que respectin el dret internacional, però també pots pensar en països de la part més oriental del continent europeu.
26: El nou reglament també permet escorcollar domicilis particulars de migrants irregulars per buscar persones concretes, sense que calgui el permís d'un jutge. Amb una resolució administrativa n'hi haurà prou si la llei d'un país ho permet. L'extrema dreta europea ho reivindica com una victòria política. És l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé.
29: Celebramos el acuerdo moldeado por la presión negociadora de los patriotas.
26: Al Parlament Europeu, la llei també ha tingut el suport del Partit Popular i el rebuig de l'esquerra. Sí que hi ha hagut un consens més favorable entre els països. L'espanyol és un dels pocs governs que s'hi ha oposat.
5: I hores després que Donald Trump presumís de forjar una aturada dels combats entre Israel i Hezbollah, l'exèrcit israelià ha demanat evacuar una població al sud del Líban, cosa que fan abans d'atacar. Trump va intercedir durant una trucada telefònica amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que s'ha descrit com d'una duresa extraordinària. D'acord amb el portal de notícies nord-americà Axios, Trump va qualificar

0: Serveis. I comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs sense incidències conegudes, però sí que hi ha retencions habituals d'hora punta a l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, al lateral la B30 a l'altura de Barberà direcció Tarragona i a Bellaterra direcció Girona, la C17 a Parets del Vallès direcció Barcelona, C59 entre Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui en totes dues direccions, la C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró o bé per enllaçar amb l'autopista del Maresme, la C32, l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat, autopista B23, el tram final entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, i a autovia A2, a l'altura de Cornellà, direcció Lleida, i pel que fa a les rondes, la ronda a dalt amb lentitud i aturades entre Pedralbes i Vallcarca, també de la Vall d'Hebron a Canyelles, sentit Besòs, i de Vallcarca fins a Pedralbes, direcció Llobregat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. És una previsió del Néstor Gómez.
2: Tarda de ruixats i de tempestes localment intenses cap a punts del Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, pel Pla de l'Estany, el Gironès, també el Solsonès, el Berguedà i Osona. Unes precipitacions que ja estan descarregant amb intensitat amb cors vermells i que ja han deixat a Sant Pol de Segúries 34 litres per metre quadrat. Unes precipitacions acompanyades de tempesta i que localment poden anar fins i tot acompanyades de calamarsa. A la resta del país, fora de l'àmbit del Pirineu, de les comarques de Girona i del nord de Barcelona, el cel estarà variable amb teranyines de núvols alts cap al sud del país. Tot això amb un dia amb unes temperatures a una calor continguda, amb unes màximes que freguen la xifra dels 34 graus a l'Aldea, 33 a l'Ametlla de Mar o 33 també al Dover. Altes temperatures a Artés, 32 graus, Ulldecona, 32 graus. Les màximes rondaran aquesta xifra aproximadament. Aquesta situació d'avui d'inestabilitat marcada a les comarques de Girona contrastarà amb el temps molt plàcid i molt dòcil de demà dimecres. Un dimecres assolellat amb alguns núvols matinals cap a les comarques de Girona. De matinada fins i tot pot caure alguna feble precipitació a les comarques de Barcelona, però durant la resta del dia el temps serà assolellat. Fins i tot durant la tarda de núvols n'esperem pocs i de precipitacions cap ni una. Demà sí que tindrem una nova davallada de les temperatures, on les més altes del dia rondaran la xifra dels 32 graus a punts de les Terres de l'Ebre.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 6 de la tarda. L'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 59.000 nous contractes i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys que fa un mes. Ara a Catalunya hi ha 307.000 parats registrats, el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet al sector serveis. Per demarcacions, on més ha baixat és a Lleida per l'inici de la campanya de recollida de la fruita i, si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera la reducció de l'atur. Pel que fa als nous contractes, hi ha més de 3,9 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Des de la patronal Pimec, Josep Ginesta confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
4: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
0: El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
5: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: El sindicat Comissions Obreres reclama mesures efectives per reduir l'atur juvenil. I més coses, els docents han sortit avui als carrers de Barcelona en una nova jornada de vaga que mantenen els sindicats contraris al preacord de divendres del Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Educació xifra el seguiment d'aquesta vaga en un 11%. Aquest migdia, un miler de professors i de mestres, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat fins a la plaça

0: Quina Ona de Barcelona per rebutjar el preacord que recordem que es pot votar fins dijous. Unitat Mòbil amb José Antonio Muñoz i Sara Cañete.
1: Entre el miler de mestres i professors que, segons la Guàrdia Urbana, han participat a aquesta manifestació, l'acte ha servit per mostrar el seu rebuig al preacord que van signar divendres el govern amb els dos sindicats majoritaris, un pacte que qualifiquen d'engrunes. El preacord està sotmès a votació fins aquest dijous. Els docents podran dir si li donen suport o no, i de moment ja hi han participat un 30% del professorat. Les assemblees i els dos sindicats minoritaris que mantenen les vagues, la CGT i la Intersindical, el consideren insuficient i no entenen que els sindicats majoritaris hagin abandonat, diuen, de manera abrupta aquesta negociació. Íngrid Chavarría és la portaveu de la CGT.
2: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: Tampoc comparteixen l'estratègia d'USTEC, el sindicat majoritari, de convocar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Si surt que no, ells creuen que s'ha de continuar amb accions puntuals i apunten a la visita del Papa a Barcelona la setmana que ve.
0: I en plena protesta dels metges i tot i les crítiques del sector, el govern espanyol ha tirat pel dret i ha aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores i les limita a 17. És només el primer pas d'una llei que encara té molts tràmits pendents i el més important són les comunitats las que habrán de aplicar. Elma Saiz, ministra portaveu.
3: El gobierno de España ha hecho su parte para actualizar una normativa laboral que llevaba más de dos décadas sin renovarse. Ahora bien, son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
0: La norma també limita a 45 hores setmanals la jornada d'un metge i cada dos anys s'haurà de convocar oposicions per evitar que s'abusi dels interins.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Guàrdia Civil investiga com un crim masclista la mort d'una dona de 48 anys, suposadament a mans de la seva parella de la mateixa edat, a Callosa de Segura, al País Valencià. Els agents ja han detingut l'home com a principal sospitós en aquest municipi de la comarca del Baix Segura. La dona hauria mort escanyada a casa seva aquest migdia sense que els serveis d'emergències hagin pogut fer res per salvar-li la vida. De seguida als esports, però abans us expliquem que Catalunya ha rebut entre el gener i l'abril el nombre de visitants més elevat en aquest període de l'última dècada i també és l'any que han gastat més. Segons dades de l'Institut d'Estadística, durant aquests 4 mesos van venir gairebé 5,4 milions de persones, 40.000 més que l'any passat. Els turistes també es van rascar més la butxaca. La despesa mitjana per persona va ser d'uns 1.200 euros, això és un 13% més que fa un any. L'augment de despesa va anar acompanyat d'estades més llargues. Els visitants van passar a Catalunya una mitjana de 6 nits. Destaca l'afluència de francesos, seguits dels italians, els anglesos i també els nord-americans. Durant el primer quatrimestre, Catalunya ha concentrat un de cada 5 turistes que han entrat a l'estat espanyol i el 17% de la despesa. Va ser el segon territori que va atraure més visitants, només per darrere de les Canàries. I també relacionat d'alguna manera amb el turisme, explicarem que la Rambla de Barcelona s'inaugurarà el cap de setmana del 13 i 14 de febrer amb una gran festa ciutadana dirigida per Lluís Danés. Amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, la voluntat és convertir la Rambla en un escenari d'escenaris durant dos dies. Música, circ, poesia, dansa, cultura popular, màgia i humor són algunes de les disciplines artístiques que donaran forma a aquesta festa participativa que comptarà amb entitats del Raval, del Gòtic, de Ciutat Vella i també de la resta de Barcelona. Lluís Danés, director artístic d'aquesta festa, ha explicat que la Rambla es dividirà en 5 trams: Canaletes, Estudis, Flors, Caputxins i Santa Mònica.
5: Hi ha moltes cosetes perquè a cada cantonada pugui passar qualsevol cosa en qualsevol moment. Aquesta és la gràcia de l'espectacle, que la gent no tingui uns horaris fixes, sinó inaugurarem la Rambla sobretot donant aquesta idea de que la Rambla sempre és sorpresa. La Rambla és un lloc on pot passar qualsevol cosa, no?
0: I el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha confirmat que si no hi ha cap contratemps, les obres estaran acabades per Santa Eulàlia.
6: Fem la festa d'inauguració i se suposa que quan està inauguració la cosa està acabada. Ja us he dit que també som conscients que és una manera també de posar-nos a pressió. Està clar que estem dintre de terminis, descartem que pugui aparèixer qualsevol incident de recorregut, però fins ara no hi ha hagut sorpreses, les obres s'han portat a terme en els terminis establerts. Aquesta és la nostra idea, la festa d'inauguració la farem en tot cas en aquests dies.
0: L'Ajuntament ha destinat un pressupost de 500.000 euros a aquesta festa d'inauguració.
4: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
7: Bona tarda, Laia. El Barça de bàsquet visita a les 7 del vespre la pista de l'UCAM de Múrcia en el primer partit de quarts de final de la Lliga ACB. El blaugrana toca Xangelia, demana oblidar els últims partits davant la part més important de la temporada.
8: Tenemos que olvidar de 2-1 otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
7: El Barça té el factor pista en contra en aquesta sèrie millor de 3. El conjunt blaugrana va acabar la fase regular en la cinquena posició, mentre que l'equip murcià va ser quart. Aquest partit el podreu seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. També avui es jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, a partir de les 9 del vespre. Demà serà el torn del Joventut. La penya també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
9: Fet plans a partit on hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
7: A aquests partits, equips catalans al play-off de l'ACB, afegim, d'altra banda, que l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans va ser-ho del Manresa i del planter del Barça i també ha estat 10 anys de vistaire d'equips NBA.
4: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
7: A la Lliga Femenina de Waterpolo aquest vespre es decidirà el títol. S'enfronten el Sant Andreu i el Mataró en el tercer i definitiu partit de la sèrie final, que està empatada a un triomf. La derrota del segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat del Sant Andreu aquesta temporada. Clara Espar és jugadora del Mataró.
10: No, jo crec que el 50%. Al final, com tu dius, porten tota la temporada invictes, però aquest partit no canvia res. Al final s'ha d'anar i s'ha de jugar.
7: El Sant Andreu opta a la seva primera lliga, mentre que seria la tercera per al conjunt mataroní. Aquest duel el podreu seguir per Esport 3 a partir de les 9.
4: 3CAT Info.
7: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegàs, que el Barça tindrà ara aquest ingrés d'11 milions i s'estalviarà la fitxa del davanter. Per tant, suposarà al club blaugrana una rebaixa salarial de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça es reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. Durant aquest any al Mònaco, el davanter guinea de 23 anys ha marcat 12 gols en 30 partits. També en clau de mercat, a les pròximes hores es podria fer oficial la incorporació de Mitchell Sánchez com a nou entrenador de l'Ajax després de 5 temporades al Girona. Pel que fa a l'hoquei patins, el noi afreixanet ha renovat el jugador Pau Andreu fins al 2029. El club s'assegura la continuïtat d'un dels joves valors formats a la base sadurnidenca per les pròximes 3 temporades. I a motor, aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampar, parla de l'impacte econòmic.
11: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això, doncs, pots imaginar-te el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
7: Al torneig de Roland Garros de tenis, Alexander Zverev ha superat Rafael Hodar per 3-16-0, 7-6, 6-1 i 6-3. Als quarts de final del quadre masculí s'enfrontarà el vencedor de l'eliminatori entre João Fonseca i Jakub Mencic per un lloc a la final. Pel que fa al torneig femení, ja hi ha les dues primeres semifinalistes. Són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Sirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la seva compatriota Alina Svitolina. I tornant al futbol, ja han sortit els dorsals de la selecció espanyola per al Mundial d'aquest estiu. Els més destacats, Lamine Yamal tornarà a dur el número 19, el número 1 de l'equip espanyol durà el porter, també català, David Raya, Marc Pubill durà el 2 i Eric García el 4, Dani Olmo portarà el 10, el també porter català Joan García durà el 13, Pau Cubarsí el 22 i Marc Cucurella el 24, Ferran Torres el 7, Gavi el 9 i Pedri el 20.

0: Ara són 6:15 de la tarda. El primer que fem a aquesta hora és un cop d'ull a la situació del trànsit. Endavant, equip viari.
1: Ja amb cues habituals d'hora punta a l'àrea de Barcelona i destaquem a la ronda de dalt aturades de Vall d'Hebron a Sant Gervasi, direcció Llobregat, per alguna possible incidència al transport públic. La línia R11 de Rodalies interrompuda entre Girona i Sant Miquel de Fluvià per una incidència tècnica. S'hi està gestionant servei alternatiu per carretera.
0: A més, a aquesta hora també estem destacant que el Partit Popular descarta anar a Waterloo a explicar personalment a Carles Puigdemont la seva proposta per fer una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez i convocar eleccions. És la condició que havia plantejat Jordi Turull en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio per estudiar-ho. A més, també estem destacant que el govern mou fitxa per intentar que el català tingui més presència en la visita de la setmana que ve del Papa Lleó XIV per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra per aconseguir-ho. I des d'ara i fins a les 6 de la tarda també us explicarem que un atac rus massiu amb míssils i drons contra diverses ciutats d'Ucraïna ha fet una vintena de morts i també un centenar de ferits. Moscou havia advertit d'una ofensiva a gran escala com a resposta a un atac de Kiev contra una residència d'estudiants en una part ocupada de l'est d'Ucraïna. A més, la propera mitja hora també destacarem que la primavera plujosa i les temperatures altes de finals de maig han creat les condicions ideals per la proliferació de mosquits i paneroles aquest estiu a Catalunya i, a més, també traurem el cap a l'estació del nord de Barcelona. És el principal punt d'arribades i sortides d'autocars de la ciutat i ara estrena instal·lacions després d'unes obres que han costat 14 milions d'euros. I en esports, què destacarem, Ricard?
2: Dues cites esportives d'avui dimarts. D'una banda, el Barça de bàsquet visita el Camp de Múrcia a les 7 del vespre en el primer enfrontament de quarts de final de Lliga CB. També avui Madrid-Tenerife a les 9. I també a les 9, tercer i definitiu partit de Lliga Femenina Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró.
0: I pel que fa al temps, tarda de ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, a les comarques de Girona, al Berguedà i a Osona, localment amb calamarsa. A la resta del país, cel variable, la calor es mantindrà continguda amb màximes que no passaran avui dels 34 graus. Ara passen 3 minuts de 6:15 de la tarda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder dels populars s'ha desentès de la condició que el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha posat sobre la taula aquest matí en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona, Àlex Giralt Robert.
4: A preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut el desafiament de Turull de volar fins a Bèlgica amb un concís... Parlem de coses serioses, ha dit el número 1 del PP a la sortida de la jornades anuals del Cercle d'Economia. I és que davant de l'empresari català, Feijóo tampoc no s'ha referit al requisit de Junts per negociar una moció de censura que sí que ha defensat amb dents i ungles. Sense mencionar-los, ha cridat els de Puigdemont i també el PNB a fer-li costat amb una iniciativa instrumental per fer fora Sánchez i convocar eleccions.
5: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
4: Tot plegat hores després que el secretari general dels Juntaires hagi dit això als micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
6: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
4: Turull ha insistit, però, que la fórmula més ràpida per tancar una legislatura que titlla d'esgotada és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol.
0: A tot això, els alcaldes del PSC es protegeixen per no pagar els casos judicials que esquitxen el PSOE. A un any de les municipals, diversos alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però alhora coincideixen que han de fer valer les polítiques municipals per intentar retenir les alcaldies. A més, en paral·lel, l'entorn del president i líder del PSC, Salvador Illa, insisteix que es van fer les coses bé durant les eleccions que el van portar a la Generalitat, una campanya que fa dos anys que està sota la lupa de l'Audiència Nacional. N'ha parlat avui la consellera portaveu Sílvia Paneque.
7: Tenim tota la tranquil·litat i seguretat de que no només pensem que està correcte, sinó que són comptes auditats els d'aquesta campanya per la sindicatura.
0: A tot això, els socis d'Esquerra i els comuns han salvat el president i, finalment, demà el Parlament no forçarà la compareixença d'Illa per donar explicacions sobre les investigacions judicials que esquitxen el PSOE.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern i el Parlament traslladen al Vaticà la seva petició perquè el Papa Lleó XIV parli més en català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons l'executiu, també s'està adreçant al Vaticà la Conferència Episcopal Tarraconense. A l'espera de veure si la Santa Seu fa canvis en el guió, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra. Jordi Turull, de Junts, i també Esther Capella, d'Esquerra.
6: És la llengua amb què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
8: Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
0: El bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, també reconeix que li hagués agradat que el català tingués un paper més rellevant.
9: Hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
0: En canvi, el govern hi treu ferro i la seva portaveu, Sílvia Paneque, destaca que el gest més important del Vaticà és que el papa vingui a Barcelona a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
7: Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar la importància del català a Catalunya com element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
0: Per cert, que alguns veïns de la zona de la Sagrada Família estan aprofitant aquesta visita del Papa a Barcelona per fer negoci i per llogar els seus balcons i les seves terrasses. Diversos anuncis en plataformes d'internet com Wallapop els ofereixen per xifres que van dels 150 als 1.000 euros. Balcons i terrasses, sobretot del carrer Rosselló o propers al temple, amb vistes privilegiades o visibilitat perfecta, o almenys això diuen, per veure passar el pontífex o per seguir els actes que es faran a la basílica. Alguns, a més, inclouen begudes i menjar. Al marge dels que consideren la visita del papa una oportunitat, també hi ha veïns i comerciants que es veuen a venir incomoditats i problemes per les restriccions d'accés i les mesures de seguretat que s'aplicaran.
10: Tinc la meva neta, la meva filla no me la podrà portar, tindrà que anar amb els altres avis, la meva mare viu aquí, l'altra vegada no em deixaven ni passar.
11: A mi em sembla molt bé que vingui una persona, una autoritat aquí, però primer som els veïns. El que no pot ser és que per un senyor tinguem que perjudicar-nos tots.
12: No sé si ho podrem obrir, si tenen de tancar, si podrà vindre el gènere, si podrem sortir cap a casa, si podrà vindre la clientela a comprar.
0: Alguns comerciants de la zona, de fet, estan pensant o ja tenen decidit que el dia de la visita del papa no obriran.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Atac massiu de Rússia contra diverses ciutats d'Ucraïna aquesta matinada. Els bombers maldaven avui per trobar supervivents entre la runa provocada per diferents atacs arreu del país que han fet almenys 22 persones mortes i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra Dnipro i Kiev. L'atac contra la capital ha afectat edificis residencials on part dels veïns comparaven el que han viscut amb l'apocalipsi.
13: Tot estava cobert de runa, hi havia tot de fum i de cendra. No es podia veure res, no hi havia foc, però no podíem entendre d'on queia la runa que ha colpejat la meva filla.
14: Tenia la impressió que era un cap nuclear que queia, però no va arribar a terra i va explotar l'aire prop dels nostres pisos, i la runa va impactar tots els altres edificis del voltant.
0: Aquesta intensificació del terror rus arriba just quan està perdent la iniciativa al camp de batalla. No només és incapaç d'avançar, sinó que, a més, els drons ucraïnesos escanyen la seva logística al front. Això fa que alguns experts considerin que el president rus, Vladimir Putin, ja no podrà guanyar aquesta guerra sota els seus termes. Moscou, Cristina Solias.
15: Les carreteres de l'Ucraïna ocupada s'han convertit en autèntics corredors de la mort. Els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància i han destruït centenars de camions russos que abasteixen el front. Això vol dir que els 70.000 soldats russos del sud corren el risc de quedar-se sense subministraments. Com que tenen menys armes i menys combustible, també els costa més atacar la primera línia. L'expert militar de la BBC, Ilya Bishev, explica a Catalunya Ràdio que és un moment molt delicat per l'exèrcit rus.
16: La situació al front es troba en un punt mort, mentre que a la rereguarda immediata la situació és gairebé catastròfica. Rússia no té cap mitjà eficaç per contrarrestar els atacs de mitjana distància.
15: Una finestra d'oportunitat per Ucraïna que no se sap quan pot durar, però que, segons Abishev, demostra que el Kremlin ja no podrà aconseguir els seus objectius de màxims.
16: Rússia no pot guanyar la guerra. Fins i tot en una situació en què obtingui part del territori ucraïnès, a Rússia aquesta pau es percebria com una derrota, i els líders russos ho entenen molt bé.
15: Putin continua insistint que Rússia és a prop de la victòria i això fa pensar que els generals no li diuen tota la veritat del que està passant sobre el terreny. Ara bé, en els propers mesos, la superioritat dels drons ucraïnesos obligarà el president rus a decidir si escala encara més el conflicte o bé si finalment s'obre negociar de debò un acord de pau.
0: Hi ha polèmica al Regne Unit per les imatges de la policia on es veu com deté i emmanilla un jove universitari blanc al desembre acusant-lo d'insults racistes i el deixa agonitzant després de ser apunyalat per un jove sikh. Ahir l'assassí va ser condemnat a 21 anys de presó. La família de la víctima demana una investigació i denuncia el tracte inhumà de la policia. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
17: La policia es va creure el relat de l'assassí i va emmanillar Henry Novak, el jove universitari, durant prop d'un minut, malgrat que els deia que estava ferit. Aquest és un fragment de la gravació policial.
18: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
17: Això ha obert el debat de si l'actuació de la policia és massa prudent per por de ser acusada de racista. El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, ja ha dit que els drets i privilegis de les persones blanques importen menys que els de les minories ètniques i que cal un canvi de cultura.
19: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
17: Abans de la publicació de les imatges, el primer ministre Keir Starmer havia condemnat aquest cas horrible i impactant i demanava una investigació. El cas també ha obert el debat de si s'ha de revisar la norma que permet portar ganivets als creients d'algunes religions, com és el cas dels sikhs, a qui es permet portar una daga.
0: Brussel·les dona llum verda a les ajudes del govern espanyol perquè els pagesos puguin fer front a l'encariment del combustible. Són 54 milions d'euros que aniran per a empreses agrícoles afectades per l'augment de preus del gasoil a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Des de Lleida, Júlia Albacar, les organitzacions agràries estan satisfetes, però alhora lamenten el retard en l'aprovació d'aquesta mesura.
20: Les empreses agràries podran rebre fins a 20 cèntims per cada litre de dièsel agrícola pagat entre el 22 de març i el 30 de juny. La mesura estarà vigent fins a finals d'any, s'enmarca en el paquet d'ajudes que la Comissió Europea permet que els estats membres atorguin als sectors més afectats per la guerra a l'Orient Mitjà. L'anunci ha estat ben rebut per part de les organitzacions agràries, però amb matisos perquè critiquen el retard amb què arriben les ajudes. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
21: Quan s'ha executat una mesura sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvingut i siguin.
22: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a l'hora de pagar i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
23: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
20: Que reclamen també que s'agilitzin altres ajudes, en este cas per pal·liar l'augment disparat d'altres productes, com per exemple els fertilitzants. 3CAT Info.
1: contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
2: Era alt, força prim.
4: Necessitava més corpulència.
1: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
4: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
5: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
1: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: Ara són 6:45 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info. I la primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
24: Hola, bona tarda. Les vies més plenes són les rondes de Barcelona. A la ronda litoral, retencions des de Zona Franca i fins la Barceloneta de forma intermitent en direcció Besòs a causa d'un accident que talla un carril. També aturants a la mateixa ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. A la ronda dalt, retencions habituals d'hora punta entre Esplugues i Vallcarca i també de la Vall d'Hebron a Canyelles, sentit Besòs. I en direcció Llobregat entre la Vall d'Hebron i Sant Gervasi. Aquí hi ha alguna possible incidència. Pel que fa als accessos a Barcelona, aturats a la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, autovia 2 a Cornellà en totes dues direccions, la C32 Sud, autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, l'AP7 amb lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció Sud, per agafar en lateral la B30, on hi ha retencions a l'altura de Barberà, en direcció Tarragona i a Bellaterra, direcció Girona. També cues a la C59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui, sobretot en sentit nord, C17 a Parets del Vallès, direcció sud, i la C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró. Pel que fa al transport públic, recordem que la línia R11 es manté interrompuda entre Girona i Sant Miquel de Fluvià a causa d'una incidència tècnica. S'hi està gestionant un servei alternatiu per carretera al tram afectat. Més informació renovada al punt de les 6.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
25: Una tarda més tornem a parlar de forta inestabilitat. Han crescut les nuvolades amb rapidesa a partir del migdia i ja descarreguen amb ganes a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot a les comarques del Pirineu Oriental, del Ripollès, la Garrotxa. També descarreguen a punts de l'Alt Empordà i s'espera que arribin al Pla de l'Estany, al Gironès i també noves precipitacions que estan descarregant amb ganes al Solsonès i al Berguedà. Unes precipitacions que ja han deixat 34 litres a Sant Pol de Segúries i ben segur que durant les immediates hores anirem augmentant les xifres de diferents punts del país. Tot això al nord del país. A la resta el que tindrem serà una tarda amb el cel variable i amb unes temperatures amb una calor continguda, amb unes màximes que en lloc del país superarà la xifra dels 34 graus. Les més altes cap a les Terres de l'Ebre al voltant dels 33-34 graus a tot estira. Artés, per exemple, cap a la Catalunya central té 32 graus de màxima i el Montmell també 32. De cara a demà, un dia molt més plàcid que avui. Si ve de matinada, podrà ploure a l'àrea de Barcelona, comarques del Vallès o fins i tot del Bages. S'espera que aquestes precipitacions mullin a terra i ràpidament desapareguin per donar pas a un matí molt tranquil. De fet, aquest dimecres, de precipitacions tret d'aquestes de la matinada, no se n'esperen. Durant la tarda, el temps romandrà assolellat, amb algun núvol decoratiu al Pirineu, però no tindran prou energia com per créixer i descarregar. De precipitacions de ruixats no n'esperem. El que sí que podem esperar demà és la presència d'unes temperatures una miqueta més curtes. Avui les màximes al voltant dels 33-34 graus, demà baixen una miqueta cap als 31-32 graus a tot estirar cap a les Terres de l'Ebre.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Barcelona s'han acabat les obres de transformació de l'estació del Nord d'autobusos. Amb una inversió de 14 milions d'euros s'han modernitzat els espais. A partir d'ara tots els serveis estaran concentrats en una única planta, un espai de 1.500 metres quadrats i hi haurà un sol punt d'entrada i sortida a l'estació pel carrer Nàpols. Estació del Nord, Anna Escura.
6: També s'han renovat les zones d'espera i s'han instal·lat pantalles digitals de gran format. Les obres, a més, han permès recuperar i restaurar el mosaic Helios i les fases lunars de l'artista Armand Oliver Milian. Segons l'alcalde Jaume Collboni, l'estació del Nord es consolida com el principal centre de sortides i arribades d'autocars de la ciutat.
7: I el que hem de fer a partir d'aquesta primera estació és preparar les infraestructures amb l'horitzó 2035, de quins són els corredors que en aquests moments ja estan funcionant com a entrada i sortida dels autobusos a la ciutat, de quins nodes de connexió, de quines noves estacions.
6: Per altra banda, els veïns fa temps que diuen que una estació d'aquesta envergadura no hauria de ser al cor d'un barri com l'Eixample Dret. Es queixen de la contaminació tant acústica com ambiental que provoquen els autobusos i denuncien que la inseguretat als voltants de l'estació no fa més que pujar. Les Gemmes de l'AFA de l'Escola del Fortpienc.
8: Segons les medicions d'Ecologistes en Acció, l'Escola Fortpienc és la segona més contaminada de Barcelona i la dotzena a nivell estatal. Amb tot això, no té cap sentit augmentar el trànsit d'autobusos davant d'una escola bressol i una de primària. I de seguretat ni en parlem. La setmana passada, a Pomellanament, a les 5 de la tarda, davant dels nens i enmig de la plaça.
6: Per l'estació hi passen una mitjana de 3 milions de viatgers cada any.
0: Un acord entre les parts redueix d'una desena a 4 els acusats que finalment seran jutjats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. Tortosa, Jordi Barranca.
9: La fallida va ser l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i avui, durant les qüestions prèvies, hi ha hagut un segon pacte que implica l'absolució de part dels acusats. Concretament, del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària, de l'exdirector de la secció de crèdit, dels dos extreballadors de Bankia i de CaixaBank, com a hereva de l'entitat madrilenya.
10: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabater Cabrera, que debemos absolver y absolvemos Antonio Fornós i Cern, a doña Manuela Buera Gilabert, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
9: Tot plegat fa que finalment només hi hagi 4 acusats, el principal dels quals és l'exgerent de la cooperativa Daniel Ferrer. El judici es reprendrà dimarts de la setmana vinent.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La primavera plujosa i les temperatures altes del final de maig han creat les condicions ideals per la proliferació de mosquits i de paneroles a Catalunya. La professora i investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Anna Garriga, apunta que els pròxims dies es començarà a notar l'arribada d'aquestes plagues.
11: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
0: La calor d'aquests dies ajuda a la proliferació de plagues, però les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, n'aturen l'expansió. Andreu García és president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
26: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
0: Tots dos experts apunten a la col·laboració ciutadana per controlar aquestes plagues d'estiu i recomanen ser meticulosos en la neteja de la casa i la gestió dels residus.
26: És superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor.
11: Això passa per tenir un bon manteniment de la neteja, perquè si no tenen menjar no podran desenvolupar-se.
0: I una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que hi hagi a casa. I de seguida arriben els esports, però abans tenim temps per explicar-vos que la denominació d'origen Les Garrigues també vol vendre turísticament la floració de les oliveres, igual que s'ha fet amb èxit amb els fruiters i amb els ametllers. Ara, de flors ja en queden poques, perquè aquest any la calor ha avançat el procés, però la collita no se'n ressentirà. El segell de qualitat també prepara prepara un nou reglament per atraure noves cooperatives i empreses. Ens ho explica des de Lleida, Estela Bussoms.
12: L'efecte de la calor l'hem comprovat en un camp de Cervià de les Garrigues. Estem parlant d'unes flors blanques molt petites i la gran majoria ja eren a terra. Ara bé, en aquest cas no preocupa perquè l'avançament de la floració fins i tot és positiu perquè afavoreix el quallat de les olives. Ho ha explicat el president de la denominació d'origen, Enric Dalmau.
13: De moment, que la floració vagi avançada és bo, però tot dependrà a les zones que no tinguin rec del setembre, només que plogués una mica al setembre, enguany podria ser molt bona collita.
12: Avui, la primera festa de la floració de les oliveres s'ha fet a Cervià com a prova pilot amb representants de les cooperatives, però a partir de l'any que ve es vol organitzar una oferta per a visitants que inclogui rutes guiades i degustacions. Un altre repte del segell de qualitat és sumar més molins i cooperatives i per això estan enllestint un reglament més flexible. Ara representa 21 cooperatives de 27 pobles de les Garrigues i el sud del Segrià i, segons Dalmau, hi ha marge per créixer.
13: A partir d'aquí hi ha gent que li interessarà o no li interessarà, però bueno, nosaltres penso que hem posat les bases perquè molta gent que era reticent i pugui entrar perfectament i si pugui estar còmode i pugui estar dintre la teva.
12: La denominació d'origen Les Garrigues també prepara una nova fira de l'oli a finals d'any a la ciutat de Lleida.
0: 5 minuts i seran les 6 de la tarda.
3: Esports.
0: Amb el Ricard Isidro, bona tarda de nou.
14: Bona tarda, Laia. El Barça de bàsquet visita a les 7 del vespre a la pista de l'UCAM de Múrcia en el primer partit de quarts de final de la Lliga ACB. El blaugrana Toko Şengelya demana oblidar els últims partits davant la que és la part més important de la temporada.
15: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
14: El Barça té el factor pista en contra en aquesta sèrie, millor de 3. El conjunt blaugrana va acabar la fase regular en la cinquena posició a la classificació, mentre que l'equip murcià va ser quart. Aquest partit el podreu seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. També avui es jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè. Serà a partir de les 9. Demà serà el torn del Joventut. La penya també té el factor pista en contra en aquesta sèrie, en aquest cas contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
16: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
14: A aquests partits d'equips catalans al play-off de l'ACB afegim, d'altra banda, que l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans va ser-ho del Manresa i del planter del Barça i també ha estat 10 anys de vistaire d'equips NBA.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
14: A la Lliga Femenina de Waterpolo aquest vespre es decidirà el títol. S'enfronten el Sant Andreu d'una banda i el Mataró de l'altra en el tercer i definitiu partit de la sèrie final, que està empatada ara mateix a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat del Sant Andreu aquesta temporada. Dani Ballart és el tècnic del Mataró.
18: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
14: El Sant Andreu opta a la seva primera lliga, mentre que seria la tercera per al conjunt mataroní. Aquest duel el podreu seguir per Esport 3 a partir de les 9.
3: 3CAT Info.
14: Pel que fa al futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà, a més, la fitxa del davanter. Per tant, suposarà al club blaugrana una rebaixa salarial de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. Durant aquest any al Mònaco, el davanter de 23 anys ha marcat 12 gols en 30 partits. També en clau de mercat, a les pròximes hores es podria fer oficial la incorporació de Michel Sánchez com a nou entrenador de l'Ajax després de 5 temporades al Girona. En motor, aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha valorat la continuïtat del Mundial de Fórmula 1 fins al 2028.
19: Hi ha els grans premis que hi ha, no en poden haver-hi el doble, i en canvi sí que hi ha el doble o el triple d'aspirants a organitzar un gran premi. Per tant, deixar molt clar que tenir aquesta continuïtat post 26, 28, 30 i 32 és un èxit i com a tal l'hem de tenir.
3: 3CAT Info.
14: El torneig de tennis de Roland Garros, Alexander Zverev, ha superat Rafael Jodar per 3-7, 0, 7-6, 6-1 i 6-3 als quarts de final del quadre masculí i s'enfrontarà al vencedor de l'eliminatori entre Joao Fonseca i Jakub Mensik, que començarà a un quart de nou aproximadament per un lloc a la final. Al torneig femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes, són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Sirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la seva compatriota Alina Svitolina. I tornant al futbol, la campanya electoral al Real Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i des d'aquí ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid estarà en venda.
2: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
14: L'empresari alacantí ha confirmat que Raúl González, exjugador de l'equip blanc, serà el pal de paller de la seva àrea esportiva.

0: 3Cat Info.
1: Són les 6, bona tarda. I aquesta hora, el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: Destaquem les cues a la Ronda de Dalt entre Esplugues i Canyelles, sentit Besòs, a causa d'un accident. La Ronda Litoral també força aturada entre passeig entre la Zona Franca i Poblenou en sentit Besòs i de Fòrum a Poblenou, direcció Llobregat, per alguna possible incidència. I la línia R11 de Rodalies es manté interrompuda entre Girona i Sant Miquel de Fluvià per una incidència tècnica. S'hi està fent ja servei alternatiu per carretera.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta anar a Waterloo a explicar-li personalment a Puigdemont la proposta de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, com li demana Junts. La condició l'ha posat Jordi Turull, que al matí de Catalunya Ràdio s'ha obert a escoltar l'aposta del PP. El govern mou fitxa per intentar convèncer el papa Lleó XIV perquè parli en català en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra per aconseguir que el català tingui més presència durant la visita del pontífex. Amnistia Internacional alerta del risc de violacions de drets dels migrants amb la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació en països de fora de la Unió Europea. Les regles europees han quedat aprovades, pendents només de ratificació, i donaran via lliure als governs per replicar en altres països el model de Meloni a Albània. Israel demana evacuar una població al sud del Líban hores després que Donald Trump presumís de propiciar una aturada dels combats que els enfronten amb Hezbollah. Trump va mirar d'intercedir durant una trucada amb Benjamin Netanyahu, on va qualificar de rotundament boig i d'ingrat. Rècord d'afiliació a Catalunya. Al maig s'han fet 50.000 nous contractes i ja es frega els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, hi ha 6.900 aturats menys que el mes passat. La reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, però sobretot ha disminuït als sectors serveis. La calor ha avançat la floració de les oliveres en un efecte positiu per a la collita. Segons la denominació d'origen Les Garrigues, el segell de qualitat vol atraure turistes en aquesta època de l'any i prepara un reglament més flexible per atraure noves cooperatives i empreses. I Manresa serà l'escenari de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes com Jeremy Strong, Gillian Anderson o Daniel Brühl.
0: Esports.
3: El Barça visita el Lucan de Múrcia a les 7 del vespre en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. També avui, Madrid-Tenerife a les 9. A la mateixa hora, a les 9, tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró, mentre que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i, a més, rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. El Barça, a més, es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: Fins a primera hora de la nit, els ruixats i les tempestes seguiran actives al nord-est del país. Demà el dia serà molt tranquil, amb un gran domini del sol amb alguna boira matinal. A la tarda, de pluges no se n'esperen. La calor afluixarà una mica més.
0: 3Cat Info.
1: Ara passant 3 minuts i mig de les 6 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder dels populars s'ha desentès de la condició que el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha posat sobre la taula en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona, Àlex Gerald Robert.
4: A preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut el desafiament de Turull de volar fins a Bèlgica amb un concís...
5: Vamos a hablar de cosas serias.
4: Parlem de coses serioses, ha dit el número 1 del PP a la sortida de les jornades anuals del Cercle d'Economia. I és que davant de l'empresaria català, Feijóo tampoc no s'ha referit al requisit de Junts per negociar una moció de censura que sí que ha defensat amb dents i ungles. Sense mencionar-los, ha cridat els de Puigdemont i també el PNB a fer-li costat amb una iniciativa instrumental per fer fora Sánchez i convocar eleccions.
5: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores... ni tampoc a regalar-los.
4: Tot plegat hores després que el secretari general dels Juntaires hagi dit això als micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
6: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions.
4: Turull ha insistit, però, que la fórmula més ràpida per tancar una legislatura que titlla d'esgotada és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol.
1: Doncs el govern espanyol acusa Alberto Núñez Feijó de ser un cínic i d'estar desesperat per demanar a Junts i al PNB que l'ajudin a fer fora Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
7: La Moncloa ironitza amb la proposta de Feijó i li recorden que s'ha dedicat durant anys a insultar Junts i el PNB. És contradictori, diuen que ara els demani favors. La ministra portaveu, Olma Sáiz, resumeix l'actitud de Feijó amb aquestes dues paraules.
8: Cinismo y desesperación. Y estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijó, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa. Y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
7: Absoluta tranquil·litat a la Moncloa per una moció de censura que diuen està abocada al fracàs i estan convençuts que el líder del PP no l'arribarà a presentar mai. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu a Feijó que si vol ser útil i realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
9: Yo le digo, mire, no querer dialogar con el gobierno y ahora querer pedirles favores a Junts y al PNV después de lo que han dicho de ellos, pues en fin, yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
7: Les comunitats del PP ja s'han despenjat de la ronda de reunions que farà el Ministeri per negociar el nou model de finançament. La idea és reunir el Consell de Política Fiscal abans de vacances i aprovar la nova llei tornant de l'estiu per votar-la al Congrés a la tardor.
1: En un altre gest amb les comunitats, el Consell de Ministres ha aprovat els pagaments anticipats a les autonomies. Catalunya rebrà 30.000 milions d'euros, és una xifra rècord, però abans la llei s'haurà d'aprovar al Congrés, on Junts i el PP ho han tombat dues vegades. Per primer cop, els ajuntaments amb superàvit el podran destinar a inversions sostenibles. És una de les reclamacions de Junts. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda, xoquen sobre l'estratègia del govern espanyol per reformar el model de finançament autonòmic. El líder gallec critica que la resta de comunitats hagin d'anar a remolc de la proposta que ha presentat la Generalitat i Illa adverteix que no ha de demanar permís a ningú per agafar la iniciativa. Barcelona, Albert Prat.
10: Salvador Illa ha deixat clar que per molt que la Generalitat hagi liderat la proposta, la reforma del finançament és bona per tothom, però en canvi el president de Galícia del Partit Popular ha insinuat que en el fons el govern espanyol vol enfrontar les comunitats. Per Alfonso Rueda, aquesta no és manera de negociar si de debò es vol arribar a bon port.
11: Yo anuncio que Cataluña no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
12: Ahora, si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y cada comunidad autónoma, y somos muchas, llegamos con posturas cerradas, será imposible. ¿Es lo que quiere el gobierno para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema? Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
10: Illa i Rueda han coincidit junts en un col·loqui a 3 a les jornades que organitza el Cercle d'Economia a Barcelona al costat del lehendakari basc i Manol Pradales.
1: 6 i 8 minuts.
0: 3Cat Info.
1: El govern i el Parlament traslladen a l'Església la seva petició perquè el Papa Lleó XIV parli en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons l'executiu, també s'està adreçant al Vaticà la Conferència Episcopal Terraconense. A l'espera de veure si la Santa Seu fa canvis en el guió, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra. Jordi Turull, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra.
6: És la llengua amb què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
13: Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
1: El bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, també reconeix que li hagués agradat que el català tingués un paper més rellevant.
14: Hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
1: El govern hi treu ferro i la portaveu Sílvia Paniqué destaca que el gest més important del Vaticà és que el papa vingui a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort de Gaudí.
15: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país.
1: Per ara, la Conferència Episcopal Espanyola es mostra prudent i evita pronunciar-se sobre el català, però el coordinador adjunt, Fernando Jiménez Barrio Canal, tampoc descarta que Lleó XIV pugui dir algunes paraules en català més enllà de la salutació.
16: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre.
1: Falta veure què passarà en la resta d'actes del papa, com el de l'estadi olímpic, la visita a Montjuïc o la trobada a la presó de Brians, però el govern confia que el català hi tindrà un pes rellevant.
0: 3CAT Info.
1: 5 minuts i actualitzem la situació del trànsit i la previsió meteorològica. Crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans a la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació de migrants en països de fora de la Unió Europea. Amnistia Internacional denuncia que la mesura afavorirà els abusos. Les noves regles, acordades ahir i pendents ara de la ratificació final, permetran als governs que ho vulguin replicar el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Albània. Brussel·les, Bruno Fortea.
17: En aquests centres de deportació, els migrants podran quedar-s'hi durant un període de temps indeterminat, fins que siguin retornats als seus països d'origen. Amnistia Internacional diu que tot plegat deixa els migrants indefensos. Ho ha denunciat a Catalunya Ràdio la responsable de migració de l'ONG a Brussel·les, Olivia Sonberg.
18: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto situaciones prolongadas de limbo e incertidumbre en terceros países.
17: La norma diu que els centres només podran construir-se en països que garanteixin els drets humans. Mira de concretar-ho el ponent d'aquesta llei, l'eurodiputat Malik Asmani.
19: Puc imaginar que seran països de l'Àfrica, per exemple, que respectin el dret internacional, però també pots pensar en països de la part més oriental del continent europeu.
17: El nou reglament també permet escorcollar domicilis particulars de migrants irregulars per buscar persones concretes, sense que calgui el permís d'un jutge. Amb una resolució administrativa n'hi haurà prou si la llei d'un país ho permet. L'extrema dreta europea ho reivindica com una victòria política. És l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé.
20: Celebramos el acuerdo moldeado por la presión negociadora de los patriotas.
17: Al Parlament Europeu, la llei també ha tingut el suport del Partit Popular i el rebuig de l'esquerra. Sí que hi ha hagut un consens més favorable entre els països. L'espanyol és un dels pocs governs que s'hi ha oposat.
1: Hores després que Donald Trump presumís de forjar una aturada dels combats entre Israel i Hezbollah, l'exèrcit israelià ha demanat evacuar una població al sud del Líban, cosa que han fet abans d'atacar. Trump va intercedir durant una trucada telefònica amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que s'ha descrit com d'una duresa extraordinària. D'acord amb el portal de notícies nord-americà Axios, Trump va qualificar Netanyahu de rotundament boig i d'ingrat per atacar el Líban mentre Washington negocia amb l'Iran per tancar el conflicte que els enfronta. Trump va acominar Netanyahu a pensar-s'ho dos cops abans d'atacar Beirut, cosa que, segons ell, provocaria encara més aïllament internacional d'Israel. Segons Axios, Netanyahu hauria accedit a les peticions de Trump, si bé després de la trucada va comunicar que res no ha canviat, com demostra el que deia aquest migdia Israel Katz, ministre de Defensa israelià.
21: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
1: Hezbollah i Israel han intercanviat atacs aquesta matinada que han provocat ferides a dues persones.
0: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3CAT Info.
1: 6 i 13 minuts. L'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 50.000 nous contractes i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys que fa un mes. Ara, a Catalunya, hi ha 307.000 persones registrades a les llistes de l'atur, el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet als serveis. Per demarcacions, on ha més baixat és a Lleida, per l'inici de la campanya de la recollida de la fruita. I si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera la reducció de l'atur. Pel que fa als nous contractes, hi ha més de 3,9 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Des de la patronal Pimec, Josep Ginesta confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
22: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
1: El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
23: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i, per tant, hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
1: El sindicat Comissions Obreres reclama mesures efectives per reduir l'atur juvenil.
2: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
0: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
2: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Un quart de 7 de la tarda, àrea de serveis. Pendent de l'estat de carreteres i autovies del país, que connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs...

0: A l'autovia A2 hi ha un vehicle avariat a l'altura de Sant Vicenç dels Horts en direcció Barcelona. Talla un carril i provoca retencions d'aproximadament un quilòmetre. Més endavant també hi ha cua a l'altura de Cornellà, igualment direcció Barcelona. A l'autopista B23, aturats al tram final entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal i també per enllaçar amb la Ronda a Dalt, on hi ha aquesta cua que us comentàvem per un accident. Els accessos des del nord, retencions a la C58 i la C33, des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. L'AP7 amb lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Barcelona-Tarragona. I continua la cua al lateral la B30 a l'altura de Barberà en direcció Barcelona per enllaçar amb la C58 i la, en sentit contrari en direcció Girona a l'altura de Bellaterra, també fins al punt de connexió amb l'autopista del Vallès. També aturats ara força a la C59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en tots dos sentits, però sobretot en direcció Caldes. Compte perquè aquí sembla que hi ha alguna possible incidència. C59 a Caldes de Montbui en sentit nord. I també retencions a la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, o bé per enllaçar amb l'autopista del Maresme. El transport públic, la línia R11 de Rodalies, es manté interrompuda per una incidència tècnica entre Girona i Sant Miquel de Fluvià. Per això s'hi està fent servei alternatiu per carretera al tram afectat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: La crònica és del Néstor Gómez.
3: Els ruixats i les tempestes continuen ben actives aquesta hora a les comarques de Girona. Destaquem els 44 litres per metre quadrat recollits a Sant Pol de Segúries, a Camprodon 25, a Olot 26 litres, a Alpens 24 i a Sant Jordi Cercs 22 litres per metre quadrat. Unes precipitacions localment intenses acompanyades de tempesta que ens poden acompanyar fins a primera hora del vespre o com a màxim primera hora de la nit i després desapareixeran del tot. A la resta del país, tarda de solellada, amb un sol que es veu una miqueta enterbolit per la presència de núvols alts. Com dèiem, aquestes precipitacions marxaran de matinada per donar pas a una nit i matinada prou serena, i tot això en un dia en el qual les temperatures màximes s'han quedat estancades al voltant dels 34 graus a punts de les Terres de l'Ebre. I de cara a demà, doncs el dia serà molt estable. Si avui parlem de ruixats, demà no en tindrem. Al matí o de matinada no es descarta que pugui aparèixer alguna gota cap a l'àrea de Barcelona, comarques de Girona, poqueta cosa, ràpidament marxarà i dimecres serà un dia assolellat de cap a cap, sobretot durant la tarda, perquè, a diferència d'avui, demà a la tarda pocs núvols creixeran i no tindran energia per deixar precipitacions. El que sí que tindran demà és una davallada de les temperatures, sobretot les de la matinada. Baixaran entre 2 i 4 graus arreu del país, no serà tan càlida com hem tingut aquests darrers dies, i les màximes també baixaran una miqueta. Si avui les màximes han estat a punt d'arribar als 34 graus a l'Aldea, demà les més altes no passaran dels 32-33 graus a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
4: Sí, sí, 19 minuts. Un desnonament a Mataró ha acabat aquest matí amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. El Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncia que la policia ha utilitzat projectils de foam contra les persones que s'oposaven al desallotjament i afirma que diversos joves han hagut de ser atesos a l'hospital. Mataró, Marta Vallès.
5: Es tracta d'una família, matrimoni i 4 filles menors. Fins l'any 2008 van pagar la hipoteca, però arran de la crisi van perdre el pis. Posteriorment van aconseguir un lloguer social amb el fons que es va quedar a l'habitatge, Sòlvia, que després no es va renovar. Aquest matí un ampli dispositiu policial s'ha desplegat a l'avinguda Gatassa al barri de Cerdanyola de Mataró per efectuar el desallotjament. El Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncia en un comunicat que els Mossos han exercit molta violència llançant projectils de foam i amb cops de porra. Asseguren que alguns joves han hagut de ser atesos a urgències de l'hospital amb ferides de gravetat. Per la seva part, Mossos d'Esquadra informa que mig centenar de persones han fet front a la policia per impedir el desallotjament. 5 agents tindrien ferides lleus pel llançament de pedra, llambordes i altres objectes. Entre els 3 adolescents detinguts hi ha una de les filles de la família desallotjada que no té una alternativa residencial. La CUP demana la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, perquè donin explicacions per l'actuació dels Mossos aquest matí a Mataró. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Mataró.
4: Més temes. Un acord entre les parts redueix d'una desena a 4 els acusats que finalment seran jutjats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets tortosos a Jordi Barranca.
6: La fallida va ser l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i avui, durant les qüestions prèvies, hi ha hagut un segon pacte que implica l'absolució de part dels acusats. Concretament, del responsable de l'empresa audit editora de Mafre.

0: que figurava com a suposada responsable civil subsidiària de l'exdirector de la secció de crèdit dels dos extreballadors de Bankia i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrilenya.
1: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos Antonio Fornós i Sern, a doña Manuela Buera Gilabert, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
0: Tot plegat fa que finalment només hi hagi quatre acusats, el principal dels quals és l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia demana 14 anys i mig de presó, a banda de més d'un milió i mig d'euros com a responsabilitat civil. El judici es reprèn dimarts de la setmana vinent.
2: La denominació d'origen Les Garrigues també vol vendre turísticament la floració de les oliveres, igual que s'ha fet amb l'èxit amb els fruiters i ametllers. Ara, de flors ja en queden poques perquè aquest any la calor ha avançat el procés, però la collita no se'n ressentirà. El segell de qualitat també prepara un nou reglament per atraure noves cooperatives i empreses. Llei d'Estela Bosoms.
3: L'efecte de la calor l'hem comprovat en un camp de Cervià de les Garrigues. Estem parlant d'unes flors blanques molt petites i la gran majoria ja eren a terra. Ara bé, en aquest cas no preocupa perquè l'avançament de la floració fins i tot és positiu perquè afavoreix el quallat de les olives. Ho ha explicat el president de la denominació d'origen, Enric Dalmau.
4: De moment, que la floració vagi avançada és bo, però tot dependrà a les zones que no tinguin rec del setembre, només que plogués una mica al setembre, un any podria ser molt bona collita.
3: Avui, la primera festa de la floració de les oliveres s'ha fet a Cervià com a prova pilot amb representants de les cooperatives, però a partir de l'any que ve es vol organitzar una oferta per a visitants que inclogui rutes guiades i degustacions. Un altre repte del segell de qualitat és sumar més molins i cooperatives i per això està enllestint un reglament més flexible. Ara representa 21 cooperatives de 27 pobles de les Garrigues i el sud del Segrià, i segons Dalmau hi ha marge per créixer.
4: A partir d'aquí hi ha gent que li interessarà o no li interessarà, però bueno, nosaltres penso que hem posat les bases perquè molta gent que era reticent hi pugui entrar perfectament i si pugui estar còmode i pugui estar dintre la teva.
3: La denominació d'origen Les Garrigues també prepara una nova fira de l'oli a finals d'any a la ciutat de Lleida.
5: 3Cat Info.
2: Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell, segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat Catalunya Ràdio. Parlem del director Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, de l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brun i Shira Hassa, que van veure a Orthodox. Manresa, Nati i Adell.
6: Aterren aquesta setmana, llegim el Regió 7, a partir de demà ja tenen reservat el pàrquing del Congost. El rodatge, que ja està en marxa de fa temps, es fa a localitzacions com el Regne Unit, Alemanya i Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin, de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo, i s'inspira en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest paper el farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy. Un altre actiu de primer ordre que sortirà a la sèrie és Gillian Anderson, que hem vist a The X-Files, Sex Education o The Crown. L'any 78 ja es va fer una pel·lícula amb el mateix títol de la nova sèrie de Netflix, Los Niños del Brasil. En 10 anys a Manresa com a plató de cinema hi han passat 500 projectes audiovisuals. Una de les primeres grans produccions va ser Hachi el 2019 de Netflix, justament. Dos anys després es gravava Les Leyes de la Frontera amb la distribuïdora Warner Bros, on es veuen molts espais de la ciutat, i el 2023 també ha destacat la gravació íntegra de la sèrie Tu también lo harías, de Disney. Celebrities que han passat per Manresa a gravar, des de Shakira fent un videoclip a Liam Neeson gravant una pel·lícula al Miami, una cafeteria històrica de la ciutat.
2: 5 minuts i seran 6:45.
5: Esports.
2: Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. El Barça de bàsquet visita d'aquí a 35 minuts la pista del Camp de Múrcia en el primer partit de quarts de final de Lliga CB. El blaugrana Toko Şengelya demana oblidar els últims partits davant la part més important de la temporada.
8: Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
7: El Barça té el factor pista en contra en aquesta sèrie, el millor de 3 partits. El conjunt blaugrana va acabar la fase regular en la 5a posició, mentre que l'equip murcià va ser quart. Aquest partit el podreu seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3CAT. També avui es jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra 8è, i serà a partir de les 9. I demà ja serà el torn del Joventut, que també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
9: Hem fet plans de partit on hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
7: A aquests partits equips catalans del play-off de l'ACB d'avui i demà, afegim, d'altra banda, que l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans va ser-ho del Manresa i del planter del Barça i també ha estat 10 anys de vistària d'equips NBA.
5: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
7: A la Lliga Femenina Waterpolo, avui es decidirà el títol. S'enfronten el Sant Andreu i el Mataró en el tercer i definitiu partit de la sèrie final, que està empatada a un triomf. La derrota, el segon partit, va suposar la pèrdua de la imbatibilitat del Sant Andreu aquesta temporada. Clara Espar és jugadora del Mataró.
10: No, jo crec que el 50%, al final, com tu dius, porten tota la temporada invictes, però aquest partit no canvia res, al final s'ha d'anar i s'ha de jugar.
7: El Sant Andreu opta a la primera lliga, mentre que seria la tercera per al conjunt mataroní. Aquest duel entre el Sant Andreu i el Mataró el podreu seguir per Esport 3 a partir de les 9.
5: 3CAT Info.
7: Més coses en futbol. El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegàs, que el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà a més la fitxa del davanter. Per tant, suposarà al club blaugrana una rebaixa salarial de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça es reserva a més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. Durant aquest any al Mònaco, el davanter de 23 anys ja ha marcat 12 gols en 30 partits. També en clau de mercat, a les pròximes hores es podria fer oficial la incorporació de Michel Sánchez com a nou entrenador de l'Ajax després de 5 temporades al Girona.
5: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: Més coses en hoquei patins. El Noia Freixenet ha renovat el jugador Pau Andreu fins al 2029. El club s'assegura la continuïtat d'un dels joves valors formats a la base sadurnidenca per les pròximes 3 temporades. Afegir que aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, parla de l'impacte econòmic.
11: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complert. Per tant, això, doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
7: Al torneig de Roland Garros de tenis, Alexander Zverev ha superat Rafael Hodar per 3-7-0, 7-6, 6-1 i 6-3. Als quarts de final del quadre masculí s'enfrontarà el vencedor de l'eliminatòria entre Fonseca i Mensic per un lloc a la final. Al torneig femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes, són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Cirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la seva compatriota Alina Svitolina. I tornant a parlar de futbol, hem sentit les primeres declaracions d'Andrés Iniesta en la seva nova faceta d'entrenador. Serà el Gulf United dels Emirats Àrabs.
12: Elijo Gulf United porque es una gran oportunidad para mí para continuar mi proceso, mi carrera como entrenador. Estamos viviendo en Dubái como familia desde hace 3 años. Empecé mi licencia como entrenador aquí en Dubái, por lo tanto muy contento, muy feliz de poder empezar.

0: Són 6:45 de la tarda, sou a 3catinfo, moment de repassar els temes més destacats a aquesta hora. Comencem per actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Destaquem les llargues cues a les dues rondes en sentit Besòs per dos accidents. La ronda a dalt entre Esplugues i Canyelles, la ronda litoral entre Zona Franca i Poble Nou. D'altra banda, la línia R11 de Rodalies es manté interrompuda entre Girona i Sant Miquel de Fluvià per una incidència tècnica si fa servei alternatiu per carretera.
0: Ho ampliem d'aquí a 15 minuts. També parlarem abans del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que descarta anar a Waterloo a explicar-li personalment a Puigdemont la proposta de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, com li demana Junts. La condició l'ha posat Jordi Turull, que al matí de Catalunya Ràdio s'ha obert a escoltar l'aposta del Partit Popular. Ho ampliem de seguida. També parlarem del govern, que ha mogut fitxa, diu, per intentar convèncer el Papa Lleó XIV perquè parli català en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra per aconseguir que el català tingui més presència durant la visita del pontífex. Passarem pel Regne Unit, on hi ha polèmica per les imatges de la policia, on es veu com deté i emmanilla un jove universitari blanc al desembre, acusant-lo d'insults racistes, i el deixa agonitzant després de ser apunyalat per un jove sikh. Experts internacionals, d'altra banda, sobre l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives reunits a Barcelona coincideixen en la necessitat d'avançar més ràpid en proves de detecció d'aquest tipus de malalties. I a les Terres de l'Ebre, les plataformes Trens Dignes i el Priorat reclamen concrecions a les inversions previstes en projectes com l'estació intermodal de l'Aldea o el futur 30.
2: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts. Ricard, de què estem pendents?
3: Mira, de dues cites esportives d'avui dimarts. La primera és en bàsquet, i és que el Barça visita el Lucan de Múrcia d'aquí pocs minuts, 28, a les 7 del vespre, en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. També avui, a les 9, Madrid-Tenerife. I a la mateixa hora, també a les 9, tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró.
0: I fins a primera hora de la nit, els ruixats i les tempestes seguiran actives al nord-est del país. Demà el dia serà molt tranquil, amb un gran domini del sol, però amb alguna boira matinal. Això sí, a la tarda de pluges no se n'esperen i la calor afluixarà una mica més. Passant 2:30 de les 6 de la tarda, Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder dels populars s'ha desentès de la condició que el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha posat sobre la taula en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona, Àlex Giral Robert.
4: A preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut el desafiament de Turull de volar fins a Bèlgica amb un concís.
5: Vamos a hablar de cosas serias.
4: Parlem de coses serioses, ha dit el número 1 del PP a la sortida de les jornades anuals del Cercle d'Economia. I és que davant de l'empresaria català, Feijóo tampoc no s'ha referit al requisit de Junts per negociar una moció de censura que sí que ha defensat amb dents i ungles. Sense mencionar-los, ha cridat els de Puigdemont i també el PNB a fer-li costat amb una iniciativa instrumental per fer fora Sánchez i convocar eleccions.
5: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoc a regalar-los.
4: Tot plegat hores després que el secretari general dels Juntaires hagi dit això als micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
6: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
4: Turull ha insistit, però, que la fórmula més ràpida per tancar una legislatura que titlla d'esgotada és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol.
0: El PSOE rectifica i ara diu que va pagar 45.000 euros a Leire Díez com a assessora de comunicació del partit a Cantàbria entre el 2015 i el 2017, en lloc dels 15.000 euros que l'exmilitant socialista ja va admetre haver cobrat davant del jutge que l'investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències i suborn. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Una rectificació que el PSOE ha fet després de revisar i verificar la documentació comptable i ha augmentat de 15.000 a 45.000 euros l'import que va pagar a Leire Díez per als treballs de comunicació a Cantàbria fa gairebé 10 anys. A l'escrit enviat al jutge, el Partit Socialista especifica que els anys que l'exmilitant socialista va estar treballant per al Partit Càntabre del 2015 al 2017 no tenen cap relació amb les investigacions sobre la presumpta activitat delictiva que suposadament Díez va dur a terme entre 2024 i 2025 per entorpir causes judicials que afectaven a membres del govern o del PSOE. La formació ha corregit les dades que va aportar el mes de desembre quan va detallar a petició del jutge la relació laboral amb Díez, amb Santos Cerdán i amb l'actual secretari d'Estat de Telecomunicacions, Antonio Hernando. En aquell moment el partit va explicar que Díaz mai havia ocupat cap càrrec orgànic en el PSOE, però que havia cobrat més de 15.000 euros com a periodista en el 2017. Aquest escrit s'ha presentat davant del jutjat de Madrid que acusa l'Eria Díaz dels delictes de suborn i tràfic d'influències, un cas diferent al que va portar que l'Audiència Nacional enviés a l'UCO a entrar a la seu de Ferraz el passat dimecres i mentre la Guàrdia Civil investiga totes les factures que es van abonar a l'exmilitant socialista.
0: Els alcaldes del PSC es protegeixen per no pagar els casos judicials que esquitxen al PSOE. A un any de les municipals, diversos alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor. Però coincideixen que han de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. I en paral·lel, l'entorn del president i líder del PSC, Salvador Illa, insisteix que es van fer bé les coses durant les eleccions que el van portar a la Generalitat, una campanya de fa 2 anys, que està sota la lupa de l'Audiència Nacional. Sílvia Paniqué, consellera portaveu.
2: Tenim tota la tranquil·litat i seguretat de que no només pensem que està correcte, sinó que són comptes auditats els d'aquesta campanya per la sindicatura.
0: A tot això, els socis d'Esquerra i els Comuns han salvat el president i, finalment, demà el Parlament no forçarà la compareixença d'Illa per donar explicacions sobre les investigacions judicials que esquitxen al PSOE. No deixem de parlar del govern perquè el govern i el Parlament traslladen a l'Església la seva petició perquè el papa Lleó XIV parli més en català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons l'executiu, també s'està adreçant al Vaticà la Conferència Episcopal Terraconense. A l'espera de veure si la Santa Seu fa canvis en el guió, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra. Jordi Turull, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra.
6: És la llengua amb què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
8: Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
0: El bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, també reconeix que li hagués agradat que el català tingués un paper més rellevant.
9: Hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
0: El govern hi treu ferro i la portaveu Sílvia Paniqué destaca que el gest més important del Vaticà és que el papa vingui a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort de Gaudí.
2: Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar la importància del català a Catalunya com element cohesionador de la nostra societat,
0: falta
2: ja ho ha fet.
0: Falta veure què passarà en la resta d'actes, com el de l'estadi olímpic, la visita a Montjuïc o la trobada a la presó de Brians, però el govern confia que el català hi tindrà un pes rellevant. Anem a Reus, al Baix Camp, perquè ja s'ha decidit on anirà la rèplica de la Capella de l'Assumpte, dissenyada per l'arquitecte, precisament Antoni Gaudí. Es tracta de la primera obra de l'artista que tindrà la seva ciutat natal i això serà possible gràcies a una iniciativa que ha impulsat la Fundació Grèsol i que ara busca finançament. Reus, Manel Sastre.
10: Serà al Parc de Gandhi, al costat de la plaça La Sardana, al barri Maremoles. Aquesta rèplica de la Capella de l'Assumpte, que Gaudí va fer per la Basílica de la Sagrada Família, estarà dedicada a la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona de Reus, i es planteja com un nou referent cultural, patrimonial i turístic. És una iniciativa que promou la Fundació Grèsol i que està beneït per la Junta Constructora del Temple, l'Ajuntament i l'Església. Ara es vol fer un patronat de gestió i buscar finançament per cobrir els 10 milions d'euros que pot costar, sobretot entre la mateixa societat, segons explica Antoni Pont de la Fundació Grèsol.
11: Creiem que el projecte és realment apassionant, és una assignatura pendent que té Reus i no és l'obra d'una entitat, sinó de la societat civil com històricament sempre ha demostrat Reus.
10: El projecte, que no té terminis d'execució, vol ser una de les accions destacades de l'any Gaudí a Reus i pretén corregir l'absència històrica d'una obra del geni a la seva ciutat natal. Tindrà la consideració d'escultura singular, no serà espai de culte, tindrà 30 metres d'altura i una planta de 10 per 10 metres. 3CAT Info.
0: La vaga de docents convocada a Barcelona pels sindicats contraris al preacord ha tingut un seguiment del 12% segons dades del govern. A primera hora, els docents han tallat l'accés a la Casa Batlló i més tard ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, una protesta que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones.
12: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
0: Els manifestants han mostrat el seu rebuig al preacord i critiquen que els sindicats majoritaris hagin abandonat la negociació de la manera que ho han fet, diuen abrupte. Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
12: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous a les 12 del migdia. De moment hi han votat prop d'un 30% dels 90.000 docents que ho poden fer. I en plena protesta també dels metges, i tot i les crítiques del sector, el govern espanyol ha tirat pel dret i ha aprovat un nou estatut marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores i les limita a 17. És només el primer pas d'una llei que encara té molts tràmits pendents i el més important són les comunitats les que ho hauran d'aplicar. Elma Sainz és ministra portaveu.
13: El gobierno de España ha hecho su parte para actualizar una normativa laboral que llevaba más de 2 décadas sin renovarse. Ahora bien, son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y, de buena parte, de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
0: La norma també limita a 45 hores setmanals la jornada d'un metge i cada 2 anys s'haurà de convocar oposicions per evitar que s'abusi dels interins.
14: 3CAT Info.
0: Atac massiu a Rússia contra diverses ciutats d'Ucraïna aquesta matinada. Els bombers maldaven avui per trobar supervivents entre la runa provocada per diferents atacs arreu del país que han fet almenys 22 morts i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra Dnipro i Kiev. L'atac contra la capital ha afectat edificis residencials on part dels veïns comparaven el que han viscut amb l'apocalipsi.
15: Tot estava cobert de runa, hi havia tot de fum i de cendra. No es podia veure res, no hi havia foc, però no podíem entendre d'on queia la runa que culpa la meva filla.
16: Tenia la impressió que era un cap nuclear que queia, però no va arribar a terra i va explotar l'aire prop dels nostres pisos, i la runa va impactar tots els altres edificis del voltant.
0: Aquesta intensificació del terror rus arriba just quan està perdent la iniciativa al camp de batalla. No només és incapaç d'avançar, sinó que, a més, els drons ucraïnesos escanyen la seva logística al front. Això fa que alguns experts considerin que el president rus Vladimir Putin ja no podrà guanyar aquesta guerra sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
17: Les carreteres de l'Ucraïna ocupada s'han convertit en autèntics corredors de la mort. Els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància i han destruït centenars de camions russos que abasteixen el front. Això vol dir que els 70.000 soldats russos del sud corren el risc de quedar-se sense subministraments. Com que tenen menys armes i menys combustible, també els costa més atacar la primera línia. L'expert militar de la BBC, Ilya Bishev, explica a Catalunya Ràdio que és un moment molt delicat per l'exèrcit rus.
18: La situació al front es troba en un punt mort, mentre que a la rereguarda immediata la situació és gairebé catastròfica. Rússia no té cap mitjà eficaç per contrarrestar els atacs de mitjana distància.
17: Una finestra d'oportunitat per Ucraïna que no se sap quan pot durar, però que, segons Abishev, demostra que el Kremlin ja no podrà aconseguir els seus objectius de màxims.
18: Rússia no pot guanyar la guerra. Fins i tot en una situació en què obtingui part del territori ucraïnès, a Rússia aquesta pau es percebria com una derrota, i els líders russos ho entenen molt bé.
17: Putin continua insistint que Rússia és a prop de la victòria i això fa pensar que els generals no li diuen tota la veritat del que està passant sobre el terreny. Ara bé, en els propers mesos, la superioritat dels drons ucraïnesos obligarà el president rus a decidir si escala encara més el conflicte o bé si finalment s'obre negociar de debò un acord de pau.
0: Polèmica al Regne Unit per les imatges de la policia on es veu com deté i emmanilla un jove universitari blanc al desembre acusant-lo d'insults racistes i el deixa agonitzant després de ser apunyalat per un jove sikh. Ahir l'assassí va ser condemnat a 21 anys de presó. La família de la víctima demana una investigació i denuncia el tracte inhumà de la policia. Londres, Quim Olivares.
19: La policia es va creure el relat de l'assassí i va emmanillar Henry Novak, el jove universitari, durant prop d'un minut, malgrat que els deia que estava ferit. Aquest és un fragment de la gravació policial.
20: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
19: Això ha obert el debat de si l'actuació de la policia és massa prudent per por de ser acusada de racista. El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, ja ha dit que els drets i privilegis de les persones blanques importen menys que els de les minories ètniques i que cal un canvi de cultura.
21: We need
14: a change in culture.
21: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
19: Abans de la publicació de les imatges, el primer ministre Keir Starmer havia condemnat aquest cas horrible i impactant i demanava una investigació. El cas també ha obert el debat de si s'ha de revisar la norma que permet portar ganivets als creients d'algunes religions, com és el cas dels sikhs, a qui es permet portar una daga.
0: 6:45 de la tarda. Connexió amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara complicacions per dos accidents que hi ha hagut a les rondes, a la ronda de dalt, en retencions des d'Esplugues i fins a Canyelles en sentit en Besòs. Ja tots els carrils oberts de la circulació, segons informen des del Servei Català de Trànsit. També oberts tots els carrils a la ronda litoral a l'altura de Poblenou en direcció Besòs, on també hi ha hagut un altre accident. Queden retencions des de Passeig de la Zona Franca fins a Montjuïc, també a l'altura del Port i a la, des de la Barceloneta fins a Vila Olímpica en sentit Besòs, i també entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. Pel que fa als accessos, encara aturants a l'autovia 2 a Sant Vicenç dels Horts, direcció Barcelona, a causa d'un vehicle avariat que també talla un carril a la circulació. Cues també a les C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B30 lateral de la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud, a Bellaterra en sentit nord. A causa d'obres, força aturants a la C59 i a uns 4 quilòmetres de cua entre Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui en aquesta direcció, mentre que hi ha també retencions d'aproximadament un quilòmetre a l'altura de Caldes en sentit sud. Cues també a la C-17 a l'altura de Canovelles en direcció Vic, compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona, i a la C-60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró. Recordem que pel que fa al transport públic, la línia R11 de Rodalies es manté interrompuda per via fèrria entre Girona i Sant Miquel de Fluvià a causa d'una incidència tècnica a la infraestructura, si està fent servei alternatiu per carretera al tram afectat. Més informació al punt de les 7.
0: El temps. Néstor Gómez.
22: Tarda de ruixats i de tempestes a les comarques del nord de Barcelona i comarques de Girona. Unes pluges que en el cas del Ripollès han deixat fins a 44 litres per metre quadrat a Sant Pau de Segúries, 25 a Camprodon, a la Garrotxa destaquem Olot amb 26 litres per metre quadrat, a l'àrea també del Lluçanès, Alpens, 24 litres i al Berguedà els 22 litres de Sant Jordi de Cercs. Una situació de pluges que ens acompanyarà fins a mitja cap als vespre, primera hora de la nit a tot estirar. Després desapareixeran i tindrem una nit i matinada prou tranquil·la. Potser de matinada caurà alguna goteta cap a l'àrea de Barcelona o de Girona, però ràpidament tendirà a desaparèixer, perquè dimecres tindrem un dia totalment tranquil, de cap a cap, amb algun núvol matinal, alguna boira que es pot presentar cap a les comarques de Girona, fruit de les pluges d'avui, i la tarda, assolellada. Potser creix algun núvol a l'àrea del Pirineu, però no hi haurà condicions atmosfèriques com per desenvolupar-les i descarregar ruixats i tempestes. Demà a la tarda, en principi, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és una reculada de les temperatures. Baixaran les mínimes i baixaran les màximes. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 30 a 32 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
23: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 6:48 minuts, l'aerolínia catalana Vueling ha inaugurat avui un nou vol directe entre Barcelona i la ciutat marroquina de Fes. El trajecte es farà dos cops per setmana, els dimarts i els dissabtes. Es tracta de la sisena destinació al Marroc que la companyia ofereix des del Prat després de Marrakeix, Tànger, Essaouira, Agadir i Nador. De moment, la ruta està disponible fins al 19 de setembre d'aquest any. I Catalunya ha rebut entre el gener i l'abril el nombre de visitants més elevat en aquest període de l'última dècada i també és l'any que han gastat més. Segons dades de l'Institut d'Estadística, durant aquests 4 mesos van venir gairebé 5,4 milions de persones, 40.000 més que l'any passat. Els turistes també es van rascar més la butxaca. La despesa mitjana per persona va ser de 1.207 euros, un 13% més que ara fa un any. L'augment de despesa va anar acompanyat d'estades més llargues. Els visitants van passar a Catalunya una mitjana de 6 nits. Destaca l'afluència de francesos, seguits dels italians, els anglesos i els nord-americans. Durant el primer quadrimestre, Catalunya ha concentrat un de cada cinc turistes que han entrat a l'Estat i el 17,7% de la despesa. Va ser el segon territori que va treure més visitants, només per darrere de les Canàries.
23: 3cat Info.
0: Experts internacionals sobre l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives reunits a Barcelona coincideixen en la necessitat d'avançar més ràpid en proves de detecció d'aquestes malalties. En una trobada organitzada per la Fundació Pasqual Maragall constaten que s'ha de fer més recerca per arribar a tractaments més personalitzats. Barcelona, Miquel Jarque.
3: Actualment, els tractaments disponibles a les farmàcies per la malaltia de l'Alzheimer, per exemple, són els mateixos que fa 25 anys i són tractaments que milloren els símptomes però no reverteixen la malaltia. Ara mateix s'està a les portes de tractaments que sí que començaran a atacar la malaltia. És per això que els especialistes han de trobar formes de controlar com funciona aquest tractament. Marc Suárez és neuròleg de la Fundació Pasqual Maragall i doctor de l'Hospital del Mar.
4: Un gran repte és el que anomenem biomarcadors de resposta al tractament o de seguretat. Poder preveure quines persones, ara que tenim nous tractaments per algunes malalties, respondran millor o pitjor a aquests tractaments, pot ajudar a una medicina més personalitzada.
3: Els investigadors que s'apleguen a Barcelona coincideixen també en la importància de trobar més marcadors per preveure si serà un Alzheimer ràpid i agressiu o si tindrà una evolució més lenta.
4: Necessitem biomarcadors que anomenem de pronòstic per saber com evolucionarà la malaltia. El cas d'Alzheimer és un exemple molt evident. Podem detectar molt bé la malaltia, però després quan un pacient o els seus familiars ens pregunten què és el que passarà després, si hi haurà una evolució lenta, una evolució ràpida, doncs és una pregunta que no podem respondre.
3: La comunitat científica actualment ja té un marcador que detecta l'Alzheimer en sang i investiga de nous, en fluids, en imatge i també nous marcadors digitals.
23: 3cat Info.
5: Dimecres, Quanta guerra. L'àvia de Nando Jovany.
7: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
24: No en sabem gaire res, eh?
25: El criden per anar a la guerra.
26: I mira què diu aquí.
27: Desertor. En aquest cas, al front.
24: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort, tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
5: Quanta guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: 3CAT Info.
0: A Barcelona s'han acabat les obres de transformació de l'estació del Nord d'autobusos. Amb una inversió de 14 milions d'euros s'han modernitzat els espais. A partir d'ara, tots els serveis estaran concentrats en una única planta, un espai de 1.500 metres quadrats, i hi haurà un sol punt d'entrada i sortida de l'estació pel carrer Nàpols, estació del Nord, Anna Escura.
28: També s'han renovat les zones d'espera i s'han instal·lat pantalles digitals de gran format. Les obres, a més, han permès recuperar i restaurar el mosaic Helios i les fases lunars de l'artista Armand Oliver Milian. Segons l'alcalde Jaume Collboni, l'estació del Nord es consolida com el principal centre de sortides i arribades d'autocars de la ciutat.
29: I el que hem de fer a partir d'aquesta primera estació és preparar les infraestructures en l'horitzó 2035 de quins són els corredors que en aquests moments ja estan funcionant com a entrada i sortida dels autobusos a la ciutat, de quins nodes de connexió, de quines noves estacions.
28: Per altra banda, els veïns fa temps que diuen que una estació d'aquesta envergadura no hauria de ser el cor d'un barri com l'Eixample Dret. Es queixen de la contaminació tant acústica com ambiental que provoquen els autobusos i denuncien que la inseguretat als voltants de l'estació no fa més que pujar. Les Gemmes de l'AFA de l'Escola del Fortpienc.
30: Segons les medicions d'Ecologistes en Acció, l'Escola Fortpienc és la segona més contaminada de Barcelona i la dotzena a nivell estatal. Amb tot això, no té cap sentit augmentar el trànsit d'autobusos davant d'una escola bressol i una de primària. I de seguretat ni en parlem. La setmana passada, a Pomellanament, a les 5 de la tarda, davant dels nens i enmig de la plaça.
28: Per l'estació hi passen una mitjana de 3 milions de viatgers cada any.
0: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat reclamen concrecions de les inversions previstes en projectes com l'estació intermodal de l'Aldea o el futur tren tram. A banda, denuncien que la R15 s'ha reprès sense haver resolt tots els problemes. Tortosa, Jordi Barranca.
31: A la R15 no s'han resolt ni molt menys les incidències i encara hi ha retards o serveis que s'han de fer amb bus. Mireia Moni és a portaveu de Trens Dignes.
32: De Ribarroja a Móra la Nova encara no hi ha cap circulació de trens, es fan amb busos. I després encara no estan totes les freqüències amb trens, algunes són amb busos. Hi ha retards, hi ha un munt de limitacions i també encara hi ha la freqüència d'autobusos que han de fer tot el follon d'agafar tren, tornar a agafar bus i estar al Prat.
31: A banda, temen que els estudis de viabilitat i acceptació engegats pels projectes de la intermodal i també del tren tram, que funcionaria com a tramvia a l'interior de les poblacions i fora dels nuclis seria com un tren, es guardin de nou en un calaix. Cinta Galeana, portaveu.
33: Mos fa temor que tot això no quede més que en estudis, en gasto públic i paper mullat.
2: per què no se senten les diferents administracions i o empreses públiques, privades i concertades i treballen conjuntament.
31: Mentrestant, reclamen més freqüències dels trens avant i que s'aturin trens també a Euromet a l'Aldea.
23: Al Catalunya al dia, parlem de tu.
6: I de tu,
23: i de tu.
6: Sí, sí, i de tu també.
23: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
6: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
8: Dins i no quedarà pagesia i un dels...
23: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
9: 170.000 turistes. Tot i que
10: el projecte ha reduït dimensions.
11: Entre l'Aldea en posta de Tortosa i...
23: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia, el teu entorn més proper, amb Estel Batet, a 3CAT Info.
0: D'aquí a 5 minuts arribarem a les 7 de la tarda, temps que dediquem a 3CAT Info, a tota la informació esportiva de la jornada.
23: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
12: Bona tarda, Marc. És a punt de començar el partit del Barça de bàsquet a la pista de l'Ucamp de Múrcia en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. A Blaugrana toca Oxengèlia, demana oblida els últims partits davant la que comença la part més important de la temporada.
13: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera.
12: En aquesta sèrie, el Barça té el factor pista en contra i recordem que és el millor de tres partits. El conjunt blaugrana va acabar la fase regular en la cinquena posició, mentre que l'equip murcià va ser quart. Aquest partit el podeu ja seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. També avui es jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, a partir de les 9 del vespre. I ja demà serà el torn del Joventut. La Penya també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
15: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
12: A aquests partits d'equips catalans del play-off de l'ACB afegim, d'altra banda, que l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans va ser-ho del Manresa i del planter del Barça i també ha estat 10 anys de vistaire d'equips NBA.
23: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
12: A la Lliga Femenina de Waterpolo aquest vespre es decidirà el títol. S'enfronten el Sant Andreu i el Mataró a les 9 del vespre en el tercer i definitiu partit de la sèrie final, que està empatada a un triomf. La derrota del segon partit va suposar la pèrdua d'invatibilitat del Sant Andreu aquesta temporada. Dani Ballart és el tècnic del Mataró.
16: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te en alerta.
12: El Sant Andreu opta la seva primera Lliga, mentre que seria la tercera per al conjunt mataronià. Aquest duel el podreu seguir per Esport 3, com diem, a partir de les 9 del vespre.
23: 3CAT Info.
12: Parlem ara de futbol i del Barça, que cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el club blaugrana tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros, computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. Durant aquest any al Mònaco, el davanter de 23 anys ja ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, al Madrid, la campanya electoral s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i des d'aquí ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid estarà en venda.
17: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
12: L'empresari alacantí ha confirmat que Raúl González seria el director esportiu. La Junta Electoral del Madrid, per cert, diu que no ha donat el cens electoral a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu.
23: 3CAT Info.
12: Aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya que es disputarà setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha valorat la continuïtat fins al 2028.
1: Elijo Golf United porque...
3: Hi ha els Gran Premis que ja no en poden haver-hi el doble i, en canvi, sí que hi ha el doble o el triple d'aspirants a organitzar un Gran Premi. Per tant, deixar molt clar que tenir aquesta continuïtat post-26, 28, 30 i 32 és un èxit i com a tal l'hem de tenir.
12: Al torneig de Roland Garros de tennis, Alexander Zverev ha superat Rafael Hodar per 3 sets de 0. Als quarts del quadre masculí s'enfrontarà el vencedor de l'eliminatori entre Joao Fonseca i Jakub Mencic per un lloc a la final. Al torneig femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes, són la russa Mirra Andreeva i la ucraïnesa Marta Kostyuk.
4: Bona tarda, són les 7. I d'entrada fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
7: Encara queden cues a la Ronda de Dalt entre Diagonal i Canyelles en sentit Besòs, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident, i a la Ronda Litoral entre Passeig de la Zona Franca i la Barceloneta, també sentit Besòs, perquè hi havia un accident a l'altura del Poble Nou.
4: I principals titulars a aquesta hora, els metges catalans tornaran a fer vaga el 17 de juny. Així ho avança aquesta emissora el Sindicat Metges de Catalunya, que assegura que el govern no s'ha reunit amb els representants dels facultatius per abordar les millores que reclama el col·lectiu. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta anar a Waterloo a explicar-li personalment a Carles Puigdemont la proposta de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, com li demana Junts. La condició l'ha posat Jordi Turull al matí de Catalunya Ràdio. S'ha obert a escoltar l'aposta del PP. Catalunya i les Canàries assumiran 5 milions d'euros del cost de la visita de Lleó 14 a Espanya, mentre que Madrid cedirà espais. És un 20% del pressupost total del viatge, que s'enfila fins als 25 milions i que es finançarà principalment amb patrocinadors privats. Paral·lelament, víctimes d'abusos de l'Església reclamen una trobada amb el Papa, però encara no han rebut resposta. Amnistia Internacional alerta del risc de violacions de drets dels migrants amb la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació en països de fora de la Unió Europea. Les regles europees han quedat aprovades, pendents només de ratificació, i donaran via lliure als governs per replicar en altres països el model de Meloni Albània. Israel demana evacuar una població al sud del Líban hores després que Donald Trump presumís de propiciar una aturada dels combats que els enfronten amb Hezbollah. Donald Trump va mirar d'intercedir durant una trucada amb Benjamin Netanyahu, on el va qualificar de refotudament boig i d'ingrat. Rècord d'afiliació a Catalunya. Al maig s'han fet 50.000 nous contractes i ja es frega els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, hi ha 6.900 aturats menys que el mes passat. La reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, però sobretot ha disminuït el sector serveis.
9: Esports.
12: El Barça està visitant el Camp de Múrcia des de les 7 del vespre en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB, un partit que acaba de començar. També avui Madrid-Tenerife a les 9, demà Baskonia-Joventut. També a les 9, tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró, i el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i a més rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. El Barça a més es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
4: I pel que fa al temps, fins demà, a primera hora de la nit, els ruixats i les tempestes seguiran actives al nord-est del país. Demà el dia serà molt tranquil, amb un gran domini del sol amb alguna boira matinal. A la tarda de pluges no se n'esperen i la calor afluixarà encara una mica més.
9: 3CAT Info.
4: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: I com us avançàvem amb els metges, catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores pel col·lectiu. Segons us pot avançar aquesta emissora, el Consell Executiu del Sindicat Metges de Catalunya ho ha aprovat avui en l'última reunió. La jornada de mobilització se suma a les 11 jornades de vaga que els metges ja han fet fins ara i que no han servit per acostar posicions amb la conselleria. Els facultatius reclamen millores laborals i també una taula pròpia de negociació amb el departament. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, avançava en declaracions a 3Cat Info aquesta nova jornada de vaga.
5: Convocar una nova jornada de vaga coincidint amb la setmana de vaga estatal del 15 al 19 de juny. Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
4: La convocatòria per aquesta jornada de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. L'anunci d'aquesta nova mobilització es fa el mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores i les limita a 17. Pel sindicat, l'aprovació d'aquesta norma no suposa cap millora pel el seu col·lectiu. A tot això, la vaga de docents convocada avui a Barcelona pels sindicats contraris al preacord ha tingut un seguiment del 12%, segons dades del govern. A primera hora, els docents han tallat l'accés a la Casa Batlló i més tard ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, una protesta que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Els manifestants han mostrat el seu rebuig al preacord i critiquen que els sindicats majoritaris hagin abandonat la negociació de manera abrupta. Ingrid Chavarria és una de les portaveus de la CGT.
10: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
4: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous a les 12 del migdia. De moment, hi han votat una tercera part dels 90.000 docents que ho poden fer.
23: 3Cat Info. 3Cat Info.
4: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder dels populars s'ha desentès de la condició que el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha posat sobre la taula avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Barcelona, Àlex Giral Robert.
14: A preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut el desafiament de Turull de volar fins a Bèlgica amb un concís.
18: Vamos a hablar de cosas serias.
14: Parlem de coses serioses, ha dit el número 1 del PP a la sortida de les jornades anuals del Cercle d'Economia. I és que davant de l'empresaria català, Feijóo tampoc no s'ha referit al requisit de Junts per negociar una moció de censura que sí que ha defensat amb dents i ungles. Sense mencionar-los, ha cridat els de Puigdemont i també el PNB a fer-li costat amb una iniciativa instrumental per fer fora Sánchez i convocar eleccions.
18: ¿Tienes coincidimos en que esta situación es insostenible? Deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
14: Tot plegat hores després que el secretari general dels Juntaires hagi dit això als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
19: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
14: Turull ha insistit, però, que la fórmula més ràpida per tancar una legislatura que titlla d'esgotada és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol.
4: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda, s'han enganxat cara a cara sobre la reforma del finançament autonòmic i la continuïtat de la legislatura espanyola. Han coincidit en un col·loqui a tres al costat de l'endecari basc i Manol Pradales en les jornades que organitza aquesta setmana el Cercle d'Economia a Barcelona. Palau de Congressos, Albert Prat.
20: Sí, el president gallec s'ha carregat de raons per justificar la plantada de tots els governs autonòmics del PP al Ministeri d'Hisenda, que vol anar-se reunint un per un per parlar del nou model de finançament. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de la Generalitat i ella li ha contestat que no canviarà d'estratègia perquè creu que és bona per tothom.
21: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y cada comunidad autónoma, y somos muchas, llegamos con posturas cerradas, será imposible. Es lo que quiere el gobierno, para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema. Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
22: Yo anuncio que Cataluña no va a pedir permiso.
2: ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
20: Els dos presidents han coincidit aquesta tarda a Barcelona, el mateix dia que Junts ha reptat a Feijó a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol parlar d'una moció de censura contra Sánchez. I ja els ha llançat aquesta advertència.
2: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
20: El dirigent del PP ha sigut el més contundent a l'hora de reclamar un avançament electoral a l'Estat i tot i que el PNB també creu que la legislatura està esgotada, i Manuel Pradales ha criticat la crispació del Congrés.
21: Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo. Por lo tanto, yo creo que con esta situación debe acabarse cuanto antes, que hablen los ciudadanos.
6: Pero hay que mirar más allá. ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
20: I el lehendakari basc també ha fet una crida a encendre les alarmes si Vox es planteja acabar amb l'estat de les autonomies.
23: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
4: El govern i el Parlament traslladen a l'Església la seva petició perquè el papa Lleó XIV parli en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons l'executiu, també s'està adreçant al Vaticà la Conferència Episcopal Tarraconense. A l'espera de veure si la Santa Seu fa canvis en el guió, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra. Jordi Turull, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra.
19: És la llengua amb què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
8: Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
4: El bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, també reconeix que li hagués agradat que el català tingués un paper més rellevant.
22: Hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
4: En canvi, el govern hi treu ferro i la seva portaveu, Sílvia Paneque, destaca que el gest més important del Vaticà és que el papa vingui a Barcelona a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
24: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país.
4: I per ara, la Conferència Episcopal Espanyola es mostra prudent i evita pronunciar-se sobre el català. Però el coordinador adjunt, Fernando Jiménez Barrioganal, tampoc descarta que Lleó XIV pugui dir algunes paraules en català més enllà de la salutació.
25: La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la santa sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre.
4: I falta veure què passarà amb la resta d'actes del papa, com el de l'Estadi Olímpic, la visita a Montjuïc o la trobada a la presó de Brians. El govern confia que el català tingui un pes rellevant. I pel que fa al cost d'aquesta visita de Lleó XIV a Espanya, avui hem sabut que Catalunya i les Canàries pagaran 5 milions d'euros. La Conferència Episcopal Espanyola explica que els dos governs assumiran el 20% del pressupost total del viatge del pontífex, que és de 25 milions. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. D'aquests gairebé 5 milions, Catalunya n'aportarà almenys un i mig que provindrà de la taxa turística. Els altres 3 els donaran les Canàries, 2 milions per part dels governs canari i un altre milió que reparteixen a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i de Tenerife. Tot i això, Fernando Jiménez Barriocanal, coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
25: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias, ustedes ya lo conocen, y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva, monetaria.
4: Segons els bisbes espanyols, el 45% dels recursos provenen d'empreses i de fundacions, un altre 30% arriba de les diòcesis i de les aportacions dels fidels i el 5% restant correspon a donacions directes vinculades a aquesta visita. I d'altra banda, víctimes d'abusos de l'Església han sol·licitat una trobada amb el papa, però de moment no han rebut cap resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat, que denuncia la manca d'informació sobre una possible reunió.
26: Quan el papa va als països, seleccionen molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
4: La conferència episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Un desnonament a Mataró ha acabat aquest matí amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. El Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncia que la policia ha utilitzat projectils de foam contra les persones que s'oposaven al desallotjament i afirma que diversos joves han hagut de ser atesos a l'hospital. Mataró, Marta Vallès.
0: Es tracta d'una família, matrimoni i 4 filles menors. Fins l'any 2008 van pagar la hipoteca, però arran de la crisi van perdre el pis. Posteriorment van aconseguir un lloguer social amb el fons que es va quedar a la habitatge Sòlvia, que després no es va renovar. Aquest matí un ampli dispositiu policial s'ha desplegat a l'avinguda Gatassa al barri de Cerdanyola de Mataró per efectuar el desallotjament. El Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncia en un comunicat que els Mossos han exercit molta violència llançant projectils de foam i amb cops de porra, assegurant que alguns joves han hagut de ser atesos a urgències de l'hospital amb ferides de gravetat. Per la seva part, Mossos d'Esquadra informa que mig centenar de persones han fet front a la policia per impedir el desallotjament. 5 agents tindrien ferides lleus pel llançament de pedres, llambordes i altres objectes. Entre els 3 adolescents detinguts hi ha una de les filles de la família desallotjada que no té una alternativa residencial. La CUP demana la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, perquè donin explicacions per l'actuació dels Mossos aquest matí a Mataró.
4: Ara és 7:15. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info i la primera connexió és per l'equip viari. Marilot García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara un carril tallat a l'autovia 2 a Sant Vicenç dels Horts, direcció Barcelona, per un vehicle avariat. Provoca aproximadament 1 quilòmetre de cua en aquesta zona. També aturats a l'autopista B23 a l'altura del Papiol en sentit nord per enllaçar amb l'AP7. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. En canvi, a les rondes ja retirats els vehicles accidentats, a totes dues rondes queda cua encara a la ronda de dalt entre Diagonal i Vallcarca, també a l'altura de la Vall d'Hebron, a Canyelles, sentit Besòs,

0: Es manté interrompuda entre Sant Miquel de Fluvià i Girona per una incidència a la infraestructura, si està fent servei alternatiu per carretera. A Barcelona, afectacions a les línies de bus que circulen per la via Laietana a causa d'una manifestació. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
2: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
3: Els ruixats i les tempestes continuen ben actives a aquesta hora a les comarques de Girona. Destaquem els 44 litres per metre quadrat recollits a Sant Pol de Segúries, a Camprodon 25, a Olot 26 litres, a Alpens 24 i a Sant Jordi Cercs 22 litres per metre quadrat. Unes precipitacions localment intenses acompanyades de tempesta que ens poden acompanyar fins a primera hora del vespre o com a màxim primera hora de la nit i després desapareixeran del tot. A la resta del país, tarda d'assolellada, amb un sol que es veu una miqueta enterbolit per la presència de núvols alts. Com dèiem, aquestes precipitacions marxaran de matinada per donar pas a una nit i matinada prou serena. I tot això en un dia en el qual les temperatures màximes s'han quedat estancades al voltant dels 34 graus a punts de les Terres de l'Ebre. I de cara a demà, doncs el dia serà molt estable. Si avui parlem de ruixats, demà no en tindrem. Al matí o de matinada no es descarta que pugui aparèixer alguna gota cap a l'àrea de Barcelona, comarques de Girona, poqueta cosa, ràpidament marxarà i dimecres serà un dia assolellat de cap a cap, sobretot durant la tarda, perquè, a diferència d'avui, demà a la tarda pocs núvols creixeran i no tindran energia per deixar precipitacions. El que sí que tindran demà és una davallada de les temperatures, sobretot les de la matinada. Baixaran entre 2 i 4 graus arreu del país, no serà tan càlida com hem tingut aquests darrers dies, i les màximes també baixaran una miqueta. Si avui les màximes han estat a punt d'arribar als 34 graus a l'Aldea, demà les més altes no passaran dels 32-33 graus a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara passen 4 minuts d'un quart de 8. Crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans a la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació de migrants en països de fora de la Unió Europea. Amnistia Internacional denuncia que la mesura afavorirà els abusos. Les noves regles, acordades ahir i pendents ara de la ratificació final, permetran als governs que vulguin replicar el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Albània. Ens ho explica des de Brussel·les el Bruno Fortea Mires.
4: En aquests centres de deportació, els migrants podran quedar-s'hi durant un període de temps indeterminat, fins que siguin retornats als seus països d'origen. Amnistia Internacional diu que tot plegat deixa els migrants indefensos. Ho ha denunciat a Catalunya Ràdio la responsable de migració de l'ONG a Brussel·les, Olivia Sonberg.
5: Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto, situaciones prolongadas de limbo, incertidumbre en terceros países.
4: La norma diu que els centres només podran construir-se en països que garanteixin els drets humans. Mira de concretar-ho el ponent d'aquesta llei, l'eurodiputat Malik Asmani.
6: Puc imaginar que seran països de l'Àfrica, per exemple, que respectin el dret internacional, però també pots pensar en països de la part més oriental del continent europeu.
4: El nou reglament també permet escorcollar domicilis particulars de migrants irregulars per buscar persones concretes, sense que calgui el permís d'un jutge. Amb una resolució administrativa n'hi haurà prou si la llei d'un país ho permet. L'extrema dreta europea ho reivindica com una victòria política. És l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé.
7: Celebramos el acuerdo moldeado por la presión negociadora de los patriotas.
4: Al Parlament Europeu, la llei també ha tingut el suport del Partit Popular i el rebuig de l'esquerra. Sí que hi ha hagut un consens més favorable entre els països. L'espanyol és un dels pocs governs que s'hi ha oposat.
2: I seguim amb la crònica internacional. Hores després que Donald Trump presumís de forjar una aturada dels combats entre Israel i Hezbollah, l'exèrcit israelià ha demanat evacuar una població al sud del Líban, cosa que fan abans d'atacar. Trump va intercedir durant una trucada telefònica amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que s'ha descrit com d'una duresa extraordinària. D'acord amb el portal de notícies nord-americà Axios, Trump va qualificar Netanyahu de refotudament boig i d'ingrat per atacar el Líban mentre Washington negocia amb l'Iran per tancar el conflicte que els enfronta. Trump va demanar a Netanyahu que s'ho pensés dues vegades abans d'atacar Beirut, cosa que, segons ell, provocaria encara més aïllament internacional d'Israel. Segons Axios, Netanyahu hauria accedit a les peticions de Trump, si bé, després d'aquesta trucada, hauria comunicat que res no canviava. Així ho demostra el que deia aquest migdia Israel Katz, que és ministre de Defensa israelià.
8: Els nord-americans van donar suport d'acord aquest principi, que és un canvi respecte al que

0: que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
1: Hezbollah i Israel han intercanviat atacs aquesta matinada que han provocat ferides a dues persones.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 50.000 nous contractes i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys que fa un mes. Ara a Catalunya hi ha 307.000 parats registrats, el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet al sector serveis. Per demarcacions, on més ha baixat és a Lleida per l'inici de la campanya de recollida de la fruita i, si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera aquesta reducció de l'atur. Pel que fa als nous contractes, hi ha més de 3,9 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Des de la patronal Pimec, Josep Ginesta confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
3: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
1: El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme. El sindicat Comissions Obreres també reclama mesures efectives per reduir l'atur juvenil. I abans dels esports, una mica de música. La Fundació Pau Casals ha cedit a un jove violoncialista italià el mític cello que Casals va tocar durant més de 60 anys. Amb aquest gest volen preservar el llegat del geni català i impulsar el talent de les noves generacions. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquesta tarda a Bèlgica. Bruno Forteamiras.
4: Amb una ovació inacabable i fins i tot algun crit de joia, el públic belga ha rebut el cello més icònic de Pau Casals. A partir d'ara, qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano, una jove promesa italiana.
5: I really feel the weight and the responsibility.
6: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
5: Of course, lighter and lighter.
6: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
4: S'endú prestat el cello de Casals com un premi per haver guanyat aquest cap de setmana el prestigiós concurs Queen Elizabeth de Bèlgica. A canvi, Ettore Pagano vindrà aquest estiu a Catalunya. Tocarà el 21 de juliol al Vendrell, la Vila de Casals, i l'endemà al Palau de la Música.
5: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore.
6: Per descomptat, hauria de tocar un bis de Pau Casals, amb el cello de Pau Casals. Estic segur que tocar-lo a Catalunya m'ajudarà a entendre millor el llegat i la cultura de Pau Casals.
4: Per al director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, és una satisfacció veure com aquest llegat passa de mans.
7: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents era formar part dels seus desitjos. Justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un Gottfriller de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat.
4: I pretenen, en el futur, continuar cedint-lo a més joves artistes.
2: Esports.
1: Fins a 2:15 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
8: Bona tarda, Laia. El Barça de bàsquet està jugant a la pista de l'UCAM de Múrcia en el primer partit de quarts de final de la Lliga ACB. Un partit que podeu veure pel canal Esport 3 i que ara mateix està perdent el Barça per 21-20, quan falten 7 minuts i 9 segons per arribar al descans. Un triomf del Barça a la pista murciana seria molt important, ja que el conjunt blaugrana té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts, que és el millor de 3 partits. Recordem que el Barça va acabar la fase regular en la 5a posició, mentre que l'equip murcià va ser quart. Aquest partit, com diem, el podeu seguir no només per Esport 3, sinó també pel web i l'app de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3Cat. Avui també jugarà el Madrid-Tenerife, serà primer contra 8è a partir de les 9 del vespre. I demà serà el torn del Joventut. La penya també té el factor pista en contra, en aquest cas en la seva sèrie contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
9: Fet plans a partit on hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
8: Aquests partits d'equips catalans que disputaran el play-off de l'ACB, afegim, d'altra banda, que l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans va ser-ho del Manresa i del planter del Barça, i també ha estat 10 anys de vistaire d'equips NBA.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
8: A la Lliga Femenina de Waterpolo aquest vespre es decidirà el títol. S'enfronten al Sant Andreu i al Mataró en el tercer i definitiu partit de la sèrie final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat del Sant Andreu aquesta temporada. Clara Espar és jugadora del Mataró.
10: No, jo crec que el 50%, al final, com tu dius, porten tota la temporada invictes, però aquest partit no canvia res, al final s'ha d'anar i s'ha de jugar.
8: El Sant Andreu opta a la seva primera lliga femenina, mentre que seria la tercera per al conjunt mataroní. Aquest duel el podreu seguir per Esport 3 a partir de les 9.
2: 3CAT Info.
8: Pel que fa al futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El club blaugranà reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, la campanya electoral al Real Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid estarà en venda.
11: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
8: L'empresari alacantí també ha confirmat que l'exjugador blanc, Raúl González, seria el director esportiu del Madrid. Per cert, la Junta Electoral diu que no ha donat el cens a cap de les candidatures a les eleccions d'aquest diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. Afegir que ja hem sentit les primeres declaracions d'Andrés Iniesta en la seva faceta d'entrenador. Serà el Gulf United dels Emirats Àrabs.
12: Elijo Gulf United porque es una gran oportunidad para mí para continuar mi proceso, mi carrera como entrenador. Estamos viviendo en Dubái como familia desde hace 3 años. Empecé mi licencia como entrenador aquí en Dubái, por lo tanto muy, muy contento, muy, muy feliz de poder empezar.
8: I el torneig de Roland Garros de tenis d'Alexander Zverev ha superat Rafael Hodar per 3-7-0, 7-6, 6-1, 6-3. Als quarts de final del quadre masculí s'enfrontarà el vencedor de l'eliminatòria entre Joao Fonseca i Jakub Mensic per un lloc a la final. Al torneig femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes, són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Sirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la seva compatriota Alina Svitolina.

0: Ara són 8:15 del vespre i a aquesta hora estem destacant que els metges catalans tornaran a fer vaga el dia 17 de juny. Així ho avança aquesta emissora al Sindicat Metges de Catalunya, que assegura que el govern no s'ha reunit amb els representants dels facultatius per abordar les millores que reclama el col·lectiu. A més, també estem explicant que el PP descarta anar a Waterloo a explicar personalment a Carles Puigdemont la seva proposta de fer una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez i convocar eleccions. És la condició que havia plantejat Jordi Turull en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio per estudiar-ho. I des d'ara i fins a les 8 també us explicarem que les grans energètiques espanyoles, Repsol i Naturgy, són molt crítiques amb el model energètic de descarbonització que està impulsant la Unió Europea. Creuen que està desplaçant tota la indústria cap a la Xina amb les conseqüències que pot tenir per la sobirania energètica d'Europa. A més, també estem destacant que la Guàrdia Civil investiga com un crim masclista la mort d'una dona de 48 anys, suposadament a mans de la seva parella avui al País Valencià. I també que experts internacionals sobre l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives coincideixen en la necessitat d'avançar més ràpid en proves de detecció d'aquestes malalties. En una trobada organitzada per la Fundació Pasqual Maragall, constatant que s'ha de fer més recerca per arribar a tractaments més personalitzats. I en esports, què destacarem, Ricard?
1: Doncs que el Barça està visitant el Camp de Múrcia des de les 7 del vespre en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB, quan falten 5 minuts per arribar al descans, domina el conjunt blaugrana 21-30. Demà, el Joventut s'enfrontarà al Baskonia.
0: I pel que fa al temps, fins a primera hora de la nit, els ruixats i les tempestes seguiran actius al nord-est del país. Demà el dia serà molt tranquil, amb un gran domini del sol, amb alguna boira matinal. A la tarda de pluges no se n'esperen, la calor afluixarà encara una mica més. Ara passen 2 minuts de 8:15.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I com diem, els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores pel col·lectiu. Segons us pot avançar aquesta emissora, el Consell Executiu del Sindicat Metges de Catalunya ho ha aprovat avui en l'última reunió. La jornada de mobilització se suma a les 11 jornades de vaga que els metges ja han fet fins ara i que no han servit per acostar posicions amb la conselleria. Els facultatius reclamen millores laborals i també una taula pròpia de negociació amb el departament. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, avançava en declaracions a 3CAT Info aquesta nova jornada de vaga.
3: Convocar una nova jornada de vaga coincidint amb la setmana de vaga estatal del 15 al 19 de juny. Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
0: I la convocatòria d'aquesta nova jornada de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. L'anunci d'aquesta nova mobilització es fa el mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores i les limita a 17. Pel sindicat, l'aprovació d'aquesta norma no suposa cap millora pel col·lectiu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder dels populars s'ha desentès de la condició que el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha posat sobre la taula avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona, Àlex Giral Robert.
4: A preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut el desafiament de Turull de volar fins a Bèlgica amb un concís...
5: Vamos a hablar de cosas serias.
4: Parlem de coses serioses, ha dit el número 1 del PP a la sortida de les jornades anuals del Cercle d'Economia. I és que davant de l'empresariat català, Feijóo tampoc no s'ha referit al requisit de Junts per negociar una moció de censura que sí que ha defensat amb dents i ungles. Sense mencionar-los, ha cridat els de Puigdemont i també el PNB a fer-li costat amb una iniciativa instrumental per fer fora Sánchez i convocar eleccions.
6: ¿Quién es Puigdemont? Si vivimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
4: Tot plegat hores després que el secretari general dels Juntaires hagi dit això als micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
7: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
4: Turull ha insistit, però, que la fórmula més ràpida per tancar una legislatura que titlla d'esgotada és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol.
0: A tot plegat, el govern espanyol carrega contra la proposta de Feijó de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. L'executiu acusa el líder del PP de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat, demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Sánchez de la Moncloa. Així de contundent ha estat Elma Saiz, ministra portaveu.
8: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
0: I l'intercanvi de declaracions entre Turull i Feijó sobre una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també genera crítiques per part d'Esquerra, els Comuns i Vox. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, tanca del tot la porta al pla dels populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
9: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
0: Pel que fa als Comuns, David Cid qüestiona que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el PP i Vox una moció de censura contra l'executiu espanyol.
10: Els Comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijó a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
0: I la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, no entén que el PP es plantegi buscar el suport de Junts.
11: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 7 minuts de 7:45. Obrim crònica internacional. Atac massiu de Rússia contra diverses ciutats d'Ucraïna aquesta matinada. Els bombers maldaven avui per trobar supervivents entre la runa provocada per diferents atacs arreu del país que han fet almenys 22 persones mortes i un centenar de ferits. L'exèrcit ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i també una setantena de míssils de creuer contra Dnipro i Kiev. L'atac contra la capital ha afectat edificis residencials on part dels veïns comparaven el que han viscut amb l'apocalipsi.
12: Tot estava cobert de runa, hi havia tot de fum i de cendra. No es podia veure res, no hi havia foc, però no podíem entendre d'on queia la runa que ha colpejat la meva filla.
13: Tenia la impressió que era un cap nuclear que queia, però no va arribar a terra i va explotar l'aire prop dels nostres pisos. I la runa va impactar tots els altres edificis del voltant.
0: Aquesta intensificació del terror rus arriba just quan està perdent la iniciativa al camp de batalla. No només és incapaç d'avançar, sinó que, a més, els drons ucraïnesos escanyen la seva logística al front. Això fa que alguns experts considerin que el president rus, Vladimir Putin, ja no podrà guanyar aquesta guerra sota els seus termes. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
14: Les carreteres de l'Ucraïna ocupada s'han convertit en autèntics corredors de la mort. Els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància i han destruït centenars de camions russos que abasteixen el front. Això vol dir que els 70.000 soldats russos del sud corren el risc de quedar-se sense subministraments. Com que tenen menys armes i menys combustible, també els costa més atacar la primera línia. L'expert militar de la BBC, Ilya Bishev, explica a Catalunya Ràdio que és un moment molt delicat per l'exèrcit rus.
15: La situació al front es troba en un punt mort, mentre que a la rereguarda immediata la situació és gairebé catastròfica. Rússia no té cap mitjà eficaç per contrarrestar els atacs de mitjana distància.
14: Una finestra d'oportunitat per Ucraïna que no se sap quan pot durar, però que, segons Abishev, demostra que el Kremlin ja no podrà aconseguir els seus objectius de màxims.
15: Rússia no pot guanyar la guerra. Fins i tot en una situació en què obtingui part del territori ucraïnès, a Rússia aquesta pau es percebria com una derrota, i els líders russos ho entenen molt bé.
14: Putin continua insistint que Rússia és a prop de la victòria i això fa pensar que els generals no li diuen tota la veritat del que està passant sobre el terreny. Ara bé, en els propers mesos, la superioritat dels drons ucraïnesos obligarà el president rus a decidir si escala encara més el conflicte o bé si finalment s'obre negociar de debò un acord de pau.
0: Les grans energètiques espanyoles, Repsol i Naturgy, han estat molt crítiques amb el model energètic que està impulsant la Unió Europea, el de la descarbonització. Creuen que està desplaçant tota la indústria cap a la Xina, amb les greus conseqüències que això pot tenir per la sobirania energètica d'Europa. S'hi han pronunciat avui a les jornades del Cercle d'Economia Sara Riera.
16: Repsol i Naturgy han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries. Lamenten que només s'ha apostat per una tecnologia, l'electrificació, i que les empreses que, com elles, utilitzen els combustibles fòssils se les ha cosides a regulacions. Moltes marxen i el resultat és que Europa no té sobirania energètica. Es va veure amb la gran apagada de l'any passat, han dit, i ara amb el tancament de l'estret d'Hormuz. Antoni Brufau, president de Repsol, i Francisco Reinés, de Naturgy.
17: Para ser líder de la descarbonización, los demás te tienen que seguir y no estás equivocado. Nadie sigue, porque nadie, todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
18: A nadie se le exige acertar. Però sí, lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
16: Malgrat tot, també han comentat que no creuen que el model energètic canviï en els pròxims anys. Ara mateix el 80% de l'energia que genera Europa encara necessita combustibles fòssils i això porta funcionant així des de fa 50 anys.
0: Brussel·les dona llum verda a les ajudes del govern espanyol perquè els pagesos puguin fer front a l'encariment del combustible. Són 54 milions d'euros que aniran per a empreses agrícoles afectades per l'augment de preus del gasoil a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Les organitzacions agràries estan satisfetes, però lamenten el retard en l'aprovació de la mesura. Lleida, Júlia Albacar.
19: Les empreses agràries podran rebre fins a 20 cèntims per cada litre de dièsel agrícola pagat entre el 22 de març i el 30 de juny. La mesura estarà vigent fins a finals d'any, s'enmarca en el paquet d'ajudes que la Comissió Europea permet que els estats membres atorguin als sectors més afectats per la guerra a l'Orient Mitjà. L'anunci ha estat ben rebut per part de les organitzacions agràries, però amb matisos perquè critiquen el retard amb què arriben les ajudes. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
20: Quan s'ha executat una mesura sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvingut i siguin.
21: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a la de pagar i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
22: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
19: Que reclamen també que s'agilitzin altres ajudes, en este cas per pal·liar l'augment disparat d'altres productes, com per exemple els fertilitzants.
0: La Guàrdia Civil investiga com un crim masclista la mort d'una dona de 48 anys, suposadament a mans de la seva parella de la mateixa edat a Callosa de Segura, al País Valencià. Els agents ja han detingut l'home com a principal sospitós en aquest municipi de la comarca del Baix Segura. La dona hauria mort escanyada a casa seva aquest migdia sense que els serveis d'emergències hagin pogut fer res per salvar-li la vida.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Experts internacionals sobre l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives reunits a Barcelona coincideixen en la necessitat d'avançar més ràpid en proves de detecció d'aquestes malalties. En una trobada organitzada per la Fundació Pasqual Maragall, constaten que s'ha de fer més recerca per arribar a tractaments més personalitzats. Miquel Jarqué.
23: Actualment, els tractaments disponibles a les farmàcies per la malaltia de l'Alzheimer, per exemple, són els mateixos que fa 25 anys i són tractaments que milloren els símptomes però no reverteixen la malaltia. Ara mateix s'està a les portes de tractaments que sí que començaran a atacar la malaltia. És per això que els especialistes han de trobar formes de controlar com funciona aquest tractament. Marc Suárez és neuròleg de la Fundació Pasqual Maragall i doctor de l'Hospital del Mar.
24: Un gran repte és el que anomenem biomarcadors de resposta al tractament o de seguretat. Poder preveure quines persones, ara que tenim nous tractaments per algunes malalties, respondran millor o pitjor a aquests tractaments, pot ajudar a una medicina més personalitzada.
23: Els investigadors que s'apleguen a Barcelona coincideixen també en la importància de trobar més marcadors per preveure si serà un Alzheimer ràpid i agressiu o si tindrà una evolució més lenta.
24: Bé, necessitem biomarcadors que anomenem de pronòstic per saber com evolucionarà la malaltia. El cas d'Alzheimer és un exemple molt evident. Podem detectar molt bé la malaltia, però després quan un pacient o els seus familiars ens pregunten què és el que passarà després, si hi haurà una evolució lenta, una evolució ràpida, doncs és una pregunta que no podem respondre.
23: La comunitat científica actualment ja té un marcador que detecta l'Alzheimer en sang i investiga de nous, en fluids, en imatge i també nous marcadors digitals.
0: Ara són 3:15. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info. I al capdavant de l'equip viari tenim la Mariluz García. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Amb complicacions per alguna incidència, l'última és un accident a la G550 a Sant Hilari Sacalma, a la comarca de la Selva. La via tallada en tots dos sentits, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha també un carril tallat a l'autovia 2 a Sant Vicenç dels Horts, direcció Barcelona, per un vehicle avariat, cosa que intensifica la circulació en aquesta zona, però ja no queden aturades. Sí que es comencen a aturar els vehicles a l'autopista AP7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, en sentit nord, a tocar de l'enllaç amb l'autopista C16, compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. A les rondes de Barcelona queden petites aturades. A la ronda de dalt, congestió entre Sarrià i Vallcarca, també d'Horta, Canyelles, sentit Besòs, i entre el Nus de Trinitat i la sortida 1, direcció Llobregat. I la ronda litoral també amb congestió entre Passeig de la Zona Franca i el Port, i a l'altura de la Barceloneta també direcció al Nus de la Trinitat. A la C59, encara aturats a Palau-Solità i Plegamans, en sentit nord, en direcció Caldes, a causa d'obres. El transport públic, la línia R11 de Rodalies, continua interrompuda entre Girona i Sant Miquel de Fluvià per una incidència d'infraestructura de DIF, si està fent servei alternatiu per carretera. I a Barcelona es normalitza la circulació de les línies d'autobusos que passen per la via Laietana després que s'ha acabat una manifestació que estava tallant aquesta via. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
3: Tarda de ruixats i de tempestes a les comarques del nord de Barcelona i comarques de Girona. Unes pluges que en el cas del Ripollès han deixat fins a 44 litres per metre quadrat a Sant Pau de Segúries, 25 a Camprodon. A la Garrotxa destaquem Olot amb 26 litres per metre quadrat. A l'àrea també del Lluçanès, Alpens, 24 litres. I al Berguedà, els 22 litres de Sant Jordi de Cercs. Una situació de pluges que ens acompanyarà fins a mitja cap als vespre, primera hora de la nit a tot estirar. Després desapareixeran i tindrem una nit i matinada prou tranquil·la. Potser de matinada caurà alguna goteta cap a l'àrea de Barcelona o de Girona, però ràpidament tendirà a desaparèixer, perquè dimecres tindrem un dia totalment tranquil, de cap a cap, amb algun núvol matinal, alguna boira que es pot presentar cap a les comarques de Girona, fruit de les pluges d'avui, i la tarda assolellada. Potser creix algun núvol a l'àrea del Pirineu, però no hi haurà condicions atmosfèriques com per desenvolupar-les i descargar ruixats i tempestes. Demà a la tarda, en principi, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és una reculada de les temperatures. Baixaran les mínimes i baixaran les màximes. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 30 a 32 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 8. La primavera plujosa i les temperatures altes del final de maig han creat les condicions ideals per la proliferació de mosquits i paneroles a Catalunya. La professora i investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Anna Garriga, apunta que els pròxims dies es començarà a notar l'arribada d'aquestes plagues.
5: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
0: La calor d'aquests dies ajuda a la proliferació d'aquestes plagues, però en canvi les temperatures extremes i també les nits tropicals n'aturen l'expansió. Andreu García és president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
6: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
0: Tots dos experts apunten a la col·laboració ciutadana per controlar aquestes plagues d'estiu i recomanen ser meticulosos en la neteja de la casa.
6: És superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor.
5: Això passa per tenir un bon manteniment de la neteja, perquè si no tenen menjar no podran desenvolupar-se.
0: Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que hi hagi a casa. I més coses, la denominació d'origen Les Garrigues també vol vendre turísticament la floració de les oliveres, igual que s'ha fet amb èxit amb els fruiters i els ametllers. Ara de flors ja en queden poques perquè aquest any la calor ha avançat el procés, però la collita no se'n ressentirà. El segell de qualitat també prepara un nou reglament per atraure noves cooperatives i empreses. Lleida, Estela Bussoms.
4: L'efecte de la calor l'hem comprovat en un camp de Cervià de Les Garrigues. Estem parlant d'unes flors blanques molt petites i la gran majoria ja eren a terra. Ara bé, en aquest cas no preocupa perquè l'avançament de la floració fins i tot és positiu perquè afavoreix el quallat de les olives. Ho ha explicat el president de la denominació d'origen, Enric Dalmau.
7: De moment que la floració vagi avançada és bo, però tot dependrà a les zones que no tinguin rec del setembre, només que plogués una mica al setembre, enguany podria ser molt bona collita.
4: Avui la primera festa de la floració de les oliveres s'ha fet a Cervià com a prova pilot amb representants de les cooperatives, però a partir de l'any que ve es vol organitzar una oferta per a visitants que inclogui rutes guiades i degustacions. Un altre repte del segell de qualitat és sumar més molins i cooperatives i per això estan enllestint un reglament més flexible. Ara representa 21 cooperatives de 27 pobles de les Garrigues i el sud del Segrià i, segons Dalmau, hi ha marge per créixer.
7: A partir d'aquí hi ha gent que li interessarà o no li interessarà, però bueno, nosaltres penso que hem posat les bases perquè molta gent que era reticent hi pugui entrar perfectament i si pugui estar còmode i pugui estar dintre la teva.
4: La denominació d'origen Les Garrigues també prepara una nova fira de l'oli a finals d'any a la ciutat de Lleida.
0: I l'aerolínia catalana Vueling ha inaugurat avui un nou vol directe entre Barcelona i la ciutat marroquina de Fes. El trajecte es farà dos cops per setmana, els dimarts i els dissabtes. Es tracta de la sisena destinació al Marroc que la companyia ofereix des del Prat, després de Marràqueix, Tànger, Essaouira, Agadir i Nador. De moment, la ruta està disponible fins al 19 de setembre d'aquest any. A tot això, avui hem sabut que Catalunya ha rebut entre el gener i l'abril el nombre de visitants més elevat en aquest període de l'última dècada i també és l'any que han gastat més. Segons dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, durant aquests 4 mesos van venir gairebé 5,4 milions de persones, 40.000 més que l'any passat. Els turistes també es van rascar més la butxaca. La despesa mitjana per persona va rondar els 1.200 euros. Això és un 13% més que fa un any. L'augment de despesa va anar acompanyat d'estades més llargues perquè els visitants van passar a Catalunya una mitjana de 6 nits. Destaca l'afluència de francesos, seguits dels italians, els anglesos i també els nord-americans. I ara parlem de cultura perquè el músic Jordi Savall donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, d'acord amb el mateix Savall i la fundació que porta el seu nom. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Ribó.
8: A l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit dels que presentin 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada. L'alcalde Marc Castells ha fet públic el nom al costat del mateix Jordi Savall.
9: L'auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important segurament que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada.
8: El músic de 84 anys ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
10: Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tinguer aquesta estima que em teniu és per mi meravellós perquè si sóc el que sóc ara és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que marquen la vida.
8: Savall ha estat guardonat recentment amb el Premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música.
0: I 17 anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de les Indomables. L'autora admet a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques al seu primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. Barcelona, Montse Camps.
1: Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars i es va convertir en una pel·lícula oscaritzada, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
25: At times it was very hard because
26: va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres és que és molt important i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món, a un món diferent del seu i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
1: Aquesta vegada les protagonistes
11: són dues dones blanques i aborda el paper de la dona al conservador estat del Mississippi de la Gran Depressió i els primers gestos de resistència feminista. Stockett adverteix que en el moment actual els drets de les dones estan en perill.
25: Yes, I think that women's
26: rights... Sí, els drets de la dona és que s'estan perdent. Clarament, a Nord-Amèrica el conservadorisme és la corrent predominant. No estic dient amb això que estiguem tornant a l'any 1933, però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones, i que ens prenguem molt seriosament el fet que, tristament, la història es repeteix.
11: El racisme, novament, és un dels temes del llibre, però també toca un altre, el de l'esterilització forçada a dones considerades dèbils mentals o promíscues.
0: 5 minuts i les 8. Esports. Amb el Ricard Isidro, bona tarda de nou.
12: Bona tarda, Laia. Tenim el descans del partit del Barça de bàsquet a la pista de l'UQAM de Múrcia en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Ara mateix el marcador guanya el Barça de 16 punts, 30-46. De fet, un triomf a la pista murciana seria molt important per al Barça, que té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts de final, que és el millor de tres partits. Recordem que el conjunt blaugrana va acabar la fase regular en la cinquena posició, mentre que l'equip murcià va ser quart. Aquest partit el podeu seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio, també per la plataforma de 3CAT i pel canal Esport 3. També avui es jugarà el partit Madrid-Tenerife, primer contra vuitè, a partir de les 9 del vespre. Demà serà el torn del Joventut. La penya també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
13: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint... accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
12: Aquests partits equips catalans del playoff a l'ACB, afegim, d'altra banda, que l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans va ser-ho del Manresa i del planter del Barça i també ha estat 10 anys de vistaire d'equips d'NBA.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
12: A la Lliga Femenina Waterpolo aquest vespre es decidirà el títol. S'enfronten el Sant Andreu i el Mataró en el tercer i definitiu partit de la sèrie final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'invatibilitat del Sant Andreu aquesta temporada. Dani Ballart és el tècnic del Mataró.
14: Estem al 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la Lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te amb alerta.
12: El Sant Andreu opta a la seva primera lliga, mentre que seria la tercera per al conjunt mataroní. Aquest duel el podreu seguir per Esport 3 a partir de les 9.
2: 3CAT Info.
12: Pel que fa al futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça s'estalviarà, tindrà aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça, a més, es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any ha marcat 12 gols en 30 partits al Mònaco. Mentrestant, la campanya electoral al Real Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i des d'aquí ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid estarà en venda.
15: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, està en venda. És algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
12: L'empresari alacantí també ha confirmat que l'exjugador del Madrid, Raúl González, seria el director esportiu. Per cert, la Junta Electoral del Madrid diu que no ha donat el cens a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. D'altra banda, també en futbol, ja han sortit els dorsals de la selecció espanyola de futbol per al Mundial d'aquest estiu. Els més destacats, Lamine Yamal tornarà a dur el número 19. El número 1 de l'equip espanyol el durà el porter català David Raya, Marc Pubill durà el 2, Eric García el 4, Dani Olmo el 10, Joan García el 13, Pau Cubarsí el 22, Marco Corell el 24, i pel que fa a altres jugadors blaugrana, Ferran Torres portarà el 7, Gavi el 9 i Pedri el 20. I afegir que encara en clau de mercat, a les pròximes hores es podria fer oficial la incorporació de Mitchell Sánchez com a nou entrenador de l'Ajax després de 5 temporades al Girona.
2: 3CAT Info.
12: En motor, aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha valorat la continuïtat des del 2028.
16: Elijo Golf Unite.
17: Hi ha els grans premis que hi ha, no en poden haver-hi el doble, i en canvi sí que hi ha el doble o el triple d'aspirants a organitzar un gran premi. Per tant, deixar molt clar que tenir aquesta continuïtat post 26, 28, 30 i 32 és un èxit i com a tal l'hem de tenir. Estem...
12: I el torneig de Roland Garros, Alexander Zverev ha superat Rafael Jodar per 3-7-0. Als quarts de final del quadre masculí s'enfrontarà al vencedor de l'eliminatori entre Joao Fonseca i Jakub Mensic.
2: Trescat Info.
18: Bona tarda, són les 8. El papa sí que parlarà català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons ha pogut saber 3Cat Info, l'arcabisbat de Barcelona ha iniciat les gestions amb el Vaticà per incloure més presència de la llengua catalana en la celebració de la setmana que ve. Salvador Illa adverteix a Junts que Catalunya no perdonarà a qui promogui una moció de censura contra Pedro Sánchez amb el suport de Vox. El president de la Generalitat ho ha dit en un col·loqui al Cercle d'Economia durant el qual s'ha enganxat amb el president de la Junta de Galícia, el popular Alfonso Rueda, pel finançament autonòmic i la continuïtat de la legislatura espanyola. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta anar a Waterloo a explicar-li personalment a Puigdemont la proposta de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, com li ha demanat Junts. La condició l'ha posat Jordi Turull, que al matí de Catalunya Ràdio s'ha obert a escoltar l'aposta del Partit Popular. Els metges catalans tornaran a fer vaga el 17 de juny, així ho avança aquesta emissora el Sindicat Metges de Catalunya, que assegura que el govern no s'ha reunit amb els representants dels facultatius per abordar les millores que reclama el col·lectiu. Israel continua bombardejant el sud del Líban malgrat la nova ronda de converses a Washington entre diplomàtics israelians i libanesos i l'anunci de Donald Trump ahir que Hezbollah i Israel acceptaven deixar d'atacar-se mútuament. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que el líder suprem de l'Iran cada cop està més implicat en les negociacions amb Washington. Un acord durant la primera sessió del judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix d'11 a 4 els acusats. La secció de crèdit va fer fallida a finals del 2011. 408 socis van quedar afectats i el forat econòmic va pujar als 4,5 milions d'euros. El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys ha viatjat a Brussel·les. La Fundació Pau Casals l'ha cedit a un jove violoncinista per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions.
2: Esports.
12: Tenim en joc el partit del Barça de bàsquet a la pista del UCAM de Múrcia, el primer partit dels quarts de final de la Lliga ACB. A l'inici del tercer quart domina el conjunt blaugrana 33 a 50. També avui a les 9 Madrid-Tenerife i demà Baskonia-Joventut. També a les 9, tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. I en futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i, a més, rebaixarà en dos anys 20 milions d'euros de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
18: I un cop marxin els ruixats de tarda i del vespre, la nit quedarà serena, demà el dia serà ben estable i només de matinada s'escaparà alguna pluja feble. En canvi, a la tarda no plourà enlloc. L'ambient de bon matí serà fresc a tot l'interior i al migdia les màximes més altes del dia vorejaran els 32 graus.
2: 3Cat Info.
18: Ara passen 3 minuts de les 8 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: El papa Lleó XIV inclourà finalment el català a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons ha pogut saber 3Cat Info, el pontífex farà servir tant el català com el castellà durant la benedicció de la torre en una modificació del programa litúrgic inicialment previst. L'arcabisbat de Barcelona, liderat pel cardenal Joan Josep Omella, ha impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per adaptar la missa i la benedicció de la torre, amb l'objectiu d'incrementar la presència de la llengua catalana durant la celebració i en el moment simbòlic de la inauguració de la Torre de Jesús. Amb aquest gir de guió es dona resposta a les crítiques expressades per diverses entitats religioses del govern català i personalitats del món cultural que havien lamentat la reducció de la presència del català en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Encara no s'ha fet públic el nou guió litúrgic complet de la celebració, però les mateixes fonts indiquen que els detalls de les modificacions s'anunciaran pròximament. No deixem de parlar d'aquesta visita de Lleó XIV perquè Catalunya i les Canàries pagaran 5 milions d'euros del cost de la visita. La Conferència Episcopal Espanyola explica que els dos governs assumiran el 20% del pressupost total del viatge del pontífex, que és de 25 milions. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. D'aquests gairebé 5 milions, Catalunya n'aportarà almenys un i mig, que provindrà de la taxa turística. Els altres 3 els donaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió que es reparteixen a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i de Tenerife. Tot i això, Fernando Jiménez Barrio Canal, coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran els patrocinadors privats i donatius.
16: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias, ustedes ya lo conocen, y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva, monetaria.
18: Segons els bisbes espanyols, el 45% dels recursos provenen d'empreses i fundacions. Un altre 30% arriba a les diòcesis i de les aportacions dels fidels i el 5% restant correspon a donacions directes vinculades a la visita. D'altra banda, víctimes d'abusos de l'Església han sol·licitat una trobada amb el Papa, però de moment no ha rebut cap resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos de l'Escolania de Montserrat, que denuncia la manca d'informació sobre una possible reunió.
19: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
18: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
2: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3Cat Info.
18: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder dels populars s'ha desentès de la condició que el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha posat sobre la taula en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona, Àlex Giral Robert.
20: A preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut el desafiament de Turull de volar fins a Bèlgica amb un concís. Parlem de coses serioses, ha dit el número 1 del PP a la sortida de les jornades anuals del Cercle d'Economia. I és que davant de l'empresaria català, Feijóo tampoc no s'ha referit al requisit de Junts per negociar una moció de censura que sí que ha defensat amb dents i ungles. Sense mencionar-los, ha cridat els de Puigdemont i també el PNB a fer-li costat amb una iniciativa instrumental per fer fora Sánchez i convocar eleccions.
21: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoc a regalar-los.
20: Tot plegat hores després que el secretari general dels Juntaires hagi dit això als micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
22: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions.
20: Turull ha insistit, però, que la fórmula més ràpida per tancar una legislatura que titlla d'esgotada és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol.
18: Amb tot, Salvador Illa adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. El president de la Generalitat ho ha dit al Cercle d'Economia.
23: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
18: El president de la Generalitat ha participat en un col·loqui amb el president de la Junta de Galícia, el popular Alfonso Rueda, i el lendakari basc Imanol Pradales, del PNB. Han debatut sobre la reforma del model de finançament autonòmic que ha provocat una enganxada entre el president català i el gallec. Rueda ha criticat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no canviaria d'estratègia perquè considera que és bona per a tothom.
24: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y cada comunidad autónoma, y somos muchos, llegamos con posturas cerradas, será imposible. ¿Es lo que quiere el gobierno? ¿Para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema? Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
23: Yo anuncio que Cataluña no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
18: Tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat que ni ell ni cap altre govern autonòmic popular anirà a les reunions bilaterals que han convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar d'aquest nou model. L'intercanvi de declaracions entre Turull i Feijóo sobre una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també genera crítiques per part d'Esquerra, els Comuns i Vox. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, tanca del tot la porta al Pla dels Populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
27: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
18: Pel que fa als comuns, David Cid qüestiona que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb PP i Vox una moció de censura contra l'executiu espanyol.
3: Els comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijó a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
18: Per la seva banda, la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, rebutja que el PP es plantegi buscar els suports de vots junts.
4: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
18: Pràcticament 8 i 10 minuts.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
18: Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons us pot avançar aquesta emissora, el Consell Executiu del Sindicat Metges de Catalunya ho ha aprovat avui en l'última reunió. La jornada de mobilització se suma a les 11 jornades de vaga que els metges ja han fet fins ara i que no han servit per acostar posicions amb la conselleria. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Xavier Llaunar, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, avançava en declaracions a 3Cat Info la nova jornada de vaga.
5: Convocar una nova jornada de vaga coincidint amb la setmana de vaga estatal del 15 al 19 de juny. Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
18: La convocatòria per aquesta jornada de vaga va paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. L'anunci d'aquesta nova mobilització es fa el mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores i les limita a 17. Pel sindicat, l'aprovació d'aquesta norma no suposa cap millora per al col·lectiu. I la vaga de docents convocada a Barcelona pels sindicats contraris al preacord que ha tingut un seguiment del 12%, segons dades del govern. A primera hora, els docents han tallat l'accés a la Casa Batlló i més tard han començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Una protesta que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Els manifestants han mostrat el seu rebuig al preacord i critiquen que els sindicats majoritaris hagin abandonat la negociació de manera abrupta. Ingrid Chavarría és una de les portaveus de la CGT.
6: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
18: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous a les 12 del migdia. De moment hi han votat prop d'un 30% dels 90.000 docents que ho poden fer.
2: 3Cat Info.
18: L'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 50.000 nous contractes i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys que fa un any. Que fa un mes, de fet. Ara, a Catalunya, hi ha 307.000 persones registrades a les llistes d'atur, el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones han trobat feina o ho han fet als serveis. Per demarcacions, on més ha baixat és a Lleida, per l'inici de la campanya de recollida de la fruita, i si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera la reducció de l'atur. Pel que fa als nous contractes, hi ha més de 3,9 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Des de la patronal Pimec, Josep Ginesta confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
7: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
18: El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
8: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i, per tant, hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
18: El sindicat Comissions Obreres reclama mesures efectives per reduir l'atur juvenil. Canviem de qüestió. El sindicat de llogateres engega una ronda de negociacions amb els partits perquè modifiquin la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. Entenen que el text que va pactar Govern i Comuns no garanteix que la llei s'acabi aplicant. El sindicat es trobarà amb els Comuns, la CUP, l'Esquerra i també amb el PSC per intentar corregir les escletxes que al seu parer deixa la llei i que poden dificultar que efectivament s'acabi limitant la compra d'habitatge per especular. El forat que consideren més greu d'aquesta proposta és que deixa en mans de cada ajuntament decidir si aplica la norma o no. La portaveu del sindicat, Carme Carazo, ha avançat a Catalunya Ràdio que els partits estarien disposats a repensar-s'ho i impulsar un pla director urbanístic des de la Generalitat.
0: Hem sabut explicar bé a tots els partits la importància de que sigui una llei que s'apliqui a les zones tensionades d'abast català de manera automàtica i per nosaltres és una condició, bàsicament, perquè aquesta llei s'aprovi.
18: En paral·lel, els comuns també han començat a negociar amb el govern la llei per reconvertir baixos i comerços en pisos de protecció oficial, una mesura pactada als pressupostos. Amb aquesta informació hem arribat al temps de l'àrea de serveis, pràcticament un quart de nou del vespre. Connexió amb l'equip viari. Mareus García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ja queden molt poques complicacions, però es manté tallada la G550 a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, a causa d'un accident que ha passat fa aproximadament uns 3/4 d'hora, segons informen des de trànsit. Hi ha un carril tallat a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, en direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat, però com que ara hi ha poc volum de trànsit, ja no provoca retencions. També s'ha esvaït la cua que hi havia a la C59 a Palau-Solità i Plegamans, en direcció Caldes, a causa de obres. I a l'àrea de Barcelona la circulació pràcticament normalitzada, només veiem una mica de trànsit intens a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs. El transport públic, recordem que continua interrompuda la circulació de trens de la línia R11 de Rodalies entre Girona i Sant Miquel de Fluvià per una incidència tècnica a la infraestructura. S'hi està fent servei alternatiu per carretera en aquest tram. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
18: El temps. Néstor Gómez.
9: Tarda de ruixats i de tempestes que hem tingut avui a bona part de les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb tempestes i calamarsades i pedregades, fins i tot és el cas d'aquell d'Atenes o també de Vic. Tot això amb unes precipitacions que en el cas de Sant Pol de Segúries s'han recollit 57 litres per metre quadrat, a Olot 32, a Camprodon 26 i al Pens 24 litres per metre quadrat. Unes pluges que encara ens acompanyaran durant les properes immediates hores fins a, com a màxim, primera hora de nit. Després tendiran pràcticament a dissipar-se i deixar una nit i matinada prou tranquil·la. I a la vegada, amb un dia, diríem, una mica més suau que no pas d'altres dies, la màxima més alta al voltant dels 34, no ha arribat, 33,5 en el cas de l'Aldea o a l'Ametlla de Mar.

0: mínimes. De manera general, baixaran entre 4 i 6 graus les temperatures matinals. Això farà que faci una mica més de fresca a punts de l'interior, una mica més de fred fins i tot en algunes valls del Pirineu. Val a dir que aquests darrers dies Lleida es llevava cada dia amb una mínima al voltant dels 19 graus i s'espera una mínima al voltant dels 12 graus. Així doncs, la màniga serà pràcticament imprescindible. I això no només repercuteix en les mínimes, sinó també a les màximes, on una bona part del país les temperatures tendiran a quedar més curtes. Les més altes del dia, al voltant dels 30 a 32 graus, a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre i de Ponent.
1: 3CAT Info.
2: 8 i 18 minuts, les organitzacions pro-drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és victòria definitiva del model italià. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sandberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques d'antiimmigració en un fet habitual.
3: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
2: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller Friedrich Merz és en aquesta qüestió no és nova respecte al seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. Berlín, Jordi Regàs.
4: Alemanya, el govern actual, ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
5: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
4: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
2: Més qüestions. Israel continua amb l'ofensiva militar al Líban malgrat l'anunci d'ahir de Donald Trump que l'exèrcit israelià i Hezbollah havien acceptat deixar d'atacar-se mútuament. Els bombardejos israelians se centren en el sud del país àrab i la milícia xiita libanesa respon amb atacs contra les tropes israelianes. De fet, que són en territori libanès. De fet, tot plegat passa mentre a Washington hi ha una nova ronda de converses entre diplomàtics libanesos i israelians. El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, assegura que Trump va donar suport a la idea que si Hezbollah torna a atacar territori israelià, ells bombardejaran Beirut.
6: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
2: Aquestes declaracions es produeixen després que el mitjà digital Axios revelés que la conversa d'ahir entre Trump i Netanyahu va ser tensa i que el mandatari de la Casa Blanca va qualificar el primer ministre israelià de boig i ingrat per haver atacat el Líban mentre Washington negocia amb l'Iran al final del conflicte a l'Orient Mitjà. Aquesta tarda, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha dit al Congrés que l'ayatolà Mojtaba Khamenei cada vegada està més implicat en les negociacions de pau.
7: No l'hem sentit ni vist en públic, però dit això, crec que hi ha indicis que d'alguna manera cada cop s'està involucrant més. Si bé totes les seves comunicacions s'han fet per escrit a través d'intermediaris.
2: Rubio ha assegurat en la seva compareixença que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estret d'Hormuz.
1: 3CAT Info.
2: Un acord entre les parts redueix d'una desena a 4 els acusats que finalment seran jutjats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea al Baix Ebre. El cas arriba al judici més de 14 anys després dels fets. Tortosa, Jordi Barranca.
8: La fallida va ser l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i avui, durant les qüestions prèvies, hi ha hagut un segon pacte que implica l'absolució de part dels acusats. Concretament, del responsable de l'empresa audit editora de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària.

0: de l'exdirector de la secció de crèdit dels dos extreballadors de Bankia i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrilenya.
1: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós Isern, a doña Manuela Buera Giraver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
0: Tot plegat fa que finalment només hi hagi quatre acusats, el principal dels quals és l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia demana 14 anys i mig de presó, a banda de més d'un milió i mig d'euros com a responsabilitat civil. El judici es reprèn dimarts de la setmana vinent.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: La Fundació Pau Casals ha cedit un jove violoncel·lista italià al mític Cello Gofriller, que Casals va tocar durant més de 60 anys. Amb aquest gest volen preservar el llegat del geni català i impulsar el talent de les noves generacions. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquesta tarda a Bèlgica. Waterloo, Bruno Fortea Mires.
4: Amb una ovació inacabable i fins i tot algun crit de joia, el públic belga ha rebut el cello més icònic de Pau Casals. A partir d'ara, qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano, una jove promesa italiana.
5: I really feel the weight and the responsibility.
6: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
5: Of course, lighter and lighter.
6: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
4: S'endú prestat el cello de Casals com un premi per haver guanyat aquest cap de setmana el prestigiós concurs Queen Elizabeth de Bèlgica. A canvi, Ettore Pagano vindrà aquest estiu a Catalunya. Tocarà el 21 de juliol al Vendrell, la Vila de Casals, i l'endemà al Palau de la Música.
5: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore.
6: Per descomptat, hauria de tocar un bis de Pau Casals, amb el cello de Pau Casals. Estic segur que tocar-lo a Catalunya m'ajudarà a entendre millor el llegat i la cultura de Pau Casals.
4: Per al director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, és una satisfacció veure com aquest llegat passa de mans.
7: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents era formar part de dels seus desitjos. Justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un Gofriller de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat.
4: I pretenen, en el futur, continuar cedint-lo a més joves artistes.
3: Esports. 5 minuts fins a 9:15. Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. El Barça de bàsquet està jugant a la pista de l'Ucamp de Múrcia en el primer duel de quarts de final de la Lliga ACB. Tot just ara comença l'últim quart amb domini blaugrana de 14 punts, 52 a 66. Un Barça que ha arribat a guanyar de 20 punts. Cal reconèixer que un triomf del Barça a la pista murciana seria molt important, ja que el conjunt blaugrana té el factor pista en contra en aquesta sèrie al millor de 3 partits. Recordem que el Barça va acabar la fase regular en la 5a posició, mentre que l'equip murcià va ser quart. Un partit que podeu seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3Cat i també pel canal Esport 3. Avui en bàsquet també jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra 8è, serà a partir de les 9 del vespre, i demà ja serà el torn del Joventut. La penya també té el factor pista en contra en aquest playoff contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
9: Hem fet plans de partit on hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
8: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans va ser-ho del Manresa i del planter del Barça, i també ha estat 10 anys de vistaire d'equips NBA.
2: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
8: A la Lliga Femenina Waterpolo aquest vespre es decidirà el títol. S'enfronten el Sant Andreu i el Mataró en el tercer i definitiu partit de la sèrie final, que està empatada a un triomf. La derrota al segon partit va suposar la pèrdua d'imbatibilitat del Sant Andreu aquesta temporada. Clara Espar és jugadora del Mataró.
10: No, jo crec que el 50%, al final, com tu dius, porten tota la temporada invictes, però aquest partit no canvia res. Al final s'ha d'anar i s'ha de jugar.
8: El Sant Andreu opta a la seva primera lliga, mentre que seria la tercera per al conjunt mataroní. Aquest duel el podreu seguir per Esport 3 a partir de les 9 del vespre.
2: 3CAT Info.
8: Pel que fa al futbol, una notícia que acabem de saber en clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades. Recordem que Michel Sánchez ha estat l'entrenador del Girona les últimes 5 temporades. El Barça, per la seva banda, cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El club blaugrana es reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, la campanya electoral al Real Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona. Ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid estarà en venda.
11: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
8: L'empresari alacantí ha confirmat que l'exjugador del Madrid, Raúl González, seria el seu director esportiu. La Junta Electoral del Madrid, per cert, diu que no ha donat el cens a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. I encara en futbol, ja hem sentit les primeres declaracions d'Andrés Iniesta en la seva faceta d'entrenador. Serà el Gulf United dels Emirats Àrabs.
12: Elijo Gulf United porque es una gran oportunidad para mí para continuar mi proceso, mi carrera como entrenador. Estamos viviendo en Dubái como familia desde hace 3 años. Empecé mi licencia como entrenador aquí en Dubái, por lo tanto muy, muy contento, muy, muy feliz de poder empezar.
8: En hoquei patins, el Noia Freixenet ha renovat el jugador Pau Andreu fins al 2029. El club s'assegura la continuïtat d'un dels joves valors formats a la base sadurnidenca per les pròximes 3 temporades. I el Vilassana ha fet oficial el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces de cara a la pròxima temporada. Roces, de 24 anys, arriba procedent del Benfica portuguès. Anteriorment, també va jugar amb el Gijón, amb el que va guanyar 2 Champions.

0: Dos quarts de nou del vespre, moment doncs d'actualitzar la situació i els titulars d'aquesta tarda. Finalment el Papa Lleó 14 sí que parlarà català, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons ha pogut saber 3cat.info, l'arcabisbat de Barcelona ha iniciat les gestions amb el Vaticà per incloure més presència de la llengua catalana en la celebració de la setmana que ve. D'altra banda, Salvador Illa adverteix a Junts que Catalunya no perdonarà a qui promogui una moció de censura contra Pedro Sánchez amb el suport de Vox. El president de la Generalitat ho ha dit en un col·loqui al Cercle d'Economia, durant el qual s'ha enganxat, per cert, amb el president de la Junta de Galícia, el popular Alfonso Rueda, pel finançament autonòmic i la continuïtat de la legislatura espanyola. Però Illa advertia a Junts després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarti anar a Waterloo a explicar-li personalment a Puigdemont la proposta de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, com li ha demanat Junts. La condició l'ha posat Jordi Turull aquest matí sobre la taula al matí de Catalunya Ràdio. La propera mitja hora també us parlarem de la llum verda que ha donat Brussel·les a les ajudes del govern espanyol perquè els pagesos puguin fer front a l'encariment dels combustibles. Són 54 milions d'euros. Parlarem dels treballadors dels espais naturals protegits i de la Direcció General de Polítiques Ambientals que denuncien una situació crítica de manca de personal i precarietat laboral. I del músic Jordi Savall, que donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a 20 minuts, quan faltin 5 minuts per les 9. Ricard, de què estem pendents?
2: Del partit del Barça de bàsquet, que està visitant el Camp de Múrcia des de les 7 del vespre, en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. A 7 minuts per acabar el partit, domina el conjunt blaugrana de 18 punts, 54 a 72. També avui, a partir de les 9, Madrid-Tenerife, demà, Baskonia-Joventut.
0: I el temps, un cop marxin els ruixats de la tarda i del vespre, la nit quedarà serena. Demà el dia serà ben estable i només de matinada s'escaparà alguna pluja feble. En canvi, a la tarda no plourà enlloc. L'ambient de bon matí serà fresc a tot l'interior i al migdia les màximes més altes del dia vorejaran els 32 graus. Ara passen 2 minuts a 2:15 del vespre. Comencem parlant del que hem sabut fa poca menys de mitja hora. El Papa Lleó 14 inclourà finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons ha pogut saber 3cat.info, el pontífex farà servir tant el català com el castellà durant la benedicció de la Torre, una modificació del programa litúrgic inicialment previst. L'arcabisbat de Barcelona, liderat pel cardenal Joan Josep Omella, ha impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per adaptar la missa i la benedicció de la Torre amb l'objectiu d'incrementar la presència de la llengua catalana durant la celebració i en el moment simbòlic de la inauguració de la Torre de Jesús. Amb aquest gir de guió es dona resposta a les crítiques expressades per diverses entitats religioses, el govern català i personalitats del món cultural que havien lamentat la reducció de la presència del català en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Encara no s'ha fet públic el nou guió litúrgic complet de la celebració, però les mateixes fonts indiquen que els detalls de les modificacions s'anunciaran pròximament. Amb tot, alguns veïns de la zona de la Sagrada Família aprofiten la visita del Papa a Barcelona per fer negoci i llogar els seus balcons i les seves terrasses. Diversos anuncis en plataformes d'internet com Wallapop els ofereixen per xifres que van dels 150 als 1.000 euros. Balcons i terrasses, sobretot del carrer Rosselló o propers al temple, amb vistes privilegiades o visibilitat perfecta, diuen, per veure passar el pontífex o seguir els actes que es faran a la basílica. Alguns, a més, inclouen begudes i menjar. Al marge dels que consideren la visita del Papa una oportunitat, hi ha veïns i comerciants que es veuen a venir incomoditats i problemes per les restriccions d'accés i les mesures de seguretat que s'aplicaran.
3: Tinc la meva neta, la meva filla no me la podrà portar, tindrà que anar amb els altres avis, la meva mare viu aquí, l'altra vegada no em deixaven ni passar.
4: A mi em sembla molt bé que vingui una persona, una autoritat aquí, però primer som els veïns. El que no pot ser és que per un senyor tinguem que perjudicar-nos tots.
5: No sé si podrem obrir, si tenen de tancar, si podrà vindre el gènere, si podrem sortir cap a casa, si podrà vindre la clientela a comprar.
0: Alguns comerciants de la zona, de fet, estan pensant o ja tenen decidit que el dia de la visita del Papa no obriran.
1: 3cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder dels populars s'ha desentès de la condició que el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha posat sobre la taula en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona, Àlex Giral Robert.
6: A preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut el desafiament de Turull de volar fins a Bèlgica amb un concís. Parlem de coses serioses, ha dit el número 1 del PP a la sortida de les jornades anuals del Cercle d'Economia. I és que davant de l'empresaria catalana català Feijó tampoc no s'ha referit al requisit de Junts per negociar una moció de censura que sí que ha defensat amb dents i ungles. Sense mencionar-los, ha cridat els de Puigdemont i també el PNB a fer-li costat amb una iniciativa instrumental per fer fora Sánchez i convocar eleccions.
7: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
6: Tot plegat hores després que el secretari general dels Juntaires hagi dit això als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
8: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
6: Turull ha insistit, però, que la fórmula més ràpida per tancar una legislatura que titlla d'esgotada és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol.
0: I el govern espanyol carrega contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. L'executiu acusa el líder del PP de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Sánchez de la Moncloa. Elma Sainz és la ministra portaveu.
9: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
0: Més qüestions. Salvador Illa adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. El president de la Generalitat ho ha dit al Cercle d'Economia.
10: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
0: El president de la Generalitat ha participat en un col·loqui amb el president de la Junta de Galícia, el popular Alfonso Rueda, i el lendakari basc i Manol Paradales, el del PNB. Han debatut sobre la reforma del model de finançament autonòmic que ha provocat una enganxada entre el president català i el gallec. Rueda ha criticat que la resta de l'Estat hagi d'anar en remolc de la proposta de Catalunya i ella li ha contestat que no canviarà d'estratègia perquè considera que és bona per a tothom.
11: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y cada comunidad autónoma, y somos muchos, llegamos con posturas cerradas, será imposible. ¿Es lo que quiere el gobierno para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema? Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
10: Yo anuncio que Cataluña no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
0: Tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat que ni ell ni cap altre govern autonòmic popular anirà a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar d'aquest nou model. No deixem el Cercle d'Economia perquè el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, fa una crida a relocalitzar la capacitat productiva de les empreses. Hereu ha participat en una reunió del Cercle d'Economia que debat sobre l'autonomia estratègica d'Europa. Ho han seguit des de Barcelona amb la unitat mòbil, el Xavi Cussó i el Rafael de Ribot.
12: El ministre Hereu demana que Europa defineixi una àrea confiable on es fabriquin els productes que es consideren estratègics.
13: Tenemos que ganar valor añadido, cadena de valor añadido en Europa. Por tanto, tenemos que relocalizar producción en Europa, no solo por competitividad, que es un gran reto, sino también porque en los últimos años ha irrumpido la autonomía estratégica.
12: Pel ministre, això no representa renunciar a un model comercial obert. Hereu ha aprofitat la seva intervenció a la reunió del Cercle d'Economia per demanar suports suficients per aprovar al Congrés la llei d'indústria.
13: Aprovecho también este foro para pedir que haya inteligencia colectiva también en el mundo político para hacer un gran acuerdo y aprovechar y aprobar un instrumento para tener la ley de industria que necesita nuestro país en el siglo XXI. Porque para sustituir a una magnífica ley que solo tiene un defecto, que es de 1992.
12: El ministre també ha defensat la inversió en defensa com una oportunitat i ha dit que Espanya està en condicions de liderar sectors industrials a Europa.
0: I tornant a la plana politico-judicial, el PSOE ratifica i ara diu que va pagar 45.000 euros a Leire Díez com a assessora de comunicació del partit a Cantàbria entre el 2015 i el 2017, en lloc dels 15.000 euros que l'exmilitant socialista ja va admetre haver cobrat davant del jutge que l'investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències i suborn. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Una rectificació que el PSOE ha fet després de revisar i verificar la documentació comptable i ha augmentat de 15.000 a 45.000 euros l'import que va pagar a Leire Díez per als treballs de comunicació a Cantàbria fa gairebé 10 anys. A l'escrit enviat al jutge, el Partit Socialista especifica que els anys que l'exmilitant socialista va estar treballant per al Partit Càntabre del 2015 al 2017 no tenen cap relació amb les investigacions sobre la presumpta activitat delictiva que suposadament Díaz va dur a terme entre 2024 i 2025 per entorpir causes judicials que afectaven a membres del govern o del PSOE. La formació ha corregit les dades que va aportar el mes de desembre quan va detallar a petició del jutge la relació laboral amb Díaz, amb Santos Cerdán i amb l'actual secretari d'Estat de Telecomunicacions, Antonio Hernando. En aquell moment el partit va explicar que Díaz mai havia ocupat cap càrrec orgànic en el PSOE, però que havia cobrat més de 15.000 euros com a periodista en el 2017. Aquest escrit s'ha presentat davant del jutjat de Madrid que acusa l'Eria Díaz dels delictes de suborn i tràfic d'influències, un cas diferent al que va portar que l'Audiència Nacional enviés a l'UCO a entrar a la seu de Ferraz el passat dimecres i mentre la Guàrdia Civil investiga totes les factures que es van abonar a l'exmilitant socialista.
0: Més temes, la inflació a la zona euro ha pujat al maig fins al 3,2% segons l'Oficina Europea d'Estadística. Un nivell de preus que s'explica per l'encariment de l'energia i que afegeix pressió al Banc Central Europeu perquè la setmana que ve aprovi la primera pujada de tipus d'interès des del desembre del 2023. De fet, des d'aquell any i en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna, que la inflació no superava el llindar del 3%.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les dona llum verda a les ajudes del govern espanyol perquè els pagesos puguin fer front a l'encariment del combustible. Són 54 milions d'euros que aniran per a empreses agrícoles afectades per l'augment de preus del gasoil, la conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Les organitzacions agràries estan satisfetes, però lamenten el retard en l'aprovació de la mesura. Lleida, Júlia Albacar.
15: Les empreses agràries podran rebre fins a 20 cèntims per cada litre de dièsel agrícola pagat entre el 22 de març i el 30 de juny. La mesura estarà vigent fins a finals d'any, s'enmarca en el paquet d'ajudes que la Comissió Europea permet que els estats membres atorguin als sectors més afectats per la guerra a l'Orient Mitjà. L'anunci ha estat ben rebut per part de les organitzacions agràries, però amb matisos perquè critiquen el retard amb què arriben les ajudes. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
16: Quan s'ha d'executar una mesura sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvingut i siguent.
17: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a l'hora de pagar i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
18: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
15: Que reclamen també que s'agilitzin altres ajudes, en este cas per pal·liar l'augment disparat d'altres productes, com per exemple els fertilitzants.
1: 3CAT Info.
0: 3 minuts i arribarem a 3:15 del vespre. La Guàrdia Civil investiga com un crim masclista la mort d'una dona de 48 anys, suposadament a mans de la seva parella, de la mateixa data, Callosa de Segura, al País Valencià. Els agents ja han detingut l'home com a principal sospitós en aquest municipi de la comarca del Baix Segura. La dona hauria mort escanyada a casa seva aquest migdia, sense que els serveis d'emergència hagin pogut fer res per salvar-li la vida. I ens quedem al País Valencià perquè més de 25.000 alumnes valencians i 5.000 de les Illes Balears han començat avui les proves de la selectivitat. A Catalunya la selectivitat es farà la setmana que ve. Al País Valencià els exàmens han començat enmig d'una vaga indefinida a les aules amb 250 correctors que han renunciat a avaluar les proves si no s'arriba a un acord. València, Pepa Ferrer.
19: Som ja a la quarta setmana de vaga indefinida, amb mobilitzacions contínues i negociacions estancades. Ahir el president Pere Diorca va acusar els sindicats i el professorat mobilitzat d'estar més centrats a crispar que interessats en un acord, i va marcar una línia roja.
20: Eso sí que sería para mí una línea roja. Es decir, utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro para hacer una presión y el garantizo que sería una línea roja.
19: El govern valencià assegura que els 55 tribunals de les Pau s'han constituït amb normalitat i que en cas de baixes d'última hora hi ha personal suplent preparat. Mentrestant, les negociacions continuen encallades i l'ambient es manté tens. Sobre els fets de diumenge, quan una professora va ser agredida per un agent de la Policia Nacional mentre desenes de docents es concentraven a les portes de la conselleria, la consellera Carmen Ortí ho ha qualificat de setge. Ahir dilluns, el sindicat majoritari STPB no va assistir a les dues reunions sectorials previstes. Reclamen que la pujada salarial torni a la taula de negociació, una demanda que, de moment, encara no s'ha satisfet.
1: 3CAT Info.
21: Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
22: Era alt, força prim.
23: Necessitava més corpulència.
21: Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
23: S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
24: La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
21: Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CatInfo.
0: 3:15 del vespre, àrea de serveis a 3CatInfo. Connexió amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ja només queda una incidència. Es manté tallada la G550 a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, a causa d'un accident, segons informen des de trànsit. A la resta de la xarxa viària, la circulació ja fa estona que força tranquil·la. I el transport públic també es manté una incidència. Continua tallada la circulació de trens de la línia R11 entre Girona i Sant Miquel de Fluvià, perquè hi ha una incidència a la infraestructura de DIF. S'està fent servei alternatiu per carretera en aquest tram.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les properes hores venen dominades per una dissipació d'aquestes tempestes tan intenses que ens han acompanyat durant les darreres hores. Unes pluges que han descarregat amb ganes a punts de les comarques de Girona i nord de Barcelona, descarregant fins a 57 litres per metre quadrat a Sant Pol de Segúries, 32 a Olot, i després també destaquem la presència de la calamarsa i la pedra al caix de Call d'Atenes o també de la mateixa ciutat de Vic. Aquestes precipitacions, aquestes tempestes que ens han acompanyat, ens poden encara acompanyar alguna horeta més fins a primera hora de la nit. Amb la retirada del sol, això farà que l'energia baixi i no permetrà que aquestes nuvolades continuïn. De fet, s'espera que aquesta matinada sigui serena arreu del país. I avui hem tingut també unes temperatures una miqueta més baixes que dies enrere. Tot just han arribat als 33,5 en el cas de l'Aldea, 33 graus a l'Ametlla de Mar, unes temperatures molt més normalitzades que no la calorada que teníem a finals del mes de maig. I de cara a demà, un dimecres estable de cap a cap. De bon matí, possiblement amb alguna boirina, al sector de les comarques de Girona, també cap a Osona, fruit de la mateixa pluja d'avui, i destaquem que de matinada no descartem la possibilitat d'alguna feble precipitació, algun plogim, alguna pluja feble a l'àrea de Barcelona i de Girona. Ràpidament marxarà, i el que tindrem aquest dimecres és un bon sol tot el dia. I diem tot el dia perquè fins i tot durant la tarda de nuvolades no n'esperem, almenys de nuvolades que puguin deixar ruixats de tarda, perquè en principi no se n'esperen. I el que sí que tindrem aquest dimecres és una davallada clara de les temperatures, i ho notarem al matí, perquè les temperatures matinals, les mínimes, baixaran entre 4 a 6 graus localment, per sota fins i tot d'aquesta xifra. I destaquem que si aquests darrers dies a Lleida arribaven a les mínimes al voltant dels 18-19 graus, demà no baixarà el termòmetre, estarà a l'entorn dels 12, de tal manera que caldrà una màniga cap a les comarques de l'interior i fins i tot una màquina, una màniga una mica gruixuda cap a les valls del Pirineu. Pel que fa a les màximes, també es quedaran una mica més curtes. Amb prou feines, les més altes del dia rondaran la xifra dels 32 graus al sud del país.
1: 3CatInfo.
0: Detinguts aquest migdia a Lleida, quatre joves per atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta. Els detinguts ocupaven il·legalment un pis i quan hi ha anat el propietari, veïns de la zona els han agredit. Hi ha dos ferits lleus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Els fets han passat al voltant de la una del migdia al carrer Beata Jornet del barri de la Bordeta. L'enfrontament s'ha produït quan el propietari d'un pis s'ha encarat amb uns joves que havien ocupat el seu habitatge. L'home ha rebut el suport de diversos veïns que l'han defensat dels atacs dels ocupes que anaven amb destrals, pals i armes blanques. Segons algunes fonts, també hi ha algun botiguer que ha sortit amb un ganivet per encarar-se amb els joves. Al final, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut els ocupes, tres homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. Hi ha dos ferits lleus per contusions.
0: Més qüestions. Treballadors dels Espais Naturals Protegits i de la Direcció General de Polítiques Ambientals denuncien una situació crítica de manca de personal i precarietat laboral. Asseguren que aquestes mancances posen en risc la conservació dels parcs naturals i de la biodiversitat a Catalunya. El col·lectiu reclama mesures urgents i acusa el govern de no prioritzar prou les polítiques ambientals. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
5: Els treballadors denuncien que professionals amb experiència estan sent apartats dels equips per criteris administratius que consideren arbitraris, malgrat haver ocupat durant anys llocs estructurals imprescindibles. També reclamen la regularització de plantilles i un millor reconeixement professional. El col·lectiu assegura que la manca de personal provoca retards en plans de conservació, dificultats en la prevenció d'incendis i una pèrdua de coneixement tècnic especialitzat. Santi Ramos, portaveu del col·lectiu.
7: Suposa fins i tot la pèrdua de talent, ja que molts dels nostres companys no podran optar a les places de nova creació per les quals nosaltres hem estat lluitant tant. Si volem afrontar els reptes de país en matèria de medi ambient, cal disposar d'una infraestructura sòlida, vol dir amb personal i pressupost, exempta d'ingerències polítiques i de l'or. Per això exigim la creació d'un departament propi i la destitució del director general, el senyor Marc Vilaür, com el principal responsable de la situació crítica a la que hem arribat.
5: També adverteixen que no descarten noves mobilitzacions si les seves reivindicacions no són ateses. Des del Departament de Territori no han volgut fer declaracions, però rebutgen les crítiques i asseguren que la plantilla de la Direcció General ha crescut un 20% des del 2022. També defensen la creació de noves places estructurals, l'impuls de nous parcs naturals i remarquen que la regulació dels interinatges depèn dels criteris de funció pública.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El músic Jordi Savall donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, d'acord amb el mateix Savall, i la fundació que porta el seu nom. Corresponsal a la noia, Montse Gené Riba.
8: A l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit dels que presentin 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada. L'alcalde Marc Castells ha fet públic el nom al costat del mateix Jordi Savall.
9: L'auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important, segurament, que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada.
8: El músic de 84 anys ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
10: Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tinguer aquesta estima que em teniu és per mi meravellós perquè si sóc el que sóc ara és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que marquen la vida.
8: Savall ha estat guardonat recentment amb el premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música.
0: I saltem ara a Manresa, que serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell, segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat Catalunya Ràdio. Parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, o l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la Shira Asha, que van veure a Unorthodox. Manresa, Matia Vell.
11: Aterren aquesta setmana, llegim el Regió 7. A partir de demà ja tenen reservat el pàrquing del Congost. El rodatge, que ja està en marxa de fa temps, es fa a localitzacions com el Regne Unit, Alemanya i Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin, de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo, i s'inspira en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest paper el farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy. Un altre actiu de primer ordre que sortirà a la sèrie és Gillian Anderson, que hem vist a The X-Files, Sex Education o The Crown. L'any 78 ja es va fer una pel·lícula amb el mateix títol de la nova sèrie de Netflix, Los Niños del Brasil. En 10 anys a Manresa com a plató de cinema hi han passat 500 projectes audiovisuals. Una de les primeres grans produccions va ser Hachi el 2019 de Netflix, justament. 2 anys després es gravava Les Leyes de la Frontera amb la distribuïdora Warner Bros, on es veuen molt els espais de la ciutat, i el 2023 també ha destacat la gravació íntegra de la sèrie Tu también lo harías, de Disney. Celebrities que han passat per Manresa a gravar, des de Shakira fent un videoclip a Liam Neeson gravant una pel·lícula al Miami, una cafeteria històrica de la ciutat.
0: I la Rambla de Barcelona s'inaugurarà el cap de setmana del 13 al 14 de febrer amb una gran festa ciutadana dirigida per Lluís Danés. Amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, la voluntat és convertir la Rambla en un escenari d'escenaris durant 2 dies. Música, circ, poesia, dansa, cultura popular, màgia i humor són algunes de les disciplines artístiques que donaran forma a aquesta festa participativa que comptarà amb entitats del Raval, del Gòtic, Ciutat Vella i la resta de la ciutat. Lluís Danés, director artístic de la festa, ha explicat que les Rambles es dividiran en 5 trams: Canaletes, Estudis, Flors, Caputxins i Santa Mònica.
25: Hi ha moltes cosetes perquè a cada cantonada pugui passar qualsevol cosa en qualsevol moment. Aquesta és la gràcia de l'espectacle, que la gent no tingui uns horaris fixes, sinó inaugurarem la Rambla sobretot donant aquesta idea de que la Rambla sempre és sorpresa. La Rambla és un lloc on pot passar qualsevol cosa, no?
0: Si no hi ha cap contratemps, estaran acabades per Santa Eulàlia. Albert Batlle és el regidor de Ciutat Vella.
26: Fem la festa d'inauguració i se suposa que quan està inauguració la cosa està acabada. Ja us he dit que també som conscients que és una manera també de posar-nos a pressió. Està clar que estem dintre de terminis, no descartem que pugui aparèixer qualsevol incident de recorregut, però fins ara no hi ha hagut sorpreses, les obres s'han portat a terme en els terminis establerts, aquesta és la nostra idea, la festa d'inauguració la farem en tot cas en aquests dies.
0: L'Ajuntament ha destinat un pressupost de 500.000 euros a la festa d'inauguració.
12: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
13: Vols saber què passa al Parlament?
14: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
15: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
13: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
16: Podem dir que està en temps de descompte.
17: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
18: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
27: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
28: La prohibició de les compres especulatives
29: serà... Estrepitoso fracaso de la izquierda.
13: Escolta l'Hemicicle.
30: S'aixeca la sessió.
13: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalan.
0: 5 minuts i seran les 9.
13: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
31: Bona tarda, Marc. El Barça de bàsquet està jugant els últims minuts el primer partit de quarts de final de la Lliga CB a la pista de l'Ucamp de Múrcia en el moment en què falten 7 segons per acabar aquest partit. El Barça guanyarà segur aquest primer duel de quarts de final. Guanyarà de 23 punts, 68 a 91. Un triomf molt important per al Barça, que recordem que té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts, el millor de 3 partits. El Barça va acabar la fase regular en la 5a posició, mentre que l'equip murcià va ser quart. Ara el proper partit es jugarà dijous al Palau Blaugrana. També avui es jugarà el partit entre el Madrid i el Tenerife, primer contra 8 a partir de les 9 del vespre. I demà serà el torn del Joventut. La penya també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
32: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
31: A aquests partits equips catalans del play-off de la CB afegim, d'altra banda, que l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans va ser-ho del Manresa i del planter del Barça i també ha estat 10 anys de vistaire d'equips NBA.
13: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
31: A la Lliga Femenina de Waterpolo, d'aquí a 3 minuts, començarà a decidir-se el títol. S'enfronten el Sant Andreu i el Mataró en el tercer i definitiu partit de la sèrie final, que està empatada a un triomf. I a la piscina, Pere Serrat, i tenim el David Huac. David, bona tarda.
33: Bona tarda, Ricard. Tercer definitiu partit d'aquesta final de la Lliga Femenina de Waterpolo. Un Sant Andreu-Mataró per rellevar en el palmarès el Sabadell, que va aixecar el títol de Lliga la temporada passada, i avui tots els conjunts andreuenques i mataronines busquen, doncs, un títol que per a les locals, per al Sant Andreu, seria el primer del seu historial, i per al Mataró seria el tercer. Per tant, moltes coses en joc aquí a la piscina. Pere Serrat, a mig d'un gran ambient, graderia plena, sostre retràctil descobert, per viure aquesta final que es decidirà avui amb l'eliminatòria empatada a un. Aquest tercer partit decidirà les campiones de Lliga.
31: Moltes gràcies, David. Us recordem també que aquest duel el podeu seguir pel canal Esport 3 a partir de les 9.
13: 3CAT Info.
31: Pel que fa al futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà aquest ingrés i s'estalviarà, a més, la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati. Durant aquest any al Mònaco, el davanter ha marcat 12 gols en 30 partits. Al Madrid, d'altra banda, la campanya electoral s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i des d'aquí ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid estarà en venda.
34: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
31: L'empresari Langatí ha confirmat que Raúl González, l'exjugador del Madrid, seria el seu director esportiu. En clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades. A més, us podem explicar que aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampar, ha valorat la continuïtat fins al 2028.
35: Hi ha els Gran Premis que hi ha, no en poden haver-hi el doble, i en canvi sí que hi ha el doble o el triple d'aspirants a organitzar un Gran Premi. Per tant, deixar molt clar que tenir aquesta continuïtat post 26, 28, 30 i 32 és un èxit, i com a tal l'hem de tenir. Estem...
31: Al torneig de Roland Garros de tennis, Alexander Zverev ha superat Rafael Jodar per 3-7-0, 7-6, 6-1 i 6-3. Als quarts de final del quadre masculí s'enfrontarà el vencedor de l'eliminatòria entre Joao Fonseca i Jakub Mensic per un lloc a la final. Al quadre femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes, són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Cirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la seva compatriota Alina Svitolina.
13: 3CAT Info.
1: Bona nit, són les 9. L'Església catalana ultima un acord perquè el papa Lleó XIV finalment parli català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'arcabisbat de Barcelona ha iniciat les gestions amb el Vaticà per incloure més presència de la llengua catalana en la celebració de la setmana que ve. Salvador Illa adverteix a Junts que Catalunya no perdonarà a qui promogui una moció de censura contra Pedro Sánchez amb el suport de Vox. El president de la Generalitat ho ha dit en un col·loqui al Cercle d'Economia, durant el qual s'ha enganxat amb el president de la Junta de Galícia, el popular Alfonso Rueda, pel finançament autonòmic i també per la continuïtat de la legislatura espanyola. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta anar a Waterloo a explicar-li personalment a Puigdemont la proposta de moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, com li demana Junts. La condició l'ha posat Jordi Turull, que al matí de Catalunya Ràdio s'ha obert a escoltar aquesta aposta del PP. Els metges catalans tornaran a fer vaga el 17 de juny. Així ho avança aquesta emissora al Sindicat Metges de Catalunya, que assegura que el govern no s'ha reunit amb els representants dels facultatius per abordar les millores que reclama aquest col·lectiu. Israel continua bombardejant el sud del Líban, malgrat la nova ronda de converses a Washington entre diplomàtics israelians i libanesos i l'anunci de Donald Trump ahir que Hezbollah i Israel acceptaven deixar d'atacar-se mútuament. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que el líder suprem de l'Iran cada cop està més implicat en les negociacions amb Washington. I el violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys ha viatjat a Brussel·les. La Fundació Pau Casals l'ha cedit a un jove violoncel·lista per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i per impulsar el talent de les noves generacions.
13: Esports.
31: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugrana, per tant, dominen la sèrie al millor de 3 partits i dijous podrien classificar-se ja per les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També avui, Madrid-Tenerife ha començat a les 9 i demà Baskonia-Joventut. I a les 9 també ha començat el tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. Si guanya el Sant Andreu serà el primer títol, en canvi, si guanya el Mataró seria el tercer de les maresmenques. I el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i a més rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. El Barça a més es reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: I pel que fa al temps, un cop marxin els ruixats de la tarda i del vespre, la nit quedarà serena. Demà el dia serà ben estable i només de matinada s'escaparà alguna pluja feble. En canvi, a la tarda no plourà enlloc. L'ambient de bon matí serà fresc a tot l'interior i al migdia les màximes més altes del dia vorejaran els 32 graus.
13: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 9 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'Església catalana perfila un acord perquè el papa Lleó XIV finalment inclogui el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el pontífex farà servir tant el català com el castellà durant la benedicció de la Torre en una modificació del programa litúrgic previst inicialment. L'arcabisbat de Barcelona, liderat pel cardenal Joan Josep Omella, ha impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per adaptar la missa i la benedicció de la Torre amb l'objectiu d'incrementar la presència de la llengua catalana durant la celebració i en el moment simbòlic de la inauguració de la Torre de Jesús. Amb aquest gir de guió es dona resposta a les crítiques expressades per diverses entitats religioses, el govern català i també personalitats del món cultural que havien lamentat la reducció de la presència del català en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que de moment el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics pròximament. El que sí que ja sabem és que Catalunya i les Canàries pagaran 5 milions d'euros pel cost de la visita de Lleó XIV a Espanya. La Conferència Episcopal Espanyola explica que els dos governs assumiran el 20% del pressupost total del viatge del Pontífex, que és de 25 milions d'euros. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà espais i també serveis. D'aquests gairebé 5 milions, Catalunya n'aportarà almenys un i mig que provindrà de la taxa turística. Els altres 3 els donaran les Canàries. Tot i això, Fernando Jiménez Barriocanal, coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
2: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias, ustedes ya lo conocen, y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva, monetaria.
1: Segons els bisbes espanyols, el 45% dels recursos provenen d'empreses i de fundacions, un altre 30% arriba de les diòcesis i de les aportacions dels fidels i el 5% restant correspon a donacions directes vinculades a la visita. D'altra banda, víctimes d'abusos de l'Església han sol·licitat una trobada amb el Papa, però de moment no han rebut resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat, que denuncia la manca d'informació sobre una possible reunió.
3: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
1: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder dels populars s'ha desentès de la condició que el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha posat sobre la taula avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Àlex Giral Robert.
4: A preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut el desafiament de Turull de volar fins a Bèlgica amb un concís. Parlem de coses serioses, ha dit el número 1 del PP a la sortida de les jornades anuals del Cercle d'Economia. I és que davant de l'empresari català, Feijóo tampoc no s'ha referit al requisit de Junts per negociar una moció de censura que sí que ha defensat amb dents i ungles. Sense mencionar-los, ha cridat els de Puigdemont i també el PNB a fer-li costat amb una iniciativa instrumental per fer fora Sánchez i convocar eleccions.
5: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoc a regalar-los.
4: Tot plegat hores després que el secretari general dels Juntaires hagi dit això als micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
6: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
4: Turull ha insistit, però, que la fórmula més ràpida per tancar una legislatura que titlla d'esgotada és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol.
1: A tot això, Salvador Illa adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. El president de la Generalitat ho ha dit al Cercle d'Economia.
7: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
1: El president de la Generalitat ha participat en un col·loqui amb el president de la Junta de Galícia, el popular Alfonso Rueda, i també l'endecari basc i Manol Pradales del PNB. Han debatut sobre la reforma del model de finançament autonòmic que ha provocat una enganxada entre el president català i el gallec. Rueda ha criticat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Salvador Illa li ha contestat que no canviarà d'estratègia perquè considera que és bona per tothom.
8: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y cada comunidad autónoma, y somos muchas, llegamos con posturas cerradas, será imposible. ¿Es lo que quiere el gobierno? ¿Para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema? Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
9: Yo anuncio que Cataluña no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
1: L'intercanvi de declaracions entre Turull i Feijó sobre una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també ha generat crítiques per part d'Esquerra, els Comuns i Vox. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, tanca del tot la porta al Pla dels Populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
9: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
1: I pel que fa als Comuns, David Cid qüestiona que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el PP i Vox una moció de censura contra l'executiu espanyol.
10: Els Comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijó a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pac.
1: Per la seva banda, la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, no entén que el PP es plantegi buscar el suport de Junts.
11: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
1: Ara passen 10 minuts de les 9 de la nit.
13: 3CAT Info.
1: Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores pel col·lectiu. Segons us pot avançar aquesta emissora, el Consell Executiu del Sindicat Metges de Catalunya ho ha aprovat avui en l'última reunió. La jornada de mobilització se suma a les 11 jornades de vaga que els metges ja han fet fins ara i que no han servit per acostar posicions amb la conselleria. Els facultatius reclamen millores laborals i també una taula pròpia de negociacions amb el departament. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, avançava en declaració a 3CAT Info aquesta nova jornada de vaga.
12: Convocar una nova jornada de vaga coincidint amb la setmana de vaga estatal del 15 al 19 de juny. Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
1: La convocatòria per aquesta jornada de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. L'anunci d'aquesta nova mobilització es fa el mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores i les limita a 17. Pel sindicat, l'aprovació d'aquesta norma no suposa cap millora pel col·lectiu. I ara anem amb una altra protesta, en aquest cas en el sector educatiu. La vaga de docents convocada a Barcelona pels sindicats contraris al preacord ha tingut un seguiment del 12%, segons dades del govern. A primera hora, els docents han tallat l'accés a la Casa Batlló i més tard ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a plaça Urquinaona, una protesta que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Els manifestants han mostrat el seu rebuig al preacord i critiquen que els sindicats majoritaris hagin abandonat la negociació de manera abrupta. Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
14: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous a les 12 del migdia. De moment hi han votat prop d'un 30% dels 90.000 docents que ho poden fer.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Dos minuts i serà un quart de deu de la nit. Un desnonament a Mataró ha acabat aquest matí amb tres menors detinguts i cinc Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. El Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncia que la policia ha utilitzat projectils de foam contra les persones que s'oposaven al desallotjament i, a més, afirma que diversos joves han hagut de ser atesos a l'hospital. En té més detalls des de Mataró la Marta Vallès.
15: Es tracta d'una família, matrimoni i quatre filles menors. Fins l'any 2008 van pagar la hipoteca, però arran de la crisi van perdre el pis. Posteriorment van aconseguir un lloguer social amb el fons que es va quedar a l'habitatge Sòlvia, que després no es va renovar. Aquest matí un ampli dispositiu policial s'ha desplegat a l'avinguda Gatassa al barri de Cerdanyola de Mataró per efectuar el desallotjament. El Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncia en un comunicat que els Mossos han exercit molta violència llançant projectils de foam i amb cops de porra. Asseguren que alguns joves han hagut de ser atesos a urgències de l'hospital amb ferides de gravetat. Per la seva part, Mossos d'Esquadra informa que mig centenar de persones han fet front a la policia per impedir el desallotjament. 5 agents tindrien ferides lleus pel llançament de pedres, llambordes i altres objectes. Entre els 3 adolescents detinguts hi ha una de les filles de la família desallotjada que no té una alternativa residencial. La CUP demana la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, perquè donin explicacions per l'actuació dels Mossos aquest matí a Mataró.
1: Pràcticament 9:15 de la nit.
13: El temps.
1: Actualitzem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
0: Tarda de ruixats i de tempestes que hem tingut avui a bona part de les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb tempestes i calamarsades i pedregades, fins i tot és el cas d'aquell d'Atenes o també de Vic. Tot això amb unes precipitacions que en el cas de Sant Pol de Segúries s'han recollit 57 litres per metre quadrat, a Olot 32, a Camprodon 26 i al Pens 24 litres per metre quadrat. Unes pluges que encara ens acompanyaran durant les properes immediates hores fins a, com a màxim, primera hora de nit. Després tendiran pràcticament a dissipar-se i deixar una nit i matinada prou tranquil·la. I a la vegada, amb un dia, diríem, una mica més suau que no pas d'altres dies, la màxima més alta al voltant dels 34, no ha arribat, 33,5 en el cas de l'Aldea. O a l'Ametlla de Mar, 33 graus, 32 a Montmell, Artés i també a Ulldecona. Unes temperatures, diríem, que no tenen res a veure amb la calorada de fa uns dies. De cara a aquesta propera nit i matinada, no es descarta alguna feble precipitació cap a l'àrea de Barcelona i de Girona. Marxarà amb rapidesa perquè a primera hora del dia ja hauran marxat mar endins i el que tindrem ja és un bon sol que ens acompanyarà durant tota la jornada. Tant al matí com a la tarda, temps assolellat. No s'esperen ruixats de tarda al Pirineu. Potser creix algun núvol, però en principi no hi ha condicions com per deixar caure ruixats i tempestes. I el que sí que tindrem serà una davallada de les temperatures, sobretot les mínimes. De manera general, baixaran entre 4 i 6 graus les temperatures matinals. Això farà que faci una mica més de fresca a punts de l'interior, una mica més de fred fins i tot en algunes valls del Pirineu. Val a dir que aquests darrers dies Lleida es llevava cada dia amb una mínima al voltant dels 19 graus i s'espera una mínima al voltant dels 12 graus. Així doncs, la màniga serà pràcticament imprescindible. I això no només repercuteix en les mínimes, sinó també a les màximes, on a bona part del país les temperatures tendiran a quedar més curtes. Les més altes del dia, al voltant dels 30 a 32 graus, a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre i de Ponent.
13: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
13: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
13: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Doncs el Catalunya Nit que s'està acabant de cuinar a la redacció de Catalunya Ràdio començarà d'aquí a 45 minuts. Mal comptats, sapiguem què està preparant a aquesta hora l'equip del programa.
13: La posta.
1: I com sempre tenim preparat a l'estudi de 3CAT Info.

0: També dues notícies d'aquesta tarda vespre. Hi ha hagut molt rebombori aquestes últimes hores i sembla finalment que l'Església Catalana ultima un acord perquè el Papa Lleó XIV finalment inclogui el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També explicarem com s'ha anat cuinant tot aquest canvi que hem anat explicant també aquest vespre. I explicarem també què ha de passar el 17 de juny perquè els metges catalans tornaran a fer vaga d'aquí 15 dies. Per tant, metges de Catalunya denuncien que el govern no ha fet res per escoltar les seves reivindicacions, i tot això en un dia que el govern espanyol ha aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix precisament les guàrdies de 24 hores i les limita a 17. Doncs també sentirem què és el que en diuen els facultatius. I avui, Laia, atenció, queda una setmana per la selectivitat, no sé com la recordes tu.
1: Em queda molt lluny. No tinc cap trauma, t'he de dir, amb aquest tema.
0: Doncs bé, en parlarem avui amb la nova coordinadora de les proves d'accés a la universitat. I mira, precisament, escolta el que ens diu.
2: Jo crec que enguany el que hem de transmetre és un missatge de tranquil·litat. I és veritat que venim d'un parell d'anys molt convulsos. Fa 2 anys es va canviar el currículum, per tant va canviar el temari. L'any passat es va canviar l'estructura i això també portava molts nervis. Però és que enguany no canviem res. I aquesta, per mi, és la gran notícia. Les PAU segueixen el mateix model que l'any passat, amb els mateixos continguts que l'any passat. Uh-huh. I això espero que doni tranquil·litat tant a centres com a propi estudiantat.
0: Per tant,
1: no sé si això calma molts estudiants, però almenys saben que aquest any no hi ha novetats.
0: No hi ha novetats destacables. Ho explica la Rosa Pàmies Vilàs, la nova coordinadora d'aquestes proves. Un canvi, això sí que arriba després de la polèmica que hi va haver l'any passat sobre la penalització de les faltes d'ortografia. Aquest any sembla que els criteris seran una mica més clars. Parlarem de tot això amb ella, però també de com pot afectar la visita del Papa a Catalunya a nivell de mobilitat, o com detectaran si algun alumne fa ús d'algun dispositiu tecnològic o de la intel·ligència artificial. En fi, molts temes sobre la taula i que interessarà especialment aquests 46.000 estudiants que dimarts de la setmana que ve comencen aquests 3 dies de selectivitat.
1: Perfecte, Marc, us escoltem a partir de les 10. Gràcies.
0: Bona nit.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Ara passen 5 minuts d'un quart de 10 de la nit, obrim crònica internacional. Israel continua amb l'ofensiva militar al Líban, malgrat l'anunci d'ahir de Donald Trump que l'exèrcit israelià i Hezbollah havien acceptat deixar d'atacar-se mútuament. Els bombardejos israelians se centren al sud del país àrab i la milícia xiïta libanesa respon amb atacs contra les tropes israelianes que són en territori libanès. Tot plegat passa mentre a Washington hi ha una nova ronda de converses entre diplomàtics libanesos i israelians. El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, assegura que Trump va donar suport a la idea que si Hezbollah torna a atacar territori israelià, ells bombardejaran Beirut.
4: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
1: Aquestes declaracions es produeixen després que el mitjà digital Axios revelés que la conversa d'ahir entre Trump i Netanyahu va ser tensa i que el mandatari de la Casa Blanca va qualificar el primer ministre israelià de boig i d'ingrat per haver atacat el Líban mentre Washington negocia amb l'Iran al final del conflicte a l'Orient Mitjà. I a tot plegat aquesta tarda, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha dit al Congrés que l'ayatolà Mojtaba Khamenei cada vegada està més implicat en les negociacions de pau.
5: No l'hem sentit ni vist en públic, però dit això, crec que hi ha indicis que d'alguna manera cada cop s'està involucrant més, si bé totes les seves comunicacions s'han fet per escrit a través d'intermediaris.
1: Rubio ha assegurat en la seva compareixença que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estret d'Hormuz. I continuem encara en l'àmbit internacional perquè el president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que atacs russos com el d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores.
6: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: El d'aquesta nit passada ha estat un dels atacs més greus en el que va d'any, amb un balanç de 22 morts i 130 ferits, i encara es busca gent entre la runa. Les ciutats de Dnipro, a l'est, i Kiev, la capital, han estat les més afectades. Feia dies que Rússia avisava que atacaria amb força i la nit passada ho ha fet amb més de 650 drons i una setantena de míssils. Això ha obligat molta gent a refugiar-se al metro. Al marge d'aquest bombardeig indiscriminat, la situació a la línia del front és adversa pel Kremlin. Fa dos mesos que els soldats

0: soldats russos retrocedeixen i que són incapaços de contrarrestar els drons ucraïnesos. Per això alguns experts posen molt en dubte una victòria de Putin. Moscou, Cristina Solies.
1: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
2: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
1: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
2: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
1: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
0: I de seguida arriben els esports, però abans us expliquem que la Fundació Pau Casals ha cedit a un jove violoncialista italià el mític cello Gottfried, que Casals va tocar durant més de 60 anys. Amb aquest gest volen preservar el llegat del geni català i també impulsar el talent de les noves generacions. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquesta tarda a Bèlgica. Bruno Fortea.
3: Amb una ovació inacabable i fins i tot algun crit de joia, el públic belga ha rebut el cello més icònic de Pau Casals. A partir d'ara, qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano, una jove promesa italiana.
4: I really feel the weight and the responsibility.
5: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
4: Of course, lighter and lighter.
5: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
3: S'endú prestat el cello de Casals com un premi per haver guanyat aquest cap de setmana el prestigiós concurs Queen Elizabeth de Bèlgica. A canvi, Ettore Pagano vindrà aquest estiu a Catalunya. Tocarà el 21 de juliol al Vendrell, la Vila de Casals, i l'endemà al Palau de la Música.
4: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore.
5: Per descomptat, hauria de tocar un bis de Pau Casals, amb el cello de Pau Casals. Estic segur que tocar-lo a Catalunya m'ajudarà a entendre millor el llegat i la cultura de Pau Casals.
4: Of Pau Casals.
3: Per al director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, és una satisfacció veure com aquest llegat passa de mans.
6: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents era formar part de dels seus desitjos, justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un Gottfried de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat.
3: I pretenen, en el futur, continuar cedint-lo a més joves artistes.
0: Esports. Rei Cart Isidro, bona nit.
7: Bona nit, Laia. Comencem a Esport en Joc, a la Lliga Femenina de Waterpolo. Aquesta nit es decidirà el títol. S'estan enfrontant el Sant Andreu i el Mataró en el tercer i definitiu partit de la final, que està empatada a un triomf a la piscina Pere Serrat. I tenim el David Ubach. David, bona nit.
8: Bona nit. Ara mateix el campió de Lliga seria el Mataró, però guanyat un gol, l'equip del Maresme únicament 5-6 dins de l'últim minut del segon quart d'aquest tercer definitiu partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. Recupera possessió més del Sant Andreu, que té atac per mirar d'empatar en els últims 30 segons d'aquest segon quart. El Mataró s'ha arribat a situar 2 gols amunt amb el 4-6 després de l'empat a 3 al final del primer quart. L'únic equip s'ha arribat a escapar de 2 gols, però ara el Sant Andreu, que ha retallat distàncies amb el 5-6 i opció ara mateix d'atac, però aturat per Mariona Tarré, la portera del Mataró, els últims 13 segons. Atac que ha desaprofitat el Sant Andreu per tornar a equilibrar el marcador. Ara, doncs, 7 segons perquè s'acabi el segon quart amb el resultat de Sant Andreu 5, Mataró 6 en aquest últim partit, el tercer de la final de la Lliga Femenina. S'acaba ara mateix el segon quart i, per tant, arribem al descans amb aquest avantatge mínim del Mataró per 5-6 a la Pere Serrat de Sant Andreu, a mig d'un gran ambient.
7: Moltes gràcies, David.
9: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
7: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB. Xavi Pasqual, l'entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València en l'últim partit de la fase regular.
9: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta. Però veníem amb molt bona dinàmica, amb aquestes 6 victòries, com deien a la prèvia, i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
7: Ara els blaugrana dominen per 1-0 en una sèrie el millor de 3 partits. I què passa al Palau? Un partit que jugarà dijous. Un triomf suposaria passar a les semifinals. Fet que valora el base del Barça, Juan y Marcos.
10: Ojalá, tenemos que trabajar muy fuerte otra vez porque son un gran rival, ponen juego muy físico y tenemos que tratar de sentenciarlo el jueves, así podemos tratar de ganar y cerrar la eliminatoria y poder descansar para lo que serían una semi en el hipotético caso de la victoria.
7: Les declaracions de Xavi Pasqual i de Juan y Marcos són al canal Esport 3. I a la Lliga CB també tenim en joc ara el Madrid-Tenerife, també quarts de final de l'ACB, domina el Madrid 40-31 a l'equador del segon quart. Demà serà el torn del Joventut. La penya també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
11: Hem fet plans de partit on hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
7: En futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en 2 temporades. El club blaugrana reserva, a més, un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any el Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. I en hoquei patins, el Noia Freixenet ha renovat el jugador Pau Andreu fins al 2029... El Vila-sana, per la seva banda, ha fet oficial el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces de cara a la pròxima temporada. Roces, de 24 anys, arriba procedent del Benfica. Anteriorment també va jugar amb el Gijón, amb el que va guanyar 2 Champions.

0: Ara són 9:45 de la nit i a aquesta hora estem destacant que finalment el Papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons de l'Església Catalana que estarien perfilant un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta anar a Waterloo a explicar personalment a Carles Puigdemont la proposta de moció de censura per fer fora de la Moncloa Pedro Sánchez, tal com li demana Junts. La condició l'ha posat Jordi Turull avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Salvador Illa adverteix Junts que Catalunya no perdonarà a qui promogui una moció de censura amb el suport de Vox. I des d'ara i fins a les 10 de la nit també us explicarem que l'ocupació a Catalunya bat un nou rècord i ja frega els 4 milions. Són dades del Ministeri de Treball que també apunten que el mes de maig ha tancat amb uns 300.000 parats, el valor més baix dels últims 18 anys. I un altre rècord, entre el gener i l'abril, Catalunya ha rebut el nombre més alt de turistes de l'última dècada. 5,4 milions de persones, 40.000 més que l'any passat. De seguida ho expliquem, com també explicarem que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència recomana una reducció anual de les tarifes aeroportuàries d'un 0,59% fins l'any 2031. Aena, recordem, plantejava un increment de les tarifes de gairebé el 4%. I ho hem sabut també fa pocs minuts, ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i de la crònica cultural del país. I en esports, què destacarem, Ricard?
1: Doncs mira, que ara mateix tenim el descans del tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. Domina l'equip maresmenc per 5-6. I en bàsquet, triomf del Barça a la pista de Lucan de Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugrana, per tant, dominen la sèrie el millor de 3 partits i dijous podrien classificar-se per la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També avui, Madrid-Tenerife des de les 9 i demà Baskonia-Joventut.
0: I pel que fa al temps, un cop hagin marxant els ruixats del vespre, la nit quedarà serena, demà el dia serà ben estable i només de matinada s'escaparà alguna pluja feble. En canvi, a la tarda no plourà enlloc. L'ambient de bon matí serà fresc a tot l'interior i al migdia les màximes més altes del dia vorejaran els 32 graus. Ara passen 3 minuts de 9:45 de la nit.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I com diem, l'Església Catalana perfila un acord perquè el Papa Lleó XIV finalment inclogui el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el pontífex farà servir tant el català com el castellà durant la benedicció de la Torre en una modificació del programa litúrgic previst inicialment. L'arcabisbat de Barcelona, liderat pel cardenal Joan Josep Omella, ha impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per adaptar la missa i la benedicció de la Torre amb l'objectiu d'incrementar la presència de la llengua catalana durant la celebració i en el moment simbòlic de la inauguració de la Torre de Jesús. Amb aquest gir de guió es dona resposta a les crítiques expressades per diverses entitats religioses, el govern català i també personalitats del món cultural que havien lamentat la reducció de la presència del català en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que de moment el nou guió formal encara no està tancat i que, per tant, els detalls es faran públics pròximament.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder del PP s'ha desentès de la condició que el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha posat sobre la taula avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Àlex Giralt Robert.
3: A preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut el desafiament de Turull de volar fins a Bèlgica amb un concís. Parlem de coses serioses, ha dit el número 1 del PP a la sortida de la jornada anuals del Cercle d'Economia. I és que davant de l'empresari català, Feijóo tampoc no s'ha referit al requisit de Junts per negociar una moció de censura que sí que ha defensat amb dents i ungles. Sense mencionar-los, ha cridat els de Puigdemont i també el PNB a fer-li costat amb una iniciativa instrumental per fer fora Sánchez i convocar eleccions.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
3: Tot plegat hores després que el secretari general dels Juntaires hagi dit això als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
5: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
3: Turull ha insistit, però, que la fórmula més ràpida per tancar una legislatura que titlla d'esgotada és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol.
0: A tot això, Salvador Illa adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. El president de la Generalitat ho ha dit al Cercle d'Economia.
6: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
0: El president de la Generalitat ha participat en un col·loqui amb el president de la Junta de Galícia, el popular Alfonso Rueda, i també amb l'Endacari Basc i Manol Pradales del PNB. Han debatut sobre la reforma del model de finançament autonòmic que ha provocat una enganxada entre el president català i el gallec. Rueda ha criticat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Salvador Illa li ha contestat que no canviarà d'estratègia perquè considera que és bona per tothom.
7: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y cada comunidad autónoma, y somos muchas, llegamos con posturas cerradas, será imposible. ¿Es lo que quiere el gobierno para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema? Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
6: Yo anuncio que Cataluña no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
0: I el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, fa una crida a relocalitzar la capacitat productiva de les empreses. Hereu ha participat també a la reunió del Cercle d'Economia que debat sobre l'autonomia estratègica d'Europa. Barcelona, Xavi Cusó i Rafael de Ribot.
8: El ministre Hereu demana que Europa defineixi una àrea confiable on es fabriquin els productes que es consideren estratègics.
9: Tenemos que ganar valor añadido, cadena de valor añadido en Europa. Por tanto, tenemos que relocalizar producción en Europa, no solo por competitividad, que es un gran reto, sino también porque en los últimos años ha irrumpido la autonomía estratégica.
8: Pel ministre, això no representa renunciar a un model comercial obert. Hereu ha aprofitat la seva intervenció a la reunió del Cercle d'Economia per demanar suports suficients per aprovar al Congrés la llei d'indústria.
9: Aprovecho también este foro para pedir que haya inteligencia colectiva también en el mundo político para hacer un gran acuerdo y aprovechar y aprobar un instrumento para tener la ley de industria que necesita nuestro país en el siglo XXI. Porque para sustituir a una magnífica ley que solo tiene un defecto, que es de 1992.
8: El ministre també ha defensat la inversió en defensa com una oportunitat i ha dit que Espanya està en condicions de liderar sectors industrials a Europa.
0: 3CAT Info. Les organitzacions pro-drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sandberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
10: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
0: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. Berlín, Jordi Regàs.
11: Alemanya, el govern actual, ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
12: Nach Jahren der Unordnung Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
11: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
0: Hi ha polèmica al Regne Unit per les imatges de la policia, on es veu com deté i emmanilla un jove universitari blanc al desembre, acusant-lo d'insults racistes, i el deixa agonitzant després de ser apunyalat per un jove sikh. Ahir l'assassí va ser condemnat a 21 anys de presó. La família de la víctima demana una investigació i denuncia el tracte inhumà de la policia. Londres, Quim Olivares.
13: La policia es va creure el relat de l'assassí i va emmanillar Henry Novak, el jove universitari, durant prop d'un minut, malgrat que els deia que estava ferit. Aquest és un fragment de la gravació policial.
14: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
13: Això ha obert el debat de si l'actuació de la policia és massa prudent per por de ser acusada de racista. El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, ja ha dit que els drets i privilegis de les persones blanques importen menys que els de les minories ètniques i que cal un canvi de cultura.
15: We need a change in culture.
16: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
13: Abans de la publicació de les imatges, el primer ministre Keir Starmer havia condemnat aquest cas horrible i impactant i demanava una investigació. El cas també ha obert el debat de si s'ha de revisar la norma que permet portar ganivets als creients d'algunes religions, com és el cas dels sikhs, a qui es permet portar una daga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 50.000 nous contractes i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys que fa un mes. Ara a Catalunya hi ha 307.000 parats enregistrats, que és el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet al sector serveis. Per demarcacions, on més ha baixat és a Lleida, per l'inici de la campanya de recollida de la fruita, i si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera la reducció de l'atur. Pel que fa als nous contractes, hi ha més de 3,9 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Des de la patronal Pimec, Josep Ginesta confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest any.
17: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
0: El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
18: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i sobretot hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: I Catalunya ha rebut entre el gener i l'abril el nombre de visitants més elevat en aquest període de l'última dècada i també és l'any que han gastat més. Segons dades de l'Institut d'Estadística, durant aquests 4 mesos van venir gairebé 5,4 milions de persones, 40.000 més que l'any passat. Els turistes també es van rascar més la butxaca. La despesa mitjana per persona va ser d'uns 1.200 euros, això és un 13% més que fa un any. L'augment de despesa va anar acompanyat, a més, d'estades més llargues. Els visitants van passar a Catalunya una mitjana de 6 nits. Destaca l'afluència de francesos, seguits dels italians, els anglesos i també els nord-americans. I la Comissió dels Mercats i la Competència, l'organisme que supervisa el mercat espanyol, recomana reduir cada any les tarifes aeroportuàries un 0,59% fins al 2031. Aena demanava apujar les tarifes d'ús de les seves instal·lacions a gairebé un 4%. Per la seva banda, les aerolínies volien una rebaixa de prop del 5%, però de totes maneres celebren aquesta proposta. Segons la comissió, amb aquesta rebaixa, els aeroports poden seguir sent competitius sense posar en perill la seva sostenibilitat. La tarifa proposada es basa en la revisió a l'alça del 2,2% de les previsions de trànsit aeri a Espanya. Això faria que els aeroports espanyols gestionats per Aena poguessin fregar els 370 milions de passatgers d'aquí a 5 anys, unes xifres que el gestor preveu inferiors. El Consell de Ministres ha d'abordar les noves tarifes abans del 30 de setembre, si bé acostuma a seguir les indicacions d'aquesta comissió.
2: El temps.
0: 3:15 de la nit, actualitzem la previsió amb el Néstor Gómez.
19: El temps de cara a les properes hores venen dominades per una dissipació d'aquestes tempestes tan intenses que ens han acompanyat durant les darreres hores. Unes pluges que han descarregat amb ganes a punts de les comarques de Girona i nord de Barcelona, descarregant fins a 57 litres per metre quadrat a Sant Pol de Segúries, 32 a Olot, i després també destaquem la presència de la calamarsa i la pedra al caix de Calldetenes o també de la mateixa ciutat de Vic. Aquestes precipitacions, aquestes tempestes que ens han acompanyat, ens poden encara acompanyar alguna horeta més fins a primera hora de la nit. Amb la retirada del sol, això farà que l'energia baixi i no permetrà que aquestes nuvolades continuïn. De fet, s'espera que aquesta matinada sigui serena arreu del país. I avui hem tingut també unes temperatures una miqueta més baixes que dies enrere. Tot just han arribat als 33,5 en el cas de l'Aldea, 33 graus a l'Ametlla de Mar, unes temperatures molt més normalitzades que no la calor que teníem a finals del mes de maig. I de cara a demà, un dimecres estable de cap a cap. De bon matí, possiblement, amb alguna boirina al sector de les comarques de Girona, també cap a Osona, fruit de la mateixa pluja d'avui, i destaquem que de matinada no descartem la possibilitat d'alguna feble precipitació, algun plogim, alguna pluja feble a l'àrea de Barcelona i de Girona. Ràpidament marxarà i el que tindrem aquest dimecres és un bon sol tot el dia. I diem tot el dia perquè fins i tot durant la tarda de nuvolades no n'esperem, almenys de nuvolades que puguin deixar ruixats de tarda, perquè en principi no se n'esperen. I el que sí que tindrem aquest dimecres és una davallada clara de les temperatures, i ho notarem al matí, perquè les temperatures matinals, les mínimes, baixaran entre 4 a 6 graus localment, per sota fins i tot d'aquesta xifra. I destaquem que si aquests darrers dies a Lleida arribaven a les mínimes al voltant dels 18-19 graus, demà no baixarà el termòmetre, estarà a l'entorn dels 12, de tal manera que caldrà una màniga cap a les comarques de l'interior i fins i tot una màquina, una màniga una mica gruixuda cap a les valls del Pirineu. Pel que fa a les màximes, també es quedaran una mica més curtes. Amb prou feines, les més altes del dia rondaran la xifra dels 32 graus al sud del país.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país. Periodista destacat, va ser crític d'art i també un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector en l'etapa de Josep Faulí. A motiu del documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
20: I no vaig demanar el que m'autorigi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
0: Cadena va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant el franquisme com a fundador del clandestí Grup Democràtic de Periodistes. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per la seva feina al Periódico de Catalunya i també per la publicació d'una setantena de llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i altres temes de la història cultural catalana. La seva tasca va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i també amb el Premi Nacional de Cultura.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Reus, al Baix Camp, ja ha decidit on anirà la rèplica de la Capella de l'Assumpte, dissenyada per l'arquitecte Antoni Gaudí. Es tracta de la primera obra de l'artista que tindrà la seva ciutat natal i això serà possible gràcies a una iniciativa que ha impulsat la Fundació Grèsol i que ara busca finançament. Reus, Manel Sastre.
1: Serà al Parc de Gandhi, al costat de la plaça La Sardana, al barri Maremoles. Aquesta rèplica de la Capella de l'Assumpte, que Gaudí va fer per la Basílica de la Sagrada Família, estarà dedicada a la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona de Reus, i es planteja com un nou referent cultural, patrimonial i turístic. És una iniciativa que promou la Fundació Grèsol i que està beneït per la Junta Constructora del Temple, l'Ajuntament i l'Església. Ara es vol fer un patronat de gestió i buscar finançament per cobrir els 10 milions d'euros que pot costar, sobretot entre la mateixa societat, segons explica Antoni Pont de la Fundació Grèsol.
21: Creiem que el projecte realment apassionant és una assignatura pendent que té Reus i no és l'obra d'una entitat, sinó de la societat civil com història únicament sempre ha demostrat Reus.
1: El projecte, que no té terminis d'execució, vol ser una de les accions destacades de l'any Gaudí a Reus i pretén corregir l'absència històrica d'una obra del geni a la seva ciutat natal. Tindrà la consideració d'escultura singular, no serà espai de culte, tindrà 30 metres d'altura i una planta de 10 per 10 metres.
0: I arriba a Europa l'eina d'intel·ligència artificial que s'ha demostrat més ràpida i efectiva per identificar vulnerabilitats a sistemes operatius i navegadors. La companyia Anthropic ha ampliat a 15 països europeus, entre ells Espanya, l'accés al seu model Mythos en condicions d'absoluta confidencialitat. Anthropic ha creat un grup d'empreses, entre les quals hi ha Microsoft, Nvidia i Amazon, per desenvolupar un programa que s'ha aprovat als Estats Units i a la Gran Bretanya i que ara es podrà fer servir també a Europa i que persegueix protegir la infraestructura digital global i avançar-se a possibles ciberatacs. El potencial de Mythos per posar en risc els sistemes de seguretat a nivell mundial va fer desistir els seus creadors de posar-lo a la venda i ha limitat la seva distribució. Han localitzat el jaciment prehistòric de Caldes de Malavella a la comarca de la Selva l'esquelet sencer de la cria d'un tapir de fa 4 milions d'anys. Són les restes més completes d'una cria d'aquest mamífer que s'han trobat mai a Europa. Els descendents del tapir, més petit que un bou però amb trompa, viuen ara només a Centroamèrica i a Àsia. Girona, Fèlix Martín.
22: Els investigadors asseguren que la troballa d'aquest exemplar jove és una oportunitat excepcional que permetrà reconstruir en detall el cicle vital dels tapirs prehistòrics. Gerard Campeny, codirector de les excavacions.
23: Hem dit Europa i poder de vegades ens podem quedar curts, perquè realment esquelets complets de tapir, pràcticament en el món, són molt escassos, molt escassos, no? I cronològicament és una espècie que a Europa pràcticament no hi ha jaciments d'aquestes cronologies i els pocs que hi ha no presenten esquelets complets com els que presenta el Camp dels Ninots. De fet, el Camp dels Ninots és singular a nivell europeu perquè és l'únic jaciment que presenta esquelets complets amb aquest estat de conservació tan important d'Europa.
22: Calculen que quan va morir aquest exemplar tenia entre un any i un any i mig. La campanya d'excavacions al jaciment del Cap dels Ninots a Caldes de Malavella va començar el mes de maig i es prolongarà fins al dia 18.
0: 8 minuts i seran les 10 de la nit. Ara hem de passar per Manresa. Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell, segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat Catalunya Ràdio. Parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i també Shira Hasse, que van veure a Unorthodox. Manresa, Nàtia Dell.
24: Aquesta setmana, segons el Regió 7, aterren a la ciutat per començar a gravar. De localitzacions n'hi ha des del Regne Unit a Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo. Està inspirada en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest és el paper que farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy a Succession. La nova sèrie de Netflix porta el mateix títol que la pel·lícula de l'any 78, Los Niños del Brasil, en 10 anys, a Manresa com a plató de cinema i han passat 500 projectes audiovisuals.
0: I de seguida els esports, però tenim temps abans per explicar-vos que el músic Jordi Savall donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada. Així ho ha anunciat l'Ajuntament d'acord amb el mateix Savall i també amb la fundació que porta el seu nom, corresponsal a l'Anoia, Montse Gener Ribó.
3: A l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit dels que presentin 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada. L'alcalde Marc Castells ha fet públic el nom al costat del mateix Jordi Savall.
4: Auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important segurament que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada.
3: El músic de 84 anys ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
5: Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tinguer aquesta estima que em teniu és per mi meravellós, perquè si sóc el que sóc ara és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que marquen la vida.
3: Savall ha estat guardonat recentment amb el premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
25: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
25: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Esports.
0: Ricard Isidro, bona nit.
26: Bona nit, Laia. Comencem a l'esport en joc. Pendents de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, que s'estan disputant el Sant Andreu i el Mataró en el tercer i definitiu partit de la final. Anem ràpidament cap a la piscina Pere Serrat. David Ubach, bona nit.
27: Bona nit. 4 minuts i mig, una mica menys, perquè ja hi hagi campió de Lliga i ara... Doncs la copa que té color maresmenc, el Mataró torna a agafar una renda de 3 gols de diferència gràcies al tercer gol que marca Martina Claveria en aquest partit, una de les internacionals del Mataró. Segona vegada que les maresmenques s'avancen de 3 gols. La primera ha estat tot just al final del tercer quart amb el 6-9 i ara doncs tenim un marcador que és de 7-10. En aquest tercer definitiu partit de la final, el Mataró doncs, que agafa una renda que és molt i molt important quan queda ja doncs, tot just 4 minuts una mica més perquè s'acabi aquest partit. La final se li posa coll amunt a les locals que van guanyar el primer partit. Van veure com dissabte el Mataró igualava l'eliminatòria i ara té aquest 7-10 a favor a 4-20 perquè s'acabi aquest enfrontament.
26: Moltes gràcies, David. Aquests instants finals d'aquest partit entre el Sant Andreu i el Mataró els podeu veure pel canal Esport 3.
25: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
26: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UQAM de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB. Xavi Pasqual, entrenador blaugranà, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular.
28: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
26: Ara els Blaugrana dominen per 1-0 en una sèrie el millor de 3 partits i que dijous passa al Palau. Un triomf suposaria passar a les semifinals. A la Lliga CB tenim el descans del partit entre el Madrid i el Tenerife, 50-48, 2 punts per sobre el conjunt blanc, com diem, el descans, també primer partit dels quarts de final. I demà serà el torn del Joventut. La penya també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
29: Fet plans de partit on hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
26: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans va ser-ho del Manresa i del planter del Barça, i també ha estat 10 anys vistaire d'equips NBA.
25: 3Cat Info.
26: En futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà més la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en 2 temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati que aquest any el Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Afegir que la campanya electoral al Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions de la presidència i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid estarà en venda.
8: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
26: En clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Mitchell Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades. D'altra banda, en motor, aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona a Catalunya que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, parla de l'impacte econòmic.
9: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
25: 3CAT Info.

0: El pla de Feijóo per fer fora del govern Pedro Sánchez via moció de censura s'ha complicat encara més avui a Barcelona. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull, de Junts, li ha respost que si volen parlar seriosament d'alguna cosa, ho han de fer a Waterloo, amb Carles Puigdemont. El líder del PP, a la sortida de la reunió del Cercle d'Economia, ha dit això.
1: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Vamos, por favor.
0: No considera que sigui una proposta seriosa. Davant dels empresaris catalans, s'ha entès més la seva idea.
2: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El PSOE el que troba una broma és que el Partit Popular busqui el compromís de partits nacionalistes.
3: El Partido Popular y el señor Feijóo, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa.
0: Demà tota l'atenció estarà posada en Pedro Sánchez, que al migdia serà a Barcelona per intervenir a les jornades del Cercle.
4: Catalunya nit.
5: I els metges augmenten la pressió perquè el govern s'avingui a negociar millores laborals i anuncien una nova jornada de vaga. Ens ho ha explicat el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya.
6: Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
0: I mentrestant, els sindicats minoritaris de docents... continuen amb les protestes. Els sindicats majoritaris opten, però, per donar llum verda al preacord amb Educació. Al voltant del 30% del professorat ja ha votat.
5: I avui queda exactament una setmana per a la selectivitat i a partir de les 11 entrevistarem la nova responsable d'aquestes proves, Rosa Pàmies Vilà. Per primera vegada s'utilitzaran detectors per localitzar si algun estudiant té un aparell connectat a internet mentre fa les proves.
0: Els estudiants de determinades ciutats hauran de tenir en compte els problemes de mobilitat perquè la selectivitat coincideix amb la visita del Papa. Sobre aquesta qüestió, avui hem pogut saber que Lleó 14 podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Després de la polèmica generada pel poc ús del català, s'estan ultimant els equilibris en l'ús de les diverses llengües. Explicarem què és el que sabem a aquesta hora.
5: El concurs de violoncel Queen Elizabeth de Brussel·les ha tingut un premi molt especial, tocar el cello de Pau Casals.
7: Justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un Gofriller de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat.
5: Doncs qui tindrà l'honor de donar-li vida als pròxims 4 anys és un jove talent italià, Ettore Pagano.
8: I really feel the weight and the responsibility.
9: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
8: Of course, lighter and lighter.
9: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
8: Respect.
0: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
5: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de...

0: El Partit Popular no s'ha pres seriosament el desafiament de Junts d'anar a parlar de la moció de censura contra Pedro Sánchez a Waterloo. El número 2 del Juntaires, Jordi Turull, ha dit aquí al Matí de Catalunya Ràdio que el seu partit està obert a escoltar la proposta dels populars si accepten reunir-se amb Carles Puigdemont a Bèlgica. Alberto Núñez Feijóo, que ha estat avui a Barcelona, ha menystingut aquesta possibilitat. Àlex Giral Robert.
1: Sí, el líder del PP s'ha limitat a respondre això quan la premsa li ha preguntat per l'oferiment de Junts. Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades anuals del Cercle d'Economia, i és que davant dels empresaris catalans el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la condició de veure's presencialment amb Puigdemont per abordar una possible moció de censura que en canvi sí que ha defensat des del faristol. Ha assegurat a Junts i al PNB, sense citar-los, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa sino per convocar eleccions.
2: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts, Jordi Turull, als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
3: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha reiterat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol. Fins ara, trobar-se amb Puigdemont al cor d'Europa ha estat una línia vermella que els populars sempre s'han negat a creuar.
4: El govern espanyol ha carregat de ple avui contra aquesta proposta de moció de censura instrumental de Feijóo. L'acusen de cinisme, de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Sánchez de la Moncloa. Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats governades pel PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
5: Bona nit. El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb Junts i el PNB. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu, Elma Saiz, no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez. Tampoc ho ha fet el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
6: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
7: Yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
5: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt, el ministre Arcadi Espanya aconsella a Feijóo que, si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
7: En esta tercera oportunidad, viniendo los tiempos que nos vienen, recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
5: L'executiu vol reunir el Consell de Política Fiscal abans de vacances, aprovar la nova llei després de l'estiu i votar-la posteriorment al Congrés. Una negociació que comença amb mal peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez.
0: L'intercanvi de declaracions d'avui entre Junts i el Partit Popular també ha generat crítiques per part d'Esquerra, els Comuns i Vox, la ultradreta, però amb arguments contraris. Joan Vilaplana, bona nit.
8: Bona nit. Comencem pels republicans. La seva portaveu al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la formació tanca la porta del tot al pla dels populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
9: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
8: Pel que fa als comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el Partit Popular i amb Vox.
10: Els comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en PAC.
8: Els ultradretans són imprescindibles perquè una moció de censura a Pedro Sánchez liderada pel PP pugui prosperar. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars, però pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Puigdemont.
11: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera d'Espanya.
4: Doncs bé, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i també el lehendakari basc. Albert Prat, bona nit.
12: Què tal? Bona nit. Sí, Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3, enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
12: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda, del PP, estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lehendakari Manuel Pradales, del PNB, ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
14: Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo. Por lo tanto, yo creo que con esta situación debe acabarse cuanto antes, que hablen los ciudadanos.
15: Pero hay que mirar más allá. Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado. ¿Esto a dónde lleva?
12: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Xunta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya. Illa li ha contestat que no es farà enrere.
14: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y cada comunidad autónoma, y somos muchos, llegamos con posturas cerradas, será imposible. ¿Es lo que quiere el gobierno? ¿Para seguir mareando la perdiz y cambiar de tema? Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
13: Yo anuncio que Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
12: I tal com ha anunciat avui el PP, el dirigent gallec ha confirmat a Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per començar a parlar d'aquest nou model de finançament.
4: Gràcies, Albert. Precisament, la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijóo també era un dels convidats a les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però al dirigent del PP no se li ha posat massa bé.
16: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
2: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
0: Doncs bé, sobre el paper i la figura d'Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, hi posem ara la mirada d'una persona que ha seguit les reunions del Cercle des de fa molt temps, l'escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
17: Alberto Núñez Feijóo no s'ha equivocat avui el discurs que ha fet a Barcelona, però si hem de ser justos, cal dir que tampoc ha aprofitat l'ocasió. És la quarta vegada que assisteix a les jornades del Cercle d'Economia com a líder de l'oposició. L'he vist de prop tots aquests anys. L'expectativa que crea és una bona radiografia de la situació política d'Espanya. L'any 2023, l'endemà d'unes eleccions autonòmiques que van tacar de blau al mapa del país, tothom volia parlar amb Feijóo. Els burgesos barcelonins el van aplaudir molt i ell va fer una intervenció que portava al límit dels populars la distinció entre nacionalitats i regions de la Constitució. Fora d'aquí, a Madrid, no va agradar i ell va entendre el missatge. No repetiria. Els dos anys següents, la derrota de juliol del 23 va pesar massa el seu plantejament, massa amargat encara, massa ferit per una investidura de Sánchez que li ha costat molt de pair, incapaç d'entendre que bona part de l'audiència i les jornades del Cercle són aquí els seus interlocutors naturals. Es va equivocar. Però avui, en bona mesura, ha estat diferent. Més que empresaris, l'esperaven els periodistes de política pendents de la notícia, i diria que no n'hi ha hagut. Ha estat un discurs dur, duríssim, contra Pedro Sánchez, sense concessions a l'audiència, que revelen la situació crítica del govern progressista, però a la vegada ell s'ha revelat de nou incapaç de presentar-se com un líder il·lusionant. D'alguna manera, Sánchez també viu d'aquesta manca d'atractiu d'Alberto Núñez Feijóo.
4: Doncs bé, a les jornades del Cercle s'ha parlat molt en clau de política espanyola, ja us ho hem explicat, però també s'ha parlat en clau europea. De fet, les jornades d'aquest any conviden a reflexionar sobre l'autonomia estratègica d'Europa, que el Cercle es pregunta si és un mite o una realitat. Rafael de Ribot, bona nit.
18: Bona nit.
4: Han arribat a alguna conclusió?
18: Doncs, Agnès, escoltant els ponents que han intervingut a les diferents taules, podríem dir, podríem concloure que és un mite que voldrien convertir en una realitat. El president de CaixaBank, Tomás Muñesa, ho resumia així.
19: La realidad europea es que no nos creemos Europa. Yo creo que ese es el gran problema. Draghi hizo hace dos años ya, y hace dos años el informe Draghi hizo un informe en el que, oye, todos podemos tener cosas que nos gustan más, pero ha conseguido generar un consenso de que puede ser un buen libro de ruta de lo que hay que hacer. Han pasado dos años, no hemos hecho nada. O muy poco.
18: I d'aquest poc que s'ha fet, no sempre, doncs alguns consideren que vagi en la bona direcció. Almenys això és el que han denunciat avui mateix, també en aquestes jornades, els presidents de Repsol i de Naturgy, Antoni Brufau i Francisco Reynés, que han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries.
20: Para ser líder de la descarbonización, los demás te tienen que seguir, si no estás equivocado. Nadie sigue, porque nadie. Todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
21: A nadie se le exige acertar, pero sí lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
18: En la seva intervenció, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, sí que ha defensat la descarbonització i també ho ha fet per guanyar autonomia estratègica. I precisament per aquest motiu ha fet una crida a les empreses perquè relocalitzin la seva producció.
22: Tenemos que ganar valor añadido, cadena de valor añadido en Europa. Por tanto, tenemos que relocalizar producción en Europa, no solo por competitividad, que es un gran reto, sino también porque en los últimos años ha irrumpido l'autonomia estratègica.
18: I el que no és un mite, és una realitat, és que Europa està perdent la cursa de la intel·ligència artificial. Francesc Guim és el CEO d'OpenShip.
23: Es fundamental que Europa sea extremadamente agresiva en inversión. Estamos hablando de inversiones de miles de millones. No vale invertir 10 millones, 20 millones ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo Europa tiene un riesgo brutal y una dependencia brutal.
18: Això són algunes de les idees que s'han compartit avui. Demà el protagonisme en aquestes taules d'anàlisi serà per la biotecnologia, un camp en què Catalunya ja té un gran protagonisme, i per la indústria militar i de defensa, en què es confia guanyar pes industrial i recuperar pes econòmic.

0: Passant dos minuts d'un quart d'onze, el papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família segons fonts eclesiàstiques. L'Església catalana perfila un acord perquè el papa faci servir tant la llengua catalana com el castellà durant la benedicció de la torre en una modificació del programa litúrgic previst inicialment. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ahir ho explicàvem aquí, s'havia publicat el missal oficial de la visita del papa a l'estat espanyol i estava previst que la benedicció d'aquesta Torre de Jesús fos íntegrament en castellà, però aquí al programa ja vam explicar també que des d'alguns sectors del catolicisme aquesta decisió havia generat malestar aquí a Catalunya. Quines novetats hi ha hagut aquest vespre?
1: Sí, ahir explicàvem

0: crítiques, eh?
1: Sí, diverses entitats religioses i del món cultural havien lamentat durant el dia la reducció de la presència del català en comparació a la visita de Benet XVI l'any 2010. El bisbe de Girona, per exemple, fra Octavi Vilà, ha reconegut en públic que li hauria agradat que la nostra llengua hi tingués més pes.
2: Hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya la presència del català. Hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
1: El govern i el Parlament també han mogut fitxa i ja han traslladat la petició a l'Església perquè el papa parli més en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I de fet, en les últimes hores, el president Salvador Illa s'ha implicat en aquestes trucades per reivindicar la importància del català i des de l'oposició, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha enviat una carta al cardenal Omella demanant que el català no sigui residual a la celebració.
3: Gràcies, Cèlia. Mentrestant, i en paral·lel a la polèmica per la llengua, avui s'ha sabut què costarà i qui pagarà la visita del papa. Cèlia, dèiem que la Conferència Episcopal ha explicat que Catalunya i les Canàries pagaran 5 milions d'euros per aquest viatge, cosa que suposa un 20% del cost total.
1: Sí, perquè la despesa global és de 25 milions d'euros. D'aquests, gairebé 5 milions que pagaran Catalunya i les Canàries, Catalunya se n'emportarà almenys un i mig, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els donaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió que reparteixen a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó el que cedirà seran espais i serveis. Tot això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part d'aquesta visita papal la finançaran patrocinadors privats i donatius.
4: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias, ustedes ya lo conocen, y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva, monetaria.
3: Aprofitant el viatge de Lleó 14 a l'Estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el papa.
1: Sí, però de moment no han rebut cap resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, que és supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
5: Quan el papa va als països, seleccionen molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
1: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que si finalment es fa, se sabrà ja a posteriori.
3: Gràcies, Cèlia.

0: 8 minuts i mig i arribarem a 11:15. Ho hem sabut aquesta tarda, els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar Catalunya Ràdio, la nova jornada de mobilització serà d'aquí 2 setmanes, en concret el dimecres 17 de juny. El col·lectiu assegura que, tot i que serà la 12a vaga que fan, el govern encara no ha mogut fitxa per atendre les seves reclamacions. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Bona nit. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament que sigui al marge de la resta de professionals sanitaris. Una reivindicació que fa mesos que arrosseguen. Aquesta serà, com deies, la 12a jornada de vaga i s'emmarcarà en la setmana de vaga també que els principals sindicats espanyols en l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament avui, el Consell de Ministres ha decidit tirar pel dret i ha aprovat el nou Estatut Marc, que prohibeix les guàrdies de 24 hores. El text, però, no compta amb l'aval dels sindicats, que no hi estan del tot d'acord, no per aquest aspecte, sinó per d'altres. Xavier Llaunart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, explica tant de declaracions a Catalunya Ràdio que la convocatòria de vaga no és, però, una reacció a aquesta aprovació d'avui del Consell de Ministres.
2: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
1: La convocatòria de vaga va en paral·lel, a més, a la campanya que aquest mateix sindicat, Metges de Catalunya, ha posat en marxa per reduir les hores extres que han de fer els metges. En un comunicat, el Departament de Salut assegura que Catalunya és de les comunitats que més esforços ha fet fins ara per millorar les condicions dels facultatius i demana al sindicat que s'assumi a un grup de treball per abordar la reorganització del sistema.
3: I pel que fa a les reclamacions laborals del sector educatiu, els sindicats minoritaris contraris al preacord

0: d'Educació continuen amb el cicle de vagues i demà criden a fer-ne els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Avui ha estat el torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Maria Costa.
1: La vaga l'han convocat els sindicats.
0: Sembla que tenim algun problema amb aquesta connexió amb la Maria Costa. En tot cas, podem continuar amb polítiques i
2: amb altres qüestions. Per sort tenim aquí en guàrdia el Joan Vilaplana. Benvingut de nou, Joan.
3: Bona nit.
2: A veure, som ara mateix a un any de les eleccions municipals i els alcaldes del PSC es plantegen com evitar que els casos judicials que esquitxen el PSOE i que van apareixent als mitjans de comunicació de manera constant els afectin electoralment. Com viuen els alcaldes socialistes catalans tot això que està passant al PSOE?
4: Doncs mira, diversos batlles del PSC consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tot i això, demanen prudència i creuen que el temps els juga a favor. Coincideixen que per retenir les alcaldies han de fer valer les polítiques públiques fetes en els seus municipis. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi, presidenta de la Diputació de Barcelona i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
5: Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
4: Per cert, recordem que la mateixa Lluïsa Moret deia ahir que el PSC ja ha lliurat tota la documentació sobre la campanya electoral de fa dos anys, que va dur Salvador Illa a la presidència. Els l'havia reclamat l'Audiència Nacional en el marc del cas Leire.
2: Gràcies, Joan. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada tota la informació internacional que avui arriba també amb titulars importants. Fins ara.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
10: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
11: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot...
12: Sí a tot.
13: Sí a tot.
14: Sí a tot.
15: Sí a tot.
16: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
17: A Catalunya Ràdio... Postdates.
18: Ara, la casa aguanta la respiració. De la pell del món, de Xavier Mas Cravioto.
17: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Dos minuts i mig i arribarem a 11:15 de la nit. Les organitzacions pro drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i també les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a Catalunya Ràdio, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sandberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
4: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
3: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
5: Bona nit. A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
6: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
5: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.

0: En punt 11:15 de la nit, els equips de rescat d'Ucraïna continuen buscant supervivents entre la runa després d'un dels atacs russos més greu dels últims mesos. Almenys 23 persones han mort i 130 han quedat ferides, un balanç especialment sagnant a Dnipro i Kiev. El president Zelensky ha demanat més sistemes de defensa aèria. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
1: Bona nit. Putin ha complert l'amenaça d'escalada. Després de 10 dies acumulant arsenal, aquesta matinada ha llançat 656 drons i 73 míssils amb l'objectiu de desbordar les defenses aèries. Ucraïna ha creat un escut que neutralitza el 90% dels drons, però pateix molt amb els míssils. Té poques bateries Patriot que li dona Occident i avui una trentena de míssils russos han tocat el seu objectiu. Per això Zelensky demana a Europa que els en proveeixi, ja que no descarta que Rússia reprengui els atacs en les properes hores.
2: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: Zelensky ha tornat a demanar a la ciutadania que baixi als refugis. Aquesta passada nit, les andanes del metro de la capital s'han tornat a omplir com feia temps que no es veia. Putin busca sembrar el terror entre la població, esgotant-la física i psicològicament, ara que no pot avançar al camp de batalla.
0: I més enllà dels bombardejos indiscriminats com el d'avui, la situació a la línia del front és ara molt complicada per al Kremlin. I els analistes amb qui has parlat, Cristina, preveuen que Vladimir Putin haurà de rebaixar els objectius d'aquesta guerra.
1: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
3: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
1: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
3: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
1: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
4: Israel ha continuat atacant avui el Líban, l'endemà que Donald Trump anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar a Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. Bé, la conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les negociacions amb l'Iran amb l'escalada militar al Líban. Ignasi Abad, bona nit.
5: Bona nit, sí, de fet el mateix Netanyahu va dir ahir mateix que l'operació militar al sud del Líban continuava com estava previst, malgrat l'anunci de Trump. Això ho va dir just després de que aparegués el missatge de Trump a la seva xarxa social. Avui, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, ells bombardejaran Beirut.
6: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
5: El conflicte del Líban és una part de la guerra a tot l'Orient Mitjà, però recordem que hi ha l'apartat de l'Iran. Les negociacions sembla que continuen. El president nord-americà ha tornat a negar avui que s'hagin suspès. Insisteix que els contactes són a diari, pràcticament. Al Congrés, el secretari d'Estat, Marco Rubio, defensa les negociacions amb Teheran perquè diu que estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a posar-hi data sobre un possible acord.
7: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
5: Rubio nega que els Estats Units hagin ofert a l'Iran aixecar-los les sancions a canvi de reobrir l'estret d'Hormuz. De fet, fa poca estona el Departament del Tresor ha anunciat noves sancions a l'Iran, de manera que això no està sobre la taula.
4: Gràcies, Ignasi.

0: What does it mean to be broken? The wound is painfully open. The beauty is in the finding. The darkest parts of the ocean. Deep waters in motion. The tide was coming in heavy. I always knew I was chosen to handle whatever chose me. Picking all of my poisons, abandoning my emotions.
1: I atenció a aquesta història perquè creix moltíssim la indignació al Regne Unit per l'assassinat d'un noi universitari blanc fa mig any. La policia el va detenir, tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, que era un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia i són unes imatges que estan circulant molt per diferents xarxes. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
2: Hola, bona nit. La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
3: What's happened to you, right?
4: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
2: La policia no comprova si està ferit i deté i amb manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. D'una banda, molts demanen revisar la norma que deixa portar ganivets als creients d'algunes religions, com és el cas dels sikhs, a qui es permet portar una daga. Sentim la ministra de l'Interior britànica, Savannah Mahmood.
5: Portar un ganivet amb finalitats religioses és una cosa. Utilitzar-lo com va passar tràgicament en aquest cas és un altre de ben diferent, és un acte vil.
2: De l'altre, tiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
6: We need a change in culture.
7: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
6: As black lives.
2: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre Keir Starmer ha reclamat a la classe política que no promogui la divisió en la societat.

0: El turisme bat un nou rècord a Catalunya.
1: Entre el gener i l'abril ha rebut el nombre de visitants més elevat en aquest període de l'última dècada. Segons dades de l'Institut d'Estadística, gairebé 5.400.000 persones. 40.000 turistes més que fa un any. També és l'any on s'han rascat més la butxaca, amb una despesa mitjana de 1.200 euros per persona, un 13% més que l'any passat. Entre les nacionalitats destaca l'afluència de francesos, italians, anglesos i nord-americans. Catalunya ha concentrat un de cada 5 visitants que han entrat a Espanya.
2: I en part per això, l'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifres rècord.
1: Sí, perquè el maig s'ha tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest any.
3: Sí, segueix creixent la nostra economia, sí, seguim aproximant persones al mercat de treball i sí, aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
1: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril. Ara hi ha 307.000 parats a Catalunya, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis a les portes de la temporada turística d'estiu.
0: Han detingut un home per assassinar la seva parella a Callosa de Segura, al País Valencià.
1: La Guàrdia Civil ho investiga com un crim masclista. La víctima tenia 48 anys i hauria mort escanyada a casa seva. L'home, que ha confessat el crim davant dels agents, tenia denúncies per maltractaments d'altres parelles, però no de la víctima. Desenes de persones han participat aquesta tarda en un minut de silenci per la víctima.
2: A Lleida han arrestat 4 joves per atacar amb destrals i pals veïns del barri de la Bordeta.
1: L'enfrontament ha passat quan el propietari d'un pis s'ha encarat amb uns joves que li havien ocupat l'habitatge. L'home ha rebut el suport de diversos veïns que l'han defensat dels atacs dels 4 nois que anaven armats amb destrals, pals i armes blanques. Els detinguts són 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. Hi ha 2 persones ferides lleus.
0: Les abundants pluges de la primavera i també les altes temperatures de finals de maig multiplicaran la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies.
1: Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
4: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
1: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, n'atrauen l'expansió.
2: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país.
1: Va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera. A l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
5: I jo vaig demanar que m'autoritzi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
1: La seva trajectòria destaca també per la col·laboració en mitjans com El Periódico i per la publicació d'una 70ena de llibres de cultura catalana.
0: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros que, segons les organitzacions agràries, arriben tard. Lleida, Júlia Albacar.
6: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
7: Quan s'ha executat una mesura sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui guiat, benvingut i siguin.
8: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
9: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
6: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
2: I un acord entre les parts redueix d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. Tortosa, Jordi Barranca.
10: Durant les qüestions prèvies s'ha formalitzat l'acord entre les acusacions i alguns dels implicats en la causa.
11: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós i Sern, a doña Manuela Buera Gilabert, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
10: El principal acusat continua sent l'exgerent de la cooperativa Daniel Ferrer.
0: Doncs ara sí que us podem explicar, falten 17 minuts per arribar a les 11, que els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació continuen amb el cicle de vagues i demà criden a fer-ne els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Dèiem que avui ha estat el torn de Barcelona, on segons dades del govern el seguiment ha estat del 12%. Maria.
12: La vaga l'han convocat els sindicats CGT, Intersindical i COS. A primera hora, els docents han tallat l'accés a la Casa Batlló i més tard ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, una protesta que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Ingrid Xavarri és una de les portaveus de la CGT.
13: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar. I més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
12: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
2: A punt d'arribar a 3:15 de la nit, farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada una història maquíssima, un concurs de música sobre violoncels que un dels premis era poder tocar els pròxims 4 anys el violoncel que feia servir Pau Casals. De seguida ho expliquem.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
15: Tota comunitat necessita un cor.
14: Un cor? Per què?
15: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
14: I reforçar la identitat?
15: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
14: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
16: Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
14: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
17: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
18: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
14: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Així sona el mític cello que Pau Casals va tocar durant més de 60 anys i que ara la seva fundació ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de pas, preservar també el llegat de Casals. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquesta tarda a Bèlgica, per això hi connectem ara en directe. Hi ha anat el nostre corresponsal, el Bruno Fortea. Bona nit, Bruno.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Com ha anat aquest acte? Explica'ns això.
1: Doncs mira, a mi m'ha servit per constatar que, més enllà de Catalunya, Pau Casals també és una figura universal. Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano, aquest noi.
2: I really feel the weight and the responsibility.
3: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
2: Of course, lighter and lighter.
3: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
2: Respect.
1: Se l'endú prestat perquè ha guanyat el prestigiós concurs Queen Elizabeth de Bèlgica. A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
2: Of course, the encore I will play. Maybe a Casals encore.
3: Per descomptat, hauria de tocar un bis de Pau Casals, amb el cello de Pau Casals. Estic segur que tocar-lo a Catalunya m'ajudarà a entendre millor el llegat i la cultura de Pau Casals.
2: Of Pau Casals.
1: Pel director general de la Fundació Pau Casals, el Jordi Pardo, aquesta iniciativa serveix per homenatjar la memòria de Casals.
4: Bueno, aquest era el desig del mestre. Sí, el mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents era formar part de dels seus desitjos.
1: I diu que un violoncel no pot quedar-se en una vitrina a casa d'utilitzar. El vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que aquest cello en concret conserva una sonoritat única.
5: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals, ha fet sort. Li va treure tot el seu suc o potencial de so.
1: I ara volen que aquest potencial, doncs, el pugui treure una altra persona, un altre jove violoncel·lista. I això, que aquest cello, conegut com a Gofrillar, Manel, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys, 3 segles. Per tant, sí que el va tractar bé, Casals, sí.
0: Ostres, sí, quina pressió per aquest pobre jove. Bueno, pobre no, que a veure, està complint un somni, tocar el violoncel de Pau Casals i el Palau de la Música, per exemple, però,
1: estava
0: ostres...
1: Estava molt emocionat.
0: Clar,
1: però sí.
0: Imagina't portar això passejant amb el metro o vés a saber. No sé quina mena de mesures prenen, però, en fi, esperem que no tingui cap ensurt.
1: Ha estat restaurat per una de les millors lutiers del món que viu a Nova York per tal de poder, doncs bé, preservar al màxim la sonoritat. O sigui que no en tenen cura, en tenen cura, sí. De manera regular. Sí.
0: Però m'estàs posant cada vegada més nerviós, per aquest pobre jove, descuidar-te el que et caigui, en fi.
1: A més a més, m'ha dit que pesava molt. O sigui,
0: ah, sí?
1: Que... Sí, doncs... sí, m'ha dit. Diu, l'he sentit molt pesat.
0: No, segur que té experiència, encara que sigui jove, en cuidar-lo. Moltíssimes gràcies, Bruno. Ha estat,
1: ho farà molt bé.
0: I tant, una història molt bonica. Gràcies i bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: 17 anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula, Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de les Indomables. L'autora ha admès a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques del seu primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. I ha pogut parlar Montse Camps.
1: Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
2: At times it was very hard because...
3: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres és que és molt important i per mi, com a autora i escriptora, és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món, a un món diferent del seu, i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
1: El llibre actual aborda el paper de la dona al conservador estat del Mississippi de la Gran Depressió, i Stockett adverteix que en el moment actual els drets de les dones estan en perill.
2: Sí,
3: els drets de la dona és que s'estan perdent, clarament, a Nord-Amèrica el conservadorisme és la corrent predominant. No estic dient amb això que estiguem tornant a l'any 1933, però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones.
1: El Club de les Indomables també aborda el tema de l'esterilització forçada de dones considerades dèbils mentals o promiscues.
4: I en temps de cultura, el comentari i la mirada d'una enamorada de les paraules, la nostra col·laboradora Blanca Llum Vidal.
5: Hi ha interjeccions que evoquen remors i murmuris, brunzits i cruixits i tota mena de fresses i sons, de senyals més aguts o més greus, melòdics i acústics, endreçats o caòtics i tan antics com la pols, la fotosíntesi, la placenta i els virus. Un concert d'existència que brama i renilla, que escataina i que lladra, que parrupa i miola, i que refila i que rauca, i que a vegades se sent molt de lluny i seguit, com un vapor que tremola, com un silenci que vibra, com un forat fet d'espasmes, de turbulències i cops. Hi ha interjeccions com ara rum-rum, que tenen el do de reunir per tornar-se coral i un concert col·lectiu. Allunyada del jo que fa solos i que només parla d'ell, de l'altaveu d'un mateix i del micro privat i del vis egocèntric, Laia Malo ha convertit un rum-rum en una declaració de principis. Allò que importa, em sembla llegir en el llibre que ha publicat enguany als Jardins de Samarcanda de Cafè Central, és intentar pressentir l'avalot que som tots barrejats en el món. La sirena i la pedra, la carronya i la planta, l'humà i el mosquit, la flor aventurera i el peix, la vaca i l'animal extingit. Es tracta, per tant, d'una polifonia política que s'atreveix a assumir que ni tan sols l'erotisme és propietat de la bèstia que destrueix el planeta i que té fe en el desig i en la bossa de plàstic que travessa oceans i que ofega granotes. Sóc una flor, ve la bellot, embronzit libidinós em penetra i vibra. Mal que els fills no seran seus, és nostra la música. Amb un gest gairebé sediciós, la filiació és desplaçada, del neguit per l'empremta genètica fins a la bellesa ecològica. Amb només un poema s'aconsegueix desactivar la mirada que s'embarranca dins d'ella, l'antropocèntrica, l'obsedida en la identitat solitària que el capitalisme promou. I així fa un altre. Nosaltres, en xarxa i des de sota, marquem el pols comú, la bioelectricitat que viva i enraona. El plural que aquí parla no és mamífer ni homínid, sinó el producte de la simbiosi entre un fong i un cianobacteri o una alga. Que es tracti d'una associació d'organismes que es beneficien recíprocament i que sigui aquesta relació natural la que marca el pols comú o els tentacles i arrels d'una assemblea i d'un grup, em sembla, de nou, una fugida de l'individualisme més cruel i més cru que migparteix el present i una defensa de la dependència més fonda, més solidària i més lliure.
6: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: 4 minuts i mig, arribarem a les 11. Ricard Isidro, bona nit.
7: Bona nit.
0: Anem amb els àudios dels esports. El Barça de bàsquet canvia de cara.
8: A final del partit, molt bon Barça el que hem vist avui, 23 punts de diferència en el pitjor moment. Ha sortit la millor versió.
7: Victòria important del Barça a la pista de Lugan de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB. Primer, perquè afavorirà la derrota contra el València el cap de setmana, i segon, perquè ara els blaugrana dominen per 1-0 en una sèrie al millor de 3 partits que dijous passa al Palau. Per tant, un triomf suposaria passar a les semifinals. Demà serà el torn del Joventut, que també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. I un punt d'última hora, el Madrid ha perdut 97-98 contra el Tenerife, també primer partit de play-off de quarts de final.
4: Doncs resultat sorprenent. I el Barça de futbol, una sortida anunciada que vol dir entrada de diners.
9: Ansu Fati, la juga cap a Suárez, xuta Ansu Fati!
7: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà, el més important, la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del davanter de 23 anys, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Per cert, un Ansu Fati d'aquí potser d'aquí uns anys. Parlem a la secció de cultura, ja que el 19 de juny publicarà el seu primer single, que portarà per títol Sea
4: Què
7: Como
4: Sea. Ara? Què dius ara?
0: Sí, que és una sorpresa, eh?
4: Però forta, eh?
7: No ho esperàveu, eh? Sí, Esport i cultura. No.
4: Hosti, que bo. O sigui, és, canta, li agrada.
0: Es veu.
4: Agrada,
0: no?
7: Haurem d'esperar aquest dia de mes de juny.
0: A veure. Que es pronunciï, no? A sentir-la.
7: És instrumentista, no sé.
0: Potser és autotune tot. És no bé. Sé, també. No. Hi ha molts èxits amb autotune, però...
4: Però mira que ara m'has deixat aquí amb les ganes, eh?
7: Doncs estarem pendents aquest dia.
0: Sea Como Sea, comença a rimar.
4: Ja ens ho portaràs. Bona nit.
7: Adéu, bona nit.

0: quin gir que ha fet de cop la cançó, ara sí que ho veiem clar.
1: Ha trigat uns quants segons, eh, sí, a sortir, però fresca.
0: I tant, fresqueta, fresqueta. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, és la cançó de Xambau que es diu Fresca. Doncs sí, demà tindrem sobretot fresca matinal, però també es notarà al migdia. Avui les temperatures, doncs els valors més alts han quedat encara als 34 graus a l'Aldea, hi han hagut ruixats, tempestes, calamarsada, pedregada. Per tant, avui hem tingut una tarda en moviment cap al nord i nord-est, fins i tot amb algun registre que ha superat aquests 50 litres per metre quadrat. I tot això ens portarà aquesta refrescada matinal que es notarà a tot arreu, es notarà més cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, cap a les valls del Pirineu, amb valors per sota dels 10 graus en alguns casos, també cap a Ponent, 10, 11, 12 graus com a molt. On menys es notarà aquesta refrescada, doncs, és a la costa i sobretot a la costa central. Encara l'estat de Barcelona, doncs, pot quedar aquesta mínima entorn als 19 o 20 graus. També es notarà una mica aquesta fresca, al migdia ja no parlaríem de fresca, però aquesta baixada de les temperatures també al migdia. Això sí, en un dia molt estable, no tindrà res a veure amb avui, tindrem sol. De matinada pot caure alguna gota cap a la costa central, aquesta propera nit i matinada, d'aquí unes quantes hores, però després, tant al matí com la tarda, tindrem estabilitat, alguna nuvolada, i això sí, aquestes temperatures que quedaran un pèl més baixes.
0: Doncs de tot el que hem explicat avui, per algunes persones els hi acabes de donar la millor notícia del dia.
1: Home, que baixi una mica la temperatura. Sí, ja està bé, que refresqui, sí, perquè hi haurà temps de calorades. Ja està bé, ja està bé. Apa, arribaran.
0: A gaudir-ho.
1: Bona nit, Gemma.
0: Bona nit.
2: Bona nit.
0: Són les 11, el 2 de juny li queda una hora i el Catalunya Nit també.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Un dia més, aquesta segona hora del Catalunya Nit, us explicarem coses ben diverses i interessants, com per exemple que Catalunya està resultant molt atractiva com a plató de rodatge de sèries i de pel·lícules. En marxa, com a mínim, ara mateix, tres rodatges que us explicarem. Una a Barcelona, una a Girona i una altra a Manresa, on, de fet, ja s'han rodat força ficcions.
1: I a aquesta hora de la nit segurament que hi ha molts estudiants que estan fent colzes perquè d'aquí just una setmana comencen les proves de la selectivitat. Són en concret 46.000 alumnes que s'hi presenten i hauran de tenir en compte alguns dels nous condicionants de les proves, com que estarà prohibidíssim qualsevol dispositiu digital. En parlarem amb la nova responsable de la selectivitat. Escolteu atentament perquè potser, ja que esteu escoltant-nos i Catalunya Nit i l'entrevistem, potser ens canta alguna pregunta de la selectivitat, qui sap.
0: I la persona que ens escolta des de les 10 i que tindrà l'última paraula del dia porta una granja de 82 cabres alpines i un obrador d'on surten uns 7.000 quilos de formatge a l'any. De la seva experiència n'ha fet un joc de taula, el corral. Sabeu com es gestiona un ramat? Doncs també us anirà molt bé aprendre-ho. I si no ho apreneu avui, teniu aquest joc de taula que s'ha inventat la Mireia Colonques. Anirem, com sempre, pas a pas, minut a minut. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I entrem en aquesta última hora amb les veus que han marcat fins ara aquest 2 de juny. És una selecció amb el segell de Marc Güell.
3: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlo.
5: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
6: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa, por la influencia de Vox, involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Cataluña no se lo perdonará.
7: Fons de l'Església Catalana asseguren que l'Arcabisbat de Barcelona ha impulsat les gestions necessàries per adaptar la missa a l'interior del temple i la benedicció de la torre a l'exterior amb l'objectiu d'incrementar aquesta presència de la llengua catalana.
8: ¿Cuál va a ser el presupuesto de la visita? Nosotros estamos estimando ahora mismo que el presupuesto consolidado, sin tener todas las cifras cerradas, evidentemente, va a ascender en dinero a 25 millones de euros. El 85% de este dinero, aproximadamente, se destina directamente a los eventos.
9: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació de l'avantprojecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
10: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
11: Això és una revolta! cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
12: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
13: Justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un Gofriller de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat. Ha de ser tocat. Tocat amb respecte, amb coneixement, que és el que, en principi, també volia Pau Casals.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
4: 33.748. 33748. Sèrie 25.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
7: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
6: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
8: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
6: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Aquesta cançó del grup de Metal Motorhead dona nom a un joc de taula de l'editorial catalana Devir, que és la més important del país. És un joc que va néixer en polèmica, però que ara ressuscita amb un èxit rotund. Ace of Spades es va retirar de la venda l'any passat, pocs dies després de presentar-se, per una acusació sorprenent. Marc Garriga, bona nit.
1: Bona nit.
0: De què va el joc i de què se l'acusava exactament?
1: Doncs, per començar, Ace of Spades és un addictiu solitari que consisteix en anar derrotant enemics cada cop més potents, una mica com si fos un videojoc, superant pantalles, i té aquesta ànima heavy metal perquè està ambientat en un salvatge oest demoníac plegat de personatges terrorífics als quals has d'anar derrotant a base de jugades de pòquer. Per fer-lo encara més atractiu, la carta de cada personatge està il·lustrada de forma fantàstica per David Rubin, que és un dels dibuixants més importants de l'estat. Doncs bé, l'any passat es va presentar en una de les fires més importants dels Estats Units i va rebre unes crítiques immillorables, fins que algú va decidir fotografiar dues cartes juntes amb les il·lustracions d'un esclau negre i un esclavista blanc i penjar-les a les xarxes socials assegurant que donaven una visió racista de la història. Res més lluny de la realitat, perquè eren personatges inspirats en la pel·lícula Django desencadenat de Quentin Tarantino, però el mal ja estava fet. L'editorial Devir va reaccionar ràpidament, va retirar el joc, del qual només s'havien venut 600 unitats als Estats Units i fins avui. Ara torna revisat amb l'objectiu de deixar enrere aquell desagradable episodi, com han explicat a Catalunya Ràdio el seu creador Benja Morín i l'il·lustrador David Rubin.
2: Jo personalment, quan va passar això, vaig pensar, si algú obre el meu joc i a ser incòmode, jo no l'he fet perquè això passi. Llavors, tot el que puguem fer per corregir-ho estarà ben fet.
3: Bueno, fue bastante duro, la verdad, y creo que ha quedado claro que ni la intención inicial fue nunca ofender a nadie y que lo único que hemos hecho es, pues mira, aprovechar esto no para enfadarnos ni para fastidiarnos, sino para intentar hacer un juego todavía mejor.

0: Marc, ara la pregunta és si la nova edició està tenint èxit.
1: Moltíssim, està pràcticament exhaurit. A l'espera d'una segona edició, es va presentar a Madrid amb el director de cinema Àlex de la Iglesia. Demà se'n farà la presentació a Barcelona a la llibreria Gigamesh. Però és que, a més, veient com de bé funciona, Amorín i Rubín ens han donat una notícia.
2: Estamos con una vorágine muy grande de un montón de cosas que están surgiendo alrededor de Soft Space. Pues una de ellas, la principal ahora mismo, va a ser la adaptación al cómic del juego, basado en todo el lore del juego, y está ya casi a puntito de caramelo de terminarse.
3: I aquest és el primer projecte de còmic propi de Devir, no serà l'únic, i veurà la llum a l'octubre, és a dir, que estem superil·lusionats.
1: Per tant, Devir, l'editorial de jocs de taula més important del país, que fa uns mesos que publica també mangas provenients del Japó, començarà a editar còmics propis. Aquest Ace of Spades serà la primera referència i es presentarà a la Comic Con de Màlaga, però en vindran més. I, per cert, de la versió original del joc, amb les cartes de l'esclau i l'esclavista, n'hem vist algun exemplar a eBay a més de $200. Ara és una edició de col·leccionista.
0: Gràcies, Marc. 2 minuts i mig i arribarem a 11:45 de la nit. Ara hem de parlar justament de ficció a través de les sèries i les pel·lícules.
4: People think history is dead, but it watches who touches it. Every artifact tells a story. Most of them are lies. And it remembers everything.
0: Catalunya s'està revelant aquests dies com un dels platós més atractius per a les grans produccions internacionals. Fixeu-vos, Girona es prepara per al rodatge de la sèrie Tomb Raider i Barcelona per a la pel·lícula sobre els Beatles, mentre que Manresa serà l'escenari del rodatge d'una nova sèrie de Netflix que es dirà Los Niños del Brasil. En parlem amb la Montse Mas. Bona nit, Montse.
5: Molt bona nit.
0: Aviam, comencem a Girona, la ciutat que ja ha acollit superproduccions com ara, per exemple, Joc de Trons. Mm-hmm. Torna a ser ara l'escollida per rodar algunes escenes de la nova sèrie de la saga de Tomb Raider, prevista per l'any vinent a la plataforma. Això és Amazon Prime.
5: Sí, les noves aventures de l'exploradora Lara Croft, que van néixer com a videojoc i que han tingut versions per al cinema, es rodaran en part a Girona. Sí, les protagonitzarà l'actriu britànica Sophie Turner, popular justament pel personatge de Sansa Stark a Joc de Trons. Per al rodatge de la sèrie s'han triat diversos punts de la ciutat, sobretot el carrer de Santa Clara, els voltants de la catedral i la plaça del Vi, que seran també on es preveuen més restriccions de pas i talls del trànsit aquests dies. Per cert, que aquest estiu hi haurà un altre rodatge de ressò internacional a Girona, concretament a finals de juliol, i a l'entorn també de la catedral. Disney hi gravarà algunes escenes de la pel·lícula Embolicats, basada en el conte de Rapunzel, per a la qual ja s'han fet diversos càstings molt multitudinaris, si ho recordeu, per fer-hi de figurant.

0: Això pot ser molt gros, eh? És veritat que tot va a gustos, però és que hem d'explicar que mentre està en Barcelona ja es fa seu el rodatge dels esperats biopics sobre els Beatles. Es tracta, en aquest cas, Montse, d'un macroprojecte cinematogràfic de 4 pel·lícules dirigides pel britànic Sam Mendes i en què cadascuna se centrarà en un membre diferent dels de Liverpool, eh?
1: Exacte, i un dels seus actors, Paul Mescal, que interpretarà Paul McCartney, ja és a la ciutat. Les xarxes van plenes de testimonis que el van veure divendres i dissabte sortint de festa pel barri de Gràcia o diumenge prenent el sol en un luxós hotel a peu de platja. Es gravaran escenes a Montjuïc, per exemple, on es recrearà un macroconcert dels Beatles i també al Poble Nou, però també es rodarà fora de Barcelona. A Tarragona, segons publiquen alguns mitjans locals, s'utilitza el camp del Nàstic i també la platja de Salou. La idea és recrear diferents escenaris del Regne Unit. Per cert que aquest projecte, que es preveu estrenar el 2028, també ha causat furor pels càstings de figurants. Durant aquestes últimes setmanes, les agències buscaven persones amb estètica natural dels anys 60, sense tatuatges visibles ni talls de cabell degradats. Clar. I moderns.
0: Que no demostrin cap època, no diríem?
1: Exacte.
2: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare. Can history repeat itself?
0: I ens falta aquest tercer escenari que dèiem, la Catalunya Central, perquè també resulta atractiva per rodar-hi pel·lícules i altres produccions audiovisuals. Manresa, concretament, serà la seu del rodatge de Los Niños del Brasil, que és una nova sèrie original de Netflix.
1: I un dels grans avals d'aquest projecte és el seu creador, el britànic Peter Morgan, pare de la multipremiada sèrie The Crown. Aquesta ficció de 5 capítols que adapta la novel·la homònima d'Ira Levin sobre la història d'un supervivent de l'Holocaust i caçador de nazis, portarà a la capital del Bages estrelles internacionals de la talla de Jeremy Strong, conegut per Succession, o Gillian Anderson, l'agent Scully d'Expedient X. Es tracta d'un relat que ja es va portar al cinema el 1978, protagonitzat per Gregory Peck, Laurence Olivier i James Mason, en aquest film que sentim de fons. L'atractiu de Manresa per als rodatges es pot comptar. Durant els últims 10 anys s'hi han rodat prop de 500 projectes audiovisuals, entre anuncis, sèries i pel·lícules. De fet, a l'Ajuntament li agrada parlar de Manresa com un petit Hollywood i treballa per facilitar i atraure rodatges a la ciutat a través de l'anomenada Manresa Film Office.
0: Molt bé, doncs això també és economia. Moltíssimes gràcies, Montse.
1: A vosaltres.
0: Bona nit. Bona nit.
3: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
10: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
10: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
10: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't.

amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Última setmana de nervis i de molts colzes, suposem, per a 46.000 estudiants que d'aquí una setmana, dimarts que ve, començaran la selectivitat, 3 jornades d'exàmens per poder accedir a aquells estudis, a aquella facultat desitjada, i aquests dies els alumnes es van preparant.
1: Una mica de nervis, la veritat, perquè és molt semblant a la CL i tampoc sabem molt bé com van les coses ni què hem de fer.
2: No, avui no. El dia de la CL ja sí que hi haurà nervis.
3: Més o menys podem intuir el que entrarà, el que no, com serà l'examen també, serveix bastant.
4: Anglès bé, castellà no tant, però bueno, no passa res.
5: Difícil, depenent de quin exercici, sobretot per mi els pares mínimos i l'anàlisi inverso.
6: Fàcil del tot no era.
0: Doncs aquests són alumnes del Bages que fa uns dies van participar en un simulacre de les proves d'accés a la universitat a Manresa per, suposo, arribar al dia D una mica més tranquils. Aquest curs el govern ha nomenat una nova coordinadora d'aquestes proves. És la Rosa Pàmies Vilà. Ella és enginyera industrial i doctora en enginyeria biomèdica per la Universitat Politècnica de Catalunya, i tenim la sort de poder-hi conversar avui. Rosa Pàmies Vilà, benvinguda al Catalunya Nit.
7: Hola, bona nit i moltes gràcies.
0: No sé si tu també estàs nerviosa, perquè és el teu primer any, no sé si estàs tan nerviosa com els estudiants o què?
7: Doncs potser una mica sí. El que passa que és veritat que hi portem temps treballant, igual que els estudiants porten preparant-se molt de temps i segur que anirà tot bé.
0: Aquesta setmana, perquè queda just exactament una setmana ara, aquestes alçades ja tenen tot previst, quines preguntes hi haurà, tot imprès i tot això, o com funciona?
7: Sí, de fet, és interessant. Els exàmens es posen amb molta antelació perquè hi ha un procés molt intens després d'elaboració d'enunciats, de qui revisa aquests enunciats. Penseu que no és només l'examen que surt a la selectivitat. Cada professor, cada responsable de matèria posa 5 sèries, això vol dir que s'han de revisar 5 exàmens de cadascuna d'aquestes matèries, i aquesta revisió la fa personal tant de la universitat com d'instituts, i per tant aquest procés es va allargant en el temps. Comencem al gener i ara ja ho tenim tot a punt. L'IEC és qui fa la maquetació i ara ja estan impresos, ara sí que ja està tot preparat.
0: Ara, si ens estan escoltant estudiants de segon de batxillerat que deuen estar ara preparant la selectivitat, no sé si escolten gaire la ràdio aquestes hores, però deu ser la persona més buscada. Tothom deu dir, ostres, l'hem de trobar i preguntar-li aquí a veure què ens entrarà o no. No sé si et trobes amb estudiants que saben quin càrrec tens.
7: Sí, crec que així rebo correus de no, ho poses difícil, o... Però bé, és així i anirà tot bé. Jo crec que enguany el que hem de transmetre és un missatge de tranquil·litat, i és veritat que venim d'un parell d'anys molt convulsos. Fa 2 anys ja es va canviar el currículum, per tant va canviar el temari. L'any passat es va canviar l'estructura i això també portava molts nervis, però és que enguany no canviem res, i aquesta per mi és la gran notícia. Les PAU segueixen el mateix model que l'any passat, amb els mateixos continguts que l'any passat. Uh-huh. I això espero que doni tranquil·litat tant a centres com al propi estudiantat.
0: Una de les polèmiques de l'any passat va ser les faltes d'ortografia, com computaven, si penalitzaven o no. Hi va haver declaracions al principi que semblava que no, o que més poc, i al final va ser que sí. Com queda això al final? Què passa amb les faltes d'ortografia a la selectivitat?
7: Doncs queda com va quedar l'any passat, en el sentit que hi ha un grup de matèries, que són les matèries de llengua, on s'aplica un descompte de fins a un màxim de 2 punts, i això es va limitar ara fa uns anys, que no pot descomptar més de 2 punts, i aquestes matèries són llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, literatura catalana i literatura castellana. I és cert que des de l'any passat hi ha un conjunt de matèries on hi ha producció de text, i aquí és on s'aplica fins a un màxim de 10% en els exercicis que hi hagi producció de text. Uh-huh. Aquesta va ser la gran polèmica de l'any passat, per intentar que això no sigui...

0: sorgir una polèmica en aquelles matèries on hi ha producció de text, en concret en els exercicis on hi ha producció de text, l'estudiantat es trobarà que en el propi enunciat hi diu: en aquest exercici, la manca de... Recordem que no és només faltes d'ortografia, sinó la manca de coherència, de cohesió, d'errors gramaticals, lèxics, ortogràfics, així com aquelles deficiències en presentació, poden comportar un descompte de fins a, doncs, si, com que això és un 10%, doncs si l'exercici val 2,5 punts, allà dirà 0,25 punts.
1: Clar. Per tant, aquest any queda clar d'entrada ja aquest punt. Aquesta limitació d'un màxim de 2 punts, per exemple, en la llengua, per què es fa així? Si no hi hagués aquesta limitació, hi hauria molts estudiants que ja no aprovarien directament?
0: Mira, ha sigut un acord que han pres no només les universitats catalanes, sinó les universitats espanyoles. Llavors es va arribar en aquest màxim de dir, bé, és evident que tots els exàmens han d'estar correctament redactats, no? Però se li ha donat, hi ha hagut aquest consens de fins a un màxim de 2 punts i així intentem també homogeneïtzar, harmonitzar a nivell de tot l'estat espanyol.
1: Una de les grans novetats d'aquest any, perquè deia que segueix tot igual, però hi ha un fet que no sé si és ben bé el mateix, ara ens ho acabaràs de concretar, perquè és veritat que el món canvia, les tecnologies també, i aquesta irrupció de la intel·ligència artificial, dels mòbils, què es farà aquest any per garantir que els estudiants no copien amb aquestes noves eines?
0: Tens tota la raó, no? Estem en un context on cada vegada hi ha dispositius cada vegada més petits, més discrets, més connectats, i això el que podria ser és un greuge comparatiu entre estudiants. I, per tant, des de l'Oficina d'Accés a la Universitat, el que han fet és intentar posar mecanismes de controls. Des de sempre, a la selectivitat no s'ha pogut portar mai un mòbil o un dispositiu que emeti per wifi o per bluetooth, no? I això està prohibit des de sempre. Quan els estudiants entren en l'examen, el que se'ls demana és que deixin les seves pertinences apartades de si mateixos, és a dir, amb la motxilla, amb totes les seves pertinences, doncs, per exemple, sota una pissarra, amb un lateral, de tal manera que no ho puguin tindre a l'abast. Això sempre ha sigut així. Què fem enguany? Hem de fer alguna cosa més, perquè aquests dispositius potser a simple vista no es veuen. Per tant, aquí entra la figura d'aquests detectors de senyals, no? El que fa el detector és detectar senyals de radiofreqüència, i això vol dir que poden detectar emissions que procedeixin de telèfons mòbils, però no únicament de telèfons mòbils, de qualsevol dispositiu, amb connexió wifi, amb connexió bluetooth, localitzadors de GPS, fins i tot micròfons sense fils, càmeres ocultes, no? Totes aquelles coses que puguin transmetre dades. Per tant, tenim una manera de dir, ostres, si tu has deixat totes les teves pertinences i jo passo amb el dispositiu, com passaria qualsevol vigilant que està vigilant i passa per a veure què estan fent l'alumnat, no? Doncs passa una persona amb aquest dispositiu, en el moment que aquest dispositiu vibra, vol dir que allà hi ha un ús que no ha de ser el que és. I, per tant, es pot detectar quina és la persona que està utilitzant aquests aparells que no ha de tindre el seu abast.
1: Si algú el té, què li passa? Queda suspès automàticament d'aquell examen? Perquè ja m'imagino els estudiants que em perdonin, però dient, no, però jo ho tenia, però no ho volia mirar, m'he oblidat de treure-m'ho. Què passa?
0: Correcte, si... no? Per començar, sí, i és així. Per començar, ells ho saben, hem avisat els centres, els mitjans de comunicació ho esteu explicant molt bé. Per tant, jo crec que ningú pot dir que no ha estat avisat. Quan entrin en la seva aula d'examen, a la porta hi ha unes normes de què no es pot portar. I és així, en el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, és el mateix protocol que passava quan es detectava que una persona està copiant, està fent un ús inadequat de xuletes, no? Que és, t'he enxampat, tens un 0, i això ho elevo a la comissió organitzadora de l'ESPAU. I la comissió organitzadora de l'ESPAU analitza el cas, analitza el que ha passat i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre l'ESPAU.
1: Clar, per tant, és una qüestió molt, molt seriosa. És veritat que ara hi ha aparells molt sofisticats. Per exemple, l'altre dia sentia algun cas que es demanava als estudiants que, quan feien un examen, aquells que porten els cabells més llargs, que es fessin una cua perquè... si tens els cabells llargs et pots posar un aparell molt petitonet a l'orella i a partir d'aquí que et anessin cantant tot de coses, o sigui que això s'està sofisticant moltíssim.
0: Per això hem de prendre mesures, no? A l'ESPAU també des de fa molts anys la norma que hi ha és que tu sempre has de tindre els pavellons auriculars descoberts, perquè hi ha quan els dispositius no eren tan petits, diguem, a simple vista es podia veure, no? Ara és tu has de tindre els pavellons descoberts, però a més passarem amb aquest detector i si pita voldrà dir que hi ha alguna cosa. Hi ha aquests detectors, hi ha aquests aparells auriculars, hi ha les orelles, les ulleres, són molts els dispositius, però tots ells emeten. I pel fet aquest de què emeten, els podem detectar.
1: Clar, emeten i la combinació d'això amb intel·ligència artificial, no?, que et resoldria l'examen de manera molt ràpida, podria ser, doncs sí, una manera de copiar bastant sofisticada, però que es podria donar. Aquest any la selectivitat coincideix en diverses coses. D'entrada, és els mateixos dies que la visita del Papa a Catalunya. No sé si això... perquè, clar, la selectivitat també es fa per tot Catalunya. Per exemple, penso en Montserrat, no? Visita Montserrat, doncs al voltant de Montserrat hi haurà també exàmens, a Barcelona ja n'hi diguem. No sé si tenen por que alguns estudiants es vegin amb dificultats per arribar al lloc de l'examen.
0: Estem totalment en coordinació amb el Departament d'Interior, amb Guàrdia Urbana, amb Mossos, per veure realment quina és aquesta afectació. I també estem començant a avisar, avui ha sortit un primer avís cap a aquests centres de Barcelona de dir, escolteu, sabeu que hi ha això, per tant, demanem el màxim d'anticipació d'arribar. En principi, tenim la sort que, com que els estudiants arriben més d'hora que les visites del Papa, doncs, el risc és petit, però hi és, perquè hi ha carrers tallats, no? I tots ho sabem. Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res. I sí, avisarem també, evidentment, tot el que està al voltant de Montserrat, la gent de Barcelona que també va fer l'examen a fora, estaran tots avisats i demanarem també comprensió. Que poden passar coses, sí, tenim dispositius per intentar minimitzar i esperem que funcioni tot bé.
1: A banda d'això, coincideix també en un moment en què el final de trimestre per a molts docents està sent convuls, amb totes les protestes que hem vist, amb les vagues. Ara estem a l'espera de què és el que votin els docents, però ja la possibilitat fins i tot que si sortís que no s'accepten les condicions d'aquest preacord signat entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació que fessin una vaga indefinida, això és el que diu, per exemple, l'USTEC. No sé si això pot acabar perjudicant també la celebració de les proves d'accés universitari.
0: És veritat que no és el millor dels escenaris i que ens encantaria que això no fos així, no? Però la realitat que tenim és la que és i, per tant, com a oficina estem buscant alternatives per intentar minimitzar qualsevol d'aquests impactes. Cal recordar que qui s'apunta per vigilar les PAU ho fa de manera voluntària, no és un sorteig que et toqui perquè t'ha tocat i que, a més, és un tema remunerat, no? Per tant, confiem que hi haurà que personal que ha dit que hi assistirà, doncs farà la seva feina perquè és el compromís que ha agafat.
1: A hores d'ara ja estan tots els que han de formar part de tribunals o són correctors d'examen, ja està tothom localitzat i se sap qui són o encara s'està fent aquesta feina?
0: En principi està tot controlat, està tothom avisat, sempre poden passar algunes coses i per tant estem acabant de... els últims detalls, però el gran gruix de tot el professorat està localitzat i sap a quin tribunal ha d'anar.
1: Vull aprofitar que la tenim aquí per fer una mica de pedagogia sobre què són aquestes proves d'accés universitari. D'entrada, comporten tant d'estrès per als alumnes que hi ha fins i tot aquesta campanya de fes les pau en pau, no? Perquè hi ha la sensació que s'hi juguen molt. Per què s'han de fer unes proves d'accés universitari? Perquè qui no sàpiga com funciona el sistema pot pensar, però si aquests alumnes ja estan molt avaluats, no? Els seus han fet el batxillerat a un institut, també tota l'ESO, per què cal que passin per aquest filtre?
0: Sí, és cert. I, de fet, el seu gran treball està fet, no? Ells s'han preparat durant 2 anys per fer aquest accés, però també és veritat que necessitem una manera d'ordenar aquest alumnat, no? I la manera de poder-lo ordenar és dir, molt bé, tu has fet un batxillerat, tu tens unes notes, i, de fet, això té un pes molt gran, aquestes notes del teu centre. Per entrar a la universitat, el pes d'aquestes notes de batxillerat representen un 60% de la nota final, però jo et faig un examen que aquell dia hauràs de demostrar que és el que has après, i això em permet doncs, que tothom ha passat pel mateix examen i em permet fer un rànquing. En el fons, la selectivitat, les PAU, el que fan és ordenar l'estudiantat per després poder donar les places que donen accés a la universitat, i aquells centres, aquells graus que tenen més demanda, doncs la manera és qui tingui més notes serà el que podrà entrar. El pes de les PAU és el 40%, no? I per tant vol dir que les matèries que tu t'examines de PAU és un 40%, i després en funció del grau on tu pots accedir, doncs et pots examinar de fins a 3 exàmens extres, que això és aquesta cosa que a vegades costa una mica d'entendre, de dir, no, un 60% és la teva nota de batxillerat, un 40% és la nota de les PAU, i aquesta nota no caduca, és la teva nota d'accés. Però després, a determinats graus, per fer l'admissió a determinats graus, hi ha altres matèries que també has cursat durant el batxillerat i de les que t'examines els mateixos dies de la PAU, que et permeten arribar fins a 4 punts més, fins a aquest 14.
1: Les PAU, per tant, són també una manera de fer justícia, diguem, per exemple, per si hi ha un centre d'ensenyament obligatori o de la secundària, batxillerat, que té tendència a puntuar més alt, aquí en principi és per equilibrar, no? Per assegurar que tots han assolit uns continguts similars, o que aquest és el nostre llistó, per entendre'ns.
0: Sí, és difícil, perquè des d'ensenyament s'està fent una molt bona feina i els docents intenten sempre ser molt justos, però tots sabem que davant d'un mateix examen, no? Doncs, bueno, com avaluaràs també potser en funció de com tens la teva classe, i llavors les PAU el que fan és, ara fem el mateix examen, el fem tothom i ningú es pot queixar si aquell centre ha posat més o menys nota. És un examen únic i aquí ens hi posem tots i ens hi juguem tots el mateix.
1: D'entrada també hem de dir que la majoria dels alumnes els fan bé, perquè quan veiem... una altra cosa és entrar allà on volies, però quan veiem les notes que arriben, si no m'equivoco, aquest any arribaran el 23 de juny, o sigui que la revetlla pot ser molt forta o molt cruel, ja veurem, la revetlla de Sant Joan, però acostumen a anar bé aquests exàmens.
0: Clar, perquè qui fa les PAU és qui ha aprovat batxillerat o qui ha aprovat un cicle formatiu de grau mitjà, de grau superior, perdó. Per tant, és gent que ja està preparada. I ara simplement els ordenem, però els coneixements els han de tenir perquè els han adquirit durant el batxillerat. Nosaltres no posem en dubte que han adquirit aquests coneixements. Per això el percentatge d'aprovats acaba sent tan alt de dir, bueno, doncs això ens ha servit per ordenar.
1: Ara ho deia, que per molts alumnes s'hi juguen molt, hi ha molt d'estrès, molts nervis. Quin consell els donaria als 46.000 estudiants que faran la selectivitat i que espero que alguns ens estiguin escoltant?
0: Segur que sí que ens estan escoltant i clar, des de la meva posició és molt fàcil dir tranquil·litat, però crec que és així. Crec que l'esforç l'han fet durant tot el curs. Porten 2 anys treballant a aquests continguts, no? I ara és una prova més. Han fet simulacres. No, no només, no? Ara comentaves els comentaris dels que havien fet el simulacre a València. València, perdó.
1: El Bages, sí, sí.
0: Però tots ells a l'institut també han fet simulacre de què ha de passar les PAU. Tots s'han preparat amb exàmens de PAU. Per tant, els coneixements els tenen. Estan en un any molt tranquil. Per tant, últim esforç. Sé que ara costa molt, que fa molta calor, però ha d'anar tot bé. I al final, doncs, ja està. Els exàmens no han de sorprendre'ls en excés. Evidentment, sempre trobarem alguna cosa, no? I ens queixarem de si són més o menys difícils. Però un cop hagin ja fet les PAU, veuran que les PAU, això, són assequibles i que és una prova més que hauran de passar, i molt semblant potser al que es trobaran després en el seu futur universitari. No? Potser és la porta d'accés de dir, ostres, així, exàmens concentrats, bueno, sí, però és que aniràs amb un grau i això és el primer pas per veure la vida universitària, que és fantàstica i que, per tant, ho aconseguiran.
1: En aquest mateix càrrec, fins ara hi havia Pilar Gómez, que hi va estar, si no ens equivoquem, 20 anys, és a dir, molt de temps. Imaginem que també t'hi passes 20 anys. La selectivitat serà més o menys igual que ara, o creus que anirà evolucionant, que ha d'anar canviant, o ja la tenim ben plantejada? Com ho veus tu?
0: Mira, la Pilar durant aquests 20 anys ha fet un treball excel·lent, i un dels meus primers reptes era dir, uau, anar darrere de la Pilar, això serà difícil, no? I tenim un repte per endavant. Es plantegen noves opcions. Abans parlàvem de la intel·ligència artificial. Tot això anirà més. Ara tenim un detector, però potser sí que haurem de plantejar com són aquests exàmens, no? Estem en evolució, estem parlant amb tots els responsables, què passarà, què passa amb continguts. Bé, jo crec que iguals no seran, però no d'aquí 20 anys, en menys de 20 anys hi haurà canvis. No crec que durant massa anys pugui dir es manté tot igual. No, perquè evolucionarem i segurament les Pau també ho faran.
1: Aquestes decisions a qui pertocarien? És a dir, us aneu reunint amb la resta de comunitats o com es planteja? Hauríem de retocar això o allò? Això està canviant tan ràpid que ho hauríem de fer d'una altra manera? Com es fa aquesta feina?
0: Mira, el temari està com dividit, no? Això ve d'un BOE, però després a nivell de Generalitat tenim un Real Decret que marca quin és el contingut de segon de batxillerat i, per tant, el contingut que ha d'anar a les Pau, i no tot Espanya té el mateix contingut, per tant, aquí ja tenim les nostres diferències, però sobretot jo confio molt en els equips de persones que posen aquests exàmens. Estem pensant que tenim 35 matèries, per tant, hi ha 35 responsables de matèria que són especialistes en la seva àrea i, a més, aquest responsable de matèria té un equip de coordinació on s'hi combinen professors d'institut i professors també universitaris. I aquest conjunt de gent que veu cap on vol evolucionar la matèria, que són experts en el seu àmbit, que són docents molt implicats, són amb els que jo confio plenament per pensar, no?, de dir, ah, mira, encara que soni una mica estrany, ja hem tingut les primeres reunions de cap al 2027, què passarà? Quins són els canvis? Què hem de fer? Què hem de tindre en compte? Estem parlant de 264 persones, entre coordinadors i sotscoordinadors, que tenen moltes ganes, no?, que són especialistes i que marcarem aquestes noves tendències.
1: Per acabar, de cara a l'any que ve, n'hi haurà de canvis? Crec que s'avança, no? I una mica les proves i la recuperació.
0: Clar. Exacte. El canvi més important serà un canvi de dates, perquè desapareix la convocatòria de setembre. De fet, som l'única comunitat autònoma que encara tenim exàmens de setembre. Això què vol dir? Que aquests exàmens que es feien al setembre es passaran a fer al juliol. Per tant, hi haurà unes Pau al juny, la convocatòria ordinària al juny, i una Pau extraordinària al juliol, que és el que fan, ja et dic, la resta de comunitats autònomes. Això també serà un repte tant organitzatiu com pels centres, com per tothom en general.
1: Clar. Doncs de moment comencem per aquestes. Queda exactament una setmana. Seran les primeres proves d'accés a la universitat que estan a càrrec de Rosa Pàmies Vilà, per això hi volíem parlar, i t'agraïm molt que ens hagis acompanyat aquesta nit. Una abraçada.
0: Moltes gràcies per aquesta conversa.
2: 18 minuts i arribarem a la mitjanit. És hora d'anar a treure el cap a veure si han arribat ja les portades del diari i han començat a imprimir-les. Lídia Téllez, bona nit.
3: Hola, bona nit, Agnès.
2: Què, han arribat o no han arribat?
3: Han arribat, les
2: Molt
3: tenim
2: bé.
3: Aquí.
2: Doncs vinga, comencem per la de l'ara.
3: Doncs mira, pressió a Omeya perquè el papa parli català en la benedicció. Per una altra banda, Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Els punts més polèmics de la Giri Meloni adoptada per la Unió Europea. I després tenim Rússia llança un atac massiu sobre Kiev, almenys 22 persones moren i més d'un centenar queden ferides en un bombardeig. I es veu una d'aquestes persones ferides i al fons unes cases en flames.
2: Molt bé.
3: I després tenim el periòdico. El AMB planea el tercer túnel de Rodalies en la Diagonal, que és un projecte a largo plazo. Tenim també la ola de calor de mayo causó 111 muertes prematuras en España. El papa hablará en catalán la benedicción de la Torre de la Sagrada Familia. Trump estalla y llama loco a Netanyahu por sus ataques en el Líbano. Y, per altra banda, Alberto Núñez Feijóo, ayer en las jornadas del segle d'Economia, va dir, devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ayuda. Y la foto es una imatge del segle, bueno, d'una instantània des d'aquest moment. I ja està, fins
2: Molt
3: aquí.
2: Molt bé, Déu-n'hi-do, moltes coses, moltes de les quals hem parlat i tractat aquí al Catalunya Nit. Que vagi molt bé, bona nit, Lídia.
3: Bona nit, que vagi bé.
1: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marguell, a veure per on van.
4: Mira, podem afegir, El País cobra dient que les cadenes hoteleres espanyoles comencen a sortir de Cuba davant les polítiques de Donald Trump. La foto destacada del País és per un veí de Kiev en una zona atacada per míssils russos i titulen que Rússia assenyala Europa com objectiu legítim. I també en aquesta portada, un espai per Feijóo que rebutja negociar amb Carles Puigdemont la moció de censura. Tenim també la portada del Punt Avui, que es fixen en l'OTAN, titulen A punt de la ruptura.
2: Molt bé. I això pel que fa als diaris de demà, l'antena de Catalunya Ràdio, pensem també que hi podem trobar amb Joan Rossinyol. Bona nit.
5: Bona nit. Doncs mira, demà tres escenaris.
2: Aviam.
5: El primer, tornarem a les jornades del Cercle d'Economia, com molts dies. Si avui hi passava Núñez Feijóo i deia això...
6: Necesitamos sosiego. Sosiego. Para hablar. Para discutir. Para discrepar.
5: Doncs demà serà el torn del president espanyol, de Pedro Sánchez, amb visites a les plantes també de Grífols, a Lliçà de Vall, abans d'aquesta xerrada al Cercle d'Economia, i a la SEAT, a Martorell, quan hagi acabat.
2: Molt
5: pendents demà de Pedro Sánchez. El segon escenari, en aquest cas són diversos escenaris i tenen a veure amb això.
7: Estant a Catalunya, la presidència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
5: Demà Ricard Ostrell resseguirà els llocs que visitarà el Papa Lleó XIV just d'aquí una setmana. Serem a Montserrat, a la Sagrada Família, a Brians i amb aquesta polèmica del català que ja hem explicat aquí amb aquesta visita del Papa just la setmana que ve, dimecres de la setmana que ve.
1: Sí.
5: I el tercer escenari, Manel, és aquest.
1: Sona, no?
2: Aquest el coneix.
1: Sí, home, la Patum de Berga.
5: Demà,
1: comença.
5: Exactament, demà comença la Patum a Berga amb les passades, els passacarrers, no sé si ho dic
1: demà
5: bé.
1: Demà passacarrers.
5: Passacarrers. En parlarem demà al Radar, el podcast que fa l'Eloi Barrera amb la nostra corresponsal a la Catalunya Central, amb la Nati Adell, i demà, doncs això, tret de sortida de la Patum.
1: I tant, doncs demà tots a escoltar el Radar. Gràcies.
2: Bona nit.
4: Bona nit.

0: Però abans d'anar cap a la Patum de Berga, això serà demà, ens queden 14 minuts per tancar el dia d'avui, però també farem territori interessant.
1: Home, i tant. Mira, la convidada que tenim avui explica que de petita ja apedaçava els peluixos amb tiretes imaginant-se que es dedicaria a millorar la vida dels animals. Ara diu que el seu dia a dia és una bogeria. Ara fa 7 anys que porta una granja a Muntanyola, a Osona, amb 82 cabres alpines i un obrador d'on surten uns 7.000 quilos de formatge a l'any. Tot i això, té temps per jugar. És una apassionada dels jocs de taula. I d'aquestes dues grans faleres, la granja i els jocs de taula, n'ha sortit el corral. No sé si els nostres oients, per exemple, saben com es gestiona un ramat, bueno, els nostres oients i nosaltres mateixos, no? Sabríem com fer formatge artesà? Doncs bé, si no ho sabeu, el vostre joc és el corral, perquè la nostra convidada i la seva parella han convertit el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula per apropar el sector primari a les famílies. Ens acompanya la veterinària Mireia Colonques. Bona nit, Mireia.
2: Hola, bona nit, què tal?
1: Com estàs? Bé, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
2: He après, mira, més que aprendre alguna cosa, la veritat és que m'ha anat molt bé, perquè aquí a casa tenim el costum de, mentre sopem, doncs escoltem les notícies, però avui no sé com ha anat, però que no m'ha engegat ni la tele, i mira, m'ha anat bé que així ja m'he posat al dia.
1: Veus? Va, fantàstic. Escolta, a casa no heu posat ni la tele, expliquem-ho, aquest corral que compartiu amb la teva parella són les cabres d'en Peyu, no? Sou parella vosaltres dos. Aviam, explica'm d'on us ha sortit aquesta idea del corral, com s'hi juga? Són cartes, per exemple, o com va?
2: Sí, el corral és un joc de taula, és un joc de cartes, de partides curtes de 15 a 20 minuts, a partir de nanos de 8 anys. Els més petitons també poden jugar, però amb els pares aprenen alguna cosa, però la veritat és que jugaran més els pares que ells. I és un joc que es basa una mica en un cicle real de portar una gestió d'un ramat de cabres.
1: Està bé, perquè és, la veritat és que és molt bona idea, perquè no sabríem ni per on començar, no? la immensa majoria. El Peyu i tu sortiu dibuixats a la capsa del joc. Mm-hmm. En una de les cartes hi surt el drop.
2: Sí, en drop és el meu gos pastor. Al final, les cartes que hem fet servir pel joc, tot és real. Surten les nostres cabres reals del ramat, hi ha la Quimba, hi ha la Piques, hi ha la Habana, totes són cabres reals, hi ha els mascles que tenim al corral, hi ha en drop, que és el meu gos pastor, i tot es basa en una realitat.
1: I aquesta carta que es diu Mascabrona, què és aquesta carta?
2: La més cabrona, us deixem pensar una mica vosaltres, aviam què us transporta, però és una carta bastant cabrona, la veritat.
1: D'acord, doncs ja ens hi trobarem, no?
0: Si et surt, què passa? Si et surt aquesta, què?
2: Aquesta carta, si te la tiren, acabes perdent tots els formatges que t'has aconseguit. Figura,
0: ostres,
2: que et construeixen una gran superfície al costat de la teva petita agrobotiga i clar, t'absorbeixen tots els teus formatges i et quedes sense res. Se te'n va en orris el negoci.
0: O sigui que aquesta és una de les fotudes que et pot tocar. També hi ha
2: aquesta,
0: la burocràcia.
2: Aquesta és fotuda, sí.
0: Dins la burocràcia, què?
2: Dins el que és el joc de cartes, evidentment hi ha unes cartes que et beneficien, com és això en drop, que és el gos pastor, que si toca aquesta carta, doncs com que tens el gos que t'ajuda a pasturar el ramat, doncs amb menys cartes de farratge dins el corral fas créixer les cabres. O tens la carta de la Mossab, que és la gossa de protecció que protegeix davant de qualsevol carta d'adversitat. I llavors hi ha les cartes que t'arriben a fer la punyeta, diguéssim. Hi ha la sequera, que et queda sense menjar al corral, tens la burocràcia, que al final és una carta que et fa perdre molt el temps, com a la vida real, diguéssim, i perds el teu torn. O tens el camió cisterna que et roba tota la llet aconseguida. I són cartes, bueno, que a la vida hi són i les hem transportat en un joc.
0: Clar, ara pensava que té un punt pedagògic, evidentment, pels que no en saben de la vida al camp i tot això, però dintre del sector també molta gent li deu fer gràcia, no?, jugar amb tots aquests elements que comentes, perquè s'hi deuen sentir ben reflectits.
2: Sí, la veritat és que estem rebent molt bon feedback, tant per una banda de públic general com públic del sector. Estan tots molt contents, els que estan jugant. La veritat és que està tenint èxit.
1: Sí. Entenc que guanya qui és el millor pastor?
2: Guanya qui aconsegueix tres formatges. Has d'aconseguir, al final, la finalitat del joc és aconseguir tres formatges, un fresc, un semicurat i un curat, i llavors per aconseguir aquests formatges has d'aconseguir llet, i per aconseguir llet aquí és on ve el paper de gestionar el teu ramat de cabres.
1: Clar. Perquè què ha de tenir un bon pastor de cabres, Mireia?
2: Molta vocació. Ha de tenir molta vocació i que li agradi molt, que sigui un apassionat de cuidar els teus animals, que siguin bons, que estiguin sans, que siguin feliços per tenir la millor llet i per tenir realment uns bons formatges. I jo crec que això és el que et converteix en un bon pastor.
0: Quan es diu molta vocació, que això també passa en el periodisme i moltes altres professions, vol dir que ni horaris ni res, no? Feina dura.
2: Feina dura, sí. Jo al final sempre ho dic, aquí el corral és casa nostra i és el nostre estil de vida, perquè si m'ho mirés com una feina, la veritat és que pararíem bojos. I jo crec que una mica passa una mica amb tot el sector primari, sigui agricultura, ramaderia o el que sigui, jo crec que estem tots ficats al mateix sac. I som una gent molt apassionada d'això i és la sort que té el sector, que els que ens hi dediquem ho vivim molt. Perquè si no, la veritat és que el sector té poc sentit, A nivell econòmic i tot, a nivell d'hores laborals, no té cap sentit, però bueno, perquè ens ho agafem així.
0: Tenir desenes de cabres, per exemple, què comporta? Quina hora t'has de llevar? Quina mena de constància has de tenir?
2: La veritat és que la meva feina del dia a dia no acabo de seguir cap rutina, perquè cada dia em canvia una mica, però sí que a nivell d'hores pots començar a les 6 del matí i acabar a les 8 o les 9 del vespre, i llavors depèn del dia treballes més o menys, t'ho vas gestionant, i depèn de l'any tens més o menys feina. Ara, per exemple, a la primavera sempre hi ha molta més feina i pilles molt d'hores, fas moltes hores, però la veritat és que l'hivern, quan eixuguem les cabres, que eixugar vol dir que les deixem de munyir perquè deixin de fer llet, que és abans de parir, com que no laborem hi ha menys feina, llavors en aquella època dediques més temps a manteniment o a pasturar i dediques menys hores al corral, diguéssim. Et va canviant bastant segons l'any.
1: I per tant, en aquestes èpoques també la feina és menys física, entenc, no? O què?
2: Acaba sent física també, però és més tranquil·la. Vull, al final també hi dediques tot el dia, però és un altre ritme, és un altre ritme. Ara la primavera és una bogeria, per exemple. Hi ha la paridera, tens tots els parts, el postpart de les cabres, comences a elaborar, has de començar a vendre, has de gestionar. Nosaltres fem visites guiades al cap de setmana, hem de fer les visites, i vulguis o no, hi ha molt, molt volum de feina. I a l'hivern, bueno, sí que és física perquè és això, també hi ets allà, però hi ha menys volum.
1: Uh-huh. Ara ho deies, no?, que dissabtes i diumenges, al cap de setmana, feu visites guiades a la granja a les cabres d'en Peyu. Suposo que allà és quan agafeu consciència del gran desconeixement que té la gent, que tenim, de com funciona una granja, o us sorprèn?
2: La veritat és que no sorprèn, perquè és una cosa que ja se sap, que hi ha molta desconeixença, hi ha molt poca cultura del sector primari, però sí que a la que ho vam posar en pràctica el tema de les visites, això sí que quan ho tens a davant encara ho veus més real, que hi ha aquesta desconeixença. I per això també una mica el joc aquest, perquè sí que nosaltres durant les visites expliquem com funciona tot un projecte com el nostre i d'on surten uns formatges, perquè al final estem acostumats, mira, anem al supermercat, agafem un formatge i no sabem ni d'on ve. La gent ni s'ho mira, ni no mira ni d'on ve aquest formatge, d'on ha sortit. Llavors, nosaltres el que fem amb aquestes visites és explicar-ho, d'on surt tot això. I ara no se'n anava a dir. Al final és això, que la gent no ho sap. Sí. I vam decidir que, bueno, que una bona forma d'explicar-ho, a banda de fer les visites, que és fotre com la xapa, diguéssim, és aprendre-ho però jugant, que jo crec que és una forma molt, molt interessant d'explicar-ho a la gent, perquè és com més s'ho queden els nens petits quan juguen això i ho entenen, és molt divertit. Quan veus un nano petit parlant d'una segalla o de que un boc està cobrint una segalla per primer cop i que tenen llet i això, la veritat és que és xulo de veure.
0: Clar.
1: I tant.
0: Abans dèiem al principi que ja de petita t'agradava allò d'intentar que els peluixos fins i tot estessin bé. Al final ha pogut més directament al camp que a la veterinària, per exemple. O també en fas una mica?
2: De fet, em faig molta de veterinària aquí amb el meu mateix ramat, diguéssim. El meu dia a dia aplico molt la veterinària, no només amb petites cirurgies o coses d'aquestes, sinó a nivell d'alimentació, de maneig, de gestió, tot això. Al final, si ets veterinari, la veritat és que t'ajuda moltíssim. I si hi ha algun problema gros que jo no me'n surto, truco qualsevol col·lega veterinari i entre tots ho resolem. Però la veritat és que el meu dia a dia aplico molt la veterinària, i sigui amb les cabres o amb els gossos pastors que tenim o qualsevol història. Al final no només intervenen cabres aquí aquest projecte.
0: Clar. Al migdia els hi poseu la renaixença, als animals, o què, les cabres, perquè es distreguin, s'entretinguin?
2: Les cabres, la veritat és que, pobres, últimament estan escoltant bastant rock.
0: Ah, sí?
2: Sí,
0: com
2: són
0: és
2: bastant
0: això?
2: Rockeres. Jo a mi m'agrada bastant el rock de música, i mira, són bastants fans ara ja, però sí que a l'obrador, per exemple, sí que em poso, jo mateixa em poso la renaixença, sí.
0: Està bé. I el Peyu ajuda amb les cabres? Domina també?
2: En Peyu físicament ajuda poc dins el que és la gestió del ramat, sí que ajuda amb el manteniment d'instal·lacions i tal, i llavors participa molt amb el que és la construcció del projecte, diguéssim, quan volem fer coses noves, és un cap més pensant, que no només estic jo pensant aviam com podem tirar endavant aquest projecte.
0: Clar, està bé. Cadascú la seva tasca.
2: Sí.
0: Cada dia nosaltres tenim aquí una responsabilitat molt forta, que és decidir quina cançó escoltarem per última vegada del dia. És a dir, que aquest dimarts, per exemple, doncs serà la que estem escoltant aquesta setmana. No és rock ben bé, t'ha tocat una setmana molt tranquil·leta, però vaja, avui va així la cosa.

L'hem extret del nou disc de Maria del Mar Bonet, 60 anys de carrera, 60 anys dalt dels escenaris. El disc es diu L'aigua no cansa i aquesta cançó es titula Nit. L'havíem de posar sí o sí.

0: Per sobre la veu de la Maria d'Armar Bonet, qui tindrà avui l'última paraula del dia és la Mireia Colonques. Ella és veterinària i fa un gran equip amb en Peyu. A les cabres d'en Peyu és el seu negoci personal i particular. A la vegada que han fet créixer una altra idea, un altre projecte que es diu El Corral, aquest joc de taula en el qual aprendrem una mica com a gestionar un ramat, com es fa formatge artesà i algunes de les moltes dificultats que té avui en dia el sector primari. Mireia, gràcies per acompanyar-nos i ara aquest temps fins a la mitjanit, un minut i 20 segons, és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
1: Molt bé, gràcies per convidar-me i reanimar la gent que ens estigui escoltant, doncs que si tenen algun petit productor per la zona, si el volen anar a visitar i conèixer el seu projecte, si els agrada, els interessa què estan fent, doncs que apostin per ells i que comprin productes de proximitat, que això al final és el que ens manté viu.

0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons a l'Església Catalana, que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. La visita del papa a Espanya costarà 25 milions d'euros. Catalunya i les Canàries en pagaran 5, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El 80% de la despesa sortirà de donacions i patrocinadors. El govern català assegura que el 1,5 milió d'euros que pagarà la Generalitat sortirà dels ingressos de la taxa turística. Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la mobilització serà el dimecres, dia 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions. L'agrupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nou contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la migració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil. El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions.
1: Esports.
2: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. Aquest dimecres el Joventut jugarà a la pista del Bascònia. El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. I en futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions d'euros de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del futbolista.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats a tarda. Les temperatures matinals baixaran amb fresca a les comarques de l'interior. Al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts. Us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com us dèiem, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes de la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així al desafiament de Junts. Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades al Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol sense citar-los, ha assegurat a Junts i al PNB que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules dels secretaris generals de Junts als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
4: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
0: Turull, però, ha instat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. Mentrestant, el govern espanyol ha carregat contra la proposta de Feijó de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol acusa el líder del PP de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A Madrid n'informa Àngels Lafuente.
5: El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb PNB i Junts. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáez no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijó per acabar amb el govern de Sánchez.
6: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
5: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijó no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aconsella Feijó que si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
7: En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
5: Una negociació del nou model de finançament que comença amb el peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez. I el Poder Judicial, lluny de fer marxa enrere, els acusa d'atacar els fonaments de la democràcia.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i el lendakari basc. Una informació d'Albert Prat.
8: Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3 enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
9: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonarà.
8: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lendakari i Manuel Pradales del PNB ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
10: Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo. Que hablen los ciudadanos.
11: Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado. ¿Esto a dónde lleva?
8: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Junta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no es farà enrere.
10: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio.
9: Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
8: I tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat des de Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament.
0: Precisament la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijó també era un dels convidats de les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat gaire bé.
12: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
13: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-la la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic i el govern català. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat també la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en aquesta cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics properament. I Catalunya i les Canàries pagaran, com us dèiem, 5 milions d'euros per la visita del Papa a l'estat espanyol, que suposen un 20% de la despesa global dels 25 milions. Aquests gairebé 5 milions Catalunya n'aportarà almenys un, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que s'ha dit diu Espais i Serveis. Tot i això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és el coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
14: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Aprofitant el viatge del pontífex a l'estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el Papa. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
15: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que, si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar 3CAT Info, la nova jornada de mobilitzacions serà d'aquí 2 setmanes, el dimecres 17 de juny. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarca en la setmana de mobilitzacions que els principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament aquest dimarts el Consell de Ministres ha tirat pel dret i ha aprovat el nou estatut marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat Metges de Catalunya.
16: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
0: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut demana al sindicat que s'afegeixi a un grup de treball que s'ha creat per abordar la reorganització del sistema. I una altra protesta, la d'educació. Els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació criden a la vaga aquest dimecres els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest dimarts han estat el torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Els manifestants han tallat l'accés a la Casa Batlló i també han protestat des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat un miler de persones. Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
17: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que no ho poden fer.
1: 3CAT Info.
0: L'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifra rècord. Al maig s'han tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
18: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
0: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril i ara hi ha 307.000 aturats, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
19: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i, per tant, hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida per l'inici de la campanya de recollida de la fruita.
1: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
1: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
21: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
21: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: És el mític cel·lo de Pau Casals, que va tocar durant més de 60 anys i que ara, la seva fundació, ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de passada, preservar també el llegat de Pau Casals. El lliurament de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica. N'informa a la capital comunitària Bruno Fortea.
22: Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals, i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
23: I really feel the weight and the responsibility.

0: va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell, la idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
1: I el vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que el cello conserva una sonoritat única.
2: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals, ha fet sort.
1: I això que aquest violoncel, conegut com a Gofriller, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Les organitzacions pro drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sundberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
5: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
4: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller alemany Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. A Berlín informa Jordi Regàs.
6: A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
7: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
6: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
3: 3CAT Info.
4: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros i, tot i que les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, lamenten que arriba massa tard. Lleida, Júlia Albacar.
8: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
9: Quan s'ha ejecutat una mesura, sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
10: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a l'hora de pagar i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
11: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
8: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
3: Esports.
4: Fins a 2:15 amb el David Obac.
12: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de Luka Múrcia per 68-91. Això en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. Xavi Pascual, entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular diumenge passat.
13: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquesta

0: 6 victòries, com deien a la prèvia, i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé, i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf del Barça aleshores suposaria ja la classificació per a les semifinals. Aquest dimarts també s'ha jugat al Madrid 97, Tenerife 98. Sisena derrota seguida del Madrid a la Lliga CB de bàsquet, que no obstant això va acabar primer de la fase regular, però que aquest dimarts ha caigut contra el 8è classificat en aquest primer partit de quarts de final. I aquest dimecres serà el torn del Joventut de disputar aquests quarts de final a CB. La penya també té el factor pista en contra, com el Barça, en aquesta eliminatòria, que en el cas dels vertinegres la jugaran contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic del Joventut.
2: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
1: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha sigut vistària d'equips de l'NBA. Per cert, respecte d'aquest Baskonia Joventut, apunta que el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Pel que fa al waterpolo, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina aquest dimarts. Ha estat en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar a creure en el títol.
3: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que és així, guanyar els dos partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anava a guanyar.
1: Les andrauenques, que només han perdut 2 partits en tota la temporada, els 2 d'aquesta final, hauran d'esperar doncs, per aconseguir el seu primer títol de Lliga. La setmana vinent, tots dos equips encararan la final a 4 de la Lliga de Campions a Malta. I encara en waterpolo, aquest dimecres hi haurà campió català a l'Eurocup femenina. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer assegura al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre.
4: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè en parida vam veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
1: Pel que fa a l'entrenador del Catalunya, Javi Belmonte, sense confiar-se, però valora positivament aquesta renda de 5 gols.
5: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Recuperem ara el fil futbolístic per explicar que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà així la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros, computable en 2 temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, afegim que la campanya electoral al Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència del Club Blanc i aquest dimarts el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona. Ha avisat que si Florentino Pérez segueix a la presidència, el Madrid aleshores estarà en venda.
7: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
1: La Junta Electoral diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. I en clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, segons ha anunciat oficialment el club neerlandès, per incorporar l'expreparador del Girona com a tècnic les 2 properes temporades. Afegim també que al Giro d'Itàlia femení, Anna van der Breggen, la neerlandesa de l'equip FCD Works, ha guanyat la cronoescalada de la quarta etapa entre Belluno i Nevegal, de 13 quilòmetres per davant de Maren Reusser i Demi Bolling. Dara Truk és la nova líder de la classificació general.
8: Són 2:15. Aquestes són les principals informacions que us destaquem en aquest informatiu. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a anar a Waterloo a demanar a Carles Puigdemont el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat a anar-hi en una entrevista a Catalunya Ràdio. I que, finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de les crítiques a la poca presència de llengua catalana en aquest acte. A partir d'ara també us explicarem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, alerta que els atacs russos d'aquest dimarts, que han causat una vintena de morts, es podrien repetir en les properes hores. Que un acord durant la primera sessió del judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix el nombre d'acusats d'11 a 4. I que la donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any i alhora han baixat les negatives familiars a la donació.
6: Esports.
1: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68 a 91 en el primer partit de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB de bàsquet. Una sèrie al millor de 3 partits. I en Waterpolo, mentrestant, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina en derrotar 9 a 10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
8: I el temps aquest divendres farà fresca de bon matí a les comarques de l'interior, mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, però amb núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus.

0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes a la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així, al desafiament de Junts.
2: Vamos a hablar de cosas serias. Vamos, por favor.
1: Parlem de coses serioses, ha dit Feijó quan sortia de les jornades al Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol. Sense citar-los, ha assegurat que Junts i el PNB, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Com us dèiem, el detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts per Catalunya als micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha insistit que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Pedro Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat, recordem, una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. I aquest intercanvi de declaracions entre Junts i el PP a l'entorn d'una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també ha generat crítiques per part d'Esquerra Republicana, els Comuns i Vox. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la seva formació tanca la porta del tot al Pla dels Populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
5: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
1: Pel que fa als Comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el PP i Vox.
6: Els Comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijó a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
1: Els ultradretans són imprescindibles perquè la moció de censura prosperi. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Carles Puigdemont.
7: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
0: 3Cat Info.
1: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a 3Cat Info que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic, la societat catalana i també el govern. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita que va fer Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat i el president del Parlament també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en la cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics pròximament.
0: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
1: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens. Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de les PAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
1: La principal novetat de la selectivitat d'enguany és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
8: En el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, té enxampat, tens un zero, i això ho elevo a la comissió organitzadora de les PAU. I la comissió organitzadora de les PAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre les PAU.
1: A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants de Catalunya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Encetem la crònica internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha avisat que atacs russos com el d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores.
9: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: Ha estat un dels més greus en el que va d'any, l'atac d'aquest dimarts, amb un balanç de 23 morts i 130 ferits, i encara es busca gent entre la runa. Les ciutats de Dnipro, a l'est, i Kiev, la capital, han estat les més afectades. Feia dies que Rússia avisava que atacaria amb força i la nit passada ho ha fet amb més de 650 drons i 73 míssils. Això ha obligat molta gent a refugiar-se al metro. Al marge d'aquest bombardeig indiscriminat, la situació a la línia del front és adversa, però, per al Kremlin, pels russos. Fa dos mesos que els soldats russos han de retrocedir i són incapaços de contrarrestar els drons ucraïnesos. Hi ha experts que posen molt en dubte que hi acabi havent una victòria de Moscou, de Vladimir Putin. N'informa la capital russa, Cristina Solies.
10: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
11: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
10: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
11: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
10: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
1: Parlem d'un altre conflicte, el d'Israel i les milícies de Hezbollah, que Israel ha continuat atacant aquest dimarts al sud del Líban, l'endemà que Donald Trump, el president nord-americà, anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. La conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les seves negociacions amb l'Iran, amb l'escalada militar al Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res no ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, bombardejaran Beirut.
12: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
1: Pel que fa a les negociacions amb l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a negar aquest dimarts que s'hagin suspès i insisteix que els contactes continuen cada dia. Al Congrés, el secretari d'Estat Marco Rubio defensa les negociacions amb Teheran perquè, segons diu, estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a avançar quan hi pot haver un acord.
13: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Rubio assegura que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estat d'Hormuz. De fet, el Departament del Tresor ha anunciat aquest dimarts noves sancions contra l'Iran. I ens situem ara al Regne Unit perquè hi creix la indignació per l'assassinat d'un noi universitari blanc ara fa mig any. La policia el va detenir tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia. A la capital britànica n'informa Quim Olivares.
14: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estès a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
15: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
14: La policia no comprova si està ferit i deté i amb manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
16: We need a change in culture.
17: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
16: As black lives.
14: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre, Keir Starmer, ha instat la classe política a no promoure la divisió en la societat.
0: 3CAT Info.
1: Us ho avancem a aquesta hora. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes. Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 188 donacions vàlides d'òrgans, cosa que suposa 4 punts percentuals més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments. Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També millora la negativa familiar a la donació, un dels indicadors clau del sistema. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts, però continua sent molt alta, per sobre de la mitjana històrica. Ara se situa en el 23%, per sota del 27% registrat entre el gener i l'abril del 2025. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I també us expliquem que hi ha tensió al barri de Cerdanyola de Mataró. En aquest dimarts, un desnonament ha acabat amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. A la capital del Maresme n'informa Marta Vallès.
18: La família desallotjada, pares i 4 filles d'un, 5, 8 i 16 anys, s'han quedat sense pis i sense cap alternativa. 3 dies d'hotel i estaran al carrer. Bruna Malpesa, del Sindicat d'Habitatge de Catalunya.
19: Anys i anys pagant la hipoteca per acabar perdent el pis. A més, es troben, tot i tenir 2 feines, tot i tenir papers, no podien accedir a cap lloguer ni a cap compra. Quan arribaven i els hi veien doncs, la cara, els hi deien que no, que ja no està disponible el pis. Aquest racisme immobiliari que també ens trobem.
18: El sindicat ha denunciat que els Mossos han carregat amb les porres i amb projectils de foam contra les persones que volien impedir el desallotjament. Alguns eren companys d'institut d'una de les filles de la família afectada. Finalment, 3 adolescents han estat detinguts. Els Mossos expliquen que han rebut llançament de llambordes, ampolles i altres objectes i que 5 agents han tingut ferides lleus. En una assemblea aquest dimarts al vespre, el sindicat i veïns del barri han decidit sumar per impedir 2 desallotjaments més previstos per aquesta setmana a Cerdanyola.
20: ¿Qué hacemos? Yendo al desahucio, demostrando que el barri de Cerdanyola está unido y que tenemos que acabar con los desahucios, que no puede ser que los niños se queden en la calle sin ninguna alternativa, gente.
18: El primer dels desnonaments és aquest dimecres al matí.
0: El temps.
1: Repassem ara la previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
2: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
0: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
1: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país. Periodista destacat, va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector en l'etapa de Josep Faulí. Amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys a la capçalera, a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
21: I jo vaig demanar que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
1: Cadena va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant la dictadura franquista com a fundador del clandestí Grup Democràtic de Periodistes. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per la seva feina a diaris com el Periódico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i altres temes de la història cultural catalana. La seva tasca va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: Un acord entre les parts ha reduït d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
22: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i a l'inici del judici n'hi ha hagut un altre. Implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària de l'exdirector de la secció de crèdit dels dos extreballadors de l'oficina de Bankia Amposta i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrileña.
23: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós Isern, a doña Manuela Buera Gilabert, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
22: Tot plegat fa que finalment només hi hagi 4 acusats, el principal dels quals és l'exgerent Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia demana 14 anys i mig de presó. El judici, recordem-ho, es reprèn dimarts de la setmana vinent.
1: Les abundants pluges de la primavera i les altes temperatures de finals de maig han multiplicat, o de fet multiplicaran encara més, la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies. Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
24: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
1: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, naturen l'expansió. Andreu García és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
3: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
1: Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Catalunya es consolida com un plató de referència per a grans produccions internacionals amb tres rodatges a Girona, Barcelona i Manresa. Aquest estiu, sèries d'Amazon i Netflix i el macroprojecte cinematogràfic sobre els Beatles portaran al país estrelles de Hollywood i rodatges de ressò mundial. N'informa Montse Mas.
4: People think history is dead.
5: Girona es prepara per acollir la nova sèrie de la saga Tomb Raider per a Amazon Prime, protagonitzada per Sophie Turner. El rodatge afectarà punts neuràlgics com la catedral i la plaça del Vi. A més, a finals de juliol, Disney gravarà escenes de la pel·lícula embolicats. Mentrestant, a Barcelona ja ha començat el desplegament per als esperats biopics sobre els Beatles dirigits per Sam Mendes. L'actor Paul Mescal, que fa de Paul McCartney, ja s'ha deixat veure a la capital catalana. La filmació inclourà escenaris a Montjuïc i al Poblenou, però també es traslladarà al Camp del Nàstic de Tarragona i a la platja de Salou per recrear el Regne Unit dels anys 60.
6: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare.
5: Finalment, Manresa serà la seu de Los Niños del Brasil, una nova sèrie de Netflix creada pel pare de The Crown, Peter Morgan. La producció portarà a la capital del Bages actors de la talla de Jeremy Strong i Gillian Anderson i consolida així una ciutat que ha acollit prop de 500 projectes audiovisuals en l'última dècada.
1: L'escriptora nord-americana Catherine Stockett publica la segona novel·la, El Club de les Indomables, 17 anys després de Criades i Senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars i també es va convertir en una pel·lícula oscaritzada. L'autora admet que l'èxit la va paralitzar i va viure moments difícils després que la història d'una dona blanca explicant la vida de criades negres fos criticada per apropiació cultural. Ho explica aquesta emissora.
7: At times it was very hard because...
25: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar és que és molt important, i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
1: El Club de les Indomables se situa al Mississippi dels anys 30 i explica la lluita d'un grup de dones per mantenir la dignitat en un món racista i masclista on s'aplicaven a esterilitzacions massives.
0: Esports.
1: Arribarem a l'hora en punt amb el David Ubach.
26: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular, diumenge passat.
27: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
26: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf dels de Xavi Pascual aleshores el suposaria accedir ja a les semifinals, on s'enfrontarien el guanyador de l'eliminatòria entre el Madrid i el Tenerife, que ara té avantatge dels canaris, ja que s'han imposat el primer partit també aquest dimarts per 97-98. Aquest dimecres serà el torn del Joventut. La penya, com el Barça, també té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts, en el cas dels verdinegres davant del Baskonia. Dani Miret és el preparador de la penya.
28: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
26: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha estat vistaire d'equips de l'NBA.
0: 3CAT Info.
26: Del bàsquet del Waterpolo, per explicar que el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar ella i l'equip van començar a creure en el títol.
8: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
26: Mentrestant, hem de destacar que les andrabenques només han perdut dos partits en tota la temporada, aquests dos de la final, i hauran d'esperar per aconseguir el que hagués estat el seu primer títol de Lliga. Aquest dimecres tindrem campió català a l'Eurocup femenina de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre amb aquest desavantatge.
9: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè a part de veure com anava el partit allà, crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
26: Mentrestant, el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte, considera que els 5 gols de Coixí els donen certa tranquil·litat.
10: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
26: Parlem ara de futbol.
0: L'actualitat esportiva a fons.
26: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. I en clau de mercat també, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, l'extècnic del Girona, per a la seva incorporació com a entrenador principal als neerlandesos de cara a les dues properes temporades. En motor, aquest dimarts s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampar, parla de l'impacte econòmic que suposa aquesta cita.
11: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
26: I el torneig de tenis de Roland Garros, classificació per semifinals d'Alexander Zverev contra Rafael Hodar en quarts i també de Jakub Mensik enfront de Joao Fonseca.
0: 3CAT Info.

0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons a l'Església Catalana, que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. La visita del papa a Espanya costarà 25 milions d'euros. Catalunya i les Canàries en pagaran 5, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El 80% de la despesa sortirà de donacions i patrocinadors. El govern català assegura que el 1,5 milió d'euros que pagarà la Generalitat sortirà dels ingressos de la taxa turística. Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la mobilització serà el dimecres dia 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions. L'agrupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. Diverses ONGs pro-drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la migració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil. El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions. Esports.
1: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. Aquest dimecres el Joventut jugarà a la pista del Baskonia. El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. I en futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions d'euros de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del futbolista.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats a tarda. Les temperatures matinals baixaran amb fresca a les comarques de l'interior. Al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts. Us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com us dèiem, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes de la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així al desafiament de Junts.
3: Vamos a hablar de cosas serias. Vamos, por favor.
0: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades al Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol sense citar-los, ha assegurat a Junts i al PNB que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules dels secretaris generals de Junts als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
5: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
0: Turull, però, ha instat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont al cor d'Europa ha estat una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. Mentrestant, el govern espanyol ha carregat contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol acusa el líder del PP de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A Madrid n'informa Àngels Lafuente.
6: El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb PNB i Junts. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáez no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
6: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aconsella a Feijóo que, si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
8: En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
6: Una negociació del nou model de finançament que comença amb el peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia, per tombar Sánchez, i el Poder Judicial, lluny de fer marxa enrere, els acusa d'atacar els fonaments de la democràcia.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i el lendakari basc. Una informació d'Albert Prat.
9: Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3 enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
10: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonarà.
9: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lendakari i Manuel Pradales del PNB ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
11: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
12: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
9: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Junta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no es farà enrere.
11: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio.
10: Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
9: I tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat des de Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament.
0: Precisament la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijóo també era un dels convidats de les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat gaire bé.
13: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
14: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-la la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic i el govern català. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat també la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en aquesta cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics properament. I Catalunya i les Canàries pagaran, com us dèiem, 5 milions d'euros per la visita del Papa a l'estat espanyol, que suposen un 20% de la despesa global dels 25 milions. Aquests gairebé 5 milions Catalunya n'aportarà almenys un, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà, diu, espais i serveis. Tot i això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és el coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
15: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Aprofitant el viatge del pontífex a l'estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el Papa. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
16: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que, si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar 3CAT Info, la nova jornada de mobilitzacions serà d'aquí 2 setmanes, el dimecres 17 de juny. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarca en la setmana de mobilitzacions que els principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament aquest dimarts el Consell de Ministres ha tirat pel dret i ha aprovat el nou estatut marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat Metges de Catalunya.
17: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
0: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut demana al sindicat que s'afegeixi a un grup de treball que s'ha creat per abordar la reorganització del sistema. I una altra protesta, la d'educació. Els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació criden a la vaga aquest dimecres els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest dimarts han estat el torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Els manifestants han tallat l'accés a la Casa Batlló i també han protestat des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat un miler de persones. Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
18: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que no ho poden fer.
2: 3CAT Info.
0: L'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifra rècord. Al maig s'han tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
19: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
0: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril i ara hi ha 307.000 aturats, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
20: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i, per tant, hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida per l'inici de la campanya de recollida de la fruita.
2: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
2: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
22: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
22: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
0: És el mític cel·lo de Pau Casals, que va tocar durant més de 60 anys i que ara, la seva fundació, ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de passada, preservar també el llegat de Pau Casals. El lliurament de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica. N'informa a la capital comunitària Bruno Fortea.
23: Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals, i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
24: I really feel the weight and the responsibility.
25: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
24: Of course, lighter and lighter.
25: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
23: A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
24: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore on the Casals cello. I'm sure that playing this instrument there will make me understand even better the heritage, the culture of Pau Casals.
23: El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, li agrada que aquest tros de la vida de Casals passi de mans.
26: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, quan

0: anuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sundberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
1: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
0: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller alemany Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. A Berlín informa Jordi Regàs.
2: A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
3: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
2: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
4: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros i, tot i que les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, lamenten que arriba massa tard. Lleida, Júlia Albacar.
5: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
6: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
7: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a l'hora de pagar i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
8: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
5: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
4: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Obach.
9: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de Luka Múrcia per 68-91. Això en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. Xavi Pascual, entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular diumenge passat.
10: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
9: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf del Barça aleshores suposaria ja la classificació per a les semifinals. Aquest dimarts també s'ha jugat al Madrid 97, Tenerife 98. 6a derrota seguida del Madrid a la Lliga CB de bàsquet, que no obstant això va acabar primer de la fase regular, però que aquest dimarts ha caigut contra el 8è classificat en aquest primer partit de quarts de final. I aquest dimecres serà el torn del Joventut de disputar aquests quarts de final a CB. La penya

0: també té el factor pista en contra, com el Barça, en aquesta eliminatòria, que en el cas dels verdinegres la jugaran contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic del Joventut.
1: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
0: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha sigut vistària d'equips de l'NBA. Per cert, respecte d'aquest Baskonia Joventut, apuntar que el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Pel que fa al waterpolo, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina aquest dimarts. Ha estat en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar a creure en el títol.
2: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que és guanyar els dos partits següents. I durant el partit avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
0: Les andravenques, que només han perdut dos partits en tota la temporada, els dos d'aquesta final, hauran d'esperar doncs per aconseguir el seu primer títol de Lliga. La setmana vinent, tots dos equips encararan la final a 4 de la Lliga de Campions a Malta. I encara en waterpolo, aquest dimecres hi haurà campió català a l'Eurocup femenina. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer assegura al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre.
3: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè a part ja vam veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
0: Pel que fa a l'entrenador del Catalunya, Javi Belmonte, sense confiar-se, però valora positivament aquesta renda de 5 gols.
4: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Recuperem ara el fil futbolístic per explicar que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà així la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros, computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, afegim que la campanya electoral al Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència del Club Blanc i aquest dimarts el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona. Ha avisat que si Florentino Pérez segueix a la presidència, el Madrid aleshores estarà en venda.
6: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
0: La Junta Electoral diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. I en clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, segons ha anunciat oficialment el club neerlandès, per incorporar l'expreparador del Girona com a tècnic les dues properes temporades. Afegim també que al Giro d'Itàlia femení, Anna van der Breggen, la neerlandesa de l'equip SD Works, ha guanyat la cronoescalada de la quarta etapa entre Belluno i Nevegal, de 13 quilòmetres per davant de Marlen Reusser i Demi Bolding. Dara Truk és la nova líder de la classificació general.
5: Són 2:15.
7: Aquestes són les principals informacions que us destaquem en aquest informatiu. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a anar a Waterloo a demanar a Carles Puigdemont el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, l'ha instat a anar-hi en una entrevista a Catalunya Ràdio. I que, finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de les crítiques a la poca presència de llengua catalana en aquest acte. A partir d'ara també us explicarem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, alerta que els atacs russos d'aquest dimarts, que han causat una vintena de morts, es podrien repetir en les properes hores. Que un acord durant la primera sessió del judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix el nombre d'acusats d'11 a 4. I que la donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any i alhora han baixat les negatives familiars a la donació.
5: Esports.
0: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de Lucan Múrcia per 68 a 91 en el primer partit de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB de bàsquet, una sèrie al millor de 3 partits. I en waterpolo, mentrestant, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina en derrotar 9 a 10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
7: I el temps aquest divendres farà fresca de bon matí a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, però amb núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus.

0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes de la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així, al desafiament de Junts.
2: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Vamos, por favor.
1: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo, quan sortia de les jornades al Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol. Sense citar-los, ha assegurat que Junts i el PNB, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Com us dèiem, el detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts per Catalunya als micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha insistit que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Pedro Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat, recordem, una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. I aquest intercanvi de declaracions entre Junts i el PP a l'entorn d'una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també ha generat crítiques per part d'Esquerra Republicana, els Comuns i Vox. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la seva formació tanca la porta del tot al Pla dels Populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
5: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
1: Pel que fa als comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el PP i Vox.
6: Els comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
1: Els ultradretans són imprescindibles perquè la moció de censura prosperi. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Carles Puigdemont.
7: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
0: 3Cat Info.
1: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a 3Cat Info que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic, la societat catalana i també el govern. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita que va fer Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat i el president del Parlament també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en la cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics pròximament.
0: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
1: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens. Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de les PAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
1: La principal novetat de la selectivitat d'enguany és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
8: En el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, té enxampat, tens un zero, i això ho elevo a la comissió organitzadora de les PAU. I la comissió organitzadora de les PAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre les PAU.
1: A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants de Catalunya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Encetem la crònica internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha avisat que atacs russos com el d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores.
9: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: Ha estat un dels més greus en el que va d'any, l'atac d'aquest dimarts, amb un balanç de 23 morts i 130 ferits, i encara es busca gent entre la runa. Les ciutats de Dnipro, a l'est, i Kiev, la capital, han estat les més afectades. Feia dies que Rússia avisava que atacaria amb força i la nit passada ho ha fet amb més de 650 drons i 73 míssils. Això ha obligat molta gent a refugiar-se al metro. Al marge d'aquest bombardeig indiscriminat, la situació a la línia del front és adversa, però, per al Kremlin, pels russos. Fa dos mesos que els soldats russos han de retrocedir i són incapaços de contrarrestar els drons ucraïnesos. Hi ha experts que posen molt en dubte que hi acabi havent una victòria de Moscou, de Vladimir Putin. N'informa la capital russa, Cristina Solies.
10: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
11: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
10: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
11: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
10: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
1: Parlem d'un altre conflicte, el d'Israel i les milícies de Hezbollah, que Israel ha continuat atacant aquest dimarts al sud del Líban, l'endemà que Donald Trump, el president nord-americà, anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. La conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les seves negociacions amb l'Iran, amb l'escalada militar al Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res no ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, bombardejaran Beirut.
12: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
1: Pel que fa a les negociacions amb l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a negar aquest dimarts que s'hagin suspès i insisteix que els contactes continuen cada dia. Al Congrés, el secretari d'Estat Marco Rubio defensa les negociacions amb Teheran perquè, segons diu, estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a avançar quan hi pot haver un acord.
13: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Rubio assegura que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estat d'Hormuz. De fet, el Departament del Tresor ha anunciat aquest dimarts noves sancions contra l'Iran. I ens situem ara al Regne Unit perquè hi creix la indignació per l'assassinat d'un noi universitari blanc ara fa mig any. La policia el va detenir tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia. A la capital britànica n'informa Quim Olivares.
14: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estès a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
15: Què t'ha passat, amic?
16: M'han apunyalat.
15: T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
14: La policia no comprova si està ferit i deté i en manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
17: We need a change in culture.
18: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
17: As black lives.
14: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre, Keir Starmer, ha instat la classe política a no promoure la divisió en la societat.
0: 3CAT Info.
1: Us ho avancem a aquesta hora. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes. Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 188 donacions vàlides d'òrgans, cosa que suposa 4 punts percentuals més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments. Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També millora la negativa familiar a la donació, un dels indicadors clau del sistema. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts, però continua sent molt alta, per sobre de la mitjana històrica. Ara se situa en el 23%, per sota del 27% registrat entre el gener i l'abril del 2025. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I també us expliquem que hi ha tensió al barri de Cerdanyola de Mataró. En aquest dimarts, un desnonament ha acabat amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. A la capital del Maresme n'informa Marta Vallès.
19: La família desallotjada, pares i 4 filles d'un, 5, 8 i 16 anys, s'han quedat sense pis i sense cap alternativa. 3 dies d'hotel i estaran al carrer. Bruna Malpesa, del Sindicat d'Habitatge de Catalunya.
20: Anys i anys pagant la hipoteca per acabar perdent el pis. A més, es troben, tot i tenir 2 feines, tot i tenir papers, no podien accedir a cap lloguer ni a cap compra. Quan arribaven i els hi veien doncs, la cara, els hi deien que no, que ja no està disponible el pis. Aquest racisme immobiliari que també ens trobem.
19: El sindicat ha denunciat que els Mossos han carregat amb les porres i amb projectils de foam contra les persones que volien impedir el desallotjament. Alguns eren companys d'institut d'una de les filles de la família afectada. Finalment, 3 adolescents han estat detinguts. Els Mossos expliquen que han rebut llançament de llambordes, ampolles i altres objectes i que 5 agents han tingut ferides lleus. En una assemblea aquest dimarts al vespre, el sindicat i veïns del barri han decidit sumar per impedir 2 desallotjaments més previstos per aquesta setmana a Cerdanyola.
21: ¿Qué hacemos? Yendo al desahucio, demostrando que el barrio de Cerdanyola está unido y que tenemos que acabar con los desahucios. Que no puede ser que los niños se queden en la calle sin ninguna alternativa, gente.
19: El primer dels desnonaments és aquest dimecres al matí.
0: El temps.
1: Repassem ara la previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
2: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
0: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3Cat Info.
1: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país. Periodista destacat, va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector en l'etapa de Josep Faulí. Amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys a la capçalera, a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
16: I jo vaig demanar que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
1: Cadena va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant la dictadura franquista com a fundador del clandestí Grup Democràtic de Periodistes. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per la seva feina a diaris com el Periódico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i altres temes de la història cultural catalana. La seva tasca va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: Un acord entre les parts s'ha reduït d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
22: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i a l'inici del judici n'hi ha hagut un altre. Implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària, de l'exdirector de la secció de crèdit, dels dos extreballadors de l'oficina de Bankia i Amposta i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrileña.
23: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós Isern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
22: Tot plegat fa que finalment només hi hagi 4 acusats, el principal dels quals és l'exgerent Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia demana 14 anys i mig de presó. El judici, recordem-ho, es reprèn dimarts de la setmana vinent.
1: Les abundants pluges de la primavera i les altes temperatures de finals de maig han multiplicat, o de fet multiplicaran encara més, la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies. Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
24: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
1: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, naturen l'expansió. Andreu García és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
3: El mosquit tigre, que li agrada a temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
1: Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Catalunya es consolida com un plató de referència per a grans produccions internacionals amb tres rodatges a Girona, Barcelona i Manresa. Aquest estiu, sèries d'Amazon i Netflix i el macroprojecte cinematogràfic sobre els Beatles portaran al país estrelles de Hollywood i rodatges de ressò mundial. N'informa Montse Mas.
4: People think history is dead. Girona es prepara per acollir la nova sèrie de la saga Tomb Raider per a Amazon Prime, protagonitzada per Sophie Turner. El rodatge afectarà punts neuràlgics com la catedral i la plaça del vi. A més, a finals de juliol, Disney gravarà escenes de la pel·lícula embolicats. Mentrestant, a Barcelona ja ha començat el desplegament per als esperats biopics sobre els Beatles dirigits per Sam Mendes. L'actor Paul Mescal, que fa de Paul McCartney, ja s'ha deixat veure a la capital catalana. La filmació inclourà escenaris a Montjuïc i al Poblenou, però també es traslladarà al Camp del Nàstic de Tarragona i a la platja de Salou per recrear el Regne Unit dels anys 60.
5: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare.
4: Finalment, Manresa serà la seu de Los Niños del Brasil, una nova sèrie de Netflix creada pel pare de The Crown, Peter Morgan. La producció portarà a la capital del Bages actors de la talla de Jeremy Strong i Gillian Anderson i consolida així una ciutat que ha acollit prop de 500 projectes audiovisuals en l'última dècada.
1: L'escriptora nord-americana Catherine Stockett publica la segona novel·la, El Club de les Indomables, 17 anys després de Criades i Senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars i també es va convertir en una pel·lícula oscaritzada. L'autora admet que l'èxit la va paralitzar i va viure moments difícils després que la història d'una dona blanca explicant la vida de criades negres fos criticada per apropiació cultural. Ho explica aquesta emissora.
6: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar és que és molt important, i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
1: El Club de les Indomables se situa al Mississippi dels anys 30 i explica la lluita d'un grup de dones per mantenir la dignitat en un món racista i masclista on s'aplicaven esterilitzacions massives.
0: Esports.
1: Arribarem a l'hora en punt amb el David Ubach.
7: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAMP de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Xavi Pascual, l'entrenador blaurana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular, diumenge passat.
25: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica, amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
7: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf dels de Xavi Pascual aleshores el suposaria accedir ja a les semifinals, on s'enfrontarien al guanyador de l'eliminatòria entre el Madrid i el Tenerife, que ara té avantatge dels canaris, ja que s'han imposat el primer partit també aquest dimarts per 97-98. Aquest dimecres serà el torn del Joventut. La penya, com el Barça, també té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts, en el cas dels verdinegres davant del Baskonia. Dani Miret és el preparador de la penya.
26: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
7: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha estat vistaire d'equips de l'NBA.
0: 3CAT Info.
7: Del bàsquet del Waterpolo per explicar que el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar ella i l'equip van començar a creure en el títol.
8: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
7: Mentrestant, hem de destacar que les andrauenques només han perdut dos partits en tota la temporada, aquests dos de la final, i hauran d'esperar per aconseguir el que hagués estat el seu primer títol de Lliga. Aquest dimecres tindrem campió català a l'Eurocup femenina de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Nogué ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre amb aquest desavantatge.
9: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè a part ja vam veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
7: Mentrestant, el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte, considera que els 5 gols de Coixí els donen certa tranquil·litat.
10: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
7: Parlem ara de futbol.
0: L'actualitat esportiva a fons.
7: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. I en clau de mercat també, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, l'extècnic del Girona, per a la seva incorporació com a entrenador principal als neerlandesos de cara a les dues properes temporades. En motor, aquest dimarts s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampar, parla de l'impacte econòmic que suposa aquesta cita.
11: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels altres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
7: I el torneig de tenis de Roland Garros, classificació per semifinals d'Alexander Zverev contra Rafael Hodar en quarts i també de Jakub Mensik enfront de João Fonseca.
0: Fresca Info.